0: Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'afers estrangers d'aquest dilluns. Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions seran contra 4 entitats i 3 persones acusades d'atacar palestins a la Cisjordània ocupada. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
1: Estic contenta que hàgim acordat sancions contra els colons violents perquè feia temps que estava sobre la taula.
0: El govern d'Israel denuncia que aquestes sancions són arbitràries i un ministre de Netanyahu ha acusat el club comunitari de ser una unió antisemita. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
2: Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
0: La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per a Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per a la resta de germans 8. El judici de la família Pujol ha entrat ja a la recta final. Aquest dimarts serà el torn de dels informes finals de les acusacions. Nissan vol acomiadar 211 treballadors dels centres de la Zona Franca i el Prat Llobregat, gairebé el 40% de la plantilla actual que té a Catalunya.
2: El magatzem de recanvis del Prat és la planta més afectada, ja que la multinacional hi preveu retallar 110 llocs de treball, és a dir, 9 de cada 10. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
3: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
2: Aquest dimarts els treballadors de Nissan es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'ERO.
0: Esports, als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
2: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a 1 del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90 que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
0: L'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Perdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
2: El Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll.
0: I el torneig de tennis Masters 1000 de Roma han avançat als vuitens de final del quadre masculí Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com ara Goff, Swiatek, Andreeva, Pegula, Svitolina i, en contrast, ha quedat eliminada Osaka.
4: Fins aquí les notícies.
5: a la República del Mediterrani.

0: I compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
1: Aneu massa de listos.
2: I els valencians?
1: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
3: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
4: Has sentit el que acaba de dir?
1: Que a Mallorca no feu l'amor.
5: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Porto les clavícules, ferros, les dugues, el pisiforme de la mà, les cafolles del peu...
3: Bueno, és Robocop, eh?
2: Vaig retirar, sí. Vaig començar a córrer amb cotxes i vaig comptar i portava 13 claus.
4: 13 claus a dins el cos.
2: Dic, no hi anem bé, 13 claus. Vaig anar a l'hospital, vaig treure uns quants.
4: Hòstia.
2: Per no que me'n posa el 13.
5: Ai, ai, ai. Estava tan emocionat mirant l'Àlex.
1: Corre molt aquest tio. Molt fan seu, eh?
3: Sí, no, no.
1: I el paraigües. No, paracaïdes, paracaïdes. Paracaigudes.
4: Paracaigudes?
1: Paracaigudes.
4: Paracaigudes.
1: Saps?
4: Déu vos guard.
6: I visca el guanya!

0: La Renaixença.
1: L'invent del paracaigudes el devem a una sèrie de valents, gent atrevida, que al llarg de la història han provat de saltar des de diversos llocs, amb teles, estructures de fusta, que això als segles XVIII-XIX s'estilava molt, i trobo que s'ha anat perdent, no? Que el propi inventor sigui el que prova l'invent en primera persona, això és maco, això.
2: Sí, no, això trobo que està molt bé, perquè si el que ho inventa és el que ho prova, dona molta confiança.
1: Sí, senyor.
3: Ara són uns cagats els inventors, són uns cagats. Sí. Hem inventat una cosa, provem un ratolí.
1: Ara.
3: Collons, provo tu. Provo tu.
1: Fota't aquesta pastilla.
3: Ah, fota't aquesta pastilla de 3 dies
2: seguits. Dona-li al teu fill. A veure, aviam què li passa.
3: No el faràs.
1: Els medicaments és agosarat, diguéssim.
4: Sí, però no, provar un paracaigudes...
1: Ah, no, també te la juga.
4: Sí, que s'agosarà.
1: I els dels cotxes també hi foten aquells ninots i s'estampen.
3: Sí. Fes-ho
1: tu.
3: Aquell que això és que no ho veu clar, eh?
1: Ara.
3: No ho veu clar, avui és clar, no li fotria el ninot, no?
1: En fi, ara ho proven amb ninots, amb ratolins, amb de tot. Anem al paracaigudes, que ens desviem. Sí. Leonardo da Vinci ja va fer alguns dissenys de paracaigudes, el primer salt públic, però el fa un francès a finals del segle XVIII.
3: Collons de francesos.
1: Sí, i podem considerar-lo un invent francès perquè hi ha altres francesos que han anat contribuint a desenvolupar-lo. Si se n'ha de destacar un, però és Franz Reichel. Quedeu-vos amb aquest tallo, eh?
2: En Reichel,
1: eh? Un sastre que es va lligar unes teles a l'esquena que, bueno, de veritat, si teniu temps, busqueu la foto. Franz Reichel, sembla que porti unes cortines penjades. És com si s'hagués emportat el taló del teatre per davant. Una cosa... Franz Reichel, el 4 de febrer de 1912, es va enfilar al primer pis de la Torre Eiffel.
5: Home, tampoc devia confiar molt en l'invent si es va enfilar al primer pis, no?
1: Bueno, el primer pis de la Torre Eiffel són 57 metres d'altura.
5: Aleshores no és un primer pis.
1: És el primer.
3: Sí, sí.
1: És un primer pis alt, això sí. Perquè hi deu haver entresol, també.
4: I principal.
1: Entresol principal i primer pis de la Torre Eiffel. La Pedrera, teniu al cap la Pedrera?
3: Sí.
1: Del Passeig de Gràcia.
3: Sí, home, i tant.
1: Saltaries des de dalt de tot fins al Passeig de Gràcia?
3: No. A mi m'ho dius, no.
1: No. Allò són 30 metres.
3: Només.
1: Imagina, el doble, des de 57 metres.
2: El doble no.
1: No, ben bé el doble no, això diguera. Però som a la ràdio, no podem anar tan al detall. Saps què vull dir?
2: A la ràdio no es pot anar al detall?
1: No es pot anar al detall.
2: Ah, val. No ho sabia.
1: Escolta, el sastre francès amb les cortines enganxades a l'esquena va saltar i pocs segons més tard, que els amics li deien que no saltés, eh?
2: No, esclar.
4: Home, normal.
1: Els amics li deien, tio, no saltis, tiri un ninot.
3: Quina sort, sí. Quina sort.
2: Tiri un ratolí.
3: No, quina sort. Jo faig això i els meus amics és al revés. Va, tira-t'hi, no tens collons de tirar-te. Anem a... Si saltes et pago el sopar.
1: Un altre tipus d'amics.
3: Sí.
1: Un altre tipus d'amics.
3: Més cabrons.
4: I com va anar, com va anar?
1: Ell va saltar i pocs segons més tard... va obrir un cràter de 15 centímetres de profunditat al terra de París de la santíssima hòstia que es va fotre.
2: Perdoneu, però jo estic molt a favor de la gent valenta.
1: Sí, senyor.
2: Gràcies a aquesta gent han pogut evolucionar invents com el paracaigudes.
1: Sí, senyor, és veritat. A vegades també fallen, els paracaigudes. No podem parlar del paracaigudes i no mencionar la mítica entortolligada amb el fanal a la vesprada militar.
3: Oh, per favor.
1: Recordeu
3: que
1: això va ser el 12 d'octubre del 2019.
6: Aquell home que hauria de tenir avui en dia la Creu de Sant Jordi.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Luis Fernando Pozo, es deia aquell
2: Pozo.
1: Tio.
2: Fernando.
1: Sí, el dia de la Hispanidad, va fer un salt en paracaigudes, a més duia la bandera espanyola, un cop de vent el va fer desviar, va quedar entortolligat, ell, bandera, paracaigudes, tots allà al fanal.
6: Maco.
1: Felip VI, amb aquella mirada, aquella mirada, que allò,
4: aquella, cara.
1: Aquella cara, que devia ser la mateixa que va fer quan l'infant els hi va presentar en Meritxalar, aquella cara. Allò és per fer agafar aquell frame i la foto que et fan posar del rei a tots els ajuntaments, diguéssim. Posar-hi aquella cara.
3: Aquella, veus? Està ben pensat, això.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Un d'aquests osonencs a qui la gasolina li corre per les venes. Amb només 4 anys va pujar a la seva primera moto, amb 15 debutava i amb 19 es proclamava campió de la categoria de 125 cavalls de motociclisme. El 1999 es va convertir en el primer català en ser campió del món de la categoria reina de motos, la de 500 cavalls. Un cop retirat, per cert, no ha deixat de competir. Només ha canviat els cavalls de motor pels cavalls animals.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Àlex Cribiller!
2: Bravo!
0: Àlex Cribiller, què has menjat avui per esmorzar?
2: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
2: Avui per esmorzar normalment menjo truita.
0: Truita? Molt,
2: però avui no. He canviat uns cornflakes amb un kèfir, un plàtan, un cafetet.
3: Va bé. I avall.
0: Va més bé el de la truita.
2: Sí, la truita a mi...
0: Sí,
2: és millor,
0: sí.
2: Posa més fort.
4: Pan tomàquet, truita, pan tomàquet, vull comprar. I porró de vi?
2: Si tinc temps, pan tomàquet. I si vaig amb pressa, la truita, mica de pa, ràpid.
0: I fora,
2: i fora. O porró de vi, no. O cap de setmana, una mica.
3: Dia no. Una cosa, hem dit cavalls, no són centímetres cúbics?
0: El què?
3: Els 125, són centímetres cúbics, o són cavalls, és equivalent, això.
2: Cavalls del motor, centímetres cúbics.
0: És el mateix.
3: És el mateix.
2: I cavalls d'animals, no, sí. No són centímetres cúbics.
0: No, i entenc tan poc de motor. Quan vaig a comprar un cotxe i que fan allò, els comercials de cotxes tan masclista que a la teva xicota li expliquen el mirall d'allò i a tu volen explicar allò del motor, jo penso, sí. Explica-li amb ella perquè sí, sap més ella que jo.
3: A mi m'expliquen el volant.
0: El volant. Sí. Bueno, cadascú com s'obre la porta, tot plegat. Bueno, no et despisteu, escolta.
3: Vale.
0: Àlex, als 4 anys et foten a sobre una moto. Hi ha una cosa dels pilots que sempre penso, com a pare... En quin moment et sembla bona idea quedar el teu fill de 4 anys sobre una moto, diguéssim?
2: Bueno, a mi no m'hi posen, jo m'hi poso.
0: Tu sol, eh?
2: Jo sí, a casa sempre hi ha hagut olor de gasolina, de motor, d'ambient i tot, i vaig pujar sobre una moto. Al meu tiet li hauria agradat tenir nens, i tenia dues nenes. Jo anava sempre al costat de casa, que era veí, i em pujava sobre la moto de les nenes del meu tiet.
0: Uh-huh.
2: I tenia 4 anys, sí. Però jo era que volia... A pujar la moto, donar gas i a portar... Jo penso portar-se la sang, això.
0: Sí,
2: portes
0: suposo.
2: De dins.
0: Sí, no? Sí. Suposo.
2: N'hi ha que els agrada la pilota,
0: sí.
2: I en canvi la pilota doncs, no em deia res i...
0: Mai, el futbol no...
2: Havia jugat amb el Sever, però era dolentíssim.
0: Sí.
2: Em van fer jugar, quasi.
0: Sí, sí.
2: I aleshores vaig canviar pel motor i la bicicleta i altres coses.
0: I quan te n'adones que ets bo amb això? En quin moment dius, hòstia, aquest nano de 4 anys que ha agafat la moto com per afició, el tio la toca de veritat.
2: Me n'adono quan vaig a fer unes proves de promoció al circuit de Calafat, que deien es busca pilot. I el meu germà m'agafa a través de la revista Solomoto i em porta allà. És com una, perquè ens entenguem, una operació en triunfo de les motos.
0: Sí.
2: I et poses allà tot el dia amb motos, t'inscrius, et deixaven donar 3 voltes, des de les 9 fins a les 6 de la tarda, i quan faig el torn, doncs resulta que, bueno, dono 3 voltes i al final del dia em diuen que he estat el segon millor pilot. I a partir d'allà em vaig donar compte.
0: Això, quants anys tenies en aquell moment?
2: Tenia 14 anys.
0: I dius que t'hi porta el teu germà?
2: Sí.
0: Els teus pares no?
2: El meu pare estava en contra, no li agradava, les motos.
0: El teu pare no volia, eh?
2: Mira si és bo que vam haver de falsificar la firma del pare.
0: Qui?
2: El meu germà. Per poder fer aquestes proves perquè era menor d'edat.
0: Ostres.

0: Tia.
1: Hola.
0: I vas quedar al segon, diguéssim.
2: Vaig ser el segon i a partir d'aquí... Doncs...
0: Com li expliques al teu pare després, això?
2: Bueno, meu pare no volia saber què, res. Ah. Les mans al cap, però endavant. Si era la meva vida i m'agradava,
0: sí.
2: Doncs després em
3: va acabar. El teu germà devia rebre fort, eh?
0: Home, la jugada...
2: Posteriorment, després va ser un elogi.
3: Clar.
2: Vam aconseguir títols i campionats d'Espanya i mundials. Però al principi, els inicis, van ser una miqueta moguts.
0: L'has portat amb tu, el teu germà, durant la teva carrera? Diguéssim, està vinculat al món del motor o se n'ha tirat per una altra banda?
2: Sí. També, em va acompanyar en els meus inicis, amb els campionats del món, i m'ha acompanyat durant molts anys.
0: Ets una figura que, hòstia, per mi ets dels noms que m'ha acompanyat a la meva infància,
4: home,
0: no?
4: I a mi.
0: Com
4: a catalans, a l'excribilla.
0: Vius una època que hi ha una sèrie... President de Catalunya, Jordi Pujol. Sí. President del Barça, Núñez. No? El de les motos, a l'excribilla. El tenis, Arantxa Sánchez Vicari.
4: El Rayin Zanini.
0: No, aquest és un altre. Llavors,
4: hòstia,
0: ets un mite. L'any 89, tu guanyes, però sí. Ets el primer català que guanyes la gran competició de MotoGP, no? Sí. El gran premi. Què sents en aquell moment? Perquè fas història a Catalunya.
2: Català, i més, vaig ser el més jove de la història.
0: El més jove de la història.
2: El més jove de la història. Després, l'any següent, va ser el Capirossi, un italià que em va superar, tenia 19 anys, i ell tenia ja 17 anys. I van venir. Què sento? Estava pels núvols, no m'ho creia. Vam fer una rebuda bestial des de l'aeroport de Barcelona, una rua amb motos fins a Ceba,
0: sí.
2: Allà al camp de futbol... com si hagués... Va ser una cosa impressionant. Abans, jo crec que hi havia més motos.
0: Sí,
2: se seguia molt la por de les motos, perquè sí, no? També era tot més obert, hi havia pocs canals.
0: Clar.
2: I va ser bestial. Traques i festa. I...
0: Té dotació econòmica guanyar el premi o només depèn de patrocinadors, també?
2: No, depèn dels patrocinadors.
0: Bàsicament, eh?
2: Dels patrocinadors i del contracte de l'equip. Si acabes, depèn on t'acabis. No? Del Mundial, primer, segon, tercer, va una mica per aquí. Mm-hmm. Però pràcticament no, les motos, si no tens un sponsor, doncs ho tens difícil.
0: Tenies carnet de moto ja en aquell moment o encara no?
2: Sí, tenia 18 anys, 19, carnet de moto i de cotxes.
0: Ja et havies tret el carnet de moto.
2: Sí.
0: Quin tipus de conductor ets fora del circuit? Perquè va venir el Nani Roma, també,
4: sí.
0: I deia... Bueno, diu, em pesa el peu, també.
4: Sí.
0: Que,
4: sí.
0: A casa sempre em diuen que em pesa el peu.
2: Home, prudent.
0: Prudent, eh?
2: Prudent.
4: Sí. Sí.
2: En aquella època no tant, perquè no hi havia tanta policia,
0: clar.
2: Agradava, no hi havia tant trànsit, i anaves amb moto obertament per les carreteres de Collformic.
0: Sí.
2: I...
0: És un altre conduir, suposo, no?
2: Eren èpoques diferents. Ara s'ha d'anar...
0: I en el circuit, jo sempre penso... No hi ha un moment que... T'avorreixes? Hi ha un punt... Quan has fet 20 voltes al mateix circuit, tens temps a vegades per avorrir-te a dir... Hòstia, santa, una
4: altra quan caus, eh?
2: 20, sí, però ja és quan s'acaba la carrera.
0: Sí.
2: 25 voltes, 20 i alguna cosa, sí. Entrenant sí que es fa una mica pesat.
0: Clar.
2: Quan dones moltes voltes i quan t'estanques amb un temps, no? Allò, 31, 3, 31, 4, 31, 3... I llavors és millor parar, prendre un cafetet i tornar-hi, no? Però sí que és...
0: I què penses mentre estàs conduint? Perquè has d'estar molt concentrat, sí, en tot moment, suposo. Quan ho domines molt, no sé si arribes al punt de que pots pensar en altres coses.
2: No, has d'estar concentrat, penses en millorar el crònom, ser el més ràpid que el teu rival i en fer-ho el millor possible i buscar, doncs, aquelles dècimes on són, no? I posar la moto a punt, treballar molt amb l'equip, amb la tecnologia, en aquella època no tant com ara, perquè ara és tot electrònica, tot.
0: Sí.
2: Tot és enginyer i tot electrònica.
0: Ha perdut gràcia o no, en aquest sentit?
2: Amb una mica sí, perquè les motos d'avui en dia és tot aerodinàmica, alerons, electrònica, i pràcticament necessites un equip com el que hi ha aquí, però d'enginyers, perquè treballin amb la teva moto per poder-la fer anar ràpid, no? Que vagi enganxada al terra, que no derrapi, i parar el crono el abans possible, no?
0: I és més fàcil ser pilot ara, o era més fàcil ser-ho abans?
2: Diuen que abans eres més pilot, no? Tu eres més de la munyeca, no? De quan donaves gas i feies derrapar la moto derrapava, ara doncs has de confiar molt en l'electrònica, i és diferent.
4: Aquelles entrevessades a les curves que veies la roda de darrere que anava passant per davant.
2: A mi m'agradava més.
4: Jo era guapo.
2: M'agradava més. Tot i que ara, si la fas derrapar la moto, perds temps, no? Sí. Perquè sobre el pneumàtic s'escalfa i no avança. Però en èpoques que inclús amb els ratllis de cotxe, no?
0: Home,
2: no
0: ja
2: es marcos abans.
4: Ja encara, sí.
2: No?
4: Bueno.
0: T'hi veuries en cor, ara, d'agafar una moto d'aquestes, de les actuals?
2: En cor, sí, m'hi veuria en cor. Sí. Sé que quedaria, doncs, a 3 o 4 segons, i durant moltes voltes, potser un i mig o dos, que ja seria un èxit.
0: Sí.
2: Són etapes de la vida i vas fent gran. I...
0: Qui era el teu rival en aquell moment? Qui era el teu màxim...
2: El meu màxim rival, el company d'equip, que es deia Duhan.
0: Duhan,
3: ja, collons dels grans, eh?
2: Dos grans de la història.
0: I bé?
4: Amb el Reini i tots aquests hi havies corregut?
2: No, sí, el Reini, el Swans, Duhan... Clar, jo vaig començar a córrer amb aquesta colla.
3: És que aquella època, els que no ens agradaven les motos, les miràvem. Perquè feien en obert, no hi havia tanta cosa, i llavors... Hòstia, trobaves parlant de motos?
2: Clar, jo em vaig trobar que el Cito Pons es va retirar, va pujar als 500, va estar 2 anys allà, va baixar i em va oferir el seu equip. Diu, Àlex, tinc sponsor, tinc la moto, tinc la 500, ho tinc tot perquè puguis córrer el campionat del món de 500. Uh-huh. I pràcticament m'hi van pujar, no podia que no. I entro allà i em trobo amb tota aquesta colla d'americans, australians...
4: Estaven bojos, aquests dos que feien derrapar la moto i tot allò.
2: Jo tenia molt per la mà, i a mi aquesta tècnica de derrapar, fins que no la vaig aprendre, que després aquí, al circuit de Catalunya, amb un circuit que hi ha derrapatge, vaig començar a entrenar-la, em va costar molt, però al principi, ojo,
4: Ara els dos que treuen la pota,
2: Sí, això va ser el Rossi, frenant, que treia la cama, per equilibrar una mica al davant, al darrere, com una mica de sensació d'entrar a la roda, que encara no se sap ben bé per què serveix.
0: Yeah. Però queda maco, queda maco.
2: Va treure la moda.
0: Queda maco.
2: I a partir d'allà va començar a guanyar i tots ara treuen la cama.
3: Jo treia la cama com amb la Puc Còndor quan pujava a Sant Hilari.
2: Ah, veus?
3: Algun revolt que se m'anava la Puc Còndor, treia la cama.
2: I Puc Motocross, supermotar.
3: I em va copiar.
0: Escolta, deies que el Duhan era el màxim rival, però també company d'equip. Quina relació teníeu, llavors, fora de pista?
2: Relació bona, era un bon company d'equip. Sí. Quan vaig entrar a l'equip, jo crec que ell no es pensava que aniria tan ràpid, perquè al principi em tenia controlat, estava a 7 dècimes, vaig anar a casa seva, entrenava molt a Austràlia, em va donar les claus de casa, jo anava amb ell al gimnàs amb una Harley Davidson que tenia, vull dir, tot molt bé. Però a mesura que em vaig començar a apropar a ell, vaig començar a arribar a Jerez, el vaig guanyar una cursa... La cosa es va començar
4: a tensionar. Torna'm a les claus de casa.
2: Sí, torna'm a les claus de casa.
0: Manteniu relació, no, actualment? No.
2: Bueno, ell està a Austràlia i aquí, de tant en tant, amb algun event de promoció...
4: Ja, alguna carta.
0: Qui era el més idiota de l'època? Qui era? El més insuportable? Hòstia, que no hi havia cap pilot que el pogués veure. Sempre n'hi ha un d'aquests.
2: Sí. Especials. Bueno, no idiota, però especials. Potser el John Kocinski era molt especial.
0: Aquest era especialot.
1: Especial és pitjor que idiota. Sí.
2: Bueno, tenia obsessions, allò amb la neteja, coses...
0: Obsessions amb la neteja?
4: Un neuròtic.
2: Tot el dia neteixava, però bueno, era un gran pilot, eh?
0: Sí, però bueno, tenia coses.
3: Sí, era... sí, clar, sí. La cosa no treu l'altra.
0: Era especial.
3: Aquest adhesiu aquí...
2: Per dir-te en un, no sé, n'hi ha molts. Sí. Tots som... diria que som tots molt maniats.
0: Sí? Tu tenies alguna...
2: I supersticiosos.
0: Alguna mania, alguna superstició, tu?
2: Bueno, aixecar-me el peu dret, sí? Pujar la moto també, no sé, sempre m'encomanava abans de sortir, perquè passem molta por abans de córrer.
4: Clar.
0: Sí?
4: Sí o no? Sí.
0: Hòstia, no hi ha la sensació, sí.
2: Hi ha una telemetria que ens diu, mira, la curva 4 has de passar a fondo a 220 per hora.
4: Apa, jo li espacito.
2: I penses, i si... no sé, passa alguna
0: cosa. Clar.
2: O un remantón, que no sol passar. O se me'n va la moto allà, jo crec que no ho expliques.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo sempre m'encomanava molt i resava i patia una mica, no?
0: Com vius?
2: Sempre la mateixa samarreta, sempre, no sé, el guadret... Cosetes, supersticions, manies que jo crec que els artistes entenen, eh? I segur que en Peyu també en té alguna.
0: No.
2: M'agradaria veure-ho.
4: No.
2: Tot molt ben posadet, no?
0: Sí que jo, per exemple, al vestuari, per exemple, quan fas un espectacle de teatre que normalment tens el mateix vestuari replicat 2 o 3 vegades, no? Ara que estàvem fent Hamlet, que estem fent Hamlet amb l'Albert Pla, tinc una bata d'hospital i la tinc 3 vegades. Sí. I en vez de canviar-me-la, sempre em poso la mateixa. Perquè
5: jo penso, també.
0: Si aquesta ha anat bé, ara no la canvis.
2: Sí, mira. Crec que tothom en el seu àmbit té les seves cosetes.
0: Sí. El passa que el que faig jo és algo menys perillós que el que feia.
4: Sí.
3: No entres a l'escenari 220 per hora.
0: No. I has comprovat que el dia que te l'has fotut de veritat havies fet alguna cosa malament de les supersticions o no?
2: Mira, un dia vaig córrer a Austràlia, jo era... el 13 no el podia veure perquè el gran Ángel Nieto ens va una mica, ens va obsessionar que el 13 donava mala sort.
4: El 12-1.
2: 12-1. I a Austràlia vaig córrer la carrera, el Duhan va caure davant meu, jo guanyo la cursa i després em ve el mecànic i em diu, mira, Àlex, quin box tens? Agafa una cinta americana, treu, destapa el número i era el número 13.
0: Oh! Hòstia!
2: Total, vaig guanyar aquella cursa amb el número 13.
5: O sigui que... Però si ho haguessis sabut, potser
2: si ho hagués sabut, no,
5: no
2: hagués anat a gust, eh?
4: Alimentar la superstició.
2: Molt nerviós.
4: Clar, alimentar la superstició no és bo.
2: Clar, no és bo.
0: Sí. Escolta, de fet, vas... te la vas pinyar fort una vegada, que és el que et va obligar a retirar-te una mica. No sé com es viu un accident d'aquestes característiques.
2: Bueno, moltes caigudes he tingut, moltes.
0: Sí?
2: Sobretot als inicis fan molt mal, perquè surts disparat per a dalt, piques, i el terra, l'asfalt és molt dur.
0: És que jo cada vegada que els veig caure sempre penso, s'ha matat, s'ha matat.
3: S'ha matat el pam.
2: Quan ets joveneta t'espantes molt,
0: sí,
2: perquè les primeres caigudes jo inclús volia plegar. Me'n recordo una caiguda aquí a Calafat, al circuit de Catalunya, de Tarragona. Vaig caure, em vaig posar a plorar, i dic, jo plego, jo plego d'anar motos, és que no, no, no, fa molt mal l'asfalt, fa mal tot, m'he trencat un nom, el cotxe, la munyeca...
3: I el teu pare què deia?
2: No, no, va plorar...
4: Va venir el seu germà, passa cap a casa!
2: No, no, sí, doncs un dels germans i la família t'animen, i perquè ja hem passat per aquí, i diuen, va, endavant, que és bajes de l'oficio.
4: No? Estàs mal operat, vull dir, portes ferros i coses?
2: Sí, sí, porto les clavícules, ferros, les dugues, el pisiforme de la mà, les cafolles del peu...
3: Bueno, ets Robocop, eh?
2: Vaig retirar, vaig començar a córrer amb cotxes i vaig comptar i portava 13 claus.
0: 13 claus a dins el cos.
2: I dic, no hi anem bé, 13 claus. Vaig anar a l'hospital, em vaig treure uns quants.
0: Hòstia.
2: Per no que me'n posa el 13.
4: A Sant Maco l'aeroport.
2: No, sí. Bueno, sí. No pita, tu. No,
0: no pita.
2: No, no sé si és una aleació de titani o...
0: Així els van ficar de plàstic. No, no sé. Escolta, el primer gran premi que ens vas explicar que t'havien rebut a Ceba i tota la història, a nivell personal, com ho celebres, allò? Què vas fer? Recordes què vas fer?
2: A nivell personal, doncs, el meu tiet Blai tirava uns coets sempre. Quan feia podi, tirava tres. Quan feia dos... Al revés. Quan feia guanyava, tirava tres. Quan feia segon, tirava dos. I quan feia podi, tres. A nivell personal, doncs, que era una festa personal amb els amics, amb la família, com un altre normal, però no era conscient del que estava aconseguint en aquells moments. Estava pels núvols, perquè ets molt jovenet, et ve tot de cop, et ve la fama, et venen contractes, et venen doncs, ofertes, i comences a guanyar la fama, sobretot. Perquè,
0: sí, sí. Difícil gestionar-ho a la teva edat, eh, allò? Eres molt jove.
2: Sí, perquè jo era més aviat un pilot introvertit, més tancadet, amb els meus perfecte, però això de que anessis pel carrer, per Barcelona, per exemple, i com aquell que diu, no pots ni anar a cine perquè et coneix tothom...
4: Clar.
2: I una mica, doncs... Bueno, ara és millor, perquè agafen el mòbil, et fan un selfie,
0: sí,
2: i ja està. Abans era paper i firmar, Escriu. Dedicar per la iaia, per l'altre, per l'altre, per un... I, bueno, saps allò?
0: Pesadot, pesadot.
2: I no he estat mai mal educat. No he dit mai que no a un ortògraf, que jo recordi, eh?
0: Sí, sí, sí. Ara sortirà una... A mi una vegada...
2: Bueno, el millor circuit de Catalunya, allà que marxava, allà qui vivia...
0: És veritat que era el tanatori i estaven enterrant el seu avi, però...
2: Pues, una invasió de pista, per exemple, al circuit de Catalunya, o Jerez, evidentment que ja no vaig parar.
0: Clar, clar, clar.
2: Vaig marxar i dic, no, això no firmo ara.
4: Tens algun circuit preferit, allò...
2: Circuits preferit, el de Catalunya,
4: sí,
2: i el de Jerez, també és un gran circuit.
0: El de Catalunya perquè és el nostre o perquè...
2: Perquè objectivament... he aconseguit victòries allà, perquè està al costat de casa i perquè és un gran circuit.
3: Que quan corres, quan juguen a futbol i juguen a casa, no?, se sent la gent. Però quan vas en moto, poc deus sentir la gent, o sigui?
2: Sí, jo penso que és una de les raons perquè també vagis més amb energia, t'empenyis més, no? La gent t'empeny, et dona una energia positiva, els ànims, és diferent, corre, no sé, a l'estranger que corre a casa.
4: Però,
2: sempre
4: exemple...
2: m'ha agradat molt més corre a casa.
0: Els estàs veient...
4: Assen, que hi ha aquell ambientàs, allò és guapo, no?, allò, tota aquella gent, o no? No?
2: Bueno, allà no? Passa que tira molt de la cervesa.
4: Sí, allà li foten.
2: I... molt contents, però...
0: I quan tens un tio, quan tens un tio a tocar darrere teu, un altre
2: sí,
0: motorista, tu ho notes, el veus o no, que el tens ben bé darrere?
2: Ben bé darrere t'ho indiquen.
0: Ah, t'ho diuen per cascos.
2: Unes pissarres,
0: sí,
2: ara ja hi ha també un dashboard i des de mires allà a la moto, però unes pissarres diuen el temps que hi ha.
0: Si posen
2: més 0-0 el número tal, vol dir que el tens aquí enganxat.
0: Hòstia.
2: I el sents una mica. Si se't posa al costat, ja el sents.
0: Sents la moto, eh?
2: Sents una mica la moto.
0: Hòstia,
5: Déu. I et diuen alguna cosa per cascos? O...
2: No, està prohibit. De moment està prohibit. Ho volen introduir.
0: Sí.
2: Però és que el fet d'anar concentrat, tu, a 300 per hora,
5: clar, clar,
2: i començar a rebre ordres, depèn del que diguis, pots contrastar i pots liar una mica.
5: Sí, sí, clar. Sí, clar.
0: I va bé, en 4 anys puges a una moto i ja tota la vida et va conduint cap aquí, però hi va haver algun moment en l'adolescència que et plantegessis fer una altra cosa? Què haguessis fet si no haguessis dedicat al món del motor?
2: Jo estudiava tecnologia, mecànica, és el que m'agradava més. Quan era petit remenava. Quan acabava el col·legi i el que no volia és arribar a casa i arreglar la moto. Tenia un trasto de moto, una Voltaco, i la passava a carretera, no? Posava les estriberes, el manillar més d'aquests més baixets, feia coses, el remenava el motor.
0: Mecànic,
2: jo crec que hagués acabat amb algú de mecànica. Mm-hmm. Sí.
0: Déu-n'hi-do, Àlex Cribillers.
3: Home, els imatges aquests que han tingut sempre a la memòria.
0: I, ets d'Osona i trobo que no hem coincidit mai en lloc. No et trobo. No sé per
2: on et mou. Tu havies anat al Fox?
0: Al Fox? No.
3: Jo sí.
2: A Peribú? Sí, sí.
4: Tots aquests anys no són peixades i ja.
2: Allà hi havia una marxa que encara no hi ha aquest lloc.
0: Sou una altra generació. Sóc més jove, jo. Però no hem coincidit gaire. La teva dona sí que la vaig saludar un dia, que la vaig trobar...
2: Tampoc et havia vist a Campello, que vaig fer la comunió.
0: Vas fer la comunió a Campello?
2: Vaig fer la comunió seva i vaig anar al restaurant de Campello.
0: Què dius ara?
2: Me'n recordo, pujava unes escales, un restaurant molt gran.
0: Sí,
2: Vidrieres, el riu... Això no que me'n recordo, no me'n recordo res més, un flash.
0: Sí.
2: I tenia, no sé, 8-9 anyets, no sé.
0: Clar, de quin anyets?
2: Soc del 70.
0: Clar, vas fer la comunió que jo encara no havia nascut. Soc del 80.
3: Potser aquella nit, per celebrar-ho...
0: El meu pare va arribar a casa i va dir... Mira, avui hem fet la comunió del Cribillent.
2: Quan vaig guanyar el campionat d'Espanya júnior,
0: sí,
2: tu vas néixer.
0: Mira, veus?
2: És del 80...
0: 86. 86. Sí, això. Mira, si em faltaven coses per fer.
3: I tant.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Àlex, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
0: La paraula d'avui és emplastre. Emplastre. Ah, emplastre. Persona sense activitat, sense energia, que més aviat fa nosa perquè no ajuda.
4: Diu la meva mossa que festeja amb el teu nano, amb aquell collons d'emplastre que no té collons d'aixecar-se del sofà ni per anar a pixar?
0: Bé, emplastre, substància pastosa que es fa servir per reparar una dent que s'ha trencat o per tapar una càries.
3: Fent el cap d'any, l'avi va obrir l'ampolla de cava i el tap de suro va anar a parar a la boca del meu cunyat. Li va fotre una dent en l'aire, Li van haver de posar un emplastre.
0: Sí, emplastre, imperatiu del verb emplastar, demanar a algú que esclafi alguna cosa contra una superfície plana.
5: Fa mitja hora que intento dormir, hi ha un collons de mosquit que agafa la sabatilla i emplastra el puto mosquit contra la paret.
4: Ara.
0: A, B o C?
2: Potser la C.
0: Potser la C, eh? Doncs contra tot pronòstic és la A.
3: Oh!
0: Sí. Un emplastre, una persona que no serveix ben bé per res.
2: Saps, una empasta.
0: Doncs no,
2: emplastre.
0: Un emplastre.
2: Amb la L, eh?
0: Sortejarem la llangonissa entre el públic. Avui dediquem el capítol al paracaigudes. T'hi has llançat mai, Àlex, paracaigudes?
2: Sí, he fet un tàndem i m'he tirat aquí a Empúria Brava. I...
0: Veus?
3: Amb en Juli? Amb en Juli?
0: Qui és en Juli?
2: Què diu?
4: El paracaigudista.
3: El jefe dels paracaigudistes. Ens vam tirar i jo vaig anar amb en Juli.
0: Que és el jefe?
3: És el jefe.
0: D'Empúria Brava.
3: Sí, i quan va pujar va dir, tranquils, no sigueu nerviosos, és el primer dia que em tiro, per tant...
0: Què dius?
3: És una broma que feia sempre, això.
4: Jo vaig perdre el coneixement.
0: Ah, sí?
2: Era en Juli.
4: Hi ha imatges i tot, eh?
3: Sí.
4: Hi ha un vídeo? Obre la finestra de l'avió i estigui d'aixinós.
3: I el monitor li fa, pa, i li foto un hosti i fa...
0: Cap avall. Se'm va fer llarg a mi. La caiguda lliure em va agradar.
3: Sí, jo em vaig marejar.
0: El paracaiguda...
3: El moment aquell, aquí a les ingles, em va deixar... Vaig baixar aquell tros.
0: Et va tallar el rec sanguini?
3: Sí, vaig baixar bé, em pensava que els hi rugeria dalt l'aire.
2: Un cop vaig entrar en bucle i anava donant voltes així.
5: Ai, ai, ai.
2: Està molt estilitzat.
4: Sí o no?
2: I saps què? Deixem-ho estar.
4: Deixem-ho estar.
3: Quines experiències estan fent.
0: No tens aficions, després d'anar tota la vida en moto, no tens aficions, la petanca, coses menys perilloses, coses a dir.
2: Arribarà,
0: Sí.
2: Arribarà, i no tardarà gaire.
0: No?
2: Espero que tardi.
0: Perquè ara ets aficionat als cavalls.
2: Sí, ara faig raig d'hípica, encara m'agrada competir, la naturalesa.
0: Forma. Això també, vull dir que raig de cavall...
2: I aquí no té edat, els cavalls no té edat, perquè t'has de compaginar amb el cavall i pobret és ell que va fa l'esforç i intentar no castigar-lo.
0: Tu a dalt també, Déu-n'hi-do, també sues,
2: també. I baixes del cavall, també.
0: Sí.
2: No és fàcil.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, paracaigudes, Mercè.
5: Vinga, paracaigudes. Hi ha un personatge que potser heu oblidat, algun potser no, però que... Quan us digui el nom, sabreu qui és.
4: A veure.
0: Aviam.
5: És en Fèlix Baumgartner.
0: Home!
5: Recordeu o no?
0: El recordo,
5: sí. El paracaigudista austríac que l'any 2012 va fer el mític salt, patrocinat per Red Bull, recordeu? 39 quilòmetres
3: d'altura. 39,
5: eh? Sí, 39 quilòmetres d'altura, tu.
4: Jo trobo que fer 39, podria haver fet 40.
5: Noi, doncs mira, és que no t'està bé res.
0: Igual a 40 quilòmetres et peta el cap, no ho sabem, això.
5: No ho sabem. Es va convertir convertint la primera persona que va trencar la barrera de so, del so en un salt com aquest, que va superar els 1.300 km per hora.
0: Tu, Alex, quin és el màxim que has anat de velocitat?
2: 335.
5: Imagina't.
0: Déu-n'hi-do, també, eh?
5: Sí, sí, sí,
4: sí, sí, sí. Sobre una moto, 335.
0: És gros, eh?
2: A partir de 300 ja la pista es veu així.
0: Feu molt petita, eh?
2: Si fa 12,
0: i diu que sent, diu que sent la gent cridar en català, eh? Sí, sí, sí. Oh, yeah. Àlex,
2: vinga! A la curva, això.
5: Doncs el Fèlix va estar més de 4 minuts en caiguda lliure.
0: Hòstia santa, és molta estona, això.
5: També s'hauria fet llarg, això.
2: Això és veritat,
0: és veritat.
3: És veritat, és veritat.
0: Sí, sí.
3: Però és que se n'ha fet. Fa molt temps que no en sento dir res, eh?
5: Sí, clar, perquè és mort.
0: És mort. Què dius? El Fèlix va un gàmster.
4: Què dius?
5: Sí, és mort, és mort.
4: El Fèlix Baumgartner és mort?
0: Baumgartner, no. Va un gàmster, tampoc sé com es diu.
4: No,
0: Baumgartner.
5: Baumgartner.
4: Schumacher.
0: Sí, no.
7: És mort, eh? El típic que es passa la vida fent esports d'aventura. I per què s'ha mort? Perquè li ha hagut un test al cap o alguna cosa així?
5: No, poc... no, justament es va morir fent el que li agradava. Mira. Es va morir el passat juliol mentre practicava parapent a Itàlia.
0: Veus, mira.
5: 56 anys.
4: Hòstia, que jove, tu.
0: Molt jove. Ah, quants anys tens, tu, Fel?
3: 56.
0: Mira.
4: No vagis a Itàlia.
0: Eh? Com l'Àlex, també, eh? Sí, 56 anys. Sí, sí. És el moment d'anar agafant la petanca i deixar els paracaigudes.
2: És una edat que vol reptes i vols més, més, més, pugen el jovent, els vols seguir...
0: I no, eh?
2: Són reptes perillosos.
3: És el que passa a mi, és el que em passa a mi.
0: Moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi.
4: Bravo!

0: Què sona, Arnau?
1: La chanson.
0: La chanson.
1: Això és C'est la...
0: Aviam, què és?
1: C'est beau la vie.
2: C'est beau la vie.
1: C'est beau la vie.
3: Vol dir que es vol vi.
0: Es vol vi.
1: Sí, el vi és bo i la vida també.
0: En saps de francès, tu, Xavier?
3: Whist.
0: Sí, whist.
1: Una peça de l'any 1973 que interpretava la cantant francesa Isabelle Auberet.
0: Ah.
1: Fa un parell d'anys, quan l'Isabel va fer 85 anys, va voler celebrar l'aniversari d'una manera especial.
0: Ai.
1: Saltant d'un avió a 4.000 metres d'altitud.
0: Amb 85 anys?
1: Sí.
3: La Ferrussola també, eh?
1: A veure, primer va trucar al metge,
0: sí.
1: Aquest li va aconsellar que no ho fes. Eh? Sí. Després va trucar al cardiòleg i li va dir que endavant.
0: Ah, mira, en sèrio?
1: Sí.
0: És que el metge de capçalera sempre ha de buscar una segona opinió.
4: Sempre. Sí, sí,
3: sí. A favor vostre.
1: Va pujar a l'avió, es va llançar al buit durant 60 segons i quan va obrir el paracaigudes es va posar a cantar aquesta peça que avui us he seleccionat i, com bé deia ella, la vida és bonica, amics.
0: I tant, que i tant. Carai, tu, i tant. No, veus, mai és gran,
3: Ah, doncs ara encara està buscant la dentadura, sí. Però...
0: amb l'estirada del paracaigudes li va saltar. Doncs escoltem l'Isabel Auberet i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: Avui us porto un bulldog francès de 6 anys, que és de la Gemma.
1: Són aquells del morro aixafat, eh?
0: Sí, us costa molt respirar.
2: No m'agraden gaire.
0: No, noi, no t'ha d'agradar tu.
1: El pic de l'agost el deixes millor al sol i queda mort aquell ull. Sí.
0: A veure, veiem-lo perquè és un gos que està una mica
3: confinat.
0: És preciós, és preciós. Però us explico per què està així.
1: No digueu que és
0: preciós. El gos es diu, ja us ho presento, es diu Josep Maria.
1: Josep Maria.
0: És de la Gemma, d'Ametlla de Merola.
1: Endreceu una mica a casa. Hi ha el pot de la fregona darrere. De la,
4: és veritat.
1: Quan envieu la foto, endreceu una mica.
4: I és una tortuga.
2: És una tortuga.
4: És una tortuga, allà.
1: Una tortuga, allà.
0: Ai, sí. Us explico quatre cosetes del Josep Maria, perquè es veu una mica trotinadot, però no es veu tan trotinadot com està, pobret.
1: Ah, no? Quants anys té?
0: És cec d'un ull, perquè es va rascar amb una pota i se'l va fotre en l'aire.
2: Josep Maria, també.
1: S'ha de picar molt l'ull per quedar-te la fora.
5: A veure, volia morir, segurament. L'existència d'un bulldog, ja, o sigui, tu vols la mort, llavors va intentar i només es va quedar cec.
0: Sí, i arran d'això, pobrico, que es veu que, a més, perd l'equilibri i per això és que camina amb el cap tort.
1: Ah, sí que tenia el cap tort. Carai.
5: Així que s'ha cardatge. Doncs ens va bé algú amb problemes de visió com en Josep Maria. Avui acompanyem un científic a fer un experiment relacionat amb la vista.
1: Avui passegem el gos per la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, als Estats Units d'Amèrica. Som a mitjans d'octubre de 1896.
2: No sé si fa fred.
1: A Berkeley.
2: A mitjans d'octubre?
1: No sé.
5: 1896, força.
4: Depèn del dia.
1: O Nova York fot unes nevades increïbles.
4: Sí.
2: Berkeley és Nova York?
1: No, però és Estats Units. Estats Units és petitó i més o menys fa el mateix clima a tot arreu.
2: Val.
1: Avui parlarem de ciència, així que presteu atenció que sabem que us costa, eh?
2: Sí, ho diu per tu, Eiffel?
4: Què? Per mi?
2: Sí, no, ho diu per tu. Bueno,
6: jo diria que ho diu per tots dos.
1: Ho dic en general, no és per ningú concret, nois. Era un comentari general. Som en un laboratori de la Universitat de Califòrnia. Serem testimonis d'un experiment que, a primer cop d'ull, podria semblar una estupidesa.
0: Molt bé,
2: primer cop d'ull,
0: o sigui, si sembla una estupidesa, per què hi hem d'anar? Vull dir que hi ha com moltes coses interessants.
1: Només ho sembla, Mercè. No he dit que ho fos. Va. Abans de veure'l, comencem per conèixer el responsable de l'experiment. En George Stratton, un científic de 30 anys que compta amb una prometedora carrera en el món de la investigació. Arnau, avui et toca a tu interpretar el personatge. Fas de George.
7: Perfecte, narrador. Per cert, quin gos tan curiós.
1: Sí.
7: S'assembla una mica al comte de Godó.
1: Home, què diu?
4: Que fort, l'Stratton.
1: Sí, tu. Sí que va amb el cap tort, aquell senyor. Però, sí. I qui era l'altre? La mare
0: del rei? La
1: era la mare del rei que anava amb el cap tort.
0: No era la germana?
1: No, la germana va amb el cap tort, però és un altre tema. és perquè tot el rato es pregunta a veure què hi fa aquí.
0: Però sí que era la mare.
1: Però la mare tenia el cap tort.
4: També. La gent de Calés.
1: En general són els rics, tenen el cap tort.
4: És del bolso, porten el bolso amb els calés i van, saps?
1: Bé, ja veieu que, com és en George, no té pèls a la llengua. És un home a qui li importa un rave l'opinió dels altres. I sort en té, perquè des que els seus companys saben en què treballa, que el prenen per ximple. Pensen que és ben beneit.
4: Per què? De què va l'experiment? Sí.
1: Bueno, un moment, ara us ho explico. O que us ho expliqui ell. Mira, ja que hi és, George, explica en què consisteix.
7: El meu experiment pretén demostrar que el cervell humà és capaç d'adaptar la percepció visual a qualsevol circumstància.
2: No em sembla cap tonteria, no. Vull dir, pensar que seria, pariré un mico que tingui dos caps.
1: Mira.
4: O fer reviure algun mort amb els òrgans d'un viu.
1: Sí.
2: O tornar-li la veu original a un eunuc.
1: Exacte, o cardar-li el cap del conde de Godó a la mare del rei, per exemple.
4: Aquest seria maco,
1: Aquest seria, s'hauria de veure.
4: La combinació.
1: La intenció és bona, però per l'experiment en George ha hagut de crear un artefacte, que és el motiu pel qual tothom el pren per idiota. Les ulleres que ho fan veure tot del revés.
4: Per favor, home, hòstia, quins invents, també.
2: Això sembla d'en Doraemon.
1: Sí. Les ulleres per veure-hi del revés.
4: Llavors que no es queixi, si se n'encarden d'ell. Vull dir que, esclar, noi, també uns experiments que...
6: Sí. Després voldreu subvencions, els de la ciència. Vull dir, saps? Vull dir, molt queixar-se els de la ciència ara. Després de que volen subvencions.
7: Una mica de respecte, que us dediqueu, tots els que sou aquí, us dediqueu a la faràndola i això de les subvencions, ja sabeu com va. Home, tots mengem aquí de la menjadora una mica.
4: S'ha dit ell mateix?
1: Ara s'ha inclòs.
4: Has barrejat dos personatges amb un...
7: Però és que també em dedico, també tinc un grupet teatral. De les meves sessions.
1: Són enganyoses, Són les subvencions del món teatral són enganyoses. Són retornables.
4: És com el vidre.
1: Sí.
4: Saps?
1: Que és retornable.
4: Que és retornable.
2: I les subvencions del món agrícola també són...
1: Sí. A vegades te donen 100.000 euros, n'has de tornar 90.000,
4: sí.
1: Te'n queden 10,
4: sí.
1: Llavors has de pagar una auditoria per demostrar aquests 10 que te'n costa 8.
4: Sí, i l'auditoria et diu, ui, t'has equivocat.
1: I te'n cobren 2, quedes a 0.
4: I n'has de tornar aquells 10 que havien donat, sí. Més els interessos.
1: Normalment surt a pagar.
4: Sí.
1: El nom descriu perfectament l'objecte. L'artefacte amb què en George fa mesos que treballa són unes ulleres que serveixen per veure-hi del revés. Ojo l'invent, eh? Cuidado.
2: Ja es veu que no anem bé. Ja es veu que no anem bé.
1: A veure, malgrat que l'invent pot semblar una mica absurd, té un rerefons interessant. En George s'ha inventat les ulleres per comprovar una teoria que li balla pel cap. Creu que el cervell es mou en base a la informació que li arriba des dels ulls i que se sap adaptar a qualsevol modificació per continuar fent-ho.
4: Hòstia, quina fumada.
1: Bueno,
4: quina fumada, això, eh?
1: Que té sentit, en el fons. En George ho vol posar a prova. Pretén confondre el seu cervell per demostrar la seva teoria. Per això ha creat aquestes ulleres, per modificar la informació que rep a través dels ulls. Així comprovarà si el cervell és capaç de processar la nova informació que li arriba. S'entén?
4: Sí, sí.
2: Mira, Peyu, no acabo de seguir-te ara mateix.
1: Sí, a veure, amb les ulleres, en George ho veurà tot del revés. Fins aquí ho entenem,
4: sí,
1: no?
4: Sí, gràcies.
1: O sigui, el que normalment seria dalt, ho veurà baix.
4: Vale.
1: Saps?
4: Vale.
1: És com si a mi em veiguessis del revés, ara, Xuriguera.
4: Sí.
1: Els peus al bueno. Cap i el cap als peus.
2: Sí, és el que...
1: Bueno, no sé com em veus realment, sí. Ja, de veritat.
2: Més o menys és el
1: que sí. Bueno, doncs això, farà això, eh? Ho veurà tot completament al revés. Bueno, ja està.
4: No sé.
1: El de la dreta a l'esquerra, el de dalt a baix.
4: Acabarà amb una caparra, aquest nano, que ja veuràs.
1: Això sí. Imagineu-vos que us voleu tocar la cama esquerra.
4: Vale.
1: En principi és fàcil.
4: Sí.
1: Però clar, si la teva cama esquerra, el cervell la percep a la dreta, la massa te'n va on no és la cama. S'entén, això?
2: Sí, però no sé per què serveix.
4: No.
1: És igual, és igual.
2: Val.
1: Ja ho veuràs. Segons la teoria d'en George, al cap de poc temps de veure les coses on no són, el cervell entendrà com s'ha de moure i ordenarà la informació d'una manera correcta. És a dir, ens farà moure la mà cap a baix, malgrat que vulguem tocar alguna cosa que hi ha dalt.
0: Però és una bona palla mental, no?
1: Sí, sí, bueno,
7: Ciència, Mercè, ciència. Ciència de la bona.
1: L'experiment és força interessant i comença just ara. En George es posa les ulleres i el primer que fa, bueno, ja compensa ser al laboratori. Es fot a caminar i a la tercera passa gairebé es mata. Li és impossible anar recte. El seu cervell no entén ben res.
4: Vols dir que no va mamat?
1: No.
4: Entre una cosa i l'altra?
1: És un científic. No veuen, els científics no veuen.
4: No.
1: En hores de feina, no.
4: Va.
1: Principi.
4: No ho sabia, això, veus?
1: És conseqüència de l'experiment, per això ha caigut. En George l'esperen 8 dies així. A les nits portarà una vena als ulls, de manera que l'únic que veurà des d'ara estarà alterat de la realitat. Escoltem-lo, que està escrivint a punts a la llibreta. Vinga, George, com ho vius?
7: Dia 1...
1: Oh, costa, escriure, del revés.
0: Home, clar, apreta molt fort, eh?
4: Sí. Només porto un dia i ja s'ha tornat ben idiota, pobre.
1: Sí, no, és que no és fàcil.
7: A veure, insolents! No us n'imagineu lo difícil que és escriure veient tot del revés.
1: Ara.
2: Sí, que, bueno,
1: a mi em va passar una vegada, quan era petit, vaig fer un dictat a col·le i el vaig fer tot de la dreta cap a l'esquerra.
2: Per?
1: No, per res. Em vaig equivocar, vaig arrencar malament.
4: Hòstia.
1: Saps quan comences a escriure, que no d'allò? Jo notava aquell dia, pensava, hòstia, avui t'està costant molt, escriure. I el vaig acabar, vaig quedar tot el dictat i li vaig ensenyar a la professora i em va dir, què has fet?
4: No? Has tu provat això?
1: I em va felicitar perquè em va dir, és molt difícil això.
5: Home,
1: que has fet.
5: Vas fer faltes o no, però?
1: No, cap
5: falta. I sense faltes?
1: Sense faltes de dret
0: molt
1: a esquerra.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
2: Com si fossi...
4: Esquerrà.
1: Com en Bàrab,
2: diguéssim. Sí, sí. En Bàrab,
1: de dret a esquerra.
2: Molt
1: bé. El primer problema amb què es troba en George és la dificultat que comporta escriure veient les coses capgirades i d'esquerra a dreta. Al cervell li és molt difícil coordinar els moviments que ha de fer amb la mà.
7: Narrador, em pots ajudar?
1: Ah, sí.
7: M'escriuràs tu els apunts?
1: Sí, ja t'escric jo. Mentre no sigui ajudar-te, jo què sé, a fregar-te el cul...
7: No, això en Xuriguera, després.
1: la ratlla del cul, encara que la veïs del revés, és el mig. Vull dir que no m'has de tenir problema, en principi.
2: És tan innecessari aquesta broma.
4: No sé quin desitjar aquí darrere d'aquesta, saps?
7: Tothom té les seves coses.
4: Sí.
1: Jo em vaig trencar la clavícula una vegada i m'havien de xocar el cul, eh?
4: Hosti,
1: és
0: molt indigne.
1: És de les coses tristes.
0: Sí.
4: Jo amb l'edat que tinc ja m'hi vaig veient.
1: Sí? Que t'aixuguin el cul.
4: Sí, ja ho he deixat escrit allà a la tauleta.
2: Jo n'he aixugat de culs, perdoneu.
1: Jo també, les meves filles, collons.
7: Ah, bueno,
1: jo tinc una filla, una filla que és tan valenta, té les cames tan fermes, no tinc collons de separar-li les natges del cul per rejugar-li.
2: Has de provar amb un gat, un gat de cotxe.
1: Li queden fermes.
7: Anem al meu experiment.
1: Sí, perdó.
7: Gràcies, Arnau.
1: Vinga. L'experiment es va tornant interessant a cada hora que passa. Tot el que fa en George li demana una atenció enorme. Un gest tan simple com agafar objectes amb la mà li és molt difícil de fer perquè el cervell encara no sap processar la informació. Ho fa tot a la inversa.
7: Narrador, apunta.
1: Apunto.
7: Tinc dificultats per agafar la tassa de l'armari.
1: Sí, això, tenint en compte que les tinguis totes a l'armari. El segon dia, l'experiment comença a millorar. Resulta que, passades les primeres 24 hores, el cervell d'en George ja sembla més acostumat a la nova realitat que ha d'afrontar.
7: Narrador, apunta.
1: Hòstia, ets pesat, fill.
7: M'he posat les sabatilles a la primera.
1: A la primera, a la sabatilla.
2: Molt bé. Encara no li he rentat el cul.
1: Ara. En George està exultant perquè això demostra que la seva teoria és certa. El cervell està entenent el canvi. Tot i que els ulls han donat la informació que les sabatilles eren a dalt, ha sabut interpretar que eren a baix. Es va entenent l'experiment?
2: S'entén, però no sé de què serveix.
1: Sí, home, sí que és útil. Ja ho veuràs més endavant. Explicar un experiment científic per la ràdio és un repte, però aquest s'ho val, eh? L'avenç del científic és cada dia més gran. Ara ja porta mitja setmana amb el món del revés i pràcticament fa vida normal. Està aprenent a fer coses que el primer dia era incapaç de fer. Com menjar, per exemple. Anar-se agarrant la forquilla al front tot el rato. Vinga, del front. N'hi ha que s'hi veuen del dret i també ho fan, això.
2: Això seria maco de veure, eh?
1: Això ha de ser ben maco. Veure un tio...
2: Fart de riure, tio.
1: Ara ja no li passa, eh? Ara el cervell s'hi ha anat acostumant. De fet, 8 dies després de veure el món al revés, en George acaba l'experiment i pot demostrar que el cervell és prou intel·ligent per entendre el canvi de visió.
7: La meva teoria era certa. Sí? El cervell se sap reprogramar.
4: Molt bé, vale, molt bé, felicitats.
7: De què serveix tot això?
1: Doncs de molt.
7: Ah, sí?
1: Us n'heu enfotut molt d'en George Stratton, bueno. Però l'estudi demostra que el cervell interpreta la percepció que rep dels sentits de manera constant. És a dir, que és capaç de reinterpretar la informació i adaptar-se encara que el vulguem enganyar.
2: Sí, val. Pregunta, però per què serveix ara, tot això?
4: Ara.
1: A la llarga, l'estudi d'en George ha permès la rehabilitació de persones que han patit danys cerebrals.
7: Oh, carai.
1: El que abans eren casos perduts, actualment es poden solucionar gràcies a les conclusions que va extreure el nostre amic del seu experiment.
7: I això que aquests bandarres s'emprenien per idiotes.
4: No, senyor. Bueno, cosa no trobada, tampoc.
1: Ara, el més curiós de tot és que en George va ser la riota de tothom durant molt de temps. Però amb ell li era igual, quan el veien estampat contra els mobles, el donaven per boig, però el que feia tenia un sentit.
6: Sí, què hem après avui?
1: Què hem après, Àlex?
6: Doncs que per molt idiota que sembli una persona, sí, no ens hem de riure d'ella, perquè a vegades fins i tot els idiotes saben el que estan fent.
2: Gràcies.
1: Fins i tot. Fins i tot. Una moralina tan bonica, eh?
6: Sí.
1: Sí, sí, sí. Tingueu en compte quan aneu a votar.
6: Exacte.
1: Els experiments més estúpids et poden convertir en una eminència. De fet, en George, el científic que durant mesos era la riota de la universitat, és considerat un dels científics nord-americans més brillants de la història. Va morir l'any 1957 als 92 anys.
2: Fixa't.
1: En George.
2: Fixa't.
1: Molt bé, George.
2: Tan llarga.
1: Felicitats,
2: George. Molt bé, George.
1: Aquest any la marató de la TV3 per fer unes ulleres del revés.
4: Sí.
2: Se sap si es va enterrar dintre el taüt o a fora? Vull dir que...
1: Ell?
2: Sí.
1: No, home, ell es va enterrar dintre perquè l'enterraven uns altres.
2: Ah, val.
1: No s'ho feia ell mateix, era mort en aquell moment, suposo. Mercè, d'aquí depèn la vida del nostre gos, d'aquell bulldog francès tan adorable.
0: Doncs ara li pregunto.
1: Que recordeu que no s'hi veu dormir...
0: Com et dius?
1: Aviam.
0: Dolors.
1: Dolors.
0: I d'on ets, Dolors?
3: Granollers.
1: La Dolors de Granollers.
0: Dolors, no és per posar-te pressió, però és que tenim un missatge de la Gemma per tal que, bé, que t'hi esforcis una mica, no? Per salvar el Josep Maria.
1: Del bulldog francès Guenyo.
8: I va, sisplau,
3: Què he de fer?
8: No li vulgueu més mal del que té.
1: Ara.
4: Ostres.
1: Ara, no li vulgueu més mal del que té.
2: És sintètic.
1: Doncs si encertes la pregunta, el gos sobreviu, i si la cagues, el gos es mor. Quan pesa, de mitjana, el cervell d'una persona adulta? A. 3 quilos.
2: 12.
1: B. 1 quilo i mig.
2: 15, poder.
1: 15 quilos. O C. Mig quilo.
2: Ostres, és molt poc.
1: 3 quilos. Un i mig o mig quilo?
3: Mig quilo.
1: Mig quilo,
3: Ja en tenim prou.
1: Ja en tens prou. Okay. Doncs en tens prou per matar un gos. En Josep Maria és mort.
0: Home, Dolors, amb mig quilo de cervell no fem pas res,
1: Un quilo i mig, nois. Que sapigueu que tenim tots un quilo i mig al cap de cervell.
6: Encara.
1: Ja em noto que pesa a vegades, sí. Hòstia. La mort del gos d'avui no és la més desafortunada de la temporada. No. Poc ni falta per això, eh? Resulta que hem estat tan atents amb en George que ens hem oblidat del tot d'en Josep Maria i de la manera que era curt de vista s'ha fotut dalt a baix de la finestra del laboratori on érem. Hòstia. No, fa greu, ho sentim molt. La veritat és que ha estat de mala sort. Feia difícil morir-se la història d'avui.
6: Sí, sí, sí.
1: Esperem que la Gemma de l'Ametlla de Merola
2: passa res.
1: Ens perdoni. Pobre, pobre Boldot. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
9: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un dels passatgers espanyols del vaixell Ontius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, han donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies,

0: pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
1: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
0: Als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius va donar ahir un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, 3 persones han mort per l'antivirus. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
0: La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'afers estrangers d'aquest dilluns.
2: La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per associació il·lícita, blanqueig de capitals i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans 8. El judici a la família Pujol ha entrat a la recta final. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
0: El New York Times destapa una campanya del govern de Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país arran de les protestes contra la guerra a Gaza. Els organitzadors del concurs minimitzen aquesta investigació i defensen el seu sistema de vot, malgrat els boicots d'Espanya, els Països Baixos, Islàndia, Irlanda i Eslovènia. La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per a la Fundació Lluita contra les Infeccions.
2: L'acte s'ha fet aquesta nit al MNAC per recaptar fons per la investigació per les malalties infeccioses. La gala, presentada per Sílvia Abril i Toni Acosta, ha reunit prop de 800 persones i hi han assistit nombroses celebritats del món econòmic, social i cultural. També hi ha hagut actuacions musicals d'Amaral i Joan Dausà. En aquesta edició i per primera vegada s'ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona, que ha recaigut en el cineasta i actor Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta amb projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova ha fet públic que conviu amb el VIH.
0: Esports. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
2: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a 1 del Girona, amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
0: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
3: Fins aquí les notícies.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les 2.
4: I a partir de les 3...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
10: No m'agrada aquesta sintonia. És...

0: Que està molt bé. Pam,
1: pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
0: M'ho faries tu, Elisenda?
2: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam.
0: Marc Marvà, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
3: Pam, pam, pam, pam.
2: Molt bé.
0: Com ho faries, Òscar?
4: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
0: Pam, pam, pam.
4: Veus?
5: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Pam, pam, pam, pam. Catalunya
5: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com
0: està vostè?
1: Un dia tan lluminós que fa.
0: Avui és un dia lluminós i, a més a més, avui tenim una sorpresa pels nostres
2: amics. Ai, sí.
3: Mira.
0: Agafa-ho.
1: Sorpresa. Amb aquesta paraula. Amb la paraula campaneta.
0: Ara us ho expliquem. I campaneta també serà important. Mira, ja la sentíeu riure, eh? Si avui és dilluns, vol dir que ens acompanya la solucionet Estel Soler. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: No dona crèdit.
0: Com estàs?
4: Per ser dilluns, prou bé.
0: Avui fas una bona cara. M'encanta el pentinat que t'has fet.
4: Ai, vaja.
0: M'encanta el look que has triat.
1: Sí.
0: Sempre dic el mateix, sembla que no tingui criteri.
4: M'agrada molt que la façana no indiqui
0: la situació.
4: Els enderrocs que hi ha a dins. Està molt bé.
0: És un look. Estarem aquí per sostenir-te, sigui el que sigui.
4: Moltes gràcies, ho sé.
1: És un look, et diria, de pel·li de finals dels 80.
0: La preciosa. Per dins i per fora.
1: Wonderful.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.

0: I avui us portem una solució demandada per vosaltres mateixos. Us recordo que vam fer un tema, vam parlar sobre narcisisme un dilluns també, oi, Estel, que hi eres aquí, amb l'Omar Rueda. Sí. Doncs van arribar moltíssimes consultes sobre què passa si és la nostra mare qui és la persona narcisista que tenim al voltant. Doncs a petició vostra, els vostres desitjos són ordres perquè avui parlem de mares narcisistes. Què és una mare narcisista? Quines característiques té una mare narcisista? I com actua directament en el seu entorn aquesta mare narcisista, concretament amb els seus fills? Quin impacte té en les criatures o en els fills ja adults haver tingut una mare narcisista? Es poden trencar aquests patrons familiars? Com es pot sobreviure a una mare narcisista? Com hi hem de posar límits? I d'altra banda, i si som nosaltres qui som narcisistes? Com podem identificar si som una mare narcisista? La solució a totes aquestes preguntes la té l'Elisenda Ripollès. Molt bon dia, Elisenda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Posa un aplaudiment, Albert, per favor. Hola. Que no és habitual tenir una tocalla aquí a l'estudi. L'Elisenda és psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella. Ah, de seguida hi entrarem, Elisenda. Però per què hi ha mares narcisistes?
1: Doncs probablement perquè han après del seu entorn, en el seu entorn familiar, aquest patró de conducta. Normalment ve d'això, ve perquè de pares a fills es va transmetent aquest tipus de rol.
0: Es transmet de pares a fills.
2: I de mares a mares, no?, sobretot.
0: Segurament, segurament, de mares a mares.
2: Jo tinc com una obsessió com a mare de tot el que has dit, m'obsessiona sempre saber, no tant apuntar cap a fora, sinó girar el dit i preguntar-nos si insospitadament podem estar doncs fallant o en aquest sentit tenint trets narcisistes, que entenc que no és el mateix que ser narcisista, però si podem ser aquesta mena de mares. I m'obsessiona aquest encadenat.
0: Fins quan es perpetrarà, no?
2: Sí, de generacions de dones, no? Que hem establert això, no? Que la besàvia li va mostrar això a l'àvia, l'àvia a la filla, i així ens anem encadenant. I en soc molt conscient d'això i tinc com les ferma voluntat de, en diferents àmbits, trencar el cadenat respecte a la meva filla.
0: Doncs mira, respecte al que la pregunta que es fa a l'Estel Soler, de seguida us la responem. Abans, però, avui, més que mai, participació oberta de tothom,
3: Doncs sí, amb les vies de contacte habituals, el 93207474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, i si no, ja ho sabeu, el WhatsApp del programa, el WhatsApp de la solució, el 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com la solució, amb Elisenda Carot. Avui amb una pregunta molt clara. Heu tingut una mare narcisista?
0: Com ho heu identificat?
3: Com ho heu identificat i després afrontat, també.
0: Perdó, que he trepitjat, no, he tingut moltes preguntes a l'audiència.
3: Pots trepitjar el que vulguis. Com ho heu identificat i després com ho heu afrontat?
0: Doncs la pregunta que us fa en Fran, o les preguntes que us fa en Fran, les podeu resoldre al 93207474 o al 677-38-77-19. Avui notícia, d'última hora, nostra. Avui tenim una novetat relacionada amb la comunitat de la solució. A veure, des d'avui, vull un aplaudiment molt fort perquè ja teniu disponible el canal de WhatsApp de la solució. Allà hi compartirem moments del programa, algunes sorpreses. Ja sabeu que el WhatsApp del programa, l'habitual, el 677-38-77-19, segueix plenament vigent, Nosaltres, podeu escriure, nosaltres contestarem, serà la via de contacte habitual. Però si voleu estar al dia de totes les notícies, novetats de la solució, doncs podeu entrar en aquesta comunitat de la solució. Important, ens escriviu al WhatsApp i nosaltres us retornem aquest enllaç, d'acord? I allà podreu entrar a aquesta comunitat exclusiva amb continguts exclusius per tots els oients de la solució, aquesta comunitat de la solució des d'avui ja present,
3: Ens ho demanin, que escriguin al WhatsApp del programa i que demanin que els hi passem l'enllaç.
0: Exacte. Correcte. Aleshores, nosaltres us passarem aquest enllaç, podreu entrar i, sobretot, si teniu un iPhone o un Android, heu d'activar la campaneta, perquè si no, no us arriben les notificacions. Heu d'activar la campaneta i allà podreu veure tot el que estem parlant. Nosaltres ja hem fet un vídeo exclusiu. Si voleu sumar-vos a aquesta comunitat de la solució, ja ho sabeu, ens escriviu un missatge de WhatsApp al 677-38-77-19 i us donem aquest enllaç exclusiu. Va, comencem pel final, Elisenda. Ho deia molt clarament l'Estel. Com podem identificar si nosaltres tenim trets narcisistes com a mares?
1: Exacte, tu ho has dit, Elisenda. Són trets narcisistes. Abans ho has comentat, Estel. No necessàriament, si tenim trets narcisistes, tenim de tindre un trastorn de la personalitat narcisista. Uh-huh. No totes les mares que controlen o que manipulen o que necessiten reconeixement pateixen aquest trastorn. Pot ser que en moments puntuals de la criança dels nostres fills necessitem aquest control o que utilitzem la manipulació. Mm. A veure, no hi ha pares perfectes ni mares perfectes,
4: home, no?
1: I llavors...
4: Ho intentem fer el millor possible, no? Però exacte. Tots ens portem motxillet.
1: Però per això abans l'Estel comentava, no? Com podria jo detectar, no?, que realment tinc aquest trastorn o que estic manipulant o controlant massa els nostres fills, no? Jo crec que un dels trets diferencials és que la mare, amb aquests trets narcisistes, es situa totalment en el centre de la relació. És una persona, de fet, és una persona narcisista que es col·loca en el centre de les relacions que
4: amb
1: té.
4: Tothom?
1: Amb tothom. Mm-hmm. Amb la resta de la seva família, amb la seva parella, doncs potser a l'escola o inclús en l'àmbit laboral. És una persona que necessita estar en el centre. I, a més, també és una persona que té moltes dificultats per entendre les necessitats del seu fill. Uh-huh. I per entendre que aquella personeta, que en principi quan és petita o quan ja és més adult, aquella persona adulta, té unes necessitats pròpies. És una persona, un ent diferenciada d'ell.
4: Uh-huh. En aquestes necessitats, posa'm un exemple molt pràctic, de dir, la criatura té necessitat de... i la mare actua com a X.
1: Pues, per exemple, si és una criatura petita, pues, té necessitat, pues, potser d'estar una estona amb el seu pare o d'anar-se'n amb els seus cosins, i la mare ho sent com un rebuig, sent com una ferida. I clar, aquí és on comencem a percebre que ja no és massa sa, diríem, no? O si és una persona ja a l'etapa de l'adolescència, pues, que tingui ganes d'estar a la seva habitació, que tingui una intimitat o que pugui sortir amb els seus amics, i això també ho viu com un rebuig.
4: Em fas fora amb tot el que jo he fet per tu, no? Que això serien altres frases que ja hi anirem, eh? Estel, perdona'm.
2: Sí, en base al que deies, d'aquesta voluntat de protagonisme i d'aquesta no entendre les necessitats de l'altre, la criatura o la resta d'entorn, parlaríem, doncs, d'un victimisme rellevant i d'una manca d'empatia important?
1: Sí, realment és així. No són capaços de posar-se en el lloc de l'altre, i en el cas del seu fill encara és més, greu, no? Perquè el fill es veu reflectit en la mare, no? I quan no hi ha aquest amor incondicional que es necessita d'una mare, doncs el fill comença a pensar que hi ha alguna cosa que no funciona ben bé, no? I es busca una mica, es culpabilitza una mica.
4: Mireu, anem enrere, d'acord? O anem als inicis, perquè estem allò... Clar, hem de definir què és una mare narcisista per poder identificar si nosaltres tenim trets narcisistes que estem aplicant en la nostra relació amb els nostres fills. A veure, una mare narcisista, per naturalesa, i ara ho apuntava l'Estel, és egoista? És això? És egoisme o és falta d'empatia?
1: Aviam, és egoista, certament, però jo no diria com jo vull això i ja està, sinó jo em vinculo amb les persones i m'acosto a les persones en funció de que el que aquestes persones em puguin fer sentir en a mi.
4: O sigui, per interès de sentir-se bé.
1: Per seguir-se sentint al centre, per seguir-se sentint validada.
2: I en sou conscients?
1: No necessàriament. Imaginem que les persones que manipulen, per exemple, són molt conscients del mal que fan, però no necessàriament, perquè per això que comentàvem al principi de tot, perquè potser han viscut a dintre d'un entorn familiar, d'un sistema familiar, que això ho ha normalitzat. Uh-huh. Per tant, entenen que la manera de vincular-se amb els altres és precisament passar per aquí, per aquest control, per aquesta manipulació...
4: Sospiteu que les vostres mares són o han estat narcisistes al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Truqueu-nos, ens expliqueu el cas i intentarem donar una resposta, o si més no, fer servir els vostres casos per apuntar possibles respostes que facin que serveixin per tota l'audiència. Què et diuen a través del WhatsApp?
3: Doncs mira, la Montserrat diu, tot això que esteu explicant, diu, defineix perfectament a la mare que tinc jo. Jo tinc una mare així i us explicaré que després de parlar amb ella, sempre em sento petita i que no faig les coses bé. I us he de dir que tinc 53 anys i que tinc una família pròpia.
4: Uf, sentir-se petit. A veure, també podem, en lloc d'intentar buscar quines característiques té una mare narcisista, és com ens sentim nosaltres en estar amb una mare narcisista. Sentir-se petit seria una de les pistes?
1: Sí, totalment. Per això que comentàvem abans, que ella es posa en el centre i no és capaç de veure les necessitats del seu fill. El que passa en aquestes situacions és que la mare invalida constantment les emocions, les necessitats del seu fill.
4: Posem un exemple, et demanaré, Elisenda, molts exemples, perquè entenguem, no? Què vol dir invalidar una emoció? Un exemple perquè la gent a casa digui, ostres, això ho faig o això m'ho fan.
1: Clar, per exemple, arribes del col·legi i dius, mira, m'ha passat això amb una amiga, no? Em sento malament doncs, perquè doncs, m'ha pres el pèl o m'ha ridiculitzat, el que sigui, no? Allò, una mare empàtica, una mare que té una relació saludable amb el seu fill, doncs tindria la capacitat de posar-se en el seu lloc i dir-li, explica'm el que t'ha passat, parlem-ne, com et sents... Uh-huh. Una mare narcisista invalidaria això amb el sentit de que diria, això no és tan important,
4: això són tonteries, no?
1: Tonteries, tens la pell molt fina, coses així que fan que aquella persona, aquell nano, senti que les seves emocions no són vàlides, que no són correctes o que no tenen importància.
4: Repetim, això és invalidar, eh? No vol dir que qui us digui això sigui una persona narcisista, sinó que és un dels sistemes que fan servir les persones narcisistes. Però ara no aneu a que, ui, m'ha dit que tinc la pell fina, és un narcisista. No, això és invalidar una emoció. Ah, digues, Estel, perdona'm. Que abans deixaves la mà.
2: No, tinc diverses coses al cap. És que m'interessa molt el tema. L'he explorat a fons, de fet, amb la darrera novel·la que vaig treure, Aquest tros de vida.
4: Aquest tros de vida, Premi Ramon Llull 2025.
2: Correcte.
4: Aquest tros de vida s'explora precisament el concepte de les mares narcisistes, en algun cas.
2: Hi ha una trama molt forta, mare-filla, amb aquesta relació de possible vincle narcisista. I vaig treure'n una frase que em sembla com que potser defineix bastant, en general, el fet dolorós que suposa no portar-se bé amb una mare, i deia alguna cosa com viure malsanament una relació amb una mare és un desnonament, és viure la intempèrie. Perquè per mi la imatge era que una filla sent o hauria de sentir la mare com una llar, com una casa, un refugi on anar sempre, no? Volia preguntar si ens quadraria el concepte de persona també passivo-agressiva. Són directes en aquesta relació amb els fills i amb els altres, o més aviat juguen a una de freda o una de calenta?
1: Sí, la relació que tenen les mares narcisistes o amb trets narcisistes amb els seus fills pot ser molt intensa, però alhora és molt desequilibrada. És a dir, que hi ha moments en els que pot dir ets fabulós, estic molt orgullosa de tu, i hi ha moments en què els pot fer sentir com un mal fill.
2: I una altra cosa, que en les exploracions i investigacions...
4: Jo voldré molts exemples, eh?
2: Sí, també podríem dir que és característic, en aquest cas, mares que parlen molt bé dels fills a fora, però amb ells, en canvi, els amatxaquen molt o no els hi donen aquesta aprovació?
1: Sí, perquè necessiten aquesta validació externa. Les mares amb aquests trets narcisistes necessiten quedar molt bé de cara de portes en fora, no? Quedar molt bé. I és una de les coses que també els exigeixen als seus fills. Per ser un bon fill, m'has de fer sentir orgullosa, m'has de deixar bé a fora, no? No em posis en evidència, no em portis la contrària...
4: Això quadra, també. En parlàvem amb la Mar Rueda, no? El meu fill és el millor, però és més una façana, no? No és tant que creguin realment que el fill és el millor.
1: Exacte, no és la realitat que viu aquest nano a casa, ni molt menys.
4: Al 677-38-77-19 podeu dir la vostra. Es tracta igual a les criatures nens o nenes? Això, els pares, mares narcisistes?
1: Això abans, Estel, quan ho has comentat i pensat, sí que és cert que hi ha certa diferència. Poden patir-ho tant nens com nenes, evidentment, perquè pot ser que també una mare narcisista només tingui nois, no? Nens. Però en el cas de les nenes hi ha com una mena de competència. Se senten com que les filles les poden desbancar, els hi poden fer certa competència. A nivell de pues, com van vestides, es controlen més amb qui van, amb el seu cos...
4: Digues.
1: No
4: pateixis per explicar-te.
1: Amb la parella que poden tindre.
4: Això.
1: Sí, controlarien més quin tipus de parella tenen, o inclús es posarien amb la criança dels seus fills propis.
2: I podríem afirmar que aquesta mena de relacions causen estralls en les criatures o en les filles o en els fills, que fan que els fills acabin sentint-se responsables o negligents de no atendre prou aquest perfil de mares, de no ser prou...
1: Sí. Sí, sí, totalment. O sigui, això és algo que queda com molt palès en aquest tipus de vincle, no? Si jo no faig exactament el que necessita la meva mare, em fa sentir malament perquè em titlla, no, de mal fill, no? Com pot un fill ser desagraït amb la seva mare, com pot fer-li sentir dolor o fer-la patir? Per tant, et torna com un bumerang, per dir alguna cosa, no? Et torna com amb aquest sentiment de culpabilitat.
4: Posa'm un exemple. M'ho passa amb els exemples, però és que realment amb els exemples és a través del qual diem, ostres...
1: Clar, per exemple, doncs, quan el fill té ganes de sortir amb els seus amics, per exemple, que comença doncs, a l'adolescència, quan ja té ganes de doncs, sortir a les tardes o algun vespre i tal, no? La mare sent aquesta distància com un rebuig cap a ella mateixa, i aleshores li recriminen al fill, com pot ser que vulgui sortir amb tot el que jo he fet per tu,
4: què trobaràs a fora,
1: exacte, què trobaràs a fora que no tinguis a casa, o per exemple, jo vull que estic trista, necessito que et quedis. Llavors què passa? Que el fill, com que se sent tan malament, se sent tan culpable, normalment recula. I el recular està incentivant que segueixi aquest patró de conducta entre la mare, aquest patró.
4: Clar, però és molt difícil posar-hi límits, no? És a dir, clar, com no recules? Si tu has estat, ets fill o filla, mai millor dit, d'aquest sistema familiar, no? Que quan parlem de psicologia sistèmica parlem d'això, no? De les relacions que s'estableixen entre els diferents membres de la família. Necessites com un punt d'objectivitat per sortir d'aquesta relació nociva, per poder establir límits.
1: Sí, totalment. Moltes vegades és... veiem, intueixen que han tingut un tipus de relació narcisista amb la seva mare quan ja són adults. És molt difícil de detectar o de d'esbrinar quines són aquestes ferides que tens, perquè no són maltractaments a l'ús, no? No són ni verbals ni maltractaments físics, sinó que són molt subtils i creen molta confusió en aquell nano. I més perquè la mare no és una mare ausent. És una mare que normalment està molt present, perquè està controlant sempre. Aquesta mare normalment també té una autoestima baixa, se sent molt insegura, i aquest excés de control sobre el seu fill és el que li permet sentir-se segura.
4: Ara estava pensant que abans deies les relacions entre una mare narcisista i un nen possiblement siguin diferents amb una nena, perquè amb les nenes sovint estem parlant de casos genèrics, eh? Sí. O en general. Amb una nena poden entrar més en competència. També podem detectar una mare narcisista en la seva relació amb la jove, és a dir, amb la parella d'un dels seus fills o filles?
1: Sí, poden aparèixer també molta... Això que estàvem parlant ara, no?, d'invalidar en l'altre, permaneix en el temps. És a dir, en el teu fill, per exemple, quan es casa i forma una família, tu, la mare narcisista, segueix exercint aquest control, aquest judici sobre com actuen aquesta parella o aquesta família. I llavors es posa en dubte, per exemple, si és una bona mare, si és una bona esposa. Clar, apareixen també molts gelos perquè aquella jove li ha pres el protagonisme i ella necessita ser el centre.
2: Fins a quin punt el fet de tenir o haver tingut una mare narcisista pot fer que sigui un terreny d'adop propici a que es caigui amb altres persones narcisistes i acabar-te convertint en víctima inconscientment d'altres narcisistes al llarg de la vida, en l'entorn laboral, en l'entorn d'amics, de parella, etc.
1: Clar, acostuma a passar que una persona que ha viscut aquest tipus de relació assumeix que és la normalitza, no? Que és la manera de vincular-se amb els altres. I aleshores tendeix a, com que ell tendirà, o ella, et tendirà a adaptar-se a l'altre, l'altre pot ser que encaixi en aquest patró i tendeixi a aprofitar-se'n d'aquest accés, jo diria, fins i tot d'empatia. És a dir, a la possibilitat de que aquella persona aparqui les seves emocions per només atendre les emocions de l'altre.
4: Emocions i necessitats, no?
1: Sí, és com allò que diuen, no? Se junten les ganes...
4: L'hambre i les ganes de comer, no?
1: Sí.
4: D'acord, ara, Elisenda, et demanaré de seguida una espècie de, o de càleg o més llistat, no? Allò de dir els 5 punts que hem d'estar alerta per poder detectar, perquè ara has dit, la majoria detectem ja en edat adulta que hem tingut un pare o una mare narcisista. Ara et demanaré que fem una espècie d'allò de punts que ens podríem posar en alerta. Abans, però, crec que ens estan dient moltes coses a través del WhatsApp.
3: Doncs sí, mira, hi ha un oient que no vol que diguem el nom.
4: Normal, per
3: si
4: de cas.
3: que ha patit tota la vida les dèries, diu, d'una mare psicòpata narcisista, que aquí també vam parlar amb l'Omar Rueda. Recupereu el programa sobre narcisisme, xantatge emocional, una mica els patrons que explicava l'Elisenda. El centre sempre és i ha estat ella. A fora
4: podeu,
3: de casa.
4: Perdona, ens podeu explicar, també, si algú vol entrar per telèfon a explicar-nos la seva situació personal, podem canviar-vos el nom, no patiu per res, al 93-201-7474.
3: I a fora, diu, són les mares ideals, però a dins de casa la cosa canvia i el pitjor de tot és que ningú et creu i estàs tota sola. Però aquesta oient també explica, un cop exposat la seva situació, que ho va descobrir, que se'n va adonar i als 57 anys, després d'haver normalitzat l'abús, vaig trencar amb la mare narcisista.
4: I com ho vas fer? Explica'ns-ho. Sí. Amb 57 anys,
2: jo conec alguns casos i clar, pensem que qualsevol altre vincle tòxico-narcisista en un ambient laboral ja costa deixar-ho, perquè depens econòmicament de què feina. En parella, doncs, també, però al final no és un vincle de sang, no? Però quan això està passant dins la família, és molt difícil fer-ho. Jo conec un parell de persones que ho han fet amb tot el dolor de la seva ànima i han estat un any o dos llargs sense parlar-se ni comunicar-se amb les seves mares.
4: Mira, ara que has dit això, ara li demanem a l'Elisenda Ripollès, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, si ens recomana això del contacte zero, sí o no, amb la mare narcisista en aquest cas i amb l'entorn d'aquesta mare narcisista. Ara ho resolem, anem a la publicitat i de seguida us donem resposta.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4: Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant de mares narcisistes a petició vostra, perquè vam fer un tema de persones narcisistes, psicòpates narcisistes, amb Omar Rueda, un capítol que podeu recuperar, per cert, a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a La Solució, allà el recupereu, i ens veu dir, ostres, ja la meva mare, i vam dir, calla, dediquem un capítol especial a mares narcisistes. També us recomano que us doneu d'alta, si voleu, al canal de comunicació ad hoc de La Solució. Tenim un canal específic per compartir tot allò que fem durant el programa i coses que només es veuen entre bambolines. Us ho dic perquè allà també enviem els enllaços que ens demaneu, els enllaços del programa, enllaços antics al que fem referència, material exclusiu. Ens heu d'escriure un WhatsApp al 677-387-19, el nostre WhatsApp habitual. Ens dieu, vull formar part d'aquesta comunitat de La Solució. Us enviem l'enllaç en exclusiva per poder entrar en aquest canal, el mateix canal de WhatsApp, també pel programa d'avui.
3: Ja ves que ara et podran veure tu, perquè t'has dirigit precisament a la comunitat de La Solució amb un missatge de benvinguda.
4: I era real, eh?
3: Ells, és tu, no és la IA, eh? Vull dir que és ella que l'ha gravat a temps real.
4: Li subcontractaré a la IA, t'imagines?
3: Sí, no faig nada, massa coses.
4: Va, tot això, de seguida llegim els vostres missatges, hem anat a la publicitat i l'hem deixat votant amb dues preguntes, ara em deia l'Elisenda. Primer, l'Estel demanava, és recomanable contacte zero, un cop detectem que potser tenim una mare narcisista, com és el cas d'aquesta oient, que ens deia que amb 57 anys havia descobert que era víctima, entre cometes, d'aquesta mare narcisista i havia decidit tallar tot contacte. Què hem de fer? Mm-hmm. És millor contacte zero?
1: Aviam, és una mica relatiu això. Aviam, podríem matisar-ho. Si podríem començar, en comptes d'un contacte zero i una distància física real, començar amb una distància emocional. És a dir, començar amb aquests límits. És a dir, per exemple, per posar exemples, que em demanes exemples.
4: Exemples, bé.
1: Per exemple, quan la mare fa sentir en el seu fill que se sent malament o que està patint, doncs no atendre-la al primer minut o no donar tot tipus d'explicacions o posar algun límit en plan, mira mare, avui això no vull parlar-ho o no et diré exactament on vaig o amb qui vaig. O sigui, és anar a poc a poc posant aquests límits i veure fins quin nivell la mare és capaç de canviar una mica aquest, d'obrir una mica les mires.
4: I un cop posem el límit, també mantenir-lo i viure amb aquesta incomoditat. És a dir,
1: totalment.
4: Ara que estem amb els exemples. Ai, em deixaràs aquí soleta, jo que avui estic fatal. Ostres, mare, doncs sí, avui sortiré amb en Joaquim i amb en Fulanito. Sí. I on anireu i amb qui aniràs i per què? Mira, això no és important. El tema és que marxo. Mm-hmm. Seria una cosa així?
1: Sí, totalment. És important entendre que quan un fill comença a posar límits en la seva mare narcisista, sentirà culpa. Quasi et diria que sí o sí, sentirà culpa, li torna en forma de culpa. El que t'he d'entendre...
4: Tu sabràs si em passa alguna cosa quan no hi siguis.
1: Ah, bueno, sí. O, per exemple, bueno, el cas és que sí, que sentirà culpa, no? I el que té d'entendre aquella persona és que sent culpa, però no perquè estigui fent alguna cosa malament. Mm-hmm. Aquí és on hi ha el canvi, és la clau del tema. Sento culpa, però no perquè estigui fent alguna cosa malament, sinó perquè he viscut el que he viscut, perquè he tingut la relació que he tingut, perquè he tingut les vivències amb la meva mare que he tingut, però no perquè estigui fent alguna cosa mal fet. Per tant, i sobretot des de teràpia, intentem ajudar en aquella persona a que mantingui el límit i que, a més, sostingui el malestar que pot crear. Però pensa una cosa, quan comences a posar límits amb una mare narcisista, no només canvia la teva relació amb la teva mare, sinó que canvien molts patrons dintre de la mateixa família. Mm. És a dir, tu fins ara havies estat com el colmador de les necessitats de la mare i a partir d'ara estàs posant pros, estàs dient nos, estàs posant límits. I és com que tota la família és com... Què està passant ara? És com si estiguessis davant d'uns escacs, no diguessis per què has mogut aquest alfil, no? Què està passant aquí?
4: Que raro, no?
2: Sí. I en general, quan posem límits, sol passar que hi ha gent que es desvincula, no?, de nosaltres, aquest nou jo, no agrada a tothom.
4: Ah,
2: i
4: que bona.
2: Jo vaig fer molta recerca justament d'exemples d'aquests, i una cosa que passava és que al final aquestes persones també solen ser manipuladores i de seguida van a guanyar-se l'opinió de l'entorn de la família. Llavors, llegia un cas d'una noia que deia: ostres, jo he fet això, he posat límits i la família em culpa a mi, de dir com pots fer-li això a ta mare, com és que no la vas a visitar, i la mare durant aquest límit i aquesta distància anava guanyant terreny en l'opinió de la família que desconeixia absolutament la realitat del vincle entre aquesta mare i aquesta filla, no?
4: Això és molt interessant,
1: molt important, molt important, perquè en principi la societat té una opinió de les mares, d'aquest amor incondicional, de que les mares es desviuen, que es podrien arribar per judicar elles mateixes per beneficiar el seu fill, però no totes les mares són així. I llavors, quan entrem en aquests judicis, no?, de com pot ser que et desvinculis de la teva mare, com pot ser que no tractis a la teva mare des de fa no sé quan, o que no us parleu, entra com molt de judici en aquell fill, quan a vegades és necessari. Em preguntaves això, si sempre hem de crear aquest contacte zero, i a vegades pot ser que la mare estigui disposada a moure fitxa, que tingui una certa predisposició a assumir certa culpabilitat o certa responsabilitat, més aviat diríem, i per tant hi ha una possibilitat de que aquesta relació pugui anar-se sanant, per dir alguna cosa, no? És un procés llarg perquè, bueno, ve de molt lluny i ella ho té totalment interioritzat i el seu fill ho ha patit, però a vegades es dona el cas, no?, de que, bueno, anem movent coses, anem movent realitats i percepcions que té tant la mare com el fill sobre què vol dir, per exemple, posar límits, i es crea una relació molt més sostenible.
4: D'acord. Per tant, no caldria contacte zero perquè hi ha predisposició per l'altra banda a moure fitxa.
1: A moure fitxa, per dir alguna cosa.
4: Sí. D'acord.
2: Perquè en aquest sentit, és viable una teràpia de parella, però de parella entenent
1: teràpia
2: dues persones, mare-filla.
1: Teràpia de família.
2: Teràpia de família, se'n diu,
1: totalment.
2: No?
1: Totalment.
2: Funciona?
1: Teràpia de família, i funciona.
2: Una curiositat, en el cas que jo es doni, el terapeuta expressa a la mare: ets narcisista, o no es diu mai això directament?
1: Aviam, jo en aquest sentit del diagnòstic de l'etiqueta, jo seria molt més cauta en aquest sentit. Parlaria de trets narcisistes, de conductes. Procuro no treure a la sessió paraules com manipulació, com victimisme, no? Sinó patrons relacionals, no? Heu estat a dintre d'un cercle relacional que probablement el comportament d'un ha propiciat que es mantingués aquest patró narcisista.
4: Ha de voler el nostre progenitor? Estem dient mares, però també hi ha pares, eh?
1: Passa que hi ha pares i mares, però sí.
4: Pares i mares narcisistes. Ha de voler venir a teràpia?
1: Ha de voler, ha d'estar predisposat a certs canvis.
2: I realment volen, perquè solen ser perfils de gent
1: que no accepten la culpa, exacte.
2: Que no accepten la veritat, aleshores no vols tu anar a un psicòleg que et digui: obre la porta, que parlarem d'això que tens a dins,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, sí. Però, bueno, es pot donar el cas de que a través de la comunicació amb el seu fill se n'hagi donat compte de, també de lo que va patir ella en el seu cas, no? I clar, que llavors s'identifiqui amb que, bueno, no voldria que em passés el mateix, no?
2: Perquè són mares, en aquest cas, que han crescut en un entorn de ser tractades amb molta duresa a la infància.
1: Exacte.
4: És una ferida d'elles.
1: És una ferida d'elles, sí, sí. Elles probablement han viscut també en un entorn on se les ha invalidat emocionalment, on hi ha hagut un nivell d'exigència molt gran, on
2: judici,
1: s'ha apropiat aquesta, jo diria quasi que un sisè sentit, una hipervigilància a entendre com està la mare. Busquen senyals de com està la mare avui. Avui està trista, avui està contenta, avui té por, avui es troba malament, avui està de mala gaita, no? És... es desenvolupa en el nano aquest sentit de necessito saber com està la mare perquè m'haig d'adaptar amb ella.
2: Anticipar, no?
1: Sí.
4: Per veure què em trobaré, no?
1: Tinc por a perdre el vincle.
4: Uf, tremendo, eh? De seguida, trucades al 93-201-7474. Abans, però, missatges, que sé que està rebentant.
3: Mira, i d'entrada, una crossa que en forma de llibre, que anirà molt bé als nostres oients, que ens recomana la Laura, que és el llibre Mare Tigre, Fills Lleons, de la Amy Chua, que és el testimoni d'una mare narcisista. Per tant, Mare Tigre, Fills Lleons, sobre les conseqüències que tenen les criatures, doncs, les mares narcisistes. Hi ha un oient que ens diu que no diguem el seu nom, però ens explica que a casa on vivia abans hi havia la seva mare i també la seva àvia, i ell va haver de marxar perquè tenien tres narcisistes, les dues no ho va poder suportar i va dir, fins aquí he arribat. La Berta té una pregunta. Una mare narcisista també és aquella que s'autoanomena de vegades una mica patidora? Té alguna a veure això?
4: Crec que no és el mateix. A veure, ens ho dirà l'Elisenda. Patidor, narcisista, poden compartir caràcter, trets, però no vindria a ser el mateix, eh?
1: No ve a ser el mateix, perquè una mare patidora precisament pateix per el que li pugui passar al seu fill,
4: exacte.
1: És a dir, que té aquesta capacitat per posar-se en el lloc del seu fill, no? Però sí que és veritat que com que els trets narcisistes el que et porten és a no responsabilitzar-te ni tampoc a culpabilitzar-te, no? No posar-te la responsabilitat a sobre, pots desviar el tema dient és que jo sóc molt patidora, per això exerceixo aquest control sobre el meu fill.
4: Però és una trampa, no? Clar, és que sigui el mateix, també. Estan fent servir l'excusa de jo pateixo per tu,
1: exacte,
4: que ve a ser una manipulació,
1: exacte,
4: al quadrat.
1: Sí, si algú li comentés això, escolta'm, vols dir que no estàs massa a sobre del teu nano? És que sóc molt patidora, no?
4: Una cosa és ser patidor, i l'altra cosa és ser un narcisista i fer servir l'excusa d'aquests patidor per justificar que estàs molt a sobre de la teva criatura, no? A veure, teníem una trucada en Dani que s'ha penjat. Dani, torna-ho a intentar, si us plau, perquè et teníem aquí pendent, que volíem parlar amb tu, perquè ens parlava del sentiment de culpa, de com gestionar aquest sentiment de culpa. El 93-201-7474. Ara sí, a veure, Elisenda, abans t'he demanat, digue'ns quins trets o què fa una mare narcisista, per si hi ha gent ara mateix a casa que digui vull intentar esbrinar si la meva relació amb la meva mare és deguda a que tinc una mare narcisista. Trets per identificar una mare narcisista.
1: Pues, aviam, una miqueta, ho hem anat comentant, però fem com una miqueta de resum. Una mare narcisista o amb trets narcisistes necessita molt del control.
4: Control.
1: Control. Volen decidir o influir molt en la vida del seu fill o de la seva filla.
2: Uh-huh. Intromissives, no? També.
1: Molt intromissives, sí. Uh-huh. I a vegades, per exemple, doncs, això, doncs, els nanos han quedat amb amics a casa i estan entrant cada dos per tres allà on estan el grup d'amics, no? Controlant a veure què passa, què diuen, de què parlen, s'hi posen. A vegades, fins i tot, volen ser amigues dels amics dels seus fills, volen ser sempre els protagonistes. Uh-huh. Utilitzen molt la culpa amb aquelles frases que comentàvem abans, no? D'amb tot el que jo he fet per tu, que jo t'ho he donat tot, com em pots fer això, no? Uh-huh. El victimisme, no? Quan el fill comença a posar límits. La invalidació emocional, invaliden molt els sentiments o les necessitats del seu fill. Això provoca també en el fill que arraconi el seu món interior, el posi de costat per només fixar-se en els sentiments o les emocions i les necessitats de la seva mare.
2: Uau. I la gelosia, perdó, introdueixo, són geloses d'altres vincles millors? Si la filla té millor relació amb el pare o amb l'àvia, podrien arribar a dir, amb mi no tens aquest vincle tan guai?
1: Diguéssim. Sí,
4: segur.
1: Sí, pensa que la mare narcisista, que estem dient tot el rato narcisista, però serien tendències narcisistes, o a no ser que estigui diagnosticada, és una persona que se sent molt insegura i que té una autoestima normalment molt baixa. Aleshores, qualsevol intent del fill de de validar o de posar-se com a protagonista o de tindre relació amb altres persones fan sentir a aquella mare que aquell nano no l'estima, que ja no la necessita, que s'està allunyant d'ella i que, per tant, l'està perdent. I llavors és com sent aquesta inseguretat.
4: Mm-hmm. Parlàvem de control, de culpa, de victimisme, d'invalidació emocional, de gelosia, que ho ha introduït l'Estel. Quin altre tret podem...
1: Doncs mira, moltes vegades comparen germans. Abans comentàvem si nen, nena. El que passa moltes vegades és que entre fills n'etiqueta un de fill, per exemple, que en diu el fill or, no? Aquell que doncs li dona tot el que necessita la mare per sentir-se pues, autèntica, bona, capaç. I l'altre, que és el fill problema, l'etiqueta com a tal, perquè és el fill que pues, a vegades expressa els seus sentiments o no està a favor del que diu la seva mare o posa algun límit.
4: No sé què és pitjor, si ser l'or o el problema, eh?
1: Sí.
4: Perquè almenys el problema ets una mica més lliure. Sí. S'acusen de ser lliure, sí, però l'or...
1: Clar, totalment. Mm. Pensa que en un cas està totalment dominat, per dir alguna cosa, no? En l'altre cas hi ha molta culpa, hi ha molta victimització amb aquest nano. I el que es crea és moltes vegades una relació complicada entre germans, no? Hi ha aquest greuge comparatiu, tu sents que la teva mare no et tracta igual que l'altra, no? Mm-hmm.
4: Doncs aquest és un resum de tota la conversa que estem tenint al llarg del programa d'avui, eh? N'hi ha més?
1: Sí.
4: Elisenda, digues.
1: Sí, en tindria
4: fem una cosa, ara el repassem, però és que tinc el telèfon al Dani i la Carme, que no els voldria perdre. Dani, bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Com estàs, Dani?
6: Molt bé, tu?
4: Mira, aquí, més contenta que abans per tot el que anem aprenent amb l'Elisenda. A veure, tu tens una mare narcisista? O creus tenir una mare narcisista?
6: És una barreja de tot el que esteu dient. És una barreja, no? Per exemple, això de menysprear-te quan eres petit, no? Sobretot, no? Me'n recordo una situació molt així, molt així, que et deia, ostres, tots els barrets es queden malament, les gorres es queden fatal. Jo no vaig poder posar una gorra fins que vaig tenir 30 anys, aquestes coses aquestes, no? Hòstia, tens el nas molt gran, no sé què, saps? Buscades aquestes, no? Tot el rato. I després això també, sobretot, quan arribava a casa... De petit, mira, arribes a casa i ja està, però sempre trobes xous, no? Però al més adolescent arribar a casa i obrir la porta i pensar, o sigui, avui què passarà, clar? Avui estarà contenta, estarà al llit estirada sense ganes de fer res, s'haurà discutit amb el meu pare a muerte, i bueno... I
4: és ara, molt fort, Dani, perquè sentint-te, clar, noto que ho tens com molt assumit, de dir, bueno, arribava amb el xou,
6: sí,
4: tal...
6: Sí, ara sí, sí.
4: Quants anys tens ara, Dani?
6: Ara tinc 50.
4: 50. I quan vas detectar, ostres, la meva mare era una mare narcisista?
6: Pues al principi era un sentiment, això de, com és la teva família, saps? I és la teva mare, i tothom diu, les mares són sagrades, que per mi sí és sagrada, però clar... Et sents malament quan no acabes de tenir un sentiment d'amor total sobre la teva mare, saps? Jo em sento molt, molt raro.
4: Encara ho sents així, eh? Perquè és interessant, aquest sentiment de culpa.
6: Sí, encara ho sento així. Sí, a més, ara, pobreta, té Alzheimer, saps? I clar, ara és triple, quadriple culpa.
4: Uau! És com... Ostres, Dani, superinteressant. Això que diu. Sí. Perquè, clar, parlem de culpa, de posar un límit, però, clar, aquesta culpa és com la culpa major, de dir, tothom diu que m'hauria d'estimar la meva mare, però, sobretot, l'hauria de tenir quasi un nivell d'adoració, i jo, degut a la nostra història, sento que no puc estimar-la amb aquesta, diguem-ne, aquesta, sense límits, no? D'aquesta manera incondicional, perdoneu que no em sortia la paraula. Sí. Com li diem amb aquesta culpa concreta, que és la culpa, no?
1: Sí, moltes vegades ens passa el que el posar límits, a part de sentir culpa, tenim dubtes de si estem siguent cruels. Clar, en el cas que ara ens comenta aquest oient,
4: el Dani,
1: doncs a més la mare ara està patint una malaltia, no? I això encara et torna més culpabilitat, com pot ser que jo tingui contacte zero amb la meva mare, o com pot ser que no la vulgui veure, o com pot ser tot el que ha passat fins ara, no? O sigui, com ho he pogut fer, no? Hi ha aquesta petita... aquesta diferenciació entre posar límits i ser cruel. I aquí hem d'entendre que la diferència estaria entre quina és la intenció i la funció que té aquests límits, no? O sigui, hem d'entendre que la crueltat busca fer mal, busca castigar. Si tu estàs posant els límits des del rancor, des de la ràbia, des del mal que t'ha fet... potser sí que llavors ens estem castigant, però si el que estem fent és posar uns límits perquè és en plan, jo fins aquí he arribat, jo ja no puc...
4: Protegir-nos.
1: Exacte, és una manera de protegir-nos, no? Doncs llavors segurament que el que estem fent és posar un límit i ja està.
4: Mm-hmm. Tu ara mateix, Dani, quina relació tens amb la teva mare? Contacte zero?
6: Doncs... No, està en la residència i la veritat és que no vaig molt sovint a veure-la, vaig un cop a l'any o així, però no em sento confortable, saps? I clar, jo és el que parlava abans també, a vegades, no sé si jo mateix exagero les coses, saps? M'he arribat a un punt de que jo defensar, ostres, Dani, igual és massa, no?, el que estàs pensant. O t'estàs inventant. L'arriba un moment que a vegades pensar, no, t'estàs inventant aquesta història, no passa la cosa, saps? Una bogeria...
2: Perquè et manipulen la teva objectivitat, no, al final?
4: Elisenda, què li diem al Dani?
1: Mira, primer de tot, una persona que s'ha adonat compte que ha tingut aquest tipus de relació amb la seva mare, el que jo li diria és que no està exagerant, Dani, no exageres. Tu has sentit el que has sentit. Mm. O sigui, no poden invalidar els teus sentiments. Poden dir-te que, bueno, jo què sé, que això és rosa i no és lila. Però el que no poden dir és, tu no has sentit això. I tu t'has sentit invalidat. Tu, quan arribaves a casa, pues, senties que potser la teva mare, pues, entre cometes, et faltava el respecte o no tenia en compte les teves opinions o et feia sentir incòmoda. Inclús a vegades passa que... tu dius, quan em vas dir això, i la mare ho nega. Mm. Diu, que va, jo, com vols que t'hagi dit una cosa com aquesta, no?
7: Llum de gas.
4: Total, va dient de fons.
1: Total.
4: És aquest llum de gas, eh?
1: Uh-huh. I llavors arribes a dubtar de les teves, fins i tot de les teves percepcions, dels teus records, de la teva memòria. Mm. I llavors, clar, a vegades, pues, com es transforma això, també? Doncs que necessites que l'altre et validi, que l'altre et digui, no? Pues sí. Tu has sentit això, tu has viscut, has tingut aquestes vivències i, per tant, ha tingut aquesta repercussió en tu.
4: Per tant, on ha de buscar la validació en Dani? Perquè ara se sent així, com... Potser m'ho estic inventant. Qui li pot dir no t'ho estàs inventant?
1: Aviam, li pot dir una persona que vegi la situació des de fora, no? Pues al millor Dani, el teu pare, o algun germà, o un terapeuta.
2: La maroteca familiar.
4: Sí. Dani, has consultat algun terapeuta o has parlat amb el teu ecosistema familiar al respecte?
6: És que molt bé, el sistema familiar és bastant similar a la meva mare, saps? Mare.
4: Doncs terapeuta.
6: El meu germà sí que està com jo i tal, però la meva germana és igual que ma mare, que també nega moltes coses, saps? I clar, és com tu passa amb una paret.
4: Doncs...
6: I passa sempre res a veure i tal, que no és que em forci. I al final vaig a veure-la per ma germana, també, saps? Perquè, pobreta, doncs, jo què sé, doncs, al final vaig a veure la meva mare per ma germana.
4: Ai, Dani, si no és una és l'altra, eh? Una mica la sensació que estàs entre l'espasa i la paret. Ai, senyor, però, doncs... No. Dani, et remetríem a un terapeuta perquè ara ens encantaria... si no, et passarem el contacte de l'Elisabet, si ens escrius per WhatsApp, o si no, la Susana, ara que haurà apuntat el telèfon, te l'intentarem facilitar, perquè... felicitats, jo et diria, per detectar una relació tan complicada com és aquesta amb una mare. Felicitats per posar-hi humor i gràcies per compartir la teva història amb nosaltres. Únic, una abraçada.
6: Gràcies a vosaltres per donar-me, adeu.
4: Fins ara.
6: Adéu.
2: No sé si sumaríem aquí a la llista de trets com tots els narcisistes en general, però les mares també, que són persones que perpetuen sincericidis. Mm. És a dir, ja n'havíem parlat dels sincericidis alguna vegada, de jo et deixo en aquesta opinió, com et sentis i el que et passi ja no és responsabilitat meva, i a vegades és jo t'ho havia de dir, això, no? Jo ho sento així, t'ho dic així, tipus, ostres, venir de perruqueria, et queda fatal, no?, aquest pentinat que t'acabes de fer.
4: Terrible, terrible, terrible.
2: I si tu dius, perdona, què m'aporta a mi ara aquesta informació? Bueno, et dic el que penso, no?
4: Sí, el sincericidi fals.
2: Molt narcisista.
4: Però has de seguir preguntant, no?, potser, i per què m'ho dius? Oh, però perquè ho penso, però quina és la finalitat? Què creus?
2: Però també l'altre dia, amb el programa que vam fer els narcisistes, vam aprendre que quan menys diàleg... El diàleg és la munició del narcisista, aleshores...
4: Sempre hi ha un forat.
2: Gairebé emoticones, no?
4: Carme, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Et demanaré que siguis breu, estimada, perquè ens queden res, 7 minutets. A veure, quina és la teva consulta o reflexió?
8: Mira, jo m'he fet en recordar de la meva àvia.
4: Mm.
8: La meva mare, quan es va quedar a viure amb els meus pares. I... En aquells temps no sortíem molt, però cada vegada que la meva mare havia de sortir, doncs, no sé, amb els cunyats o que sigui, li havien de dir al mateix moment, perquè si no es posava malalta.
4: Oh, que bo això! Perdona que m'ho prengui així, però és molt bo perquè tots hem identificat alguna persona, i més d'aquesta època, no? Aquest comportament de com puc impedir jo que faci alguna cosa, es posa malalta.
8: El boicot. I agafava febre, eh?
4: Boicot.
8: Tal qual.
4: És el boicot, eh?
7: Sí.
4: Boicotejar
8: la vida. És una mare narcisista, això també.
4: T'ho pregunten a tu, Elisenda.
1: Jo diria que això seria un tret, no? Un tret típic del narcisisme, però faria falta, bueno, tindre una miqueta més d'informació, no? Per poder, entre cometes, diagnosticar.
4: Per tant, resposta a la Carme. Carme, seria un dels trets, passa que s'hauria, és molt difícil, diagnosticar algú així per un tret en concret. Però, insisteixo, si necessites més informació, ara la Susana et posarà en contacte amb l'Elisenda. Jo t'agraeixo molt que ens hagis trucat. Una abraçada molt forta i gràcies per escoltar-nos. Bonica, fins ara.
8: Gràcies a vosaltres.
4: Adéu, bon dia. Ara seguim acabant aquesta llista. De moment tenim control, culpa, victimisme, invalidació emocional, gelosia, comparació amb els germans, aquest germà or, aquest germà problema. Fem una última pausa i a la tornada engrandim la llista, aquests trets que us poden fer sospitar que esteu davant d'una mare narcisista.
5: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4: Res, ens queden 2 minutets, 10 segons per acabar el tema d'avui. Avui estem parlant de mares narcisistes i amb l'Elisenda Ripollès, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, estàvem fent un llistat d'aquelles característiques que ens poden fer saltar les alarmes. Hem dit control, culpa, victimisme, invalidació emocional, gelosia, comparació entre germans, aquell germà or, aquell germà problema. Com seguim amb aquesta llista, Elisenda?
1: Pues mira, també tindrien molta dificultat per demanar perdó, per reconèixer que s'han equivocat, els seus errors. També tindrien una tendència a invadir la intimitat dels seus fills, dels espais personals dels seus fills, no? Quan ja no toca, no? Quan ja són adolescents, o inclús d'adults. Viure la independència o l'autonomia dels seus fills com un rebuig, com un allunyament, com una pèrdua, no? del fill, amb la por de que realment estan perdent un fill. I després hi ha aquesta relació extrema amb el fill, no? D'un dia et critico, un altre dia t'idealitzo, no? Un dia ets meravellós i l'endemà ets un desagraït o ets un mal fill, no?
4: Doncs hem fet el decàleg, eh? Aquests 10 punts que ens poden fer sospitar que estem davant d'una mare, o un pare, també és aplicable, narcisista. Un tema que ens veu proposar a vosaltres i que els vostres desitjos són ordres i avui hem decidit resoldre. Nosaltres posarem punt i final al programa d'avui. Tornarem demà per parlar d'aptònims, gent que es diu com l'ofici que fa. De fet, parlarem amb una dentista que es diu Rosa Muela, un karateca que es diu Toni Lucha i amb una presidenta del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols que es diu Maribel Vela. Realment un cognom pot determinar la feina que farem. Demà ho resoldrem a la solució. Avui agrair-vos a Estel Soler i a Elisenda Ripollès. Gràcies a totes dues per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
4: I donar aquestes claus per detectar persones narcisistes al nostre voltant, en concret mares narcisistes. I Fran Domènech, que ens tornem a sentir demà.
3: Sí, ara pensava que Joan Pera no és pagès, és actor.
4: Hauria de ser-ho.
3: Però porta un cognom que li hagués anat bé per l'altre.
2: Clar, de fet, els cognoms, antigament parlàvem de
4: l'ofici.
2: Gremi veníem, no?
4: Ah, evidentment, aquí ve la cosa. Els ullers, no?, clàssics, que coneixem abans. De fet, no hi havia cognoms. També parlarem amb un expert en genealogia. Senyor Domènech, que ens sentim demà,
3: gràcies, senyora Carot.
4: Fins que se'ns acabin les respostes aquí a la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació continua fent-se cada cop més grossa en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors en l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC

0: Alfonso.
1: Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisionalment d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
1: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
0: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina al Consorci per la Normalització Lingüística. Això es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, l'empresa tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les quatre demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
2: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
1: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
0: Esports. Als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions, una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
1: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
0: L'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Perdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
1: El Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll.
0: I Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló.
3: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
9: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
4: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Català.

0: Adrenalies.
1: Som pura cafeïna.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frenar el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses.
3: I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.

0: és pensar en Jamaica i la música reggae i un núvol de fum se'ns endú. La figura de Bob Marley va ser tan gran que va esborrar tot el que estava a la vora. Altres homes i, sobretot, dones. Quan algú ocupa tant espai, els altres sempre són amics de, nòvies de, parelles i molt sovint no es fa justícia als qui estan al seu costat. Avui coneixerem la Diane Jobson, l'advocada dels pobres, tal com n'hi diuen a Kingston. Als seus 80 anys encara ajuda els més desfavorits. Avui la posem a ella al capdavant i a la música reggae feta per dones.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

I comencem amb Rosy, que és una cantant molt jove catalana que demostra que el reggae encara té molt futur, que hi ha molta gent jove que li interessa i que no és només una cosa de Jamaica. Però avui parlarem de la Diane Jobson, d'aquesta advocada que és un emblema de la reivindicació dels drets humans, i aprofitarem també l'avinentesa per parlar del paper de les dones a l'escena reggae. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Un programa, això sí, avui, lliure de fums.

0: Qui era aquesta dona, la Diane Jobson? Això ho sabrà la gent que vagi aquests dies al Docs Barcelona, perquè es presenta aquest documental el dijous, i avui ens acompanya la seva directora. Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Amanda estàs? Sanz, què tal?
1: Encantada de ser aquí amb vosaltres.
0: Coneixerem la història d'aquesta dona, la Diane Jobson, una icona rastafari a Jamaica, amiga, advocada de Bob Marley. Miss Jobson és aquest retrat íntim d'una dona que va ser molt més que la mà dreta del rei del reggae. És una dona amb una gran personalitat que, passats als 80, encara trepitja els carrers per defensar els més indefensos. Aquí, Montse Virgili, ja he vist el documental i estic profundament enamorada i me'n vull anar a Jamaica la setmana que ve. Però sentim una miqueta com sona aquest docu.
2: No, man, let's forget it, oh God, you think my head gone that bad? Smoke, yes, but it's still functioning.
0: Amb aquesta carraspera podríem conèixer aquesta dona perquè Amanda Sanz se'n fa un fart de fumar porros. Sí o no? Advocada dels pobres, però fumadora de porros empedreïda, diria.
1: Sí, sí, una barbaritat. De fet, jo quan la vaig conèixer no podia entendre com ella és l'advocada més prestigiosa de Jamaica, com ella podia guanyar pràcticament, pel que ens han dit, el 95% dels judicis que té. I jo pensava, com pot estar centrada fumant una mitjana d'uns 25-30 porros al dia? I llavors, a base, he estat...
0: Un moment, farem màquina. Això ho has dit de veritat, o què? 25-30 porros?
1: Sí, pot arribar això, pot arribar això.
0: Quina bogeria.
1: Sí, i de fet, després d'haver estat 4 anys amb ella fent aquesta pel·lícula, hi va haver un moment que vaig entendre que és a l'inrevés. És a dir, no funciona si no se'ls fuma. I, de fet, durant el rodatge ens havíem d'assegurar que, diguem, hi havia un moment que vam descobrir que si es quedava sense marihuana, la perdíem. I llavors jo li deia a producció, escolteu, necessitem marihuana al cotxe sempre, el cotxe de producció ha de tenir marihuana, perquè si no la perdíem.
0: Escolta, Amanda, tu tens una història d'amor amb Jamaica, fa molt de temps que fas documentals allà, però com coneixes aquesta dona? I la pregunta que ens hauríem de fer, com és que no n'hem sabut res abans?
1: Et contesto les dues. Per una banda, sí, efectivament, jo fa molts anys que vaig a Jamaica. És una història d'amor casual, perquè fa molts anys vaig anar... Fa 20 anys vaig anar a rodar un programa de televisió. Allà vaig descobrir una història que es va acabar convertint en un llargmetratge documental que es diu Songs of Redemption, que es va estrenar el 2012 a festivals d'arreu del món i em va funcionar molt bé. Allà a Jamaica va estar als cinemes i va tenir molt d'èxit. A partir d'aquí va començar una relació amb Jamaica que va acabar derivant doncs, en una relació professional amb una productora. Llavors, durant la pandèmia, jo estava fent una sèrie per Apple TV amb una productora americana que es diu A24 i em van demanar històries internacionals. I com era la pandèmia, hi havia un tancament, jo li vaig dir a aquesta productora, escolta, si Jamaica està ple d'històries, però és una barbaritat. I vaig dir, bueno, si t'enteres, t'assabentes alguna cosa...
0: És que es cau una pedra i hi ha una història
1: exacte.
0: Jamaica.
1: I de cop i volta un dia em truca, em diu, escolta, tinc a una... M'he canviat de casa, tinc una veïna nova, és la Diane Jobson. Llavors, a Jamaica sí és coneguda, però és com una monja. És molt difícil accedir a ella, porta una vida una mica monacal.
0: I perquè és una de la doctrina, és una
1: és
0: part de la doctrina rastafari,
1: sí.
0: Que l'ego fora, no crida l'atenció, no mostrar-se massa, ser bastant tancat, perquè és un acte
1: peace
0: com...
1: And love. El peace and love és la filosofia rastamari. És one love, peace and love, saps? És així. I llavors ella viu amb un molt de violència i necessita com apartar-se, no? Llavors, a partir d'aquí, la meva productora és la seva veïna, casa amb casa, i jo li dic, bueno, festa amiga de la Diane Jobson. I va haver un moment que jo ja veig que la cosa evoluciona i en un moment d'apertura de la pandèmia agafo un vol, me'n vaig a Jamaica i ja m'estic allà uns mesos perquè ja dic, esta història és mia, o sigui, això ho faig jo. I però va ser un part molt llarg perquè ella al principi era molt reticent.
0: Clar, la Diane Jobson, hem d'imaginar una senyora que porta un barret perquè porta unes rastes que més o menys...
1: 3 metres.
0: De 3 metres de rastes. Sí. I se les ha d'aguantar cada dia, que només això ja per viure i per treballar i per funcionar. Jo ja ho trobo tota una dificultat.
1: Sí, sí.
0: 80 anys, ningú diria, perquè jo m'he assabentat avui que tenia 80, però hauria pensat que en tenia 60, perquè té una energia, un ritme, va vestida més d'una manera sexy, tot. Sí, vull dir que no estem acostumats a veure dones de 80 amb aquest cos, amb aquest somriure, amb aquesta desinvoltura.
1: Sí, sí. Té 80, però realment es conserva molt bé, té una genètica increïble i té una energia inesgotable. És a dir, jo, amb 80, els casos que porta ella al Tribunal Suprem de Jamaica, ella està, me recordo que la vaig conèixer, el 21 tenia l'agenda plena de casos de judicis fins al 27. O sigui, encara ara està fent judicis. Demà, avui, segurament, mentre parlem, està un judici. És com, perdon, com pot arribar a aquests nivells d'energia?
0: Heu continuat la relació?
1: Sí, i tant. Sí. Sí, sí.
0: Estava pensant, no, ho hem dit, però aquest documental s'estrena al Docs Barcelona dijous, aquí al Renoir, a 6:45 PM.
1: I divendres.
0: I podeu comprar entrades. I divendres vinent al Texas a 6:45 PM. Després i marxarà a altres llocs de Catalunya? El podrem veure o què? O encara esteu treballant?
1: Encara estem fent el que és la ruta internacional d'estrenes. Aquí vam estrenar a Màlaga, a Espanya, ara passat per Docs Barcelona. Després el diumenge estrenem a Nova York i després ens anem a Berlín. Encara estem fent ruta internacional, però la idea és estrenar sales abans que acabi l'any, segur.
0: I algun dia potser la veiem en una plataforma, no?, aquest documental, perquè jo tinc moltes ganes de compartir-lo.
1: Sí, segurament. La idea seria anar a sales i després a plataforma.
0: Evidentment.

0: Aquest tema d'Emili Small, que ha estat sempre un trencapistes, que diuen la gent, del món del reggae, perquè vaja, després en parlarem, perquè aquí ja tinc dues persones que estan aquí silencioses, encara no han parlat, però són unes expertes, Tinc la màxima experta de Catalunya, que és la Judit Sunyer, aka Rudit. Com estàs? Bona nit.
1: Bona tarda a tothom i a totes. Yo, welcome.
0: Ja està a punt, ho veieu, no? Es quedarà aquí de DJ tota la nit, jo ja puc marxar. I també ens acompanya una altra dona, que és selector, molt jove, però que es va enamorar del reggae. Tens 29 anys, Paula Páez.
2: Sí, gràcies, parlo de jove, està bé.
0: Escolta, com no diguis que ets jove, vas directe a la presó.
2: No, està bé, sí.
3: Jo et passo una advocada.
0: Exacte. Sista Cora, si teniu ganes de seguir-la, Sista, escrirà en Mac al final, si teniu ganes de seguir-la, doncs a les xarxes i veure el que fa. Després parlarem amb elles, però continuem una mica coneixent la història de Diane Jobson i d'aquest documental, Miss Jobson, d'aquesta senyora, que... És un documental que ens explica la història d'aquesta dona, però tu també vols parlar d'altres coses. Vols parlar de fer-se gran, de l'amistat entre les dones... Aquests són alguns dels temes que hi ha en aquest documental.
3: Sí, va ser un procés llarg el trobar, diguem, l'enfoc del guió, perquè jo sabia que, diguem, la primera tentació, quan jo m'assabento que ell... Bueno, Bob Marley, d'alguna manera, és com una figura que és tan poderosa que
0: ho tapa tot.
3: Que la temptació era, doncs, explorar Bob Marley a través d'ella. Però jo vaig parar en un moment donat i vaig dir, un moment. O sigui, jo no vull... Jo m'agrada ella, vull parlar d'ella i no de Bob Marley. Per tant, vaig haver de fer com un treball de... De dissociació de Bob Marley d'alguna manera, sense treure'l fora de l'equació, perquè és una persona instrumental a la seva vida, és qui la converteix al rastafarisme d'alguna manera, qui la, no la converteix ell, però diguem que li descobreix el rastafarisme.
0: I tu dius també que van muntar la discogràfica junts.
3: Sí, ella va ser la que el va ajudar a muntar Tuff Gong. Sí, amb la resta dels Marley i tantes altres coses, no? Però sí que d'alguna manera vaig haver de fer un treball de desenvolupament i guió de com Bob Marley, evitar que Bob Marley es mengés la pel·lícula, no? I això per una banda. Per altra banda, la següent cosa m'interessava la seva feina com advocada, perquè ella treballa, li diuen l'advocada dels pobres, i perquè ella treballa fonamentalment amb clients que estan al gueto de Jamaica, que són víctimes de l'opressió del sistema policial jamaicà i judicial. Però eren uns clients que era molt difícil de retratar, perquè la majoria són delinqents i no volien sortir davant de càmera.
0: Llavors... No, i de fet, per exemple, hi ha moments del documental on surten tots embolicats amb samarretes, la cara i tot, perquè no se'ls hi vegi.
3: Sí, llavors, sí, perquè estan tots tenen antecedents i tots estan buscats per la policia, no? I això era, jo també els volia protegir, de dir, bueno, no...
0: Això no es portarà cap problema.
3: Exacte. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, en un moment meu de crisi, descobreixo la seva millor amiga, que és la Sally, que és personatge secundari fonamental de la pel·lícula, i començo a passar tardes amb elles, i les veig parlant de... recordant els moments en què eren joves, el que feien quan eren joves... I veia que el conflicte fonamental del meu personatge, que era la Diane, és que no es vol fer gran, que era a la por a envellir.
0: De fet, hi ha un moment deliciós en què diuen que s'han quedat sense pestanyes, no perquè s'hagin fet velles, sinó perquè fumen tants porros que se'ls hi cremen les pestanyes quan fumen els porros, jo... O sigui, és un nivell de coqueteria...
3: No, increïble. Les dues són superpresumides, però superpoderoses alhora. Són dues dones que han viscut la vida totalment fora de les convencions, del que se suposa que una dona ha de fer. Han fet el que els ha donat la gana i, a més, les dues amb un èxit increïble, no? Llavors, per mi, referentes.
0: I parlant de l'amor, també... Sí. Que la Jobson no vol explicar gaire cosa, però sí que s'intueix que ha tingut una vida també, doncs, força concorreguda en aquest sentit, o divertida.
3: Sí, a mi això va ser un dels meus conflictes amb ella, perquè mai em volia parlar d'aquest tema i és molt reservada. I, bueno, primer que ja em va costar molt convèncer-la que fes la pel·li, o sigui, va ser un drama convèncer-la, però, bueno, jo vaig insistir molt i al final ho vam aconseguir. Però ja parlar de la seva vida amorosa ja va ser com un...
0: Això no.
3: No, però jo crec que de manera al final que està feta la pel·lícula, el seu gran amor va ser Bob Marley. Però jo crec que el seu gran amor va ser Bob Marley més des d'un punt de vista espiritual, perquè es parla molt de la història sentimental i los amoríos de Bob Marley, però l'impacte de l'amor d'ella i de Bob Marley és més... és la persona més important de la seva vida, qui li descobreix una vida nova, que és a través del rastafarisme, i la persona que més l'ha influenciat. I jo crec que és més un enamorament espiritual. Clar,
0: però justament hi surten, per exemple, els fills de Bob Marley, o nets, no ho sé ja, perquè...
3: Sí, bueno, ells són fills.
0: Són fills.
3: Un germà i dos fills.
0: Exacte. I tots coincideixen en que aquesta dona ha estat un referent, per ells ha estat un far. Sí, els fills de Bob Marley, és com li diuen en un moment, tu has estat la meva tieta, has estat la meva germana, has estat la meva mare, ho has estat tot.
3: Sí, bueno, és que ella estava dintre del cercle més íntim de Bob Marley, i era, a més, la seva advocada era una íntima amiga, intimíssima amiga d'ell, i, clar, Bob Marley anava fent tours... Bueno, ella va fer aquestes gires pel món, la majoria de viatges les va fer amb ell, també. Però també quan el Bob Marley estava fent altres coses, ella cuidava els seus fills. Vull dir, hi ha dos fills que va cuidar ella fonamentalment, que surten a la pel·lícula.
0: Sí, que gairebé és mare, també. Sí. M'imagino que podries fer 3 documentals amb aquesta dona.
3: Sí, perquè hi ha una cosa que vaig haver de descartar, perquè ja era com no puc més, és que ella té uns 14 fills adoptats, però són... Això no es surt a la pel·lícula, però perquè són tots molt grans, viuen fora, i són adopcions... a lo jamaicano, que és quan estava a Taf Gong, la dona fa feines, no tenia diners per cuidar el seu fill, pues la Dayan se l'emportava a casa, el cuidava uns anys i després te lo devuelve, mentre quan no et pots fer càrrec te'l torno. Uh-huh. I així hi havia uns 14, però és que jo pensava, és que només d'això ja haig de fer una pel·lícula, i llavors no ho podia integrar. Però sí, és super Marta. No ha tingut fills biològics, però ha tingut fills per tot arreu.
0: Clar, d'alguna manera està adoptant a tothom, i també la seva idea sobre la justícia. És una dona que es dedica a ajudar els altres, a ajudar els pobres, i hi ha un moment que la seva amiga li pregunta però això, el que fas, segur, t'assegures que aquesta gent que estàs traient de la presó haurien d'estar fora de la presó? I li diu, perdona, si no tenen diners, si viuen a les xaboles, és que tenen dret a estar fora de la presó.
3: Bueno, és que Jamaica és un país increïble, té coses meravelloses, és preciós, però és la gent que viu al gueto de Jamaica està sotmesa a una opressió brutal per part del sistema, per part del govern de Jamaica, que té una policia i un sistema judicial que els, diguem, no els donen res de drets de res, i els tenen morts de gana. Per tant, tu tens gana, què fas? Et busques la vida. Llavors és un sistema que és com un cercle viciós, que no hi ha manera de sortir d'això. I ella, doncs, evidentment, els veu com víctimes. Per què? Perquè és que si tu tens un fill i té gana, et busques la vida perquè el teu fill no tingui gana, no? Llavors el que s'ha de fer és que des del govern de Jamaica, no, des de l'estat jamaicà, s'hauria de protegir aquesta població, i no es fa, no?
0: Tenim aquesta dona fantàstica, la seva amistat, i després també hi ha un cant a l'amistat entre dones, quan es fan grans i quan no estan esperant que els vingui cap príncep blau, sinó que elles el que volen és passar la tarda, fumant petes, i si un cas, llogar-se un cotxe per anar-se'n a donar un tomb, un cotxe, això sí, descapotable. Explica'ns això, la història del cotxe descapotable, perquè això és una delícia.
3: Bueno,
0: perquè
3: quasi,
0: són una Telma i Lluís.
3: Jo rodatge quasi perdo la salut, t'ho dic. Sí, molt dur. Elles quan estaven... Clar, jo passava aquestes tardes amb elles.
0: Tu també et banyaves allà al mar,
3: sí,
0: amb elles, tot.
3: Tot el que elles han fet, jo també.
0: Fumar,
3: ho he
0: també,
3: fet. No fumo. No fumo perquè vaig deixar el tabac fa 6 anys, i si em fumo un peta, em fumo després un paquet de tabac. Així que, todo bien, todo limpia.
0: No, és que si no haguessis gravat res, perquè elles...
3: No, a més, el aquests... high grade de Jamaica
0: deixa... Aquells porros quilomètrics de...
3: Sí.
0: Mare meva.
3: Sí.
0: Ella diu que és per meditar, va dir en la pel·lícula, no? És per fumar.
3: Bueno, és que pels rastafaris la ganja és... no és...
0: no és droga, és meditació.
3: No, clar.
0: D'acord.
3: És una herba sagrada. Sí.
0: Això, que tu et banyaves amb elles, feies tot...
3: Jo feia tot el que feien elles, totalment. I insisteixo, elles tenien més energia que jo pensava, a veure, Amanda, abuela, saps? I llavors, com, seguia les converses, i llavors jo prenia notes de les converses, perquè estava escrivint el guió, el guió és meu, i anava escrivint el guió i tal, i llavors veia que parlaven molt del cotxe vermell, del descapotable vermell. Llavors, és que la deien de jove, que era una advocada, que no era rastafari, que surten fotos d'ella així a la pel·lícula.
0: Guapíssima,
3: les dues guapíssimes, tenia un descapotable vermell. I els caps de setmana s'anaven a fer el que diuen en anglès road trips, no? S'anaven de cap de setmana per Jamaica. I les històries que explicaven eren increïbles. Fins que jo va haver un moment que vaig agafar a un dels personatges, a l'amiga, i li vaig dir, llogat un,
0: Un descapotable. I torneu a fer aquí de
3: I llavors va aparèixer per sorpresa al moment Thelma i Louise de la pel·lícula i llavors passa el que passa al final de la pel·lícula. Sí.
0: Doncs l'haureu de veure. L'haureu de veure aquesta meravellosa pel·lícula de Miss Jobson que, com dèiem, aquesta setmana Docs Barcelona, la setmana que ve Espai Texas i després
3: no,
0: ja...
3: Aquesta setmana Espai... No, és els dos dies és aquí.
0: Sí?
3: És el dijous al Renoir, però s'han esgotat les entrades, i el divendres, aquest divendres 15, a Espai
0: Dijous
3: Texas.
0: I divendres, sí. D'acord, perquè és que s'ha ben esgotat, si és que és normal, si és que és normal. Posem una música, t'acomiadem, i em quedo amb aquestes dues senyoretes per parlar de reggae. El reggae és una música dels 60, que als 70 jo crec que arriba aquí a les Espanyes o a les Catalunyes, com vulguem, o més tard, perquè jo em sembla que a alguns llocs va arribar fins i tot als 90. Però deixem-ho estar, em quedaré que m'ho expliqui aquí la Rudis, que jo no tinc les dades concretes. Però ara al carrer, a Jamaica, què sona? Què sonava mentre gravaves aquest Miss Jobson?
3: A veure, el carrer ara fonamentalment és dancehall. Sí. Jamaica és dancehall.
0: Sí, és el rotllo batllal, eh? No és la batllal, ja ho sabem, però...
3: No és batllal. No.
0: Que,
3: no,
0: la,
3: això, no, això a Jamaica no
0: el volíem dir. El que escolta la batllal, vull dir. Per fer la música que fa.
4: Ara sí.
0: Sí o no?
3: Això sí que l'has donat. Això sí, sí. Seria el referent.
0: No, no,
3: jo seria
0: el perquè,
3: referent, seria el referent.
0: Perquè ens concretem.
3: Sí, sí, seria el referent. El dancehall és com... És el més escoltat, però especialment molta gent que encara escolta els oldies, no? Ska, reggae, roots, també s'escolta moltíssim.
0: Sí, eh?
3: Sí, sí, sí. Però els clients de la Diana escolten dancehall.
0: D'acord. Escolta una cosa, per acabar. És veritat que el pop va bé per estar amb un home?
3: El pop?
0: Ah, sí.
3: És una escena de la meva pel·lícula, ja m'havia oblidat.
0: Sí, sí, sí.
3: No
0: sí.
3: Ho sé, perquè ella ho va descartar.
0: Ho va descartar.
3: Per tant, no ho sé.
0: D'acord.
3: No ho sé, ho s'haurà de veure.
0: Haureu de veure aquest documental on t'expliquen que si menges pop, es veu que després, quan estàs amb un home... Tot llisca. Amanda Sanz, moltes gràcies. I molta sort amb aquest Miss Jobson, que se la mereix. Ens ha encantat aquest documental.
3: Gràcies, moltíssimes gràcies, de debò. Merci.

0: I com dèiem, aquest documental serveix perfecte d'excusa, aquest documental del Docs Barcelona, que es veurà, doncs, com dèiem, dijous al Renoir i divendres de Barcelona a l'Espai Texas, en serveix d'excusa per parlar de l'escena reggae. I dèiem al principi que estem amb la Judith Sunyer, coneguda per tothom com Rudith.
1: You're right, girl.
0: Exacte, Pidi, eh?
1: Pidi, punxa discos.
0: Exacte,
1: a la catalana.
0: A la catalana.
1: Els DJs ho deixem per les illes, per allà.
0: Per allà dalt. I la Paula Páez, també coneguda com Sista Cora, selectora, ella...
2: Sí.
0: Tu t'agrada més selectora, eh?
2: Sí, m'agrada més selectora.
0: Doncs escolta, aquí punxa discos, selectora, però sobretot gent que els agrada aquesta música. Expliqueu-me una mica, m'agradaria saber, Rudith, tu com arribes al reggae? Què és el moment aquell... Te'n recordes del dia que dius, ui, això m'ha travessat el cor? O...
1: Gairebé podria ficar data i tot, eh? Jo penso que era estiu. Estava a la Pobla de Massaluca, que és un poble de la Terra Alta de 300 habitants. Jo li dic el Far West o les Highlands de Catalunya, està al sud.
0: El tanto que sóc d'allà i arribarem a les mans.
1: Ah, escolta, el sud, fantàstic. No, jo, benvingut al sud, sisplau. I estàvem allà al poble i tal, allà, bueno, un poble de 300 habitants, al mig de les oliveres, no hi ha gaire res a fer més que escoltar música. Vale, estic parlant dels anys 80. I va venir un amic, perquè per aquella època no teníem ni internet, no hi havia botigues, no hi havia DJs, no hi havia sound systems, no hi havia jamaicans, no hi havia bandes, no hi havia res. És a dir, a nivell de reggae...
0: La música de reggae sí que existia.
1: Bueno, els Doctor Calypso i els Escatalà.
0: Clar.
1: D'acord, però...
0: Que s'havien fet un fart d'escoltar el Bob Marley i companyia.
1: Exacte, però clar, comprar discos... Aquí no podies comprar discos. Llavors, com anàvem? Amb cassets copiats. Llavors, un amic d'allà al poble em va passar un casset copiat.
0: I tu allà com si tinguessis el tresor de la vida.
1: Un tresor? Era el grup de Specials, anglesos, i vaig al·lucinar. Dic, però què és aquest ritme tan xulo, no? I llavors, a partir d'aquí, que és algo que fèiem quan vam començar a escoltar reggae, que era tirar enrere, no? Perquè els Specials són dels 80, surten amb l'època punk anglesa, no? I, però ells es feien ressò de tota la cultura musical jamaicana que estava fincada a Anglaterra.
0: I llavors vas anar fent arqueologia, podríem
1: dir. Correcte, vaig anar tirant enrere. Fins a arribar a Escatalites.
0: Ara parlarem d'això, però escolta, jo estic molt encuriosida. Paula Páez, 29 anys. Tu per què t'agrada el reggae? Si no et toca per edat, tu havies d'escoltar reggaeton, per exemple.
2: Sí, bueno, jo de fet vaig acabar així, de manera arbitrària, en un esdeveniment que feien Sound System, que jo no tenia ni idea que era allò. I sí que és veritat que si tu no has vist el format Sound System, com que crida, perquè són caixes molt grosses, hi ha com molta potència.
0: Caixes grosses hem d'entendre com si fossin uns bafles.
2: Exacte.
0: Parlem en plan...
2: En aquest plan bafles, no?
0: En plan bafles, bafles molt grossos.
2: Molt grossos, que sona molt fort, i això, i molt de subgreu, molt de greu, aquelles línies de baix que t'atrapen, i jo vaig flipar, i vaig dir, però què és això? I a partir d'aquí doncs, començo a anar a altres sessions i tal, que mira, trobes per Facebook i aquestes coses de, doncs aquest dia hi ha aquest event, total, i comences a anar, i a partir d'allà doncs, anar rascant.
0: I clar, m'imagino que el que et vas trobar era gent molt més gran que tu.
2: No et pensis.
0: No, eh?
2: No, perquè, o sigui, en aquella època doncs, també es feien moltes sessions en espais ocupats i tal.
0: Però això estem parlant ja de 2010 i coses així,
2: no,
0: eh?
2: No, i més tard.
0: I més tard.
2: Jo igual em vaig sumar al carro 2016.
0: Imagina't, i aquí tenim aquí a la Rudith.
1: Jo sóc un dinosaure gairebé. Clar, a mi m'ha fet molta gràcia perquè dius, no? Hòstia, Facebook, no?
0: Clar,
1: però és que llavors no hi havia Facebook.
0: Clar, hi havia la cinta aquesta que deies tu.
1: Exacte, que anava passant de mamà.
0: Escolteu, estem a les dones i els dies, hem de parlar de les dones del reggae, així que sentim més música i ara parlarem una mica de com ha estat aquesta escena, perquè amb tanta rasta de senyor, em sembla que senyores... Ho han tingut bastant fotut.

0: Aquesta és un dels grans noms de les dones del reggae, que és la Marcia Griffith. Quan tu busques al Google, a la Wikipedia, i poses senyores del reggae, surten sempre les mateixes.
1: És que...
0: sí, molt poca cosa, molt poca cosa. Però jo crec que n'hi havia més, però potser van quedar soterrades. Com ha estat una mica la història d'aquestes dones al reggae?
1: Mira, jo vull repassant una mica. Per mi és molt, molt, molt...
0: Diguem alguns noms, eh?
1: Important.
0: Hem sentit abans la Millie Small, de Selector, que tenia aquella cantant meravellosa.
1: La Pauline Black.
0: Ara estem sentint la Marcia Griffith. Moltes vegades es parla de la Rita Marley.
1: I la Doreen Schiffer, i la Sonia Pottinger, que és el que volia comentar, que bàsicament, si mirem 60, 70, 80, 90, inclús ara, o sigui, les dones en la música reggae, la cultura musical jamaicana, es redueixen a un paper vocal. Poques instrumentistes trobem. Però sí que tenim una gran productora, que va ser Sonia Pottinger, que va fer els seus propis segells, va fer les seves pròpies gravacions amb èxits totals, i per mi és com l'excepció, malauradament, que marca la norma, no?
0: Però per què creus que les dones no tenien lloc en el món del reggae?
1: Jo penso que és una qüestió social, és a dir... Si sí, aquí en el nostre món el sexisme, el patriarcalisme, el masclisme són coses que estan molt integrades, si ens anem a parar a l'illa de Jamaica, on l'homosexualitat està prohibida a la Constitució del país, imagineu-vos quin nivell...
0: A dia d'avui, eh?
1: A dia d'avui. Llavors, clar, això significa doncs, que la societat, la manera en què pensa i la manera en què s'expressa, doncs aquestes cosetes encara les tenen més integrades. Llavors, la dona es redueix a un paper domèstic de mantenir els fills, de cuidar la casa, de portar el menjar, i l'home es dedica a anar a gravar cançons, anar a fumar petes, a punxar, a muntar un sound system, a fer aquestes coses, no? Però la dona...
0: I també
1: és més patent, més punyent aquesta diferència, no?
0: Clar, i el moviment Rastafari també jo crec que va ajudar al que sempre es parla de sigues... és a dir, sigues honesta, sigues decent, l'ego fora, és a dir, les dones també van amb el mocador al cap moltes vegades. Això tampoc ha ajudat a les dones de la cultura rasta, podríem dir.
1: Clar, és que per mi el rastafarisme, a veure, és una religió com una altra i té, no? Té les seves limitacions, no? En la vida. Per mi la religió implica limitacions, et fica limitacions a diferents espais. Llavors, en el cas de la dona, doncs, a Jamaica encara és més patent. Encara que sigui el rastafarisme, que s'omple de pau i amor i sí que hi ha dones rastes, encara que siguin rastes, continuen tenint un paper
0: modest,
1: domèstic. Yeah. No se'ls tracta realment com igual. Però jo penso que és això, perquè és la societat que és així, no?
0: I aquestes dones de les que parlàvem, com acaben trobant el seu lloc? Gràcies, per exemple, a altres segells discogràfics, per exemple, d'Anglaterra, que quan arriba els jamaicans arriben a Anglaterra, són els anglesos que editen tot això? O què passa? Per què comencem a conèixer dones? Perquè de dones n'hi ha.
1: Sí, no, de dones n'hi ha. L'únic que arribar a enregistrar, clar, els productors jamaicans, inclús els anglesos, necessiten màxima rendibilitat. És a dir, ha de sortir una producció i l'ha de patar, si no, no m'interessa. Llavors, és que les dones... estan invisibilitzades, tu ho has dit ben bé, o sigui, no n'hi ha tantes que hagin tret tants discos. Per exemple, la Millie Small va ser un crack,
0: un boom.
1: Sí. Però clar, una altra dona que hagi fet un boom com ella és que ni la Rita Marley. Ara és
0: diferent. Em sembla que s'explicava una història sobre aquesta cançó, de que deien que era com que estava enamorada del rei anglès i que aquesta cançó era perquè li volia... O sigui, que hi havia com una cosa eròtica sota i per això Anglaterra ho va petar. O sigui, una vegada vaig llegir alguna cosa així.
1: Podria ser, els anglesos...
0: De que hi havia una pel·lícula d'aquestes. La cosa és que tu em parles d'això dels anys 70, 80, etc, però aquí estem amb una dona que va entrar en el món del reggae el 2016-2017, i tu quan vas a la Sound System, què et trobes també? On estan les dones? Hi són, no hi són? Com us tracten?
2: Les dones hi són, cada cop hi són més. Jo ja quan vaig començar a anar a balls, a sessions, que hi havia un col·lectiu que era purament de dones, o hi havia una dona PD o dos dones PD, o sigui, superpuntual. i sí que a dia d'avui pues, ha crescut. Igual que la Massive, la gent que va de públic i tal, també hi ha bastanta paritat. No et diria que és perfecta, perquè encara veus cartells que és la majoria senyors, però sí que es nota i que va, i va creixent i que a les crus dels sound systems i tal no són tots senyors, també hi ha, hi ha ties i tot això. O sigui, sí
0: que el que
2: va...
0: passa és que sí que noteu, i això ho ha explicat una mica les dues, que quan punxeu, per exemple, sempre hi ha una mirada, un aixecament de cella de vol dir que ho sabrà fer això, aquesta noia?
2: Sí, sí. Bueno, a mi m'ha passat un munt de vegades.
0: És que a més tu ets més jove.
1: T'han vingut a arreglar, no?, els controls?
2: Sí, sí,
1: oi que sí?
2: Sí,
1: perquè no en sabem prou.
2: No en sabem. O sigui, jo hi ha una part que entenc i respecto, que dius, és el teu equip de so, no vols que ningú rebenti, és maquinària fina i tal, però sí que a vegades això que notes la respiració aquí a la nuca.
0: El clatell, eh?
2: Exacte. I que igual, doncs, si jo fos un home, no estaries tan a sobre.
1: Bueno, de fet, jo no ho he fet mai, és a dir, companys, DJs estan punxant i veus alguna cosa i no li dius, perquè és el seu espai, és el seu moment, és ell que està a l'escenari, no tu, no? Llavors, quan baixa a l'escenari sí que ho pots comentar, hosti, tio, que en aquell tema t'ha passat tal, una... ja, és que no sé què, no? Però és com els músics o els artistes que estan en un escenari, que us penseu que no s'equivoquen? Ui, tant, que s'equivoquen, però no t'adones.
2: No, clar, però si ho fas tu, notes com que ja... ui, clar, és que no en sap.
1: Exacte. Sempre has de tenir l'assistent allà al costat.
0: A tu t'ha costat. Tu, Rodríguez, portes molts anys. Ets una, un, quan li preguntes a algú sobre el reggae a Catalunya, sempre parlen de tu, Judit. No? Llavors,
1: bueno,
0: t'has guanyat una trajectòria, però tot i així molta encara feina. Sents que et posen en dubte o què?
1: Sí, i tant que sí. Molta feina, molta feina, molta feina des del començament, molta difusió de la cultura musical, molts events organitzats, punxades infinites, fanzines, programa de ràdio, 20 anys amb un programa de ràdio, portant-lo una hora a la setmana, poca broma, quan hi havia Sound System FM. Clar, el problema que hem tingut aquí és que els programes són com locals, llavors no abasteixes tot el territori, llavors entre totes fèiem tot, no? Llavors jo des de Rubí cobria el Vallès
0: Ràdio
1: i
0: Rubí,
1: tal.
0: Ràdio Rubí. Blue Beats, durant Blue Beats, molts anys, eh?
1: 20 anys.
0: Fent aquest, i tot i així, el que dèiem, encara us posen en dubte de vegades. Tu també, al final, portes molts anys ja punxant.
2: Bueno, amb la tonteria sí, quasi 10.
1: Imagina't.
2: A veure, i, sí que és veritat que, per exemple, ara que han pujat noves generacions, i la gent és més jove, entenem que s'han treballat les cosetes i tal, sí que m'ha passat amb Sound Systems de gent més jove, com que pues, et deixen més espai, no estan tan a sobre... Sí que m'ha passat també moltes vegades de... jo anava molt amb un sound system, cada cop que hi havia un esdeveniment jo anava allà, anava de matxaca, però que igual et veuen i... Ui, t'ajudo a carregar les coses.
0: Perquè... Això no està mal, no? A mi m'agrada que m'ajudin a portar les bosses.
2: Està bé, però sí, igual, arribes allà que pues, venen, saluden els homes entre ells i tu estàs allà i com que et passen per sobre, no et saluden. I després dius, estic aquí treballant com qualsevol altre. Cosetes així sí que passen.
0: Perquè si ens està sentint gent i diu, això del sound system què és exactament? Com els expliquem?
2: O sigui, si tenim el reggae, no? La música que s'ha fet als estudis, no? Que hi ha concerts... Jo, per exemple, hem amat molt més Sound System que no la música en directe, que és una cosa que a mi em sap molt de greu.
0: Vols dir que és una sessió de punxamenta?
2: Sí. Una sessió de punxamenta, amb caixes, no? L'equip de so que hem dit, on ho he construït,
0: sí.
2: Amb un subgreu que et remou tot, i això amb un plat, s'acostuma a punxar en vinil, el preamp, que seria pues, igual l'equivalent com la taula de so... sirenes, delays, efectes, i es crea una atmosfera molt xula, molt especial.
1: Clar, per mi el sound system, l'objectiu del sound system... O sigui, primer, filosofia do it yourself, és a dir, jo em construeixo l'equip, jo punxo, jo el transporto, jo el mantinc, no? Tot això és el do it yourself, i busco un espai públic en el qual poder actuar, no? Clar, què passa? A Jamaica, per què es feia aquest sistema? Perquè no hi havia clubs. No hi havia res. A Jamaica no hi ha res. Hi havia una mica de música en directe, però no hi havia res. Llavors, què feien els productors? Anaven a la ràdio a ficar les seves cançons, i l'altra manera d'arribar a la penya, a la gent, a part de sortir per la ràdio, era treure el sound system al carrer i allà anar punxant els vinils. Llavors...
0: I també és una qüestió de democratitzar
1: correcte.
0: El carrer, perquè si és
1: correcte.
0: Un lloc on pot entrar tothom,
1: correcte.
0: No calen entrades, tothom pot participar i crec que també és maco. Escolteu, anem a sentir una dona que hem sentit al principi, que és molt joveneta, que es diu Rosie, i que a mi m'agrada per explicar també les noves generacions estan canviant les lletres, estan canviant del que parlen. Vosaltres també quan punxeu més dones? Ara parlem de tot això. Tu

0: Ah, clar, clar, jo també penso en aquesta cosa. Ja imagino quina és. Es lliga molt al reggae o no? No, eh?
1: No, jo quan vaig a...
0: Deixem-ho estar. Passem una cortina de fum de ganja. Vull que m'expliqueu això que us preguntava. Esteu punxant altres coses? Us hi fixeu més a l'hora de punxar també dones? Hi ha altres dones potser ara canviant les lletres? Com esteu amb aquest tema? O encara continua sent un patrimoni molt masculí el reggae?
2: És molt masculí. Sí, sí, això és així. Sí que crec que al final... En el seu moment, doncs, es parla d'injustícia, es parla de pobresa, també hi ha la part així més quotidiana, o de he anat a una festa i vaig vestit guapo o el que sigui. Té també la part aquesta, no?, més quotidiana, però tot el que és la base aquesta més combativa de reivindicació té sentit que a dia d'avui també les lletres vagin una mica per aquí, no?
0: Però no ho fan, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Això es manté.
1: Clar, el problema que tenim continua sent el mateix, que la presència de la dona músic en l'àmbit del reggae tampoc és tant. És a dir, hem millorat, som més presents, això completament d'acord, però, com comentava la companya, balanç encara no tenim.
0: I els festivals de reggae? També passa allò de que veiem aquell cartell de reggae, de festival Rototom, etc.
1: Absolutament.
0: Nova reggae i les senyores són tres?
1: Absolutament. Vull dir, sempre hi ha majoria d'homes.
0: No hi ha ningú que aixequi la rasta per queixar-se?
1: Sí, que som. Sí, sí que l'aixequem, sí. I els peus, també.
2: Després, quan és 8 de març, els cartells sencers, tots de ties, bàsicament.
0: Sí. Però només un cop l'any, eh?
1: Exacte.
2: Sí, sí, sí.
0: I vosaltres què proposaríeu? Quotes? No? Us horroritza la idea? Però alguna esbroncamenta?
1: Alguna esbroncamenta, sí. Bueno, de fet, per mi l'esbroncamenta va ser el documental que va fer la Joana Fornós, The Bass of Women, que va ser una resposta a un documental que es va fer de DJs de Barcelona, en el qual només sortien homes. I, clar, li vam anar al director i li vam dir, escolta, hola, no, ja, bueno, tal. I llavors la Joana va agafar la penyora, diguéssim, no?, i va fer aquest bonic documental en el qual tots som dones DJs, MCs, selectores, de tot, productores, de tot, no? No hi ha instrumentistes, però vocalistes sí que n'hi ha, no? Llavors això per mi són tot passos endavant, no? El que passa que penso que encara hem de caminar i molt.
0: Clar, ara, per exemple, estava pensant molt. Que ja ho sé que s'acosten més a l'esca, però hi ha les testarudes, per exemple, aquí a Catalunya, que ens agraden molt.
1: Sí.
0: Però no sé si també hi ha, a part de les Rous i les testarudes, si hi ha molta escena de dones en el món d'aquest del reggae o costa.
1: Bueno, la Memi Sila, per exemple, que és trompetista vocalista, que té les seves formacions. Després, mira, les Six Sisters, que estan amb Gramophone All Stars, la Judith Nederman, que està amb Gramophone All Stars, Begoña Bangmatu, des de Madrid, Emeterians, la companya d'Emeterians, que té una veu preciosa, també, fan unes harmonies vocals molt xules. Vull dir, es va incrementant, no? Però necessitem que els mitjans de informació com Catalunya...
0: Nosaltres posem testarudes cada setmana, pràcticament.
1: Iupi!

0: Avui, meravella, de banda sonora, estem contentes com a mínim que soni aquesta música. Qui sentim ara?
1: El Cean Dona...
0: El Cean Dona, Uptown Top Ranking.
1: Uptown Top Ranking. Yeah, yeah, yeah.
0: Aquesta és una meravella, eh? Però també costa molt trobar...
1: Però goita que aquestes noies el que estan fent és toast. No estan cantant ben bé. Llavors, trobar toasters... O sigui, el rapejar es diu que va sortir a Jamaica. I a Jamaica es diu toast, torrar. Uh-huh. Val? La majoria de toasters són nois. Vale? Però el Té Andona, precisament, jo penso que van trencar la pana perquè van ser dos ties que van dir ja s'ha acabat. Nosaltres també volem rapejar, no?
0: Escolta, tu has anat moltes vegades a Jamaica, tinc entès. Però alguna vegada.
1: Una.
0: I què? Com va ser l'experiència?
1: Brutalíssima. Vaig conèixer el Coxon Dot, encara era viu. Vaig entrar a l'Estudi One. Després vaig estar amb el Byron Lee, també vaig estar amb un precarnaval, una festa precarnaval. Érem els únics blanquets de tota la festa, vull dir, va haver-hi una trobada al lavabo que per poc no surto del lavabo. Les Root Girls estaven allà, Root Girls de veritat, allà.
0: Root Girls, què vol dir?
1: Root Girls, pues una Root Girl o un Root Boy és, diguéssim, que serien la canalla, la penya que la lia, que va liar-la a les festes, que s'emborratxa, que vol ballar, que li importa tot un amè, que no té control, que no té... Uh-huh. Fa el que vol. Llavors, a l'època, els productors contractaven Root Boys i enviaven el sound system de la competència per rebentar la festa. Llavors, això, quan va arribar a Anglaterra, els skins que es van ajudar, bueno, van sortir de la classe obrera mesclada amb els jamaicans migrants, es van dir també Root Boys, perquè es van veure com molt identificats, no? El típic allà xulo, no? I què passa, vacil?
0: De fet, hi ha moltes sèries que t'expliquen aquesta part d'aquesta història, no? Quan arriben els jamaicans a Anglaterra, que és molt interessant tota la música que hi porten. M'explicàveu també que, clar, si les dones ja ho tenen difícil, tu tenies, em sembla, Judit, una amiga trans que
1: brutal.
0: Es va dedicar, volia punxar, es volia entrar en el món del reggae. Mm. I no li ha anat pas massa bé.
1: No li ha anat pas massa bé i l'hem perduda i jo estic molt trista i molt enfadada per les dues bandes.
0: Quan dius que l'hem perduda, què vol dir?
1: No, perduda en el sentit que ja no ve a les festes reggae, no? Perquè es troba en un espai supermasculinitzat que no la respecten i, bueno, va començar, no?, a participar activament i tal, fins que va arribar un moment que ens ho va explicar i a mi em va trencar el cor, perquè vaig dir... Bueno, em vaig entendre, o sigui, em vaig veure jo fa mil anys, no?, quan anaves a les festes i no hi havia noies i eren tot homes, vale? Doncs em vaig trobar una mica identificada, no?, perquè... Bueno... Sembla que encara hem de fer uns passos, no?
0: Sí.
1: amb aquest camp, no sé, no...
2: Sí, o sigui, si hi ha dones cis, diguem-ne, costa, a sobre afegeix-li tu dissidències a l'equació. Bueno, és el que dèiem, no?, que allà a Jamaica, pues, ser gay, mal assunto, no? Vull dir, no, costa.
0: I a Catalunya com estem ara? En quin moment estem?
2: Bueno, millor, és això que deia, que es nota molt que han pujat generacions més joves, el que deia també com de cara a les crus veus que no són tot homes, que hi ha homes, dones, i al final ho vulguis o no, doncs si tu veus una tia carregant caixes o punxant, doncs es creen referents, ho veus accessible, una mica millor, és el que dèiem, que la paritat costa encara, has de donar oportunitat a la gent que faci les coses, perquè si no és que tampoc n'aprens.
0: I clar, jo crec que el jovent també esteu punxant molt en espais, a vegades, alternatius. Uh-huh. És a dir, que no estem pensant que, per exemple, l'escena reggae està sobretot en discoteques. No, on us troben, normalment? En casals, fins i tot en cases ocupes?
2: Exacte, sí. Bueno, és una mica, és la gràcia, no? És una mica d'on ve al final dels patis d'allà a Jamaica, que es munta la festa a casa seva. Uh-huh. Té molt de sentit que es faci a l'espai públic i que sigui per les veïnes i per tothom. Sí que crec també, això ja és potser opinió meva personal, que és molt important que es mantingui això, que sigui accessible, al final permet que entri gent nova en aquesta escena, que entri en contacte amb això i ho descobreixi. Sí que crec que també està guai, perquè hi ha festivals que tu pagues entrada, tal, no sé què, que et permet a tu accedir a artistes internacionals que igual d'una altra manera, perquè són precàries, pues no els podem portar i els podem veure. O a vegades també a clubs que tu pagues una entrada, també com que valores tu la feina que hi ha i podem com dignificar una mica la feina aquesta que fem com a PDs, com a selectores o com gent del sound system.
1: Clar, jo això és un... Com he estat molt implicada sempre amb la indústria de la música, és quelcom que a mi em crema una mica, que és a... vens a punxar i et convido unes birres. Dic, mira, les birres me les prenc jo a casa, em pagues i em pagues el viatge també, i si faig de trasnotxar, doncs potser que em paguis una habitació d'hostal o vinc a dormir a casa teva, no? Llavors, per mi això és una menysvalorització de la cultura, dels professionals de la cultura, de les persones, perquè la cultura, evidentment, ha de ser universal, i és universal. Parlem de la música, és un llenguatge universal, però les persones que s'hi volen dedicar han de ser remunerades. I seguint el conveni, el que ens aplica l'Estatut de l'Artista i el règim d'artistes.
0: Per
1: no?
0: tothom, vull dir, això també, tothom. També és prendre-s'ho seriosament.
1: Sí.
0: Per acabar, Mulleres, necessito... que em recomaneu dos llocs, ja no dic aquell dia que has d'anar a veure això perquè és impossible, però llocs on puc inscriure'm o puc rebre una newsletter o el que sigui per dir aquí rebré activitats xules relacionades amb el reggae. O no sé, o seguir algú a l'Instagram...
1: Sí, jo penso que Instagram... Jo no tinc Instagram, perquè per mi ja és ja sóc vella per això. Hi ha massa feina de xarxes.
0: Doncs on? Però on me'n puc assabentar? Però... On és un lloc actiu per la música reggae?
2: És que a Instagram hi ha perfils... és que, mira, ara no sé ni com es diu, però que publiquen cartells, rotllo Sound System Catalunya,
1: sí.
2: I allà comparteixen cartells d'esdeveniments.
1: Sí.
2: Després, ja, a nivell personal, hi ha un noi que és gallec, que té un compte que es diu Sound System... Basadic Travelers, perdona, i allà penja també sessions i tal, i vídeos, que està xulo per veure.
0: Doncs escolta, estarem pendents, i si no, si està Cora, i... La jefa Rudis, però on et trobem a tu, Rudis?
1: Mira,
0: si punxes alguna cosa.
1: Mira, ara tinc dos bolos a la vista. El dia 20 a Mataró, a la Casa Paco,
0: sí?
1: Que fem l'aniversari i serem les Supersonic Girls i jo i més cosetes, i el dia 24 a un garito que es diu La Sardina, que l'inauguren a Canet de Mar, amb sessió de vermut, i serà 4 horetes, aquesta vegada amb el meu compi, hi haurà reggae, hi haurà sol, hi haurà una mica de tot.
0: Espero que et paguin, si no posarem una denúncia.
1: No, correcte.
0: Gràcies a les dues, Sista Cora, Rudiz, Pidi.
1: Gràcies.
0: Bona nit.
1: Gràcies a tu.
0: I no us perdeu aquest documental que hem dit, Miss Jobson, aquest dijous i aquest divendres a Docs Barcelona. Entreu al web i vosaltres aneu i decidiu vosaltres quan hi aneu. Merci, bona nit. Merci.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Mestres i professors tornen avui a fer vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes AFAC ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions que es mantenen per avui dimarts. La presidenta de l'AFAC, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit i retreu al govern que no mogui fitxa.
2: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Tot i donar suport a la vaga, Gasull també reivindica la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Repassem ara altres informacions.

0: petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
1: La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya entre aquest any i el que ve per ampliar el seu negoci de defensa. Amb aquest augment de plantilla, l'empresa superarà els 5.000 treballadors a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors.
1: La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la zona franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on se suprimiran 110 llocs de treball. El 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
2: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
1: A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys,
0: Esports, als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
1: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
0: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
3: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts. Dimarts 12 de maig. Avui engeguem el programa. De fet, l'he fet despertar una mica més aviat del que és habitual, a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Com portes això de matinar a les 5 del matí, Eloi?
1: A veure, m'ha sonat estrany, eh, quan m'ha sonat el despertador d'aquella hora, però no passa res.
0: No passa res, hem connectat...
1: El que faci falta.
0: Volem connectar amb tu abans perquè per aquesta tarda s'espera un canvi de temps pronunciat, Eloi.
1: Sí, és una tarda, serà una tarda inestable, i de fet un dia fins i tot una mica traïdor, perquè el matí serà esplèndid. El matí farà sol, pujarà la temperatura, encara a molts llocs arribarem als 20-25 graus com aquests últims dies, però al migdia gira la truita i començaran a aparèixer grans nuvolades en molts llocs de Catalunya que acabaran espetegant tempestes, i a més tempestes fortes que poden deixar més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. On seran més fortes?
0: Exacte.
1: Sobretot a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona i a les comarques de Girona. Però en realitat pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Potser hi haurà alguns llocs que passaran per alt. Entre Barcelona, Lleida, alguns d'aquests punts podrien arribar a passar per alt, però la resta pot arribar a ploure, i a més pot arribar a ploure amb violència, amb alguna tempesta forta, amb alguna calamarsada, pedra, i a partir de demà es manté la inestabilitat. Baixa la temperatura i continuaran els ruixats, les tempestes a moltes comarques, sobretot al nord-est. A partir de demà ja concentrades al nord-est, divendres una altra baixada de la temperatura, noves tempestes, fins i tot neu al Pirineu, sí que és una setmana...
0: Caramba! Una setmana que sembla que en comptes d'anar cap

0: cap a l'estiu, tornem cap a l'hivern, Eloi.
1: Clarament, fem un pas cap endarrere un mes i mig, o dos, gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, el missatge que enviem als oients a aquestes hores del matí és que no ens en refiem del temps que ens trobarem aquestes primeres hores d'aquest dimarts 12 de maig, perquè això canviarà radicalment,
1: A partir del migdia veurem créixer unes torres, uns núvols en forma de torre a molts llocs de Catalunya i seran aquests els que es convertiran en tempestes durant la tarda.
0: N'estarem pendents, doncs, al llarg d'aquest matí. Eloi, ens escoltem d'aquí mitja hora. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Bé, doncs ja ho sabeu, alerta a tots els que ens esteu escoltant en aquests moments al programa, perquè hi haurà aquest canvi de temperatura que ens acaba d'alertar ara mateix l'Eloi Cordomí. Un matí assolellat, però a partir de mig matí, migdia, tot això començarà a canviar. Mentrestant, saludo la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Avui a Calafell el sol sortirà a les 6:39 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 23 minuts.
0: Lara García, tornada directament de Bilbao. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui em permetreu que comenci amb una cita de Maya Montero que diu: somriu-li sempre a la vida encara que no et somrigui ella a tu.
0: Escolta'm, per cert, com va anar el concert de l'Oreja de Van Gogh?
2: Doncs jo t'he de dir que fantàstic.
0: Ah, sí?
2: Van ser 2 hores meravelloses. Jo vaig anar diumenge, no dissabte, que és el dissabte es van fer famosos tots aquests clips virals. Jo vaig anar diumenge, va ser xulíssim, van canviar la setlist, va ser meravellós, ella estava emocionada.
0: La setlist és la llista de cançons,
2: Sí, la llista de cançons del concert. Va ser xulíssim.
0: Perquè, clar, el primer dia de concert ens vam quedar una mica de pedra escoltant a Maya Montero com cantava.
2: Pobreta. Clar, que aquesta cançó diumenge ja no la van cantar, saps? O sigui, van
3: Menys mal,
2: les dues o tres que van sortir fatal dissabte, diumenge les van canviar per cançons seves dels primers àlbums. I van quedar molt bé.
0: Maiol Roger, bon dia.
4: Bon dia, li puc fer una pregunta a Lara García. En alguna cançó tu vas deixar de cantar i, per tant, vas escoltar amb atenció la capacitat d'afinació de Maya Montero?
2: Ho vaig fer amb dues. Amb Mariposa, que és una que canta ella així molt solo, sense la banda dins l'escenari. Allà va afinar moltíssim, i a Muñeca de Trapo també, perquè és la meva preferida, i vaig dir, jo vull veure com canta aquesta, i li van quedar fantàstiques. Tinc els vídeos i després els ensenyo.
5: Devia estar molt nerviosa.
2: Estava molt nerviosa, i perquè ella mateixa ho va dir diumenge.
5: Jo us he de dir que he recordat molt matiners quan vam posar un dia un vídeo del moment assajant.
2: Clar.
5: I no ho fèiem gaire bé,
0: ho vam estar comentant.
2: I dissabte jo crec que va ser un drama també.
4: I que tothom es pot equivocar, vull dir, també pot haver desafinat un dia.
2: Totalment. Jo crec que van ser els nervis del primer concert. O sigui, va ser bastant tremendo, però és que ella, tu la veus als vídeos, està tremolant. I diumenge estava molt més suelta, va parlar molt més amb el públic, cantava, plorava, s'emocionava, vull dir, crec que va trencar una mica els nervis d'allò del primer concert.
0: Veurem com va aquest inici de gira de l'Oreja de Van Gogh, i si no repeteix, doncs el que vam escoltar en el primer dels concerts. Bé, li donem cor al matí de dimarts amb la guitarra més poderosa del món de la música. Sempre porta ulleres de sol, uns pantalons estrets que segur que li deuen tallar la circulació i, el més important, una maleta carregada de números 1. Els matiners sempre, sempre tenim un lloc per ell.

0: És Fly Away, un dels grans èxits de Lenny Kravitz. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però de l'any 1998, l'artista va publicar el seu disc Five. Va ser un àlbum importantíssim a la seva carrera perquè Kravitz va incorporar tecnologies digitals modernes com els sintetitzadors. A més, l'àlbum incluïa grans èxits com ara I Belong to You, American Woman o aquesta que estem sentint. Tampoc li van faltar premis Grammy. Una, la millor interpretació vocal de rock masculí, el 99 per Fly Away, i el 2000 per la seva versió d'American Woman, afegida també a la reedició del 1999. En resum, Five va ser l'àlbum que va consolidar Lenny Kravitz com una icona del rock modern, demostrant la seva capacitat d'evolucionar. Així doncs, tot preparat per arrencar el matí, sentiu-vos unes rockstar al més pur estil Lenny Kravitz, que el dimarts tot just acaba de començar i només per això ja paga la pena sortir del llit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 13 minuts, un cafè i a saltar del llit. I què passarà avui a partir de les 6 del matí, Maiol Roger?
2: Doncs mira, mentre els oients puguin gaudir del poc sol que ens donarà al matí, o del sol que ens donarà al matí, hauran d'estar al cotxe, els que vinguin a Barcelona, perquè hi haurà problemes, bastants problemes de mobilitat. Avui, primera gran jornada de la nova tongada de vagues d'educació, i per tant serà un dia complicat a la mobilitat per accedir a la capital. Aquest matí hi ha diversos talls previstos que us anirem explicant a mesura que vagin succeint, i també tindrem doncs les dues versions del conflicte, o dues de les grans versions del conflicte, la consellera d'Educació, a qui la trucarem una mica abans de les 9, i a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat amb més representants i un dels convocants d'aquesta vaga. Després parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, perquè és, ell presentarà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, el gran acte.
0: És molt traient, el Xavier Pérez.
2: Sí, i li han encarregat una de les parts d'aquest acte, li preguntarem com ha anat tot aquest encàrrec i tot el que ens pugui explicar sobre el que farà, perquè tot el que rodeja el Papa és secretisme. I també parlarem amb l'exministre i sociòleg i una de les eminències mundials, Manel Castells, que passarà pel matí de Catalunya Ràdio per la cadira de Lara García, que també és una eminència mundial en àmbits diferents. I també hi passarà Sílvia Pérez Cruz, que afina una mica més que Lara García, i depèn del dia que Maya Montero.
0: Està
2: depèn del dia per la Maya, no per la Sílvia,
0: sí,
2: Pérez Cruz,
0: no, no,
2: que
0: clar,
2: afina
0: clar.
2: Cada dia, evidentíssimament.
0: Sílvia Pérez Cruz és una meravella, a veure si també explica aquesta trobada amb Rosalía i el somni que va tenir, vaja, vaticinant el que podria ser o el que ha acabat sent el nou disc de Rosalía. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, arribem pràcticament a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem? Bon dia.
3: Bon dia, doncs mira, aquesta matinada ens han fixat molt, ens ha quedat molt atenció, un teletip que parla d'un curiós estudi que ha fet la University College London. A veure, et faig preguntes, eh?
0: A veure.
3: Llegeixes?
0: Sí.
3: Escoltes música?
0: Sí.
3: Vas a museus?
0: No tant.
3: Doncs compte, perquè fer aquesta mena d'activitats artístiques et pot allargar la vida.
0: Ah, a veure, un moment, parlem-ne d'això.
3: A veure, els investigadors d'aquesta universitat londinenca han fet una enquesta a més de 3.500 persones adultes al Regne Unit, preguntant-li això que jo t'acabo d'explicar tu, i cada quan ho feien.
0: Val.
3: I també els van fer una anàlisi de sang. Van comprovar que hi havia una relació entre les activitats culturals que feien i uns canvis químics que apareixien a l'ADN i que influeixen en l'envelliment biològic, de les
0: Imagina.
3: Persones. És a dir, conclou que les persones que feien o participaven en activitats culturals, amb més freqüència, semblava que tenien un ritme d'envelliment més lent, i el concret en un 4% més lent.
0: Gens malament, eh?
3: I que tenien, a més, una edat biològica més jove que els que no participaven en activitats culturals.
0: Per tant, haurem de llegir més, haurem d'escoltar més música i anar a més museus.
3: Tot el que sigui fer això, home, va bé. I, de fet, aquesta mena d'estudis, o aquest estudi, s'afegeix a una sèrie d'investigacions que s'estan fent sovint al voltant d'aquest tema i que constaten que fer activitats culturals redueixen l'estès, això pot ser evident, però sí, també fan disminuir les inflamacions i funcionen per prevenir els riscos de patir malalties cardiorrespiratòries o cardiovasculars a uns nivells comparables amb els de fer esports.
0: Ai, vaja, apa, quina porta has obert també aquest matí. Ara la
3: jo
0: gent
3: tota.
0: Dirà, em desapunto del gimnàs per anar a escoltar música,
3: per anar a la biblioteca,
0: i anar a la biblioteca o anar al museu.
3: Que és més barat.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara.
1: Adéu.
0: I seguim avui, també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè sabem que els Beatles tindran el seu primer museu a Londres, concretament a l'edifici de Savile Row, al centre de la ciutat, on el grup va gravar el disc Let It Be, el seu últim àlbum. El museu no obrirà les portes fins l'any que ve, però els fans de la banda de Liverpool ja es poden registrar a la pàgina web per aconseguir entrades per visitar-lo.
0: I aquest matí de dimarts, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova oportunitat per anar a viure als Alps i a sobre cobrar. Es veu que estan buscant 12 voluntaris, a veure si us interessa, que vulguin anar a viure 4 setmanes seguides als Alps italians. Volen viure en un refugi que es diu Nino Corsi, al Parc Nacional de l'Estelvio, i els voluntaris doncs, participarien en un estudi que el que vol fer és analitzar l'impacte en la salut que tenen les persones que viuen en altitud i que normalment, això sí, viuen al nivell del mar. Els criteris de selecció, a veure si us interessa. Uf. Els 18 als 40 anys, homes i dones, i en aquest cas s'han exclòs les persones que siguin fumadores o esportistes d'elit.
6: Ah, també ho ets.
7: Jo també ho soc.
6: També ho ets.
5: Clar, d'elit.
7: Sí, sí.
5: De moment ja han rebut...
0: No, d'elit.
5: D'elit. De moment ja han rebut 160 sol·licituds. Es veu que va anar molt i molt bon ritme i l'estudi el que fa és partir d'una premissa que és viure a 1.500 metres d'altitud podria tenir efectes protectors davant de malalties cardiovasculars i de certs tipus de càncer.
0: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 18 i 40 anys, no fumeu i tampoc sou esportistes d'elit, podeu participar en aquest estudi. Mentrestant, una bona notícia per engegar el matí, Lara.
8: Que per primera vegada, després de més d'un segle, es podrà visitar l'últim habitatge original de Gaudí que queda a la Casa Batlló de Barcelona. És a la tercera planta de l'edifici, fins ara havia estat habitat per descendents directes de la família Batlló. I ara, després de 3 anys de restauració, s'obrirà al públic. A més, l'espai estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques. Si ho voleu llogar, ho podreu fer. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única que ha arribat a l'actualitat amb un grau d'autenticitat excepcional, diuen els experts, perquè ha conservat l'essència de la vida domèstica que va concebre Gaudí a principis del segle XX.
0: Les imatges que ja corren per internet, per X en aquest cas, n'he vist un parell, és espectacular.
5: Molt.
0: És espectacular el pis. Per tant, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure. Sí, no. Quina meravella viure allà a la casa.
5: T'ho diràs.
0: Allà amb unes vistes fantàstiques. Passa una gentada, també t'ho dic, al centre de Barcelona.
5: Sí, sí, però quin privilegi.
0: Sí, això sí. Vinga, va, motius per sortir del llit. Parteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners! Un bon motiu per no saltar del llit seria saber que ens espera un altre dia de trucades brossa o fraudulentes al mòbil. No hi ha manera d'aconseguir que no ens truquin més per oferir-nos promocions comercials de tot tipus i sovint pengem directament sense ni tan sols contestar. Doncs, segons publica el diari Segre, els experts aconsellen no tallar la trucada abruptament. Si ho fem, els operadors automatitzats reben el senyal que el nostre número és potencialment receptiu, però que està temporalment inaccessible, i per tant és probable que ens tornin a trucar. Els experts recomanen que responguem i deixem clar que no ens interessa el que ens proposen, i a més, a l'estat existeix la llista Robinson. Si ens hi inscrivim, estem manifestant el desig de no rebre comunicacions comercials d'entitats amb qui no tinguem cap contracte.
0: Doncs escolta'm, un bon motiu, també t'ho dic, eh? Jo em vaig apuntar a la llista Robinson i des que ho vaig fer han desaparegut les trucades,
5: sí?
0: En tinc, vaja, un 95% menys de les que rebia diàriament. És fàcil, us apunteu i us estalvieu que us truquin. És més, quan et truquen sempre pots dir estic apuntat a la llista.
5: Oi? Home,
0: i et dic ara que pengen més ràpid que lent. Moment a aquestes hores del matí quan falten 10 minuts per arribar a 6:15 per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs amb la reina Letizia...
0: Oye, ella,
5: amb la reina Letizia i David Summers de Los Hombres G.

0: que es veu que fa anys que mantenen una amistat estreta, eh? Ell mateix explica que és una dona simpàtica, qui tuiteja, amb qui parla com una amiga i a vegades diu que s'oblida de qui és cadascú. La reina ha anat diverses vegades als seus concerts i, de fet, les seves filles sempre els ha inculcat l'amor per la música.
1: Aquesta amistat que hem llegit aquestes últimes setmanes, de fet, aquests últims dies, entre la reina i David Summers. I el cor també batega amb Jesús Vázquez.
2: Sí, perquè ha confessat una decisió important de la seva vida, que ha deixat de prendre alcohol des de fa uns mesos, tot plegat, ho ha dit, mentre està a punt d'estrenar-se com a presentador del nou programa de televisió espanyola que es farà el dia 16 de maig, que es diu La Casa de la Música. Deia això.
3: Hago mucho deporte y que hace como 6 meses he dejado de beber alcohol. Es una decisión que... Nada, no.
4: ¿Y eso por qué?
3: Porque quería cambiar de vida, porque ya me he bebido todo lo que me tenía que beber. Y mi hígado se merece una recompensa y un... Vamos, se merece un trono de todo lo que me ha aguantado, porque he sido muy travieso y muy gamberro de joven y de no tan joven. Entonces he decidido probar la vida sin. Y escucha, me está gustando. Invito a todo el mundo a que lo pruebe.
1: Doncs cada vegada hi ha més persones que s'uneixen a aquest moviment, que fa molt temps que estem sentint ja, de persones que abandonen l'alcohol.
2: Fantàstic.
1: I passa molt amb generacions joves, que cada vegada hi ha alguns sectors de la generació més jove que deixen de beure alcohol. I aquí Jesús Vázquez, que també s'apunta a aquesta moda. Que, sí, ell és jove. Està guapíssim. Està guapíssim.
2: Molt, molt, molt.
1: Quins sons deixa la ràdio, va?
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jimmy Jam, conegut per colar-se en esdeveniments esportius. I vam recordar com una vegada va arribar a alçar una copa amb els jugadors del Barça.
5: I clar, jo anava de bon rotllo i començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa,
6: Sí, sí, no, estic veient una fotografia que m'has fet arribar. Tots els jugadors del Barça, veig que aixeques la copa, sí, sí.
5: La copa no l'aixecava ningú. En aquell moment ja vaig donar senyal de possible...
6: Sí, sí, davant de tothom et vas colar.
5: Sí, sí, però la copa ningú l'aixecava. Vaig agafar, escolta, em fas una foto molt, molt natural tot, no? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
1: 7 minuts, 2:15.

0: L'edat daurada del pop espanyol, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 12 de maig del 2009 moria a Madrid Antonio Vega, ho feia als 51 anys, era el tercer dels 6 germans i ja des de ben petit destacava i molt. De fet, en el documental Pòstum, la mare d'Antonio Vega explicava que tenia un coeficient intel·lectual del 130, això també li provocava doncs, un caràcter molt seu, molt i molt complicat. Diuen que va començar a estudiar tres carreres diferents, arquitectura, física i aeronàutica, però l'artista el que va fer va decidir volcar totes les seves capacitats en la música. Tot i això va enganxar-se a les drogues i això doncs, el que li va provocar va ser un deteriorament físic, però també mental important. A veure, això sí, se'l recordarà sempre per ser un dels grans compositors d'aquest país i la veu d'una generació, com a mínim.
0: Recordant avui la figura importantíssima a la història de la música espanyola d'Antonio Vega, i a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 12 de maig, la lluna camina pels últims graus de peixos, i això ens posa en una freqüència més sensible, més intuïtiva, més connectada amb l'art, la música i el món emocional. Però compte, perquè el contacte amb Venus a bessons pot omplir el dia de paraules, missatges i estímuls, i quan hi ha massa soroll fora, costa escoltar el que passa dins. Avui, doncs, bon dia per comunicar, sí, però sense perdre el centre. Posa música, escriu, escolta't i no ho vulguis entendre tot amb el cap.
0: Tampoc haurem d'entendre, millor dit, el canvi de temperatura d'avui, saps?
1: Quina mandra,
0: ara, ara tornem enrere. Avui volia treure el nòrdic.
1: Oh, no pots. Jo el vaig treure ell i estic passant un fred. Jo el vaig treure i torno a tenir la manta a sobre. Sí.
0: I vosaltres, oients dels matiners, encara teniu el nòrdic posat?
1: Truqueu-nos.
0: Mentre...
1: Obrim telèfons.
0: Qui vos farà espelmes avui?
1: Doncs poca cosa avui. Avui al món només fanja el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que en fa 29.
0: L'Ara, al món,
1: és així.
0: De gent coneguda, diu, no. Avui només fa anys.
1: Avui només 12 de maig.
0: Molta gent que fa anys avui.
1: Ningú més. Que truquin, si hi ha algú que truqui. Escolta. Ah, sí, si hi ha algú, felicitaríem.
0: Això estaria molt bé, 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentre està en Frenkie de Jong, només.
1: Sí, Frenkie de Jong, que esperem que el celebri molt content després d'haver guanyat la Lliga, no? Vull dir, segur que està contentíssim.
0: Clar,
1: quants en fa? Un gran aniversari, en fa 29. Ah, molt bé.
0: Només 29.
1: Només 29. És l'única persona que avui fa 29 anys.
0: Gràcies, Lara.
3: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ells també són únics, és la música de Coldplay. Mentre molts de vosaltres encara esteu d'aquesta ressaca emocional després de la celebració ahir de la Rua dels Blaugrana pels carrers de Barcelona. Viva la vida, de música de Chris Martin i companyia.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem des de primera hora la primera jornada important de la vaga de mestres i professors. Ens visitarà el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castells. I a les 11 entrevistarem la cantant Sílvia Pérez Cruz. A la tarda farem Superdimarts amb Lídia Heredia i repassarem la Crònica Negra amb Rebeca Carranco. A més, ens visitaran parelles protagonistes de la gran cita de 3CAT. Al Catalunya Nit parlarem del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, amb el seu director Poldo Pomés i la guionista Lídia Panelo. També connectarem amb l'escriptor Eduardo Mendoza, amic personal de Gimferrer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 12 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
1: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus.
1: I els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: L'alto al foc a l'Iran penja d'un fil.
1: Així ho ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que està decebut amb la contraproposta del pla de pau que els ha fet arribar.
3: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105.
0: I alerta, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
1: En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
0: Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions, que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, la multinacional tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Un acte que s'ha fet aquesta nit al MANAC i que ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduardo Casanova.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui.
1: Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson.
0: I unes 750.000 persones van omplir ahir els carrers de Barcelona per seguir la Rua dels Campions.
1: El Barça va oferir i celebrar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts a aquestes hores del matí. Saludo Marc Jurado, molt bon dia, Marc.
6: Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Doncs avui és d'aquells dies de foto amb una temàtica canalies a la majoria de portades. Fotografia als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça. I ens quedem amb el titular de La Vanguardia. Els carrers seran sempre del Barça, del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 1.500 llocs de treball a Catalunya.
7: De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos. I sobre la vaga d'educació, entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura, de l'USTEC, que diu, amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta.
6: A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les arcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de portada del País per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans.
7: I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van portar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: I avui als articles d'opinió i editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents, al Barça, i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
7: L'Ara dedica l'editorial a la vaga d'educació d'avui i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
6: Davant del calendari d'aturades dels docents previst, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
7: I avui als articles d'opinió encara hi té un paper molt destacat a la Lliga del Barça. El Periódico i La Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per l'equip.
6: La Vanguardia hi afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
7: I el Periódico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues en els últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i també amb ombres, ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
6: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
7: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric de la trobada, sinó alguna cosa, diu, més reveladora, que és evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
6: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
7: Mentrestant, a El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
6: L'economista assegura que Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte a l'economia global.
0: Quan passen ja 7 minuts de 6:15, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Amb la Sílvia, com cada dia, repassem també la premsa digital, on hi ha feina de sobres, a veure.
8: Doncs el sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaba la feina, admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV, el gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
0: Canvi a l'edat dels Legos.
8: Sí, saps les caixes d'aquell 4... de 4...
0: Sí, 99. Sí, sí, sí.
8: Doncs ara és de 4 a més 100.
0: Ah.
8: Almenys temporalment.
0: Molt bé.
8: Amb l'augment de persones centenàries, cada cop més. Mira, se li feia aquest retret a l'empresa danesa, ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough ha fet 100 anys, doncs l'Ego li ha fet una picada d'ullet i ha canviat el límit d'edat de joc fins a més de 100.
0: Doncs
8: ara no hi ha
0: límit.
8: Bé.
0: Està molt bé, perquè clar, si tens 100 anys, què vol dir? Que ja no, pots,
8: ja, no.
0: Ja no pots jugar.
8: Home, t'he de dir que depèn quines peces. Ni amb 100 ni amb 44.
0: Exacte. A no ser que vulguis perdre visió menys d'una setmana. El pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
8: Doncs mira, fer una cerveseta amb les companyes. Veus? I fumar una cigarreta. És cosa que admet això, sí que ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys, va ser de les primeres infermeres formades a l'Escola de la Generalitat. Ho recull el Nació.
0: Cat, no podria jugar al Lego, estava pensant ara.
8: Home, abans ella, no, ara ja sí.
0: Però diu fins al 100, no? En té 100...
8: No, més 100.
0: Ah, més 100. Ah, val, perdó, perdó.
8: Ara ja, sense límit.
0: Un barri de Badalona, protagonista mundial?
8: Sí, el barri de Llefià. Ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre molts altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor, en ple cor del barri. Ha estat un lloc, punt de trobada dels joves d'aquest barri.
0: Aquestes hores del matí, de fet, hem connectat ja amb l'Eloi. Només començar el programa a les 5, perquè Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Bon dia, bon dia.
0: Avui ens espera un canvi de temps important, eh? No ens hem de refiar del que ens trobarem aquestes primeres hores d'avui dimarts.
9: Sí, sí, sí. Si volem aprofitar el sol, aprofitem-lo fins a la una del migdia, perquè tindrem un temps esplèndid fins llavors, amb sol a tot arreu. El que passa que, a partir d'aquella hora, o fins i tot una miqueta abans, començaran a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I, a més, en tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya. Però les més violentes, segurament a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, però també al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona, aquí se n'esperen d'importants. A més, poden anar acompanyades de calamar-se, de pedra, fins i tot en alguns casos, i tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. Com que fins a la una farà sol, doncs encara tindrem valors de fins a 24-25 graus, i després a partir de demà ja comença a baixar, perquè es manté la inestabilitat, es manté el ruixat, sobretot cap al nord i nord-est, dimecres, dijous, i fins i tot divendres podria baixar encara més la temperatura.
0: Vaja, que si hem fet el canvi d'armari, recuperem algunes de les nostres dessuadores...
9: Sí, sí, sí, hem de buscar una cosa per passar la setmana, perquè notarem la davallada.
0: Estava pensant...
9: No serà al centre del dia, però vaja, a partir de divendres sí que es notarà tot.
0: Al cap de setmana tenim alguna previsió, Eloi? És a dir, aquest pot remuntar una mica la temperatura o no?
9: Sí, el dia més fred serà divendres.
0: Val.
9: I llavors al cap de setmana no hi haurà tanta inestabilitat i es recupera una mica la temperatura.
0: Bé, doncs pendents també d'aquest canvi de temperatura, com ens estaves comentant, a partir d'avui al migdia. Gràcies, Eloi.
9: Fins ara, adéu-siau.
0: Ai, Marta, ja pots tornar a posar el nòrdic a lloc.
10: Ai, mira, això
0: va ser
10: una mica de mandreta.
0: Va, escolta'm, t'abraces el coixí i ja està.
10: Sí, sí, sí, clar, quin remei.
0: Ja tenia les sabatilles d'hivern també dins tancadetes, ja amb les cangles.
10: Jo, a més, ahir vaig pensar, quan serà moment de posar-se les primeres sandàlies?
0: Doncs de moment ens haurem d'esperar.
10: Perquè sempre estic pendent de...
0: D'aquell dia.
10: Quan vegi algú que les porti, ja el dia següent les agafo jo.
0: Doncs de moment hauràs d'esperar una mica. El que no podem esperar més és a repassar alguns apunts culturals ara mateix. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs mira, parlant d'aquesta casa, perquè queda molt poc pel cap de setmana del 3CAT en viu, que es farà, recordem, del 30 al 31 de maig a l'Anella de Montjuïc. I avui us volem recordar una mica què passarà allà. Hi haurà, per exemple, podreu veure un espectacle en directe del Polònia. Al mateix escenari també hi haurà Llucià Ferrer, que farà un càsting. Atenció, per buscar nous concursants per la trapa amb Si Pots. També tindrem l'APM amb Joel Díaz, o Col·lapse amb Jordi González, que, atenció, farà una entrevista encadenada,
0: sí,
10: no?
0: Sí.
10: I llavors s'aniran entrevistant els uns als altres totes les cares conegudes d'aquesta casa, del 3CAT. Hi haurà Elena García Melero, Mari Pau Huguet, Toni Cruanyes, Francesc Garriga, Ariane Oltra, Gerard Romero, vull dir, passarà moltíssimes cares
0: conegudes
10: per allà, pel plató de Col·lapse. Jo crec que serà molt xulo. I recordeu, aquell cap de setmana també hi haurà un programa especial del Cuines, en aquest cas amb col·laboració del Públic, i el que no sortir d'aquí o la Torre amb el Barriera, doncs també es farà en directe. Tot això, recordeu que són espectacles que seran gratuïts, però l'aforament és limitat, i per això, doncs, si ens esteu escoltant a aquesta hora, necessiteu una invitació que podeu aconseguir a la pàgina del 3CAT.
0: Mare meva, aquest 3CAT en viu, quantes sorpreses que us trobareu de tot l'univers del 3CAT, amb tots els rostres de la tele i de la ràdio. Per tant, ja ho sabeu, com us estava dient la Marta, podeu aconseguir aquestes invitacions a través de 3CAT en viu. Què més tenim? Vam!
10: Doncs avui dia important a Canes, perquè recordem que arrenca el festival de cinema més important del món, i on aquest any, molts anys, ja ho hem anat explicant, però el cinema català és un dels grans protagonistes, i a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. Ho seguirem, ens ho explicarà el cap de Cultura de Catalunya de Ràdio, Marc Garriga, que és especialista també en cinema, i el tenim ja instal·lat allà a Canes, i ens podrà explicar què està passant en aquell moment des del Festival de Canes.
0: I també volem parlar de la People in Rec. Les altres cites anuals a Barcelona, una altra festa solidària, també.
10: Una festa solidària que es va celebrar ahir al Manac. La gala la va presentar Sílvia Abril i Toni Acosta. Va reunir prop de 800 persones amb moltíssimes cares conegudes. Hi va haver actuacions d'Amaral, també de Joan Dausà. I en aquesta edició, per primera vegada, la Fundació va entregar el Premi Solidari People in Red Barcelona. Se li va atorgar a Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta, pel que van dir, en projectes com Silencio Sido, i recordem que aquest any Casanova va fer públic que conviu amb el VIH, i per tant també una bona iniciativa donar-li aquest premi i aquest reconeixement.
0: Que per cert, he de dir-te que la tarda vaig estar mirant a Sidosa el documental de Eduardo Casanova i del Jordi Évole. Val la pena mirar-lo.
10: Sí?
0: Molt interessant, sí.
10: Que xulo.
0: Està molt bé, molt recomanable. Ahir, jo i el Roger, per cert, encara estem de ressaca de la Rua i Blaugrana del Barça per aquesta lliga, per aquesta esperada lliga. Molts culers ho van estar celebrant. Et proposo fer un joc, ara que aquestes hores movem el dial de la ràdio, amb en Jan Soteres, de tres moments importants del món del futbol que segur que t'emocionen. Ja veuràs. Bon dia, Jan.
11: Bon dia, matiners. Ahir que es va fer la rua amb motiu del títol de Lliga del Barça, movem el dial per recuperar els millors moments d'algunes celebracions blaugrana, com per exemple aquest de l'alemany Bernd Schuster des del balcó del Palau de la Generalitat en guanyar la Lliga del 85.
12: Yo quiero decir gracias a todos vosotros porque para mí has ganado la mitad de esta liga y por eso yo me gusta tirar la copa a vosotros. Gracias.
11: O aquest moment mític de Pep Guardiola després de guanyar la primera Copa d'Europa l'any 92.
13: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Visca!
11: I acabem amb l'exentrenador neerlandès Frank Rijkaard al Camp Nou, celebrant la Lliga del 2005 i pronunciant en un català perfecte «Sou collonuts».
14: Estem molt contents que el Barça hagi guanyat el títol. Els jugadors i tot el planter ha fet una feina molt gran, molt bona. El públic ha estat fonamental. Moltes gràcies. Sou collonuts.
0: Moments de històrics, de figures també imprescindibles de la història del...
3: Va, ja parlarem amb el Jan, perquè això de posar Bernd Schuster, que va acabar al Madrid, doncs ja ho parlarem.
0: Jo crec que era un dels noms que més recordava quan era petit, que m'importava poquíssim el món del futbol, i el Schuster és un d'aquests que, mira, que el recordo.
3: Doncs ja el pots oblidar.
0: On falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí a Venezuela. Falten també 14 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Bona nit, matiners. El mes de maig és un mes molt important pels veneçolans per demanar a Déu una bona temporada de pluges i per això celebren la Cruz de Mayo, un seguit de festes religioses amb moltes creus i moltes flors. Ai.

0: El dia principal és el 3 de maig i els carrers s'omplen de persones que decoren grans creus amb milers de flors, deixant una estampa amb molts colors i molt festiva. Durant la resta del mes les veneren per demanar una bona temporada de collites i per agrair l'any anterior. Amb el pas dels anys, la festa s'ha convertit en una celebració de la cultura local amb molta música, molts cants i, sobretot, molta, molta gastronomia. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Veneçuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Molt bon dia a tots els que feu el primer cafè del dia amb Catalunya Ràdio. Ja sabeu que a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio, Mallol.
2: Sí, sí, és el segon també.
1: Home, i tant,
2: i amb nosaltres i fins als cafès que vulguin i ja gairebé fins l'hora del vermut. Avui per explicar-vos aquesta primera jornada important de l'última tongada de mobilitzacions de mestres i professors que complicarà la mobilitat, l'accés a Barcelona sobretot aquest matí, i també recordem que hi ha vaga a les aules, per tant, veurem què passa també a totes les escoles. Tindrem a les dues, o dues de les grans parts del conflicte, a la consellera Esther Niubó i a Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, que és el principal dels sindicats que convoca aquesta mobilització o aquesta tongada de mobilitzacions. Després també parlarem de les novetats de l'antivirus i d'aquest positiu espanyol que ahir es va confirmar, i parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, que presentarà i dirigirà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, l'acte de Montjuïc. Aviam què ens pot explicar del seu contacte amb el Vaticà i del poc que ens pugui dir de per on anirà l'acte. Tindrem l'exministre Manuel Castells i a Sílvia Pérez Cruz, no junts, sinó separats, en aquest estudi de Catalunya Ràdio per fer el matí d'avui.
1: A partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. I arriba el moment de la dada Mallol. Tornem a la rutina. Lara García, Marta Viana també preparada. Us convidem també als oients que ens esteu escoltant a participar en directe. Avui de què va, Mallol?
2: Doncs mira, després de la rua per celebrar un nou títol, una dada sobre la Lliga.
1: A veure, vaia, tres, li estàs preguntant ara sobre la Lliga. Ja no tenim ni idea de futbol, ja no sé el que és un fora de joc.
2: Quants quilos pesa el títol de Lliga?
1: La Copa?
2: La Copa. Quants quilos pesa la Copa? Jo diria... tota de plata. És una...
1: Jo diria...
3: És grossa.
1: 20.
2: 15-20.
1: Va, Lara.
3: 23.
2: Doncs bastant ben encaminats, perquè pesa 18 quilos.
1: Ah, escolta, ens és malament.
2: Molt bé.
3: Ens hem de felicitar
1: nosaltres,
3: i molt.
1: Nosaltres, el que sigui
3: bé.
1: Plata...
2: Sí, i... 65 centímetres d'alt i 60 d'ample. Es fabrica la joieria Alegre de Madrid, que és on es fabriquen tots els títols, i només te la quedes en propietat si guanyes 5 lligues separades o 3 consecutives.
3: Com?
1: No ho he entès.
2: És a dir, quan tu guanyes... Quan els equips guanyen una lliga,
1: sí,
2: no els hi donen el trofeu. O sigui, els hi donen i se'l queden un any. Saps com quan el col·legi
3: guanyava... Ah, sí? Ah, com Eurovisió.
1: Exacte, com la corona de Miss Universo.
2: Tu només te'l pots quedar en propietat, el trofeu original, si en guanyes 5 en diferents etapes o 3 consecutives.
1: Val, caramba.
2: Què et sembla?
1: Home, doncs que ja que l'has guanyat te la podrien donar.
3: Doncs sí,
2: només,
3: clar.
2: Bueno, només 9 equips han guanyat el títol de Lliga, i crec
1: Madrid,
2: que tenir-lo, el tenen Barça, Atlético de Bilbao, Madrid, i l'Atlético de Madrid ha guanyat més de 5 títols, però dubto si el té, perquè aquesta normativa va canviar fa uns anys. En fi, si teniu curiositat, la Copa del Rei pesa 9 quilos i la Champions 7,5, però costa tant d'aixecar la Champions.
3: Però l'aixecarem.
2: Sí, ja ho va dir la Mireia.
1: No veig clar jo el de Champions aquest any.
2: Carles, per favor. No, aquest any ja no, perquè la final és el 30 de maig i el Barça no està classificat.
1: Ens ha trucat en Martí, un oient, que el saludarem d'aquí uns moments per parlar d'un dels temes importants del dia, que són el tema de treure el nòrdic o no treure el nòrdic.
2: Ah.
1: El tinc per aquí. D'aquí uns moments parlarem amb ell. Ho podeu seguir fent, ens podeu seguir trucant.
2: Jo soc de mantenir nòrdic amb peu fora.
1: Molt bé, això està molt bé.
3: Per regular.
1: 932017474, repassarem si els oients aquest matí ja tenen el nòrdic tret o encara l'han deixat posat.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia.
7: Què s'ha de fer?
8: Frena el feixisme espanyol i català.
9: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
10: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
9: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que es digués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
9: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
9: Hola, Anna.
12: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
12: Rufiti. Rufiti. Rufiti. Rufiti.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
14: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
15: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
16: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
15: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
17: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
18: Yo durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir, combustible para seguir, y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida, no por un cálculo de actor ni de estrategias de ninguna clase, sino porque entendí que, bueno, la vida son ciclos, y el ciclo que creo que hoy se acaba, que estos días se acaba, ha sido extraordinario, y una forma de honrarlo es también dejarlo ir, ¿no?
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. Hem estat comentant que avui hi haurà un canvi de temps important. El divendres serà el dia en què notarem més aquesta baixada de la temperatura. I us hem preguntat, als que ens esteu escoltant a aquestes hores, si ja teniu el nòrdic tret o encara el manteniu posat. La pregunta intensa, aquestes hores del matí.
3: Important.
1: Doncs mira, saludo el Martí des de Barcelona. Martí, molt bon dia, matiner.
19: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs amb aquesta veu tan optimista, Martí?
19: Cony, doncs mira, que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
3: Tu, ostres, tu!
1: Però quina meravella. On aneu d'excursió, Martí?
19: Mira, me'n vaig amb una colla. Ens anem cap a Olesa de Montserrat i després, a partir d'allà, ja no sé on anirem, ja no me'n recordo. És igual, ja m'hi porten,
1: tu. On us porti el vent, no?, una miqueta, Martí.
19: Sí, escolta'm, mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, surd.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
19: No, és que mentre m'estava afaitant ja l'estava buscant, Sí. Escolta, molt de matí, ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta, endavant, tu.
1: Escolta, però això és una meravella. Martí, jo crec que tu no et cal el nòrdic. Deus anar tot l'any amb un llençolet i ja està.
19: Oh, no creguis, soc fredeluc, durant l'hivern.
1: Sí.
19: Tinc els peus, i en aquell moment estic divorciat i estic sol. Ningú me'ls escalfa, els peus, tu. Hòstia, és una merda, això, tu. Bon,
1: escolta, però hem de fer una crida des d'aquí. T'hem de trobar nòvia, un rotllet, alguna cosa així, Martí.
19: Oh, sisplau, mira, si em sortís per vosaltres, de veritat, us vindré a fer un petonet.
1: Veus? I escolta, com ha de ser la dona? Com ha de ser la dona?
19: Mira, que sí, sobretot simpàtica, molt carinyosa, que tingui una mica de cultura, això sí, que tingui cultura, i avui jo no la vull excessivament tampoc allò de dir una persona, no sóc excessivament exigent, però no crec que m'ho trobeu, eh?
1: Oh, escolta, però això no se sap mai, Martí.
3: No ens subestimis.
1: Escolta, ara de cop i volta aquí obrim un consultori al programa i en 3, 2, 1 et trobo nòvia i què?
19: No, et convido a esmorzar.
1: Oh, sí, home, esmorzar. Em convides a un dinar amb una bona llagosta a la brasa.
19: Te la pago. No, a tu. A tu i al teu equip, eh?
1: Home, i tant. Només faltaria.
3: Vindrem.
1: Jo sense el meu equip no vaig enlloc, Martí.
19: I tant.
1: Martí, una abraçada ben forta. Gràcies per aquest sentit de l'humor a aquestes hores del matí, que no saps com l'agraïm.
3: Oi, sí. I que vagi bé l'excursió.
19: Vinga.
1: Una abraçada.
19: Bon dia.
1: Adéu, Martí, adéu. I de Martí de Barcelona, en David. David, molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Com estàs, David?
20: pues aquí està rinfentida per entrar al gimnàs.
1: Et sento una mica malament, David.
20: Em sents malament? Creu que tregui la ràdio?
1: Sí, sí, et sento com...
3: Sí, que treu la ràdio.
1: A veure, ho provarem.
20: A veure... Em sentiu una millor?
1: Una miqueta millor. David, des d'on ens truques?
20: Jo truco des de Sant Adrià de Besòs.
1: Des de Sant Adrià. I escolta, m'has tret el nòrdic, tu o no?
20: No, jo no l'he tret, l'he fet el canvi. O sigui, nosaltres tenim sempre el nòrdic d'hivern i llavors el que hem fet és posar el d'estiu. Bueno, el d'estiu, el de primavera.
1: Aquell una,
20: bueno,
1: una mica més primet,
20: Tot, sí, una miqueta més primet, però ara ja ho hem de treure perquè fa molta, fa molta calor.
1: I escolta'm una cosa, David, què fas d'espera a aquestes hores del matí, tu?
20: Doncs jo em desperto sempre cap allà a dos quarts de cinc, perquè, bueno, a part de fer coses a casa, que si tens el rentaplats, que si una assecadora, que si esmorzo bé, perquè m'agrada molt esmorzar veient la tele tranquil·lament, doncs després vaig al gimnàs i, bueno, estic aquí un parell d'horetes, però després me'n treballo una altra vegada.
1: Un parell d'hores al gimnàs, eh? Cada matí ho fas, això?
20: Intento cada matí, perquè vulguis o no, tinc molt de colesterol, i llavors per mirar de baixar-ho i no medicar-me, perquè no crec amb les pastilletes, doncs llavors és per això que estic aquí m'assecant mal que puc.
1: Hosti, Déu-n'hi-do, és tenir...
20: No aconsegueixo, però bueno...
1: Home, però força de voluntat i per cuidar-se, eh? Compte que...
20: No, això sí, això no falta.
1: És important, David.
20: Moltíssim.
1: Gràcies per participar també, per trucar-nos, i que vagi molt bé aquesta jornada esportiva, David.
20: Gràcies, guapo.
1: Una abraçada.
20: I felicitats pel programa. Eh?
1: Gràcies, David, gràcies.
20: Adéu, guapos.
1: Molt bé, adéu. Escolta'm, Déu-n'hi-do, dues hores al gimnàs cada dia a aquestes hores.
3: Un referent.
1: Exactament.
3: Sí. Un referent, perquè nois, nosaltres no hi anem.
1: David de Sant Adrià del Besòs, un referent. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
3: Fins demà.
1: Demà hi tornem.
3: Demà
1: i
3: dimecres.
1: Demà... Oh, i tant, i l'altre dijous.
3: I després divendres.
1: I després divendres. Tinc per què el cordomí.
21: Bon dia.
1: No, i de veritat, és que les reflexions...
21: Aquestes converses productives, eh?
1: Són una cosa que aporten a la humanitat un altre punt de vista sobre les coses. Eloi, ho estem avisant, ho hem avisat des de les 5 del matí, que la gent no se'n refia del que passi aquest matí, meteorològicament parlant, eh?
21: Exacte, avui farà un temps traïdor, perquè tindrem un matí esplèndid. Ara, quan surti el sol d'aquí una estoneta, el veurem lluir amb tota la seva força, però això mateix serà energia, perquè després, a partir de les 12 a 1 del migdia, creixeran grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I llavors en tindrem de fortes a molts llocs de Catalunya, les comarques del nord-est, Girona, també el litoral de Barcelona, la Catalunya central, Pirineu... A les comarques de Tarragona, pràcticament en qualsevol lloc, podem tenir tempestes fortes i violentes, amb alguna calamarsada. I en pròxims dies també anirem notant com van baixant les temperatures, no desapareixen del tot les tempestes, divendres fins i tot apareixerà una mica de neu al Pirineu, així que allò del nòrdic que preguntaves, deixeu-lo.
1: Deixeu-lo nòrdic, per si de cas. Exactament.
21: Clarament.
1: Cordomí, gràcies, una abraçada. Fins demà.
21: Apa, fins
1: que vagi bé, adéu. Freddy, molt bon dia.
22: Què tal, bon dia?
1: Tu has tret el nòrdic o no?
22: No, encara està allà.
1: No el treguis, eh?
22: No, ho faré.
1: Els andorrans sempre aneu tard a treure els nòrdics.
22: Sí, exacte, ja ho dius bé, ja.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem demà, que tingueu un molt bon dimarts. Bon dia, matiners.
22: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
23: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Què tal? Molt bon dia. Avui ens llevem amb 9 graus a Palafrugell, 11 a Tàrrega i 13 a Castellbisbal. I sobretot, compta amb les tempestes que tindrem a partir del migdia. Protecció Civil ha activat el pla per inundacions a bona part del país, amb especial atenció al litoral i al prelitoral barceloní i també la Catalunya central. El dia començarà amb molt de sol, un dia radiant, ens diuen, però al migdia la cosa s'anirà complicant i tindrem aquestes tempestes que poden ser intenses en alguns punts del país. Per tant, com sempre, molta prudència. Aquest serà un dels temes avui que centraran la nostra atenció a les primeres hores del matí de Catalunya Ràdio. L'altra seran les vagues a escoles i instituts.
1: Illa, les dones Calderilla! Illa, les dones Calderilla!
0: Avui és la primera gran aturada de la nova tongada de mobilitzacions. La d'avui és vaga a tot Catalunya. Ja sabeu que es van convocar 17 jornades de vaga, la immensa majoria territorialitzades, és a dir, n'hi haurà en diversos punts del territori, però la d'avui és a tot Catalunya. N'estarem pendents al programa, també estarem pendents de les afectacions que això pugui tenir a la mobilitat pels talls de carreteres i les protestes que puguin organitzar en aquest sentit els principals sindicats de l'ensenyament.
2: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula vies per reconduir la situació.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb les dues bandes d'aquest conflicte. D'una banda, la que escoltàvem ara mateix, la consellera Esther Niubó, que ens acompanyarà aquest mateix matí al matí de Catalunya Ràdio, durant l'Àgora, però també parlarem amb la portaveu de l'USTEC, el sindicat majoritari, Yolanda Segura, que avui, en una entrevista al diari Ara, apunta que si el departament ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, aquestes mobilitzacions s'acabarien. Un augment

0: aquest creuer, i sobretot els que hagin donat positiu, perquè n'hi ha un dels que estan a Madrid que ho ha donat. Dels 14 espanyols que estan ingressats en un hospital de la capital espanyola, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus, no té símptomes, està en una unitat d'aïllament especial i està pendent d'una segona prova per confirmar el resultat com marca el protocol. Aquests són els principals temes del dia, sense oblidar, evidentment, que avui encara hi ha una miqueta de ressaca. ...750.000 persones van sortir ahir al carrer per veure la rua del Barça dels jugadors de Hansi Flick per celebrar la Lliga que es va guanyar diumenge en el partit al Camp Nou contra el Madrid. Una de les imatges que s'han fet més virals la va protagonitzar Lamine Yamal.
1: Serà segurament polèmica segons per qui s'ho miri, perquè és una bandera, si no la veig malament, de Palestina.
2: Sí, sí. La ves bé.
1: La bandera de Palestina ara mateix a l'autocar del Barça.
0: Lamine Yamal portava una bandera palestina, un gest molt aplaudit a les xarxes socials per diversos polítics d'esquerres. També van ser protagonistes una estelada, que va portar en algun moment Robert Lewandowski, un fuet, que els jugadors es menjaven a queixalades, o el vàper de Chesney, que també anava davant de tot de l'autocar i que se li veia doncs ben bé. A partir de les 10, avui, quan també parlarem d'una altra qüestió aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el periodista i col·laborador de la casa, Xavier Pérez Esquerdo, que s'encarrega del guió de l'acte amb el Papa Lleó XIV, que tindrà lloc a l'Estadi Olímpic el pròxim 9 de juny, durant la visita del Pontífex a Barcelona. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, també entrevistarem dues personalitats molt destacades. D'entrada, l'exministre Manuel Castells. Parlem amb ell de les derivades que ha obert la guerra a l'Iran i també de la situació econòmica i de la desigualtat social a casa nostra. Sempre és molt interessant explicar què diu l'exministre Castells i avui serà el matí de Catalunya Ràdio. Aquesta és una de les personalitats que ens acompanyen. L'altra...
3: Yo quisiera cantar.
0: Sílvia Pérez Cruz, que acaba de publicar el seu nou àlbum, Oral Abisal.

0: A partir de les 11, Sílvia Pérez Cruz, del matí de Catalunya Ràdio. Així comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De moment, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Bon dia, Pol.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Un exprofessor del Conservatori del Liceu està acusat de tocaments a dues alumnes. Segons avança el periòdico, hi ha estudiants que també l'acusen d'enviar-los fotos seves despullat. Una de les noies diu que va explicar la situació a un cap del departament, però que no va rebre resposta. El Conservatori del Liceu diu que no li consta cap denúncia per escrit i l'exprofessor de violoncel, que ja no fa classes al Conservatori, nega els fets. Ara fa un any el periòdico ja va destapar suposats abusos d'un professor de guitarra.
0: A Brussel·les.
2: Permetrà als avions carregar més querosè del necessari pel vol. Fins ara això no es podia fer per evitar que les aerolínies compressin combustible als països on és més barat, però ara permetrà fer-ho davant la possibilitat que la destinació del vol hi falti querosè arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: El New York Times avança que el secretari de Salut, Robert Kennedy Jr., està impulsant una gran investigació sobre les vacunes. Kennedy, que recordem ha negat l'efecte positiu de les vacunes sense cap base científica, ara fa dies que no diu res en públic, però sí que ha ordenat fer estudis per comprovar la seva teoria que les vacunes podrien ser perjudicials.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb una denúncia d'espionatge. L'alcaldessa d'Arcàdia, és un suburbi de Los Angeles, s'ha declarat culpable d'actuar com a agent d'estrangeria de la Xina i de difondre propaganda en nom de Pequín. Això pot suposar una pena màxima de 10 anys de presó.
3: Avui és dimarts 12 de maig, ens despertem amb 5 graus a Sant Pau de Segúries, 4 graus al Pont de Suert, 15 a Tortosa i 18 a la ciutat de Barcelona, i amb un cel serè que es mantindrà així durant bona part del matí. Però això sí, amb inestabilitat, això vol dir que al voltant del migdia creixeran grans nuvolades que seran tempestes aquesta tarda. Les més fortes creiem que cauran al prelitoral de Barcelona, a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. Aquí tenim avisos de nivell taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, però també n'hi ha de nivell groc en altres punts, per exemple, de pròxims al Pirineu, Prepirineu o les comarques del sud. Així que gairebé qualsevol lloc de Catalunya avui aquesta tarda podríem tenir alguna tempesta forta o fins i tot amb calamar-se.
0: Doncs aquest és el panorama avui en el temps. Per tant, molta prudència, perquè el dia començarà amb aquest sol que ara ens deia l'Eloi, però la cosa es anirà complicant-nos.

0: seguirem aquí a Catalunya Ràdio. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'altre titular del dia. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
2: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: Més detalls, Maria Costa.
3: La mobilització d'avui es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. I tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. En parlen la consellera Esther Niubó i un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mombrú.
4: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
5: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta vaga arriba mentre la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors continua escalant també en l'àmbit polític.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors del dispositiu policial.
0: Sèria Forment.
7: Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en...
8: L'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
7: Andreu Mombrú, portaveu del sindicat majoritari USTEC, anuncia que ho portarà als tribunals i demanen la dimissió de la consellera.
5: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després d'aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
3: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A banda d'això, a les 6 i 10 minuts, al matí de Catalunya Ràdio també expliquem, com dèiem en portada, que un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu, provisional, però positiu per virus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no és dels passatgers que viuen a Catalunya. Aquest home, però, pel que ens han explicat, es troba bé i, de fet, no té símptomes.
2: El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol.
0: Aquest cas s'afegeix als 7 contagis que hi ha confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut i els dos possibles casos més que encara estan pendents de confirmació.
6: L'últim cas que se sabia abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
9: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
6: Als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius va donar un positiu feble, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, 3 persones han mort per antivirus.
0: Tot això mentre el vaixell, el famós creuer on es va originar el brot d'antivirus, ja està navegant en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Des de Tenerife, Mònica Mas i David Mendoza.
10: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
11: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
10: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud, dos avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims dos dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un parell de minuts i arribarem a un quart de set. I relacionat una mica amb la qüestió que comentàvem abans, la idea o que la notícia que vam saber de la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió de sindicats de l'ensenyament, relacionat amb això, socialistes i republicans afirmen que, malgrat això, ara sí que les converses per als pressupostos de la Generalitat estan encarrilades.
2: Esquerra ha descartat supeditar les negociacions, com deies, a la petició perquè Josep Lluís Trapero plegui.
0: Àlex Giral Robert.
1: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu, com es van proposar després del desacord del març. El republicà Jacques Albert diu que insistiran a demanar la dimissió de Trapero per les infiltracions en reunions de docents, però que no serà una línia vermella per als números.
12: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
1: Des del PSC ho veuen coherent i més ara que les converses
13: estan avançant plenament,
1: deia Lluís Amoret, número 2 dels socialistes. Com us va explicar aquesta emissora, el desllorigador ha estat el tren orbital metropolità. Els comuns, per cert, també volen més avenços en la línia ferroviària per ratificar el seu acord de pressupostos amb el govern d'Illa. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs el president Illa, de moment, el que encapçalarà aquest matí és la reunió del Consell Executiu i, tan bon punt acabi, volarà a Califòrnia, als Estats Units. Allà començarà un viatge oficial de 5 dies, fins diumenge.
6: Amb aquesta gira, el president recupera l'agenda internacional que va haver de suspendre a principis d'any a causa de la malaltia que va tenir.
0: Albert Prat.
14: Salvador Illa marxarà amb un ull posat a les vagues de mestres i amb la intenció de controlar la situació mentre sigui fora. De fet, l'últim viatge llarg va ser a finals de l'any passat a Mèxic i aleshores li va esclatar el brot de pesta porcina. Quan arribi a Califòrnia, el president farà la primera parada a Silicon Valley per reunir-se amb alguns gegants tecnològics. I també passarà per Hollywood per vendre el potencial de Catalunya a productores com Disney i que l'adaptació de Rapunzel no quedi com una anècdota amb estampa gironina. Tampoc és gratuït que ell hagi triat un estat demòcrata per fer el primer gran viatge de l'any. El president es reunirà amb el govern de Califòrnia, que s'ha convertit en el principal bastió progressista contra les polítiques de Donald Trump. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Precisament el conseller d'Exterior, que acompanyarà el president a Califòrnia, destaca la importància de la primera etapa d'aquesta gira internacional.
15: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
6: Són declaracions de Jaume Duc al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Podeu sentir l'entrevista sencera diumenge a partir de les 10 del vespre.
0: Diumenge serà el dia que torni el president Illa d'aquest viatge i diumenge serà el dia també de les eleccions andaluses. Els candidats en aquests comicis han tornat a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en l'últim debat televisiu abans de les eleccions.
2: El candidat popular a la reelecció, Juanma Moreno Bonilla, ha insistit a acusar la candidata socialista i exministra María Jesús Montero de cedir davant les pretensions de Junts en matèria de finançament per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa. Montero reitera que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia.
16: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
17: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
2: Les enquestes auguren una desfeta històrica dels socialistes i situen el PP a tocar de la majoria absoluta. La incògnita, per tant, és saber si els populars necessitaran el suport de Vox per formar govern.
0: Un quart i un minut de set. Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran està en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units.
6: El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i, comparant la treva amb l'estat d'un malalt, Trump diu que es troba a la unitat de cures intensives.
18: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
6: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i també la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
19: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
6: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja es paga per sobre els $105, $5 més que ahir en l'obertura.
0: I la Unió Europea acorda noves sancions contra colons jueus a la Cisjordània ocupada.
2: Segons fonts diplomàtiques, els càstigs seran per a 4 entitats i 3 persones a qui acusen d'atacar Palestina. Els 27 també pacten sancions contra membres de Hamas.
0: Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
14: L'acord tira endavant gràcies al canvi de govern a Hongria, perquè fins ara l'anterior executiu de Viktor Orbán era l'únic que bloquejava la mesura. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
13: Estic contenta que hàgim acordat sancions contra els colons violents, perquè feia temps que estava sobre la taula.
14: El govern israelià, però, assegura que continuarà defensant el dret dels jueus, diu, d'expandir-se a la Cisjordània ocupada, que ells anomenen el cor de la pàtria. En paral·lel, els socis europeus mantenen les discrepàncies sobre si cal aplicar represàlies comercials contra Israel. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb el Marc Jurado i l'Anna Alfonso. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu.
20: La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
0: Rafael de Ribot.
21: Indra ha formalitzat una vintena de nous contractes amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes duals que tant poden tenir usos civils com militars. Àngel Simón, president d'Indra.
22: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
21: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
23: I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques.
21: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra empresa, Nissan, preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la zona franca i el Prat de Llobregat. És pràcticament el 40% de la plantilla que actualment té a Catalunya.
24: El magatzem de recanvis del Prat és la planta més afectada.
0: Roger Santaló.
25: Aquí la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, és a dir, 9 de cada 10. Pels sindicats, és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
26: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
25: A la resta de seus d'enginyeria i compres de la zona franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada 4 treballadors. Avui els empleats de Nissan es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'ERO. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. És un quart i 5 minuts de 7. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. I la Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident. I també manté la petició d'entre 8 i 14 anys per la resta de germans.
20: El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars d'Andorra.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
27: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la Fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola, 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cada aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
28: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
27: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un altre judici, el de la macrocausa del cas Innova, de fa més de 15 anys, arrenca amb un acord entre la Fiscalia i 2 dels acusats.
24: Recordem que el cas investiga la suposada trama de corrupció darrere la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. L'exdirector d'Innova i expresident de CatSalut, Josep Prat, i l'arquitecte Jorge Batesteza acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també l'abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien una vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de l'exdirector del CatSalut, Carles Manté.
29: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada.
24: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
0: I el regulador de les borses ha multat Gerard Piqué i també a l'empresari José Elías per infraccions molt greus per, bàsicament, fer operacions a la borsa amb informació privilegiada.
20: La sanció a Piqué és de 200.000 euros i de 100.000 euros al fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena. Segons la Comissió del Mercat de Valors, Elías va explicar a Piqué que una de les seves empreses estava negociant una fusió a través d'una OPA. Això va permetre que l'exfutbolista comprés accions abans que es materialitzés l'operació i així obtenir beneficis. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional.
0: I encara alguna cosa més. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya Nord i Portbou, en teoria, per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues.
24: El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol.
0: Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
1: Per primera vegada, les oficines policials franceses de l'estació de Cervera de la Marenda funcionen les 24 hores. Fins ara tancaven durant la nit. Aquest reforç de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius que passaran de 30 a 45. Pierre Rognaud de la Mota és el prefecte dels Pirineus Orientals.
3: Nous avons voulu muscler la réponse.
4: Hem volgut reforçar la resposta aquí a Cervera de la Marenda perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Boló i el Pertús.
3: Totalment étanche au Boulou et au Pertus.
1: El prefecte ha desvinculat aquest anunci de la llei de regularització del govern espanyol. Des de Cervera de la Marenda, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Donald Trump passarà avui la revisió mèdica anual a que se sotmet... No, passarà la revisió mèdica anual a que se sotmet al president dels Estats Units, no avui, el 26 de maig, Marc.
20: Exacte, la Casa Blanca ha anunciat que aquell dia anirà al Centre Mèdic Militar Nacional Walter Reed. L'estat de salut de Trump, de 79 anys, està constantment sota la lupa dels mitjans de comunicació, sobretot després que diverses fotografies en actes públics han mostrat hematomes o decoloració a les mans o al coll. Trump va declarar haver-se sotmès a una tomografia computada l'octubre per descartar problemes cardiovasculars. Malgrat que els resultats van ser bons, la notícia també va alimentar els dubtes sobre la seva salut.
0: I ara tres titulars de Cultura en tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: La primera. Sola.

0: Avui arrenca el Festival de Cannes i ho farà amb una quinzena de pel·lícules amb participació catalana. Algunes d'elles, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, Pedro Almodóvar, amb Amarga Navidad, i La bola negra, dirigida pels Cavis i amb música de Raúl Refri. Fora de la secció oficial de concurs, també hi podrem veure Viva, que és l'òpera prima d'Aina Clotet.
1: Aquesta és la primera, anem a la segona.

0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions. Per primera vegada es va entregar el Premi Solidari al director i actor Eduardo Casanova per la seva mirada en projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova, recordem, que va fer públic que conviu amb el VIH.
1: I la tercera.

0: I els Beatles tindran per primera vegada un museu a Londres. Estarà situat a l'edifici del carrer Savile Row, en ple centre de la ciutat, on la banda de Liverpool va gravar el seu últim àlbum i van cantar en un terrat en el que va ser també el seu últim concert. El museu s'inaugurarà el 2027.
1: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: 750.000 aficionats del Barça festegen el títol de Lliga en una rua pels carrers de Barcelona.
2: Afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que va començar al Camp Nou i que va passar per alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat.
3: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem pel nostre club, pel nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
2: Lamine Yamal, entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que va a una estelada, i Stesna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine.
1: I Hansi Flick, que ja té enllestida la seva renovació al Barça.
2: Rafa Llusté, declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: I Estuani salva un punt pel Girona en l'últim minut del partit.
2: Empata un del Girona al Camp del Rayo després que l'equip de Vallecas marqués al minut 86. Mitchell, tècnic gironí.
5: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival. Però avui ha tocat així.
2: El Girona a dos punts del descens, l'Oviedo és equip de segona divisió i Monchi és oficialment nou director general de l'Espanyol.
1: En un parell de minuts, una miqueta més. Arribarem a 6:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui, que a partir de les 11, avui ens ve veure Sílvia Pérez Cruz. Avui la cantant estarà en aquest programa per parlar amb el Ricard Ostrell. Sílvia Pérez Cruz, per cert, que acaba de presentar el seu últim àlbum, que es diu Oral Abisal.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

I ara que parlàvem de notícies de tribunals, encara en tenim una més d'aquestes últimes hores, que és que Dua Lipa s'ha querellat contra Samsung per fer servir, de manera i sense autorització, una imatge seva. La cantant s'ha querellat contra la companyia per 15 milions d'euros per fer servir, insistim, sense permís, una imatge seva per promocionar els productes de la companyia.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Mestres i professors tornen avui a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot el país.
1: La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació a la taula sectorial de dijous i els sindicats garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Sentim la consellera Niubó i Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
2: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
3: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: Tot això amb la polèmica infiltració policial en una assemblea de docents de fons.
4: Tot i que el Departament d'Interior anuncia que revisarà la mesura, la consellera Núria Parlon defensa el cap de Mossos.
5: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: I dedicarem bona part del programa amb connexions també a centres educatius i entrevistes a protagonistes de la jornada. Avui parlarem a l'estudi de Catalunya Ràdio amb sindicats, amb el sindicat USTEC, també amb pedagogs i amb la consellera Esther Niubó. I un dels passatgers aïllats de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid dona positiu provisional d'antivirus.
1: I el creuer afectat pel brot ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: I mentre tenim tot aquest panorama a Catalunya, Salvador Illa comença a Califòrnia un viatge oficial de 5 dies.
4: El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, en destaca la importància.
6: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
0: Els candidats dels andaluses tornen a polemitzar sobre Catalunya en l'últim debat televisat.
1: Sentim el candidat popular Juanma Moreno i la socialista María Jesús Montero.
7: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
8: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
0: Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat.
4: El president nord-americà qualifica d'estúpida la resposta iraniana al seu pla de pau.
9: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: I aquí Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu.
1: La companyia espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
0: Avui també estem pendents de que es desnoni una família de 10 membres que viu en un pis de 50 metres quadrats al barri de Sant Roc de Badalona.
4: És d'un gran tenidor que els va denunciar per no pagar el lloguer. Carles Segués, de la plataforma Som Sant Roc, fa aquesta denúncia.
10: No hi ha cap alternativa habitacional prevista. Estan en una situació doncs, que estan totalment desemparats.
0: I avui també arrenca el Festival de Cannes.
1: I el cinema català hi té un protagonisme important amb una quinzena de títols amb participació catalana. Peter Jackson, director, entre d'altres, del Senyor dels Anells, i rebrà la Palma d'Or honorífica.
0: Repassem també les portades de la premsa avui, Marc Jurado, amb foto monotemàtica a la majoria de les portades.
11: Sí, fotografia Ricard als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça, i ens quedem amb el titular de La Vanguardia: els carrers seran sempre del Barça del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, ara ho dèiem, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya. De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos, i sobre la vaga d'educació, entrevista l'Ara amb Yolanda Segura de l'USTEC, amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta. A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les narcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de fet de portada del País per un dels passatgers de l'ONU dius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans. I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de vots fantasma, els que el van votar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: Avui a la Seu d'Urgell es desperten amb 6 graus. Al migdia arribaran els 21. A Sant Andreu de la Barca en tenen 11, amb una màxima prevista de 22. Aquest matí farà sol a tot arreu, però compte perquè a la tarda hi haurà també tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, no ens en refiem d'aquest matí esplèndid que tindrem, perquè a partir del migdia creixeran grans nuvolades que es convertiran en tempestes. Les més fortes es produiran al prelitoral i a les comarques de Girona, però en realitat poden aparèixer en qualsevol punt del país. Avui tenim avisos grocs i taronges del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la pluja forta i també amb possibilitat de calamar-se.
0: I avui, que hi ha vaga d'educació, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. La mala praxi del govern i del Departament d'Interior han incendiat encara més la vaga que avui faran els mestres catalans. Cal no perdre de vista els motius inicials de la protesta i les raons d'uns docents fatigats d'haver d'enfrontar-se a aules massificades amb un 40% d'alumnes amb necessitats d'atenció educativa especial i tot plegat percebent uns sous molt menors als dels seus col·legues europeus. Abans de queixar-se per les incomoditats d'aquestes protestes, perquè les vagues han de tocar una mica la moral, els pares farien bé d'escoltar els professors i d'ajudar-los a la seva lluita. I els que no són pares també, perquè descuidar l'educació va molt més enllà de suspendre els informes PISA. Va de tenir un país amb un futur estroncat. I per cert, els cranis privilegiats de la classe política que han posat foc a la vaga, encastant la bòfia a les classes i infiltrant Mossos a reunions de professors, si us plau, que els facin tornar al parvulari.
0: Ara són les 6:35, avui estarem molt pendents del que passi al país. Avui serem a tots els punts possibles per explicar les mobilitzacions arreu del país pel que fa a la vaga de professors. Lara García, bon dia. Hola, Lara.
14: Hola, bon dia, Ricard. Perdona que no us escoltava. Sí.
0: Et trobes a l'estació del metro de Fontana.
14: Exacte, sóc a l'andana del metro de Fontana, que ara mateix hi ha un centenar de professors congregats que han arribat fa pocs minuts amb pancartes, amb samarretes, i ara des d'aquí decidiran doncs quin serà el primer punt de les mobilitzacions del dia aquí a Barcelona. Des d'aquí el metro Fontana ens dirigirem cap a un d'aquests indrets de la ciutat que encara doncs els professors no volen revelar per seguretat i doncs perquè encara tampoc tenen molt clar cap a on anirem. Sóc ara mateix amb l'Isaac Salines d'Usted, que ens pot explicar una mica com encara en la jornada d'avui. Isaac, bon dia.
15: Hola, bon dia, com esteu?
14: Com encareu les mobilitzacions?
15: Bueno, amb molta força. El col·lectiu segueix igual d'unit i determinat a pressionar l'administració perquè es reobri la negociació per la millora de les nostres condicions de feina.
14: I què ha de passar avui perquè s'aturin les mobilitzacions?
15: Perquè s'aturin les mobilitzacions? Bé, doncs el que ha de fer el govern és citar-nos a mesa sectorial però amb una oferta millorada en matèria de salaris, d'inclusiva, de burocràcia, perquè ens assabentem per premsa. Cap de setmana la consellera Niubó va anunciar que ens citaria a mesa sectorial als sindicats el dijous, però sense un ordre del dia clar i sense saber quin és l'objectiu. No sabem si és una maniobra de distracció o què. El que volem és que presentin una oferta que representi una recuperació real del poder adquisitiu perdut, que és del 25%, com tothom sap ja, dels darrers 15 anys, i que sigui el gruix de la recuperació el més aviat possible. I això no és només una qüestió de salaris. En matèria d'inclusiva necessitem que es noti a les aules el curs vinent, la reducció de ràtios, tenir més personal per atendre l'alumnat, i per últim, el tercer eix de la burocràcia, que ens ofega. Vostès van presentar un pla de desburocratització de 30 mesures, de les quals l'administració només ha agafat 12 i de forma parcial.
14: Gràcies, Isaac. Doncs ja ho sentiu, Ricard. Aquestes són les primeres reivindicacions de les mobilitzacions d'avui. Ara, en breus segons, agafarem aquest primer metro que ens portarà doncs, als primers punts de les manifestacions.
0: Deies que hi ha una cinquantena de persones ara mateix, eh?
14: No, un centenar de
0: persones. Un centenar.
14: Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Lara. Fins ara.
14: Fins ara.

0: I amb què despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música de Lenny Kravitz i Fly Away. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però del 1998, l'artista va publicar el seu disc Five, on s'incluïa aquesta cançó. A més, també un 12 de maig, però en aquest cas de l'any 1930, l'aviador espanyol Juan Muñoz va aconseguir una gesta extraordinària travessant l'oceà Atlàntic Sud en un hidroavió. Aquest vol històric va consolidar els avenços de l'aviació espanyola de l'època.
0: I amb qui ho parat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb en Martí, que ens ha trucat per respondre la pregunta que han fet els oients, si encara dormen amb el nòrdic o ja l'han desat. I una cosa ens ha quedat clara, en Martí és una persona que es desperta de bon humor.
2: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plat i un cafè amb llet.
3: Tu,
2: mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, surd.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
2: No, no, és que mentre m'estava afaitant ja l'estava buscant, Sí, escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, i escolta'm, endavant, tu!
0: Bueno, i on són festes avui?
1: Avui festa major a Tàrrega, 6:15 de la tarda a la plaça Major. La Eixireta, on la canalla pren el protagonisme amb una cercavila de cultura popular pel centre de la ciutat. I a 8:00 PM al Teatre Ateneu. No ho hauria de fer, el primer monòleg de Roger Coma, que converteix l'angoixa d'un encàrrec impossible en una comèdia plena d'humor.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs tenim molts moments de la rua d'ahir del Barça, especialment del berenar dels jugadors. Fuet, gelats i pizza. Entre els vídeos més virals, el del Marc Casador, Gerard Martín i Pau Cubarsí menjant-se un fuet a queixalà des de l'autobús, mentre estan Cancelo, que ho mire sense entendre gaire bé què fan. Abans, això sí, Cubarsí també havia agafat un fuet, encara amb el plàstic, que algú del públic li havia llançat i el va acabar signant. La pizza i el gelat s'ho van quedar Lewandowski i Chesney, que estaven asseguts davant de tot de l'autobús.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Anna Olesti, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista. Explica que avui al matí hi ha previst a Barcelona, al barri de l'Eixample, el desnonament de l'Olalla, una veïna amb 3 fills menors d'edat, a causa d'un impagament del lloguer. L'Anna recorda que fins ara l'empresa propietària de l'immoble New Amsterdam Developers ha basat part de la seva activitat a convertir pisos de lloguer convencional en lloguer d'habitacions, també conegut com a co-living.
6: La nostra demanda principal és la renovació contractual de tots els pisos que estan afectats per aquesta propietat. Fins ara, l'empresa la que feia era blocs de pisos amb veïns que hi vivien, expulsant-los dels seus barris i convertir els pisos en lloguer d'habitacions.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La cautela s'imposa a les borses després que s'allunyi el possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Comencem repassant els parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics, els índexs de Tòquio i Hong Kong pujant lleugerament, però el principal indicador de Seul, el Kospi, cau prop d'un 2%. En general, ahir dia molt pla. A Europa totes les borses van tancar planes. L'IBEX 35 va cedir un lleuger 0,21%, encara per sota dels 18.000 punts. I a Wall Street també sense gaires moviments. El Dow Jones va sumar un modest 0,20%. Estàs escoltant al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricardo Ostrell.
9: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
10: Ara amb Lidl Plus 6 burger meat mixtes per 3,39. T'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89. T'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
14: Sí, eh?
13: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
14: De coses d'aquestes de sota terra.
13: Sí. Han rigut amb porros, a veure si clar, que tenim...
14: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
3: He estat jo, perdó.
14: És la que fa menos que s'enfuma.
13: No.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a 12:00 PM.
15: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3K. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: És la previsió informativa del dia. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
15: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el departament. Els sindicats convocants són el majoritari USTEC, la Intersindical, la CGT i professors de secundària. Les reivindicacions, les mateixes que abans del segon trimestre. Pujar sou, abaixar ràtios i millorar els recursos per la inclusiva. Això, reobrir l'acord ja pactat amb UGT i Comissions Obreres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial que ha convocat per dijous, però els sindicats li demanen garanties, seguint sentint la consellera i Albert Montbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
16: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
17: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
15: Es preveuen talls de carretera durant tot el dia, especialment al matí. La manifestació unitària anirà de plaça Urquina 1 a plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: I en aquest context, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític.
15: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors del dispositiu policial.
18: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
15: El sindicat majoritari USTEC exigeix a la consellera que plegui i han anunciat que portaran al tribunal aquesta infiltració d'agents. Ho considera una vulneració molt greu del dret a reunió, del dret a vaga i de la llibertat sindical.
0: Novetat també de les últimes hores, un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus.
15: Sí, de fet, el Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ullà ha donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que dona positiu, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol. Aquest cas s'assuma als 7 contagis confirmats ja fins de l'Organització Mundial de la Salut. L'últim cas que se sabia abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa, ho explica la responsable de comunicacions de l'OMS, Nick Alexander.
19: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
0: Més notícies. Avui també estarem pendents del que pot passar a Badalona. A la una del migdia està previst que la comitiva judicial desallotgi una família de 10 membres que viuen en un pis de 50 metres quadrats al barri de Sant Roc.
15: La plataforma Sant Roc Som Badalona fa una crida a evitar el desallotjament i denuncia que la família està en situació de vulnerabilitat. La propietat és Promotònia Coliseum, una empresa gran tenidora que va presentar denúncia després de l'impagament del lloguer. Entre els afectats, segons el col·lectiu, hi ha una dona gran amb problemes de salut, un adult amb discapacitat intel·lectual i un nadó nascut fa dues setmanes. Carles Segués és portaveu de la plataforma i assegura que si el desnonament no s'atura, la família es quedarà al carrer.
20: Aquesta família està en seguiment de serveis socials. Què passa amb aquest seguiment? Doncs que senzillament és fer aquest informe de vulnerabilitat i no hi ha cap alternativa habitacional prevista. I estan en una situació doncs, que estan totalment desemparats i que amb el perill de poder-se quedar al carrer.
0: L'exadvocada de Rosa Peral nega cap conflicte amb l'expolicia hagi motivat la seva renúncia a defensar-la.
15: En una entrevista ahir en aquest programa, Núria González va evitar concretar què l'ha portat a deixar de representar legalment Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana.
21: Tots aquells que pensen que ha passat alguna cosa o que he descobert alguna cosa, que això no ha passat res. Jo, crec que no he acabat de transmetre-li a ella potser la meva estratègia o el que jo creia que era prioritari. He arribat un moment en el que ja jo he sentit professionalment que ja no donaven més.
15: Recentment, Peral ha estat traslladada a la presó de Brians 1, suposadament per haver planejat un atac a una funcionària de la presó de Mas d'Enric, cosa que la mateixa González ha negat.
0: Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
22: Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Seran zones amb boscos gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació, paisatges habitatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
1: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
22: Des de Montserrat, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I cultura, el cinema català és un dels grans protagonistes de la 79a edició del Festival de Canes, Marta Viana.
3: Sí, és el festival més important de cinema del món, que comença avui a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana.
0: Marc Garriga.
2: És una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'ISEC, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà parlar català en Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast and Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I cada vegada queda menys per la gran festa del 3CAT en viu.
3: Se celebrarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
0: Montse Mas.
5: L'audiència podrà veure de prop un especial del Polònia i del Que no surti d'aquí, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, diversos presentadors del Cuines recreant el programa amb la participació del públic i Roger Escapa fent el suplement de Catalunya Ràdio de diumenge. Per assistir a les activitats cal reserva prèvia al web de 3CAT. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una nova adaptació de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg, és una de les produccions destacades del Temporada Alta, que arrencarà l'octubre a Girona i Salt.
3: És un projecte que torna 15 anys després del festival amb una actualització del clàssic que aborda qüestions com la intolerància, el prejudici o la misogínia, que es trasllada a l'Europa actual. Narcís Puig és el director artístic del Temporada Alta.
23: L'espectacle original de la Getai era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
0: I els esports, Robert Prat.
8: 750.000 persones acompanyen el Barça en el recorregut de la rua pels carrers de Barcelona. Lamine Yamal amb la bandera palestina i Lewandowski, que va hissar una estelada, van ser algunes de les imatges de la celebració. Estuani salva un punt pel Girona amb el seu gol a l'últim minut, empata un al camp del Rayo, i Monchi, oficialment nou director general de l'Espanyol.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
24: Si el Barça ho hagués previst, si el Barça ho hagués buscat, mai hagués sortit tan bé. L'aposta pels joves i per la Masia té una raó econòmica, però el talent hi era i un entrenador atrevit li ha sabut treure rendiment. Aquest equip no és el primer que guanya lligues a Can Barça, però la il·lusió que genera és proporcional a la identificació que hi senten els aficionats. Perquè no hi veuen uns multimilionaris, malgrat que també ho puguin ser. Els Fermín, els Gavis, els Cobercí, els Casadols, la Min, viuen l'esport com un joc. Transmeten que més enllà d'una professió ells s'ho estan passant en gran, com si encara juguessin a l'infantil. Després necessiten la barreja amb alguns jugadors més veterans i l'èxit, però la comunió amb l'afició s'explica des d'aquí.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
25: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
26: No m'agrada aquesta sintonia.
27: És que està molt bé. Pam, pam,
25: pam, pam. Inconfusible. Però molt imitable.
28: M'ho faries tu, Elisenda?
26: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
27: Marc Marvà, bona tarda.
0: Bona tarda.
27: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
0: Pam, pam, pam, pam.
26: Molt bé.
27: Com ho faries, Òscar?
28: No, jo no ho faria.
27: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
29: De dilluns a divendres de 4 a 7...
25: La millor hora del dia.
29: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
27: Pam, pam, pam, pam.
4: Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 5 graus a Castellà de Nuc, 9 graus a Margalef, al Priorat, i 16 graus a Vilassar de Dalt. De moment amb un cel serè a pràcticament tota Catalunya, a l'espera d'un temps inestable aquesta tarda, amb tempestes que creixeran en qualsevol punt del país. Les més fortes, a les comarques de Girona, a la Catalunya central, al prelitoral, però moltes d'aquestes tempestes poden acabar espetegant i amb força en alguns llocs de la costa. També se'n formaran a les comarques de Tarragona, Pirineu, Perepirineu, plegat amb risc que aquestes tempestes puguin anar acompanyades de calamar-se i acumular puntualment fins a 40 o 50 litres per metre quadrat. Sembla que demà es mantindrà encara els ruixats de tarda al nord-est de Catalunya amb alguna tempesta, temperatura que comença a baixar i baixaran més ganes de cara al final de la setmana, a partir de divendres.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: Pere Arquillué i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
7: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Susana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio.

0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, el dia en què hi ha convocada jornada de vaga a les escoles i als instituts de tot Catalunya. També parlarem amb l'assessor en Educació, Pepe Menéndez.
2: A dos quarts de deu sabrem tots els detalls de l'acte que el Papa Lleó XIV protagonitzarà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. En parlarem amb l'encarregat de preparar-lo, el periodista Xavier Pérez Esquerdo.
1: A dos quarts d'onze, entrevista al sociòleg, professor universitari i exministre d'Universitats, Manuel Castells.
2: I a les 11 entrevistarem Sílvia Pérez Cruz, que acaba de presentar el seu últim disc, Oral Abissal.
1: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Ahir vam conversar amb molts culers il·lustres que ens van explicar com van celebrar el nou títol de Lliga del Barça. Entre ells, el supòrter d'Animació.
5: Cono, quédate! Cono, quédate! Cono, quédate! ¿Dónde está Florentino? Florentino, ¿dónde está? ¿Dónde está Federico?
6: Federico?
5: Federico Valverde. Casate Catalí se ha tirado el humor en el Cantic también, ¿sabes? Bueno.
6: Sí.
5: Ahí va a ir al estadi a pillar un buen puesto para la surtida de la rúa ya. Sí. Que estaremos allá más supporters, ¿vale? Con las bengalas.
6: Muy bien.
5: Y un tifo de supporters, ¿vale? Para que el míster, para lo que le ha pasado a su para, ¿vale?
6: Muy bien.
5: Y prometem que no nos tornaremos equivocados a tocar, que ahí ven tenir un problema y le ven tirar unas pedras a tocar, que era nuestra.
6: A ver, ¿qui collons va tirar pedras al tocar del Barça?
5: No te...
6: Però el Jero...
5: Ha sigut el Jero.
6: Vas Jero. Pues ha de ser molt idiota, eh?
5: El Jero és molt bon tio, és un suport, eh?
7: Anava sol o no? Anava sol?
5: No,
6: cap a quarts de 12. Més temes pendents.
3: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
8: A Lió, uns nens van sortir al carrer per una causa urgent, que hi hagi més poesia. Amb pancartes i falses multes per falta de versos que deixaven els vehicles, van convertir la ciutat en una petita revolta lírica. Va ser durant el Printemps des Poètes, la festa francesa que cada any treu la poesia del llibre per situar-la al carrer. A Barcelona no tindrem multes poètiques, però sí una setmana sencera per deixar-nos atrapar. Aquest dijous comença el Barcelona Poesia, amb veus com la de Marta Pissarrodona, Biel Mesquida, Dolors Miquel i molts poetes més. La multa és simbòlica, però l'avís és clar. Ens falta poesia. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
9: Tal dia com avui de l'any 1980 van donar a la radical i universal Mercè Rodoreda el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ella ja havia tornat feia 8 anys del seu llarg exili. Avui és un bon dia, doncs, per anar a veure l'exposició Rodoreda un bosc, al CCCB. I m'ho dic a mi, per recordar-m'ho, que encara no hi he anat i vull anar-hi, i s'acaba ja, s'acaba el 25 de maig. Apunteu. I agafant estrictament el nom, ara m'agradaria anar a una altra Mercè, la de Maria del Mar Bonet, versionada per Valius i Carlota Serraïma.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un matí de sol a tot arreu, però molta atenció amb les tempestes que es preveuen per aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Precisament el sol i la caloreta que farà fins al migdia serà l'energia que farà créixer les tempestes de la tarda. Se n'esperen de fortes en qualsevol punt de Catalunya. Les més importants creiem que poden formar-se al voltant del prelitoral i acabar descarregant en alguns punts de la costa. Hi haurà llocs que poden caure de 40 a 50 litres per metre quadrat puntualment i fins i tot podem tenir calamarsades.
0: Avui estarem patents aquestes tempestes i ja també actiu el pla Inuncat a bona part del país, amb especial atenció al litoral i al prelitoral de Barcelona i la Catalunya central. Això el dia en què tornen les vagues en escoles i instituts.
2: Illa, illa, illa, les dones calderilla! Illa, illa, illa, les dones calderilla!
0: Primera gran aturada a la nova onada de mobilitzacions. Avui afecta tot el país. Estarem molt pendents avui al matí de Catalunya Ràdio, també de les afectacions a la mobilitat pels talls de carretera que hi pugui haver avui. Anem a Santa Coloma de Gramenet. David Àngela, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Aquí ja han començat els talls.
3: Doncs sí, amb crits de vaga i lluitant també estem educant o visca la classe obrera, entre d'altres, uns 150 mestres estan tallant la B20 en els dos sentits a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. Patricia Morales, delegada d'USTEC, adverteix al govern que els mestres no es faran enrere.
4: Ve d'un malestar que està latent des de fa molts anys i ja des de fa dos s'ha començat a treballar molt per detectar d'on venia aquest malestar, no? Ja teniu el resultat. Ara ja diguéssim que nosaltres estem acompanyant aquesta lluita, però no la podrem parar sols. Vull dir que el govern ha de fer alguna cosa. Van sols.
0: Anem ara una mica més cap al nord, al Maresme, a la C32. Marta Vallès, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: La situació
5: doncs
0: quina és, Marta?
5: Doncs aquí, de moment, encara no hi ha cap tall. Avui hi ha hagut un... Ara mateix hi ha hagut una certa dispersió perquè el lloc habitual de trobada de les persones que es concentren habitualment aquí els professors per arribar fins a l'autopista, doncs avui se l'han trobat tancat, ens l'hem trobat tots tancat. És un gran centre comercial que avui no ha permès entrar els vehicles a dins i per tant hi ha hagut una certa dispersió. Ara la gent s'està movent, això pot haver fet retardar alguns minuts les actuacions que estaven previstes.

0: a l'alçada, com us dic, entre Mundet i la Vall d'Hebron, en tots dos sentits de la marxa. En aquest punt són més d'un centenar de persones, de mestres, amb pancartes dirigides a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Fan càntics de vaga, bengales, bombes de fum, i també podem destacar a aquesta hora que no hi ha presència dels Mossos d'Esquadra. En altres vagues, també d'Educació, de fa uns mesos, vèiem que els Mossos acompanyaven els mestres, doncs, en aquest procés de tallar la ronda de dalt, si més no per seguretat. En aquest cas no hi ha presència de Mossos d'Esquadra, els mestres han irromput sols a la B20 i ara mateix, com us deia, la tallen en tots dos sentits de la marxa.
1: Seguirem durant tot el matí aquestes mobilitzacions. Catalunya Ràdio sempre hi som, avui ho explicarem amb un ampli desplegament informatiu i també seguirem aquestes afectacions que se'n derivin també a les carreteres. En parlarem també avui en temps d'agora a partir de les 9 amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, que ens acompanyarà a l'estudi de Catalunya Ràdio. Avui també, en una entrevista al diari Ara, Yolanda Segura apunta que si el departament ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, podrien acabar les mobilitzacions. Tot això avui, que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, el sol ha sortit a les 6 i 31 minuts i a la Canonja, el Tarragonès, es pondrà a les 9 i 4 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7 i 4. Titulars ampliats del dia amb Cira Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I tornen.
4: Vaga generalitzada a l'ensenyament avui dimarts. És la primera d'un cicle d'aturades fins al 5 de juny, enmig d'unes negociacions enrocades amb el departament. Educació ha convocat la taula sindical, on també hi són els sindicats que han arribat a un acord amb el govern aquest dijous.
5: Com deies avui en una entrevista a l'Ara, la portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, afirma que amb una proposta de 400 euros més al mes per docent es podria acabar amb la protesta.
1: Maria Costa.
6: La mobilització d'avui es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats Ustec, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. I tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. En parlen la consellera Esther Niubó i un dels portaveus d'Ustec, Andreu Mombrú.
7: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
8: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Continua.
9: El País Valencià avui també segon dia de vaga, en aquest cas indefinida, de mestres i professors. La jornada d'ahir va estar marcada per les protestes i les reivindicacions del sector.
10: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
4: Els sindicats situen el seguiment de l'aturada en un 85%. La Generalitat ho rebaixa fins a la meitat.
1: Es revisarà.
5: La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que caldrà analitzar si va ser oportú o no infiltrar agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en assemblees de professors.
11: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
9: Això sí, la consellera manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, mentre que els sindicats de l'ensenyament ja han anunciat que ho portaran a la justícia.
1: No afectarà.
4: El director general dels Mossos no serà un obstacle perquè Esquerra i el govern presentin probablement la setmana que ve els pressupostos per aquest 2026. Els republicans, que han reclamat la dimissió de Trapero per la infiltració entre els docents, no volen que aquesta carpeta condicioni els comptes.
1: Àlex Giral, Robert.
12: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu, com es van proposar després del desacord del març. El republicà ja Albert diu que insistiran a demanar la dimissió de Trapero per les infiltracions en reunions de docents, però que no serà una línia vermella per als números.
13: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
12: Des del PSC ho veuen coherent i més ara que les converses
14: estan avançant plenament,
12: deia Lluís Amoret, número 2 dels socialistes. Com us va explicar aquesta emissora, el desllorigador ha estat el tren orbital metropolità. Els comuns, per cert, també volen més avenços en la línia ferroviària per ratificar el seu acord de pressupostos amb el govern d'Illa. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A Califòrnia.
5: Salvador Illa volarà cap als Estats Units després de la reunió de govern d'aquest matí. Farà un viatge oficial de 5 dies. Fins diumenge, el president recupera l'agenda internacional que va haver de suspendre a principis d'any a causa de la malaltia que va patir.
1: Positiu.
9: Un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital a Madrid,

0: T'ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no és cap dels 5 catalans. Es troba bé, no té símptomes i l'han traslladat a la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell de l'Hospital Gómez Ulloa.
1: Se li farà una segona prova per confirmar el resultat. Els altres 13 espanyols han donat negatiu en la primera PCR. Són en habitacions individuals, es poden comunicar amb familiars a través dels mòbils i se'ls controla la temperatura 2 cops al dia.
2: Ja n'hi ha 7
3: de positius per antivirus arreu del món confirmats per l'OMS. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. Abans del positiu espanyol es va confirmar el d'una francesa i el d'un home dels Estats Units. Tots dos són als seus països.
2: Camí dels Països Baixos.
0: El creuer, on es va originar aquest brot, ja ha salpat a les Canàries després de desembarcar tot el passatge.
4: Spain did it in style. And as planned.
1: Una operació que ha acabat amb aquest agraïment del director general de l'OMS al govern espanyol. Al vaixell hi queden 28 persones, 27 tripulants i un metge. Ara tocarà desinfectar el port de Granadilla.
2: Anem cap a Tenerife. Mònica Mas i David Mendoza.
5: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims 2 dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gestió pública.
3: El Consell de Ministres aprova avui un projecte de llei amb l'objectiu de blindar la gestió pública de la sanitat, facilitant la reversió de models privats com els dels grups Quirón o Rivera Salut, que han generat diverses polèmiques en els últims mesos.
2: Manté les peticions.
0: Un cop escoltats testimonis i acusats, el judici i la fiscalia no ha canviat les penes que demana per als fills de l'expresident Jordi Pujol. 29 anys de presó per al gran Jordi Pujol Ferrusola i entre 8 i 14 per a la resta de germans.
1: El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars a Andorra.
2: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
7: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona, Mercè Gironès, la fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola, 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cada aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
8: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
7: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Interroga.
3: El jutge que investiga l'exministre Cristóbal Montoro i els contractes del seu bufet d'advocats comença avui a interrogar els imputats. La causa es va obrir fa 7 anys.
0: Avui declaren 3 exdirectius d'una de les empreses gasistes que va tenir contactes amb aquest bufet a canvi que el govern aleshores del Partit Popular canviés lleis per beneficiar-los.
2: Vol resistir.
1: Keir Starmer, al capdavant del govern britànic després de la patacada a les eleccions de la setmana passada que han generat una cascada de peticions de dimissió dins del Partit Laborista.
2: Londres, Quim Olivares.
9: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
10: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
9: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Extrema fragilitat.
3: Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació molt delicada després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units que Trump ha qualificat d'estúpida.
11: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran demanava el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians.
2: 1.500 persones.
1: Entre la companyia líder a l'estat en tecnologia aeroespacial i de defensa, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
2: I atenció a les pressions.
3: Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
0: Els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra de Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats.
2: Tot a punt.
1: Per Canes, el festival de cinema més important del món, hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana.
12: És una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'ISEC, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà per la català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast and Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: 830.000 euros.
3: És el que van recaptar ahir a la gala solidària People in Red a Barcelona per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
0: Per primera vegada, la fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari, que se li ha donat a Eduardo Casanova, actor i director de projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any, Casanova ha fet públic que conviu amb el VIH.
2: I pel que fa als esports, per cert, deixa'm dir que ja s'ha tallat la ronda de dalt. Ara de seguida ho ampliarem amb l'estat de les carreteres, del trànsit. Robert Prat, pel que fa als esports, celebren.
13: El títol de Lliga amb els aficionats del Barça que surten al carrer de manera massiva, fins a 750.000 persones a la rua per la ciutat, la Minya Mal.
14: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan amb nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
2: Els de sempre.
13: Estuani amb un gol a l'últim minut dona un punt al Girona en l'empat a un al camp del Rayo Vallecano.
15: Euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
13: El Girona està a dos punts per sobre del descens.
16: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
18: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
19: 20 anys construint junts. Obramat.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimarts 12 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nord, amb 3 quilos 17 grams, a l'Hospital Sant Joan de Déu, i el Nesta, que no nesti, quan faltaven 13 minuts per les 6 del matí a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passant 2:15. Us informa Marc Curado. Tenim 8 graus a Gironella, 12 a Lliçà d'Amunt i 17 a Barcelona. Carreteres, Claudia Serra.
21: Hola, bon dia. Doncs matí complicat pel que fa a la circulació a la ciutat de Barcelona. Atenció perquè hores d'ara la Ronda de Dalt es troba tallada per manifestació en els dos sentits de la marxa de Santa Coloma, els accessos cap al nus de la Trinitat i a Mundet. També la Gran Via de Barcelona està tallada a l'alçada del passeig de la Zona Franca.
3: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català.
22: L'aportació municipal al Consorci per a la Normalització Lingüística arribarà a un mínim de 3 milions d'euros.
1: Cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve.
3: Anna Escurà.
22: L'objectiu és acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
23: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
24: Tenim
4: tenim d'una banda cursos trimestrals i a més comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
22: Anna Escurieixas per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies. Els quatre municipis catalans on més va créixer l'afiliació al registre oficial de la població treballadora inclosa a la Seguretat Social són de la demarcació de Barcelona.
21: Concretament, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Manresa i l'Hospitalet, amb creixements de més d'un 3% en relació amb un any enrere.
1: A l'altra banda de la balança, amb els increments més modestos, hi ha Castelldefels, Sant Cugat del Vallès i Barcelona per sota de l'1%. En termes relatius, Osona és la segona comarca amb més augment darrere del Baix Penedès.
2: Manresa, Igualada i Martorell seran un eix prioritari per evitar la propagació de grans incendis forestals.
21: El govern preveu crear 14 grans eixos de confinament per evitar que els incendis puguin travessar tot el país i n'hi haurà 5 de prioritaris, entre els quals la Catalunya Central.
2: Al Bages, 4 persones ateses per una fuita química al polígon de Bufalvent de Manresa.
1: La fuita ha estat d'un producte irritant, però no ha acabat provocant cap trasllat sanitari ni cap confinament, segons explica el Regió 7.
2: Al Vallès Oriental, Gualba torna a tenir aigua potable 6 mesos després.
21: L'Ajuntament recomanava no beure'n per la presència d'àcids haloacètics per damunt del que accepta la Unió Europea. Això fa, entre altres coses, que la font de la plaça Joan Reguer torni a brollar.
2: I a Osona, Vic rectifica i retirarà també els cartells que restringien la circulació de patinets i bicicletes al centre.
1: Els col·locaran rètols pedagògics com el que hi ha a Portalet o la Calla, ho llegim al 9-9.
2: I cultura amb música a Badalona. Coincidint amb les festes de maig, concert d'avui de Guillem Bautista al Parc de l'Escorxador, l'entrada és de franc i K-pop. El grup coreà Twice torna amb el seu This is for World Tour a les 8 del vespre al Palau Sant Jordi, entrades a partir de 135 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
16: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb una fotografia monotemàtica en la majoria de portades dels diaris catalans i esportius, que és l'autobús del Barça. Destaquem el titular de La Vanguardia, que diu els carrers seran sempre del Barça del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya. De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos i sobre la vaga d'educació, podem llegir una entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura de l'Austec. Amb 400 euros mensuals, diu, podrem parlar d'aixecar la protesta. A Madrid no hi trobem el Barça, sinó que l'antivirus i les narcollanxes a Andalusia centren els temes dels diaris. De fet, la imatge de portada del País és per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans. I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca mig milió de votants fantasma, els que el van votar ells a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
17: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: el 24 d'octubre del 1954.
17: I el número de la sort, el...
5: 3.
17: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I ara volem parlar d'una arma secreta per tenir més turistes. Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia, sí. Els propietaris d'un edifici de Londres han anunciat la que diuen serà la gran novetat turística mundial de l'any que ve. Aquest edifici està al número 3 de Savile Row, de Londres. És l'antiga seu d'una empresa que es va fundar l'any 1960 per aglutinar i controlar els negocis d'una societat que formaven 4 persones. It's been a El número 3 de Savile Row és on hi havia Apple Corps, l'empresa que van fundar els Beatles. És un edifici de 7 plantes i s'anuncia que l'any que ve totes les plantes s'obriran al públic exposant arxius de la companyia, per tant, de la història dels Beatles, i amb dues grans atraccions. La recreació de l'estudi on els Beatles van gravar Let It Be i també...

I també es permetrà accés al terrat on els Beatles van fer aquella famosa i mítica última actuació. Apple Corps va marxar de l'edifici, però ara l'han tornat a comprar en bona mesura perquè han vist que els turistes hi van a fer la foto i han dit, calla, que encara en podem treure 4 duros d'aquí, algun més de 4 duros. L'Ajuntament de Londres aplaudeix amb les orelles la iniciativa i ja s'apunta que la capital competirà o es complementarà amb Liverpool. Un estudi de dues universitats de Liverpool ha calculat que el llegat dels Beatles genera 90 milions d'euros cada any per l'economia de la ciutat de Liverpool. Són xifres comparables a les que generen altres figures de la música o de la cultura pop.

0: Graceland, la casa de l'Elvis Presley a Memphis, atreu 600.000 visitants cada any i l'empresa que gestiona els drets del rei diu que fa 30 anys que aquesta xifra es manté sorprenentment estable. L'impacte econòmic que té Graceland sobre la Memphis, sobre la ciutat de Memphis, és de 150 milions de dòlars cada any.
1: Per tant, és des del tipus de turisme que triomfa més.
0: Sí, sobretot si tens una marca com els Beatles, com Elvis, com Harry Potter, com Hollywood, que atreuen generacions diferents. És un tipus de turisme que en els últims anys ha anat a més. Hi ha alguns estudis que diuen que els que fan turisme de patrimoni o el turisme cultural, és a dir, anar a Atenes per veure el Partenó, per exemple, aquests gasten més i fan estades més llargues. Però hi ha un altre tipus de turisme que diuen alguns experts que això ho està començant a canviar.
2: La pilota queda a l'altra banda, la recupera Lamine Yamal. Fa el xut!
0: I és el turisme esportiu. Segons l'Observatori del Turisme de Barcelona, el turisme esportiu a la capital, del qual el Barça, evidentment, és la part més rellevant, representa un 20% del total que visita Barcelona. És a dir, un 20% dels turistes que venen a Barcelona venen pel Barça. L'estudi, de fa 3 anys, diu que qui visita Barcelona per un interès esportiu, si està més dies, i es gasta més que els altres.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia... Em protegeix i m'atura alhora. I la resposta era empara. Emparar algú vol dir posar-lo sota la nostra protecció. I si també m'atura, és que empara. Avui dimarts, un Enigmàrius que us deixarà freds. Pal clavat a terra en plena fredurada. Un de quatre lletres. Pal clavat a terra en plena fredurada. Quatre lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: Ha destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les paraules de Mariló Montero a Telemadrid en relació amb el creuer Ondius.
6: Ahir a Telemadrid, la tele pública, Mariló Montero, que és tertuliana, va dir sobre el creuer on hi han afectats per l'antivirus lo següent. El millor és que el vaixell no vinga i el que havien d'haver fet és treure els passatgers, els malalts, i deixar els sants, que han pagat 15.000 o 20.000 euros per un viatge fastuós i estan segrestats en este vaixell sense llibertat de moviments per poder fer res. Ja està. Jo és que no puc dir res més.
1: I a la recomanació del dia arran de la vaga d'educació, la Cristina Bordes ens recomana la minissèrie El senyor de les mosques.
7: Els nens són els protagonistes d'una de les millors estrenes de l'any, sense cap mena de dubte. Visualment hipnòtica i amb escenes punyents que poden trencar l'espectador. Parlem de la primera adaptació a sèrie del clàssic de William Golding, en què un grup de nens supervivents d'un accident d'avió han de subsistir i autogovernar-se en una illa deserta, on caldrà triar entre la civilització i la barbària. Espectaculars les interpretacions de tots els nens actors, la posada en escena, la banda sonora amb grans noms darrere, és que fins i tot el color és magnètic. El senyor de les mosques, del creador d'Adolescents i de només 4 capítols, es va estrenar fa menys d'una setmana a Movistar Plus.
1: I quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
8: Bon dia, la Rua.
9: Jesse Fumador! Jesse Fumador! Jesse Fumador!
8: La Rua dels Campions és protagonista del dia després que ahir els jugadors del Barça es passessin 5 hores pels carrers de Barcelona enfilats a l'autobús descapotable i ens deixessin imatges comentadíssimes ja des d'ahir la nit.
1: Les més comentades, sí, la bandera de Palestina que va portar la Minyamal, l'estelada que va onejar Lewandowski i altres jugadors també de l'equip.
10: Sí, i el porter, el poder suplent, el polaco aquell, que no fa res, fuma tot el rato.
1: Sí, Manolo González, bon dia.
10: Bon dia. En un autocar està prohibit fumar.
8: Sí.
10: Soc jo el conductor de l'autobús i luego bajar d'un sopapo.
8: Sí, però vas veure la Rua del Barça, tu, sent entrenador. Hombre, pues, de l'Espanyol, perquè havies de...
10: No, perquè no, és que tu ficaves la TV3.
1: Mira, sí. TV3, ara, Manolo.
10: Bueno, a vegades la poso de fons. I la tenc posada de fons i què passa? És una tele que paguem entre tots. Todos a comerse en la Rua del Barça. Como si fossi tot Barça, m'explico?
8: Sí, no.
10: I venga, 5 hores ahí viendo los culés, haciendo el mono, subido a un autocar, tirando confeti y ballant, y cuánta tontería y cuánta polla, home. Contingut de qualitat.
1: Bueno, això és el que... La pregunta és si guanyés l'Espanyol a Lliga, on es faria la Rua, a Barcelona o a Cornellà?
10: Mira, escolta'm, no, això és una pregunta...
8: I al Prat.
10: És una pregunta amb resposta indubida. M'estàs obligant.
8: És una pregunta absolutament pertinent. Va,
1: tampoc és l'escenari que teniu ara mateix sobre la taula, vull que tampoc cal...
10: Bueno, escolta'm una cosa.
1: Ho dic amb tot el respecte, vull dir...
10: Se't nota. L'altre dia deies que volia ser a segona, Sabadell i Espanyol.
1: Seria un gran derbi, sí, home.
10: Un gran derbi, sí.
8: Però no va dir que ho volgués.
1: No va dir que l'Espanyol baixi,
10: eh? No sé por qué vengo.
1: Jo el que dic és que si baixa, hi haurà un gran derbi Sabadell-Espanyol. Vull dir que tampoc tot són males notícies. Vull dir que també s'ha de veure sempre el costat positiu de les coses.
10: Mira, escolta, jo et dic una cosa. Jo només espero...
1: Evidentment seria una notícia catastròfica, eh? Vull dir que no...
10: Si l'Espanyol baixa, que espero que no... Vull veure si se
8: fa. Només faltaria.
10: Si l'Espanyol se salva, vull veure si hi ha una rua per la TV3.
1: Perquè hi havia dos equips catalans, a primera, i el Sabadell, dos i l'Espanyol.
10: A més, en l'autocar d'ahir estava mal conduït. Això també t'ho dic. Totes les curves mal pillades. Les del Barça. Una mierda de polla, ja.
1: Són 7:45. I aquesta hora les protestes de mestres i professors en aquest nou dimarts de vaga ja provoquen els primers talls de carretera. Un dels que pot generar més afectacions és a la Ronda de Dalt, a la zona de Mundet. Lara García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs sí, aquí la Ronda de la B20 està tallada des de poc minuts abans de les 7. Els docents han començat a tallar la Ronda als dos sentits de la marxa. En aquest punt, doncs, són més d'un centenar de persones manifestant-se. Fa uns minuts han arribat dos agents de la Guàrdia Urbana i dos dels Mossos d'Esquadra que estan fent de mediadors amb els manifestants per intentar, doncs, que es dissolgui aquest tall. En aquest punt, les pancartes i els càntics són principalment contra la gestió de la Conselleria d'Educació i contra la policia. Els manifestants també demanen disculpes als conductors afectats pel tall, però estan convençuts en allargar la protesta i ens han dit que intentaran que s'allargui el tall tot el possible. De moment, però, els conductors s'ho prenen en calma i, sobretot, també hi ha alguns, doncs, que han sortit dels cotxes i que s'han solidaritzat amb la causa dels docents.
1: A Santa Coloma, també tallada la B20. David Àngela, bon dia.
12: Hola, bon dia. Aquí al voltant d'uns 200 mestres tallen des de les 7 del matí aquí a la B20, doncs en els dos sentits de Santa Coloma de Gramenet, a l'entrada justament de Barcelona, i aquí s'hi ha viscut algun incident, concretament quan dos motoristes han volgut saltar-se aquest tall i els Mossos han hagut d'intervenir perquè la crispació no n'és de més. Els mestres continuen ballant, cantant i cridant consignes com "això no és docència, és supervivència" davant d'uns conductors que aparentment, almenys els que són més propers a aquesta concentració, entenen i comparteixen les seves reivindicacions.
1: Anem cap a la C32, a Mataró. Marta Vallès, quina és la situació a aquesta hora?
13: Bon dia de nou. Doncs ara mateix la C32 tallada completament en tots els carrils a l'alçada del centre comercial Mataró Parc en direcció a Barcelona. Fa uns minuts que el grup de docents han pogut accedir a l'autopista i tallar-la amb una pancarta que diu "lluitar també és educar" i consignes com ara "menys policia i més educació", "New Book passa, tu sí que cobres massa", cares de resignació dels conductors. La majoria espera pacientment que es reobri l'autopista. També a tots els accessos en direcció Barcelona estan ara mateix tallats i de moment sembla que la concentració aquí, des d'on us parlem ara mateix, des del vell mig de l'autopista C32, de moment no s'aixeca.
1: Línies obertes també, si voleu explicar-nos la situació, si sou mestres i voleu també denunciar el que està passant, 9301-7474. Matí, doncs, molt complicat a les carreteres, que seguirem també amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, sí, i a banda d'aquests talls que ara sentíem, també n'hi ha un altre a l'Hospitalet, a la Gran Via de Barcelona, està tallada a l'alçada del passeig de la Zona Franca i també complica molt la circulació en aquest punt. Això fa que aquest estigui sent un matí molt complicat a les carreteres, perquè les que habitualment ja van carregades, sobretot d'entrada a Barcelona, ho fan encara molt més. Circulació molt densa a les dues rondes, la Litoral i la de Dalt, també a la 2 des de Castellbisbal, a la B23 des del Papiol, l'AP7 també molt afectada a l'alçada de Barberà i la C58 i d'entrada també cap a Barcelona.
1: Ningú t'ho explicarà millor. Avui Catalunya Ràdio explicant el que està passant al país, també a les carreteres, amb l'equip viari de Catalunya Ràdio i amb l'ampli desplegament informatiu que anirem tenint al llarg de tot el matí. Per cert, que avui parlarem també amb la consellera Esther Niubó i la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, que ens acompanyarà a l'estudi. Avui Segura apunta al diari Ara quin podria ser el punt de trobada amb el departament. Assegura que amb 400 euros al mes per cada professor es podria acabar amb les protestes.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
15: 750.000 persones acompanyen el Barça en el recorregut de la rua pels carrers de Barcelona. Lamine Yamal amb la bandera palestina, Lewandowski, que va hissar una estelada, van ser algunes de les imatges de la celebració. Estuani, que salva un punt pel Girona amb el seu gol a l'últim minut, empata un al Camp del Rayo, i Monchi, oficialment nou director general de l'Espanyol.
0: I pel que fa al temps, atenció, perquè no us refieu del sol d'aquest matí, perquè aquesta tarda tindrem tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, hi ha molta inestabilitat i, per tant, amb la caloreta que farà durant el matí, serà font d'energia de les tempestes que creixeran a partir del migdia. Grans nuvolades que es convertiran en tempestes que poden acompanyar-se de calamar-se, fins i tot. Les més importants creiem que es formaran al prelitoral, però poden desplaçar-se també a la costa. També n'hi haurà la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, les comarques de Tarragona, així que molta precaució en qualsevol punt de Catalunya. Calamarsades, pluges de més de 20 litres en mitja hora, algunes acumulacions de 40 o 50 litres, i en previsió que aquesta situació de temps inestable s'allargui durant uns quants dies, sobretot al nord-est de Catalunya, i a partir divendres també, o de cara a divendres, a molts altres llocs, amb una baixada de les temperatures.
0: I humitat també aquesta hora, també afectada per les protestes dels docents. Maria Fernández Noguera, bon dia.
17: Bon dia. Diversos operadors d'autobusos urbans i interurbans adverteixen que hi pot haver retards i canvis en el recorregut dels busos a causa dels talls de carretera. D'altra banda, pel que fa als trens, el matí ha començat amb una incidència a la infraestructura a l'estació d'Altafulla Tamarit, que ja s'ha solucionat, però que causa retards a L'R15, el primer tren que ha sortit de Reus en direcció a Barcelona, circula amb una demora de 40 minuts. Pel que fa a la resta de línies i als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa, a l'R11 els endarreriments són d'un quart d'hora, i d'altra banda l'Euromet, que va de Barcelona a Sants a l'estació de Girona, va mitja hora tard.
0: I avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà Vicent Sánchez, Pere Rossinyol, Anna Grau i Afra Blanco. Tot plegat per comentar l'actualitat i aquestes diferents mobilitzacions que hi ha arreu del país. Són les 7:35. Abans obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
18: Bon dia.
0: Avui als articles d'opinió editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
19: L'Ara dedica de l'editorial a la vaga d'educació i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
20: Davant d'aquest calendari d'aturades, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
19: Com dèiem avui als articles d'opinió, encara un paper destacat per la Lliga del Barça, el Periódico i la Vanguardia hi dediquen l'editorial, i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per a l'equip.
20: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el de Real Madrid.
19: I el Periódico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues dels últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i ombres ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
20: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
19: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric d'aquesta trobada, sinó alguna cosa més reveladora: evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
20: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
19: Mentrestant, El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
20: En canvi, Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte, altre cop, en l'economia global.
0: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
21: I això és el diari de Tarragona, que PortAventura proposa a aquelles persones que tinguin una conversa pendent amb una exparella, amic o familiar, i que vulguin fer les paus, que afrontin aquest repte gaudint junts d'una jornada al parc temàtic. Sortejaran 10.000 entrades gratuïtes entre tots els inscrits per a l'anomenat Dia de les Reconciliacions, que serà aquest estiu. Si aquesta idea d'arreglar conflictes cap per avall i atregués els polítics, no hi hauria lloc al Dragon Khan.
22: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
23: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta Citroën.es.
2: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
4: Necessito vacas.
2: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
5: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
18: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
24: Tot costa.
25: La temporada del 10.
26: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
27: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
28: 10 temporades ja.
29: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
29: Per molts anys i que en feu molts més.
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On hi ha feina de sobres?
31: El sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaben la feina. Admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV. El Gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
1: Canvis a l'edat de Legos.
32: Ha canviat el seu icònic de 4 a 99 anys per un de 4 a més de 100, amb l'augment de les persones centenàries cada cop més li feia el retret a la companyia danesa. Ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough, que ha fet 100 anys, Lego ha canviat el límit d'edat de joc. Ja no hi ha límit.
1: I el pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
31: Fer una cerveseta amb les companyes i fumar unes cigarretes, cosa que admet ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys. Va ser de les primeres infermeres formades per l'Escola de la Generalitat. Ho recull el Nació.
1: I un barri de Badalona, protagonista mundial.
32: El barri de Llafià ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i Sorreo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre d'altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor en ple cor del barri, que és un punt de trobada dels joves de la ciutat.
1: I qui no estarà tranquil quan s'assegui al sofà?
31: Uns veïns d'Eivissa. Els va aparèixer una serp d'un metre a sota el sofà i estaven molt preocupats perquè tenien un nadó dormint al bressol al mateix saló. Ha passat en una zona del camp de Santa Agnès on no és estrany trobar serps que no són verinoses. De fet, la casa tenia tres trampes, però tot i així va entrar. Llegim al Diari de Mallorca que van avisar el caçador de serps de l'illa. Ell recomana no tacar-la, sinó ballar flamenc, perquè diuen que la vibració les espanta.
1: La segona vida per una colònia tèxtil.
32: En concret, la Farga bevia una antiga colònia tèxtil a cavall entre Osona i el Ripollès. Doncs bé, llegim al Diari Oponès que l'han ocupat famílies evangelistes, persones trans i migrants. Explica que són una cinquantena de persones que s'han convertit en família. S'han d'enfrontar, de fet, a processos ara de desallotjament i també amb la dificultat de viure en cases precàries que fa més de 20 anys que estan abandonades.
1: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats de l'Internació i Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
0: Enorme tensió política al Regne Unit. Diversos diputats laboristes, incloent-hi membres del govern, han demanat la dimissió del primer ministre, Keir Starmer, després de la patacada a les eleccions municipals. Avui el diari The Times diu que el gabinet s'enfronta a Starmer. Els conservadors Daily Mail i Daily Telegraph diuen que fins i tot els seus li han dit al primer ministre que és el moment de marxar, de plegar. I el Guardian, habitualment partidari de les tesis laboristes, diu que la supervivència de Starmer està a la corda fluixa. El Financial Times destaca que la petroliera saudita Aramco, la que guanya més diners del món, ja ha alertat que les reserves de combustible per avions estan arribant a nivells crítics. I el New York Times avança avui que el secretari de Salut, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., està impulsant una gran investigació sobre les vacunes. Kennedy ha negat diverses vegades l'efecte positiu de les vacunes, sense cap base científica, i ara fa dies diu el diari que no diu res del tema en públic, però que ha ordenat fer estudis per comprovar, diu, la seva teoria que les vacunes podrien ser perjudicials. Les empreses militars es freguen les mans amb l'escalada bèl·lica. Fa dies que ho explica la premsa
6: econòmica i avui en trobem diversos exemples. Cinco Días explica que el govern ultima l'assignació de nous programes militars per 11.000 milions d'euros. Prepara projectes de defensa antiaèria, míssils, guerra electrònica, emergències i per l'armada. Amb aquestes previsions és normal el que afegeix la seva competència. Expansión. Les principals empreses del sector, Navantia, Indra, Amper, disparen les seves previsions. Han hagut de refer els seus plans estratègics perquè en pocs mesos han aconseguit objectius fixats a llarg termini. I també Expansión. Moviments de Florentino Pérez al flanc que mai li falla, l'empresarial. Diu el diari que ACS està potenciant l'energia nuclear i que està a punt d'aliar-se amb Westinghouse, que té projectes en marxa als Estats Units per valor de 68.000 milions d'euros.
1: Què destacava la premsa esportiva, Robert Prat?
7: Passió culer destaca el diari Esport en una rua que dura 5 hores. Per Xavier Ortuño és la rua de la unitat davant la desfilada dels sentenciats del Madrid. Una distància abismal entre els dos projectes. El Mundo Deportivo parla de marea blaugrana en una Barcelona que és culer. No,

És un Barça que contagia entusiasme en un bany de masses, destaca l'Esportiu. La Vanguardia diu que el Barça exhibeix una connexió única amb l'afició celebrant la Lliga al carrer, uns campions en aura. Pel diari Ara, el Barça desborda els carrers en la rua més reivindicativa amb l'estelada de Lewandowski i la bandera palestina de Lamine. El periodista Xavi Hernández compara el Barça amb el Madrid i diu que n'hi ha per pixar-se de riure, amb un Florentino que busca una solució urgent, com Mourinho, per tornar a embrutar-ho tot. Un Mourinho que fa olor, diu, de naftalina. Albert Blaya, El Periódico, apunta que s'intueix una nova era al Barça amb un equip jove, amb talent i amb desinvoltura.

0: El País diu que la Masia, amb la generació del 2007, amb Lamine al capdavant, defineix l'èxit del Barça campió. I des de Madrid apunten que Mbappé no s'amaga, s'entrena el seu dia lliure, el dia de festa, i el diari es parla del camí d'un nou Madrid després del fracàs d'aquesta temporada.
1: I a la premsa del cor, un nou capítol de la família reial britànica. Elisenda Pineda.
2: Kate Middleton hauria estat el primer membre de la família reial britànica a trencar totalment amb el príncep Andreu. La relació és inexistent des que la princesa de Gales va impedir Andreu assistir al seu concert de Nadal a Westminster. Segons fonts reials, Andreu va demanar poder-hi anar de forma discreta. No sabem si això inclou bigot i fals i gabardina, però el cas és que no el van deixar. Des d'aleshores que fan veure que no el coneixen de res. Andreu Mountbatten haurà de passar festius i dies de guardar en l'ostracisme del seu palauet de Windsor mentre remena algun whisky envellit, herència de la reina Isabel. Pobret meu.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Felicitem l'exciclista Purito Rodríguez.
1: 46.
3: 47. I també el jugador del Barça, Frenkie de Jong.
1: Frenkie de Jong, 28.
3: 29. Ben afinat.
1: Sant Oral.
3: Avui és Sant Pancràs. És considerat com el sant dels afligits per la pobresa, de la fortuna, dels jocs d'atzar. Això últim, evidentment, de l'imaginari popular, naturalment. Va ser un ciutadà romà que es va convertir al cristianisme i que va ser decapitat l'any 304, amb només 14 anys. El seu nom en grec significa literalment el que ho sosté tot. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Pancràs i 5 persones que es diuen Pancracio.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és dimarts 12 de maig del 2026. Seran el quios vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 12 de maig de 2006, Pasqual Maragall anuncia el final del tripartit. Fa fora 6 consellers d'Esquerra Republicana i decideix avançar les eleccions. El president convoca el referèndum de l'Estatut el 18 de juny de 2006 i es compromet a celebrar les eleccions catalanes abans d'acabar aquell any. La situació era insostenible. El govern tripartit va impulsar i aprovar un estatut que Madrid després va retallar amb ganes. Esquerra va anunciar que votaria que no el dia del referèndum. Maragall s'anava quedant sense suports tant a fora com a dins del seu partit. Després de 23 anys de pujolisme, doncs, el primer govern d'esquerres a la Generalitat havia durat 2 anys, 4 mesos i 27 dies des que Maragall, Carod i Saura van signar el pacte del Tinell. La fotografia de Pedro Madueño ara fa 20 anys a la portada de La Vanguardia era poesia. Es veia el balcó del Palau amb 3 coloms. 2 estaven arrepenjats a la barana i el tercer volava sol.
1: Avui és 12 de maig del 2026. És el 132è dia del calendari. Falten 40 dies per l'estiu i 43 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
7: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
8: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu.
9: Estan avançant plenament.
10: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
11: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu.
12: La gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Mestre.
13: Sentireu que parlem de la vaga de mestres i professors. Mestre és la persona que ensenya una ciència, un art i un ofici i té el títol per fer-ho, gairebé idèntic que professor. La persona que ensenya una ciència, un art, una disciplina. La segona secció del diccionari ens aclareix que el mestre ho és d'ensenyament primari i el Termcat ens diu que el professor ho és de secundària o universitat.
1: Horror.
13: Sentiment de repulsió profunda causada per la visita d'un fet terrible, espantós, repugnant. La premsa va batejar com la casa dels horrors, un xalet d'Oviedo, on els pares van tancar durant 3 anys els seus fills d'entre 8 i 10 anys. La sentència, però, no s'adiu a la definició del diccionari. Han estat condemnats a 4 anys pel que el jutge considera que no hi ha detenció il·legal.
1: Palma.
13: És la fulla de la palmera, però també un signe de victòria, de preeminència, i així la van adaptar grecs i romans. Per això, quan algú destaca en alguna cosa, diem que se n'endú la palma. El millor del Festival de Canes, que comença avui amb participació l'Almodóvar o els Javis, s'endú literalment la palma, la palma d'or que n'acredita el guanyador.
1: És millor endur-se la palma que palmar-la. Posem-li tres xifres, Marc Jurado. 1.500.
8: Els treballadors que la multinacional espanyola Indra contractarà a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa. L'empresa passarà a tenir més de 5.000 treballadors al país, on té presència a les quatre demarcacions. Es vol crear un hub tecnològic amb altres empreses del país.
1: 211.
8: Els treballadors que Nissan preveu acomiadar dels seus centres de la zona franca i el Prat de Llobregat representen gairebé el 40% de la plantilla actual a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat és la planta més afectada.
1: 5.000.
8: Les places de més que s'oferiran a Barcelona a partir del curs que ve per aprendre català són fruit de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament per acabar amb les llistes d'espera. L'aportació és de més de 3 milions d'euros que permetran contractar 23 nous professors.
1: I el veig, tres imatges amb palforadada. A la primera imatge veig una finestra d'un autocar. És un autocar de l'exèrcit de color vermell, amb la Zume, i per una finestra s'hi veu un home que mira com cap a l'exterior. Sobre la roba hi porta un equip de protecció, mascareta, ulleres de sol i amb les mans fa la forma d'un cor.
9: És un dels passatgers de l'Ondius que agraïa així el tracte rebut poc després d'haver baixat del creuer i a punt de dirigir-se cap a l'aeroport de Tenerife. Un dia i mig després d'haver arribat a les Canàries, el desembarcament de més de 100 creueristes, tot i les picabaralles polítiques, s'ha fet amb èxit i el vaixell va camí ja de Països Baixos.
1: A la segona imatge veig un altre autobús, no té res a veure amb el primer, és un autobús de la Rua del Barça. La Lamine Yamal aguanta un pal força llarg, sembla una canya de bambú, i a la part de dalt hi uneix a la bandera de Palestina.
9: Les moltes hores de la Rua van deixar incontables imatges, però aquesta reivindicació política del de Rocafonda és de les que més viral s'ha fet. Una bandera que li va arribar d'algú del carrer i que va portar quan l'autobús passava per la zona de Plaça Catalunya, un gest que per les xarxes socials han posat en valor diversos polítics d'esquerres com Gabriel Rufián o Pablo Iglesias.
1: I a la tercera ens l'ambient, en aquest cas, des de Girona, i veiem un grup de ciclistes ben equipats, un d'ells enfila les escales de pedra amb la bicicleta mentre d'altres s'ho miren. Això és el barri vell de Girona. Qui són, Clara Jordan?
14: Doncs és el que ara l'Ajuntament vol esbrinar per posar-vos la sanció corresponent. Aquesta imatge s'ha fet viral i ha indignat molts veïns que recorden que el barri vell no és un parc temàtic. L'alcalde Lluc Salelles, en una piulada, també recorda que la policia actuarà amb tots aquells que menyspreïn el patrimoni de la ciutat i l'utilitzin, diu literalment, per fer el fatxenda.
15: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Joan Manel Serrat publica una nova cançó en homenatge a les persones grans en què denuncia la solitud. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La nova cançó s'ha difós per Instagram. Es titula Sense nosaltres no. La lletra reflexiona sobre la invisibilitat i la solitud que afronten moltes persones grans. Canta Serrat en aquesta nova cançó que una societat que no sap escoltar les persones grans és una societat menys capaç i menys humana. La sentim.
19: Que no, sin nosotros no, que la vida no acaba en la jubilación, que somos memoria, camino y raíz.
18: La cançó ha estat rebuda amb moltes ganes pels fans de Serrat, té un munt de reproduccions, els comentaris, moltes persones esperen amb desig que aquesta cançó sigui l'avançament d'un nou àlbum de cançons.
1: Això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
20: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la Nit dels Museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Joan Manuel Serrat publica una nova cançó en homenatge a les persones grans en què denuncia la seva solitud és una notícia falsa. La cançó està feta amb intel·ligència artificial, és una tendència que veiem últimament a xarxes, no és obra original de Serrat. De fet, ja han circulat d'altres cançons falses atribuïdes a altres artistes, també les hem explicat aquí, com Rosalía o Manuel Carrasco. Tot i així, la cançó, un cop més, s'està fent viral a les xarxes socials.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
21: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
0: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
1: Ara són les 7:54. Titulars del dia tot lluny amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La vaga de mestres i professors complica aquesta hora la circulació. Hi ha diverses carreteres tallades. Equip viari, Clàudia Serra.
21: Bon dia, sí. Seguim amb problemes a la B20 a Santa Coloma en els dos sentits de la marxa, tallada per una manifestació. També problemes a la Ronda de Dalt, a l'alçada de la Vall d'Hebron, a la C32 a Mataró, sentit Barcelona. En aquest cas es fan desviaments per la Nacional 2. També a la C31, la Gran Via, està tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. I tenim un nou tall a la C17 a Malla, sentit Vic, també per manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats. Tot això fa que la circulació, sobretot a l'entorn de Barcelona, sigui a hores d'ara molt complicada, molt trànsit dens a les rondes, la litoral i la de dalt, també a la 2, la B23, la C58 i la C32 des de Gavà, tot d'entrada cap a Barcelona, i a l'AP7, en diversos trams, a Granollers i Santa Perpètua, sentit sud, i a Barberà i Paret, sentit Girona. Aquí, precaució, perquè hi ha dos carrils tallats per obres.
1: Anem a la ronda de dalt. Lara García, quina és la situació a aquesta hora?
22: Doncs ara mateix ja s'ha aixecat el tall, doncs ara mateix tallava la circulació de la Ronda de Dalt en dos sentits. Ara els mestres estan decidint doncs què fan. Uns estan, diuen que volen sumar-se a una manifestació del sindicat de llogateres que hi ha al carrer de Buenos Aires per aturar un desnonament, altres volen anar directament cap a la columna de la manifestació central al Clot i estan decidint aquí enrotllant una mica doncs on es divideixen aquest centenar i mig de mestres que des de les 6:50 del matí han estat tallant la Ronda de Dalt a l'alçada de Mundet.
1: Gràcies, Lara. A partir de les 8 farem una ronda pel territori per conèixer l'estat de la situació de les carreteres i per sentir les demandes dels professors. La consellera Esther Niubó que demana reconduir la situació a la taula sectorial de dijous.
23: Els sindicats volen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Sentim la consellera Niubó i Andreu Mombrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
24: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
7: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
1: Tot això amb la polèmica infiltració policial en una assemblea de docents de fons.
25: Tot i que el Departament d'Interior anuncia que revisarà la mesura, la consellera Parlon defensa el cap dels Mossos.
26: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat.
1: En parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC i també amb la consellera. I un dels passatgers aïllats de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid dona positiu provisional d'antivirus.
23: El creuer afectat pel brot ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
27: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un matí de sol, però hi ha previsió de tempestes fortes que poden arribar en qualsevol punt de Catalunya a la tarda. Les més importants es formarien al voltant del prelitoral i poden desplaçar-se a la costa, però també n'hi haurà de fortes al Pirineu, a la Catalunya central i a les comarques de Tarragona. Es preveuen intensitats de pluja superiors als 20 litres en mitja hora i algunes calamarsades.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
29: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
30: Sí, com el 50% en totes les galetes. Vas canviable en un cupó...
29: Que et dona per molt, només el 12 de maig.
31: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui que estem seguint aquesta vaga, aquestes mobilitzacions i tensions que hi ha en el sector educatiu, avui farem un ampli i desplegament informatiu a partir de les 8 del matí i també avui en aquest programa tindrem a tots els actors per sentir les seves veus. Per exemple, ens acompanyarà Pepe Menéndez, expert lideratge d'educació, innovació educativa i gestió del canvi. També Yolanda Segura serà a partir de les 9 en aquest estudi, la portaveu d'USTEC. I escoltarem també les paraules d'Esther Niubó, consellera d'Educació, que ens acompanyarà d'aquí a una hora per saber les opinions davant d'aquesta manifestació unitària de l'educació i aquestes vagues d'educació que estan afectant arreu del territori. I en aquests dies de vagues i, com dèiem, de tensions en el sector educatiu, també al matí de Catalunya Ràdio el que estem fent és reivindicar els nostres professors, aquelles persones que ens van ensenyar aquells mestratges que vam tenir al llarg de la nostra infantesa, perquè sense professors, segurament, molts de nosaltres no haguéssim arribat mai a ser on som. Són els nostres professors.
2: els nostres professors.
3: L'Imma Ruiz i la Josefina Robau van ser les meves primeres profes de literatura.
2: Brigitte Vassallo, escriptora.
3: No només ens van donar l'amor pels llibres, sinó que ens van alimentar una mena d'autoestima insensata que ens feia creure que ho podíem llegir tot i que ho podíem escriure tot. Així que jo li vull agrair a tot el professorat per totes aquestes coses que fan, que sembla que són invisibles, però que deixen una petjada en les nostres vides i que sovint ens n'adonem massa tard com per donar-vos les gràcies.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Les aules dels centres públics de Catalunya s'han tornat a quedar a mig gas. El professorat català surt avui al carrer en una nova jornada de vaga i ho fa amb l'ambient especialment tèrbol. Més enllà de les reivindicacions laborals, hi ha un fet que plana sobre la protesta. La infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de docents a l'Institut Pau Clarís. És un fet que, per ara, no ha rebut una explicació plausible, ni del Departament d'Interior ni tampoc del Departament d'Educació. Aquesta espiral de desconfiança és només la punta de l'iceberg. El malestar va molt més enllà dels horaris o també dels salaris, i, de fet, no afecta només el professorat. La preocupació sobre l'educació afecta també a totes les famílies. L'aturada d'avui fa brollar debats urgents, per exemple, sobre com hem d'adaptar la intel·ligència artificial en l'educació primària i secundària, o sobre si l'aposta per les pantalles a les aules va ser un encert. La caiguda lliure dels resultats dels informes PISA fa evident que hi ha parts del sistema que no funcionen. Però no és l'únic avís per navegants. Els testimonis de docents arreu del país ho confirmen. I ells, mestres i professors, són els primers que ho pateixen. Molts senten que la seva feina s'ha transformat en una cosa diferent a la que havien triat estudiar. Ja no se senten només transmissors de coneixement. Se'ls demana que gestionin emocions, que apaguin conflictes o que negociïn límits constants amb uns alumnes que sovint no els reconeixen cap mena d'autoritat. És feina, per tant, de tots reivindicar la figura del docent com a referència cultural i no com un gestor de persones, amb més burocràcia que hores lectives, sotmès, a més, a una fiscalització asfixiant i a classes amb ràtios superiors a les recomanades. Un sistema educatiu d'èxit necessita que els seus professors se sentin empoderats, acompanyats. I això és una qüestió fonamental i cabdal que no es pot resoldre només amb millores salarials o laborals. Evidentment, no es tracta de tornar a l'autoritarisme del passat, però sí que l'escola torni a trobar el seu lloc. La seva gran feina és d'una importància cabdal. La formació intel·lectual i humana dels seus alumnes, dels nostres fills i les nostres filles. La jornada de vaga d'avui, per tant, és reivindicativa. Però ningú espera que el motiu de fons se solucioni ràpid. Les posicions estan tan allunyades com enrocades. El govern ha convocat una taula sectorial aquest dijous i han d'esperar a veure si, d'alguna manera, s'aconsegueix recosir un principi de diàleg. Però per ara, la situació vol paciència per part de tothom. I reflexió. Reflexió sobre quina és l'escola que realment volem ser pel segle XXI.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya.

0: i fins i tot podem tenir també alguna calamarsada. I la inestabilitat no acaba aquí, sembla que continuarà aquests pròxims dies al nord-est i fins i tot divendres augmenta una altra vegada.
1: Arran d'això, Protecció Civil també s'ha activat el pla per inundacions a bona part del país i per això a aquesta hora podem saludar al matí de Catalunya Ràdio la subdirectora d'operativa de Protecció Civil, Imma Soler. Imma, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: A quines zones hem de vigilar més?
2: Sobretot aquests punts que estava comentant el vostre company, litoral, prelitoral, de cara al migdia i al llarg de tota la tarda, i sobretot aquesta zona més central, de l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès, els Vallesos, que és on ens comenta el Servei Meteorològic on pot haver-hi més possibilitats que hi hagin aquestes tempestes aquesta tarda, que poden tenir certa intensitat. Per tant, doncs, molta vigilància amb aquestes activitats a l'exterior, amb la conducció, i el que diem sempre, les lleres, els rius, les rieres, els barrancs, que poden ser punts on en algun moment donat s'acumuli aigua.
1: Enviaran alertes als telèfons mòbils?
2: Amb aquestes previsions que tenim de nivell 3 sobre 6, no són previsions amb una intensitat molt elevada ni amb una probabilitat molt elevada, per tant no és una de les situacions on preventivament comptem enviar alertes. Ara bé, com diem sempre, si aquesta situació meteorològica canvia, no s'acorta amb les prediccions perquè es va produint d'una manera més intensa, doncs com ja sabeu, anem seguint minut a minut juntament amb el Servei Meteorològic. Si hi hagués algun canvi destacable, doncs ens ho plantejaríem, però en aquests moments preventivament no es preveu.
1: I l'alerta quan s'acabaria?
2: Avui mateix, avui durant tot el dia, durant tot el vespre tindrem aquesta situació cap a la nit. Estem esperant aviam quina és l'evolució que ens indica que tindrà el Servei Meteorològic, però no esperem que tingui una continuïtat amb aquesta intensitat. Ara bé, sí que durant tota la setmana sembla que continuaran alguns ruixats en les zones, sobretot de les comarques del nord, però com una previsió més generalitzada, no amb tanta intensitat com aquesta tarda i, per tant, potser l'alerta la podrem treure de cara a la nit.
1: És Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: I a banda de les tempestes, que seran en aquest cas a la tarda, el tema del dia, com dèiem, és la vaga convocada a tot Catalunya pels sindicats majoritaris d'educació. És la primera del nou cicle de protestes que es faran mentre les negociacions amb el govern estan enrocades. De fet, no hi ha cap reunió prevista fins demà passat. Repassem com comença aquesta nova jornada de vaga. Anem cap a diferents punts de connexió del país. Començaran a l'Institut, Escola Antaviana, el de Nou Barris, Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, avui aquí el seguiment d'aquesta jornada de vaga es preveu massiu. De fet, ens expliquen que com a totes les vagues que s'han convocat fins ara s'han hagut de sortejar els serveis mínims perquè tot el professorat, en aquest cas, en aquesta escola hi ha 70 docents, volien participar d'aquesta mobilització. De fet, ens acompanya també a aquesta hora en Manel Motrel, que és el director d'aquest institut escola. Manel, bon dia.
4: Bon dia.
3: A banda d'aquesta jornada de vaga, com deia en Ricard, fins dijous no hi ha prevista aquesta primera trobada per asseure tots els sindicats amb el Departament d'Educació. Com a director, com a centre que esteu vivint aquest conflicte, què ha de passar dijous perquè això es pugui desescalar?
4: Per un costat, hi ha d'haver-hi una voluntat d'escolta real, perquè la sensació dels equips docents és que hi ha hagut una part del sector educatiu que no ha sigut escoltada en aquest acord. I per altra banda, si no només parlem de condicions laborals, sinó que parlem d'educació, també reclamem que les direccions dels centres educatius, que són agents molt importants en el procés educatiu, tinguin també una cadira si hem de parlar d'altres coses que van més enllà de les condicions laborals del sector.
3: Doncs aquestes eren les paraules del director, del Manel Motrel. El seguiment aquí es preveu massiu. Veurem què passa a la resta de Catalunya, perquè avui és el dia de posar el termòmetre en aquesta primera jornada de vaga d'aquestes mobilitzacions convocades fins a final de curs pels sindicats.
1: Gràcies, Sara Canyete. Com en protestes anteriors, la vaga de mestres també implica mobilitzacions i talls de carreteres. Ja en tenim uns quants i atenció a l'afectació general que hi ha ara mateix al país. Anem a veure com tenim el panorama. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, doncs en aquest panorama hem d'afegir nous talls, en aquest cas que afecten a l'AP7. En tenim a Montornès del Vallès cap a Tarragona i a Sant Cugat, en aquest cas en tots dos sentits de la marxa. Segueix tallada la B20 a Santa Coloma en els dos sentits de la marxa, la C31 la Gran Via a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà, també la C32 a Mataró a sentit Barcelona, es fan desviaments per la Nacional 2 en aquest cas, la C17 a Malla en tots dos sentits de la marxa. Hi ha també desviaments senyalitzats i, com explicàvem fa uns minuts, ja s'ha reobert el tall que afectava la Ronda de Dalt a l'alçada de la Vall d'Hebron, però la circulació segueix sent molt intensa en aquest punt.
1: Doncs sobre talls de trànsit, a la Ronda de Dalt hi ha la Lara García. Lara, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Aquí el tall que tallava la B20 des de la...

0: Tres quarts de sis del matí, doncs s'ha dissolt. Els mestres volien allargar el tall, però diuen que els Mossos han amenaçat amb fer identificacions i, per tant, han decidit doncs dissoldre aquesta manifestació. Àlex, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cap on anireu ara?
1: Ara anem cap a l'Institut d'Escola del Treball, que hi ha un piquet informatiu d'uns companys des de tres quarts de vuit. Anirem a recolzar i a continuació ens anirem a les 10 a plaça Espanya, que hi ha un bloc que anirà cap a la manifestació a les 12.
0: Gràcies, Àlex. Doncs tots aquests 100-200 manifestants que hi havia a la Ronda de Dalt s'han dividit. Uns van, com sentíeu, cap a escoles a fer piquets, altres se'n van a recolzar el sindicat d'habitatge a aturar un desnonament i altres se'n van directament cap a la manifestació del Clot. I també hem pogut parlar amb un dels manifestants, que és el Cosme, que ell estava formava part de l'assemblea on van trobar Mossos d'Esquadra infiltrats, i ens explica doncs que ho van viure com un atac.
2: Sí, l'hem viscut com un atac directe cap a la legitimitat que tenen els treballadors de poder reunir-se i de poder parlar i de poder organitzar-se.
0: I com les vau enxampar?
2: Les vam enxampar perquè una companya va sospitar de dues noies que hi havia assegudes allí, que realment l'únic que feien era escoltar i no estaven participant.
0: Doncs les principals reivindicacions d'avui, sobretot en aquest tall de la B20 a Mundet, han estat contra la gestió de la Conselleria d'Educació i també contra la policia, precisament per aquestes infiltracions de Mossos d'Esquadra en assemblees. Els mestres s'han mostrat molt afectats.
3: I al Maresme, a la C32, hi ha la Marta Vallès. Marta, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ara mateix han viscut moments de tensió. S'escalfa per segons la situació. Diversos conductors que estaven esperant s'han dirigit cap a la pancarta. Un d'ells ha arrencat de les mans dels docents la pancarta. Hi ha hagut enfrontaments, han arribat a les mans amb algun dels mestres manifestants. Immediatament, tres policies de paisà que intenten mantenir l'ordre de la protesta han hagut d'actuar. Per tant, la situació ara mateix s'escalfa quan fa aproximadament una mica més de mitja hora que dura aquest tall d'autopista. Ara mateix hi ha un altre conductor que està discutint de manera molt escalfada, de manera molt vehement, amb els que porten la pancarta. Els manifestants intenten explicar els seus motius. N'hem parlat amb l'Àuria Calçapeu, que és mestra d'Arenys de Mar.
5: Perquè encara no tenim cap acord signat. Dos sindicats que no ens representen van signar un acord amb el PSC. No han acceptat pràcticament cap de les nostres reivindicacions. Continuem amb aules massificades. Fa dues setmanes va caure un voladís d'una escola d'aquí Mataró, de l'escola Rocafonda. L'educació pública està caient a trossos. Necessitem recursos per la inclusió.
3: I remateu també amb Santa Coloma de Gramenet. David Àngela, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs mira, ara mateix acaba d'obrir el trànsit, el tall que hi havia aquí a la B20, a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. Aquí hi havia uns 200 docents que amb consignes com això no és docència, és supervivència o per l'on ni ho bo, volem la dimissió, estaven tallant des de les 7 del matí doncs aquest accés a la ciutat de Barcelona. Tot i la conducta pacient i en alguns casos de solidaritat amb els docents, hi ha hagut algun moment de tensió quan dos motoristes s'han volgut saltar al tall i els Mossos han hagut d'intervenir per evitar que la situació es compliqués. Patricia Morales, delegada d'USTEC, considera que el govern criminalitza la protesta per dividir la societat.
7: Volen desprestigiar una mica el que és la nostra lluita i jugant amb aquesta manera de fer, de desprestigiar-nos de cara a les famílies, despistar la perdiu amb tot el tema policial, de Mossos, infiltrats, a dividir a la societat, no? I crear aquests debats quan el debat real és apostar per l'educació, no?
3: Avui, doncs, primera vaga a tot Catalunya d'aquesta nova onada de protestes. Per cert, també la vaga, hi ha vaga a l'escola concertada, està cridada a la vaga per part del sindicat majoritari i, pel que sembla, també serà força majoritària. Després vindrà també protestes repartides a tot el país. Demà, per exemple, serà el Baix Llobregat i el Penedès, dijous a Girona i la Catalunya Central i divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. En parlarem d'aquí uns minuts amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, que, per cert, en una entrevista al diari Ara, diu que les protestes es podrien acabar amb una proposta de 400 euros més al mes per docent. Avui en parlem amb ella i també amb la consellera d'Educació.
8: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula vies per reconduir la situació.
3: Així ho deia la consellera Niubó, el departament ha convocat per aquest dijous la taula sindical, on també hi ha els sindicats que sí que han arribat a un acord amb el govern. En parlarem abastament, com dèiem, a Catalunya Ràdio. De moment, un primer comentari del filòsof i pedagog Gregori Aluri.
9: Estem assistint a la transformació de les famílies en consumidors i dels docents en proveïdors de serveis. El professor que es prengui seriosament la diversitat a les aules es veu obligat a practicar una pedagogia de cambrer, corrent d'un lloc a l'altre per satisfer les demandes individuals dels alumnes. La seva càrrega burocràtica és clarament excessiva. No sembla, doncs, forassenyat que els docents, veient l'increment de la complexitat de la seva feina, demanin un increment de sou compensatori. És urgent restaurar la confiança entre escoles, famílies i administració. L'optimisme ha de ser sempre possible. L'alternativa és el caos.
3: Avui, doncs, seguiment especial a Catalunya Ràdio de la vaga d'educació. Que, a més a més, té un altre tema de fons, que és la polèmica per la presència de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia.
3: I el govern planteja revisar possibles errors, però esquiva els efectes polítics que podria tenir el cas.
10: Com a mínim els esquiva a curt termini. Esquerra, que demana la destitució del cap dels Mossos, Julio Luis Trapero, s'ha afanyat a dir que això no ho posa com a condició per aprovar els pressupostos, que, en principi, es diu ara que podrien arribar abans fins i tot de l'estiu.
11: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
12: Continua treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
10: Era Isaac Albert d'Esquerra i la socialista Lluïsa Moret. Aquest efecte polític, per tant, en principi sembla que s'esquiva, però, com explicava abans a l'Ara, els sindicats estan molt enfadats amb aquesta qüestió, portaran el cas a la justícia i la consellera d'Interior sí admet que s'haurà de revisar si va ser una bona idea.
13: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
10: Recordem que aquesta decisió és enviar dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades d'incògnit en una assemblea de professors fins que les van reconèixer.
3: Aquest és un dels temes del dia.

0: L'altre és la ressaca de la Rua del Barça. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: 750.000 persones van voler acompanyar l'equip a la Festa de Campions.
1: Multitudinària cavalgada de la Grana, un bany de masses de l'equip. Els autobusos van sortir del Camp Nou amb els jugadors, van tornar-hi al cap de 5 hores, una celebració en què no hi va haver incidents, només il·lusió, per veure ni que fos un instant de prop els jugadors del Barça. Entre les imatges d'aquesta rua, la de Lamine Yamal, amb la bandera palestina dalt de l'autobús.
2: Del moment Lamine Yamal, perquè el crac del Barça ha decidit enarborar una bandera.
3: Ui, i sí, aquesta polèmica serà segurament polèmica segons per qui s'ho miri, perquè és una bandera, si no la veig malament, de Palestina. Sí, sí.
4: La ves bé, la ves bé.
1: Un Lamine Yamal eufòric per aquesta rua.
5: La gent té feina, però sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: Lamine recorda que el Barça ha tornat, que s'ha de celebrar quan es pugui, perquè també hi ha hagut molts anys molt dolents.
5: Que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però estem disfrutant molt.
1: Una altra imatge que ens deixa aquesta rua, la del porter Szczesny, assegut a l'autobús al costat de Lewandowski, al davant de tot. Lewandowski va a una estelada, els dos conversant, micròfon en mà, i Szczesny fent broma amb el català.
6: Com es dice en italiano, campeón?
7: No, italiano.
6: Como? Italiano.
1: Doncs només català, diu que parla el porter del Barça. Entre els càntics més escoltats, el de Cono queda't, en referència a Arbeloa, Vinícius, pilota de platja, i el clàssic, madridista qui no voti. Enmig de la rua, entre tots els catalans, un il·lustre periodista que ha narrat moltes celebracions des de Canaletes i que ara, sense la pressió, celebra els títols com un espectador.
8: Mercadi!
9: Com estem?
8: Com un aficionat més, avui.
9: Ara ja estic jubilat, ara ja puc fer coses que abans no podia fer, eh? Li devia la meva filla i la meva dona, home.
0: És l'Arcadi Libés?
1: Sí, sí, és l'Arcadi Libés amb la família fent fotografies amb el telèfon mòbil.
0: Una abraçada des d'aquí.
1: Doncs l'any que ve l'Arcadi Libés no hi faltarà i segurament tampoc Marc Bernal.
10: Sí, la veritat que es nota més, pots disfrutar-ho més perquè al final et sents com més important, no? I això és el que he fet i el que seguirem fent fins al final de temporada.
1: I és que tot fa pensar que hi haurà més rues, optimisme, la generació de futbolistes és de present i de futur. Frankie de Jong.
11: Sí, yo creo que la conexión es muy buena. Tenemos mucha gente de la casa, de la Masía, que han crecido aquí. Jugadores jóvenes que dan todo por el equipo. Y yo creo que transmitimos eso a la gente. Y se ve con la conexión que tenemos.
0: Una rua que vam seguir en directe a Catalunya Ràdio amb la tarda de Francesc Garriga. Ara afegim-hi el comentari del mateix realitzador de la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bon dia.
12: Bon dia. Un dilluns de rua per la ciutat que ha demostrat la comunió entre l'afició i l'equip amb aquesta marea de gent de totes les edats, de totes les procedències, perquè hi havia gent de Barcelona, de la resta del país, però també molts estrangers, alguns curiosos d'altres aficionats del Barça, i amb una sola cosa en comú, les samarretes que inundaven els carrers de l'Eixample. Dels protagonistes, doncs dos polonesos, Szczesny i Lewandowski, com els més animats. Lewandowski, per exemple, enarbolant una bandera estelada que potser molestarà en d'altres llocs de la península, i l'altra bandera, també cridanera, la de Lamine Yamal, que ha agafat la bandera de Palestina i que també segur generarà molts comentaris. Tot plegat per aquesta jornada històrica per celebrar un nou títol de Lliga del Barça i aquesta comunió entre afició i equip que sembla que no té aturador.
0: I ara tocarà també planificar la temporada que ve. El president del Barça, Rafa Juste, confirmava ahir en aquest programa al matí de Catalunya Ràdio que la renovació de Hansi Flick ja està gairebé tancada.
13: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzilla aquesta renovació, si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
0: Aquests són els temes principals del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb Cíntia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, amb Marc Jurado i Sara Mago, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui també estem pendents del que pot passar a Badalona. A la una del migdia està previst que es desallotgi una família de 10 membres que viuen en un pis de 50 metres quadrats del barri de Sant Roc.
4: La plataforma Sant Roc Som Badalona fa una crida vital desallotjament i denuncia que la família està en situació de vulnerabilitat. La propietat és promotòria Coliseum, una empresa gran tenidora que va denunciar després de produir-se l'impagament del lloguer.
7: Entre els afectats, segons el col·lectiu, hi ha una dona gran amb problemes de salut, un adult amb discapacitat intel·lectual i un nadó nascut fa dues setmanes. La plataforma Sant Roc Som Badalona assegura que, si el desnonament no s'atura, la família es quedarà al carrer.
8: Aquesta família està en seguiment de serveis socials. Què passa amb aquest seguiment? Doncs que, senzillament, és fer aquest informe de vulnerabilitat i no hi ha cap alternativa habitacional prevista. I estan en una situació, doncs, que estan totalment desemparats i que amb el perill de poder-se quedar al carrer.
7: Era Carles Segués, portaveu de la plataforma.
0: I una altra novetat del dia. Un exprofessor del Conservatori del Liceu està acusat de fer tocaments a dues alumnes.
4: Així ho explica el periòdico, que assegura que hi ha estudiants que també acusen l'exprofessor d'enviar-los fotos despullat. En algun cas diuen que l'home també li va intentar fer un petó. Una de les noies diu que va explicar la situació a un cap del departament, però no va rebre resposta. El Conservatori del Liceu diu que no li consta cap denúncia escrita i l'exprofessor de violoncel, que ja no fa classe, nega els fets.
0: I avui Pedro Sánchez es reuneix amb el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut. Serà després que hagi donat positiu per antivirus un dels passatgers espanyols del creuer. Es troba bé i no té símptomes, però ja està aïllat en un hospital de Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. Sí, és el primer positiu a l'estat. És provisional. Com diu, se li haurà de repetir la prova, però ja està tallat a la planta 22 de l'Hospital Gómez Cullà en una unitat d'alt nivell. La resta, 13 persones, estan bé, han donat negatiu i continuaran dies guardant quarantena en habitacions separades en el mateix hospital. Un cop acabat el dispositiu, avui Pedro Sánchez rep a la Moncloa el director general de l'OMS, que ha seguit tot l'operatiu des de Tenerife i que ha destacat el paper d'Espanya.
16: Spain did it in style. And as planned. So my appreciation for the leadership.
15: Diu que tot ha sortit com estava planejat, agraeix el lideratge del govern d'Espanya. Després de la reunió, tots dos compareixeran davant la premsa. Serà el primer cop que sentirem Pedro Sánchez responent preguntes sobre aquesta crisi.
0: I ara mateix ja hi ha 7 positius per antivirus.
4: A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. Abans del positiu espanyol es va confirmar el d'una francesa i el d'un home dels Estats Units. Tots dos són els seus països. I mentrestant... El creuer on es va originar el bot ja va camí dels Països Baixos. Per cert, que ha estat després de petits problemes pel mal temps.
0: Viatges especials a Tenerife, Mònica Mas i David Mendoza.
17: Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud dos avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims dos dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:23. Avui notícia, diversos noms propis. Per exemple, Gerard Piqué.
7: L'exjugador del Barça i l'empresari José Elías han estat multats per fer operacions a la borsa amb informació privilegiada. La sanció Piqué és de 200.000 euros.
0: Segon nom, Rosa Peral.
7: La seva advocada nega al matí de Catalunya Ràdio que cap conflicte amb l'expolicia hagi motivat la seva renúncia a defensar-la.
18: Tots aquells que pensen que ha passat alguna cosa o que he descobert alguna cosa o que això no ha passat res. Jo crec que no he acabat de transmetre-li a ella potser la meva estratègia o el que jo creia que era prioritari. Ha arribat un moment en el que jo he sentit professionalment que ja no donava més.
0: La primera entrevista que dona l'advocada després de plegar, d'aquest que representa Rosa Peral, la va fer aquí al matí de Catalunya Ràdio, la podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. I un tercer nom, Cristóbal Montoro.
7: El jutge que investiga l'exministre, acusat de cobrar per gestionar lleis a mida, comença avui els interrogatoris als imputats. Estan citats tres directius d'una de les casistes acusades a pagar.
0: I en un altre procés judicial, el cas Pujol, avui la Fiscalia exposa els informes finals. Serà després de confirmar que manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i entre 8 i 14 per la resta de germans. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
19: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la Fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
20: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
19: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:25, dues previsions més del dia. El Consell de Ministres aprova avui un projecte de llei amb l'objectiu de blindar la gestió pública de la sanitat.
22: La idea és facilitar la reversió de models privats com els dels grups Quirón o Rivera Salut, que han generat diverses polèmiques en els últims mesos.
0: I la segona segueix la campanya per les eleccions andaluses, després que Catalunya torni a aparèixer.
22: Ha estat aquesta nit, en l'últim debat televisiu abans dels comicis, el popular Juanma Moreno Bonilla ha insistit a acusar la candidata socialista i exministra María Jesús Montero de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa.
23: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
24: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
22: Les enquestes situen el Partit Popular a tocar de la majoria absoluta.
0: I les eleccions seran diumenge i aquell mateix dia el president Salvador Illa tornarà del viatge de Califòrnia, que comença avui mateix.
22: Tindrà reunions a Silicon Valley o a Hollywood. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, destaca la importància de la primera etapa d'aquesta gira internacional.
25: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
22: Declaracions de Duch al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Podreu seguir tota l'entrevista diumenge a partir de les 10 del vespre.
0: I si parlem de visites internacionals, una de les més destacades de la setmana serà la que farà Donald Trump. El president dels Estats Units arribarà demà a la Xina enmig de la tensió amb l'Iran.
26: Trump alerta que l'alto el foc es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units.
27: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
26: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig dels ports iranians.
0: I en parlaran també els ministres de defensa de la Unió Europea.
26: La preocupació que la guerra de l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105, $5 més que en l'obertura d'ahir.
0: I avui també es reuneixen a Londres, en aquest cas el gabinet del primer ministre Keir Starmer, que s'acumulen les peticions de dimissió del seu propi partit després de la defensa de les eleccions de la setmana passada. Londres, Quim Olivares.
28: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
29: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
28: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situats a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de Londres...

0: Els Beatles tindran per primera vegada un museu a la capital britànica.
1: Estarà situat a l'edifici del carrer Savile Row, en ple centre de la ciutat, on la banda de Liverpool va gravar el seu últim àlbum i on van cantar en un terrat en el que va ser també el seu últim concert. El museu s'inaugurarà el 2027.
0: Marc Garriga.
2: És una xifra mai vista. Per començar, ja tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'Isec, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast and Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs, a banda també del Festival de Cinema de Canes, encara alguna cosa més, la descoberta d'enterraments humans a Sant Llorenç del Munt obliga a modificar les obres que s'havien de fer a la Mola.
3: Eren obres per evitar l'erosió de l'espai, però ara es prioritzaran nous sondejos per veure fins on arriba la necròpoli, on, com us va avançar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, s'han trobat 14 restes d'individus i dues tombes del segle X.
4: Ara, al laboratori, s'estudiarà una miqueta tot per veure quin tipus de... de què es tracta, si d'homes, de dones. A priori sembla ser que es tracta d'homes. Edats, de mort, traumatismes, patologies...
3: Era el que deia l'arqueòloga Maica Carmona. I ahir al MNAC es va celebrar la gala solidària People in Red.
0: Barcelona, no? La gala, Marta?
1: Sí, People in Red Barcelona, una gala que va recaptar 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions. Per primera vegada, la Fundació, que lidera el doctor Bonaventura Clotet, va entregar el Premi Solidari que se li va donar a Eduardo Casanova, l'actor i director de projectes com Silencio o Sidosa, que tant recordem que Eduardo Casanova va fer públic que conviu amb el VIH.
0: I avui al Palau Sant Jordi...
1: Corea Twice torna amb el seu This Is For World Tour a les 8 del vespre al Palau Sant Jordi i encara queden algunes entrades.
0: I pel que fa als esports... Ja hem parlat abastament d'aquesta festa de celebració del Barça i el Girona també celebren un punt que van aconseguir in extremis al camp del Rayo Vallecano.
5: Un molt valuós, el Rayo va marcar al minut 86, quan semblava que el Girona s'estavellava per quarta jornada consecutiva. Un altre cop Estuani va aparèixer al minut 90, feia 6 minuts que havia sortit al camp. Va fer el gol de l'empat, un punt que dona aire al Girona.
6: D'eufòria màxima aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
5: El tècnic Mitchell diu que el Girona té una nova final aquest dijous contra la Real Societat.
7: Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja que estén en primera l'any que ve.
5: L'Oviedo ja és equip de segona, avui salta Llevant, Betis, Elx i Osasuna, Atlètic de Madrid.
0: I l'Espanyol fa un fitxatge estratègic de cara a la pròxima temporada.
5: Va fer oficial ja el fitxatge de Monchi, nou director general esportiu del club.
8: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja al equipo.
5: Monchi ha descartat, per tant, fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
9: Quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
10: Doncs tant com vulgui bussejar.
9: Genial. I quant d'oxigen queda?
10: El que vulgui, també.
9: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
10: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
9: I quants de cetacis?
10: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
14: Hola, com va?
15: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament ho estava mirant a internet.
14: Mira, val més que ho preguntis a la teva infermera.
15: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, val més que preguntis a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
0: Ara són les 8:34 i el matí arrenca pendent de... Les mobilitzacions de mestres i professors per la vaga d'avui a l'educació que compliquen ara mateix el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, actualitzem quina és la situació en aquests moments. Segueix el tall a la P7, a Montornès del Vallès cap a Tarragona, a la C31, a la Gran Via, a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona, i a la C17, a Malla, en tots dos sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats. S'ha reobert ja el tall que afectava la P7 entre Cerdanyola i Sant Cugat, en tots dos sentits, la C32 a Mataró, sentit Barcelona, i la B20 a Santa Coloma, en tots dos sentits de la marxa. Tot i això, molta precaució en aquests punts perquè encara hi ha retencions importants.
0: I la mobilitat dels transports públics també està complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
17: Bon dia, doncs sí, aquest matí la mobilitat està molt marcada per les protestes dels docents perquè, evidentment, els talls de trànsit afecten també els autobusos, tant urbans com interurbans. A Barcelona Ciutat, per exemple, una desena de línies han hagut de modificar el seu recorregut per les manifestacions que encara tallen la Gran Via de les Corts Catalanes amb la plaça Cerdà, un tall que també afecta les línies de busos que venen del Baix Llobregat cap a Barcelona. Per contra, hi ha normalitat al metro de Barcelona i també als ferrocarrils de la Generalitat. Pel que fa als trens de la Renfe, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa.
0: I anem a veure com s'està vivint aquesta jornada també a diferents centres. Des de l'Institut Escola Antaviana de Nou Barris a Barcelona, Sara Canyete, bon dia.
18: Bon dia, doncs aquí tenim primeres dades de seguiment d'aquesta jornada de vaga. Ens diuen que tots els professors estan de vaga. Aquí només hi ha els serveis mínims. Entre els alumnes dels 40 infants que fan servir el servei d'acollida matinal, només n'hi ha 4. Per tant, consideren que continuen amb el suport de les famílies. Dels 250 alumnes de secundària, només n'han vingut 12.
0: I a les carreteres del Maresme hi ha talls. Marta Vallès, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs s'ha aixecat el tall de la C32 fa uns minuts i ara els problemes de trànsit s'han traslladat al centre de la ciutat de Mataró. Ara mateix els manifestants baixant per la Via Europa, que és un dels punts neuràlgics de la ciutat, i suposem que aniran baixant fins a l'estació des d'on, com és habitual en altres ocasions, agafen el tren per anar a la manifestació de Barcelona. Això, de moment, aquesta és la situació que estem vivint ara mateix.
0: I a la B20, a Santa Coloma de Gramenet. David Àngela, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs pocs minuts després de les 8 s'ha aixecat aquest tall que ha durat més d'una hora aquí a la B20, al Saló de Santa Coloma. Ara, aquests 200 mestres, els que hi han participat, es dirigeixen cap a la plaça de la Vila per acabar afegint-se a la manifestació que es farà a la plaça d'Urquinaona a Barcelona. Aquí s'han viscut dos moments puntuals d'atenció amb algun motorista, però majoritàriament els conductors han sigut comprensius i en alguns casos han mostrat la seva solidaritat amb les reivindicacions del professorat.
0: De seguida parlarem del que passa a l'educació amb la consellera Esther Niubó, també amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, però què més tindrem avui al programa? Sílvia Solanes.
21: Doncs parlarem de la visita del Papa a la Sagrada Família i ho farem amb Xavier Pérez Esquerdo, periodista i director del guió de l'acte Montjuïc, també amb Manuel Castell, sociòleg, professor universitari i exministre d'Universitats, i a les 11 conversa amb Sílvia Pérez Cruz, artista i compositora.
0: Avui a l'Agora, Vicenç Sánchez, Pere Rossinyol, Anna Grau i Afra Blanco.
22: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia. Doncs mira, de moment sol, traïdor el que tenim a aquesta hora, perquè a partir del migdia es convertirà en nuvolades, en tempestes, que descarregaran amb força molts llocs de Catalunya. Hi ha molta inestabilitat i, per tant, avui preveiem aquestes tempestes fortes. Creiem que les més intenses, al prelitoral, que després també es poden desplaçar a la costa, però també n'hi haurà les comarques de Girona, a l'extrem sud de Catalunya, al Pirineu, Prepirineu, la Catalunya central, fins i tot acompanyades de calamarsa, d'alguna pedregada també, i amb intensitats de pluges elevades de 20 litres en mitja hora i en alguns llocs acumulacions de 30, 40, 50 litres per metre quadrat puntualment. I sembla que aquesta inestabilitat es manté encara uns quants dies, dimecres, dijous, sobretot al nord-est de Catalunya, i divendres, a més de les tempestes, també tindrem una baixada de la temperatura.
24: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dilluns, em protegeix i m'atura alhora, era Empara. Avui dimarts, un Enigmàrius que us deixarà freds. Pal clavat a terra en plena fredurada. De quatre lletres. Pal clavat a terra en plena fredurada. Quatre lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
6: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
25: l'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
26: I què?
25: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
26: Oh.
25: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
27: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
28: Pluto!
29: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
30: La teva mare sempre té raó.
31: Em compro un cotxe nou.
32: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
30: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
34: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, la sindicalista Fra Blanco, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
5: I de què parlar fins ara abans d'entrar a l'àgora?
0: S'ha trobat a faltar la Sara González. La setmana passada dèiem que tindria temes aquesta setmana. Sembla a Califòrnia,
5: Califòrnia,
0: amb el president Salvador Illa. I ara el Vicent està meravellat amb el ball d'un robot que sortia a la televisió, que no sé si vol un comentari...
5: Estaves mirant la Rus, estaves mirant.
26: No, estava mirant el robot i jo que balle com un ganso, clar, quan veig estos animals, que ja, no és que em superen ja, sinó que multipliquen per 15 i són de ferro i jo teòricament soc, bueno, no sé de què soc, però vaja, sí. Doncs, clar, m'entra una estupefacció i una enveja totals. Jo sóc incapaç de no tinc...
5: De ballar, no tens...
26: No hi ha psicomotricitat, no hi ha... No, el cervell i els membres no estan acompassats i és una catàstrofe. I quan veig un bitxo de ferro...
5: Però tens sentit el ritme? Vull dir, saps marcar el pus allò...
26: Em costa. És a dir, em costa. Quan la gent comença a aplaudir, jo tarde com a mínim 10 aplaudiments a sumar-m'hi bé. O sigui, sempre vaig deixar compassat fins que al final el sentit de la vergonya es pot més que el sentit del ritme.
5: Ja. Hem de parlar d'educació, ara de seguida farem una ronda pel territori per seguir les mobilitzacions i també parlarem amb Iolanda Segura, que ens acompanyarà, portaveu d'USTEC, que ha fet una entrevista al diari Ara, que diu que amb 400 euros al mes podrien parlar d'aixecar la protesta. Jo crec que és significatiu, ara en parlarem. Però abans saludem la consellera d'Educació, Esther Niubó. Consellera, bon dia.
35: Bon dia.
5: Què els diu als docents que avui es manifesten i que fan vaga?
35: Doncs aviam, jo crec que és important que sàpiguen que tenen darrere el compromís i el convenciment d'un govern que està fent un esforç sense precedents per donar resposta a les demandes de la comunitat educativa, també dels docents, que és veritat que fa molts anys que estan reconeixent una mica més doncs, de, precisament de confiança, de respecte i d'aquest reconeixement, perquè la seva feina doncs, va molt més enllà de la feina pròpiament educativa. És una funció social que té a veure doncs, amb la cohesió, amb l'equitat del progrés del país, però s'ha de saber que després de, doncs, de molts anys en què l'educació segurament no s'ha situat entre les prioritats de diferents governs, aquest govern l'ha tornat a posar entre una de les seves importants prioritats i fruit d'això doncs, és un acord per valor de 2.000 milions d'euros doncs, que en els últims mesos hem pogut arribar amb dos sindicats, amb UGT i amb Comissions Obreres, i que a més comença a posar les bases del que ha de ser un enfortiment del sistema educatiu. I això passa per una banda doncs, per aquesta millora retributiva que estan demanant i per tant aquí s'ha fet aquest esforç d'aquest increment del complement salarial específic del 30%, que això voldrà dir que d'aquí 4 anys cobraran 3.000 euros més doncs, a l'any, i sobretot doncs, altres mesures estructurals, no? Com aquesta reducció de ràtios, el fet que tinguem menys alumnes per aula, que permeti doncs, millorar la qualitat de l'atenció educativa i sobretot també d'incrementar els professionals de suport doncs, aquesta, per atendre millor la complexitat i la diversitat que tenim a les aules avui dia.
0: Per què vostè no ha convocat els sindicats fins dijous a la mesa ordinària?
35: Bé, en aquest temps no hem estat de braços creuats. De fet, els canals de diàleg i de relació amb els sindicats no s'han trencat mai. Hem estat fent converses no només amb ells, també amb associacions de famílies, amb direccions de centres, amb entitats pedagògiques, i ens semblava doncs, que era el moment doncs, de tornar a seure. Jo crec que és molt important la reunió, la preparació que estem fent de la reunió d'aquest dijous, perquè tots els sindicats que tenen representació en els centres tornem a seure en una taula i trobem vies doncs, per rebaixar la tensió que es viu en aquests moments en un sistema educatiu, i ens sembla, a més a més, que l'acord que s'ha treballat no, i que es va acordar doncs, fa unes setmanes doncs, és prou ampli i potent com perquè puguem doncs, sumar-hi la resta de sindicats i, per tant, explorar aquests marges que té el propi acord.
0: Els he fet arribar per això la convocatòria. Ells mantenen que no la tenen, que se'n van assabentar per la premsa.
35: No, dijous a diumenge, si no recordo malament, és veritat que jo ho vaig dir, la convocatòria va sortir ahir, doncs s'ha convocat per dijous, i a partir d'aquí doncs, es tracta de poder valorar una mica aquesta situació amb la màxima doncs, mà estesa per part del govern, voluntat de reconduir la situació i sobretot això, evitar i baixar aquest nivell de tensió que, en fi, les direccions, els claustres, les famílies en aquest moment s'està vivint i que no contribueix a la millora del sistema, més aviat al contrari. Per tant, penso que ha quedat molt clar doncs, aquest compromís del govern i aquest esforç que s'està fent en aquests moments, és a dir, aquestes millores estructurals que ja estan sobre la taula, que s'han aprovat i que s'han d'anar desplegant, doncs és el que s'acaba de notar i és el que volem que es noti a les aules doncs, a partir del proper curs.
0: Avui la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu al diari Ara que amb 400 euros podríem parlar d'aixecar la protesta, 400 euros més al mes. Vostè ho veu viable? Li ha sorprès aquestes declaracions?
35: Aviam, coneixem les que són doncs, a vegades doncs, propostes que a vegades ens poden semblar de màxims. No? Pensin que en aquests moments, ahir doncs, també teníem una vaga, en aquest cas una vaga indefinida doncs, al nostre entorn, a València. Clar, ja s'ha fet una oferta de 1.000 euros més l'any, no? D'aquí 3 anys. En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys. I em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no? A costar posicions. Em sembla que, com deia, en l'àmbit, per exemple, no, de l'escola inclusiva, el reforçament de professionals que suporta la inclusió per atendre millor l'alumnat, és un aspecte que és molt important, que ens interpel·la a tots, perquè finalment doncs, el govern ens ocupa. De fet, la mateixa la setmana passada aprovàvem doncs, l'increment de més de 500 professionals de suport entre educadors, integradors, psicopedagogs, que això ja hi seran doncs, a partir del proper curs, i això doncs, formava part del desplegament d'aquest acord, però és que, a més, els diferents sindicats doncs, ho valoren positivament. Efectivament, els docents, sobretot a l'aula, les famílies, i em sembla que aquest seria un àmbit on podem trobar marges per avançar doncs, en la reconducció, diguem, d'aquest conflicte.
0: No em consta que hi hagi mai cap col·lectiu que hagi demanat una pujada salarial de 400-500 euros mensuals. No sé si, per això insisteixo, en que si li ha sorprès, diguéssim, que si això ho posa sobre la taula es pugui aixecar la protesta.
35: Bé, coneixem hem parlat amb els diferents sindicats, coneixem una mica doncs, quines són les seves reivindicacions, però ens sembla no, que al marge del tema retributiu i salarial, que insisteixo, aquest govern ja ha fet un pas endavant, no, perquè d'aquí 4 anys doncs, hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals, ens sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no, parlem amb docents, fins i tot de les manifestacions d'avui, és possible que ho sentim, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no, altres professionals, fins i tot diferents de docents que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat. Em sembla que probablement sigui aquest aspecte en el que podem trobar vies no, de consens, no, qüestions que generin consens en aquests moments, i penso que això també doncs, reverteix el benestar del docent. No? I, per tant, més enllà d'aquests increments retributius de màxims, no, doncs, a vegades jo crec que podem trobar altres elements que contribueixin a millorar el sistema i a millorar també doncs, el benestar dels docents a l'hora de donar-los eines per fer millor la seva feina, que efectivament doncs, és més complexa des d'un any fins ara.
0: El que passa que quan mirem també les millores salarials d'altres col·lectius, veiem, per exemple, que en el cas dels Mossos els hi van pujar 4.000 euros l'any. No són 400 al mes, però sí que és una xifra significativa. Aquest és un govern que cuida més els policies que els professors?
35: No, jo crec que aquí doncs, a vegades doncs, hi ha debats que sembla que vulguin enfrontar servidors públics. No? Jo crec que aquí doncs, és important que quan comparem, no? Parlem d'elements retributius doncs, de docents, ens comparem amb docents, metges amb metges i en tot cas agents d'autoritat doncs, amb altres cossos policials. Jo crec que aquí és important. Vam començar aquestes negociacions doncs, parlant, no? Fent comparatives amb altres docents, altres comunitats autònomes. Amb aquest increment que el govern doncs, ja ha aprovat, aquests 2.000 milions d'euros, ens situarem d'aquí 4 anys entre els no, els docents més ben pagats no, de les tres millors comunitats autònomes a nivell retributiu, i ens sembla que aquesta ha de ser doncs, la proposta de Catalunya. És a dir, els docents de Catalunya han de poder estar entre els docents més ben pagats del conjunt de l'Estat quan diem culmini aquest acord. Estem aquí. Jo crec que si comencem doncs, a comparar o a voler enfrontar servidors públics doncs no contribueix a ningú.
0: De fet, hi ha qui li pugui retreure, diguéssim, que no és que siguin els mitjans o l'entorn que vulgui tensionar els sectors, sinó que ho han fet vostès mateix amb la presència de dos Mossos d'Esquadra d'incògnita en una assemblea. Calia consellera, això?
35: Miri, jo aquí, doncs, és veritat que vaig dir que ni en cap moment doncs, des del Departament d'Educació s'ha encarregat mai cap informe d'aquest tipus, ni hem rebut mai cap tipus d'informació doncs, provinent de cap operatiu. Aquí jo crec que és important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci des del propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança, no? En el professional, en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, jo crec que hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia o, en tot cas, dels Mossos d'Esquadra.
0: Què ha dit la consellera Parlon per això? És a dir, han estat parlant d'aquest tema, què és el que li diu?
35: Bé, nosaltres, doncs, desconeixíem, no? Doncs quan vam conèixer aquesta notícia, doncs no en teníem coneixement, perquè, com li deia, doncs no des del Departament d'Educació en cap cas s'ha encarregat doncs, no? Tenir cap, en fi, informacions d'aquest estil, però en tot cas estic convençuda doncs, que el Departament d'Interior doncs, darrere doncs, hi ha uns objectius, un propòsit, hi ha unes funcions que tenen atribuïdes doncs, en aquest cas els agents policials, i a partir d'aquí doncs, haurem d'esperar aquestes explicacions doncs, per poder fer una valoració.
0: Consellera, gràcies per acompanyar-nos. Que tingui un bon dia.
35: Moltes gràcies.
7: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
8: Bon dia, Pitu.
9: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
8: A ell jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
10: Bon dia, Jordi.
9: Una humanitat sense límits.
8: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
11: Això no t'inquieta?
8: No, al contrari, em sento normal.
9: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Renault.
13: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: En Bafra Blanco, en Vicent Sánchez, en Pere Rossinyol i Anna Grau. De seguida farem ronda pel territori per conèixer les incidències i també ens acompanyarà Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Pepe Menéndez, professor expert en lideratge i també innovació educativa. Què us sembla la polèmica que hi ha al voltant de la presència dels Mossos d'Esquadra i com això també està tensionant ara mateix la negociació? Vicent.
26: Jo crec que és un error, però és que els errors en aquesta qüestió es van encadenant. És a dir, sentíem la consellera Estreniu-Bo que deia ho vaig dir diumenge i el dilluns us ho vaig fer arribar. Diumenge ho vaig dir a la premsa i els mestres diuen és que se'n vam assabentar per la premsa. Tenen tota la raó del món. I és normal que primer, quan hi ha una convocatòria, parles amb els afectats i després ho fas públic. S'estan trencant molts petits detalls i molts grans detalls, alguns que corresponen totalment al Departament d'Educació i altres que corresponen, com aquest, a altres departaments. Aleshores, la policia té l'obligació d'estar atenta per... Sí, però ja ho diuen ells mateixos, ara comencen a retirar-se proporcionalment. Aquí podem estar en nivell, ara ho comentàvem una mica, microtancat, a nivell 4, etc. Bueno, que jo sàpiga, allà no se tracta de cap tipus de, ni cap fenomen terrorista. Allà s'està parlant de jornades de vaga, per tant, la policia no té ni de cap manera l'obligació d'estar allà dins. Si hi ha un nivell de terrorisme, pues que estiguin en altres àmbits una mica més complicats per aquesta mena de terrorisme, però no amb els mestres. I si damunt ho fas malament, perquè clar, la primera és que no ho has de fer, però si la segona envies gent que no són professionals, per dir-ho així, del camuflatge ni de l'espionatge, doncs et passa el que et passa. I crec que cada error, cada nova jugada que fa el govern respecte als mestres, respecte als sindicats de mestres, és cada volta pitjor. La primera de totes va ser pactar amb els sindicats minoritaris i, a més, donar-li un boato impressionant. Apareixen amb comissions i amb UGT dient que ja estava tancat, que no hi havia problema, i els altres... Però si són sindicats minoritaris. Per tant, si ens allunyem una mica en el temps, si mirem des del moment en què el conflicte cada vegada pren més volada, d'aquell moment fins ara, el govern no ha parat d'equivocar-se. Si les exigències són maximalistes, si és impossible acceptar-ho, si els pressupostos no donen, si no s'ha arreglat el tema del finançament, tot el que vostè vulgui. Però si el govern ha de decidir una sèrie de jugades tàctiques i cada tacticisme és un error, així som on som.
0: Afra.
1: A veure, jo comparteixo el 200% el fet de que no acabo d'entendre, no puc justificar i no accepto que els Mossos entrin a les assemblees d'organització per manifestacions. En cap cas no trobo que hi hagi una justificació, no trobo que hi hagi proporcionalitat i encara més quan parlem d'aquestes figures i aquesta activitat, aquesta es desplega en l'acte propi de les manifestacions si és necessari, que tampoc crec que arribi a ser necessària en la jornada d'avui. Per tant, per aquesta banda, crec que manquen moltes explicacions. I per part del propi acord, escoltant ara la consellera Niubó, trobo que efectivament hi ha línies de diàleg amb les organitzacions sindicals que s'haurien d'haver obert abans. Crec que tot acord pot tornar-se a reobrir si així es considera, si les parts així ho consideren. Crec que tota mobilització s'ha de respectar i en aquest cas, home, jo l'acord que conec és un bon acord, però jo no formo part del mateix col·lectiu i la meva mirada és una mirada en perspectiva, i sí que veig que hi ha una reducció de ràtios, i sí que veig que hi ha un augment salarial, jo tampoc conec aquestes xifres que s'han donat abans i que situaves, no?, de 400 euros més al mes, jo això no ho havia vist abans.
0: No és cap proposta, és una declaració que ha fet Iolanda Segura una entrevista al diari Ara.
1: Efectivament.
0: Que ara la tindrem nosaltres i li preguntarem, diguéssim.
1: Sí, jo això no ho havia vist abans, però tampoc crec que sigui dolent. És a dir, ja està posant sobre la taula quina és una de les vies per poder desconvocar, no? I crec que, tot i no haver-se conegut abans aquest tipus de vies, bueno, no, per mi no és criticable, perquè en cap cas el que s'està fent és obrir la via del diàleg o la via de l'acord o l'intent d'acord, i ara mateix el que crec és que tot està posat en el marc de la conselleria. Crec que les vies d'intent de diàleg i d'intent d'acord estan per totes les bandes. Ara bé, veurem si les formes, el fons i el context ajuden a poder tenir un acord, tot el que sigui una millora pel col·lectiu. Crec que és justa, crec que és necessària la reivindicació, crec que l'acord ja millora, però si es pot avançar encara més, benvingut sigui.
0: Pere.
3: Sí, estic molt, molt d'acord amb el que s'ha comentat. Jo crec que estem, davant d'una paradoxa, molt estranya, en la qual el govern de la Generalitat, d'alguna manera, ha fet seu el marc general reivindicat pels mestres, és a dir, que hi ha una escola pública que necessita més recursos, que necessita baixar les ràtios, que necessita redignificar al màxim el treball de mestre, etc, i per tant assumeix que hi ha un problema i fa seu aquest marc general de reivindicació, I alhora ens trobem davant d'un escenari d'un sector completament encès i d'unes moltíssimes vagues convocades. Per tant, tot això és una paradoxa que jo estic molt d'acord amb l'anàlisi que ha fet en Vicent. És a dir, aquest absurd té a veure amb que s'han fet malament algunes coses polítiques, més enllà del tipus, diguem, d'acord, que, com insisteixo, compra el marc general. Per tant, mai és tard per rectificar. Jo crec que hauríem d'arribar a una espècie, diguem, de poder resetejar no aquest acord, sinó que aquest acord és un bon punt de partida per seguir avançant en les negociacions, ja que es comparteix la diagnosi i fins i tot les solucions, estem parlant d'una diferència de quantitativa, però no d'idea, i aquí pues, la successió d'errors, que el primer va ser, òbviament, vist avui amb claredat, a l'intentar fer un acord que, d'alguna manera, canviés la correlació de forces, probablement, del sindicalisme als instituts, que el govern devia considerar que era poc favorable, i després, amb totes aquestes qüestions que han anat enverinant relacionades amb els Mossos d'Esquadra, aquesta última, per mi, també completament inexplicable, doncs jo crec que no queda més remei que, d'alguna forma, resetejar i tornar a començar aquesta negociació a partir del punt on la van deixar, que, per cert, vull subratllar que la consellera Niubó no hi era i que, per tant, tot això hauria de poder recuperar aquell punt ja amb la consellera Niubó i poder desencallar d'aquesta manera la situació.
4: Anna.
1: Bé, a veure, per no redundar, bàsicament els mestres tenen raó. O sigui, els mestres són un sector pues, que fa molt de temps que necessitarien doncs, una redignificació important de la seva funció. Ara, subratllo el fa temps. O sigui, per què estan encesos ara i no estaven encesos fa 2 anys, fa 3 anys? Jo crec que aquí hi ha un component polític. O sigui, de la mateixa manera que coincideixo amb el Pere, que potser el govern no ha estat encertat traient, diguem-ne, el Sant Cristo Gros a passejar després d'un acord amb els sindicats minoritaris, també crec que aquí el sindicat majoritari, i concretament estic pensant en Mostec, crec que té una agenda política. O sigui, crec que no es limita a defensar els interessos dels mestres, que insisteixo, fa molt de temps... però això és com els Rodalies. Dius, a veure, els Rodalies fa molts anys que és una porqueria, però sembla que només s'ha descobert, alguns només ho han descobert quan han deixat de governar, no sé com dir-ho, no? Vull dir, llavors, home, tampoc ens fem trampes al solitari. Jo crec que sí que el govern ha venut la pell de l'os de l'acord abans de matar-lo, però també crec que per part d'algunes d'aquestes protestes es protestaria fes el que fes el govern. En el tema dels Mossos d'Esquadra, bueno, doncs jo lamento discrepar de tot, però vaja, evidentment no em semblaria de rebut, però ningú, vull dir, aquí tothom suposa, ningú ha, si els Mossos d'Esquadra van ser enviats per espiar una assemblea, diguem-ne, pues, doncs per interferir una negociació amb el govern, evidentment això estaria fatal, però és que no sabem si va ser això. Jo voldria explicar-li a l'audiència breument que quan van caure les Torres Bessones a Nova York, la policia de Nova York no tenia cap informació de que l'FBI i la CIA sí sabien que hi havia operatius d'Al-Qaeda operant dins dels Estats Units. I es van, diguem-ne, empipar tant d'haver quedat totalment al marge que van muntar la seva pròpia unitat d'intel·ligència. O sigui, una Intel Unite que, per cert, quan van haver-hi els atemptats de Totxa de l'11M, bueno, també van ser els primers que van arribar doncs, per recabar informació. Llavors, no sabem què feien aquells Mossos allà. Vull dir, jo penso que els Mossos d'Esquadra no són un esbar d'ensaire ni una colla castellera. Llavors, us recordo que aquí a Catalunya estem amb una alerta permanent de terrorisme 4. Llavors, a veure, aquí estic d'acord que sí. Jo demanaria dimissions perquè els han enganxat, o sigui, per incompetents. Però jo crec que els Mossos han de... Jo estic convençuda que a mi m'han vigilat algun cop i a tots nosaltres, i en principi jo no ho veig malament si és per garantir la seguretat.
3: Però no poden tenir un xec en blanc, Anna, perquè si no és quan hi ha una policia política.
1: No, però és que aquí tenim tots el
4: revés. Jo crec, que en un cas com aquest, és a dir, és un moment de tensió social molt bèstia, i la policia no pot fer només de policia. És a dir, ha d'entendre que estem en un moment social molt, molt tens. Per tant, la policia també ha de ser política. més que mai.
3: Bueno, però jo em referia a una policia política en el que s'entén, diguem, per una policia que defensa els interessos d'un partit, d'una ideologia...
4: Però jo em refereixo a la política en un sentit més ampli, de ponderar.
3: El drama, Anna, és
4: que sigui una figura més mediadora, tècnicament...
3: Però això que ha passat no ajuda en aquesta direcció. Perquè,
1: bueno, depèn de com ho interpretis.
3: No, perquè tu has explicat molt bé el marc en el que això seria raonable, que és en el marc del combat al terrorisme, i a la sola associació del terrorisme amb una vaga de mestres i amb una assemblea de mestres, ja, a parer meu, ja ho fa que sigui una cosa contradictòria en si mateixa i que obre la porta a pensar que és un mal ús de la policia.

0: Perdoneu, és que no ens han explicat per què.
1: Exacte.
0: És a dir, si algú ens explica per què hi havia dos policies infiltrats a l'Assemblea, potser podríem entendre-ho, però és que ningú ens ha explicat.
1: I per què en tan inútils que els van detectar?
0: I per tant, com que no ens han explicat, doncs, escolta, no hi fan res dos policies
2: en
0: una Assemblea.
2: No ens han explicat per què en un lloc on en teoria
0: no hi ha de fer res.
1: Bueno, però no ho sabem. És que, a veure,
2: sí,
1: però
2: la policia no pot tenir un xec en blanc. Aquest és un dels problemes de les societats liberals que, Anna, jo sé que tu defenses absolutament, perquè tu has militat en un partit liberal. Llavors, una policia que no té contrapesos, que no se sap què fa, perquè hem de donar-li permanentment un xec en blanc perquè ja suposem que fa el bé, doncs per mi és un dels grans perills d'un estat liberal i d'una societat democràtica. Per tant, ho han d'explicar molt bé i, sobretot, no tenen per què estar en una assemblea de mestres en un moment de gran confrontació.
1: Això, mentre no ens expliquin per què hi eren, em perdonaràs, però, Pere, tu no tens prou coneixements policials per avaluar això mentre no t'ho expliquin. No,
2: però
1: jo tampoc,
2: però jo crec en la democràcia i la democràcia no reserva a la policia un paper en què se li ha de donar un xec en blanc perquè faci el que vulgui, perquè és la policia.
1: Un xec en blanc, a veure, per començar, la policia no... O sigui, les activitats de la policia no poden ser públiques i notòries per raons
2: òbvies. Ha de donar explicacions
1: democràtiques. Ha de donar
0: explicacions, ja, però... En una assemblea que era pública, vull dir, que es podia seguir des de casa.
1: Exacte, vull dir, per això et dic que tampoc veig...
2: Això encara ho fa pitjor.
1: Tampoc veig la necessitat, però dius, a veure, les proves xec en blanc, policia política, són, diguem-ne, conclusions a les que es poden arribar, però no són fets comprovats.
2: Llavors,
1: no sabem què feia la policia allà. Llavors, evidentment, si ens ho expliquen i no ens agrada l'explicació, però ja et dic, jo, per exemple, jo no veig malament que la policia... jo, com a periodista
0: però de poder,
1: i com a exdiputada,
0: però tu has de poder reunir-te, organitzar-te sense la por de ser vigilada per l'Estat.
3: No, no, hi ha una altra cosa.
0: Això, al principi, és una vulneració del dret a l'associació i la reunió.
1: Que no era una reunió...
0: Sí,
1: no era una reunió d'una cèl·lula comunista il·legal, era una reunió pública.
3: Doncs ja està, aquí ja...
0: Si tu estàs fent una assemblea i tens sospita que hi ha un policia infiltrat, t'autocensures i deixes d'expressar la teva opinió. Per tant, afecta també la llibertat d'expressió.
3: Però, a més, aquí hi ha dues coses. Una, la senyora Gana Grau pot pensar el que considere, però ella no estava en aquella assemblea de mestres, perquè no és mestra. L'oportunitat política, perquè ara ja vaig al pla ja més cínic o pragmàtic, l'oportunitat política d'un error no, de que tu facis una cosa com esta, és absolutament discutible. I és totalment, absolutament discutible des de qualsevol punt de vista, perquè apel·lar al nivell de terrorisme que estem amb una vaga de mestres, bueno... I clar, és que així comencem i acabem vigilant fins i tot una reunió de quiosques per saber si accepten que les empreses editoris... No, home, no. Vull dir, diu proporcionalitat. Bueno, per ara no l'estan explicant i van passant els dies. I ja veurem si són capaços d'explicar-la, que jo em tem que no ho faran. Però, en tot cas, no és vostè qui s'ha de sentir més o menys alterat o més o més agraït o més o més... Són els sindicats de mestres i ja han vist què ha passat. Això seria la primera. I la segona, no és veritat que els mestres ara amb aquest govern hagin fet una mobilització diferent.
1: Home, una mica
3: No. Va haver-hi l'any 22, i me'n vaig abans d'aquest govern, l'any 22 va haver-hi 5 dies de vagues consecutives, i si vostès recorden, la brega que va haver-hi en el conseller d'Educació en aquell moment va ser total. No és veritat. Vull dir, el que passa és que tu tampoc pots fer vagues d'aquestes cada 5 dies, perquè, home, també hi ha el poder, també hi ha que aquesta gent pugui resistir una vaga així, el col·lectiu en vaga. Que pugui resistir-la.
1: Això és com el Rodalies, Vicent.
3: No, és veritat.
1: De cop hi ha gent que ha descobert que Rodalies va malament.
3: No, és veritat. Rodalies,
1: Rodalies, que va malament.
3: Rodalies a Catalunya, no depèn de la Generalitat i depèn del govern de l'Estat. I tots els partits
1: però també depèn de les prioritats de la Generalitat.
3: Pues les prioritats de la Generalitat...
1: Aquesta prioritat se'l té a l'esquena.
3: Si la prioritat...
1: I de cop deixa la Generalitat el Rodalies sí, també.
3: Perdone, que jo sàpiga, fins del moment en què es dona per liquidat l'intent independentista en aquest país, des d'Esquerra Republicana, fins ara, només que s'ha fet que insistir en la mateixa qüestió, que és sagnant. No és veritat, perquè si no semblarà que hi ha com una mena de gent maligna, que són els partits polítics, els sindicats, que van mirant a veure què els convé i què no els convé. Els sindicats de mestres...
1: Doncs bastant és així.
3: No és així. Els sindicats de mestres majoritaris en aquest país estan en posició, per dir-ho així, d'enfrontament total i brutal amb el govern de sempre, en els últims anys. I si vostè fa la llista de mobilitzacions que hi ha des de l'any 20 fins ara, des de l'any 15 fins ara, veurà que no han parat. El que passa és que ara havíem arribat a un moment en què, clar, al final les coses també es podrien.
1: Ja.
0: Són les 9 i 9. Anem a alguns punts on hi ha diferents protestes. Sara Canyete, on et trobes? Bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Doncs nosaltres estem a l'Institut Escola Antaviana. Explicàvem abans que el seguiment d'aquesta jornada de vaga en aquest centre està sent absolutament incontestable. De fet, avui aquí només han vingut a treballar aquells docents que tenien serveis mínims, uns serveis mínims que es van haver de sortejar ahir a la tarda perquè tothom volia participar en aquesta jornada jornada de vaga. De fet, hi ha un grup de

0: docents que estan participant a la vaga i que ara a les 9 han vingut perquè aquí al centre entraven els alumnes més petits. Han llegit un manifest a les famílies explicant doncs la situació amb la que es troben, els seus motius, els que ja coneixem, la necessitat d'aquestes mans, d'aquesta baixada de ràtios i també doncs de les millores salarials, i ens diuen que ara se'n van a sumar-se els docents de la columna de Clot per anar al migdia a aquesta manifestació que sortirà des de plaça Urquinaona.
1: Un altre dels punts que han estat tallats és la C32 a Mataró. Allà ara ja està oberta, però encara hi ha manifestants. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, els problemes que hi ha hagut aquest matí a l'autopista C32 ara s'han traslladat al centre de Mataró. El pas de la manifestació, la marxa lenta, que baixa des del capdamunt de la ciutat, des de l'autopista fins a peu de la platja on hi ha l'estació de Renfe i on preveuen agafar el tren per marxar a la manifestació de Barcelona. Els llocs, els trams de la ciutat per on va passant aquesta manifestació es van tallant i això suposa un cert caos de circulació aquest matí. I també hem de dir que a mida que passem per diferents carrers, doncs es va afegint més gent a la manifestació. Ara nosaltres hem deixat per un moment aquesta marxa per esperar-los aquí a l'estació de la Renfe, per on habitualment també es fan talls a la carretera Nacional 2 quan arriben en aquest punt. Una de les mestres en feia aquest dibuix de la situació que estan visquent.
3: Arriben nens nouvinguts, no hi ha aules d'acollida per ells, tenim molta diversitat, no arribem a tot i estem aquí perquè la lluita continua. La causa és noble, no hi ha res més noble que lluitar pels drets dels infants, com és l'educació. Ara mateix considerem que això s'està vulnerant perquè l'educació que reben no és de qualitat.
1: Vaga generalitzada. L'ensenyament avui dimarts és la primera d'un cicle d'aturades fins al 5 de juny i enmig també d'unes negociacions enrocades amb el departament, que per cert ha convocat el sindicat però dijous. Hi havia moltes carreteres avui també tallades, com estem sentint. Com està ara mateix la situació general? Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia, doncs la majoria de talls ja s'han anat aixecant, però encara en tenim dos d'actius, una a la C-17 a Malla, que afecta els tots dos sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats, i l'altra a la C-31, la Gran Via, a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona. Tot això fa que la circulació sigui encara a hores d'ara molt complicada, especialment a l'entorn de Barcelona. Molta congestió a la P-7, des de Castellbisbal a Sant Cugat, sentit Girona, i de Barberà a Mollet. Hi ha aturades en aquests punts. I d'entrada a Barcelona afectades la C58, la 2, la B23, també la C16, de la mateixa forma que les dues rondes, tant la de Dalt com la de Litoral, hi han diversos trams amb molta densitat de trànsit.
1: I aquesta hora, quan són les 9 i 12, ens acompanya Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritària a l'educació. Iolanda, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com estan en la jornada de vaga d'avui? Quina valoració en fan?
5: Doncs sembla que ser que molt positiva en els talls de carreteres que estem ara doncs portant a terme. Hi ha molta participació, ja veieu el panorama que tenim a l'entrada de Barcelona, les Rodalies, el mapa que es veu és molt vermell, i creiem que serà una jornada molt participada.
1: Creu que aguantaran també els mestres i professors el cicle de mobilitzacions que heu previst?
5: Doncs si es continua, no, amb una situació d'enrocament per part de l'administració, sense voluntat de negociació, sense arribar a un acord que millori doncs totes aquestes mancances que patim, etcètera, etcètera, el col·lectiu resistirà. Però bueno, hi ha moltes fórmules de lluita. Una és pues, les convocatòries de vaga, les accions, les mobilitzacions, i altres, també altres mesures que també s'estan tirant endavant, no, que és deixar de fer aquelles activitats que hem estat sostenint per voluntarisme, que no s'han posat mai en valor, i que per tant doncs, si no es dona doncs, aquesta valoració a la nostra tasca com es mereix, doncs evidentment doncs, se sostindran doncs, aquestes mesures, que esperem que es puguin revertir amb la voluntat de l'administració.
1: Mm. Recordem que hi ha tres principals reivindicacions, ara entrarem en detall algunes d'elles: millora de sous, reducció de ràtios i més inversió per l'educació inclusiva. Deia que us han convocat dijous a una reunió amb el departament. Ja teniu la convocatòria? Us han fet arribar la convocatòria de la
5: sí.
1: Reunió?
5: Sí, ahir mateix ens la van fer arribar. I deixa'm dir que és una convocatòria que arriba tard. Ja fa temps que saben que tenim aquesta convocatòria de vagues sobre la taula, que ja, no? La consellera es va incorporar, ens vam reunir a la consellera, vam estar doncs, traslladant possibles solucions, i no ens han convocat fins ara. O sigui, tenint aquest context, no, de mobilització ja sobre la taula anunciat, el seu hagués estat convocar-nos...
1: Intentar evitar-ho,
5: no? Exacte.
1: Però el diàleg diu que continua, ara sentíem la consellera, és a dir, que durant aquest temps no ha fallat el diàleg.
5: Bueno, no hem tingut cap conversa amb l'administració fins ara, que va llançar aquest anunci, que ens vam assabentar per la premsa, que evidentment quan vam dir no, és que nosaltres no tenim cap convocatòria sobre la taula, doncs va córrer a trucar per dir sí, que sapigueu que dijous us convoquem, bueno, i vam rebre la convocatòria ahir. No hi ha tampoc cap concreció sobre el que anirem a parlar, ha posat dos punts molt genèrics, però no hi ha cap proposta encara sobre la taula, que estaria bé que hi fos, perquè si anem a negociar alguna cosa ha de ser doncs ja amb alguna proposta, no, que a sobre la qual puguem treballar, perquè si no, si ella pretén que anem a la negociació a tornar a situar un acord que ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu, que no reverteix doncs, aquestes mancances, aquestes necessitats que tenim a sobre la taula, doncs això per nosaltres no serà cap negociació, serà continuar en la situació que estem.
1: Enrocats, sí. Avui ens ha cridat l'atenció, de fet, una entrevista que ha fet vostè al diari Ara, un titular, no?, que diu que amb 400 euros mensuals de més podrien arribar a parlar d'aixecar la protesta. Què els hi respon aquells que veient això diuen, escolti, això va de sou, no van de resoldre el problema que tenim d'educació a Catalunya?
5: Bueno, primer que en aquesta entrevista parlo de tot.
1: Sí, perquè sap que el titular sempre crida l'atenció.
5: És el més vistós, però parlo de tot.
1: Però amb 400 euros mensuals de més s'aixecaria la protesta?
5: Bueno, és que és una proposta, no? Nosaltres, quan, jo vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar en aquest procés de negociació, per arribar a un acord. Que vull deixar molt clar que no signarem res que el col·lectiu no avali. Nosaltres ho sometrem a consulta. Nosaltres, com a USTEC, no, i la resta de sindicats, podem posar moltes propostes sobre la taula. Una seria pues, que, bueno, 700 no 200 tampoc, però 400, 500 euros, doncs vinga, anem a veure si això és una fórmula possible, no, situada doncs, en diferents maneres, sobre el complement específic o sobre el complement específic i el complement de destinació, o una xifra més sumant doncs, la reversió de les pèrdues salarials que vam patir amb la retallada dels estadis... Hi ha moltes qüestions i fórmules que no són ni el tot ni el res. Que costen postures i que, no, allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no? Pues, que poden doncs, fer desencallar, però sí que volem deixar molt clar que no és l'única, que també el tema de desplegament d'escola inclusiva per nosaltres és un altre dels punts crucials, perquè si ens ho ha demanat el col·lectiu, nosaltres vam fer una consulta i es van situar uns temes prioritaris, aquests dos són els que més ens allunyen ara mateix d'arribar a un acord, perquè l'acord signat no planteja mesures suficients i, per tant, són els que s'han d'abordar de forma més significativa. Mm. Llavors, doncs, bueno, esperem doncs, que hi hagi aquesta voluntat. De fet, vull destacar que ara mateix la consellera ha anunciat gairebé 500 dotacions més per poder atendre l'alumnat que no estaven a l'acord. I que va ser una proposta de l'USTEC quan ens vam reunir a la consellera de dir, doncs mira, en matèria inclusiva nosaltres proposem això, que no està a l'acord, però que és un pas endavant per poder ja assentar unes bases per caminar cap al model d'escola inclusiva i que, mentrestant, doncs, no, podem continuar negociant per fer aquest desplegament amb més mesures, amb crear aquesta estructura necessària per poder doncs, tenir aquest model d'escola inclusiva, tant no, amb recursos interns, recursos externs, aquesta coordinació, aquest temps necessari doncs, per poder doncs, treballar de forma multidisciplinar. Llavors, tot això li vam traslladar a la consellera. I mira, ara ho situa. Vol dir que l'acord és ampliable, hi ha possibilitats d'ampliar l'acord. Doncs creiem que en matèria salarial també, perquè els recursos hi són.
1: Però estaríeu disposats, per exemple, a tocar dies de vacances a canvi d'una millora de sou?
5: No.
1: Ja.
5: Bueno, és que les vacances són d'un dret, no?
1: Sí,
5: tu també tens vacances...
1: No, jo no tinc vacances. Jo sóc autònom i quan acabo no cobro. Però és un altre, cas.
5: Doncs sí. Mira, això és un altre tema a batallar, perquè el tema dels autònoms també es podríem posar sobre la taula, no? Mm. Vull dir que molt tot el suport i si necessites un sindicat...
1: Aquí estem. Home, veient el que aconsegueixen, igual sí que m'hi apuntaria.
6: Jo també sóc autònom.
1: Tu també ets autònoma, Anna.
5: Sí, sí. Però, no, jo he conviscut amb un autònom i tota tot el suport.
1: No, t'ho preguntava perquè al final suposo que també en això la negociació formarà part d'això, no? De veure fins a quin punt podeu aconseguir el màxim poder adquisitiu i a canvi de què el govern us ofereix...
5: Però mai se'ns ha posat el tema de les vacances a sobre.
1: Mai ha sigut un tema.
5: No, no ha sigut un tema mai. Vull dir que no és un tema... Perquè, evidentment,
1: la conseller Cambray va plantejar, no?, 5 dies d'assistència per preparar el curs, que en aquest cas va ser bastant també criticat en el seu moment.
5: Més que res per les formes en què es va fer, també, i perquè no tenia cap mena de sentit ni de lògica. De fet, el mes de juliol és un mes destinat a formacions i és quan tenim tota l'oferta de formacions i el fet de que se'ns faci anar als centres educatius ens impossibilita doncs, tirar endavant aquesta qüestió que és imprescindible tant per la nostra tasca, no? Que és el reciclar-nos, el formar-nos. Tant de bo fins i tot en aquest aspecte hi hagués una millora perquè també hem perdut molta qualitat a nivell formatiu en els darrers anys. És una pèrdua que també hem patit de forma significativa.
1: Tot plegat també ha sortit enmig de dues grans polèmiques, la dels Mossos de paisà a les escoles i també els Mossos infiltrats en una reunió per preparar justament les protestes. Ara en parlant també, de fet, a l'Àgora. Us has traslladat a Educació el detall del que ha passat amb aquesta infiltració?
5: No, no, no, no. Cap mena d'interpel·lació al respecte, d'interlocució al respecte, perdó. O sigui, no, nosaltres estem demanant explicacions, no arriben. L'únic que sentim són excuses, pilotes fora, fins i tot justificacions que no tenen cap mena de lògica. El que ha passat és molt greu. El que ha passat és molt greu perquè, a part de que vulnera drets fonamentals, com és el dret de reunió, el dret d'assemblea i el dret d'organització sindical, hi han hagut doncs, intervencions també, a part d'aquestes infiltracions, hi han hagut identificacions de persones sindicalistes, hi han hagut actes obertes...
1: Una vuitantena de docents, no?, en les vagues?
5: Sí, sí, sí, vull dir que, és que és una operació policial desproporcionada, absolutament, això sí que és desproporcionat, i evidentment nosaltres ho denunciem, ho portem als tribunals i demanem depurar responsabilitats, però és que a més,
1: davant la dimissió de la consellera d'Interior.
5: Evidentment, i del cap dels Mossos d'Esquadra, perquè no s'hauria d'haver produït... Això és traspassar una línia vermella. Però és que, a més, és que això també vulnera la protecció de dades. Perquè aquestes dues senyores van estar a l'assemblea recollint i escrivint... a veure qui són els líders potencials en aquesta assemblea per poder després, no? Clar, llavors ja lligues caps i dius aquestes identificacions. Això és un escàndol. I, per tant, aquí hi ha d'haver una responsabilitat màxima i han de rodar caps.
1: Mm-hmm. Només sentit les diferents intervencions a l'Àgora. Anna Grau.
6: Home, jo amb el tema aquest que... Jo és que, mentre no ens expliquin... Jo és que crec que la policia ha d'estar tot arreu. O sigui, evidentment, diguem-ne, amb uns controls democràtics, però avui dia a mi no em preocupa que la policia tingui presència en assemblees. Vull dir, jo soc periodista, he estat diputada, estic convençuda que que han hagut seguiments de les meves comunicacions i tal. Era una assemblea pública, no veig... Vull dir, veig més, diguem-ne, com comentava fa un moment el Vicent, una inoportunitat política, diguem-ne, en un moment doncs, que teniu vostès doncs, aquesta tensió amb el govern, doncs evidentment que es produeixi aquest incident, ja m'imagino que no ajuda a relaxar les coses, però jo em sembla també que el tema s'està traient de mare i que mentre no es demostri que els Mossos estaven fent una cosa horrorosa, jo crec que els Mossos han de tenir un ull posat a tot arreu. A mi em fa sentir segura. Vull dir, no és una activitat il·legal, però per què no?
5: Però per què sí? Clar, és a dir, som terroristes?
1: És a dir, als hospitals no veus policies.
6: Potser sí.
1: És un cas concret que m'estàs parlant perquè hi ha una situació concreta. Això és una cosa totalment diferent.
6: Però jo crec quan que...
5: La meva qüestió és, som delinqüents els docents? Som terroristes? No, estem en una cèl·lula jihadista que s'hagi d'anar a infiltrar un mosso per, evident, controlar, no? I es treu informació de les seves actuacions. Si el màxim que fem els docents, que sempre fem el mateix, és convocar vagues o a fer accions anys de protesta, tallar carreteres. No, o sigui, és que sempre fem el mateix.
1: Deixa'm dir una cosa a favor d'Ustec. Informa dels talls sempre el dia abans. Vull dir que
6: clar,
1: està tot
6: per això
1: molt clar
6: que veure.
1: Passarà i passa, eh? No hi ha hagut mai cap sorpresa.
5: No, és que si realment haguéssim cremat contenidors, haguéssim atemptat contra persones ciutadanes, no sé, s'haguessin produït fets violents, no? Realment, agressions... Però és que no ha passat res de tot això en cap moment.
6: Però a veure,
5: que,
6: jo m'agradaria...
5: Se'ns està criminalitzant a veure, fent aquestes
6: actuacions.
5: Jo penso... A part de vulnerar el dret de vaga, el dret de reunió, perquè quan tu tens una persona dels cossos de la Força de Seguretat infiltrada, que ni ha avisat que vindria, ni ha avisat que vindria, val? Tu aquí vens a obtenir informació per després fer alguna actuació concreta.
6: A veure, jo
5: no?
6: crec que tenim tots, bueno, no, tots no, per exemple, jo no, una visió una mica infantil del que és la policia. Vull dir, la policia no és només un cos repressor. Vull dir, Franco va morir fa molt de temps. A tots els països moderns, la policia té unitats d'intel·ligència. Unitat d'intel·ligència vol dir entendre el món en el que vius. Vol dir, per exemple, llegir diaris, fins i tot. Jo, per exemple, de tant en tant quedo, no diré de quin cos policial és, amb un senyor que està amb una unitat d'intel·ligència. I a vegades comencem, analitzem, jo que sé, una entrevista que ha sortit a TV3, i què volia dir l'Illa Claret això? I tu li dius, mare, jo crec que volia dir tal cosa.
5: Mira, aquestes dues senyores no van venir a l'assemblea a fer anàlisi del que volia dir, no sé què.
6: No
5: ho
6: sabem. No ho sabem, no ho sabem.
5: A sostreure dades sobre les decisions preses, a identificar persones, van venir això.
6: No ho sabem.
5: No ens vulguis fer creure una altra cosa.
6: No, no, però si jo no, jo ni guanyo ni perdo. És més, jo la meva crítica seria...
1: No, és que no ho sabem, és a dir, que no hi ha hagut explicacions.
6: Que s'ha de ser molt inútil.
5: No, sí que, de fet, ho han corroborat que hi eren.
1: Però sí, això sí, no, no ens han explicat per què. No,
5: exacte.
1: Per què
5: no,
6: a veure, jo si demanés dimissions aquí, les demanaria, perquè s'ha de ser molt inútil. Per, amb una assemblea que és pública, a més, o sigui que la informació que allà es diu que no era tan difícil d'aconseguir, perquè, evidentment, no és una reunió delictiva, no és una reunió de nacional jihadista, enviar dues persones que, a més, les enganxes, que tothom que està allà s'empipa, que jo també entenc que empipi, però en tot cas, diguem-ne, aquí el que hi ha hagut és un comentari. Ara, jo dic que la policia té una actitud proactiva de vigilància, no de repressió, o sigui, tenir un ull posat en allò que passa en el món.
5: De vigilància en contextos conflictius o en contextos...
6: No, però potser per evitar que arribin a
5: ser... Però no en una assemblea pacífica de docents, que l'únic que en van anar és a veure on feien el tall de carretera i d'on partia la manifestació.
6: Però què tenim a amagar?
5: No hi havien de fer res dues persones infiltrades, si no és venir a fer actuacions repressives. Per tant, si no volen que tinguem aquesta visió, que no actuïn d'aquesta manera.
6: Bueno, potser aquesta visió ha d'evolucionar amb les societats modernes, no sé.
7: Però... A veure, no ens fem el lío, eh? De debò. O sigui, un principi bàsic dels cossos és que s'han de regir per principi de proporcionalitat. I els mitjans que han de utilitzar han de ser proporcionals al nivell de gravetat o amenaça. Quina era l'amenaça? Cap. No existia amenaça en aquesta assemblea. No existia. I és un principi bàsic de l'actuació de qualsevol cos. Llavors, amb la seva actuació, el que fa precisament és tenir una actuació coercitiva davant del professorat, davant dels professionals. No es pot justificar aquesta
1: actuació. Tu vas a una assemblea i què dius? Perquè penses ara que potser aquí hi ha un policia, m'està apuntant a mi les dades i vull dir que tot això genera una censura, una autocensura.
7: Clar, per això. O sigui, és a dir, aquest
6: però
7: tipus d'actuació
6: ha
7: de donar-se perquè existeix una amenaça i aquí no existeix amenaça. I en cas d'existir amenaça, llavors s'ha d'explicar. I ara per ara no hi ha cap mena d'explicació, per tant, no hi ha cap tipus de justificació, ni abans ni ara. Ja està? Si no estem parlant d'una altra cosa. Aquesta actuació és una altra cosa. I, per suposat, s'han de donar explicacions, clar que sí. Clar que sí.
6: Jo insisteixo que crec que hem de superar la visió infantil anal franquista de la policia. La policia
7: no,
6: moderna...
7: és el principi bàsic de la policia.
6: La policia
7: és
6: moderna
7: el principi
6: no és
7: bàsic
6: un cos
7: d'actuació de la policia.
6: És un cos que intenta, que per fer bé la feina ha d'entendre la societat on viu i ha de tenir un ull posat... I, de fet, a veure, la crítica que se'ls hi pot fer a vegades a cossos policials és que es dediquen més a actuar que a pensar i analitzar. Ara, en aquest cas, a veure, evidentment, hi ha hagut una... o s'ha fet mal fet, o hi ha hagut una incompetència, però que jo veig més el problema el veig més en el com que en el què, sincerament.
8: Anna, tu parles d'una visió infantil de la policia, amb tots els respectes, és que crec que el que té una visió infantil de la policia ets tu, perquè tens una visió, diguem, de que la policia sempre fa les coses bé, que no necessita contrapesos, que no necessita controls, que no necessita res. I, per tant, podria dir, tenir una visió infantil, tenir una visió infantil de la democràcia. No, la democràcia exigeix que la policia se sotmeti a controls i que no faci coses com aquesta.
1: El problema de fons és pensar que dins del teu cos docent hi ha amenaces. Què vol dir, que deixem els nostres fills amb gent conflictiva?
6: El problema és pensar que la policia tingui un ull posat en un lloc que és dolent.
8: Però Anna, tu has normalitzat fins i tot escoltant-te, i perdona que perquè m'has garrifat una mica, de dir que et sembla bé que tu, sent diputada, t'investiguessin, i que et sembla bé que sent periodista t'investiguessin.
4: Crec que entes
8: això.
4: Això
8: m'horroritza.
6: A mi estic convençuda que m'ha investigat els Mossos.
8: Però això està malament.
6: I sé que m'ha investigat el Diari Ara, quan vaig venir aquí a ser diputada.
8: Però això està malament, no és una cosa bona que poses com a exemple.
6: Policia patriòtica i premsa patriòtica.
8: Això està molt malament, no està bé. Està molt malament.
5: La policia és pensar que pot fer el que vulgui de forma impuna.
1: Per exemple, Iolanda, et passa alguna detenció en les jornades de vaga que hem vist d'aquest curs?
5: Detencions no ens consta, però sí que s'han
1: identificat, sí, sí.
5: Han identificat, però de forma gratuïta.
1: Detenció,
5: cap ni una.
1: Vicent.
9: Jo no, és molt ràpid, només vull suposar pel bé dels Mossos que això no sigui la unitat d'intel·ligència, perquè si això és la unitat d'intel·ligència...
6: Home, sí,
9: partint del desacord, perquè a mi que la seguisquen a vostè i que ara diga noms i diga jo tinc constància, doncs espere que aquests dos col·lectius afectats li demanen aquesta constància, perquè si no, no entenc que ho digui amb tanta seguretat. I dit això... jo volia preguntar-li, volia entrar en un altre àmbit, que era l'àmbit de l'escola inclusiva, d'aquest model. Perquè, clar, fins a quin punt aquest model vostès ja el donen per bo, amb més recursos i amb més personal, o aquest model resulta que també és revisable. I posa un exemple, no? Si resulta que en les classes han d'haver-hi 3 o 4 criatures o alumnes a una certa edat que necessiten assistència contínua i, a més, durant el curs van entrant gent que no sap l'idioma, etcètera, etcètera, acabem d'arribar, bueno, resulta que hi ha un moment en què una classe ja no és una classe. I el nivell general baixa moltíssim. I la pregunta és, vostès creuen que això amb més suport professional es pot resoldre, o realment cal analitzar i canviar aquest model i buscar d'una altra manera que no siga, que no doni els resultats que està donant?
5: Bueno, és que el model d'escola inclusiva s'ha de revisar. Això estem d'acord, tothom està d'acord. L'administració, tot s'ha de revisar. Per què? Doncs perquè, evidentment, des que es va publicar a Ara, la complexitat a les aules ha crescut i la realitat social ha canviat. Per tant, evidentment que és revisable. Nosaltres el que diem és que s'ha de revisar aquest decret i s'ha de crear una estructura dintre, en l'educació, una estructura que desplegui aquest model d'escola inclusiva, en la qual hi han d'haver mesures, no només els recursos, sinó mesures, com seria la reducció de ràtios, com seria desplegar el pla de convivència, com seria aquest temps, diguéssim, d'organització, les hores d'organització, els espais de trobada dels agents que han d'intervenir en l'educació de tots els infants i adolescents, per tant, crear equips multidisciplinars amb serveis educatius, amb serveis socials, que són els equips externs, i la dotació de recursos necessària a dintre dels centres. Perquè el que li passa a l'alumne no és només els seus endarreriments en l'aprenentatge, sinó que això respon a la seva realitat, tant a dins com a fora de l'aula. Moltes vegades el fracàs escolar d'un alumne ve determinat per la situació que viu a fora de l'aula. Per tant, aquí hi ha d'haver una intervenció, una anàlisi del que li passa a aquest alumne, no? De les seves circumstàncies, de la seva situació, quin entorn té, un entorn desfavorable, un entorn, no? O fins i tot sobreprotector, que determina el seu estat emocional a l'aula i també el seu progrés, no? El seu aprenentatge. Si no abordem tot això, aquest alumne fracassa.
9: I ara que ho ha dit, i molt ràpid, que les classes, ja no diré la gent que acaba d'arribar o gent que té els mitjans i que és molt més humil, però les classes mitges,
6: sí.
9: Són ultraprotectores i sobreprotectores dels pocs fills que tenen, i això què representa?
5: Això et pot passar. També tenim alumnes que estan sobreprotegits, no? I que, per tant, hi ha una excessiva preocupació de les seves famílies pel benestar de l'alumnat, que impedeixen també que l'alumnat estigui, diguéssim, es mostri lliure, no?
9: Pugui, que vagin madurant.
5: Vagin madurant, d'una manera. Això també és una circumstància que es dona. És una de les tantes circumstàncies que es dona. No és l'única, evidentment. Aquí el veritable problema són les desigualtats socials que patim ja en el si de la societat, que això es trasllada dintre de les aules. I això, aquest augment de complexitat, d'aquestes desigualtats, no s'ha acompanyat de l'estructura necessària, amb els recursos necessaris, amb aquests espais de coordinació necessàries, amb aquests equips multidisciplinaris disciplinars necessaris per poder realment donar resposta a aquest canvi, no, que hem patit en els centres. I això és una qüestió que no es resoldrà amb quatre recursos, sinó amb una, com tu ben has dit, és que estem molt d'acord, amb aquesta revisió i aquest desplegament d'aquestes estructures. Per tant, hi ha d'haver una planificació d'aquesta estructura, i també la inversió necessària. Hauríem d'estar amb un 6% d'inversió en educació i no arribem ni a un 2,5% a l'escola pública. Evidentment, no podem tenir... és impossible que puguem desplegar-ho, no? Per tant, hem de caminar també en aquest sentit.
1: Pere Rossinyol.
8: Sí, bon dia, Yolanda. Jo voldria saber si... què podria ajudar a desencallar o a desconvocar la vaga, no? Vostè ha parlat aquí en l'entrevista de l'Ara d'aquests 400 euros... Una cosa que no costa diners, que és reobrir les negociacions en el punt on estaven en el moment en què es va firmar l'acord amb els sindicats majoritaris. Això podria ser un element que ajudés a desconvocar la vaga, perquè, òbviament, tenim un calendari molt intens de vaga, no crec que això li agradi a ningú, i alhora hi havia una negociació que semblava que avançava, com no s'havia avançat en molts anys, i de cop i volta es va quedar avortat sense la consellera, fins i tot, perquè estava de baixa, i per tant aquí ha començat una dinàmica estranyíssima. Tornant a aquell punt, podria ajudar a desllorigar la cosa per desconvocar les vagues?
5: Sí, bueno, desconvocar les vagues les desconvocarem en el moment que arribem a un acord que el col·lectiu aquí ens hagi avalat, no? No signarem res, que el col·lectiu nosaltres sometrem qualsevol proposta a consulta, com hem fet sempre, perquè ens hem compromès a democratitzar qualsevol decisió. Però, evidentment, és que és necessari aquesta reobertura. Nosaltres sempre hem dit que no hem abandonat en cap moment la mesa de negociació, i que, per tant, el que va passar va ser també absolutament, diguem, entre sorprenent i inacceptable, perquè estaven anant bé aquelles negociacions. La darrera mesa hem sortit tothom dient, ostres, quin avançament més guapo que hem fet, no? La vam liderar a l'USTEC. A les propostes que traslladàvem a l'USTEC, Comissions i UGT, ens donaven, la raó. Ens deien, sí, estem d'acord, no? Jo dic, què va passar a la setmana següent que revertís això? Doncs, bueno, ja ens ho podem imaginar, no cal aquí ara. Però que, evidentment, és necessària aquesta reobertura de les negociacions, tornar a situar aquests temes sobre la taula, parlar de l'actualització dels salaris, que no només ha de ser una aportació X, digue-li 400, 500, 300, la recuperació del deute dels estadis, que és necessari, sinó també que hi hagi una clàusula d'actualització salarial, perquè d'aquí 10 anys no tornem a estar a la casella de sortida i no haguem de tornar a reobrir un conflicte laboral en aquests termes, i també tractar sobre el model d'escola inclusiva necessari perquè l'alumnat, tot l'alumnat, tingui igualtat d'oportunitats futures. Perquè ara mateix hi ha gent que diu 17 vagues desproporcionat, pèrdua l'alumnat, el que perd. No, és que l'alumnat 5 dies de vaga no li suposen una pèrdua. El que li suposa una pèrdua és el seu dia a dia a l'aula, la seva desatenció, aquest dia a dia és el que fa que perdi oportunitats a cada passa que es fa. I això és el que s'ha de revertir.
1: Anna.
6: Bé, jo amb una cosa que estic d'acord amb el Pere és que no n'hi ha, no en raja. Vull dir, a mi em sembla que aquest titular que vostè no hem posat a l'Ara té una mica de mala bava, perquè sembla que vostès només mirin el sou, però és que tenen dret a cobrar més. O sigui, jo crec que els mestres són com els polítics, el que viu amb l'esquena dreta, doncs ja, però el que treballa no hi ha diners per pagar-lo. O sigui, ara, clar, aquí tenim dos problemes, una la retribució de vostès i una altra amb el que apuntava el Pere, doncs que si volem realment una escola inclusiva, o si volem eixugar carències, aquí s'hi han d'abocar diners, i els diners que s'aboquen en aquest moment. Llavors, clar, jo pregunto pregunto, vostè diu, no sabem què va passar quan es van trencar les negociacions, bueno, quan el govern... Bueno,
5: sí, sí que ho sabem.
6: Bueno, exacte, però jo, si podria ser una mica més explícita, si és que s'imagina, si ens ho pot explicar, i dos, que dius, home, a veure, potser sembla que els intentin, diguem-ne, arraconar, a dir, bueno, va, us donem un esquitx més de sou, però defugim entrant al fons, que és l'infrafinançament de l'escola pública, que aquí doncs o s'hi aboquen recursos o és ara caic, ara m'aixeco.
5: Mira, precisament en una reunió que vam fer en, no, des d'un organisme que és el MUCE, no, on estem representats diferents col·lectius de la comunitat educativa, va venir la consellera d'Economia i va dir que ara a Catalunya estaven entrant més diners que mai. No va reconèixer. I vam dir, molt bé, doncs és el moment per apostar.
6: És
5: el moment d'apostar per l'educació,
6: que
5: és,
6: sí,
5: és el futur dels ciutadans, el que assegura el futur dels ciutadans, el que assegura la seva oportunitat, el que fa avançar una societat del benestar. És un pilar fonamental l'educació. Educació, sanitat, serveis públics. I resulta que som els més precaritzats de tots, no? Parlem de l'àmbit públic.
6: Sí.
5: Ostres, potser que si estan entrant més diners... potser que apostem per reforçar els serveis públics, que són els que afavoreixen a tota la ciutadania. Per tant, excuses com... no, és que no hi ha prou... és el màxim que podem donar, és que no hi ha prou pressupostos... Mira, nosaltres comptem amb el suport de tots els grups parlamentaris, dels socis de govern, que aprovaran qualsevol partida pressupostària que s'acordi amb la comunitat educativa. Per tant... si algun escull aquí és la voluntat d'aquest govern a situar la partida pressupostària necessària per fer tot aquest desplegament. I tampoc estem dient que sigui ara ja tot el desplegament, sinó que s'ha de planificar aquesta inversió, no? Perquè en un futur proper que no vagi gaire enllà puguem tenir aquest 6% tan necessari. Perquè si el 2009 es va determinar a la Llei d'Educació de Catalunya que era necessari un 6%, el 2009, que ara necessitaríem el doble. I encara estem parlant del 6%. Per tant, això és el mínim que demanem.
1: Anem a fer un cop d'ull també a com estan les mobilitzacions a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia, doncs a aquesta hora el que podem explicar és que ja s'han aixecat tots els talls que hi havia actius de carreteres. Els últims que quedaven eren el de la Gran Via, l'alçada de la plaça i la Fontserrada a Barcelona, i el de la C-17 a Malla, tots dos aixecats ja. Tot i això, la circulació encara segueix sent molt complicada, ho arrosseguem des de primera hora del matí, sobretot d'entrada per les principals vies d'entrada cap a Barcelona, i amb especial atenció també a l'AP-7 en el tram entre Barberà i Mollet en sentit cap a Tarragona.
1: Gràcies, Clàudia, i també gràcies a Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, per acompanyar-nos aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Seguirem parlant, perquè això té pinta que anirà una mica per llarg.
5: Una mica per llarg. Moltes gràcies a vosaltres.
1: I si no, doncs també, perquè l'educació, sens dubte, és un dels reptes principals del país i, per tant, és important que en parlem també a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: De seguida, Pepe Menéndez, també professor expert en lideratge i innovació educativa. D'aquí a 3 minuts.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
12: Doncs tant com vulgui bussejar.
11: Genial. I quant d'oxigen queda?
12: El que vulgui, també.
11: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
12: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
11: I quants de cetacis?
12: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
16: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
17: Blanco de verano, Don Simón.
18: Blanco de verano, Don Simón.
17: Nou blanco de verano, Don Simón.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Sou molt bona gent!
23: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
25: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
26: 012, la millor resposta.
27: Què fas tan concentrat?
28: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
27: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
28: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
26: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
27: M'encanta veure't tan motivat.
26: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
29: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
30: Hola, molt bon dia. Doncs torna la setmana d'internet del Corte Inglés només fins diumenge 17 de maig. A la web i app del Corte Inglés tens fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports, joguines, música, de tot i més. I encara en alimentació, drogueria i perfumeria t'emportes 10 euros de regal per cada 30 euros de compra a la web del supermercat, al Corte Inglés, d'Hipercor i també a l'app. A l'àrea de bellesa, mira, pots aconseguir un cupó del 10% addicional exclusiu online en una selecció de perfumeria, maquillatge i parafarmàcia. Ah, i també a les botigues, aprofitant la setmana d'internet, hi trobaràs fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, Bricor i fins a un 20% en electrònica. No deixis de descarregar recarta l'app del Corte Inglés per comprar fàcilment i amb comoditat. Hi ha ofertes per tothom, aprofita-les. Únicament fins diumenge 17 de maig, setmana d'internet al Corte Inglés. Ah, i aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Res més per avui. Fins demà. Bon dia.
31: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Passen 2 minuts a 3:15. De seguida ens acompanyarà també Xavier Pérez Izquierdo, que és el periodista encarregat de fer el guió d'un dels actes del Papa que serà a Barcelona. Però abans podem saludar Pepe Menéndez, professor expert en lideratge i innovació educativa. Pepe, què tal? Bon dia.
32: Bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos. Com veu aquestes noves jornades de vaga?
32: Bueno, jo crec que altres vegades hem parlat de... són el símptoma d'aquest malestar, no?, que està passant, i jo crec que fora bo que la societat i la... Perdó, un segon. Perdó. Jo crec que és fora bo que tant la societat com especialment el govern estigui atent a que al final és un símptoma d'aquest malestar profund. Jo estava pensant, mentre sentia a les persones que han intervingut abans, no? A la propera dècada, tots els estudis demogràfics parlen de que les aules catalanes, en les etapes obligatòries, pràcticament un 40, fins i tot un 50% seran alumnes, les famílies dels quals, almenys les famílies, són estrangeres. Llavors, aquesta complexitat, aquesta diversitat, no anirà a menys. Fins i tot, a mi el que em preocupa és que fixem-nos que hi ha més inversió en educació. El govern ha, dins de l'acord aquest que motiu de la polèmica, però fins i tot altres decisions, ha posat més diners, però no sembla que aquesta decisió estigui com liderada en un canvi de model, en un canvi d'expectatives fins i tot, que pugui resoldre el conflicte actual que tenim. La representant d'USTEC ha assenyalat, des del meu punt de vista molt encertadament, com dos grans motius, no? La diversitat i la complexitat. Jo potser el que no estic tan d'acord és en algunes de les solucions que proposen, però la diversitat i la complexitat augmentaran. Per mi, el meu desig seria que aquesta vaga no acabi en fals. És a dir, que no s'acabin arribant uns acords que seran magnífics i que tornarà la certa normalitat a les aules, però en l'interior el que passa requereix un canvi de model més profund, un canvi d'estructures per atendre una diversitat que no minvarà, sinó que cada vegada serà més alta, no?
1: Perquè, és a dir, això de l'escola inclusiva, Pepe, que tothom té clar que fallen moltes coses, no? Sí, algú s'està plantejant si potser és un model que s'ha d'abandonar?
32: Mira, el problema del propi concepte d'inclusiu és que ha barrejat moltíssimes expectatives. Jo, com a director d'escola, vaig viure precisament, tant a primària com a secundària, la incorporació d'alumnes que venien d'escoles d'educació especial, i el primer que he de dir que em va impactar era la enorme diversitat que dins d'aquests alumnes hi havia, no només en la seva diagnosi, sinó en la seva situació personal per poder ser atesos. Però també he de dir que va ser exitosa, que tant a la secundària com a la primària va ser exitosa. Ara, hi ha aquí un element, primer, de gestió d'expectatives, de posar uns recursos en el sentit de que siguin realment efectius, perquè tenim de vegades la impressió de que de vegades es busca un recurs per poder treure alguns d'aquests alumnes de les aules, no? Tots els alumnes que estan actualment en escoles d'educació especial no podran seguir amb normalitat en una aula que diem ordinària. Però també molta de la campanya que porta l'escola inclusiva, fixem-nos que està adreçada a un desig de cultura comprensiva, de cultura inclusiva. Perquè quan parlem d'escola inclusiva, fixem-nos que es barregen alumnes estrangers amb alumnes que tenen necessitats educatives especials de caire més, podríem dir, de caire més de raons, de la seva capacitat d'atenció, de moviment, etc. Barregem tants conceptes que l'expectativa ens pot nublar la realitat. Jo estic a favor de l'escola inclusiva, però és que inclusiu no vol dir absolutament tot, ni vol dir en qualsevol condició, ni vol dir que només fent un decret serà possible desplegar-la.
1: Clar, però és que això que dius vol dir que és el que passaria amb la sanitat, en qualsevol àmbit. El que volem és que tinguem una atenció personalitzada, no?, i que això sigui dins d'una atenció global. Clar. I això és una dificultat tremenda. Tremenda.
32: Exacte, tremenda. Exacte. Per mi, de fet, jo ja ho he dit en alguna vegada que havia anat al programa, no? Mm. Per mi el que està obsolet és el propi model, És el que està obsolet.
1: Sí. Tu parlaves fins i tot, no, Pepe, d'afegir dos professors per aula, per exemple.
32: Per exemple, és a dir, això és escoles que ja ho estan fent ara, l'experiència és, fixem-nos, més alumnes a l'aula amb més docents personalitzen més. Perquè també hi ha una cosa que està afegida a aquesta proposta, és què estan fent els alumnes en l'aula? Estan només escoltant? Estan treballant individualment? Estan treballant en grup? Estan fent un projecte? Estan escoltant un professor en una explicació? És a dir, és tant la varietat metodològica mateixa que estem vivint en algunes aules que també hauríem de fugir de la idea de que tota la jornada hi ha els mateixos alumnes amb el mateix grup, amb el mateix nombre fins i tot d'alumnes dins de l'aula, i sobretot què estan fent durant aquesta jornada. Mm. A mi una de les coses que em crida l'atenció, si ens anem aproximadament a 2012-2013, recordem que esclata aquella famosa primavera pedagògica que jo vaig viure en moltes escoles amb un desig de famílies i de claustres, de docents, amb el desig d'intentar canviar les coses. D'alguna manera d'intentar trencar aquesta desafecció dels alumnes, aquesta preocupació fins i tot per com recuperar aquesta atenció, que estava centrada en com aconseguir un major aprenentatge dins d'un procés de formació integral de l'alumne, no? La pandèmia va trencar molt aquesta il·lusió, perquè va imposar altres condicions. I fixem-nos que també estem una mica pagant allò de si en la pandèmia els sanitaris van ser aplaudits, amb l'escola va haver-hi com una mirada d'una certa desconfiança. L'escola va arribar molt mal preparada tecnològicament per atendre una pandèmia. I després, el pitjor no va ser fins i tot aquells mesos de la pandèmia. Van ser els dos cursos següents amb aquelles mesures que convertien l'escola pràcticament en centres de vigilància permanent sobre la conducta, sobre les mascarilles, sobre si les famílies... recordem que allò va provocar una tensió interna social altíssima. Quan es va acabar això, els fons europeus van ser bàsicament destinats a una formació tecnològica que molts centres no acabaven d'entendre, fins i tot, perquè la formació tecnològica té sentit quan va darrere d'un projecte educatiu, d'un projecte de personalització, d'un projecte de treball en equip, d'un projecte. Però es va, la responsable d'USTEC també ha parlat d'això, d'una certa manca de formació. Ha fet una frase... Clar, quan la formació aquesta no està consensuada, no té un propòsit en el propi sector educatiu, és quan gastem diners... gastem molta energia dels docents. Va haver-hi fa dos cursos moments de moltíssima tensió per una certa obligació d'aquesta formació tecnològica que alguns centres no en tenien, i amb això hem llançat una gran oportunitat de personalització. Jo crec que els bandazos, podríem dir-ho, que sovint trobem des de la pròpia administració, que representen, des del meu punt de vista, una certa falta de lideratge, de propòsit, i que no van a l'arrel dels problemes, jo crec que ens està fent mal, deixar mal. Per això, per mi, el meu desig seria, fins i tot que aquesta vaga no acabi en fals.
1: Vicent.
0: Bon dia. A mi em preocupa quan es diu que hi ha limitació de recursos i que aquest model inclusiu implica molts més recursos. On hi ha la limitació d'aquests recursos? Fins a quin punt o fins a quin moment es pot dir, bueno, ja està, és que no acaba de funcionar o no funciona, per aquí, per aquí, per aquí, i ja podem tirar tots els recursos que els estem tirant a un sac sense fons. Això seria la primera cosa. I la segona cosa, el descens del nivell, que és indiscutible per la quantitat de proves que es fan i sobretot per observant com els arriben els alumnes a la universitat, es deu també a això? És important que els alumnes tinguin més nivell en tots els àmbits, o no és important? O amb una manera de viure i amb una manera de compartir socialment la realitat ja en tenim prou?
32: Era una pregunta que puc contestar?
1: Sí,
0: endavant. Sí, i tant.
32: Mira, la primera qüestió per mi és clau. Només la quantitat de diners no farà que millorem, perquè un dels temes que ja fa un temps que s'arrossega és aquests diners per a fer què? Per a fer què? Per això jo insisteixo en aquesta necessitat d'alguns canvis més del model, més d'estructura, d'organització, més que no pas anar, per dir-ho així, posant diners com... És com si jo tingués la calefacció posada i les finestres obertes, no? O sigui, ja puc posar més diners a la calefacció. Si tinc les finestres obertes, no aconseguiré que l'habitació s'escalfi, no? Això és un primer punt. I un segon, que també estic d'acord, és quina és l'expectativa amb l'escola inclusiva? Quina és l'expectativa? Ens hem d'ordenar una mica i hem de... Ordenar vull dir que també la pròpia administració, el propi sector, ha d'aclarir molt què és exactament el que entenem per escola inclusiva. Quina és l'expectativa? Perquè l'expectativa de les famílies, en aquests moments, pot ser infinita. Sigui quina sigui, mirin que això té un aspecte positiu. En aquests moments, una de les qüestions culturals que s'ha avançat és totes les persones consideren que, sigui quina sigui la seva situació, té dret a l'aprenentatge. Això té un fons molt positiu, però és un desafiament brutal per a un sistema que normalment es regeix per la homogeneïtzació i per un cert igualitarisme, no? Que a tot arreu ha de ser igual. A tot arreu han de tenir les mateixes condicions. Jo crec que aquí hi ha una important gestió d'aquesta expectativa, eh? I després ha entrat en un tema que és al final, què és el que els alumnes han d'aprendre, no? Què és el que els alumnes han de saber quan acaba l'escola obligatòria? Jo, hi ha una cosa que, si en Vicent em perdonarà, perquè jo, quan vaig començar a treballar a l'any 81, vaig començar a treballar de profe, els meus col·legues del voltant ja parlaven de la baixada de nivells. Quan jo vaig anar a la universitat, els meus professors d'universitat ens deien que no sabíem escriure, que no ens sabíem expressar. O sigui que segurament ja... Segur, que hi ha aspectes que són objectius de la percepció que molts professors universitaris tenen de com arriben els alumnes. Però a la vegada, jo crec que també... ja he fet una pregunta que per mi és clau, Tots els alumnes ho han de saber de tot, o hem de centrar-nos en algunes... Però llavors la resposta és en algunes competències claus. La competència d'entendre, de saber, per dir-ho així, comprendre un text... no només un text, sinó també un propi contingut audiovisual, de saber llegir. El gran desafiament és, fixem-nos bé, amb les dades que abans comentava, amb una expectativa d'un 40-50% d'alumnat en l'escola obligatòria de famílies que d'origen estranger, no que venen de fora de Catalunya, que venen fora d'Espanya, diguéssim, doncs el desafiament és brutal. Llavors hem de gestionar aquesta expectativa. No podem fer el mateix que estàvem fent.
2: Pere.
3: Sí, hola, bon dia. Jo volia fer esment a això, precisament, a aquesta diversitat que vostè mateix subratlla, de que serà molt més alta d'aquí un temps, no? De gent vinguda de fora a les aules, no? O amb famílies vingudes de fora. Moltes vegades ho associem això necessàriament a un problema. Jo li volia preguntar si no és també una oportunitat de fer un ensenyament molt millor, perquè objectivament, com més diversitat hi ha en una societat en un lloc, doncs hi ha moltes més possibilitats de tenir mirades diferents, contextos diferents, punts de vista diferents, i això al final sempre és enriquidor. Per tant, la meva pregunta és, la diversitat sense recursos pot ser un problema, sens dubte, però la diversitat amb recursos i ben gestionada és una oportunitat també per tenir un ensenyament, fer un salt en l'ensenyament i tenir un ensenyament millor?
32: No puc estar més d'acord. És a dir, per això insisteixo que el que jo crec que no podem fer és continuar fent el mateix amb un canvi tan fort de sociologia, per dir-ho així, d'aula. No puc estar més d'acord, perquè no només és una oportunitat en el sentit, fins i tot com a país, sinó, en primer lloc, estem donant oportunitat a persones que estan buscant oportunitat. Estem donant oportunitat també a una visió diferent de societat, a més a una societat, la catalana, que està històricament absolutament construïda sobre la diversitat de gent que ha vingut de fora també, no? És a dir, un autèntic passadís, no? entre territoris. I sobretot aquesta idea de... És que estem davant de l'oportunitat de construir una societat molt més digna, per dir-ho així, no? On les persones pensin més en el bé comú que no només en aquest bé individual. Però això, indubtablement, requereix una reflexió sobre el propi propòsit de l'escola obligatòria. Jo insisteixo moltes vegades quan parlo, estem parlant d'escola obligatòria. Els alumnes no van perquè volen.
2: Ja.
32: Quan són petits...
2: No, quan van perquè volen, que és la universitat, veiem que hi ha un absentisme molt clar. Vull dir que sí. Doncs, aquest és un altre problema que tenim. Però vaja, sí.
32: Exacte, és un mal símptoma.
2: Sí, és un mal símptoma. Anna.
4: Bé, jo l'escoltava atentament i jo penso que l'escola pública té un repte tremendo, que és, esclar, això de ser inclusius en èpoques tan complexes. Clar que és ser inclusiu. Ara, un moment, dius, no sé, per exemple, jo tenia una amiga que tenia una nena adoptada que passava a ser xinesa, o sigui que aquesta persona no tenia cap problema amb la complexitat, i es queixava, doncs, que al col·legi, com hi havia molts nens musulmans, volien parar pel Ramadan. I dic, no, si ja t'entenc, però a més també els deu xocar parar per Nadal. Clar, és que dius, arriba un moment que nosaltres el Nadal tu ja el descomptes doncs, com una tradició, tal, però no deixa de ser una festa religiosa, no? Llavors, esclar, jo penso que hi ha un, que hi ha una paradoxa, que és que tots volem una escola pública inclusiva, però a la que surts, a la que traspasses la porta a l'escola té una societat cada vegada més polaritzada, menys inclusiva, diguem-ne, a la pràctica. D'altra banda, ja em perdonarà, i intento dir això amb tot el carinyo, respecte i preocupació i sense ni una ombra de menyspreu. Sumat tot el que portem al matí parlant, home, a mi no m'estranya que qui pot pagar la privada se'n vagi a la privada, i a mi em preocupa que l'escola pública acabi sent doncs un servei de beneficència per qui no pot pagar la privada, i cregui que em sabria molt de greu, eh?
32: Començaré per aquesta última part. A Catalunya tenim, dins de les pròpies, diguéssim, configuració de les autonomies d'Espanya, tenim una situació, des del meu punt de vista, molt interessant, no? És que tenim un servei públic d'escoles de titularitat pública i d'escola de titularitat concertada. Però, atenció, perquè si no minvem les diferències que fan que una família pugui anar a una escola de manera indistinta

0: L'únic ciutadà espanyol que és positiu d'antivirus d'entre els confinats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid té símptomes des d'aquesta nit, té febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. L'Organització Mundial de la Salut adverteix que per la durada de la incubació de l'antivirus és probable que apareguin més casos entre la tripulació i els passatgers del creuer Ondius. En una roda de premsa conjunta amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el director de l'OMS descarta una dispersió del brot. Anem a Madrid, a la Moncloa concretament. Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal, bon dia? Hi ha 9 casos confirmats, 2 casos més que són molt probables i ja s'ha localitzat tots els passatgers que van desembarcar en escales prèvies a Cap Verd. El director de l'OMS ha demanat als països que facin una vigilància estricta de la quarantena. Previsiblement, diu, sortiran més casos, però Tedros Adhanom descarta un brot gaire més gran.
2: Tots els casos sospitats i confirmats s'han aïllat i gestionats sota una supervisió mèdica estricta, minimitzant qualsevol risc. No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
1: Pedro Sánchez, al costat del director de l'OMS, també ha advertit que la crisi no ha acabat i ha tret pit de l'operatiu de rescat a Tenerife. Ha estat un èxit, ha dit, davant les crítiques del president canari i també del Partit Popular. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: Esports, Marcos García.
3: El Barça torna d'aquí una hora als entrenaments després de la rua d'ahir pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Els de Hansi Flick jugaran demà al camp de l'Alavés, també demà i també a Primera Espanyol, Atlètic Club de Bilbao. Avui comença ja aquesta 36a jornada de Lliga amb 3 partits: Celta, Llevant, Betis, Elx i Osasuna, Atlètic de Madrid. Ahir Rayo Vallecano 1, Girona 1. Dijous l'equip gironí jugarà a casa contra la Reial Societat. En bàsquet avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB. A les 8, bàsquet Girona, Baxi, Manresa. Als play-offs de semifinals de conferència, l'NBA, Oklahoma classificada per a la final de la conferència Oest després de guanyar aquesta matinada els Lakers per 110-115 i els eliminen per la via ràpida 4-0. Cleveland ha guanyat Detroit per 112-103 i empaten aquesta eliminatòria a 2. I en ciclisme, avui es reprèn el Giro d'Itàlia després de la jornada de descans d'ahir. L'uruguaià Guillermo Silva és el líder de la prova italiana.
4: Fins aquí les notícies.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Senyores i senyors, amb tots vostès, Sílvia Pérez Cruz. Mm.

0: Wow. És que hi ha una cosa que em fascina sempre de tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre, eh? Fins i tot quan... No, és veritat, quan hi ha cançons de dolor, no ho pots evitar. La cara et somriu.
1: Em van passant coses.
0: Sí, ja ho veig, ja ho veig.
1: Perquè venia pena, però depèn de com
0: però com ho fas perquè sempre que cantis i toquis et passin coses?
1: No ho sé, ja, ara la veritat és que cada cop ho sé menys, no entenc. Sí, visc molt el present. Crec que és el lloc on entenc una mica alguna cosa, llavors intento viure-ho, no? Que no se'm passi, que tot és tan estrany, hi ha coses tan rares i moments tan buits que aquest moment on em connecto, que no se'm passi, no?
0: Però connectes no només amb tu, no? Connectes també amb l'altre, connectes amb una cosa que va més enllà, no? Que recordo molt, si recordaràs tu fa més de 10 anys, una conversa que vam gravar per la ràdio amb el Pau Riba, que vas cantar Rosa d'Abril amb el Pau.
1: Sí.
0: I recordo molt aquella conversa que teníeu, sense parlar en paraules gairebé, però estàveu tota l'estona dialogant, no? Enteníeu la música des de llocs molt, molt profuns, molt iguals, potser, també.
1: Que bo, ostres.
0: Molt bojos.
1: Bueno, hi ha algú, clar, que és ser boig, no? Potser en un món tan així, tan individualista, pensar en l'altre és una bogeria, no? Jo ara he pensat en tu, al principi. Estava pensant en tu.
0: Ah, sí?
1: Hem conversat abans. Però no en algú concret, sinó...
0: El que et genera.
1: Sí, algú abstracte, no ho sé. Com... Vigila. Ai, perdó, és que tinc
0: la guitarra no la pateixis. La tenim controlada.
1: És que és una guitarra molt velleta. A mi crec que hi ha algú de... ser impermeable, no? Ser flexible el que et passa. No cantar sempre igual, no parlar sempre igual, sinó que t'afecti el que diu l'altre sense que et desmunti, no? Trobar aquest equilibri així.
0: Que per deixar que l'altre entri per tu treure la cosa que et genera. Això és fabulós. Sí, sí.
1: I donar, eh? No, donar, no és una cosa de...
0: No.
1: No, que m'importi, no? Que ens importin una mica les coses.
0: Ens has cantat un dels temes que estan al nou disc de Silvia Pérez Cruz, que ha titulat Oral Abissal, que ara ens explicaràs tot això de què va. Sortirà, de fet, va sortir al mercat divendres passat, el 8 de maig.
1: Sí.
0: 3 anys has estat sense nou disc. Això per què? Perquè no trobaves la inspiració? Perquè tenies feina? Perquè ja anava bé anar sense disc?
1: Bueno, entre mi n'he fet 2 que no eren personals.
0: Sí.
1: Clar, quan dic 3 anys és dels que escric jo. Jo, per poder treure un disc del que em passa a mi per dins... necessito un temps. Jo, o sigui, per mi compondre és algo que faig el dia a dia, no cada dia, però sí que forma part de la meva manera d'entendre una mica tot plegat. I llavors al cap d'uns dies, al cap d'uns mesos, entenc què estic buscant i ja va apareguent aquest concepte i el concepte m'ajuda a saber cap a on seguir buscant i després van apareixent noves estructures, llavors els arranjaments, pensar en quines persones... Després, com ho vols gravar, també, clar, penso en la producció... Són moltes capes d'un procés que m'apassiona. Molt del meu imaginari, les textures... Tot el que no té a veure amb cantar, no? Tot el que em passa per dins tan... I al final, canto. I també pensar en el directe m'apassiona, aquest animal estrany que depèn molt de la reacció i pensar com es mira això que hem composat.
0: De fet, abans que publiquessis el disc, ja cantaves temes teus als concerts, que és una forma gens habitual de presentar un disc.
1: Sí, bueno, perquè va anar al revés, però estic en un moment que em sembla tot bé. Ara ens agrada molt fer el vinil i fer-lo bé, i allà on es podia fer era a Alemanya, allà ens triaven... Ara hi ha més voluntat de vinils al món, llavors hi ha una cua. El 20 de març ja el tenia fet. Havia de sortir el 20 de març, perdó, i em van dir, no, per esperar el vinil... ha de ser el 8 de maig. I teníem ja un Olímpia, un Teatro Real a Madrid, un Liceu i l'Auditori de Girona. I em va semblar molt bé perquè igual t'he sentit perquè hi ha tant concepte que veure-ho, perquè si no els músics i no el meu equip els hi han entès més quan l'han vist, doncs igual el públic també. Qui ha pogut veure ha entès moltes més coses de les que explico.
0: Sí, és veritat que els discos a vegades s'ha d'insistir per entrar-hi, no? Per acabar de comprendre de què va això. Oral Abissal s'ha dit que és un disc dual, no? Que hi ha una part més melòdica, més de color rosa, i una part, diuen, més marítima, més blava, més metall, també, no?
1: Sí, el rosa no és des de lo naïf, sinó d'una calidesa... Clar, venia de l'altre disc que havia treballat els 4 colors primaris i el negre, i necessitava un altre explicar la calidesa i la fredor des d'un altre lloc. Llavors, com bé dius, a Oral, són cançons com que es puguin cantar, cançons per compartir, cançons pel col·lectiu, cançons cap enfora, amb sonoritats que puguis reconèixer. Representa la casa, la família, d'on vinc, el conegut.
0: La taverna.
1: La taverna, també. A nivell de producció ho ha fet que tu puguis entendre l'espai, sàpigues on ets, no estàs pensant més enllà. Les lletres més profundes estan aquí, per això. Els he posat allà.
0: Sí, eh? Curiós, eh?
1: Sí.
0: En, que canvi, en allò popular hi ha més profunditat.
1: En aquest cas, sí. A l'altre he treballat més, algo més abstracte. Volia treballar més la producció, les sonoritats, que no sàpigues on ets, cançons més infinites, harmònicament més senzilles, però... Sí, són diferents mars. És com més sensorial, crec que avisar és sentir-lo més des del cos.

0: I per què aquesta dualitat? Et sents així, tu, a la vida?
1: Bueno, crec que... mira, esteu posant líquido, que crec que és l'aprenentatge d'aquest disc. Sempre m'agrada buscar els extrems com per buscar quin lloc ocupo entremig, no? I crec que al final és una cosa que va entre un lloc i l'altre, que som tots aquells grisos, no?
0: Un diàleg entre... Sí.
1: I també
0: entre colors.
1: Sí, entre les nostres contradiccions, entre la part més introspectiva, la més col·lectiva. Jo crec que si l'altre disc parlava de tota la vida i pensava per totes les etapes de la vida, inclús la mort i el renaixement, jo aquí estic fent com els petits cicles que, de la vida, de sortir d'eix, tornar, no? Aquest, allò que dèiem, ara estic, necessito no entendre què em passa.
0: Llançar-m'hi en un abisme, sí. I després ja tornarem a casa.
1: I llavors ja sé que tinc allà l'abraçada, l'escudella de la mama, els amics que no sé què, els xistes que em fan gràcia. Però atrevir-se. De fet, els artistes que més m'agraden tenen aquesta connexió com amb les arrels i la memòria, que seria oral, però són valents per seguir buscant i perdre's per l'univers i els planetes i les estrelles que encara ja no hi són.
0: I també per negar-se, doncs, per tant, les arrels, d'alguna manera.
1: Bueno,
0: qüestionar-les.
1: Sí, alimenta, no? Hi ha algú i els fa fortes. Vas fent neteja, no? I vas veient què és el que sí, realment, perquè hi ha coses que potser et pensaves que eren arrels i no ho eren.
0: Sí, vas arrencant i hi ha una arrel que sempre queda allà enganxada, no? Que dius, aquesta és la que ha quallat, no?
1: Aquesta és important.
0: Els concerts que has fet fins ara han estat un èxit absolut. A Vassar no eren places fàcils. A Londres tot exhaurit, per exemple. A París vas tocar el Temple de la Música, ara ho deies, a l'Olímpia, que era la primera vegada.
1: Sí, sí, sí. Oh, clar, és que vaia concerts, és que no m'ho puc ni creure que ja hem fet tot això. Tu et pots imaginar això el mateix mes? Mira, el de Londres, que no l'estic parlant gaire, una església molt preciosa, que no m'ho esperava, i va ser un concertàs brutal. I l'Olímpia era un somni.
0: Perquè l'Olímpia, tu de petita, els teus pares t'havien... Clar, havies mamat també el significat de l'Olímpia, no?
1: No, això ho vaig entendre
0: després,
1: més de gran. Sí, saber que havia sigut un espai, una llibertat d'expressió, no? Mm. On hi havien anat, sí, el llac, el Raimon, el Serrat...
0: Maria del Mar, sí.
1: Maria del Mar, Bonet... Sí, això ho vaig aprendre més de gran, però sí que sabia que hi havien cantat els intèrprets que potser més m'han tocat, no? Que sé, Lady Piaf... És que vaig mirar la llista un dia de tots els que hi havien anat.
0: Sí, és espectacular.
1: Espectacular. I es nota,
0: Lady Piaf, que no sé si has anat al Père Lachaise, que és on està enterrada, al cementiri de París. Mm. És una tomba que és, fa un metre i alguna cosa. Era petitíssima. No. I, en canvi, la força que tenia tot allò, no?
1: Era enorme.
0: És increïble, sí.
1: Vull dir que... Era molt bèstia.
0: Com també aquesta desharmonia entre el cos, entre l'ànima, entre... El que expliques tu, que hi ha dos parts que es poden separar, tot i que es connecten.
1: Sí, això és molt bèstia, eh? Ja. Ho pregunto, sí. Sí, aquesta dona, imagina't, no? Tenia una veu infinita i que parlava de tot, no? Aquesta gent que té aquesta capacitat de que et connecta amb la vida i la mort i que la veu és molt més gran que ella... Bueno, però en els ulls, igual a la cara, i és tota aquella força, no?, i el cor per suposat. És molt bèstia el que passa amb la veu. Jo cada vegada ho entenc menys. Ho entenc menys, realment. Hi ha alguna cosa, és veritat que jo he après a cantar més parts del cos, i hi ha un moment que la veu... Ja cantes amb tot el cos, cap a totes les direccions, i hi ha alguna cosa aquests dies que sento, perquè estic molt esgotada. En principi hauria d'estar molt esgotada, perquè he fet... moltes entrevistes, estava malalta, 3 concerts seguits ara, Donosti, Pamplona, 2 hores i mitja han sigut aquests, no sé, que m'he esplaiat més. Però hi ha alguna cosa de dinamo, com que cantant també de rebre energia, saps? No només en dono, hi ha alguna cosa que surto...
0: Que retroalimenta.
1: Sí, retroalimenta.

0: On ets ara, Sílvia?
1: Uau.
0: On has anat?
1: Això crec que és a Calella amb el Màrio Mas. Ah. No l'he escoltat mai, però el reconec. El reconec a ell. L'enyoro, Màrio Mas toca la guitarra brutal. I estem fent Alfonsina i el mar en el meu mar, que és la cançó que vaig cantar, me vaig aprendre perquè el meu pare em veiés, suposo. És una cançó que vaig, que la vaig cantar molts, molts cops. I recordo, saps què he pensat? Com que m'has fet pensar abans amb l'altre, la veu i l'ànima, recordo perfectament els primers cops com m'atravessava la veu, com sortia del cos. O sigui, bla, bla, bla, de petita, de
0: anar, rac.
1: Sí, que la veu anava de dins cap a fora, que ara la tinc com molt, ja està molt oberta aquest camí i no sento quan surt i quan entra.
0: Quan vas obrir el canal, sí, sí.
1: Sí, però al principi sempre notava quan
0: atravessava
1: el tacte, però era molt preciós, era el tacte de la veu.
0: Que això és orgàsmic, el que estàs explicant, és, no? És com...
1: Sí, era com... Buah, ara això sortirà cap a fora, això està dins i ara anirà cap a fora. I clar, és una cançó molt bèstia, aquesta versió és molt maca, no l'havia sentit. És que ell, a més, el Mario, com que també sap tocar bueno, clàssic flamenc i es nota que coneix el folklore de Llatinoamèrica, llavors té un toque... Però bueno, amb el meu pare aquesta, vamos, l'havíem cantat a tope, ja no la canto.
0: Però el teu pare et ve, vas quedar-te a mitges, és a dir, segurament ara haguessis cantat moltes cançons amb ell, no?
1: Wow.
0: Som allò que hem cantat o allò que no hem cantat?
1: Pues mira, ostres, fas unes preguntes increïbles. Pues no ho sé, hi ha un gran guitarrista que és el Juan Falú, que he sentit aquesta llibertat brutal, i jo molts cops dic que ell és tot el que no toca, i toca belleses molt grans, però tot el que no diu, que et dona la possibilitat de que tu t'ho inventis.
0: És això.
1: Allà hi ha tot l'innombrable.
0: O sigui, quan tu cantes això és perquè no estàs cantant
1: el que no...
0: amb el teu pare, o perquè no estàs cantant des de la taverna de Palafrugell, per tant hi viatges, per tant hi tornes.
1: La taverna hi ha sempre.
0: Sí, sí, clar.
1: Del meu pare mai he pensat en quines cançons hauria cantat. No, perquè en cantant tan poquetes que... Sí que he pensat, hòstia, no hi ets, cantem, no?
0: Bueno, l'has buscat molt, és a dir, els primers discos hi havia molta habanera, que també ara, evidentment, encara sempre
1: no,
0: ho has tingut.
1: No, habanera no n'hi ha.
0: No, habanera no, però...
1: Fa molta gràcia.
0: Però,
1: no.
0: hi ha, però sí que hi ha el, no, el blau, el mar, el...
1: Bueno, un
0: vens
1: tipus de veu...
0: I això hi és, sí, sí.
1: Sí, hi ha una veu que és molt ibèrica, però per suposat que tinc el mar als ulls. El mar sempre hi ha sigut, i sempre que cantàvem allà sortíem i hi havia el mar, i arribava a casa quan no veia el mar, i quan vaig allà vaig a veure el mar.
0: Ara el veus, el mar, per això?
1: Ara, si vaig cap allà a veure...
0: Ah, si vas, però en el dia a dia teu?
1: No, bueno, quan baixo, jo he vist per allà la muntanya, quan he de baixar, el veig. És brutal veure el mar quan surt el sol.

0: La música a nivell personal es pot servir de catarsi, però també, evidentment, a nivell social pot funcionar per regenerar-nos, no? Com a societat, per connectar-nos, per generar una comunitat. Estem en un moment en què, abans ho parlàvem amb el Castells, no? d'una societat cada vegada més individualista, ens aïllem, les pantalles, el telèfon mòbil, escoltem la música quan volem, on volem. Tot això també ha fet que anem desvirtuant un ritual, no? Una col·lectivitat també de les coses. Tu, en canvi, això sempre ho tens present, no? Entens sempre el que fas com una cosa que transcendeix. L'art ha de transcendir, ha d'arribar a connectar, si no, no serveix de res.
1: Per mi,
0: consumir sí. Per consumir no...
1: En el meu cas, bueno, és el que jo sé cuidar i crec profundament en el ritual del concert perquè la gent, en un món tan individualista, senti que forma part d'algú i es pugui emocionar en col·lectiu i no sentir por de mirar el que et fa mal, el que et fa sentir fràgil en un món on tota l'estona has de posar, t'has de protegir perquè s'ha de ser fort i ràpid i triomfant, no? I per mi, sí, és des de la bellesa i la fortalesa de la vulnerabilitat, encara que sigui contradictori, si jo m'obro, és més fàcil que tu t'obris, i això en col·lectiu té un preu brutal. I aquest gallo de Chicho Sánchez Ferlosio ara es torna a necessitar molt, eh? Ho noto molt, sempre l'he cantat, però ara torna a tenir una força molt bèstia, està molt clar.
0: Tu com trobes l'esperança en el món que estem vivint? És a dir, amb aquest augment de l'ultradreta, veiem com Donald Trump també té aquesta política desvirtuada, no?, de la pròpia paraula de la virtut, veiem com fica, cada vegada costa més aixecar una vida, no?, anar a viure en un pis, en una casa, en complir el somni del que volem ser de grans. Tot això són somnis frustrats, no?, frustració rere frustració. On la trobes, l'esperança?
1: És que és terrible, eh? Tot el que dius és que és molt, molt bèstia que estiguem aquí. Jo l'esperança la trobo en cuidar lo proper. El que sigui responsabilitat nostra. Hi ha gent que tu tens una responsabilitat aquí, t'escolta molta gent, a mi m'escolta la que m'escolta, i allà té una responsabilitat. Hi ha gent que només té la seva família, o està sol, té unes plantes, o tens el veí, que cadascú cuidi el que és proper. I en allà hi ha molta bellesa, allò existeix. L'altre et desespera i et canviaries de planeta, no? O sigui, és molt frustrant. Però crec que amb això sí. I ho visc, no?, amb el proper, tant en un concert com amb els músics, quan els cuido, quan la meva família, les meves plantes, i a mi mateixa, no? Encara és com també cuidar-se un mateix, recuperar el respecte. Respecte per un mateix, igual. Allà hi haurà algú cap a l'altre.
0: Però no pateixes per la Lola. Lola deu tenir 18 anys, ara ja, no?
1: 18. Pues no, em dóna molta esperança aquest jovent. Sí. Alguns dels que veig també hi han... Pateixo amb coses que m'explica de vegades, no? Amb com ens relacionem, no? Encara, entre nosaltres. Però ella... Sento un orgull molt fort. Em sembla una persona que té el respecte, que sap escoltar, que sap lluitar pel que li agrada. Són uns valors que a mi m'agraden, no? De dir, has de ser relativista, perquè hem viatjat molt, pots veure el que és de cada lloc, pots veure el que és important, el que s'ha de cuidar. I després, això, lluitar pel que sents, no? Que encara que no existeixi, intentar anar cap allà i tenir una comunitat que entendre l'important que és saber demanar ajuda i cuidar els que estimes.
0: Tu parles molt poc de la teva vida privada, per no dir gens, però sí que t'agrada reivindicar-te com a mare. És un moment que et defineix.
1: Últimament, oi? Sí. Ara, últimament més perquè he entès que és important, no només per mi, i per això ho expreso. Jo, la maternitat, bueno, ha marcat absolutament, és el més preciós, profund que m'ha passat. Quina versió estem escoltant? Estic al·lucinant amb aquest gallo, no l'identifico perquè em veig jove.
0: Ara ho preguntaré perquè no sé quina versió és.
1: És un directe, no? És que... I el... Jo canto diferent des de que soc mare, segur. O sigui, va néixer la meva filla i el meu pare va morir al cap de 2 anys i mig. O sigui, vaig veure el naixement i la mort molta consciència de que comença i acaba. I, bueno, a part de que m'ha donat una consciència del que és important, del dia a dia, de, no, no perdre el temps amb coses estúpides, tenir molt clar el que és important i educar una persona des d'un ofici on la, no tenia cap referent de dona, mare, creadora, que viatgés, no? Els homes amb els que viatjava, tots tenien dones que cuidaven els fills. Llavors vaig veure que m'havia d'inventar una manera, perquè volia molt ser mare i volia ser músic, i volia que la meva filla veiés que la seva mare lluitava pels somnis i que volia ser la seva mare també. I m'ha costat molt, he dormit molt poc, he tingut una carrera amb un ritme que ara em representa profundament, no he fet gires llarguíssimes, no he anat a fer pa, sinó tot el que he fet ho he pogut cuidar. Al principi venia amb mi, li donava el pit fins als 3 anys, després marxava un dia i tornava cada any, podia marxar un dia més. I aquí estem, que portem 2 anys, que hem viatjat moltíssim juntes i estem molt orgulloses una de l'altra. Que això, que jo estic orgullosa d'ella, em sembla el més normal, tot i que és molt profund. Però que ella pot celebrar també el que faig, que em sembla molt emocionant que una filla de 18 anys també ho celebri. I crec que té a veure més amb l'humà que no amb l'artístic, no?

0: Gallo Negro, Gallo Rojo era amb refri, era Granada, crec que la versió que t'hem posat.
1: Només era amb una guitarra? Uau, que fort, molt bona.
0: Com t'expliques el fenomen de Rosalia?
1: Ah, uau. Té molt talent, és molt treballadora i té molta ambició. I ho vol. Perquè un dia li demanava, per què has volgut tant, no? Perquè em semblava, has de voler, has de poder, però també has de voler. I bueno,
0: ho vol.
1: Em va contestar algú molt, molt íntim, però ho vaig entendre. Però sí que hi ha una voluntat i un talent molt, molt bèstia i molt currante, no? És molt, molt treballadora. Però bueno, crec que la combinació, perquè clar, és que són moltes coses, hi ha molta gent amb talent, no? En el món. En conec molt, molta gent. Gent que no té cap intenció de sortir de casa seva. Gent que és de sopar, no? De cantar. Mm. Gent que, bueno, té un gaudeix d'una magnitud o una altra, sí. Llavors amb ella s'han unit totes aquestes capacitats i voluntats. M'ho ha fet molt bé.
0: Però funciona. És a dir, mundialment és un fenomen, no?
1: Mundialment és un fenomen molt bèstia. I ara jo crec que deu estar molt lliure, no?
0: Ja no cal demostrar res a ningú.
1: No ho sé, no ho sé com ho viu, però aquest disc em sembla molt, molt lliure. Sempre l'he sentit lliure, o sigui que fa el que vol. Però suposo que també ara està en una edat on, clar, anem canviant amb el temps, no? I hi ha com unes relacions amb les belleses diferents, també, no?
0: Mm. I un tempo, també diferent.
1: Els tempos són molt difícils de veure des de fora, no?
0: No, perquè l'edat també et va portant a moments de viure-ho amb una eufòria i d'altres amb més tranquil·litat.
1: Sí, i uns interessos o uns altres, o unes... Dius, ara puc fer això, ja no ho puc fer, no?
0: O ja no em ve de gust.
1: O ja no em ve de gust. Sí, no, la sento lliure, amb molta responsabilitat, clar. Tot el que fa està molt analitzat per tot arreu.
0: Sí, Pérez Cruz, gràcies per venir avui al matí de Catalunya Ràdio. A Mallorca, a l'Auditori de Palma, el 17 de maig, el 18 de maig a València, o sigui, l'endemà, el 23 de maig a Santiago de Compostela, el 24 de maig a Avilés, el 27 de maig a Bilbao, i un llarg etcètera de concerts que anirem descobrint i que segur que tindrem temps també de gaudir-te. Sílvia, moltíssimes gràcies, de veritat.
1: A tu, m'ha encantat.
0: I quan vulguis tornar, ja ho saps.
1: Vale.
0: Casa teva.
1: Gràcies.
0: Sílvia Pérez Cruz, ara tornem.
1: Bon dia.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Fes t'entendre amb mi, di.
5: Amb tu i amb tothom, Al. És Cardaldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
5: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Betravel. Amb Betravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
7: Betravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a betravel.com.
8: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
9: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Aquest diumenge i tots els festius,
12: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
11: obren de 12 a 8 de la tarda.
12: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
11: Molt més fàcil i còmode.
12: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
11: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
12: obren de 12 a 8 de la tarda.
13: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus. ICAT.
14: Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT, 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
15: ICAT, la ràdio inquieta.
14: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
16: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
17: Illa, illa, illa, ens dones calderilla.
16: I estic fart i estic fins als collons de tot. Porto aquí més de 30 anys i no he tingut mai una ajuda de cap govern, mai, ni un. Aquí estem, al peu del canyó.
0: Són les 11 i 40 i a aquesta hora donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Afanoc, saludem la periodista Esther Pagès. Esther, bon dia.
18: Bon dia, Ricard. Bon dia a tots. Mireu, m'agradaria molt parlar-vos de la unitat AIA que hi ha a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. No sé si n'heu sentit mai a parlar, perquè es tracta d'una unitat pionera que des de l'any 2022 atén adolescents i adults joves amb càncer d'entre 15 i 26 anys. És un col·lectiu, com us podeu imaginar, especialment vulnerable, perquè el diagnòstic de càncer suposa una ruptura en les seves vides. Doncs bé, la FANOC és l'única entitat del tercer sector que és present en aquesta unitat i ofereix atenció personalitzada a través d'una psicooncòloga, d'un treballador social sanitari i també d'una neuropsicòloga. És a dir, que déu-n'hi-do la feina imprescindible que fan.
14: Associació de Nens amb Càncer, AFANOC.
0: Ara sí, és l'home dels... L'home. L'hora dels temes pendents amb Joel Díaz, Xavi Espinosa i Ara Viñamata. Bon dia!
19: Bon dia!
0: Quins temes tenim encara pendents, Joel?
20: Doncs mira, avui podríem parlar de molts temes, Ricard, però ens ve de gust parlar de la Rua dels Campions, sí, de la festa dels jugadors, sí, del Barça, amb la seva afició que vam veure ahir la tarda, sí, i que va ser una cosa, sí, estupenda.
19: Jo els vaig veure passar, eh?
20: Van passar, sí, per casa teva, Arminia,
19: no,
20: eh?
19: No, per casa meva no, perquè no van pujar.
20: No, perquè jo diria que per casa teva, en principi, no.
19: Amb les amigues vam quedar a casa l'Eulàlia, l'Eulàlia, cap de la Creu.
20: Ahà.
19: El seu home, que és mort, ell estava, vaja, a la caixa de pensions.
20: Sí, bueno, vés al gra, Arminia. Sí, perquè... Sí,
19: bueno, doncs la Lali viu aquí a les Corts i, bueno, l'autocar passava ben bé per sota el seu balcó, eh?
20: Ah, molt. I vau poder veure els jugadors, oh, i el Lewandowski amb, sí, l'escalada i tot allò.
19: Quasi els podíem tocar, sí. Hasta inclús ens van saludar, eh?
20: Ah, sí? O sigui, els jugadors us van veure,
19: sí,
20: tu i a la Lali, camp de,
19: sí,
20: no sé quantos...
19: Sí, però els vam ensenyar els pits, eh? Bueno. Vam fer a la una, a les dues... A les 3,
21: patapap! Però no ho facis,
19: sí,
21: ara!
19: Es van,
20: sí, no, no ho facis ara, es i a més que ja no tens... Anava a dir, bueno, en fi, els teus pits...
19: I bueno,
20: Arminia,
19: vaig,
20: no,
19: tenir el Rafinha, que quasi, quasi bé el podia tocar.
20: Amb els pits, des del balcó?
19: Amb els pits.
0: Però li agrada el Rafinha a vostè?
19: No, agradant, no. Però, bueno, si me'l trobo pel carrer, que millor de vorera, eh? Però així de lluny...
20: No, Marmínia,
19: no
20: sé amb què, lo bé que anaves.
19: Eh? No sé què,
20: bueno, és que és molt guapo,
19: sí,
20: és
19: llavors,
20: molt guapo,
19: bueno, el Covarsí, aquest també m'agrada, eh? Però, bueno, més per anar agafats de l'embat.
20: A veure, el Covarsí és un diferent. Perfil, és un perfil diferent del Rafinha.
19: Sí,
20: potser,
19: exacte,
20: no té aquest aire d'emputrador.
19: I tindria que relacions i després li faria berenar.
20: Ja. Molt bé, molt,
0: bueno,
20: bé.
0: No, però se comporta allà mateix, vostè.
20: No, ens quedem amb la idea de tu fent, sí, baixar els pits per un balcó.
19: Sí.
20: Devien tocar terra, pràcticament.
19: Gràcies, bueno,
0: i a part, sí, de la Rua, de què país parlarem, Joel?
20: És que ara m'he fet...
0: S'ha fet gràcia.
20: Ara m'he fet gràcia. Sí, sí. Doncs podem parlar, de, per exemple, del president Illa, que avui comença un nou viatge oficial.
19: Vinga, això és de la meva època.
0: Sí, se'n va fins a Califòrnia, eh?
20: A Califòrnia, tu, sí, a la terra del surf, eh?
22: Sí. O sí? Més progressista dels Estats Units. És com la Catalunya d'allà.
20: Però no era amb el Massachusetts, jo ara ja,
22: bueno,
20: tinc un liu.
22: Tenis. Tot i que el Pedro, sí, no és entram, eh? Això,
0: això sí, és igual. Sí, sí, sí. Tot a punt, la maleta a punt?
22: Sí, bon dia, good morning, Cowabunga.
20: Què és això que està fent amb els dits?
22: El gesto dels surferos.
20: Ah,
22: no és així.
20: No és així, no és així. I, de fet, pari de fer això, perquè no se'n va a Hawaii.
22: La camisa que porto a la maleta. Una camisa plena de flors de colors. Ho porta la gent d'allà, que tots
20: van... Tots a Califòrnia van amb camises tots de colors. Home, doncs m'agradaria molt veure-la, la camisa, si me la vol ensenyar.
22: No. I també porto uns pantalons curts.
20: Ah, sí?
22: Una cosa que no he portat mai de la vida.
20: Què?
22: Xancletes de dit.
20: Xancletes...
1: Xancletes de dit. Molesten, aquella...
20: A mi em fan una angúnia.
1: Molt? Sí. Sí.
20: I has de tenir el peu bonic, eh? El peu lleig no queda bé amb aquella xancleta hawaiana.
22: Mira, jo me les emporto per fer un vídeo des d'allà per les xarxes socials i atraure el públic jove. Ja veurem si...
20: Sí, doncs miri, compte amb aquestes xancletes, perquè si no ja estàs acostumat, hi ha molta gent que t'entropessa.
22: No, jo vaig estar fent pràctiques a Pauau.
20: Amb les xancletes hawaianes,
22: sí,
20: per anar...
22: No, vinga, d'aquí a allà, i vaig caure tres cops de terra. És complicat, és complicat.
20: Sí, és complicat. Doncs escolti'm, miri, vagi calçat normal, no tinguem més sustos, perquè vosaltres hi va allà, vostè hi va en representació institucional, no hi va de vacances.
22: Sí, però compte...
20: No pot anar amb xancletes, home.
22: Compte, perquè l'últim cop que vaig anar de viatge va esclatar la pesta porcina, i jo estava a Mèxic, i tothom a començar a reclamar, que tornés. I el mateix dia que vaig tornar, amb el jet lag, un divendres, vaig haver de convocar un ple d'urgència.
20: Això és veritat.
1: Ei,
20: esperem
1: que no passi res. Esperem que no passi mentre no hi és president. Bon viatge.
20: Adéu, vinga.
1: Més temes.
20: La vaga de professors.
1: Home, sí.
20: Home, per l'amor de Déu, avui ha sigut un dia de mobilitzacions, la primera de les tres jornades de vaga d'educació a tot Catalunya.
1: Sí, s'han anunciat ja noves protestes per aquest mes de maig i juny, i per parlar-ne ha vingut a l'estudi la portaveu dels docents, és Lourdes Costa Poch. Senyora Costa, bon dia.
2: Molt bon dia. Lluitar també és educant, no oblidem.
20: D'acord, senyora Costa Poch, creuen que les noves mobilitzacions vostès els permetran assolir acords abans no acabi el curs? Perquè, clar, en principi la idea seria...
2: Si no, que estem fent els gilipolles. I anar a tallar la ronda de dalt per passar el rato, m'estàs dient?
20: No, volíem dir això, senyora Costa Poch.
2: Alguna cosa aconseguirem, no? Tenir dos o tres nens menys per classe, no? Que ens paguin les colònies.
20: Jo el que jo tenia entès que era una prioritat realment era la idea de reduir les ràtios,
2: sí,
20: no? Se n'ha parlat molt d'això, reduir les ràtios.
2: Sí, és una prioritat, sí. Bueno, però també s'ha posat el tema de, del poder adquisitiu dels docents, no?
20: Sí, vostès, si no, corregéssim si m'equivoco, senyora Costa Poch, sí. Però van anar a les negociacions amb una proposta que el govern ha titllat de maximalista.
2: Exacte,
20: perquè demanen un augment de sou d'entre 700 i 800 euros.
2: Sí, això és el que van demanar, exacte.
20: Sí, sí que, Sergi.
21: No, bé, jo també sóc professor.
20: Sí, però si tenim aquí la portaveu, entendràs que el teu paper ara mateix sigui totalment innecessari.
2: Deixa parlar el professor, Deixa parlar el professor.
20: Pere, mira com s'ajuden entre ells, Ricard.
2: Ah, bueno.
21: Més doncs estic reforçant el que diu la senyora aquesta.
2: Exacte. Bueno, doncs això, vam anar amb 700 i 800, entre 700 i 800, sí.
20: Entre 700 i 800.
1: Abans explicava aquest matí que traslladaràs un entremig. No, vull dir, entre 600, 700...
2: 400, 500, no? Sí.
20: Això ho ha explicat la senyora de l'Ustec, la Iolanda Segura.
21: Volem 7.000 euros al mes.
20: Sí, home, 7.000 euros al mes.
1: Sergi, no,
20: això sí que és maximalista.
2: Sí, home, per voler, sí. Home, és el que necessitaríem, no?
20: Tots ens agradaria cobrar 7.000 euros al mes, però no és un preu de mercat.
21: Home, tu saps el que hem de preparar?
2: Tu saps el que hem de fer?
21: Preparar l'agost, el del setembre.
20: Sí.
21: A l'última de juny o juliol...
20: Com tothom, una mica. Jo crec que, a veure, 400, 500, allò que diuen en espanyol ni per tu ni per mi, com ho veuríeu?
2: Bueno,
20: 400-500 al mes.
2: Bueno, per reduir tensions, estem disposats, no? Ni per tu ni per mi, no?
20: Exacte.
2: 400, està bé, no? Diem entre 400 i 500 per psicologia inversa.
20: Què vol dir psicologia inversa?
2: Però, estem disposats, a baixar una mica més. Si fa falta, estem disposats, 390.
20: 390. Ja ho teniu. Apuntem-ho, 390.
1: Perquè no està pagant ningú.
21: Com que 390 em pega aquí?
20: Sí, com? Però no està pagant, si només està parlant.
21: 490.
20: No, 390, ha dit la portaveu. A veure en què quedem, sisplau. Sembla una subhasta.
1: 390?
21: A la una!
2: Fins a 370?
1: 370!
2: Fins a 370!
20: Estem acostant, molt bé.
2: La distància no pot ser supervivència, prou!
20: Un moment, està parlant amb pancartes. Vull dir,
2: la vocació no paga les factures, saps? Perquè la vocació no té mans, no té cames. No pot accedir a la banca online, no?
20: A la banca online, sí. Gràcies, portaveu.
1: Anem a parlar...
20: Senyora Costa,
2: poc. 350, potser.
20: Ja han baixat a 350? No. Home, però deixin de baixar, per almenys, que arribaran a la negociació.
2: Però ja està, Però ja està, menys de 350.
20: Quedis aquí, quedis aquí.
21: Era tot per això, amb això ja estem contents.
1: Anem a parlar, gràcies, Sergi. Anem a parlar de la rua del Barça.
23: Sergi Fumador! Sergi Fumador! Sergi Fumador! Un hablo inglés, un hablo italiano, un hablo catalán.
1: El Barça va celebrar ahir el títol de Lliga amb una rua pels carrers de Barcelona que es va allargar més de 5 hores i que va plegar 750.000 culers.
20: Sí, una rua que va tenir molts moments estel·lars i la gran majoria d'ells protagonitzats pel mateix home. Aquesta mena de mascota que tenim ara al primer equip del Barça, Wojciech Szczęsny.
3: Wojciech Szczęsny.
20: Com estàs després de tot un dia de rua, Wojciech?
3: No, solo habla catalán a mi, eh?
20: Sí, resulta que t'estic parlant en català, Wojciech Szczęsny.
3: Quanto eres aquí?
20: Que quan som aquí?
3: Una, due, tre...
20: Sí.
3: Quatro, cinque, chupito para toda!
19: Sí, bueno.
20: No, no és el xuster, Hermínia.
3: Va, que t'estora ja a beber.
20: No, ara, no, ara no ens posarem a veure xupitos abans de dinar, senyor Szczęsny. A mi em crida l'atenció, Wojciech, que et vas passar la rua menjant coses que tirava la gent. Sí. O sigui, qualsevol cosa que la gent et tirava, tu te la menjaves sense cap mena de criteri.
21: Perdó,
20: arriben a tirar, no sé...
3: Què?
20: Una merda?
3: No, i qual és el problema?
20: És igual.
21: No, jo crec que l'any que ve hem de ficar uns cartells de no tirar menjar als animals, com el zoo, perquè...
20: Molt, molt bé, molt bona intervenció,
21: fa
20: Sergi.
21: Fa com patir, no?
20: Sí, bueno, no estava al pensat, perquè a mi realment feia patir veure una mica com agafaven aliments de desconeguts els jugadors del Barça, que tenen la salut tan monitoritzada, el tema de la nutrició.
3: Però...
20: És una cosa que quan ets petit t'ensenyen a fer.
21: Clar.
20: No acceptis menjar desconeguts.
3: Però si acompanyes de xupita, has de la desinfecció i ja està.
20: Una cosa que també feia la gent és llançar coses als jugadors perquè la signessin i després confiaven que els jugadors la tornessin, no? És una mena de tradició que ja s'ha establert.
21: Pues jo...
20: Mentre l'autocar va avançant, la gent ha d'anar perseguint l'autocar perquè li tornin la samarreta, eh? Que sí, Sergi?
21: Jo vaig perdre una camiseta.
20: Tu vas anar a la rua, Sergi?
21: Clar.
20: Amb qui vas anar?
21: Com estic de... que tu què t'importa?
20: Ui, ui, ui. Què vas anar amb la Sailor Moon? Amb alguna amiga imaginària d'aquestes que tens? Va, és broma, perdó, no t'enfadis.
21: Una vegada, doncs, una baixa per salut mental.
20: Ja, i tornem a fer una altra baixa per salut mental.
21: Tenia una camiseta i volia que me la firmés el meu jugador preferit. Sí.
1: Qui és el teu jugador preferit?
21: El Bargi.
20: Quin Bargi? El Bardagí?
21: El
20: Runi Bardagí?
1: I què va passar?
20: I què va passar?
21: Perquè li vaig voler tirar la camiseta a l'autocar perquè me la firmés.
20: El Runi Bardagí?
21: La vaig enrotllar.
20: Sí.
21: Però al tirar-la es va...
20: No et trenquis.
21: Es va desplegar i...
20: La samarreta es va desplegar, clar, va fer com una vela, no? Com un
21: paratemi. I va anar a la cara d'un guàrdia urbano.
20: No, Sergi.
21: I li vaig dir, perdona, que no iba para ti, era para el bar, i súbesela si puedes.
1: Home, mira, que te la pugi i et pugi pel
20: vent. I què va fer l'urbano?
21: Va i se va quedar.
20: Què dius?
21: Va ficar sota chaleco y yo iba a decir, devuélveme la camiseta o llamo a la policía.
20: Ya, pero claro, la policía era ella.
21: Era ella.
20: Molt bé, molt bé.
21: Se va quedar...
20: Ara mateix hi ha un guàrdia urbà de Barcelona que té una samarreta teva
1: de... Ho porten a l'oficina.
20: De Runi Bardagí. Has d'anar a l'oficina d'objectes perduts.
21: És una talla S i després em va venir com una cosa al cap.
20: Què et va venir al cap? Va caure alguna cosa?
21: Una reflexió, no?
20: Ah,
21: al final...
20: Vas tenir una reflexió?
21: Qui vigila els que ens vigilen, no?
1: Hòstia, molt bé. Sí. Molt bé, Sergi. Sí.
20: Molt bona reflexió.
1: Bona pregunta.
19: Molt bé, Marc.
1: Qui vigila el vigilant?
21: Clar.
20: Doncs jo tinc una resposta, Sergi. El síndic de Greuges.
1: O nostre senyor.
20: També.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
6: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
5: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
24: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
25: La tarda de Catalunya Ràdio.
26: Josep Pedrerol, bona tarda.
27: Hola, Garriga.
26: Com pots imaginar, aquí la gent està sucant pa per menjar-se aquest berenar que ens està servint el madridisme.
27: Ha estat una baralla forta, forta, forta entre Tchouaméni i Valverde.
26: Mbappé sortint, que semblava com si sortís d'un parc d'atraccions encantat de la vida.
27: La imatge de Mbappé és molt forta. Aleshores, què toca? Toca canvi. Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no?
28: Sí, això té altro.
27: El culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec.
26: Això et passa a tu?
27: Que bueno, que jo, culer, tothom el fotut.
26: Culer, no, Josep?
27: Sí, el culer, sí, sap tothom.
28: Teatro del bueno.
25: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
26: La millor hora del dia.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Avui ens truca en Didac. Didac, bon dia.
7: Bon dia.
1: Què tal, Didac? D'on truques?
7: De Malgrat de Mar.
1: Malgrat de Mar.
20: Ah, Malgrat.
1: I què treballes? A què et dediques?
7: Bueno, actualment estic estudiant comunicació audiovisual a la UB.
20: Ah, molt bé, molt bé. No sabia que feien comunicació audiovisual a la UB. Sabia que no es la feien a l'Autònoma. Oh, a quin campus és això?
7: A la FIMA, es diu FIMA, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals.
20: Ah, molt bé, molt bé. I és públic, això, eh? És ben públic.
7: Sí, sí, sí, sí.
20: Doncs vinga, va, Didac, molta sort amb aquesta primera pregunta, que avui té a veure amb la soferta història d'aquest nostre petit però orgullós país. Saps què va passar el dia com avui de fa exactament 320 anys, Didac?
7: Ni idea.
20: No? Doncs ara t'ho explico. Didac.
7: Digues.
20: Ets del Barça?
7: I tant.
20: Llavors és possible que encara estiguis aprofitant la inèrcia de la victòria de diumenge contra el Madrid, la consecució del campionat de Lliga, les imatges del Caçador i el Balde a Canaletes, lo del Lewandowski amb l'estelada. És possible que encara et duri l'eufòria nacional barcelonista, i jo avui el que et proposo, com que aquesta pregunta, diguéssim, té una voluntat d'ajudar-te, és allargar una mica més aquesta eufòria. I com ho farem, Didac? Saps com ho farem?
7: No, com ho farem?
20: Doncs celebrant que fa exactament 320 anys, el 12 de maig de 1906, igual que va passar diumenge, Barcelona es va imposar a Madrid.
7: Molt bé.
20: Però no saps com encara, eh que no? Doncs com ja hauries de saber, a no ser que siguis una víctima de l'OMLOE i de l'aprenentatge competencial per projectes, l'any 1706, en plena guerra de successió espanyola, Catalunya havia escollit defensar les seves lleis i institucions al costat de l'arxiduc Carles i els aliats anglesos, holandesos i germànics contra l'absolutisme dels borbons francesos i castellans. Però el que potser no sabies, Didac, és que 8 anys abans de la derrota nefasta de 1714, Felip V ja va envoltar Barcelona amb la voluntat de sotmetre-la. Va ocupar Montjuïc i van bombardejar la ciutat. Tot semblava perdut, Didac, però els barcelonins no es van doblegar i les milícies de Bigatans i Miquelets, amb els veïns armats de qualsevol manera, van resistir rere les muralles disposats a defensar la llibertat del país. I quan ja tot penjava d'un fil, una flota aliada va aparèixer a l'horitzó d'entre la boira. Milers de soldats austracistes van baixar dels barcos, es van posar a matar borbònics, el setge es va trencar i les tropes de Felip V es van retirar tal dia com avui de 1706, en el que va ser una victòria de resistència i la prova que Barcelona, Didac, almenys abans, quan decidia plantar cara, no rendia fàcilment. Que 8 anys després Felip V va tornar i tots aquells aliats anglesos i alemanys i holandesos van passar olímpicament de la nostra cara? Doncs sí. Però això ja forma part d'una altra efemèride. I ara, Didac, la pregunta.
7: Vinga.
20: Didac, el setge de Barcelona de 1906 es va tornar a repetir, quan, com et vaig dir, 8 anys després, el 1714. Però em sabies dir quin dia de l'any va passar això?
1: Temps.
20: Hi ha una data important, el 1714, que els catalans celebrem
1: festa,
20: cada any.
1: Que és festiu.
20: De fet, és la Diada Nacional de Catalunya. És el dia que va caure Barcelona. Perquè aquell dia el setge de Felip V sí que va funcionar, Didac. És un dia de setembre.
7: És
20: un dia de setembre.
7: Que el dia és l'11 de setembre.
20: Molt bé!
1: Molt bé! Molt bé. Resposta correcta. Anirem per la segona pregunta, aquesta puntuació. Vinga.
20: Vinga, som-hi, Didac, i atenció, perquè ara per guanyar-te ja la plaça de finalista del concurs pendent hauràs de superar el temut repte de la pregunta poètica. Ui. Ja saps com va, oi que sí?
7: Sí.
20: Segur, eh? Jo faig tres poemes, deixo l'última paraula a l'aire i tu l'has d'acabar, el poema, fent que rimi. Doncs atenció, sí, perquè avui he optat per fer una mica de repàs d'actualitat. Som-hi. Didac, el primer poema es titula Inesperat independentista. I diu així. El millor de la vetllada, la veritat fou revelada, la imatge més anhelada, Lewandowski amb les...
7: Estelades.
20: Molt bé, Didac.
1: Resposta correcta. Anem al segon poema.
20: El segon poema, molt bé. Es titula el segon poema No troben el boig del foc. I diu així. A Barcelona hi ha un piròman que fama li fetes totxes. El senyor és tot un fenomen. Va cremar ell sol 15...
7: Totxes.
20: Molt bé,
0: molt bé, molt bé,
20: molt bé.
0: Molt bé.
20: Que per cert no l'han trobat, aquest senyor.
0: I anem pel tercer poema.
20: Que es titula L'alemany més entranyable. I diu així. Ell ja és el nostre amic. Quan fa fred ens dona abric. I tot sembla més bonic. Llarga vida al Hansi.
7: Lick.
20: Molt bé, dit. Bueno, ho has fet francament sí. Molt bé.
0: A veure, Joan Bota, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Puntuació.
8: Mira, només podré puntuar la meitat de...
20: Són tres.
21: No estaves escoltant.
0: No t'allargis, que n'hi heu tard
8: avui. Clar que no estava escoltant.
20: No,
8: estava
20: no pots dir la meitat perquè són tres, Bota. No.
8: Escolta, posa-li un 7.5.
20: Un 7.5.
0: Molt bé.
20: Jo li poso un 8.5 i em quedo tan ample,
0: Un 8.5. Jo li poso un 8. Per tant, 24 punts.
20: Mira, està molt bé.
0: Està molt bé. Tira, que a veure si vens a concursar presencialment el divendres i pots guanyar fins a 200 euros. Que vagi bé, Didac.
7: Igualment.
0: Adéu, adéu. Si algú vol tanda per concursar, per guanyar una cantimplora del 3CAT i tenir opcions a venir a concursar presencialment el divendres i guanyar fins a 200 euros, línies obertes al 93201-7474, 93201-7474. Farem una pausa per les notícies de les 12 i de seguida la Renaixença al matí de Catalunya Ràdio. Fins ara.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia, us informa Joan Bota. Aquesta hora de començar a la plaça Urquinaona de Barcelona la manifestació de mestres i professors en vaga per reclamar una rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. Avui es fa la primera jornada de vaga de les tres que hi ha convocades fins a finals de curs arreu de Catalunya, després n'hi haurà altres de territorials, i segons el Departament d'Educació el seguiment és d'un 11%. L'Austec ho eleva al 70%. El sindicat que lidera les protestes assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment podrien desconvocar totes aquestes protestes. Barcelona, Sara Canyete.
10: Hola, bon dia. Plaça Urquinaona ara mateix és una marea de samarretes grogues, aquestes que identifiquen els docents en defensa de l'escola pública, que avui es manifesten. Ho faran ara fins a plaça Sant Jaume. Una nova jornada de vaga que diuen ha tingut un gran seguiment als seus centres educatius i on mantenen les reivindicacions. De fet, quan els demanem què n'esperen de la reunió que hi ha prevista per aquest dijous entre el govern i els sindicats, és que reconsiderin les seves posicions i que entenguin que això no va de sou, sinó de més recursos.
11: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20, en una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma. I a més, més suports, més CIEI, més hores d'atenció individualitzada, més docents, codocència, hi ha moltes coses.
10: Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Més notícies, Natàlia Ramon.
12: El Ministeri de Sanitat confirma el positiu d'antivirus d'un dels passatgers espanyols que estan ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Les proves garanteixen que els altres 13 de moment són negatius. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
13: Bon dia. La persona que ha donat positiu està ingressada en una unitat d'alt aïllament, té febre, està estable, però no està greu, segons el Ministeri de Sanitat. Els 13 negatius se'ls repetirà la PCR d'aquí a 7 dies i la quarantena de tots ells s'allargarà fins al 21 de juny. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, adverteix que faran seguiment estricte i que la crisi no ha acabat.
15: No ha acabado esta crisis y el gobierno de España continúa siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los pasajeros, también lógicamente los asintomáticos.
13: L'OMS dona per fet que pot haver-hi més casos entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
8: El cap de l'Església espanyola no descarta que durant la visita del Papa a l'Estat el proper mes de juny, el pontífex es reuneixi amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Ha dit que, en tot cas, seria una reunió privada que es donaria a conèixer a posteriori. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, no ha confirmat però tampoc desmentit aquesta trobada, que en tot cas seria part de l'agenda privada que controla la Santa Seu. Però ha deixat clar que seria important per a ells per reparar el mal que han suposat aquests casos.
17: És una possibilitat. No cabe duda de que en la Iglesia sentimos un dolor y una responsabilidad especial ante las víctimas que se han producido en nuestro propio ámbito.
16: Ara bé, també ha dit que han rebut moltes altres peticions d'altres col·lectius i que no volen fer víctimes de primera i de segona. En un esmorzar informatiu ha avançat que Catalunya posarà diners en la visita del Papa, com també ha fet el govern de les Canàries. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
12: I l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants i a partir de demà totes les persones residents sense padró també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després de l'inici de tot el procés. Barcelona, Marriera.
2: Bon dia. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament, Raquel Gil, ha fet balanç del dispositiu engegat pel consistori i ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 s'han fet de manera online a persones ja ateses per serveis socials. La novetat és que a partir de demà també atendran persones sense padró que puguin acreditar la residència a la ciutat. Sentim Gil.
3: I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquest moment estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona també a partir de demà que no tinguin l'empadronament però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat i per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
2: Marriera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: El síndic de comptes, Miquel Salazar, ha presentat la renúncia al càrrec. És una decisió per motius personals i familiars, segons ha comunicat el president del Parlament, Josep Rull. La renúncia es farà efectiva el 30 de maig. Salazar és a la sindicatura de comptes des del 2013. Ara quedarà en funcions de síndica major Llum Rodríguez, fins que el Parlament triï el nou responsable de la sindicatura de comptes.
12: La justícia europea avala que les plataformes digitals, com Meta o Google, hagin de pagar els mitjans de comunicació per utilitzar les seves notícies a internet. El tribunal no fixa per si sol aquesta obligació, però sí que obre la porta perquè els països puguin establir-la per llei. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. La sentència també concedeix als mitjans de comunicació el poder d'autoritzar o rebutjar que les plataformes d'internet utilitzin els seus continguts. Si els deixen utilitzar-los, els jutges avalen que Meta o Google hagin

0: Mira, Ricard, no podem anar
1: al final. No t'expliquem al final, t'explicarem coses que han passat després.
2: Aquest és el periodisme que fa Francesc Garriga.
3: I del 3CAT en viu, ho parles o no?
1: També.
3: Ah.
1: També.
3: Què és el 3CAT en viu?
1: És la gran festa, la gran de 3CAT.
0: A mi m'agrada explicar.
2: És la festa dels súpers,
0: però per gent que ja té problemes d'alopècia.
4: No, de seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
8: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés.
11: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Cort Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
10: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
11: I fins a un 20% en electrònica.
10: Tota la nostra web i app.
11: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
10: I els descomptes de la setmana d'internet del Cort Inglés.
12: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
13: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
14: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
15: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
16: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2 en 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
17: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
18: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
19: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
20: Aviam què passarà avui.
21: No m'agrada veure-ho com a dues personalitats oposades, sinó com a una extensió, no, de mateix. Al final, l'Ofèlia el que em permet és doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no, més...
22: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
21: Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els
22: vestits... Va, per a la tele.
23: Ens ho passarem molt bé, avui, eh?
20: És una drag queen.
22: L'Ofèlia.
20: L'Ofèlia. I el llagut, parlarem del llagut.
22: Va, és igual. Vinga, va, creu el jefe. Calleu. Déu vos guard.
24: I visca el guatlla!

0: El llaüt és una embarcació típica de la costa catalana.
1: Llaüt.
0: Eh?
2: Ha dit llaüt.
3: Ha dit llaüt.
1: A l'Empordà diguem llaüt.
2: No hi ha cap dia que diguis l'objecte tal com toca.
1: Ai, jo el dic com toca. A l'Empordà diguem llaüt.
4: Al Baix Llobregat en diem barco.
0: És una altra manera de dir-ho. És una altra manera. Ja està. Es pot dir llaüt i, com diu en Xuriguera, també es pot dir

0: I llegut.
1: Gràcies per la meva intervenció.
2: I barco. Barco. També es pot dir
3: barco. Barco no és correcte, eh?
2: Ah, no?
3: Barca sí, en femení, una barca, no. Però barco es veu que no. El llaüt és la barca típica de Catalunya, la teniu al cap, eh?
1: I tant.
3: Home, sí. Maca. Fusta petitona, la de les fotos en blanc i negre que posen als restaurants de la Costa Brava.
4: Sí.
3: Llavors poder menjar sushi i guiozes de pollastre, però... I posen una
4: però la foto hi és.
3: La foto hi és. La foto sempre queda més català, llavors. La guioza sona més catalana, llavors. Bueno, doncs el llaüt, com us deia...
1: Bueno, el va inventar un català, Peyu. No va, fotem.
3: Suposo que sí.
1: Home, i tant que sí.
3: Aviam, no hi ha constància, de qui el va inventar.
1: No, sí, un de l'Escala.
3: Ah, sí?
1: Bueno, un de l'Escala i un de... I un de les... Sí.
3: Sí. Ho tens documentat, això?
1: Això ho tinc...
4: El coneixies?
1: Bueno, era molt amic de casa.
3: No se sap qui el va inventar, però hi ha
1: un
3: referències...
1: Un de l'Escala.
3: Sí, sí, torni. Hi ha referències... molt amic de casa vostra.
1: Sí, era molt amic de casa nostra.
3: Hi ha referències molt antigues.
1: Ho diu una rosa, la que so... Ui, aquest home...
3: Vols posar-te aquí a fer-ho tu, Xuriguera?
1: No. Endavant, eh? Endavant.
3: No, endavant, endavant. Qui dius que el va inventar?
1: Un de l'Escala. Fotia un suquet de peix a sobre el llagut, us enllapariu els dits.
3: Segur que sí, segur que sí.
1: De brat, eh? Suquet de brat.
3: Deia que la referència al llaüt apareix diverses vegades a Tirant-lo Blanc.
1: Sí, i tant.
3: És un llibre del segle XV.
1: Vull dir que... Un de l'Escala el va fer.
3: No, jo diria que no era de l'Escala ben bé. Escolta, a mi me'l van fer... Us el feien llegir?
5: Sí, tant.
3: Me'l van fer llegir... Aquest me'l vaig llegir, no me'n recordo de res, eh?
4: Què vols dir?
5: De ma vida.
3: Bueno, vull dir que a Lazarillo de Tormes, per exemple, li vaig fer llegir la meva mare i em va fer un resum.
4: No tens vergonya fer-li llegir la teva pobra mare al Lazarillo.
3: Si a ella li agradava llegir en castellà i a mi no, quina culpa hi tinc jo?
4: No, també és veritat.
1: El Lazarillo és divertit.
3: No em va agradar gota.
5: Jo vaig fer el mateix.
3: Bueno, a la meva mare no li va agradar gota.
5: La meva mare va anar a fer l'examen.
3: Sí?
1: De Lazarillo?
5: Sí, però ara? M'ho va llegir també i diu, hi ha examen. I m'hi va anar ella. Un 6.
3: Bueno, mira, t'ho va aprovar, escolta. Bueno, més enllà de com vaig aprovar el batxillerat, que ara no interessa, anem al llaüt, que com us deia ja apareix a Tirant-lo Blanc.
1: I tant.
3: Arnau, sisplau.
6: Molts foren moguts per fer rompre lo bot a Tirant, que feien tots los preparatoris a barques i a llaüts i a galeres perquè poguessin primer així en terra.
3: Déu-n'hi-do, el català del segle XV, Déu-n'hi-do.
1: L'última versió del Tirant-lo Blanc en català actualitzat el tenim d'en Màrius Serra, que us havia de dir, que va venir aquí al programa i és una gran versió.
3: Molt bé, l'has llegit també?
1: Collons, i tant.
3: Bé. Qui el va escriure? Un de l'Escala.
1: Un de l'Escala.
4: Amb lo intel·ligent que ets, sembles ben tonto de vegades.
3: Hòstia, Mercè,
4: Perquè és que és un tio llegit.
1: Me les canta tan clares, sempre.
3: Complicat el català del segle XV, No?
5: Però maco,
3: Maco, no dic pas que no, però costa, t'has de concentrar per entendre-la.
4: Sí, tenir un llaüt sí que ha de ser maco,
3: Això sí, i poder anar a la cantada aquella de veneres que fan allà a Calella. No sé si paguen, entrada, els que es fiquen amb la barca just davant de l'escenari.
1: Aquells
3: no paguen.
4: Però has de fer cua 3 dies abans.
3: Perquè els de la grada sí que paguen, Que això també no sé si haurem... Hauríem de replantejar una mica aquella cantada de veneres. No? Que és bonic, A mi m'agrada,
1: Però... I va haver-hi la polèmica de que si es cantava el meu avi al final o no.
3: Sí.
1: Final...
3: Però aquell públic que hi ha allà, hòstia, hi ha molts que no sembla que parlin massa el català del segle XV,
5: No.
4: Què vols dir?
3: Sembla més partidaris de parlar el català del segle XXI, una mica.
4: Què és el català del segle XXI?
3: El castellà, Mercè. Carles Xuriguera, Rafael Feixedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una diva catalana que deixa empremta per allà on passa. Agafeu-vos fort, perquè avui ens visita una força de la natura, la drag queen dels Pirineus. Bé. Amb grans dosis de ploma, humor i d'orgull, reivindica la història i la tradició popular catalana. Un artista brillant i irreverent, tant dalt com a baix de l'escenari.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ofèlia Drax!

0: Ofèlia, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs avui he menjat pa amb tomàquet i pernil.
0: Pa amb tomàquet i pernil, sí. Molt bé. Ofèlia, eh? D'on surt això d'Ofèlia?
1: Ofèlia Dracs, de fet, era un col·lectiu d'escriptors, que entre els quals hi havia el Quim Monzó, per exemple, que van escriure literatura, de gènere, eròtica, novel·la negra... Van explorar diferents gèneres,
0: sí.
1: I vaig voler fer, com que jo vinc també del món de la literatura, d'haver estudiat filologia catalana, doncs vaig voler fer aquest homenatge a la literatura, no?, a través d'aquest nom, fent el joc de paraules amb el Dracs, que ells l'escrivien amb C, i jo escrivint-lo amb G, no?, per fer el joc de paraules amb el Drac, no?
0: Tu ets de la Seu d'Urgell?
1: Sí.
0: Sí. Podria ser que siguis la primera drag queen de la comarca, de l'Alt Urgell?
1: Crec que hi havia hagut gent que havia fet algunes cosetes, clar, vull dir... A l'escala que estic fent jo, que m'estic doncs, movent-me, intentant fer cosetes i tal, potser no tant, però jo crec que més en, potser en un sentit de... Potser que no s'havia cobrat o d'alguna altra manera, jo crec que sí que hi havia hagut gent que havia fet coses, però bé, que hagi anat fent bolos, orgulls, històries d'aquestes, doncs potser sí que sóc la primera de la...
0: Darrere de l'Ofèlia hi ha un noi que es diu Pau Martí, no? No sé com conviuen aquestes dues personalitats. Com ho fas, això?
1: Bé, al final és... No m'agrada veure-ho com a dos personalitats oposades, sinó com a una extensió, no? De mateix. Al final, l'Ofèlia el que em permet és doncs, explorar els temes que m'interessen, fer-ho dalt d'un escenari, potser amb més llibertat, més creativitat, no? Més...
0: Pots dir coses com a Ofèlia que en Pau no podria dir?
1: Més que potser no s'atreviria, no tant, però amb la perruca, el maquillatge, els vestits, tal, a dalt d'un escenari, amb el micròfon a la mà, doncs mira, és una cosa diferent i... No tant com una màscara, perquè al final tampoc amago res, sinó com una manera de fer sortir coses que potser no...
0: És un gènere que ens cau lluny a molts, no?, i que no hi estem molt ficats. No sé si ens pots fer un resum de com està l'escena drag queen a Catalunya.
1: Clar, l'escena drag a Catalunya... Drag queen i drag king, i aquí hi ha molta diversitat, hi ha de tot. Sí que és veritat que la gran majoria ho fa en castellà. I són poquetes les que apostem realment doncs, pel català, ja no només com una eina, sinó com un espai de militància, no? De fer-ho en català doncs, per reivindicar que això també es pot fer en la nostra llengua.
0: A més, veig que tots els... no? La vestimenta que portes...
2: Que una cosa, perdó, és... Portes el vestit de la geganta de l'agrupació?
1: Sí, sí.
2: És que t'hi veig d'entrar i dic... Vai,
3: de quina agrupació?
1: L'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
0: Ah, mira.
1: Sí, perquè fa unes setmanes va ser la Fira del Món Geganter a la Seu i vaig fer un espectacle amb gegants. I em vaig fer el vestit per l'ocasió, inspirat en aquesta geganta.
3: I a l'aqueta, també.
1: I a l'aqueta.
0: És que els gegants, si te'ls mires bé, no deixen de ser uns dracs.
1: Una mica travestis ho
0: sí,
1: són.
0: Sí,
2: perfectes.
0: I aquí portes l'aqueta, que és la boca aquesta
1: sí,
0: de Don Ricord del català.
1: Sí, coses que em representen, no? El campanar de la Catedral de la Seu, el cadí, l'aqueta... Aquest és el punyal de Maricel, que també vaig fer un show inspirat en Dagoll de Gom.
0: Quan t'aficiones a aquest món? I des de la Seu, que entenc que no devia ser fàcil, tampoc.
1: Clar, vull dir, la cosa va començar... O sigui, quan realment vaig veure com anava i com funcionava va ser amb el programa Drag Race d'Estats Units, que vaig començar a mirar-lo i vaig dir, mi calla. Però sí que abans hi havia coses, no? Jo recordo, quan era petita també hi havia un vídeo que em mirava molt, que era un senyor amb els llavis pintats que portava vestits fets de paper, els se'ls anava canviant, anava fent playback de cançons, i aquest vídeo m'obsessionava de petita i els hi feia mirar els meus pares quasi cada dia, i llavors, no, evidentment, no tenia la paraula, no?, per dir travesti, drag queen, no sabia de què anava el tema, però ja hi havia allà alguna cosa, no?, que ja es movia després això a través del programa de Drag Race, doncs vaig començar veient-ho, després sí que ja vaig anar a veure espectacles en directe a Barcelona.
0: I què passa en un dels teus espectacles, per exemple?
1: Doncs mira, jo intento, doncs això, parlar de referents de la cultura catalana, no? T'hi pots trobar una cançó de la Guillermina Mota, o una cançó de la Julieta, o jo què sé, ara l'últim show que faig parlo de les dones de Jaume I.
0: Sí?
1: Vull dir, són temes una mica variats, una mica el que em ve
0: de gust. Les dones de Jaume I, sí. Que eren vàries, eh?
1: Eren, sí.
0: Sis dones.
1: Jo m'ho he fet quadrar una mica, perquè això és amb el show de... Hi ha un musical anglosaxó que és Six, que és Les dones d'Enric VIII. Sí. Jo m'ho he adaptat i he agafat les dones, he agafat les amants, m'ho he fet venir una mica bé. Però sí, aquí sí que una mica de rigor històric intento, no?
3: Aquelles acabaven sense cap.
1: Sí, no, les meves de moment no.
3: Val.
1: No, encara...
0: has après història de Catalunya també, una mica?
1: Sí,
0: a través de...
1: sí, no, amb això vull dir, vaig informar-me per aquest show. També hi ha shows que són... Aquest és una mica dens, no? També tinc un show, la gran nit de Dragó el Dragom, que parla una mica de... No? Una mica la paròdia de, o homenatge, no?, als shows de Dragó el Dragom. La travesti Expedició Pirineus.
0: Hòstia.
1: Sí.
0: Maco.
1: Sí.
0: T'has trobat algun senyor gran, algun espectacle que s'hagi desmaiat una mica, que no sabia què venia a veure, o no?
1: La veritat és que tinc molt públic de moltes edats, perquè sí que és veritat que el drag a Barcelona està molt... És un públic molt de nínxol, no? Qui el va veure ja sap què va veure.
0: Sí.
1: Però jo tinc la sort de voltar força per Catalunya i anar a orgulls, a festes majors, a coses, a pobles més petits.
0: Sí.
1: I llavors ve una mica tothom, no? Totes les generacions. I hi ha molta gent més gran que potser no ha vist mai una drag queen, però que surt encantada. També hi ha gent que em fa mal les cares, eh? Yeah. Sigo una mica... Dius, què està passant aquí, no?
0: Però... Hi ha mercat més enllà de Barcelona?
1: Jo crec que l'estem creant. És a dir, el fet que hagi sortit gent que ho fa en català i que treballa amb referents catalans, precisament jo crec que fa que sigui accessible més enllà d'un públic nínxol de Barcelona, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè si hi ha, jo que sé, moltes de queens a Barcelona que fan playbacks, doncs, de cantants americanes, per exemple, que això te'n vas a, no ho sé, un poble de 150 habitants i ja, sí. És que has de fer... Però, hòstia, si agafes una cançó de la Guillermina Mota, les Tres Bessones, el no sé què, vas combinant referents que la gent sí que els té, no? Doncs trobo que és més fàcil...
3: Funciona.
1: Que la gent hi entri, clar, i que després, doncs això, festes majors, ara també està venint-hi molts orgulls rurals, no? Sí. A pobles que organitzen celebracions durant el mes de juny, i doncs tot això, doncs ens estem mirant de fer espai i de fer-nos lloc a llocs que potser fins ara no hi havíem estat, però que, mira, que vagin comptant amb nosaltres.
0: Clar, no? Que sí, clar, home, que sí, no?
4: La nostra, una drag nostrada, no?
0: Mira, o la festa major, tu.
1: Sí, sí.
0: Ja està bé, les habaneres, ja està bé.
4: Sí, però no? Les habaneres...
3: Home, ara mateix, una combinació de drags i habaneres m'encantaria.
0: Seria maco, de veure. T'has trobat alguna situació surrealista dalt de l'escenari amb algun poble...
1: De fet, la situació més violenta potser va ser a la Seu, de fet, que a més a la celebració de l'orgull, un senyor que em va dir que vergüenza, que delante de los niños no, que no sé què més, estàvem al mig del carrer.
3: Sobretot.
1: Sí, no. I bueno, després del show jo amb la cara, ja no anava vestida, però amb la cara encara maquillada, la policia local així posant la denúncia, va ser una cosa divertida. Sí.
0: Els van denunciar?
1: No, vaig posar jo la denúncia.
0: Ah, tu em
1: vens.
0: Sí, vale.
1: Denunciar ja em denunciaran els abogados cristianos en algun moment, però de moment encara
0: no t'han denunciat mai.
1: No, bueno, ja ens ho trobarem.
0: Clar, tindran uns dubtes, eh? No sabran si denunciar pel tema de què és drac, si perquè parla català, són moltes coses. No.
1: Com el TikTok, m'agafen per totes bandes, uns comentaris, allò que, això, entre ser drac i ser catalana...
0: Clar, és que són barreja, totes gràcies, filla meva. Ja.
1: Déu sí que castigui dues vegades. Sí.
0: Tens nervis abans d'actuar? No.
1: Sí, també depèn una mica de... No sé, a vegades tinc shows que ja els porto fent... Porto unes quantes vegades havent-lo fet, no? Doncs potser no tants. Ara això que us deia de la Fira del Món Gegante, que de cop era un show amb músics en directe, amb 20 gegants, amb il·luminació davant de la catedral. Veus, lo dels abogados cristianos? Sí, sí. Fotre un show davant de la catedral. I cantant la cançó del canonge de la Seu, que la vaig versionar per parlar del bisbe de la Seu. Imagina.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, va, home, això...
0: Ara em faria gràcia veure't actual.
3: Hòstia, també.
0: Ha de ser bonic. No ens podries cantar un couplet?
1: Home,
0: alguna...
1: i tant. Sí?
0: Ah, sí?
1: Si m'ajuden els músics.
0: Home, tenim aquí dos músics de... Què ens cantaràs? Què ens pots cantar?
1: Doncs us puc cantar L'ofici de la drag queen.
0: L'ofici de la drag queen?
3: No la conec.
0: Aviam.
1: No la conec.
0: A veure.

0: Ai, més val que no parlem de les campanes que toquen els mossens. Ara que jo... Com que tinc cara bonica i dos pits de patrimoni, un culet de porcellana i dos cames de marrana.
1: Ai, ai, ai.
0: Perquè...

0: Bé, bé. Ara us estava mirant i pensava... Hauríeu de fer de drac... De drac.
1: Jo de drac quit no m'hi veig, però anar a veure aquest tipus d'espectacle m'agrada molt.
0: Sí, eh? Sí, és... quin nom els hi podríem posar com a dracs, el Feli i el Xuri?
2: Sí, ho sé. Sí, hauria de pensar...
0: Drac.
2: Mira... Podem fer un duo, Rita Fia i Aroa de Montserrat.
0: Mira.
2: Una mica, sí, temàtica de bar. No?
0: La Rita Fia i l'Aroa de Montserrat.
3: Mira, ja m'agrada.
0: Perfecte, un bon duo. Quan veieu que van baixant els bolos...
3: Sí, no, no, no. Sí.
1: Rita Fia.
3: Ens ho apuntem,
4: I Aroa de Montserrat.
0: Hòstia, seria bonic de veure. Et anirem seguint, on et podem veure properament?
2: Doncs mira, el 22 de maig estic al Centre Cívic de Sant Andreu, a Barcelona, sí, fent el 6, Les Dones de Jaume I. I el 23 estic inaugurant la Fira Literal, una fira de literatura. Uh-huh. I després, al juny, ja comença temporada d'Orgulls. O sigui, estaré a diversos llocs. Estaré a La Seu, seré a Peramola, no sé quins bolos tinc, però en tot cas a xarxes
0: Ofèlia
2: @ Ofèlia Dracs, allà penjo tot.
0: Et seguirem.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ofèlia, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: La paraula d'avui és bugar. Bugar. B-O-G-A-R. Bugar, rentar la roba com una acció rutinària, fer la bugada.
1: La iaia era molt moderna. Quan anava als safrejos del poble a bugar, la roba aprofitava per vendre marihuana a les veïnes.
0: No. Sí que era moderna, sí. Bé, bugar, es diu de la persona amb pocs estudis, malparlada, que no hi entén de protocols ni refinaments.
3: Aquell teu nano es va presentar a l'enterro de l'avi amb pantalons curts i menjant un Frankfurt. És molt bugar.
0: Sí, bugar, acció de remar, servir-se dels rems per fer avançar una embarcació a l'aigua.
4: He conegut un noi que fot uns braços, és de Banyoles i es veu que els té així de tan bugar el club de rem.
0: A, B o C?
2: Jo diria la C.
0: La C. Correcte!
2: Moltes gràcies.
0: Bé. S'ha notat la filologia catalana.
2: D'alguna cosa havia de servir.
4: Clar, clar.
0: Avui dediquem el capítol al llaüt. Seria un bon espectacle, eh? Uns dracs sobre un llaüt.
4: Sí, no? Ostres, seria maco.
0: I els fiquem allà a la cantada de veneres.
1: Ara no sé quina pel·li hi ha. Somos les tres calaveres que... Aviam...
4: Que anava d'això?
1: Sí, sí.
0: Anava... Ah, sí?
4: Està tot inventat, Peyu.
0: Està tot inventat.
2: No? Aquest títol pinta bé. Sí, no? Travestis en barca.
1: I la Santa Maria. És igual.
0: Déu-n'hi-do.
2: Passeu tenint piragües.
4: Amb el Xuri passem d'un extrem a l'altre.
0: Sí. Mercè.
4: Vinga. Heu de saber que actualment a Catalunya hi ha una cinquantena de clubs de rem amb llagut, sí. Mm-hmm. És que hi ha una lliga catalana.
0: Mira.
1: Qui va primer, Mercè?
3: El Barça.
4: No.
1: En la Mèdia Mal, rema?
4: No sé si rema, Boga? Però no. No hi ha el Barça en el club de rem de llaguts, no. És els de Mataró i els de Badalona es veu que són els que la toquen més. Sí. Avui dia el llagut és una barca que ha quedat relegada només, bàsicament, a l'oci, no? Sí. Però que Catalunya va tenir un paper molt important en el seu moment, sí, en la pesca i en el cabotatge.
0: Cabotatge?
4: Sí, cabotatge.
0: Cabotatge.
4: No saps què és cabotatge?
0: No, ni deia jo.
4: No te n'aniràs a dormir sense millorar el teu llemosí. Es diu cabotatge a la navegació arran de costa entre ports per transportar mercaderies.
0: Ah,
1: sí. Contrabando. Sí.
0: Contrabando.
1: Sí. Contrabando.
0: O sigui, sí, navegar arran de costa per portar coses sense fotre mar dins.
7: Sí. Exacte. Com les percebes i la cocaïna a Galícia.
0: No. Ho ha fet mai, això, no?
4: La cocaïna els percebes.
0: No, dic d'anar amb llaüt.
1: Ah, això sí. Això sí.
3: No, amb llaüt.
1: M'agrada molt.
0: T'agrada anar amb llaüt, tu, Xuriguera?
1: A mi m'agrada navegar, sí.
0: Sí.
1: Però que tingui la barca l'amic, jo no.
0: És car, mantenir una barca.
1: Sí, collons. Home.
0: La marre, eh?
1: La marre.
0: Com es diu amarre en català?
1: Espera't.
0: Ningú, eh?
4: Que ens ho digui l'Ofèlia.
0: Ofèlia.
2: Jo és que sóc de la Seu, jo.
0: És de terra.
2: Això no ho gasto.
0: És de terra endins.
1: Hòstia, m'has enganxat.
0: Norai? Què diu?
8: A la cosa on poses, on tires la corda,
0: sí,
8: es diu un norai.
0: Ah, sí?
4: Sí, però això és la cosa aquella per enganxar.
8: On amarrar, allà amarres.
4: Sí.
0: El norai. I tu d'on t'ho has tret, això?
3: Perquè és dels que vam enlluir amb la cocaïna.
8: Tinc una vida paral·lela marítima.
3: L'Arnau.
0: Déu meu senyor, Déu meu senyor. Tu sí que podries ser drac, tu, Arnau, també.
8: Home, ja sóc drac, jo.
0: Ja ets una mica drac, ja et converteixes una mica, la veritat. Bueno, tothom pregunta.
8: Jo ho havia estat.
0: L'Arnau és així, realment, tothom pregunta.
8: Sí. Jo dic que sí. No, però tenia un personatge, tu recordaràs, sí, històricament, que
0: princesa
8: era la princesa Rosa.
0: Rosa. Sí, senyor.
8: Jo era el més proper a drag queen que he estat.
0: De que hi hagi hagut a Osona, segurament, sí. Ofèlia, anirem seguint a tot arreu. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
2: A vosaltres.
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
0: Arnau, Laia, com heu relacionat el llaüt amb la música? Habaneres?
8: Home, doncs sí, en efecte. Clar. Però sabies que el nom de la embarcació de la, a la qual dediquem llaüt? El programa d'avui, llaüt, deriva justament de l'instrument?
0: Ah, sí?
4: De veritat?
0: Què
4: jo volia parlar del llaüt.
0: Per què?
4: Molt maco, el llaüt.
8: Diguéssim, per la forma panxa de tot plegat.
0: La forma de l'instrument...
8: Recorda, o sigui, la forma de la barca...
0: Recorda la forma de l'instrument.
4: La panxa del llaüt.
8: Això vaig trobar en una web de dubtosa credibilitat, però,
4: però té lògica.
8: Jo et deixo la dada per aquí.
0: Perfecte, perfecte, ens la creiem.
8: Doncs justament ho abordarem per aquí. Llaüt, barques i música, habaneres.
0: Habaneres.
8: Molt bé.
4: Perquè són moltes les composicions que agafen el llaüt com a inspiració i com a metàfora d'una vida. Així que començarem el nostre viatge sonor d'avui amb una habanera que ens parla d'un llaüt vell i atrotinat, però que, malgrat el seu estat, encara s'enfronta a la mar i aconsegueix tornar els mariners a bon port.
8: L'habanera s'anomena Vola, vola, barca meva, amb lletra de Tòfol Mus i música de Josep Bastons, que és un dels grans noms de l'habanera de la història. Qui l'interpreta aquí són el trio Arrels de Menorca, que és un trio menorquí que incorpora diversos gèneres al seu repertori i entre els quals, doncs, naturalment, l'habanera. Escoltem-la. Trèmolo. Trèmol, en català.
0: Trèmol.
8: Trèmol, trèmol. Vola, vola, barca meva.

0: una mica de cremat, ara.
1: Sí.
2: Continuem amb més havaneres inspirades pels lleuts. La segon que us proposem podria ser molt ben la malaurada continuació de l'anterior, perquè si ara explicàvem que el lleut, tot i els seus anys i el seu deteriorament, encara aguantava com un autèntic campió, a la següent peça ja ens l'hem d'imaginar com un cadàver de fusta a la platja.
1: Destrossat.
2: Meu, sí.
3: Ara sentirem els mítics Port Bo, home, interpretant aquesta manera de títol prou explícit. La barca abandonada, la lletra de Josep Maria Ministral i música de Salvador Dabau. Absoluta devastació, tragèdia i plors. Escoltem-la.
1: La barca...
3: La barca abandonada.
2: Quin matí ens està quedant, eh?
3: I espereu-vos. Silenci.

0: Segona veu, eh? Aquí les habaneres són un dels grans gèneres vocals catalans que no s'han reivindicat prou per aquesta bellesa vocal que ha enaltit justament el cant conjunt.
1: Jo sempre que escolto habaneres m'imagino un senyor molt gras fent els greus.
2: No. La barca...
3: Ha dit desballestat, eh? Fa de mal rimar, desballestat, sí. Però...
0: Bé, hem aturat.
1: Sí.
4: Hola,
1: de fet, amb qualsevol participi.
4: Ja la tenc,
3: a mi és que em costa molt rimar qualsevol cosa.
0: Hem començat de manera molt tràgica, però el llaüt també és font d'inspiració de temes més agradables.
5: És el moment més maco que hem fet mai en aquesta...
1: T'agraden les habaneres, si ho diguin, eh?
0: Ha quedat aquí el llaüt allà a la platja.
5: Molt. Jo ploro amb habaneres.
1: Veus que bé. Jo quan era petit recordo anar a veure els pescadors de l'Escala i quan cantaven el meu avi, sempre a mi a casa meva se'm havia vengut que era el meu, de veritat. Sempre. No, sí, van a Cuba i tal. Jo mirava el meu avi i pensava, aquest home va a Cuba.
0: En fi, seguim endavant, no?
1: Endavant.
0: Doncs això que hi ha peces inspirades en el llaüt també que tenen un altre registre. Sí. És el cas de l'habanera Des del llaüt. I aquí
6: ho
0: fem servir el terme empordanès. Des del llaüt es veu el poble franc. I poca broma, perquè el text de la peça parteix d'un poema de Josep Maria de Sagarra, un dels grans noms de les lletres catalanes.
7: Qui va musicar-lo va ser Toni Sobirana i aquí l'escoltarem en una versió de les anxovetes. El llaüt, o llagut, tal com surt aquí, com ens diu el Xuri, ens ofereix una vista privilegiada del poble que ens permet mirar-ho tot amb una mica més de perspectiva. I sona així, escoltem-lo.
0: Totes tenen una introducció que presenta el tema.
7: Porta, sí, sí.
0: Que et situa.
7: Es veu el poble franc.
0: Està bé, a Vaneres en veu femenina també cal...
5: Han de venir les anxovetes, eh? Les reivindico.
1: Són de Torelló, no són de Torelló?
5: Són d'aquí. Ah.
1: No són de Torelló, em diuen que no són de Torelló.
5: No, són d'aquí.
0: Jo diria que no, les tietes queques eren de Torelló.
1: Ah,
0: diria que no tenen res a veure.
5: Això ho sentia les anxovetes.
8: Quins referents teniu, eh?
1: D'on són les anxovetes?
5: De l'Escala.
1: De l'Escala?
0: La feina del llaüt, o del llagut, és navegar, però a vegades no pot fer-ho. I no només perquè s'ha fet vell i s'ha degradat. Aquesta petita embarcació també està sotmesa a les inclemències del temps i si hi ha temporal, més val que es quedi a bord.
7: Doncs sí, així que la següent peça parla justament d'això i, de fet, es diu així, el temporal. Una habanera amb lletra de Josep Maria i Clarà i música d'Enric Ferrer que ens explica tot allò que passa en el món mariner quan hi ha mala mar i no es pot sortir a pescar. I qui ens la interpreta és el grup Els Cremats.
9: Avui no surt cap barca a la plaja.
1: Plaja.
5: Plaja, s'ha dit plaja.
9: Avui la gent escolta l'enrenou.
0: Un cop ho poses en música de manera, qualsevol tema que tractis es converteix en una tragèdia.
7: Un drama. Una devastació
5: profunda. Sí. Els Cremats, el que toca els tamborinos dels Cremats era un membre de Xato Diré.
1: Mira.
7: Ah, sí?
5: Charlie.
9: La gent passa la nit lluny del llagú.
0: Però bé, malgrat tot, a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no poden evitar-la.
1: La gent aneu xerrant i van esperant la vella Lola, vull dir que...
7: Sí, pues.
0: Sí. No, la barca xica.
5: La barca xica, la barca xica.
1: La gent vol en la vella Lola i el meu avi.
0: La barca xica la tinc per després aquella secció que no sona mai, que ningú sap que existeix.
5: La barca xica.
0: Doncs deia això, que a vegades la mala mar enxampa els mariners quan ja han sortit del port i no hi poden fer res i els posa en risc a ells i a la seva barqueta.
7: La darrera cançó d'avui crea una bonica metàfora entre el llaüt malmès i devastat pel temporal i el cor trencat del mariner. Perquè al final la gent de les habaneres com en Xuri és gent ben romàntica.
1: Són gent com en Xuriguera que s'enamoren a cada port. Sí.
0: Escolteu-me.
3: Trencats per dins.
0: Pobre Xuriguera.
5: Molt petats per dins.
0: L'habanera ens explica aquest retorn dolorós a la costa i s'anomena... Ara ho veureu perquè ho sabia, el meu norai.
1: És
0: aquesta petita construcció que permet amarrar la barca a la costa.
1: El meu norai.
0: I tot i que el llaüt està molt malmès, com l'ànima del mariner i d'en Xuriguera, al final trobaran un lloc on aferrar-se. Aquests són altra vegada Port Bo, música mestra. Es fa lent.

0: El mal temps
1: no creix cap drecera.
2: T'agraden, eh?
1: Sí, sí.
2: A mi també.
3: I l'Arnau escriu, perdó, sempre et faig la pilota, però és que ho penso del bosc, escriu unes habaneres molt boniques.
2: Sí.
1: En tinc dues?
3: Bueno, sí, jo només he tocat una, però la que...
1: I una no s'ha publicat mai.
3: Mira. Però la publicada, que és la que jo toco, és molt bonica.
2: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, Laia, és que jo també
4: tinc. A mi m'agrada una reflexió que fa la Marina Rossell, que a vegades ho he dit.
2: Què diu?
4: Que té una habanera que diu, de què calles, habanera?
2: De què calles, habanera?
4: Clar. Sempre l'habanera parla de coses molt maques, però amaga coses molt lletges.
2: Una mica fosques.
4: Sí.
2: Sí.
4: I la Marina
2: Rossell... perquè els amors aquests dels ports i tal no solen ser molt romàntics, no solen ser.
4: I el que passava a l'Havana i l'esclavatge...
2: Sí. Xuriguera, ja trobaràs el teu norai en algun port. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.
5: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: tenim en Bach, que és un Bach.
1: B-A-C-H. Bach. Bach.
2: Sí, en Johann Sebastian.
1: Com en Joan Sebastià.
0: És un bitxon maltès de 7 anys.
1: Mira, que maco.
0: És de l'Anna i viu en Andorra la Vella.
1: Oita, un gos d'Andorra. Mira, veus?
2: Ja se li nota.
1: Sí, tributa menys.
0: Sí.
1: Paga menys d'IRPF, veus?
0: És molt blanc, eh?
1: Oita com treu la llengua, eh? Home, el perill com ho sap que paga menys que nosaltres. Oita.
0: Quan fa pipí en Bach, aixeca les dues potes alhora.
1: Eh?
3: Què vol dir això? Ostres!
1: Quines dues potes?
3: Què vols dir?
0: A veure, s'ha de precisar això. Les d'una banda, diguéssim.
1: Ah, les dues de darrere, no? Perquè estaria fent la vertical.
0: Exacte, si no estaria fent la granota i això és difícil.
1: Bueno, i aixecar les de l'esquerra totes dues també.
0: Sí, tenir un bon equilibri, eh?
1: Pots acabar fent la voltareta, eh? I pixant a sobre.
4: Ja ho provaré, ho provaré.
1: Prova un dia, Bruguera.
3: Però potser ho fa dret, eh? Vull dir, com un home.
0: Home, clar que ho fa dret.
4: Però com un home, amb les dues potes es posa dret i amb l'altre se l'agafa.
1: Aixeca les dues potes de davant.
3: I amb l'altre se l'agafa.
1: Com per pixar amb un urinal.
3: I l'altre així,
1: està bé,
2: saps? Però tu te l'agafes amb una mà només.
1: Aviam.
3: Per favor, Arnau.
4: L'Arnau, eh?
1: Mercè, sisplau, posa l'ordre.
0: Ja li preguntarem a l'Anna, això. A més, l'Anna ens explica que és aficionat a la música clàssica i udola quan la sent.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Bueno, aficionat.
4: Aquí el nom de Bach.
0: Ah, clar.
4: El barroc.
1: Sí.
2: Doncs crec que en Bach s'ho passarà bé.
0: L'Arnau està vermell com un
5: tapabrot.
2: Ah, encara estic en el gac aquell.
3: La dita molt grossa, l'Arnau, si ho sèrio com ell.
2: Per grossa...
3: És el músic, no?
1: A mi no em veureu mai riure d'això.
0: Poder hi ha massa bon rotllo en aquest programa.
4: Hi ha una classe.
1: Hi ha una elegància.
4: Hi ha elegància, classe.
3: De cagar el que vulguis, tot el que vulguis.
1: Cagar sí, però les tites no em fan riure. Les merdes sí.
2: Però si l'altre dia li vas dir cuca en una.
1: Vaig dir remenar-se la cuca. És una expressió que està...
3: Això ja ho va trobar molt fort.
1: Molt gros.
2: En fi, deia que en Bach s'ho passarà bé perquè, malgrat que de música clàssica no en tindrem, passarem el capítol al costat d'un músic reconegut.
1: Mira, avui passegem, no? El gos per Statline, Nevada, als Estats Units. És 8 de desembre de 1963. Som al Harris Club Lodge, un resort de luxe situat a la vora d'un llac, per conèixer un músic, en Frank Sinatra.
3: En Frank Sinatra! Oh! Hòstia! Home! Frank Sinatra,
1: és molt ben parit. Us estic parlant d'en Frank Sinatra Jr.
3: Hosti, quina merda.
1: És el fill del Sinatra. En Junior no és tan famós com el seu pare, però té una carrera prometedora. Només té 19 anys i ja està fent concerts arreu dels Estats Units, eh?
0: No, i a més se li assembla. Vull dir que quan no tens calés per contractar el pare, contractes el fill.
1: Exacte. Mira.
0: Fan bastant nou fet.
4: És com si ho veiés. Mira, som una associació sense ànim de lucre. Saps? Tenim la festa major, no tenim calés pel pare, si poguéssim portar el fill o l'Esperit Sant.
1: Mira. Això passa a Catalunya.
4: Algú que es digui Sinatra, que s'hi sembli, un doble.
1: En Junior no li pot fer ombra al seu pare, però fa molts concerts. Avui en té un al resort on som. De fet, en Bach, el nostre gos, està entusiasmat per saber que, bueno, que el veurà. Està molt nerviós. Veurà el Frank Sinatra Junior.
4: Sí, per aquest preu tenim el fill.
1: Sí. Es quedarà amb les ganes, per això. Perquè, amics meus, el concert del Frank Sinatra Junior s'acaba d'anul·lar.
0: Està fònic.
3: Ja deu ser d'aquells artistes que van allò... Aquesta aigua que m'heu posat al camerino, d'aquesta marca no m'agrada. S'anul·la el bolo.
1: Ah, sí?
3: N'hi ha d'aquests, eh?
4: Ui,
0: hòstia. Però pot tenir una disposició...
4: Exigim unes coses per anar d'actuació.
1: Què demaneu?
4: Nosaltres, ui... Platades de macarrons gratinats. Sí.
0: A cada bolo, eh?
3: Sí.
1: Jo saps de què m'he donat?
4: Sushis.
1: Sushis, eh?
0: Sushis.
1: Sushis i macarrons?
4: Sushis.
1: És de mal combinar, eh?
4: Escudella.
1: Escudella.
4: Calenta.
1: Calenta.
3: Tio, vaig de bolo amb aquest tio, jo.
1: Sí, ja.
3: Tio puta, encara...
1: No demaneu.
0: Trobo que fa molts anys, no? Que us aguanteu?
1: No demaneu res en concret, per contrari.
3: No. Mira, vam arribar un dia amb un bolo i va venir la tècnica del teatre...
4: Sant Quirze.
3: I ens va dir... Bueno, tot bé, no? I vam dir, sí. Cap d'hora va dir, us va tot bé, no? Si dius que el que ens ha costat trobar aquestes aigues amb ampolla de vidre... No sé per què... Bueno, és que ens van dir que vosaltres l'aigua la voleu amb ampolla de vidre. No sé qui els hi va dir. No sóc... Es veu que vam portar dos dies buscant aigues amb una mida ideal d'ampolla de vidre.
1: Fixa't, eh? És que sou tiquismiquis.
4: Tu t'imagines? No, nosaltres no.
3: Va ser molt gros.
4: Un lloc per canviant.
1: L'Arnau sí, els músics sí, que demaneu coses.
0: Ui, sí, els músics. Els riders.
2: No, i coses cares.
1: Coses cares,
2: eh? Jo ho deixo allà i no ho toco, però... Com a mínim has vist que t'han tingut en consideració.
1: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, va, anem a la història, que ens estem despistant, eh?
0: Va, Frank Sinatra.
1: S'ha anul·lat el concert, i l'organització és qui l'ha anul·lat, perquè el motiu és un motiu de pes.
4: Exacte.
1: Han segrestat en Frank Sinatra Jr.
4: Això és gros, això.
1: És gros, és gros. És gros.
4: Sí, sí.
1: La notícia corre com la pólvora i s'esbomba per tot el país en pocs minuts.
5: Notícia d'última hora. Frank Sinatra ha estat segrestat aquest vespre instants abans del concert.
0: No ho fotis, ostres. Josep Maria! Ai, mira què diuen a la tele.
6: Què diuen?
0: T'han segrestat en Sinatra.
6: El Frank Sinatra.
0: Sí, l'han segrestat.
6: La voz.
0: Ai, ai, ai.
6: El dels Luis Buau.
0: Sí.
6: Ai, Déu, això és una desgràcia.
0: Ai, sí.
6: Ai, Déu.
5: La desaparició d'en Frank Sinatra Jr., fill del popular cantant, ha tingut lloc al seu camerino.
0: Josep Maria! Que, mira, que no cal que pateixis, que en Frank Sinatra està bé. Ah. El que han segrestat és el seu nano, el que no val res.
6: Que doni pel cul.
1: És evident que si la persona segrestada hagués estat el pare, la notícia hauria resultat encara més traumàtica pels fans d'en Sinatra. Però igualment els ha colpit. Els Sinatra són gent molt estimada al país i tothom està impactat.
4: Sí, home,
1: és com si aquí haguessin segrestat el fill d'en Jordi Pujol. Sí. No és en Jordi Pujol, però no, també, hòstia...
4: Quin dels fills?
1: Un.
2: Té molts.
1: Un.
4: La filla de la Montserrat Caballé.
1: La vedada per part de seguretat és evident. Però donen pel que donen els de seguretat. Ara el que cal és veure com ens ho hem de fer per aconseguir l'alliberament d'en Júnior. Per fer-ho, ens n'anem amb en Bach a casa de la família Sinatra. Molts de nervis en aquella casa. La mare d'en Júnior ha estat ben desesperada, pobra dona.
7: Ai, mama. Ui, com estàs, mama? Jo estic molt trista, el meu germanet. Han segrestat el meu germanet,
1: Peyo. Aquesta és la germana de Júnior, eh?
4: Sí.
7: Mama.
4: La mare, eh? No.
1: No. La mare és aquesta.
0: Sí, ai, el meu fillet, torneu-me'l.
7: Estic molt angoixada.
8: I amb la germana?
1: La germana.
7: Oh, estic molt desesperada.
1: La mare.
0: Aquesta és la germana, jo sóc la mare.
1: Estan molt tristes.
8: La tieta, la tenim, la tieta?
1: El pare, anem a veure el pare. El Frank Sinatra.
8: Aviam,
2: va. Movem el cul i alliberem ràpid el nano, que a les 6 tinc un rodatge i després he d'agafar un avió per anar a un concert a demà i... New York, New York...
1: Aquest és el de veritat, eh?
0: No, però, una mica d'empatia, no? Vull dir que...
1: Se li repampinfla una mica.
0: Estem pensant en la feina, New York, New York.
1: És que és veritat que pare i fill Sinatra tenen una relació una mica estranya, passen l'un de l'altre, però el segrest d'en Júnior ha fet emprenyar molt en Frank. Li ha fet agafar el toro per les banyes. Vol ser ell mateix el que negociï amb els segrestadors.
8: Ah, bé, això.
1: Que truquin Sinatra.
8: Collons.
1: En aquests moments està esperant la trucada dels segrestadors des d'una cabina telefònica que hi ha al davant de casa seva. Ara és quan sabrem les condicions que demanen per l'alliberament del nano. És un moment de nervis. Agafa'l.
4: Això és la cabina?
1: Agafa'l, Frank, agafa'l.
2: Frank Sinatra, l'autèntic. Digui'm.
4: Hòstia, nano.
9: És en Sinatra.
4: Hòstia, quines veus que tenim, eh?
1: Què feu tots a dins la cabina?
9: Estem en una altra cabina, nosaltres.
1: Ah, vale.
9: Sí.
1: Sou els segrestadors, vosaltres.
9: Som els segrestadors, estem molt estrets aquí dins, però digue-li, va, digue-li.
4: Ja, digue'm les condicions.
9: Digue'm les condicions, sí.
4: Senyor Sinatra.
2: Digue'm.
4: Hòstia, és que estic nerviós, eh?
9: Va, digue-li.
4: Sí, estic molt nerviós, és que m'agrada molt la seva...

0: O sigui, tu ets el segrestador. Sí. Tu ets el segrestador.
1: Sí.
0: No, i estàs exigint un rescat...
1: En el New York.
0: En el senyor...
1: Ai, en el Sinatra. Sí.
0: No pots quedar a cantar enmig de la trucada. I tu que ets en Frank Sinatra, que tens el fill segrestat molt menys. No pots quedar-te a cantar.
2: Puc negociar amb algú, jo? Puc negociar amb algú, sisplau?
0: Sí.
2: Eh? Hòstia?
1: No crideu.
2: Ah.
1: No crideu.
2: Hòstia, demana-li alguna cosa, va.
1: Sí. Digues... què volem? Sí. És que no sé què demanar-li.
0: Un preu, poseu un preu. Un preu.
2: $240,000.
1: Vinga, ben parit. 240...
2: Senyor Sinatra, volem $240,000.
0: Sí. $240,000 l'any 1963 és una morterada.
1: Això és pasta, eh?
0: Piquen fort els segrestadors.
2: Sí,
1: sí.
2: Sí. 240,000 dòlars.
1: Sí, el matarem en el júnior.
0: La resposta a la petició d'en Frank Sinatra...
1: Junior.
0: ...és aquesta. Atenció, sí. Perquè Frank Sinatra els hi fa una contraproposta.
1: Vinga.
3: Res de 240,000 dòlars.
1: Ho pensava.
3: Si allibereu el meu fill,
1: sí,
3: us pagaré $1,000,000.
0: En Frank Sinatra ha volgut marcar paquet i deixar clar que els diners no són un problema per ell. Tot això és real, eh? Però el que en qualsevol cas hauria acabat en un acord ràpid es complica. I tot per culpa de les exigències dels segrestadors.
4: Merda. Demanen més pasta, oi?
5: I una moto per escapar-se com a les pel·lícules, no?
0: Doncs no exactament. Les seves exigències són una mica més peculiars. Agafa'l.
1: Ui, ara. Ara anem força, eh?
0: Agafa'l.
4: Frank, agafa el telèfon!
3: Frank Sinatra, l'autèntic al telèfon. Digue'm.
6: Senyor Sinatra, escolti'm una cosa.
1: Sí? Diu jo...
6: Que això del $1,000,000 que ens ha ofert...
1: Ah.
6: Res de res, eh?
1: Nanai.
6: Senyor Sinatra, res de res. 240,000 dòlars... Que no. Que no, un miler de... M'estic liant. Sí. M'estic liant, m'he fotut nerviós. Com, perquè vostè...
1: Quan volem?
6: Vostè ens ha ofert $1,000,000.
3: $1,000,000 si retorneu al meu.
6: Doncs res de res, senyor Sinatra.
1: No
6: volem $1,000,000.
1: No.
6: Volem 240,000 dòlars, senyor Sinatra.
1: Ni un més ni un menys.
6: Ni un més ni un menys, senyor Sinatra. Vostè què pensa, que som tontos o què?
0: El que acabeu de sentir és tan estrany com real. Els segrestadors d'en Júnior no volen sentir parlar del milió de dòlars que els ha ofert.
1: No.
0: Ells volen...
1: 240,000.
0: Els 240,000.
5: Però ja ho saben, no?, que un milió és més que 240,000.
6: Clar que ho sabem, clar que ho sabem.
0: Ho saben, ho saben. Però tampoc sembla que siguin el canari més llest de la gàbia. Resulta que hi ha diversos motius que fan que exigeixin aquesta quantitat tan concreta. I tots responen a les peticions d'en Keenan, que és el cervell de la banda. Poseu música, música dient per en Keenan, que us diré les tres raons que li han fet demanar $240,000. En Keenan és un antic corredor de borsa que es va arruïnar en una operació. Ha fet números i ha vist que amb la part dels $240,000 que li pertoquen del rescat en té prou per pagar els deutes. Són tres segrestadors a repartir.
7: 80,000.
1: 80,000.
7: Si un ja en té prou, 80,000, per què n'has de demanar més?
0: De fet, calcula que són prou diners per pagar els deutes, invertir la resta, fer-se ric un altre cop i llavors poder tornar al Sinatra els diners del rescat.
4: Són bona gent.
1: Els tornarem els diners, encara.
7: És dels més honestos que he conegut mai.
4: És tant.
7: Els més imbècils, també.
0: També. També. Segon motiu, l'espiritualitat. En Keenan és un faranduler dels àngels, mig boig, té aparicions divines. Assegura que Déu li ha encarregat que faci un gest que reconciliï en Sinatra pare i en Sinatra fill.
1: Esclar, que si és ideal. Saps? Segrestos un dels dos i llavors els... Saps? Es crea un vincle,
0: sí,
1: una necessitat.
0: Sí, sí, sí.
1: Això està molt ben pensat.
0: Se t'apareix Déu un dia i et diu has d'unir Frank Sinatra fill
1: Déu,
0: i Sant Frank Sinatra pare.
1: O un enviat, un àngel.
0: Sigui.
1: Sant Gabriel.
0: Tercer i últim motiu.
1: Sant Miquel.
0: Sí, sí, sí. Dada completament real, eh? Atenció.
1: Sant Francisco.
0: Sí, ja ens ha quedat clar, Xuriguera. En Keenan només demana $240,000 perquè, segons diu, no vol ser considerat una persona avariciosa.
3: També és mala sort que m'hagin hagut de venir a segrestar el fill als paios més imbècils de tots els Estats Units.
0: A veure, depèn de com tu miris, Frank. Al final són cèntims que t'estalvies, eh?
3: New York, New York.
0: Quin tio més imbècil. Espero que no fos així, Frank Sinatra.
3: Sí, era pitjor.
0: El pitjor de tot plegat és que després de tot el sarau, quan reben els diners, un dels segrestadors, atenció, té un atac de nervis i acaba alliberant en Frank Sinatra Júnior.
5: Molt bé.
0: Bé, nano, bé, molt bé.
1: No es pot treballar amb gent poc professional,
0: no,
1: eh?
0: No. A més de deixar-lo lliure abans d'hora, confessa el segrest de la seva família.
1: Sí.
0: El delaten a l'acte i els tres segrestadors acaben a la presó. Al principi se'ls va imposar la cadena perpètua, però eren tan tontos, suposo, que amb només 4 anys els van alliberar. Van dir, aquesta gent farà més feina fora que dintre.
1: És poc perpètua.
0: Sí, 4 anys és poc perpètua la cadena, sí. Anem a veure si ha sobreviscut el nostre gos, el nostre quiso.
4: Estic aquí amb...
0: Amb qui, Mercè?
8: Amb el
0: Quico.
1: Quico Sinatra?
0: Quico Sinatra.
4: És que tinc una vista.
0: En Quico de Terrassa. Quico, el segrest va fer que en Frank Sinatra, pare, agafés per sempre un costum. Un costum de dur una cosa a la butxaca. Què hi portava? A. Una foto del seu fill júnior. B. Un grapat de monedes per si havia de trucar des d'una cabina. O C. Un xec per valor de 240.000 dòlars. Ai, ai, ai, ai.
9: Posem el xec.
0: El xec, eh? Doncs el gos és...
5: Ai.
0: Mort.
5: Oh, no.

0: Duia sempre un grapat de monedes a la butxaca perquè va agafar pànic haver de tallar les converses per falta de tenir efectiu quan trucaves des de la cabina. Hi ha dies en què les morts són del tot inexplicables i aquest és un dels casos més flagrants. La situació de tensió que s'ha viscut durant el segrest d'en Frank ha estat tan alta que ens hem despistat massa i hem perdut de vista en Bach, el nostre gos. Com que volia escoltar un músic tant sí com no, se'ns ha escapat, segurament per trobar algun músic de carrer que li animés la tarda, i un dels cops que ha travessat la carretera, un autobús l'ha atropellat. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Milers de mestres i professors es manifesten ara al centre de Barcelona per reclamar una rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. Avui es fa la primera jornada de vaga de les tres que hi ha convocades fins a finals de curs. Segons el Departament d'Educació, el seguiment és d'un 11%. La USTEC, que és el sindicat que convoca, ho eleva al 70%. El sindicat que lidera les protestes assegura que, si els donen 400 euros mensuals d'increment, podrien desconvocar les vagues. Barcelona Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Sara Cañete, bon dia.
4: Hola, bon dia, Òscar. Doncs nova demostració de força i de malestar del col·lectiu docent. Milers de persones baixen en aquests moments per Via Laietana i se'n van cap a plaça Sant Jaume abans de començar la manifestació, però hi ha hagut declaracions dels sindicats. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, ha desmentit en part que es tracti només de 400 euros. Diu que és una proposta possible a la que es podria arribar dijous, però que s'ha de revisar el conjunt de l'acord que es va signar amb els dos sindicats minoritaris amb Comissions Obreres i UGT, i han insistit a demanar dimissions per l'afer dels Mossos d'Esquadra infiltrats.
5: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en fer, sinó mostra voluntat negociadora.
4: Matilde Seoane i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Més notícies amb Joan Bota.
6: Infermeres i infermers es concentren avui davant centres sanitaris de les quatre capitals catalanes per reivindicar la seva feina en el Dia Internacional de la Infermeria. Ho fan amb el lema "Les infermeres ja no callen" i reclamen millors condicions. A Girona s'han concentrat davant les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem cap allà, Núria Pereira.
7: Bon dia. Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagin més necessitats sanitàries que els professionals d'infermeria han d'assumir, tot i que diuen que no se'ls compensen econòmicament. Ho ha explicat el secretari provincial de Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
8: Tot això doncs ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Però això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
7: Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina, o perquè canvien d'àmbit, o perquè marxen a altres països europeus on estan ben valorats i tenen millors condicions. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Salt.
3: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors interins de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos aquells empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés. S'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. Per als que no han superat unes oposicions, considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o a la Seguretat Social per tal que obri un expedient sancionador. Aquesta nova sentència del Tribunal Suprem arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no es compensava degudament.
6: El primer ministre britànic, Keir Starmer, diu al seu gabinet que continuarà governant i que no ha activat cap procés de canvi de lideratge. Un missatge amb què Starmer busca afrontar la crisi interna desencadenada per 78 diputats del Partit Laborista que li demanen que dimiteixi o que elabori un calendari de sortida davant la debacle electoral. A les eleccions de la setmana passada, el gabinet de Starmer està dividit sobre la seva continuïtat. Avui mateix ha dimitit una ministra subalterna en protesta per la situació. En canvi, el ministre de Treball, Pat McFadden, compartia amb la premsa el que Starmer ha dit de portes endins.
9: Continuarà amb la feina, com ha de fer, com la gent vol i espera que faci. Ha rebut molts suports per la seva feina. Seguirà amb la feina com li correspon i com s'espera d'ell.
3: L'organista Montserrat Torrent rep el Premi Alícia 2026 a la trajectòria en l'any del seu centenari. L'Acadèmia Catalana de la Música la considera una de les figures més destacades de la interpretació organística amb una trajectòria que inclou més de 1.700 concerts arreu del món i una extensa discografia en orgues històrics. El reconeixement s'inscriu en l'any Montserrat Torrent. Amb més de 7 dècades de recorregut professional, Torrent s'ha dedicat a la interpretació, a la pedagogia i a la recerca. Al llarg de la seva carrera l'han reconegut amb la Creu de Sant Jordi, els Premis Nacionals de Música o el Premi Ciutat de Barcelona, consolidant-se com una figura de la música catalana i un referent internacional. Esports, amb Marta Garcia.
10: Sessió suau del Barça este matí després de la rua de celebració ahir pel títol de Lliga i de cara al partit de demà en el camp de l'Alavés. No hi seran Lamin Yamal per lesió ni Rafinha per sanció. Ara comença la compareixença de Hansi Flick. La 36a jornada de Lliga s'obri avui amb 3 partits. Celta Llevant, Betis Elx i Osasuna Atlètic de Madrid. L'empat a 1 del Girona ahir en el camp del Rayo deixa els de Mitchell amb 39 punts marcant la permanència. Quarts per la cua i dijous rebran la Reial Societat. L'Espanyol per la seva part és 16 amb els mateixos 39 punts que el Girona i demà rep l'Atlètic Club, justament l'últim equip contra qui van guanyar els blanquiblaus. En l'ACB a les 8, bàsquet Girona Baxi Manresa a partir de la 31a jornada de les 34 que té la Lliga regular. Quarta etapa del Giro ja en territori italià després de les etapes inicials pel Bulgària. Són 138 quilòmetres de recorregut entre Catanzaro i Cosenza i amb l'uruguaià Guillermo Silva de l'Astana amb la malla rosa de líder. Casper Ruud és el primer quart finalista del Masters 1000 de Roma. Acaba de superar l'italià Lorenzo Musetti en 2 sets. I en l'europeu de taekwondo que se fa a Múnich, la sadurdinenca de 20 anys Elsa Secanell competeix avui en la categoria de menys

0: Com ho faries, Òscar?
1: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho. Veus?
2: De dilluns a divendres de 4 a 7...
0: La millor hora del dia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Pam, pam, pam, pam.

0: I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Estava parlant amb una persona que ara mateix ens està escoltant.
0: Val.
1: Però no en el temps present.
0: Ah, o sigui, està posant el programa d'ahir.
1: Ens posarà...
0: Sí?
1: Però clar, ella ens està escoltant ara mateix.
0: D'acord.
1: Però clar, no ara mateix. Sinó a les 3 de la matinada.
0: Per ell és ara mateix, per nosaltres
1: clar,
0: és el futur.
1: Per ell és ara mateix. Per tant, et parlo a tu, Miquel de Sabadell.
0: Miquel de Sabadell.
1: Que reparteixes pa.
0: Oh, el fas o només el reparteixes,
1: Miquel?
0: A la matinada.
1: Miquel? No, el reparteix. El reparteix. I ens segueix a les 3 de la matinada,
0: oi.
1: Perquè de vegades sempre ens preguntem, escolta'm, i a les 3? De 3
0: un aplaudiment per aquests 3 de la matinada, que
1: la
0: també han augmentat, eh? Hem duplicat els oients a les 3 de la matinada.
1: No, increïble, i per això ens escolta a les 3. Per tant, Miquel, moltes gràcies. Diu, enhorabona, són molt interessants tots els temes.
0: Oh, i quin és el que més t'ha agradat?
1: Vinga, Miquel, no, però Miquel ara no contestarà, que contesti al futur, no?
0: Ho estic fent com un...
1: Va, Miquel, contesta.
0: Com un, com es diu el joc aquell de... És igual, ara no m'està sortint Michael J. Fox, aquella pel·li. Regressa al futur, això.
1: Amb una mà una barra de pa i a l'altra el mòbil del programa, per respondre.
0: Mira, hi ha moltíssima gent que ens escolta a les 3 de la matinada, t'ho he de dir, fins i tot companys aquí a la ràdio.
1: Epa!
0: Fins i tot companys aquí a la ràdio.
1: Tenen insomni, o que treballen.
0: No diré aquí, que treballen. Bueno, jo diré l'Àlex Bosch. Una abraçada a l'Àlex Bosch, que fa matinades aquí a la ràdio.
1: Perquè m'heu preguntat, si no ho anava a dir.
0: Perquè m'has punxat, nena, perquè m'has punxat. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discipio. I avui és dimarts. La solució té un nom, el sap tothom, i es diu Xavi Pérez Izquierdo. Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Mira, contenta de veure't. Avui hem fet una miqueta de classe dels cargols, els tres.
2: Ha estat molt xulo,
0: En dues taules estàvem asseguts tres. En Xavi s'ha posat al mig del papa i la mama.
2: Sí.
0: Amb la teva tablet, has vingut a fer deures.
2: Ai, no parles
0: del papa, ja estàs del papa, nen. Tu avui fas doblet, eh? Què és això d'anar al matí?
2: Mira, i espera't.
0: Espera't, Encara ja aniràs a la tarda. Sí, no, a la tarda dels divendres, hi ets?
2: A la tarda dels divendres.
0: Tarda
2: encara
0: dels divendres.
2: No em pregunteu a quin poble, perquè encara no ho sé.
0: No sabem el poble més feliç.
1: Però
0: encara.
1: Al matí he fet un paper com molt més...
0: seriós.
2: Institucional. I ara també,
1: Ah, sí? Aquí també? Ah, en nom de tu mateix. Sí. Representa de tu mateix.
2: Avui parlem de noms.
0: Ai, no facis espòiler!
2: Per favor!
0: Abans de l'espòiler, us he d'explicar una cosa xula.
2: Ostres!
0: A veure, ja sabeu que tenim el WhatsApp de la solució. Te'l saps de memòria, Xavi?
2: Sí.
0: A veure.
2: Jo poso el WhatsApp de la solució
0: 677.
2: Amb l'Elisenda Carot.
0: 677.
2: 677. A veure, 38, sí? 77, 19.
0: Perfecte, no aplaudirem per en Xavi.
1: Bravo.
0: Esquerra, clar que sí.
1: Molt bé, professor.
0: El 677, 38, 77, 19. Aquest és el nostre número de WhatsApp.
2: Correcte.
0: A través del qual us podeu comunicar sempre que vulgueu i desitgeu per explicar-nos el que us doni exactament la gana. Ara bé, nosaltres hem creat... una comunitat de la solució. Voleu formar part d'aquesta comunitat de la solució?
2: Sí.
0: Que us enviem... Dic una cosa. Fem vídeos en exclusiva només per la gent de la comunitat.
2: Ho he vist. Avui, de fet, he participat.
0: Avui he sortit el vídeo! És tan fàcil com ens envieu un WhatsApp i ens dieu vull formar part de la comunitat. Nosaltres us enviem l'enllaç en exclusiva per entrar a formar part d'aquesta comunitat. Important, quan entreu en l'enllaç, activeu el símbol de la campaneta, perquè així us hi arriben els avisos.
2: A mi m'ho han hagut d'explicar avui a la redacció. Dic, no he rebut el vídeo, què és això?
0: T'ha començat a enfadar, no he rebut el vídeo.
2: M'has de donar la campaneta!
0: La comunitat de la solució, si voleu formar-ne part, ja ho sabeu, al 677-38-77-19 i ens dieu, vull formar part de la comunitat. Us enviem l'enllaç en exclusiva. Avui, ara el Xavi ha fet una mica spoiler, però us portem una solució curiosa. Avui parlem de cognoms. D'on venen els cognoms? El nostre

0: El nostre cognom explica qui som. De vegades, el cognom d'un professional s'escau molt bé amb el càrrec i l'ocupació. Per exemple, un pagès que es digui, no ho sé, Anselm Pera, no? O un tècnic forestal que es digui Bosch, de cognom.
1: Ah, sí.
0: D'això se'n diu, quedeu-vos amb el concepte, aptònim. Els cognoms poden influir en la nostra futura professió. Si ens diem pota de cognom, hi ha més probabilitats que siguem veterinaris o no? Mm. O que ens agradi la fusteria, si ens diem pota, no?, per exemple. Per cert, per les taules, Pota sí, de taules, que t'he vist que m'ho mirava raro. Per cert, les persones que tenen el mateix cognom tenen lligams familiars. Tots els Pérez venen del mateix lloc, com en Xavi, per exemple. Són parents entre si, originàriament. Doncs mireu, la solució a aquesta i altres preguntes la té un aplaudiment fortíssim per la Mireia Nieto. Molt bon dia, Mireia.
2: Bon dia.
0: Com estàs, estimada? T'hem fet córrer, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: La gent haurà dit, tanta, aquesta intro tan llarga, que s'empatollen.
3: Què serà?
0: Que t'ha enganxat la justificadíssima sí. vegada mestra.
2: Mai havia corregut tant.
0: Què tal la Diagonal a 400 graus al sol?
2: Uf, sí, mira quina cara tinc, tota vermella. Però estic aquí a tope.
0: Aquí a tope. Ara et deixarem respirar, Mireia, no pateixis. La Mireia Nieto és genealogista, és experta universitària en genealogia i arxius per la Universitat de Córdoba i dirigeix el portal tataranietos.com. Dir-se Maria Nieto i investigar el passat... I també té el seu, no? També és una mica un aptònim, no?
2: Sí, és un aptònim, però em conec un genealogista que encara em supera.
0: Ei. Com es diu?
2: Victorio Heredero.
0: Uau!
4: No!
2: Es dedica a caçar hereus, a trobar persones per tenir herències.
0: Deixeu-me dir una cosa.
1: Que truqui.
0: Que truqui aquesta persona,
1: si
0: Heredero.
1: És viu, no?
0: Entenc. És viu, no, el senyor Heredero?
2: Sí, sí, sí. Val.
0: Bueno, que sapiguem, no? L'últim cop que vam parlar-hi, no? Juguem?
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Déu meu.
0: Sí. És que en Xavi aquest matí ha estat trastejant i diu, ai, podríem jugar, fem una cosa. Avui parlem de cognoms, però també parlarem d'aptònims, és a dir, un cognom que al final s'adiu amb la feina que fem, en aquest cas, no? I en Xavi s'ha preparat una espècie de concurs. 93-201-7474. Sabeu quin és el premi? A veure, fes-me un silenci, Albert. No hi ha premi. Però no passa res. El premi està amb nosaltres.
1: Home.
0: Passem una bona estona.
1: El millor premi que parlar amb vosaltres.
0: Et dic una cosa, els oients de La Solució, sí. El seu premi és formar part de la nostra comunitat.
1: Res m'agradaria més, com a oient de La Solució, que trucar i que m'enredéssiu vosaltres dos.
0: Home, i et dic una cosa, és el concurs que no enganya. No hi ha premi.
1: No,
0: és passar-ho bé.
1: Sí, sí.
0: 93-201...
3: No podeu reclamar el premi, no el podeu reclamar.
1: M'agrada molt com a títol, El concurs que no enganya.
0: 93-201-7474. Voleu jugar amb nosaltres? Res, en Xavi Pérez Esquerdo us farà una pregunta i així jugarem i anirem descobrint diferents aptònims. I també parlarem amb persones que tenen un cognom aptònim. Per exemple, com diríeu que es diu el director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida?
1: Ostres, doncs... de Lleida, potser Boira.
0: Josep Presseguer. De seguida parlarem amb ell. Abans, però, una pregunta per la Mireia. Mireia, des de quan es té constància que existeixen els cognoms?
2: Doncs des de que tenim documentació notarial.
0: Ah.
2: Perquè és allà on comença la necessitat d'establir quines persones estan deixant herència o estan limitant les seves terres... i també, bueno, documentació judicial i d'aquest tipus. És a dir, tenim els cognoms de la gent important.
0: Amiga, i ho podem datar, això? És a dir, quan hi ha registre?
2: Doncs segle XI, XII, XIII, comença a haver-hi, encara que a l'època de la Roma antiga feien servir cognoms.
0: Ah, per diferenciar-se els uns dels altres, no? I amb què tenien a veure els cognoms? Amb les professions?
2: Doncs els cognoms comencen a ser... patronímics, és a dir, diferencien una persona del seu pare o d'altres familiars, gairebé sempre el pare. Són acompanyant el nom, dient jo soc Pere, fill de García. García era un nom molt comú a l'edat... era molt comú en aquella època, ara sí? És un cognom, gairebé ningú es diu García.
0: Ara que gairebé ningú es diu García, tu?
3: De nom.
2: De nom.
0: Ah, de nom. Val. Entenc. D'acord. Era per diferenciar-se dels teus pares, dels teus avis,
2: Sí, i anava variant generació tras generació.
0: Ah, amiga. Per tant, és cert allò que diuen Fernández o Pérez, que són fills de Pere o de Fernando?
2: De Pere.
3: O sigui, González és fill de Gonzalo.
2: Exacte.
3: Fixa't.
2: O potser podia ser el seu avi, també. però normalment era el pare.
4: Vale. Entesos.
0: Deixeu-me saludar el Carles, que ha trucat, molt cridat pel nostre concurs que no enganya. Carles, bon dia. Com estàs,
5: hola,
0: Carles?
5: Molt bé.
0: Vols concursar el concurs que no enganya, oi?
5: Bueno, no, m'ha vingut a la memòria un de molt simpàtic i el voldria...
0: Home, endavant, a veure. Endavant, a tot això, aprofito. Carles, avui estic sent una mica caos, però vull crear el caos. Avui estem demanant precisament això, si us venen al cap aptònims diferents, oi, Fran? La nostra crida vindria a ser aquesta, eh?
1: No, sí, al 93-201-7474 o al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19. Aquest on esteu demanant formar part del canal de la solució i del WhatsApp, ens esteu enviant també aptònims, insisteixo, això que diré ara són aptònims reals, que ens han enviat els nostres oients. Per exemple, la Mila diu: sabíeu que a Alacant hi ha una ginecòloga de la clínica Vista Hermosa, això per començar, però que es diu... és la doctora Débora Labios.
0: No!
1: Sí, sí, ho hem confirmat, no perquè
0: la Mireia
1: ens creiessin
0: cares,
1: Mila.
0: Mireia, pots dir el que vulguis quan vulguis, eh?
1: Per cert, em recorda que Javier Cámara és actor.
0: Cámara,
1: actor, i Blas Cantó és cantant, que ja porta la definició. Però ens ha escrit...
0: Quin geni.
1: L'Aina.
0: Què diu l'Aina?
1: Que és la filla de Bernat Rubí. Bernat Rubí fa 40 anys que té una professió.
0: No.
1: És una professió.
0: No, és...
1: Que és la joieria.
0: Oh, bravo!
1: Efectivament. Oh, bravo. No, i que la trobem aquí al costat de la ràdio, eh? Està aquí a l'Illa Diagonal. Per tant, si vol portar una pedra preciosa...
0: Que es digui Rubí,
1: com a premi, si podem regalar una pedra preciosa, un diamant.
0: Avui crec que estem fent un gran recull d'aptònims. Sé que sou molts, que veig la Susana que va de cul a les trucades. Carles, a veure, abans de concursar el concurs del Xavi Pérez Esquerdo, el concurs que no enganya, digue'm quin és l'aptònim que havies pensat.
5: Bueno, doncs és un cognom que és castellà, que és sobre una dona que es diu Dolores Fuertes de Barriga.
0: Dolores Fuertes de Barriga. Això ho haurien de xequejar, perquè jo crec que és un fake. Ara li preguntarem a la Mireia. Mentre, Carles, et demano dues coses. Espera't un moment, que ara concursaràs, i treu el mans lliures, que et sento així una mica regulero. D'acord? No pengis. Fins ara, bonic. I mentre, deixeu-me saludar, ara sí, en Josep Presseguer. Josep, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
6: Doncs pues molt bé.
0: Em sembla fort perquè en Josep Presseguer és director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida. Tu et dius Josep de nom, sí. Aquest és el teu cognom. Tu vas decidir treballar del que treballes a causa del teu cognom o et va condicionar?
6: No, de cap de les maneres. Jo crec que ha estat una feliç coincidència. A part, he estat molt bé a tots els treballs on he estat i tots relacionats d'alguna manera o altra, excepte amb alguna petita variació d'algun temps, amb el meu cognom.
0: Per tant, sempre has estat relacionat amb l'agropecuari, diguem-ne.
6: Sí, perquè jo vaig començar ja fent estudis de la Comunitat Europea, a la Unió Europea, i aleshores ja era responsable en matèria agrària, a nivell de la Generalitat de Catalunya he estat a la Conselleria d'Agricultura, després he estat de gerent amb una associació de fruticultors, després director amb una cooperativa de fruita, és a dir que i ara de gerent al director gerent al Parc Agrobiotec de Lleida. Escolta'm, no em puc queixar, el nom m'ha seguit,
0: i
6: és
0: tant.
6: Evident, i l'ofici jo crec que també.
0: I escolta'm, Josep Presseguer, ara et diré Presseguer, la teva família s'hi han dedicat també al sector primari? No, ets el primer, eh?
6: No, sóc el primer i a part la meva família ve de, diguem-ne, no, mai ha estat relacionada a nivell d'avis, segurament que tots tenim
0: segur,
6: avis que s'han dedicat al sector primari, eh? Però, diguem-ne, d'ofici no.
0: Doncs escolta'm, mira, només queda per dir-te una cosa, proposo que feu servir a la propera campanya publicitària en Joan Pera. Així t'ho acabes de reblar, eh? Josep Presseguer, director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida. Gràcies per haver-nos atès en aquesta breu trucada. Una abraçada molt forta. Fins ara.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, guapo. Adéu. Va, anem al concurs, que no enganya. Carles, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Ara et sento molt millor, Carles, on vas a parar.
7: Sí,
0: va, vinga, pregunta del Xavi.
3: Va, Carles, som-hi. És, a més, una pista perquè l'hem deixat al canal de la Comunitat de la Solució. Així que heu tingut temps per pensar la resposta. Et donaré tres noms, Carles, i m'has de dir qui va ser la persona encarregada de la gespa del Camp Nou als anys 90.
0: A veure, tic-tac. Tres
3: opció
0: opcions,
3: A, Maria Flor Seca, Gabriela Malaherba o Josep Campreciós.
0: Quina diries si és la correcta, Carles?
3: La persona encarregada de la gespa del Camp Nou als anys 90. Maria Flor Seca, Gabriela Malaherba o Josep Campreciós?
8: El Josep Campreciós.
0: Josep Campreciós, i la resposta és...
3: Correcte!
0: Gràcies, Carles, bonic. Una abraçada.
3: T'endús un no premi.
0: Adéu, guapo. Carles? Ah, ja ha penjat el Carles, ha dit, val, fantàstic i perfecte. Ara
8: anirem amb...
0: Ah, Carles, que et deia que gràcies per participar al concurs que no enganya. Una abraçada, bonic. Fins ara.
8: Adéu,
0: adéu. Avui estem fotent un merder de trucades. Ja
1: no, és que, perdona, la Mila diu que ens en recordem de Patricia Botín.
0: Sí. Home.
1: Diu perquè els més es dedicava als assumptes de diners i perquè Botín era el que s'emportaven els lladres habitualment. Mm. Això és el que diu la Mila i diu a la Rosa, a la meva feina hi ha una persona que es diu Rei Rojo, impossible actualment.
0: Rei Rojo, impossible.
1: No, és que la gent posa les seves agotacions també.
0: Escolta'm una cosa, Mireia, segons diversos textos històrics, és a partir del segle XI als comtats catalans, almenys, que el cognom agafa entitat pròpia. Per què passa això?
2: Doncs és la necessitat de distingir persones la que ens ha impulsat a tenir cognoms i també sobrenoms, que a vegades són els sobrenoms que acaben sent cognoms o van a part.
0: Un mal nom podria ser, no? També, allò que dius, li deien, jo què sé, l'usurero, i que de sobte es digui així de cognom, eh?
2: Sí, tenim mal noms que són cognoms com bastardo.
0: Ah, clar.
2: I es poden canviar.
0: Es poden canviar? És a dir, sí. Si tu et dius bastardo de cognom, et pots decidir canviar el nom?
2: Sí, la llei t'empara, perquè considera que hi ha noms de família que són perjudicials per tu.
0: I això passaria, per exemple, posem que jo em dic bastardo de cognom i tinc dos fills, que també se'n diuen. Si jo em canvio el cognom perquè la llei m'empara, perquè és pejoratiu per la meva persona, automàticament se'ls hi canvia la meva descendència o han de fer el mateix procés?
2: Doncs si són menors d'edat, canviarien amb tu, però si són majors d'edat, ells decidirien si també volen canviar-se.
0: Ah, amiga, haurien de decidir en cada, en cada situació.
3: Clar, i després en un testament, què passa? Ja no et dius com diu el testament, Elisenda?
0: Oh.
3: Ja no et dius bastardo.
0: Suposo que pots acreditar, no?
3: Clar.
0: Has de portar el paper. Has de portar el paper, me'n vaig canviar el cognom.
3: És que m'he canviat, eh?
0: Ja, sí. De bastardo a bonito, a querido. Va, deixa'm saludar l'Enric. Enric, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Que et vols concursar, no, Enric?
9: Sí, bueno, les dues coses, i també per comentar-vos un abdomen que
0: Epa, farem doblet. Us demano a tots els que teniu ara mateix el telèfon en espera, l'Enric, l'Andreu, en Jordi, us demano que traieu el mans lliures, perquè si no, no ens en sortirem, perquè us sentim fatal, com la meva frase de sempre, eh? Bob Esponja sota el mar.
9: Jo no estic amb mans lliures, jo estic amb el mòbil, amb normal, eh?
0: T'has de comprar un mòbil, Enric, eh? Ja t'ho dic ara, eh?
9: Sí,
0: que
9: sí,
0: sona, sona l'any 92.
9: No,
0: va, Enric.
9: Potser n'estic, potser traia una mica de reverb aquí, on estic.
0: Pot ser. Va, comenta'ns aquest aptònim que et ronda pel cap i vols compartir.
9: Mira, jo sempre m'agrada la música i jo penso que hi ha uns cognoms que et predestinen una mica. Jo penso que si et diu bass guitar, doncs només pots tocar el baix.
0: Clar, no? Clar. Clar.
9: Em feia molta gràcia comentar-vos-ho.
0: M'agrada molt, Enric, que ens hagis comentat. Va, fem una pregunteta amb el Pres Esquerdo.
3: Va, som-hi.
0: Foli.
9: Molt bé.
3: A què diries que es dedica Ataulfo del Hoyo? Ataulfo del Hoyo.
1: T'ho has inventat, Xavi.
3: T'ho prometo que ho hem estat mirant.
1: És una persona real, eh?
3: Fran, tu i jo hem estat mirant que realment existissin aquestes persones.
0: Ataulfo del Hoyo.
9: Ja m'estic imaginant.
1: Ataulfo del Hoyo.
3: Pot ser que sigui assessor jurídic de la funerària municipal de Palma, que sigui sepulter del municipi de Caldas, a Colòmbia, o vigilant de seguretat del cementiri de Càceres.
9: Hòstia, per aquí anava la cosa, però jo no sé, jo diria la primera. Va.
0: La primera, que és assessor jurídic de la funerària municipal de Palma, i la resposta és...
3: Correcte! Oh, molt bé, el senyor de l'Hoyo!
1: Increïble que s'ha tirat, tu.
0: Mare de Déu, avui...
3: I el viva
0: el Hoyo. Us hem de dir que tots els aptònims que estem comentant avui són reals, tots els que surten al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Enric, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
9: Fins
0: ara. Adéu, adéu. Andreu, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Tens un aptònim de Girona. Quin és, fot-li?
10: És molt divertit. És el carrer de l'Argenteria i el joier. Ojo, eh? El carrer de l'Argenteria i el joier.
1: Sí.
10: Es diu Pere Quera.
0: Oh, sí, Pere Quera.
10: Tant Pere com Quera vol dir pedra. Per tant, aquest senyor podia ser joier o picapedrer. Però...
0: per duplicat, eh? Pere Quera.
10: No, per triplicat, triplicat. Pere Quera, joier i el carrer de l'Argenteria.
0: Oh, boníssim. Un aplaudiment per aquesta proposta que ens fa l'Andreu. Andreu, gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada molt forta. Ah, espera, espera.
1: Un moment.
3: Acaba el concurs.
10: Sí, només vull recordar que als anys 90 el director general de pesca es deia Jordi Peix. i el líder de l'Unió de Pagesos es deia Joan Cavall.
0: Correcte.
1: Sí, i tant, i tant.
0: Boníssim, en peix i en cavall, sí, sí. Eh? És boníssim, això. Sí. Andreu, ara sí, gràcies per trucar.
10: Ah, i una darrera cosa, els Peris i els Gomis, els Peris i els Gomis, sí? Són llinatges catalans, diferents dels Pérez i els Gómez. I molts d'aquests han estat traduïts al castellà per funcionaris que van començar el registre civil al segle XIX.
0: Mira, com que tenim la Mireia, crec que aixecava sí. El dit. A veure, Mireia...
10: I cognoms Peris... com Marco, són sí. Marcó.
0: Espera't, Marcó. Anem per part, Jordi. Peris i Gomis, què passa amb aquests Peris i Gomis?
2: Peris i Gomis, aquestes is finals indiquen més aviat que seran de València.
0: Ah, valencians, que no pas catalans. I això que diu del registre, que no els van deixar traduir? Cert, no cert?
2: Doncs, a vegades, quan anaves al registre civil, els primers anys, traduïen el castellà els teus cognoms catalans o bascos. I és una cosa que ara podem nosaltres reclamar que es reverteixi.
0: Bueno, t'he de dir, Jordi, que jo conec un cas de molt a prop, que eren quatre germans, i els quatre, cadascun del registre, li van inscriure el cognom com els hi va sortir del papo, I cada quatre, aquests quatre germans, cadascun té un cognom diferent.
3: Oh, que bo.
0: No diré quin és, perquè si no se sentiran apel·lats, sobretot la meva amiga, que em trucarà i m'esquilarà. Jordi, gràcies per trucar-nos, bonic, una abraçada.
10: Andreu,
0: una abraçada, bonic. Adéu.
3: Estàs canviant també els noms i els cognoms i tot.
0: Marejant. És que ara sí que anem amb en Jordi. Jordi, bon dia.
11: Hola.
0: Hola, Jordi, com estàs?
11: Hola, bé. Mira, jo vaig intentar entrar a l'altre programa que vau fer dels cognoms.
0: Sí, i ara, no, ara ho has aconseguit. A veure, fot-li, Llongueres. Sí. D'on ve Llongueres?
11: Sí. Mira, el senyor Domingo Llongueres va venir de França a l'any 1660 i va aterrar a la masia Calperdut d'Esparreguera. I llavors el cognom Llongueres va néixer al Baix Llobregat.
0: Però ara no acabo d'entendre, però això no és pas un heptònim, no?
11: No, jo és sobre cognoms, no sé si...
0: Ah, perquè tu volies parlar sobre cognoms, punyetero, sí. Pensava que era sobre heptònims, d'acord.
11: No, perdó, jo ho dic sobre els... He trucat sobre els cognoms, que l'altra vegada que vau fer dos cognoms em vaig quedar una mica fora, que no vaig poder entrar, i era per dir només això.
0: Ai, ara m'ha sabut greu, Jordi, doncs un altre dia, escolta'm, tornarem a fer el tema cognoms a l'ús i dedicarem més trucades al respecte. Una abraçada, Jordi.
11: Pues va,
0: fins
11: igualment.
0: Ara, guapo. Adéu. Ara m'ha sabut greu. Avui estem parlant d'heptònims. Us demanem allò d'un cognom que sembli fet expressament per el càrrec, per la posició, per la feina que tenim. Avui hem parlat amb en Josep Presseguer, hem sentit, no?, el cavall, el peix, no?, que ens han dit tota aquesta sèrie d'heptònims. També en tenim a través del WhatsApp.
1: Sí, n'hi ha un que segurament ja l'heu vist a través dels mitjans de comunicació, però el posem també a l'antena de la solució. Ens el recorden la Clara, el Carlos, que és aquest responsable del servei de canvi climàtic de Copernicus, que, com tothom sap, es diu Carlo Buentempo.
0: Oh, i tant, amb Buentempo.
1: No, ho tenim vist.
0: Va, fem una pausa i a la tornada...
1: Més heptònims. Ai,
0: parlarem amb una odontòloga, especialista en implantologia i pròtesis dentals.
1: No.
0: Aneu fent apostes de com es diu, va.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
13: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
14: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
15: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
16: D'acord.
15: Quin és l'autèntic operador 100% català?
16: Vera.
15: I el més ben valorat pels usuaris?
16: Vera.
15: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
16: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
15: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
16: Vera.
15: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
17: Vine a Caudet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Caudet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
18: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
19: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
18: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
20: Bon dia, Pitu!
21: Un avi
20: un lloro i la intel·ligència artificial.
21: En ell jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
22: Bon dia, Jordi.
20: Una humanitat sense límits.
21: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
23: Això no t'inquieta?
21: No, al contrari, em sento normal.
20: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 2 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de cognoms, de l'origen dels cognoms, i hem marxat a una segona branca, que és aquest nom propi de persona que té una relació semàntica directa, sovint curiosa o irònica, amb la seva professió, el seu caràcter o els seus trets físics, que serien els aptònims. Hem parlat amb en Josep Presseguer, director gerent del Parc Agrobiotec de Lleida, i hem marxat de la publicitat dient-vos que tenia punxada una persona que és odontòloga, és especialista en implantologia i pròtesis dentals. La tenim al telèfon. Rosa, molt bon dia.
25: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Rosa?
25: Molt bé. Aquí, mira.
0: Rosa, tu et dediques al món de l'odontologia? I sí. Quin és el teu cognom, Rosa?
25: Muela.
0: Rosa Muela. Bravo, em sembla extraordinari. Bravo, i fantàstic.
1: Bravo.
0: Quantes vegades t'han fet la broma, Rosa?
25: Doncs moltíssimes. Des que vaig començar a la universitat fins ara.
0: Et vas plantejar no agafar aquesta branca de la medicina només per evitar que et fessin bromes?
25: No, bueno, és que no m'ho vaig plantejar. I va arribar sol i quan vaig arribar a classe em vaig donar compte que era... Sí, sí.
0: Que era un aptònim, no? Tu t'imaginaves al llarg de la teva carrera que acabaries dedicant-te en aquest món amb aquest cognom?
25: No. No, jo volia ser metge. A casa meva tothom es dedica a la branca sanitària i jo volia ser metge, però al final vaig decidir fer odontologia i bueno, fins aquí. La meva germana també és dentista.
0: No m'ho puc creure.
1: No.
0: De veritat?
1: Muela.
0: O sigui, les dues germanes Muela són dentistes.
1: Com es diu, seny?
25: Exactament.
1: Ah, no, estic Muela.
0: Com es diu de nom, si es pot saber, eh?
25: Georgina, Gina.
0: Gina Muela. Gina Muela i Rosa Muela, que sapigueu, ara es quedarà tothom perquè és la millor publicitat mai feta.
1: Però és que jo tinc un client, de la
0: Rosa. Què dius? A veure, foli.
1: No, que tinc un client, l'Eric Ribas, diu, soc client de la doctora Rosa Muela. Una abraçada.
0: Per favor, m'encanta.
1: Soc de Ribas de Freser. Com té les dents, l'Eric?
0: Diu, sí, a veure, com són les dents de l'Eric, Rosa?
25: Digue'm, perdona.
0: Les dents de l'Eric les té ben cuidades, bé?
25: Sí.
1: Eric Ribas.
25: Sí, es cuida.
1: Eric Ribas i és de Ribas de Freser.
0: Boníssim, això també. També és un aptònim. Rosa Muela, odontòloga i especialista en implantologia i pròtesis dentals. Gràcies per haver-nos atès. Una abraçada bonica.
25: De res,
0: fins
25: a vosaltres. Una abraçada.
0: Adéu. Ai, senyor. I ara jo us pregunto, un gerent d'un club nàutic de Sant Feliu de Guíxols, com es podria dir de cognom? Va, Mireia.
26: Mar,
0: per exemple, es podria dir Mar.
1: Bona.
0: Ona, boira. Maribel, molt bon dia.
27: Molt bon dia.
0: Maribel, tu ets la gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Quin és el teu cognom?
27: Pues, Vela.
0: Maribel Vela.
1: Bravo.
0: Per favor, la gent al principi deu pensar que és una broma, no, Maribel?
27: Mira, la veritat és que la gent se fixa i és molt divertit perquè, a més, en aquest món del Club Nàutic doncs, fem moltes activitats de vela, estem federats de la Federació Catalana, l'Espanyola, i moltes vegades la gent s'aguarda els contactes com Xavi Vela.
0: Clar.
27: Però és perquè és el de la vela. I a mi m'ha passat moltes vegades però també Carlos Vela, no.
0: Hosti, és boníssim. Clar, la gent deu tenir Maribel Vela, és la de la vela.
1: La
0: no, però és que és Maribel Vela, vela. És vela al quadrat, vela. Perquè fa vela i, a més, és gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Maribel, gràcies per haver-nos atès. Endavant les atxes o endavant les veles, eh? Que s'inflin fort. Una abraçada.
27: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu. Vela. Ja ho sabeu, 93-201-7474, 677-38-77-19. Podeu dir la vostra. Teniu algun aptònim curiós, algun cognom d'aquells que dieu s'ha de destacar?
1: Doncs sí, el Manel concretament diu que coneix una persona que es diu Narcís Rosés Atmetller i que fa de jardiner.
0: Oh,
1: increïble, aquest combo que ens expliques, Manel. I atenció al Sergi, és ell en primera persona que ens ho explica. Diu, jo i el meu germà treballem amb una cristalleria. Sabeu com ens diem de cognom?
0: No, a veure, vidre.
4: Mirall.
1: En castellà.
0: Espejo.
1: Buah, el Sergi Espejo i el seu germà treballen amb una cristalleria. I l'Eva té un veí al poble que es diu Josep Fill de Déu.
0: Fill de Déu.
1: I a què s'encarrega? De muntar el pessebre cada any al poble.
0: Això també és interessant. Mireia Nieto, la tenim aquí amb nosaltres a l'estudi 1, ella és experta en genealogia. Ara has sentit això, fill de Déu, i has aixecat les celles. Sí. Què vol dir això?
2: Això estic gairebé segura que estem parlant d'una persona que descendeix d'algú expòsit.
0: Ah, expòsit és els d'Olofeu, aquí a Catalunya, exacte. Els d'Olofeu, que són persones orfes.
2: Exacte, que no tenen pare, mare, coneguts. Es podia posar un nom que fos qualsevol, un García, un Martínez, sí. Un Valls, perquè no hi havia, no estava establert que s'hagués de posar Déu l'Ofeu.
0: D'acord.
2: Així que qualsevol dels nostres cognoms podrien que ens semblen...
4: O sigui, nom de Déu també, per exemple. Exacte, un amic sí. Es diu nom de Déu de cognom. Mm-hmm. O sigui, podria ser que fos algun parent...
2: Segurament.
4: Orfe.
0: Uau. Per cert, 93-201-7474, si voleu dir-nos aptònims o si voleu participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdó, el concurs que no enganya, eh? Mira, no diré els cognoms, sí. D'acord? Farem al revés. Tenim al telèfon la Isabel. Isabel, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
0: Com estàs, Isabel, estimada?
5: Molt bé. Us estava escoltant i dic, ostres, mira, jo fa temps que ho pensava. Si
0: home.
5: Mira el meu també de cognom.
0: Isabel, tu a què et dediques?
5: Jo sóc mestra jubilada i el meu nom és Isabel Mestre.
0: Bravo!
1: Bravo! El millor dia perquè truqui una mestra.
0: El millor dia perquè truqui una mestra. I escolta'm, em sembla que no ets l'única a la teva família, és a dir, lo dels mestres...
5: No, a la meva família hi ha uns quants mestres i professors, sí.
0: I t'ho han fet notar els alumnes sovint, que tens un cognom que és un aptònim?
5: No. Però bueno, jo és com una predestinació del meu nom, ja.
0: Boníssim. Escolta'm.
5: El meu pare també era mestre, la meva tia, l'altra tia, la meva cosina... N'hi ha molts homes.
0: I tots són mestres de cognom, eh?
5: Mestres de cognom. El que passa que el meu pare, bueno, diu... Nosaltres érem mestres, mestrat, acabat amb maestra, per aquestes coses, no hi havia normalització lingüística, i bueno... No. Però hi ha una part de la meva família que s'ho va canviar de mestres en mestres en
0: B. Home, ara estic pensant que el que ens sobten, no, els aptònims, però en realitat l'origen dels cognoms també n'hi ha molts que eren de la professió. Per tant, té més sentit a l'origen que siguin aptònims tots que no pas el que ens arriba avui en dia, no? Perquè possiblement la família de la Isabel podria haver sigut que li haguéssim posat mestre perquè era el mestre del poble, no?
2: Exacte. Així que, d'alguna manera, són aptònims els cognoms
0: sempre
2: que tenim.
0: Sí. Clar.
4: Tot el que són fusters, ferrers, no? Serra, sí. És perquè devien tenir el pare que era fuster, treballador d'allò.
0: Clar, avui
2: segurament,
0: ja...
2: però potser vivien al costat també del ferrer.
0: És a dir, aquell del Cals Ferrer, no?
2: Sí, el que està aquí. O el nom de la casa, que no havia de ser.
4: I Carot, d'on ve Carot?
0: Carot, no tinc ni idea. Jo segur que és una cosa mal escrita. O que era molt car, alguna cosa,
4: Carot.
0: No sé.
4: Ui, la Carot.
0: Però amb de final, Carot. No ho sé, no ho sabria dir mai. Hauria de buscar l'heràldica del meu cognom, eh?
2: No la busquis, sisplau.
0: No? Ai.
2: Perquè els cognoms no tenen un escut.
0: Ah?
2: No, escuts de cognoms no s'han de comprar. Són les persones i les institucions les que tenen un escut.
0: Ah, amiga. Però en tot cas, si algú sap l'origen de Carot, que m'ho faci saber. Isabel, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica.
5: Una abraçada, moltes gràcies.
0: A tu. Adéu. Jordi, bon dia.
6: Bon dia!
0: Com estàs, Jordi?
6: Bé, aquí el camió a tot el canó.
0: Escolta'm, Jordi, començarem al revés. Digue'm, a què es dedica la teva parella?
6: La meva parella és com el treball en una comercialitzadora de llum i de gas. Tal? Com és Endesa, com és gas natural.
0: Sí.
6: Perfecte. Què passa? Que el seu cognom... és gas.
0: Oh! No m'ho puc creure. És a dir, truca la... Com es diu de nom?
6: Es diu Alexandra.
0: O sigui, truca. Hola, sóc l'Alexandra, Alexandra Gas, truco de la companyia de gas.
6: Correcte. I molta gent es pensava que era la filla del senyor del gas natural.
0: Home, a veure, la filla, com et dius? Ah, no, sóc filla del senyor del gas natural, per favor.
6: És boníssim. Ella podria haver sigut així, tio, m'ha tocat la pobra.
0: Exacte, t'ha tocat la pobra. Va, que en Jordi, fem participar el Jordi al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Jordi, et fem una pregunta, a veure si la saps respondre per no premis. Som-hi. A veure.
4: Mira, abans estàvem parlant amb la doctora Muela.
1: Sí, tant, Rosa Muela, i tant,
4: odontòloga. Tinc un d'aquests que li va el nom.
1: A veure.
4: Et donaré, Jordi, tres noms i m'has de dir qui és responsable d'una clínica dental a Barcelona.
6: A veure.
0: A veure.
4: Doctor Javier Losilla Bocanegra.
1: Molt bé.
0: Aquest és xungo, eh?
1: En el segon cognom, a més.
0: Ja riu.
4: Sí, sí. Doctora Maria Sarro. O Sarro, Sarro, deu ser, no hi ha sent, Sarro.
0: O Sarro, vull pensar que és Sarro.
1: Ho ha escrit ell, però diu...
4: Joana Mola Trencalós.
0: Joana Mola Trencalós.
4: Javier Losilla Bocanegra, Maria Sarro o Joana Mola Trencalós.
0: Bocanegra, Sarro, Trencalós. Què diries, Jordi?
6: Està negra, aquesta.
0: Què has dit?
6: La tercera,
0: Trencalós.
2: A mi també m'agrada.
0: T'agrada també, eh? També.
1: Trencalós seria més traumatòloga, potser, no?
0: I la resposta és... incorrecta. Quina és la resposta correcta, Xavi?
4: Bocanegra!
1: Però en el segon.
4: En el segon, això. Deu dir-se doctor Losilla.
0: Doctor Losilla, de veritat. Jordi, et sentim fatal que vas en cotxe. Una abraçada, bonic. Petons a l'Alexandre Gas. Adéu, adéu. 93-201-7474. Buf, baixem la síndrome. M'estic atabalant, eh?
1: És que, no...
0: 93-201-7474, si voleu participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo per endevinar quin és l'aptònim correcte. I si teniu algun aptònim a prop, sí, a la família... Per exemple, ens ha trucat la Isabel Mestres, que ha dit, jo sóc mestre i em dic Isabel Mestres. Ho ha trucat el Jordi, que la seva parella treballa de venedora de gas, comercial de gas, i es diu Alexandre Gas. Doncs ja ho sabeu, 93-201-7474.
1: Fixeu-vos que ara això que explicaré és un aptònim, antònim, però també és divertit. També. Hi ha dos oients que ens han escrit des de Gelida i ens han explicat el mateix, concretament el Quim i la Marga, que expliquen que a Gelida va haver-hi durant molts anys un metge, els metges tenen cura de la nostra salut, no? Sí, és a dir, que en rescaten, diguem-ne, que es deia Javier Peligro. És a dir, aptònim, antònim, en aquest cas.
0: No és gaire de fiar.
1: He de dir que és un metge excel·lent i ara està jubilat, per tant...
0: Metge excel·lent i jubilat.
1: Sí. El Cristian té una amiga...
0: Espera, que la Mireia volia dir alguna cosa.
2: Antiaptònim.
0: Ah, es diu així, eh? Antiaptònim.
1: Fixa't.
0: Mira, aptònims i antiaptònims també ens serveixen, eh? Ens ho podeu dir, al telèfon o al WhatsApp.
1: El Cristian té una amiga que es diu Laura Drets i que ja podeu dir que...
0: És advocada.
1: És advocada. Acabat sent advocada. I el Juan, atenció... ens escriu des de la ciutat de Càceres.
0: Però vull jugar, eh?
1: D'acord, no. Doncs ens parla d'Antonio Rejas.
0: D'acord.
1: Qui era Antonio Rejas?
0: Vinga, si vols funcionari jugar. De presons.
1: Sí, té a veure amb les presons. Concretament, l'antic director de la presó.
0: Buah, bravo!
1: Antonio Rejas. Aquest és l'antic director de la presó. Per cert, la Maria de l'Ost té una pregunta arran del senyor Bocanegra, que és, perquè computi com a aptònim, ha de ser el primer o pot ser també el segon?
0: Ah, això ens ho dirà la Mireia.
1: Què diu la llei?
2: Acceptem segon, també.
0: Acceptem segon, també.
1: Perfecte, hi ha un buit legal. L'Olga fa un comentari sobre els cognoms, també, que diu, a Itàlia hi ha el cognom Troia, sense accent a la A, que vol dir prostituta. I molta gent es canvia la vocal tònica o s'ha anat canviant alguna lletra i s'ha anat posant Proia per aquestes confusions que hi havia en el cognom. Per cert, el Samuel ens envia un altre aptònim, el Guillem Pastoret.
0: És veritat!
1: Qui és Guillem Pastoret, Xavier?
4: Perquè em sona molt.
0: Unió de Pagesos?
1: Ah, és el representant de la plataforma Revolta Pagesa.
0: Revolta Pagesa, exacte, Revolta Pagesa. Tens tota la raó del món. Per cert, la Fina, que vol concursar amb en Xavi Pérez Esquerdo. A veure, Fina, bon dia, estimada.
3: Bon dia.
0: Com estàs, Fina?
3: Bé, bé, molt bé.
0: Tot bé a casa?
3: Tot bé.
0: T'has llevat bé, de bon humor, no? És important saber si els oients esteu bé.
3: Acostumo a fer-ho.
1: Acostumo a llevar-se.
0: La filla ha trucat i diu, jo vull concursar, no m'empatollis ara a preguntar-me coses. Va, concursem, el concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo.
4: Et donaré tres noms i m'has de dir qui ha estat president del Cercle d'Economia. Fins a poc, eh? Jaume Guardiola, Esteve Monedero o Salvador Trampós.
0: Uau, la molaria molt l'antiaptònim, no has dit?
2: Sí.
0: Antiaptònim, eh?
4: Ha estat president del Cercle d'Economia. Jaume Guardiola, Esteve Monedero o Salvador Trampós.
0: Quina diries, Fina?
3: El primer que m'ha vingut, Monedero.
4: El Monedero.
27: Bé.
0: La resposta és...
4: incorrecta. Oh. És Jaume Guardiola, era Jaume Guardiola.
0: Que li ha vingut en Monedero per al politòleg, escriptor espanyol, en Juan Carlos Monedero, que si hagués pujat al poder hauria pogut ser ministre d'Hisenda, per exemple. Però no va ser així. No passa res, Gina.
4: Imagines, ministre d'Hisenda.
0: Gràcies a tu, bonica. Una abraçada. Adéu, adéu. Que mono són, eh? La Fina ella mateixa s'ho gestiona, eh?
1: Ens ha escrit la Sílvia.
0: Què diu la Sílvia?
1: Es diu Bedford, perquè el meu pare era anglès.
0: D'acord, Bedford.
1: De primer. Uh-huh. I de segon es diu Guaus.
0: Com?
1: Volia posar atenció, diu la Sílvia. Guaus. El meu segon cognom és Guaus.
0: Però amb G.
1: Sí, Guau. G-U. Com el que fa un gos en castellà. Val, en català fa bup i en castellà
0: és
1: fa
0: Guaus. És que no l'havia sentit mai. Guau. Vaig a buscar quants n'hi ha.
1: Diu, el meu millor amic sempre feia broma.
0: Ai.
1: Perquè la meva professió és...
0: No. Veterinària.
1: Veterinària.
4: Bravo, Sílvia. Ai, pensava que, com has dit que es deia Bed, que tindria una
1: Bedford, no?
4: Casa de postes.
1: No. Bedford, de llit.
0: Bedford.
1: De llit i de la marca de cotxes. Sí. Bedford,
0: quants guaus diríeu que hi ha a Catalunya?
1: Ostres. Va, Mireia Mollet, que és l'experta.
0: Mollet, Mireia.
7: 94.
0: 94, diu la Mireia.
4: 93.
0: 93, diu en Xavi.
1: 53, va. 54.
7: Guanyarà.
0: 54?
1: Vinga, sí. És de l'IDESCAT, això, no?
0: Cap de les respostes és correcta. Vaig a la publicitat i us ho dic.
1: Vinga, va.
0: Quants guaus hi ha a Catalunya?
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
10: Ocasión Plus llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
11: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Catalunya Ràdio.
23: Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
26: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
28: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
29: Amb David Ávila.
28: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
28: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
29: Som 3CAT. A Catalunya Ràdio. Postdates.
30: No hi havia València dos amants com nosaltres. Cardamans com nosaltres en som parits ben pocs. De Llibre de Meravelles, de Vicent Andrés Estellés.
29: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
28: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 11 minutets perquè siguin les dues del migdia. Avui us he de dir moltes coses, eh? El 677-38-77-19. Estem parlant de cognoms curiosos, d'aptònims. Per qui s'hagi enganxat ara mateix a la ràdio, l'aptònim és un nom propi d'una persona que té una relació directa, semàntica, sovint curiosa o irònica amb la seva professió, amb característiques físiques, no? Parlàvem de, m'ha quedat molt clar, Isabel Mestres, no?, que era mestra, o Rosa Muela, que hem parlat amb ella, la Maribel Vela, gerent del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, la Rosa Muela, dentista. Ens podeu dir la vostra a través del 93-201-7474 o el 677-38-77-19 i també podeu concursar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo per endevinar quin és l'aptònim correcte. A tot això, a través de WhatsApp, si voleu formar part de la nostra comunitat, ens ho demaneu. Nosaltres us enviem l'enllaç i entrareu a formar part de la comunitat exclusiva de La Solució. Deixeu-me saludar una persona.
1: A veure, mireu. Un altre aptònim?
0: Sí.
1: Vinga.
0: Una persona que es diu Toni. Toni, molt bon dia.
31: Hola, bon dia.
1: Toni.
0: Com estàs, Toni?
31: Sí, bé.
0: Tu a què et dediques?
31: Jo sóc mestre de karate.
0: Mestre de karate. D'acord. No molt marxis,
1: bé,
0: Toni, no marxis. Perquè l'hem deixat votant i hem dit quants guaus hi ha a Catalunya. Mm. Heu dit 94, 93, 54... Doncs us he de dir que en un total n'hi ha 21 com a primer cognom, 13 com a segon cognom. Estem parlant de 34 guaus només.
2: Cognom en perill d'extinció, doncs.
0: Però guau deu venir realment de l'expressió guau? De guau, guau?
2: Doncs ara mateix no sabria per què, però ho estudiaré. Ho posaré a investigar.
0: Origen del cognom guau. M'encantaria, l'origen, Estic mirant, i més enllà, a Espanya, a nivell d'espanyol, 434 persones es diuen guau de cognom. Toni, a veure, tu has dit, tu ets profe de karate, un esport de lluita. El teu cognom quin és, Toni?
31: Aquest mateix és Lucha.
1: Toni Lucha.
0: Toni Lucha.
1: És com una ordre, no? Però també Lucha pot ser una descripció del que està fent, efectivament.
0: Clar, si tu ets profe de karate, això vol dir que tens molts alumnes, adults i infants?
31: Sí, tinc, bueno, adults i infants. És més, bueno jo de petit i ja de més gran feia competicions, i quan anava a les competicions em tocava, em deia Toni Lucha, quan em tocava a mi anar.
0: És que clar.
1: Falta la coma.
0: I molts pares que no es deuen creure de dir com que el teu profe es diu Lucha.
31: Sí, sí, la gent no... Em diuen, de veritat, et dius així? Sí, sí.
0: Toni, escolta'm, doncs Toni Lucha, professor de karate, Sensei Lucha, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bonic.
31: Gràcies, finalment.
0: Fins ara, adéu, adéu. 8 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Mireia, jo et volia preguntar, ara ho dèiem que hi ha gent que es diu Calvet, ho dèiem a la publicitat, també hi ha cognoms relacionats amb els trets físics de la persona, no?
2: Ros, prim,
0: és veritat,
2: alegre, per exemple, tres de personalitat
0: de personalitat també, Però no hi ha ningú que es digui trist. Conxita Trista.
2: No, no estaria tan segura.
1: Vaig a mirar-ho a l'IDESCAT.
0: Ai, mira'm a l'IDESCAT, t'imagines?
2: Sí, l'IDESCAT ens ajuda molt.
0: L'IDESCAT
1: sí,
0: ens ajuda.
1: I Nostra Senyora de l'IDESCAT.
0: Molts dels cognoms d'oficis catalans són artesans, no? Per exemple.
4: Li poses, per compensar, Alegre Trista.
1: Jo conec un Alegre.
4: Alegria.
0: Alegria, sí. Alegret. També, també n'hi ha, no?
2: I els cognoms a Catalunya es declinaven.
0: Epa!
2: Una dona portava el cognom del pare en femení. Romeu, Romeva.
0: Ah.
2: I a vegades aquests cognoms
0: feminitzats... Sí, Raül Romeva és perquè es va declinar en el seu dia.
2: Feminitzar. I després es va convertir en el cognom que va heretar la família.
0: Ah, no sabia que es declinaven. Sí. Fixa't tu, 93-201-7474.
4: Grossa, clar, grossa, no?
0: Clar,
4: és veritat.
0: Torre Grossa.
4: Torre Grossa,
0: torre...
4: Sí, sí.
0: No, clar, això és la torre. Jo també estic per inferència. 93-201-7474, 677-38-77-19.
1: He de dir que no hi ha persones a Catalunya que es diguin trist o trista.
0: Oh,
1: segons Nostra Senyora de l'IDESCAT, ja sabeu que si la freqüència està per sota de 5, no l'indexa, per tant, potser podríem estar amb aquell llindar. Potser n'hi ha 3, potser n'hi ha 2, però bé, no hi surten. Us he de parlar de la mare del Quim, això sí.
0: Què diu la mare del Quim?
1: Es diu Maria Dolors, d'acord? Maria Dolors Castells, concretament. I pertany als moixiganguers d'Igualada. Què fan els moixiganguers d'Igualada?
4: Ah, Castells.
1: Són castellers. Concretament. Bravo per la mare del Toni, la Maria Dolors, que fa castells. I el Ramon diu, al meu poble hi havia viscut el que era el fuster. Concretament, atenció, perquè és doble combo. Josep Roura Castanyer, el fuster del poble.
0: Un aplaudiment, per favor.
1: Molt bé. I la Carme va a una ortopèdia on la propietària...
0: Es diu?
1: Té un cognom relacionat amb el cos humà.
0: Peus.
1: En castellà. Pies. I abans teníem el Sergi Espejo, que era que feia castelleria.
0: Pies, unya.
1: Ortopèdia.
0: Dedos.
1: Hueso.
0: Bona.
1: Bravo. I acabem el bloc de la salut amb l'Ester de Valls, que diu... La meva doctora de capçalera es diu Immaculada. Fins aquí cap problema. Immaculada. Salut, Immaculada, sí. No? Molt bé. Hospital.
0: M'encanta. Mira, em fa notar...
1: És com l'Alejandra Gas.
0: Gran oient del programa, en Jofre Llombart, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, un excel·lent periodista.
1: I amant del semantisme.
0: Amant del semantisme. Diu... Doctor. I va haver una ministra de Sanitat que es deia... Anna Mato.
4: Anna Mato.
0: Extraordinari.
1: Et diré una cosa, l'Àlex diu que va agafar un dia el pont aeri i el comandant, ara que parlàvem d'aquest... parlàvem d'aquests antiheptònims, va saludar el vol i va dir... Us parla el comandante Riesgo. Diu l'Àlex, diu, espero que de segon cognom no estigués Màximo.
0: De nom li haurien d'haver posat. Va, parlem amb en Miquel. A veure, Miquel, molt bon dia.
1: Ai, Miquel.
7: Hola, bon dia.
0: No dic el teu cognom expressament. En Miquel és responsable sindical de la Unió de Pagesos. Segurament l'haureu sentit amb més d'un tall de veu aquí a Catalunya Ràdio, a casa nostra. Miquel, tu et dediques al món de la pagesia o a representar aquest món de la pagesia. Podries dir-te Oliva, però et dius... Com et dius?
7: Pinyol.
0: Pinyol. Oh. Un aplaudiment per a Miquel Pinyol, per favor. Clar, de fet, es podria dir Oliva de segon, que seria sí. Miquel Pinyol oh. Oliva. Com et dius de segon, Miquel?
7: Tarragó.
0: Tarragó. Aquí ja s'escapa una miqueta, eh? Tarragó. Sí. Que això serien cognoms relacionats amb la zona geogràfica, no? Vindria a ser? Deu venir de Tarragona?
2: Sí, ve de Tarragona. També podien ser gentilicis, com català, o podem provenir de... També de... O sigui, a vegades no s'originen en el mateix lloc, és a dir, una persona que es digui Tarragona, el cognom no ha de venir d'allà perquè no et distingeix de les persones clar. De Tarragona.
0: Ah, clar. Si pot venir de Barcelona i... No, que ell tenia un familiar de no sé on, mira, li fotem Tarragona, clar. No? Podria ser. Miquel, escolta'm, al principi hem parlat amb en Josep Presseguer, el teu gremi, hi ha molts cognoms del RAM, no? Per exemple, un oient també ens ho deia, en Joan Cavall, o en Guillem Pastoret, de Revolta Pagesa. Això, tu creus que us predestina, en certa manera, en aquest sector primari, els vostres cognoms?
7: Bueno, no ho sé ben bé què ha dit. Sí que és veritat que hi ha molts companys que tenen molts apellits, no? Molts cognoms relacionats en la feina que estem realitzant, això sí que és així, però no sé si és un destí o no.
0: Miquel Pinyol, responsable sindical de la Unió de Pagesos, no t'atabalo més, gràcies per participar en el nostre recull d'aptònims. Una abraçada, bonic, fins ara.
7: Vale, gràcies.
0: Adéu.
1: Mira, aquest matí estava parlant amb Olga Clapés, lingüista de la casa, sí? I aquí estem repassant tots els oficis i gremis, parlàvem en aquest àmbit, que és el que podríem trobar. Doncs has descrit la Norma, que és filòloga catalana.
0: De la Norma.
1: Oh, exacte, és a dir, ja pel nom d'entrada.
4: Ah, Norma.
1: I es diu Norma Català Ribera. I a més és de la comarca de la Ribera d'Ebre. Per tant, escolta'm, aquí ho té tot, la Norma.
0: Norma Català Ribera.
1: I a part és mestra.
0: Edició dels aptònims, perquè tenim molts oients amb aptònims. Gisela, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Va, que acabem amb tu. Escolta'm, tu treballes a la Fundació Salvans, que té cura dels boscos.
13: Exacte, Fundació Selvans.
0: Ah, Selvans, perdó, Selvans.
13: Sí. D'acord. Exacte, i tenim cura dels boscos madurs de Catalunya i el meu cognom és Bosc.
0: Oh, bravo, predestinada.
13: Sí. I a més, per conservar aquests boscos generem cartografia i el programa més habitual és el GIS.
0: És el GIS? Bo, perfecte.
13: Exacte.
0: És que tot ho acabes de quadrar. Gisela, gràcies sí. Del GIS, Gisela Bosch, a la Fundació Selvans. Una abraçada, bonica, fins ara.
13: Una abraçada. Adéu. Gràcies.
0: Avui hem parlat de cognoms breument perquè hem parlat bàsicament d'aptònims. Ho hem fet amb la Mireia Nieto, experta en genealogia. Mireia, moltes gràcies,
2: A vosaltres.
0: Per les corredisses que t'has marcat. Xavi Pérez Esquerdo, amb què acabes?
4: Va, jugueu una?
0: Vinga, va.
4: Qui d'aquestes esportistes ha estat jugadora de l'Ajax d'Amsterdam?
0: Va, fot-li.
1: A veure.
4: Berta Bou... Àlex Körner o Rosa Van Gol?
0: Espero que sigui Körner. Àlex Körner, dic jo. Fran.
1: Jo dic també Körner.
2: Jo també, Körner.
4: Doncs no, Rosa Van Gol.
0: No!
4: Gol!
0: Bravo!
4: A l'últim minut.
0: Sí, bravo. Senyor. Xavi Pérez Esquerdo, moltíssimes gràcies, estimat.
4: A tu.
0: Fran Domènech, gràcies.
1: Salut, fins demà.
0: Tornem demà amb en David Balaguer i la Cristina Sánchez Miret preguntant-nos per què som nostàlgics. És bo ser nostàlgic fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució.
14: Mestres i professors tornen a la vaga a l'espera de les negociacions de dijous. Bon dia, són les dues.
15: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
14: Talls de carreteres a primera hora, amb un col·lapse molt important de Barcelona en plena hora punta al matí, i ara mateix manifestacions. Aquest és el mapa de la vaga general de l'educació catalana avui, Joan Bota.
16: Amb un clima enrarit per la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees docents i amb la petició de 400 euros al mes per acabar amb les vagues expressada per la portaveu de l'USTEC al matí de Catalunya Ràdio, els convocants parlen d'un nou seguiment massiu del 70%, mentre que la Generalitat rebaixa la xifra al 32%, tot i que encara falten centres per comunicar dades.
14: Barcelona, Sara Cañete.
3: trobant, estan participant en aquesta manifestació que es troba en aquests moments a plaça Sant Jaume. El malestar per la gestió del govern creix. Avui, per primera vegada, els manifestants han demanat la dimissió de la consellera Niubó. Pendents, com dèieu, de la reunió d'aquest dijous, els sindicats insisteixen que és responsabilitat del govern desescalar aquest conflicte i que la revisió de l'acord que ja es va signar ha d'anar més enllà del sou. Laura Jané és portaveu de la CGT.
5: 17 dies de vaga, tot un curs de jornades de mobilització una darrere l'altra, no són només pels sous. Estem davant d'una situació d'emergència educativa.
14: Però tot i aquestes protestes, avui, al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tancat la porta a les pujades salarials que reclamen els docents. Es torna a remetre a les millores ja acordades amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT.
6: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals.
14: Ara tornarem a aquestes protestes dels docents. Mentrestant, al judici pel cas Pujol, la Fiscalia acusa els fills de l'expresident de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
12: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo no veu al darrere la presumpta operació Catalunya per acabar amb els independentistes i veu delicte.
17: No estamos simplemente ante dinero oculto en cuentas lejanas, sino estamos que se detallaron recursos públicos de forma consciente durante muchos años con un impacto económico real y medible.
14: Encara a Madrid, el pacient espanyol positiu d'antivirus ja té símptomes de la malaltia, però està estable i el seu estat no empitjora, Paula Brujats.
18: Sí, està aïllat el Gómez Ull amb febre i problemes respiratoris lleus. Els altres 13 passatgers continuen negatius asimptomàtics, però hauran de fer quarantena fins al 21 de juny. Ja són 10 els casos confirmats per antivirus i l'OMS dona per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarten que el brot creixi gaire més.
14: De tornada a Catalunya, la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per l'assassinat de la bibliotecària de Sant Benet el desembre del 2001 a Sabadell.
16: Acabada la instrucció de la causa, la família, que demana una indemnització de 600.000 euros, proposa apartar l'altre investigat, Xavier Jiménez, i crida a declarar una trentena de testimonis.
14: I en temps de cultura, avui comença el festival de cinema més prestigiós del món, el de Cannes, amb una edició que serà històrica pel cinema català. Enviat especial Marc Garriga.
19: Una dotzena de títols en presència catalana es podran veure a les diferents seccions del festival, incloses tres cintes que opten a la Palma d'Or i dues on es parla català. El festival obrirà avui amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells.
14: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
20: Bon dia.
14: Amb Hansi Flick, que ha parlat avui, l'endemà de la Rua del Barça.
20: Emocionat encara per la quantitat de gent que va haver-hi pels carrers de Barcelona. Segons la Guàrdia Urbana, 750.000 culers van sortir per celebrar el títol de Lliga. L'entrenador del Barça també s'ha mostrat crític amb una de les imatges d'aquesta rua, de la Lamin agafant una bandera de Palestina. El sentirem al Catalunya Migdia. I el Girona aconsegueix un punt important per la salvació. Ahir va empatar un al Camp del Rayo, suma 39 punts, com l'Espanyol. I això és un punt més de l'equip que marca el primer equip que marca el descens.
14: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia, doncs després d'un matí molt complicat, ara la situació ja s'ha normalitzat. Sí que tenim trànsit dens, l'habitual d'aquesta hora, en diversos punts d'entrada i sortida de Barcelona, però la incidència més destacada és a la C55. Entre Olesa de Montserrat i Esparreguera, la calçada està tallada en els dos sentits de la marxa degut a un camió que ha patit una fuita d'un dels bidons que transportava amb salfumant i amoníac. Hi ha uns 4 quilòmetres de cua, han començat a fer-se ja desviaments per la B112 en el cas dels turismes i la C58 en el cas dels camions.
14: Molt bé, ens falta el temps.
29: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
14: Un temps que avui és especialment interessant perquè, Francesc Mauri, bon dia.
22: Bon dia.
14: Aquesta tarda s'esperen pluges que en alguns llocs poden ser importants.
22: Sí, més que importants pel que fa a gran quantitat de precipitació, pel que fa a intensitat, és a dir, poden caure amb facilitat 15, 20, 25, 30 litres per metre quadrat en poca estona. Per tant, sensació de tempesta aparatosa, en alguns casos amb calamar-se, i algunes quantitats fins i tot podrien ser una mica superiors, i l'àrea preferida per aquestes tempestes més fortes seria la la zona prelitoral, Catalunya central, Pirineu més oriental i nord de la Costa Brava, però poden caure sempre amb una marcada irregularitat a qualsevol punt del país.
14: Doncs no haurem d'estar pendents i allà on caigui, molta precaució, especialment per la gent que estigui a la carretera. Gràcies, Francesc. Fins ara.
22: Fins ara.
29: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Les 2:06. Ho dèiem en començar, milers de mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar una rebaixa de ràtios, més personals i pujades salarials. Avui és la primera jornada de vaga de les 3 que hi ha convocades fins a finals d'aquest curs. I segons el Departament d'Educació, el seguiment és de prop del 32%. L'USTEC, el sindicat majoritari, ho eleva al 70%. De fet, el sindicat, que és qui lidera les protestes, assegura que si els donen 400 € mensuals d'increment, podrien desconvocar les protestes.

0: necessari en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC situen que una pujada de sou que podria ser de 400 euros al mes, el doble, per tant, del que ha proposat el govern, aquests 200 euros a 4 anys, seria o podria ser suficient, això sí, si el col·lectiu li dona el vistiplau. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que, bueno, 700 no 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni patir ni pan ni, no?
0: Entre els manifestants, aquí també els hem preguntat per aquesta reunió, la veritat és que ens diuen que tenen molt poques expectatives, que creuen que el govern no s'està fent el càrrec del que es viu i del malestar que hi ha als centres educatius, i per això insisteixen que més enllà del sou, això per ells va sobretot de recursos. És que no sé si...

0: A la segona hora del Catalunya migdia recuperarem aquestes protestes dels professors que estaven en aquesta manifestació, remarcant que no només demanen aquesta pujada de sou, sinó també, especialment, la rebaixa de les ràtios i també que hi hagi més recursos de cara a fer front sobretot a l'escola inclusiva. Com dèiem, la consellera d'Educació manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial que demanen mestres i professors, Montse Poblet.
1: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
2: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana a l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: De tota manera, dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu. Reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
2: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
1: Precisament demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre aquest tema.
0: Doncs en línia amb aquestes explicacions avui al Matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Educació, el govern, que s'ha reunit aquest matí, també ha deixat entreveure que no hi ha pràcticament cap marge per millorar l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres i que suposa una mobilització, diu, de 2.000 milions d'euros. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat que aniran a la taula de negociació dijous amb la voluntat d'escoltar el malestar dels docents. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mentre els docents es manifestaven a la plaça Sant Jaume, a l'interior del Palau de la Generalitat s'ha reunit el govern com cada dimarts. A la compareixença informativa posterior, la portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres i ha assegurat que el govern es reunirà dijous amb els sindicats amb la voluntat d'escoltar-los, però els ha demanat que siguin conscients que no hi ha més recursos econòmics per posar sobre la taula.
4: És un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments i és la posició del Departament d'Educació. Ara hi ha d'haver un principi de realitat.
3: Encara relacionat amb l'educació, el govern ha aprovat avui tornar a reeditar l'anomenat val escolar de cara al curs que ve. Cada família amb fills a primària i secundària rebrà dos vals de 30 euros cadascun per comprar llibres i material escolar.
0: I mentrestant, Esquerra i els Comuns, que són socis parlamentaris del govern de Salvador Illa, reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que posi sobre la taula una proposta que permeti reobrir la negociació amb els docents. Junts per Catalunya creu que el govern ha fet fallida. Parlament, Jordi Corbalán.
5: Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui. Sentim la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder

0: Els comuns, Jéssica Albiach.
1: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
2: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern. I deixar-se d'ocurrències.
0: Avui, que fa 2 anys de les eleccions al Parlament, Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, assegura que el govern està en caiguda lliure. Sentim la líder juntaire, Mònica Sales.
3: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: Junts i la CUP retreuen Esquerra i els comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen el cap de Josep Lluís Trapero. El Partit Popular i Vox també fan costat a les reivindicacions dels docents.
4: Més coses, passant 13 minuts de les dues, la Fiscalia acusa la família de l'expresident Jordi Pujol d'intentar convertir el seu judici en un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebell.
5: Hola, bon dia. El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
6: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba, con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
5: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, es perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
6: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90...
5: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
6: No hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
5: Ara intervé José Ignacio Ocio, advocat de l'Estat.
4: És 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida l'actualització de l'estat dels malalts d'antivirus.
7: Catalunya migdia.
8: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
9: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, licor...
8: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
10: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
12: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC, els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
14: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 € amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
15: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
4: Catalunya migdia. Passen 2 minuts d'1:45. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes. Està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla, a Madrid. La resta dels passatgers, 13, són negatius per ara, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. El director de l'Organització Mundial de la Salut s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida de la reunió ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però res fa pensar, diu, que el brot creixi gaire més. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
16: Què tal, bon dia. Fins ara hi ha 10 casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que des d'abans d'ahir estan confinats a Madrid. El director de l'OMS diu que és normal que surtin nous casos. Ha demanat avui als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom ha cridat també a la calma. Diu que res fa pensar en una explosió del brot.
17: There is no sign that we are seeing.
18: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
16: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, també la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatger espanyol.
19: Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
16: El Ministeri de Sanitat diu que quan van arribar a Tenerife tots eren asimptomàtics i que és normal que surtin ara més casos pel llarg període d'incubació de la malaltia. Mentrestant, l'OMS ja ha localitzat la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer Ondios ja viatja cap als Països Baixos, on serà desinfectat.
4: La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el mes de desembre del 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per Santiago La Iglesia, el principal investigat, pels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. També coincideixen en la proposta d'apartar de la causa judicial de manera provisional un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès.
20: L'advocat de la família concreta que demanen per Santi La Iglesia 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal, unes peticions que coincideixen amb les de la Fiscalia. A l'escrit es recull que Helena Jubany va anar el 30 de novembre de 2001 al pis que compartien Santi La Iglesia i Montserrat Careta, que era la seva parella, i que d'allà ja no va sortir. Algú o algunes persones li van donar substàncies estupefaents que el van deixar en coma. Posteriorment, la van pujar al terrat del bloc, la van despullar, li van calar foc i la van llançar al buit. L'escrit de l'acusació particular també proposa el sobreseïment provisional de les diligències contra Xavi Jiménez, un altre dels investigats. Hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre la víctima, però no en la participació directa en el crim. Salellas també demana que s'obri judici oral amb jurat popular contra Santi La Iglesia i apunta que l'acusació particular proposa 30 testimonis, entre els quals familiars de la víctima, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, veïns del bloc on van trobar el cos i pèrits científics. El nom de Montserrat Careta no apareix perquè es va suïcidar a la presó. Després que es va reobrir el cas, l'estiu passat, es van presentar noves proves i Santi La Iglesia va ingressar per primera vegada a la presó, el mes de novembre. Aquest 8 de gener va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars.
4: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatges, que és el que reclama Junts per Catalunya, Vila García.
21: Sí, en una entrevista a la CN, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
22: El gobierno puede asumir ese coste, que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
21: El mes passat, Junts va tombar la pròrroga dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% en IRPF per a les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer. Els comuns veuen de bon ull la proposta d'incentius fiscals. Ara bé, si es lliga amb la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer.
4: I mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants en equipaments municipals. A partir de demà, els residents de la ciutat, sense padró, també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després que s'iniciés el procés, Marriera.
23: La tinenta d'Alcaldia de Drets Socials a l'Ajuntament, Raquel Gil, ha avançat que dels 24.000 informes
1: mapes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000, ja s'han fet de manera online a persones ja ateses pels serveis socials. La novetat és que a partir de demà, com deies, també atendran persones sense padró que puguin acreditar, això sí, la residència a la ciutat.
2: I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona, també a partir de demà, que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat. I per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
1: Els tràmits se centralitzaran al pavelló 2 de Fira de Barcelona, que funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre, i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà de la de Monumental, que continuarà fent papers per la regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que assegura que hauria anat bé una llista orientativa sobre tots els documents necessaris per tal d'acreditar aquests 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya.
4: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors interins de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si abans no han aprovat unes oposicions, Jordi Canal.
3: Sí, en un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i que per això han encadenat aquests contractes temporals. Per als que no han superat unes oposicions, considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obri un expedient sancionador. Aquesta nova sentència del Suprem arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no es compensava degudament.
4: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Anem a la informació internacional. Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del seu partit, el laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Starmer ha afrontat avui la crisi assegurant que el seu executiu seguirà governant i que no activarà cap procés de canvi de lideratge. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i dos alts càrrecs del seu propi govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Londres, Quim Olivares, bon dia.
23: Hola, bon dia. Starmer desafia les crítiques d'un sector del seu partit que li demana la dimissió i insisteix que no plega. En el Consell de Ministres d'aquest matí, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria la mateixa inestabilitat que va protagonitzar el Partit Conservador en l'època de Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar el Consell de Ministres.
24: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
23: Starmer hauria demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però, per ara, el procés no ha començat, com ha explicat el ministre d'Empresa, Peter Kyle.
25: No s'ha activat res. Estic a punt d'anar a parlar amb Brussel·les per continuar treballant per aprofundir una relació en benefici de la Gran Bretanya. Estem treballant intensament en els grans problemes que afronta el país i Keir Starmer està mostrant un lideratge realment ferm.
23: En paral·lel, alguns diputats laboristes volen activar el procés de primàries i que Starmer estableixi un calendari de retirada. Però han de consensuar un candidat, per ara sense èxit. S'especulava que l'actual ministre de Sanitat, Wes Streeting, s'hi podia postular, però no ha fet el pas.
4: Israel aprova una nova llei per donar cobertura a l'execució dels palestins condemnats pels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. La norma, creada amb caràcter retroactiu, implica la creació d'un tribunal mixt civil i militar. Es preveu que més de 300 palestins siguin jutjats gràcies a un text denunciat per les organitzacions pro-drets humans. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
26: Bon dia. Per un aclaparador 93-0, el Parlament israelià va votar ahir a favor d'establir un tribunal especial per jutjar els palestins sospitosos d'haver participat activament en els atacs del 7 d'octubre del 2023 i que estan detinguts des d'aleshores. La nova llei contempla que el càstig que s'apliqui als que siguin decretats com a culpables pugui arribar a ser la pena de mort i que els judicis siguin televisats. Semblances amb el judici a l'oficial del nazisme Adolf Eichmann de l'any 1962, que en cap cas són casualitat. Yulia Malinovsky és una de les diputades que ha promogut la llei.
0: Aquests judicis són els judicis dels neonazis moderns, com el judici d'Eichmann, però a una escala molt més gran. Això passarà als llibres d'història. Els nostres fills i nets ho descobriran més tard. També quedarà als arxius estatals per sempre.
26: Eichmann és l'última persona que va ser executada a Israel fa 64 anys, però la pena de mort ha tornat a la primera línia de l'actualitat amb les mesures preses últimament pel Parlament israelià, sobretot la recent que determina la pena capital pels palestins de Cisjordània culpables d'assassinar un ciutadà israelià. Les organitzacions humanitàries posen el crit al cel davant el que cataloguen com una deriva autoritària que va en direcció contrària a la tendència internacional.
4: I decisió polèmica a Brussel·les. La Comissió Europea ha convidat una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan per abordar el retorn dels migrants afganesos al seu país. La decisió està portant cua no només perquè preveu deportacions, sinó perquè la Unió Europea no ha reconegut mai el règim islàmic de Kabul. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
5: Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que serà una reunió tècnica i nega que això impliqui acceptar els talibans com el govern legítim de l'Afganistan. El portaveu comunitari, Magnus Lambert, ho ha desvinculat.
6: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
5: La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, s'escuda dient que actua a petició d'una majoria de països comunitaris.
6: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat.
5: I assegura que ja hi ha hagut una reunió aquest gener a l'Afganistan entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants. I tot això, malgrat que el club comunitari té sancions aprovades contra diverses figures del règim fonamentalista, que en cas de venir a Brussel·les per reunir-se necessitarien un visat especial perquè tenen prohibit viatjar a la Unió. Segons l'ONU, per a la població civil, l'Afganistan és un cementiri dels drets humans, sobretot per a les dones i les nenes. L'any passat, la majoria de peticions d'asil a Europa van ser d'afganesos.
4: El papa, Lleó XIV, tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
7: Segons ha pogut saber Trescatinfo, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a Trescatinfo com serà aquest bastó.
8: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats.
7: La fèrula té molts més detalls, com el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. El Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona, i ara s'hi han afegit els feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
4: Un advocat de Girona s'ha convertit en el primer advocat de Catalunya que arriba als 100 anys i continua treballant. No és cap desconegut a la ciutat, és Ignasi de Ribot i de Batlle. Va ser alcalde de Girona entre el 1972 i fins al 1979 i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge. Girona, Fèlix Martín.
9: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
10: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida. Amb discursos, amb alegries.
9: Camina amb bastó i encara va al jutjat sovint. Es queixa de la lentitud de la justícia.
10: Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia un jutge de primera instància institucional. Prou. I ara n'hi ha molts. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar.
9: Ignasi de Ribot i Batlle és el primer advocat de Girona que arriba als 100 anys exercint la seva professió. Només n'hi ha un altre en actiu més gran a tot l'estat. És un seu col·lega de Múrcia que n'ha fet 102.
4: Més coses. Els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya, fins i tot millor en termes de producció que van tenir l'any passat. Els agricultors confien en no patir danys per les pluges, ja que les varietats més sensibles ja s'han collit. Tortosa, Jordi Barranca.
11: El temps durant el mes d'abril ha permès avançar uns dies l'inici de la campanya i això és positiu. Jaume Leu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos de Terres de l'Ebre.
12: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
11: De fet, ara ja estan collint altres varietats no tan delicades com la Red Pacific o la Fisco. Pel que fa als grans productors, preveuen una campanya amb millors xifres que les de l'any passat. Eduard Cedó, director general de Serima Xeres, la principal productora.
13: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
11: El preu inicial confien que sigui al voltant dels 10 euros al quilo amb distribuïdors i intermediaris a banda. La cirera s'exporta sobretot a la resta d'Europa.
4: I anem a una notícia un punt sorpresa. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer, Mireia Salà.
14: Sí, l'operació, per valor d'11 milions i mig d'euros, s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats i una terrassa, es troben en estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és la que ara les ha venudes a Leo Messi.
4: Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia.
17: Aquest diumenge i tots els festius...
18: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
17: Obren de 12 a 8 de la tarda.
18: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
17: Molt més fàcil i còmode.
18: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
17: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
18: Obren de 12 a 8 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frena el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que estigués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
0: Catalunya migdia.
8: Passant 6 minuts de 2 quarts.
9: Tu me juges pas.
8: La pel·lícula La Venus Electric inaugura aquest vespre la 79a edició del festival de cinema més prestigiós del món, el de Canes. El cinema català hi serà ben present entre avui i el 23 de maig amb una dotzena de títols on hi ha involucrades productores catalanes o professionals catalans. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
10: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Canes és una xifra mai vista. Hi ha 3 pel·lícules que optaran a la Palma d'Or amb presència catalana. A El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha participat Lisec. Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, trobem l'actor Quim Gutiérrez i el director de fotografia Pau Esteve Birba. I a La Bola Negra, dels Javis, hi ha música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. També se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. Fast and Films hi ha col·locat 3 coproduccions, l'Escà Concurt i Sergi López i Albert Serra també presenten pel·lícula. Però de moment avui aquesta comèdia romàntica lleugera però entretinguda de La Venus Electric obrirà una nova edició amb una gala on s'entregarà la Palma d'Or honorífica a l'artífex de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson. La catifa vermella està pràcticament a punt, tot i que aquest any rebrà menys estrelles de les habituals per la manca de grans produccions de Hollywood. El director general del certamen, Thierry Frémaux, confia que hi tornaran l'any vinent quan acabi, diu, aquesta etapa de fusions i replantejaments de futur que estan vivint les majors.
8: I ara literatura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada dels lectors en el seu últim llibre, Comiats, i confirma a Catalunya Ràdio que serà l'últim llibre que escriurà i que no farà marxa enrere. El prestigiós escriptor anglès visita Barcelona per presentar la seva darrera novel·la i per participar en el festival En altres paraules. Barcelona, Montse Camps.
11: Als seus 80 anys, l'autor de novel·les Com el sentit d'un final, la seva obra més cèlebre, explica que no va ser una decisió senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
12: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
11: Comiats, publicat per Angle i Anagrama, reflexiona sobre la persistència de l'amor o la necessitat d'aprendre a dir adéu, i un tema recurrent a la seva obra, la memòria.
12: La memòria és molt, molt estranya. Per mantenir la salut mental, hem de creure que és una cosa sòlida en la qual podem confiar, però sovint els nostres records no són els que pensem que són. Inevitablement. Sobretot els nostres records preferits, els que hem explicat més vegades, són els menys fiables perquè quan els expliquem, el cervell els va canviant una mica.
11: Barnes parlarà avui mateix de la seva obra i el seu comiat a l'Entre Paraules, organitzat per Caixa Fòrum Barcelona, i llegirà un text inèdit fet expressament pel festival.
8: Més coses? Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
13: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram i moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
14: Estem
1: trobem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
13: Segons Lloreta, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
1: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpids i això és molt positiu.
13: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
6: I una última cosa abans dels esports.
9: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica.
6: 3CAT farà en directe els grans programes d'entreteniment de la casa durant la celebració del 3CAT en viu el cap de setmana, com sentiu, del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona. Estel Coletes.
14: L'audiència podrà veure de prop un especial del Polònia i del Que no surti d'aquí, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucià Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, presentadors del Cuina recreant el programa amb la participació del públic, i Roger Escapa fent el suplement de Catalunya Ràdio de diumenge. Per assistir a les activitats, cal reserva prèvia al web de 3CAT.
15: Catalunya migdia.
6: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
6: Amb la ressaca de la multitudinària Rua del Barça.
16: Gairebé 750.000 culers van sortir al carrer per celebrar el títol de Lliga.
17: Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
16: Lamine Yamal, ara el sentíeu, i la resta de jugadors i staff van tornar a emocionar-se amb la gent que va sortir als carrers de Barcelona ahir per celebrar el títol de Lliga. Segons la Guàrdia Urbana, van sortir 750.000 aficionats per seguir aquesta rua. La celebració ha deixat algunes imatges, com la de Lamine amb la bandera de Palestina. D'aquesta imatge, de la rua en general, i també del partit que el Barça té de Lliga demà amb l'Alavés a Vitòria, n'ha parlat fa una estona el tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri.
18: Sí, ja sap, Laia, que les festes l'endemà es paguen i avui hi ha hagut una sessió suau d'entrenament amb gestos visibles de cansament per part dels futbolistes i per això Hansi Flick intenta portar l'equip a l'estadi mental competitiu. A part dels objectius individuals, treu pit pel creixement que ha tingut l'equip durant aquesta temporada i ho significa, per exemple, amb el rendiment defensiu i s'alinea amb el vestidor en aquest objectiu d'aconseguir els 100 punts, és a dir, guanyar els 3 partits que queden.
19: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
18: Per tant, no esperis rotacions massives d'un Hansi Flick que reconeix que està molt satisfet per la seva renovació. Es farà oficial aquests propers dies. Ell volia renovar fins al 2028. El club pretenia fer-ho fins al 2029 i han arribat a aquest acord de 2028 més ampliació d'un any. Un Flick que reconeix que els últims dies, després de la mort del seu pare i de la consecució del títol de Lliga i la Rua, li han demostrat que Barcelona és el seu lloc vital. També la Rua i les imatges d'emoció de la gent. I és per això que ha estat crític també amb la imatge de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina.
20: These I normally don't like. No, this is don't like.
19: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
20: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
16: Doncs el Barça, que es va recuperant de la rua, de les celebracions, pensa ja en aquest partit de Lliga de demà al Camp de Vitòria. I ahir també es va jugar un partit de Lliga. El va jugar el Girona, que va salvar un punt importantíssim per la permanència.
21: Penjada cap al segon pal. Hi ha una rematada, rematada! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Sabeu qui ha sigut! Sabeu qui ha sigut! Sabeu qui ha marcat! Estuani! Stuani! Marca Stuani amb el cap! Una l'havia de tenir l'uruguaio! Cap al cap!
16: Stuani, en extremis, va empatar un al partit del Girona al camp del Rayo i el Girona ara ha sumat 39 punts, dos més per sobre el descens d'Eduard Solà.
2: Sí, això vol dir que el Girona haurà de continuar patint per la permanència perquè a falta de dues jornades per al final de la Lliga, com dius, té dos punts d'avantatge respecte al descens. Falten tres partits, 9 punts en joc, dos partits a casa i una fora. Tot plegat després de l'empat d'ahir a última hora al camp del Rayo, a Vallecas, amb un gol d'Estuani al minut 90. El Rayo Vallecano havia marcat el 86. Estuani no s'havia entrenat durant tota la setmana perquè tenia mal en un genoll i es va infiltrar per poder jugar, encara que fos pocs minuts. El capità va rematar de cap un córner i va fer el seu quart gol de la temporada. Això sí, el primer de jugada.
3: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
2: Són declaracions d'Estuani a Movistar, que com Mitchell vol centrar-se en el partit de dijous a Montilivi contra la Real Societat. El Girona, amb 39 punts i empatat en 3 equips més, necessita fer 3 o 4 punts per salvar-se. Dijous ha de rebre la Real Societat, diumenge haurà de jugar al camp de l'Atlètic Madrid i acabarà a casa contra un rival directe, l'Elx.
16: I l'empat del Girona-Vallecas ha fet que l'Espanyol baixi fins a la 17a posició i que estigui igualat a 39 punts amb el Girona, però també amb el Mallorca i l'Elx. I això converteix el partit de demà que tenen contra l'Atlètic Club en la primera de les tres finals que queden. Jan Ortuzar.
15: Un partit que és clau, ja que l'Espanyol es troba tan sols dos punts per sobre el descens, que marca l'Alavés, i tres punts per sobre d'un Llevant, que està en una dinàmica positiva. Els llevantins porten 10 dels últims 15 punts d'un Espanyol que només n'ha aconseguit un. I és que l'Espanyol sembla que viu el dia de la marmota i no guanya des del 22 de desembre, quan es va imposar precisament contra l'Atlètic Club per 1-2. Des d'aquell dia, Sant Mamés ha aconseguit 6 de 54 punts possibles. Per revertir la situació i aconseguir certa tranquil·litat per a aquestes últimes setmanes de Lliga, des del mateix Espanyol han decidit posar ofertes a la botiga perquè tothom vagi al partit de blanc i blau, es crearà un mosaic amb l'ajuda de les grades abans del partit i, si algun abonat no pogués anar al partit, pugui cedir l'entrada a algú altre gratuïtament i creeixi un ambient propici de cara a demà. A banda, avui a un quart de 5 de la tarda parla l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
16: I el Madrid sent que cada dia que passa té més a prop el sí de Mourinho. El tècnic portuguès diu que quan acabi la Lliga Portuguesa, que això passa aquest cap de setmana, sí, parlarà del seu futur, Marcos García.
22: Fixa't, el mes de març Mourinho parlava de seguir el Benfica la pròxima temporada i fins i tot ampliar el seu contracte amb l'equip portuguès. Ahir li preguntaven pel seu futur i havia canviat. Demanava respondre a partir de dilluns. Això que dius tu, exactament. Dilluns de la setmana vinent. Aquest canvi de Mourinho l'interpreten a Madrid com un petit gest. A Mourinho li preguntaven ahir, després d'empat amb el Braga, si la possibilitat que el Benfica acabi la temporada fora de la Champions influirà o no en la seva decisió de futur.
23: Yo no estoy hablando del Real Madrid. Estoy hablando de Benfica. El trabajo que hemos hecho, para mí no va a cambiar por terminar segundo o terminar tercero. No es esto que va a influir en mi futuro.
22: Mourinho, com us dèiem ahir, té una clàusula de rescisió de 3 milions d'euros per resoldre aquest any de contracte que té encara a Portugal amb el Benfica. Imagina, Laia, si el Bernabéu tenen clar que serà Mourinho, que han mirat algun nom més, però ens diuen que a hores d'ara, realment, a aquesta hora, no hi ha pla B.
16: I estem parlant molt de la Lliga i hem parlat de les situacions a l'Espanyol i al Girona, a la zona de descens. Queden 3 jornades perquè acabi la Lliga i avui comença la jornada 36. El Barça, evidentment, ja és campió, però queda molt per decidir a la zona baixa i, per tant, ja es comencen a jugar partits molt importants, Maria Chesena.
24: Sí, jornada intersetmanal decisiva que comença avui a les 7 de la tarda amb un Celta-Llevant. Els valencians ara mateix fan últims, han de guanyar per sortir del descens. Una mica més tard, a les 8, el Betis rep l'Elx. Els de Pellegrini volen blindar les Champions davant un Elx amb 39 punts que necessita puntuar en aquesta zona baixa tan atapeïda. I per tancar la jornada d'avui, a 9:45, l'Atlètic de Madrid visita el Sadar. Demà dimarts, a part de l'Alavés Barça i de l'Espanyol Atlètic Club, es disputa també el Villarreal Sevilla. Els andalusos arriben amb només un punt d'avantatge sobre els catalans, mentre que els de Vitoria ara mateix són 18ens. Es troben dos punts per sota. El Girona rep dijous la Real Societat a Montilivi, una jornada que es tancarà amb el València Rayo i un Madrid Oviedo que ja és pur tràmit. Passen 4 minuts, una mica més, a 3:45. Farem una pausa i després...
0: El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu en el waterpolo.
24: Parlarem d'aquestes persones, del comiat dels tècnics del Sabadell de waterpolo.
4: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
5: Esclat. Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a ca la meva mare, Olot.
7: Mm-hmm.
10: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
25: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
4: Som
27: 3CAT.
24: I en bàsquet, falten 4 jornades perquè s'acabi la lliga regular de l'ACB. Encara no estan certificats del tot els play-offs. El Barça hi serà segur, també hi podria entrar la penya. I altres equips catalans el que volen fer és certificar la permanència. Però enmig de tot això, Ernest Macià, el que fem és començar amb una última hora del Barça.
28: Doncs sí, un jugador que retira, Jan Veselý, el pivot titular durant les últimes temporades, aquesta no perquè ha estat una mica més lesionat, Jan Veselý es retira als 36 anys. Estem parlant, bé, d'un jugador que és una llegenda del bàsquet europeu, que va guanyar, doncs, amb Jelko Obradovic una Eurolliga, que va estar una Final Four el 2010 amb el Partizan, però que entremig va passar per l'NBA i va jugar als Washington Wizards. I el Barça, bé, ja ha estat 4 anys, ha guanyat una Lliga i 3 Lligues catalanes, ja no estava en el seu, diguem-ne, prime de la carrera, però tot i així ha ofert grans actuacions i és veritat que últimament les lesions l'han llestat, ja porta una miqueta més d'un any alternant doncs infermeria i pista i finalment avui doncs ha anunciat que l'any que ve Laia, en un comunicat a Instagram, diu: ens veurem a les grades.
29: Molt important per a que tu has dit, no? Però després de demà anirà dimecres i anirà dijous i dissabte tindrem un altre partit. Doncs la nostra filosofia, tu saps qual és, i és el present immediat, i és la nostra filosofia i no canviarem ara quan no hi ha més que 3 setmanes pel final de la lliga regular.
28: I aquest que sentíem, Laia, era el Moncho Fernández, el tècnic del Girona, perquè la realitat s'imposa. Hi ha jornada de la Lliga CB intersetmanal i avui tenim un gran duel per la desena posició. El Girona juga a casa, rep el Baxi Manresa. A la primera volta, el Girona va guanyar l'últim segon amb una cistella de Martínez Gueven, 95-97, i actualment el Girona té una victòria més que el Manresa. Si el Girona guanya, pràcticament desplaçarà el Manresa de la lluita per aquesta desena plaça. Però si el Manresa guanya i guanya per més de 2, la lluita per la desena posició, és a dir, places europees, poder negociar places europees de cara a l'any que ve, estarà Laia més viva que mai.
24: I a Sabadell, a pocs dies per la tornada dels quarts de final de la Champions femenina waterpolo, avui s'han acomiadat els tècnics dels dos equips, tant el femení com el masculí, renoven els entrenadors per la temporada que ve d'habituat.
30: Aquest matí, doncs, s'han oficialitzat els relleus a les banquetes dels equips masculí i femení del Club Natació Sabadell. David Palma deixa l'equip femení després de 9 anys en el càrrec i d'haver assolit, entre molts altres títols, 3 lligues de campions. Quim Colet, per la seva banda, acaba cicle a la banqueta del masculí del Sabadell després de 8 anys en els quals sobresurt el primer títol europeu de la història de l'entitat, l'Eurocup, assolida el 2022. En tots els casos, s'ha de parlar d'una separació ben amistosa i entre agraïments mutus, tal com ha quedat palès a la roda de premsa d'aquest matí i tal com verbalitza precisament el president del Natació Sabadell, Claudi Martí.
0: El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu en el waterpolo, com ho sabem, més enllà dels títols, més enllà dels èxits esportius, sinó amb l'evolució que hem fet aquests anys, amb l'estructura professional, amb la professionalització, amb el compromís, amb el treball, amb tot el que nosaltres creiem que és la base, doncs, perquè el waterpolo i l'esport del Comitè Sabell estigui al més màxim nivell.
30: David Palma plega de mutu acord amb el club per engegar el que serà una renovació profunda que anirà més enllà de la banqueta, també afectarà ostensiblement la plantilla. Mentrestant, Quim Colet marxa del Sabadell per una decisió personal.
16: És dimarts i ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de Ciclisme a Catalunya Ràdio, i en aquest nou episodi, Isaac Vilalta, analitzeu la figura de Paula Blasi amb algú que la coneix molt bé.
1: Segurament amb la persona que la coneix millor, el seu entrenador, que ha estat amb ella des dels seus inicis. Fran Escolà ens detalla com era la Paula del primer dia, com ha millorat i, sobretot, on pot arribar.
6: Ho he de parlar amb ella, però al final li seré molt clar, eh? Al final pot arribar on vulgui. O sigui, arribarà on vulgui. Ara simplement hem de seguir pulint cosetes, veure també on podem encara destacar més, perquè segurament tenim un potencial allà per descobrir. I jo, al final, la meva finalitat és aquesta, analitzar-ho tot i donar-li a ella totes les eines possibles per ser la millor.
1: És una conversa tècnica molt profunda en què Fran Escolà reconeix que Paula Blasi, amb només 23 anys i ja entre les millors del món, té encara molt marge de millora. L'entrevista completa ja disponible a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
16: Parlem de golf a les portes d'un nou major, el campionat de la PGA dins aquest circuit estatunidenc. Un altre dels circuits, el LIV, organitzat per fons de l'Aràbia Saudita, no passa pel seu millor moment i fins i tot perilla el seu futur. Carles Vila.
8: De fet, tot està a l'aire en aquests moments esperant que una vegada s'anunciï la retirada del Fons Econòmic dels Emirats Àrabs, el major inversor des de la creació del LIV, un altre gran patrocinador preferentment nord-americà, es faci càrrec del circuit. L'actual temporada està assegurada, fins i tot també podria arribar els diners per la següent, però ara mateix el LIV sembla estar ferit de mort. El basc John Ram, que acaba de arreglar la seva situació amb el DP World Tour, no es vol preocupar abans d'hora.
9: Cuando vinimos al LIV, cierto riesgo, sí que éramos conscientes en ese sentido. Pero de ahí ya no sé. Como hay incertidumbre en el futuro, yo creo que como humanos es muy fácil imaginar un futuro bastante peor de lo que de verdad puede que vaya a ser. Así que me voy a preocupar en lo que puedo, que es esta semana y la que viene y la siguiente, y poco a poco, y jugar los torneos que tenemos, que bueno, como sabemos que tenemos hasta final del año, aún quedan muchos meses para que para el equipo del LIV salga con un plan nuevo, ¿no? Así que no me quiero preocupar mucho en ese sentido.
8: Ram, juntament amb el català David Puig, serà aquesta setmana el PGA Championship a Pennsylvania, a l'Anonymous Club a prop de Filadèlfia. El basc vol millorar el nivell mostrat a l'últim Major, al Masters d'Augusta, i competir amb els grans favorits una vegada més, el nord-irlandès Rory McIlroy i el nord-americà Scottie Scheffler.
16: Tornem al futbol, falta un mes perquè comenci el Mundial, que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic, 30 dies on l'organització encara té feina per fer, Jan.
15: El Mundial, que serà el més gran de la història perquè hi participaran 48 seleccions, no està exempt de polèmica. El tema més candent aquests últims mesos és la participació de l'Iran al Mundial, per la guerra entre aquest país i els Estats Units. En principi, la participació del país asiàtic no està compromesa, però la Federació Iraniana ha demanat algunes garanties per acudir al Mundial. D'aquest tema en va parlar el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, quan la FIFA es va plantejar excloure l'Iran del Mundial i incloure Itàlia.
11: Els Estats Units no han dit en cap moment que no puguin venir. El problema amb l'Iran no és amb els seus esportistes, és amb els acompanyants que puguin tenir alguna connexió amb la Guàrdia Revolucionària Islàmica. A ells no els deixarien passar. No sé d'on ha sortit aquesta informació més enllà de l'especulació sobre que l'Iran decideixi no participar-hi i que Itàlia pogués ocupar el seu espai.
15: Un altre tema molt polèmic són les entrades, amb preus que superen els 10.000 dòlars com a conseqüència d'un sistema de venda dinàmic que ha implementat la FIFA, que fa que els preus s'adaptin a la demanda de cada partit. A més, anar fins a l'estadi MetLife de New Jersey des de Manhattan en transport públic, per exemple, tindrà un afegit de 105 dòlars a banda del preu de l'entrada.
28: El nostre missatge avui és que els nostres fills a Gaza tenen dret a la vida i a l'esperança. Haurien d'estar en els camps esportius i no en fosses comunes ni morgues.
16: I acabem amb el personatge del cap de setmana, que avui, més que un personatge, Marta García, és una competició.
2: I una de molt especial, la Marató de Palestina, que s'ha fet en Betlem, tot i que ha celebrat enguany la desena edició. Ara feia alguns anys que no se disputava per la nova ofensiva de l'exèrcit israelí en el 2023 sobre la franja de Gaza, que l'ha deixada totalment destruïda. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada. I, òbviament, per motius obvis, amb aquest mur de limitació de l'espai, els participants han de fer dos voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres. Han participat un 2.000 atletes, bona part d'ells de Gaza. Esta marató va néixer el 2013 amb l'objectiu, com sentíem al principi, d'un dels organitzadors, Hassan Al-Rai, per lluitar pels drets dels seus infants i denunciar la restricció de la llibertat de moviments del poble palestí.
16: Fins aquí el repàs d'actualitat esportiva. A les 7, més esports al tot costa. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3.
12: Catalunya migdia.
13: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tots els detalls de la nova vaga de mestres i professors d'avui. El pols entre els docents i la Generalitat continua ben viu. El sindicat majoritari dels mestres, l'USTEC, ha demanat al Matí de Catalunya Ràdio 400 euros al mes d'augment salarial. El govern, però, descarta millorar el que ja va pactar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, com ha deixat clar la consellera d'Educació, Esther Ribó, també al Matí de Catalunya Ràdio. Totes dues parts es reuniran dijous. També hem connectat amb Madrid. Allà la Fiscalia acusa els fills de l'expresident Jordi Pujol de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera i del procés. I us hem detallat també la petició de pena de presó que la família d'Helena Jubany ha concretat sobre el principal acusat de l'assassinat de la bibliotecària de Sentmenat. 26 anys de presó demanen per Santiago la Iglesia, a més d'una indemnització de 600.000 euros. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
14: Doncs estem pendents dels efectes de l'explosió d'una bombona de butà que ha provocat destrosses a prop de la Rambla del Poblenou de Barcelona. No se sap encara si hi ha víctimes, però al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies i el 112 ha rebut una trentena de trucades. Anem, doncs, cap allà. Miquel Jarque, bona tarda.
17: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, tenim un balanç de víctimes. Una persona en estat greu, una persona en estat menys greu, traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron, i 6 persones en estat lleu que no han requerit trasllat. Gairebé totes les persones ferides ha estat per inhalació de fum. I és que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. Aquest és un carrer molt, molt petit, molt estret. El foc, veiem com estan treballant ara mateix els bombers amb una escala mecànica, la façana ennegrida, el foc apagat i com entren en un edifici de dues plantes. Els bombers de Barcelona s'han desplegat aquí amb 10 dotacions. El SEM també hi ha enviat una desena d'ambulàncies. Aquí, al costat, a tocar d'aquest edifici, una residència d'avis i una escola bressol que no consta que tingui persones ferides.
14: Doncs aquesta és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona. Us informarem de possibles actualitzacions. Més notícies. Hi ha més acomiadaments previstos a Catalunya. L'empresa Quality Espresso ha anunciat un ERO per tancar la producció a la Zona Franca. Aquesta companyia, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè professionals, ha anunciat a la plantilla la seva intenció de presentar un ERO d'extinció que afectaria tot el personal de l'àrea de producció. La majoria de la plantilla, de 117 persones, treballa justament en aquesta àrea, però els sindicats encara no saben quants acomiadaments es volen fer. El PSC, Junts i Esquerra han presentat al Parlament una llei específica per fomentar el mecenatge. Entre altres, preveu deduccions de l'IRPF que aniran del 15 al 30%, una forquilla que puja fins al 95% en casos concrets, com el, per exemple, el d'una donació que vingui d'una herència. La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, considera que és una llei que arriba tard.
18: És mica simptomàtic que Catalunya, que és un país que hem crescut amb l'associacionisme i que tenim exemples dels que encara vivim, no? del que el mecenatge ha significat en el llegat de la nostra pròpia història, que no tinguem llei de mecenatge i que altres comunitats autònomes com Castella-La Manxa tingui llei, és un fet que és sorprenent, si més no.
14: Més qüestions. El president de les Illes Canàries acusa el govern espanyol d'amagar que hi havia contagis d'antivirus quan el creuer va arribar a Tenerife. La ministra de Sanitat diu que és mentida i acusa Fernando Clavijo d'intentar boicotejar des del principi fins al final. Anem a Madrid ara. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. Sanitat nega rotundament que hi hagués cap contagiat quan el creuer va arribar a la Granadilla. Allà només es va fer un test PCR als passatgers que tenien algun símptoma i el pacient espanyol positiu d'antivirus no en va tenir cap fins ahir al vespre. Fernando Clavijo acusa, la ministra Mónica García respon.
5: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
7: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
3: La bronca política no fluixa mentre el Ministeri no descarta que surtin més positius entre els 14 passatgers que hi ha aïllats a l'Hospital Gómez Ullà a Madrid.
14: I ens quedem a la capital espanyola perquè la presidenta madrilenya acusa el govern espanyol de posar-la en perill i abandonar-la, diu, durant el seu viatge oficial a Mèxic. Isabel Díaz Ayuso va cancel·lar els actes que havia de fer el cap de setmana i ha acusat la presidenta mexicana de boicotejar-la amb el vistiplau i l'ajuda del govern espanyol. La Moncloa diu que des de l'ambaixada es va oferir protecció a Ayuso, però ella ho va rebutjar. Ens quedem, doncs, com dèiem, a Madrid. Tania Tapia.
10: Bona tarda. Ja de tornada a Espanya, Ayuso assegura que va cansar l'agenda per la pressió del govern mexicà i acusa la Moncloa de tirar el foc. Sánchez evita entrar en polèmiques i destaca la capacitat d'Ayuso, diu, de crear problemes també fora d'Espanya.
19: I si no és perquè nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
20: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
10: Ayuso ha acusat la presidenta mexicana de vetar la seva presència a uns premis de cinema llatinoamericans, tot i que l'organització ho ha negat. Segons alguns mitjans, tot i cancel·lar part del viatge a Mèxic, Ayuso s'ha quedat el cap de setmana al país sense agenda pública.
13: Passen 6 minuts de les 3.
21: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
13: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponès, bona tarda.
22: Bona tarda.
13: La consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata, bona tarda.
22: Molt bona tarda.
13: I el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Tots bé?
14: De moment.
22: Bé, sí.
13: Bueno, de moment, esperem que duri, no?
14: Sí, però com que el dia començava assolellat i ja ens han dit que hi haurà pluges...
13: No, pluges, i en alguns moments...
14: I ara podran ser perilloses,
13: sí,
14: doncs...
13: Sí. No és que no s'espera, ens ha dit el Mauri, que plogui molt, però sí una quantitat important en poc temps. Per tant, pot ser intens. La Neus, que és previsora, porta paraigües.
14: Però un paraigües molt petit.
13: Sí, amb aquest paraigües no farà front aquests aiguats.
22: No faré propaganda, però és boníssim. Si ha de ploure molt,
13: però què vol dir boníssim? Per fer què? Perquè pesa poc.
22: Ocupa poc. Pesa poc i es veu que és d'una tela especial.
13: Però si plou, tapa o no tapa? Perquè aquells que pesen poc, ocupen poc i després no tapa, ja
22: anem
13: bé.
14: O no ha de ser-hi o ha de ser gros.
13: Si no...
22: I si fa aire...
13: Aguanta.
22: Sí? Era la prova, aguanta.
13: Molt bé, al vespre ja trucaré a veure si ha aguantat la tromba que et pugui caure a sobre o no. Bé, en tot cas, saludem qui ens porta el primer tema des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ho fa. Carlota, bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
13: Estàs preparada tu per les pluges o no?
23: Bueno, mira, vaig posar dues rentadores ahir, vull dir que avui ja que ploqui el que vulgui.
13: Tens feina feta, si has recollit la roba estesa, llavors ja està.
23: Sí, escolta, ja ara
13: ja, que vinguin. Què ens vols proposar? No deu ser de pluges, no?
23: No vull parlar de la pluja, és una altra mena de pluja, diguéssim, no? Diguéssim, vull parlar-vos de que fa un temps que s'estan posant de moda això dels preus

0: És una absoluta barbaritat. De fet, hi ha vegades que diuen no farem preus dinàmics, no? I tothom diu, ah, que bé, no? Per exemple, ara fa poc ho vam fer amb aquest de l'Olivia Rodrigo, però després hi ha entrades Platinum, que bàsicament és el mateix que un preu dinàmic, tot i que no li diuen preu dinàmic, eh? Vull dir, és una entrada que no té res d'especial, o sigui, no té cap avantatge encara que es digui Platinum, és normal i corrent, simplement està regulada per la demanda que hi ha. En definitiva, que això és una gran estafa. Cal dir que, en principi, no és culpa de Ticketmaster, que és tot el que pensem primer, jo crec, sinó que és cosa dels artistes, que són els que marquen si s'apliquen o no s'expliquen a preus dinàmic. Vull dir que no hauríem de disparar contra qui no toca. L'Òcula, l'organització de consumidors, se suposa que ha demanat una regulació del mercat, especialment per la venda d'això, d'entrades d'espectacles, ja que en aquest àmbit, a diferència del que passa doncs, amb hotels, avions, Ubers, etc., no hi ha competència, perquè o la compres allà o no la compres, no? I, per tant, no hi ha alternativa. He vist que no sembla que hi hagi cap país que ho hagi regulat, tot i que sí que hi ha una directiva òmnibus de la Unió Europea que indica que, bueno, que ha de quedar clar quines són les condicions i com s'efectua, no, aquesta, diguéssim, com funciona el preu dinàmic i anunciar que existeix això. Però vaja, que em sembla una mica inquietant perquè et deixa com molt desprotegit com a comprador, no? I com ho veieu vosaltres?
1: A més, els que tenim una edat, ens trenca allò de una cosa té un preu. És a dir, jo vull comprar-me aquesta camisa val tants euros. Em va bé, la compro. No em va bé, no la compro. Ara, això de que, no, al matí val tant, a la tarda val tant i demà passat valdrà una altra quantitat, no, escolti, a mi m'està fent marejar i m'ha fet gran. No sé, això, també pot ser.
2: Jo tinc un dubte, des de la absoluta ignorància. En el tema aquest dels concerts, per exemple, això que comentaves de Ticketmaster, hi ha l'opció, o s'ha comprovat que existeixi l'opció de que si algú no ha venut totes les entrades, com el malbaratament, perquè no es venguin més barates, o aquesta opció no es contempla?
0: No ho sé. Clar, jo sempre que he comprat ha sigut d'aquests que hi ha bufetades. Clar. Però clar, quan diuen preus dinàmics, sempre és preu dinàmic a l'alça. O sigui, ningú pensa, ah, no, doncs si resulta que en sobren després, baixaran.
1: Clar, sí.
0: Això no passa, això no passa, eh?
3: Que m'ha agradat que diguis que ja que els preus oficials fixats estan bé.
0: Bueno, bé,
3: jo d'aquí dies vaig veure Bad Bunny, que estic molt orgullós, i vaig comprar l'entrada fa...
2: Vas aconseguir-la?
3: Sí, vaig aconseguir-la fa un any, però tampoc diríem que seria un preu... Ja no sé què és un preu raonable, diguem-ne, però no he pagat el preu que pagues per...
2: No és un preu popular,
3: No és un preu popular, diguem-ne, però... clar, és veritat que és un fenomen que fa molt poc temps, però és l'essència del capitalisme, de la llei de l'oferta i la demanda. Amb això no vull dir que hi estigui d'acord, al contrari. De fet, a mi m'agradaria que m'ho regalessin, però... O que hi hagués el que diu la Carlota, el de tota la vida dels preus fixats. Ara bé, hi haurà algú que ho deixarà de fer? No, perquè en tots aquests concerts, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, en tots, encara que hi hagi oferta dinàmica, no es diu, ara els preus dinàmics igualment s'omplen. Ara, si algú comença a regular, com va passar amb Oasis al Regne Unit, que van posar una mica de traves, doncs veurem si això canvia, perquè si no, com sempre, estarem exposats a que el mercat ens va posant exigències i nosaltres anem comprant cada dia.
1: Hi ha dues maneres, eh? M'ho va intentar el govern del Regne Unit, en què va intentar posar algunes traves perquè això no es produís així, i l'altra és que l'artista s'hi negui, que aquesta és una altra. També és veritat que hi ha alguns artistes que diuen no he sigut jo, ha sigut el meu productor, que aquí també fan trampa. Perquè, clar, si l'artista no vol, no es ven així. I, en canvi, si l'artista o no vol intervenir o ja potencia que això es vengui així, doncs llavors, clar, estem amb aquest problema. Però sí.
4: Abans, quan érem una mica més joves nosaltres, calculàvem que anàvem a fer una cua, compràvem les entrades, i llavors, eventualment, si t'havies quedat sense, si estaves fent cua pel Bruce Springsteen, no? Llavors hi havia la revenda. Ara ens expliquen els promotors, no?, que la revenda, amb la venda electrònica, és molt més difícil. Però, en canvi, ara hi ha els preus dinàmics, no? I encara hi ha altres coses que a mi també em semblen com molt surrealistes, que és si vostès d'aquesta entitat bancària tindrà pole position per poder comprar aquestes entrades, que això encara em sembla, no, com perquè al final hauràs de tenir un compte a cadascuna de les entitats.
2: Rosalia va passar, anava molta gent boja buscant clients del Banc de Santander perquè eren els que tenien la prioritat.
3: Sí, n'hi va haver amb tres filtres previs, fins i tot, no? Santander, després de la promotora del concert... Res per aconseguir-ho. I el problema, o no és el problema, és el mercat de la indústria musical, que les entrades van pujant any a any de manera imparable. Si tu fa 5 anys et diguessin que has pagat 200 euros per un concert, no per un concert, sinó per la gran majoria de grans concerts que es fan a Barcelona, que és el que s'està pagant, tu diries que no. Això respon a que el mercat musical ha canviat, ho hem parlat moltes vegades, però tampoc és que n'estiguem fent res com a usuaris, al contrari, un concert ja s'està veient com una immensa experiència per la que val la pena pagar 200 euros i no els 20 que jo pagava.

0: un recordo quan era jove, i ens estem acostumant. Per tant, potser també ens acostumarem que d'aquí poc en pagarem 500 o 600 si el preu dinàmic ho diu així.
1: I això és una taca d'oli que s'estén, perquè els que ens agrada el futbol, també ara igual. Mateix, si vols anar al Camp Nou, o ets abonat...
0: O res.
1: O oblida-te'n. Perquè abans allò que no, és que em deixaven el carnet o algú, no, tenia una mica... Ara això és complicadíssim. I si vas al mercat a comprar... prepara la cartera.
2: No, és una cosa que passa molt aquí, perquè jo tinc algun amic que és un boig al futbol i va a partits a Europa, i aquí el que passa és que qualsevol partit que ningú se m'enfadi, ja saps que jo no soc futbolera, però que no és un Barça-Madrid, Atlètic de Madrid, sinó d'equips més modestos, doncs també són molt cares les entrades, i en canvi hi ha lligues europees on tu pots anar a veure
1: l'Alemanya
2: partits.
1: La modèlica, clar, en aquest cas és l'Alemanya.
0: Perquè no està fixat i perquè sempre hi ha demanda. Sempre hi haurà turistes que volen veure el Barça, perquè és una de les atraccions de la ciutat. Si tu en vas veure el Porto per 20 euros, perquè no és una demanda turística.
2: Però, Mariol, no estic dient... Per això et deia que ja no passa només en partits del Barça o per anar al Camp Nou, sinó que en partits d'equips més modestos de la Lliga Espanyola també s'estan pagant uns preus que no són homologables a partits similars en altres lligues europees.
3: Però si tu ets un turista que està a Barcelona, de qualsevol país que té un nivell de vida superior a Catalunya, doncs és fàcil que, com diu el Mayol, de la mateixa manera que el Museu del Barça és el museu més visitat a Barcelona, doncs puguis anar a veure un partit de futbol i sempre hi haurà algú que podrà pagar-ho.
1: Avui sentia al matí de Catalunya Ràdio que deien que es calcula que el 20% del turisme que ve a Barcelona és turisme esportiu. Que vol dir, bàsicament, venir a veure el Barça, o potser MotoGP, o potser algun la cursa de Fórmula 1, però un 20%, és a dir, un de cada 5 turistes que ve a Barcelona és per viure algun esdeveniment esportiu. Que això també és veritat, que en algunes, per exemple, en algunes pistes de l'NBA també es produeix molt. Molta gent que va a veure la pista del Chicago Bulls, o el Madison Square Garden de Nova York. I aquí també, clar, també és veritat que abans tu anaves a fer les cues pel concert que es feia a la teva ciutat. I, per tant, la teva competència, diguem-ne, eren els teus conciutadans. Ara, com que es veuen per internet, els concerts de Barcelona els compra la gent de tota Europa i fins i tot tot el món, si volguessin, igual que els partits del Barça. És a dir, que també entrem en aquesta mundialització, globalització dels esdeveniments que fa que la competència sigui molt més ferma i que, per tant, els preus encara vagin més. I, per tant, que s'inventin aquests sistemes de pujar els preus perquè saben que hi ha gent que té un poder adquisitiu altíssim que et compra les entrades a un preu prohibitiu.
0: I per això, amb el Camp Nou, a dos terços de 60.000 persones d'ocupació, es va fer la facturació més alta de la història en un sol partit, que van ser 16 milions d'euros.
3: Però, aleshores, l'única via és la regulació. Per la via de la Unió Europea o de l'Estat espanyol o de qui sigui, no? Perquè, si no...
2: perquè si no només podran anar al futbol, a concerts i esdeveniments, no? A partir d'una determinada renda, i bueno, això s'hauria d'intentar evitar.
0: Ja passa. No podran, sinó ara ja només s'ho pot pagar qui s'ho pot pagar.
4: El que és trist és per això que al final els artistes que estan fent això són els artistes que ja són milionaris. Saps
1: que no ho necessitarien, vols dir.
4: Clar, llavors dius, no ho sé, no? Vull dir, vaja, no sé, a mi em sembla bastant indignant. Vull dir, jo si fos una d'aquestes fans, crec que, no sé, hauríem de fer una vaga, no? Una vaga de que vingui algú a patar i no li comprés ningú. Això no passarà.
3: Ara faré una generalització que potser no és justa, però en general la gent que té calés li agrada guanyar calés i, per tant...
1: Com més en tens, més en vols.
0: Jo un cop vaig trobar entrada davant Dani, si no sap greu, la mobilització la deixaré per un altre concert.
1: A partir després, un cop passi Bad Bunny, llavors ja et mobilitzaràs.
2: Jo em vaig quedar sense Van Morrison, vull dir que si algú a un preu assequible es deixa, doncs que avisa.
1: Que no sigui dinàmic, eh?
2: Home, si és dinàmic a la baixa, sí.
1: Allò de, venc un bolígraf per no sé quants mil euros i, a més, regalo una entrada de no sé què, que aquesta és la tàctica pels que volen fer revenda. Bé, en tot cas, queda feta la denúncia, tot i que em fa l'efecte que de solució no n'hi veiem. Però, vaja, més enllà que això, que siguin els mateixos artistes els que es plantin, però està difícil. Carlota, gràcies. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Passen 2 minuts d'un quart de quatre. Una pausa i de seguida anem amb el tema del dia. Un altre dia de mobilitzacions de mestres i professors.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: Arriba el partit.
7: I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
8: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
9: Catalunya migdia.
10: Tot costa.
11: La temporada del 10.
12: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
13: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
14: 10 temporades ja.
15: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
16: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Per molts anys i que en feu molts més.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
1: Passen 19 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Avui que és el primer dels 3 dies de vaga d'educació a tot Catalunya que es faran aquest mes de maig i també a principis de juny. Mestres i professors tornen a fer vaga amb les mateixes reclamacions que el primer dia, baixar les ràtios, més personal per poder dur a terme l'escola inclusiva i també millores salarials. Aquest matí a primera hora hi ha hagut talls de carreteres de docents que després s'han incorporat a la manifestació a Barcelona, una manifestació en la que hi torna a haver moltíssims mestres, segons els sindicats 70.000, segons la Guàrdia Urbana 26.000. Pel que fa a la vaga, els sindicats asseguren que ha tingut un 70% de seguiment, el Departament d'Educació diu que un 32% de seguiment, sempre hi ha aquest ball de xifres. Més enllà dels números, el conflicte fa mesos que està enquistat. De fet, des de principis d'any, quan el Departament va arribar a un acord amb els sindicats minoritaris de l'educació, Comissions Obreres i la UGT. Avui el sindicat USTEC, que és el majoritari entre els mestres, ha assegurat que podria aixecar les protestes que hi ha convocades si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Recordem que el pacte, el govern, ha establert un augment salarial de 3.000 euros anuals en 3 anys, és a dir, que d'aquí a 3 anys els mestres acabarien cobrant 200 euros més al mes, la meitat del que demana l'USTEC. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per poder aconseguir aquesta pujada de sou.
20: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per a arribar a un acord. Una seria pues, que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Pues, vinga, anem a veure si això és una fórmula possible. Bueno, hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que, no, allò que diuen ni per ti ni per mi, no? Pues...
1: Al mateix matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, no s'ha mostrat gaire oberta a la possibilitat de pujar l'oferta en el pacte que ja es va signar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, i de fet diu, acusa els sindicats de fer propostes maximalistes i ha defensat l'acord salarial pactat amb els minoritaris.
21: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: Queda demostrat doncs, que les posicions continuen molt allunyades, tot i que demà passat hi ha convocada una nova taula de negociacions entre sindicats i departament, en què es podrà veure si hi ha algun marge de negociació. Una taula on sembla que el govern simplement vol escoltar les demandes dels professors, tornarà a defensar l'acord signat, però si hem de fer cas al que diu la consellera Niubó i el que després ha dit la consellera portaveu, Sílvia Paneque, no s'espera una contraoferta del govern als sindicats d'ensenyament.
2: Jo crec que aquest govern, en el tema de l'educació, en altres també li ha passat, però en el tema de l'educació li ha passat dues coses. Hi ha una part de problema heretat important, és a dir, el problema de les ràtios, de l'escola inclusiva, el problema dels sous, no és una cosa que comenci amb el govern d'Illa. Per tant, diguéssim que hi ha un acumulat que li esclata a ell i després el govern, aquí sí, ha comès errors propis. Crec que jo ho he comentat aquí alguna vegada, presentar com a acord de país un govern on no hi és, un acord de país amb uns sindicats on no hi és el principal i més combatiu, que és USTEC, doncs és fàcil pensar que pot no sortir bé. Probablement no van saber calculat tampoc el cabreig que hi havia en la comunitat educativa, no?
1: Només calia tenir algun familiar o alguna amic en la comunitat educativa que estigui en els xats de professors per saber quin nivell d'emprenyada hi havia amb les condicions, sí. No només amb aquest govern, eh? Estic d'acord amb tu, que amb una situació heretada de fa molts
2: clar.
1: anys.
2: És a dir, no, jo sempre dic que a l'USTEC no hi ha conseller que li faci bé, i per tant no, ni la Niubó ni els que hi ha hagut d'Esquerra, que han sigut la majoria, perquè en el tripartit i en el cas dels governs amb la marca posterior, sí, sí, de Convergència, sempre li queia la cartera a Esquerra, perquè a més Esquerra era un partit que tradicionalment tenia una bona relació amb els mestres. S'havia arribat a dir que era, no, allò, el partit dels mestres, d'una generalització segurament injusta, però s'havia dit, i amb USTEC tenien una bona relació. En tot cas, jo crec que no es van calcular bé les forces ni per una banda ni per l'altra, perquè és veritat que qualsevol que estigui en un xat de mestres, era fàcil veure el cabreig que hi havia. Qualsevol que estigui en un xat de pares veurà que hi pot haver una part de comprensió, però també pot haver-hi un efecte boomerang si aquestes manifestacions o aquestes vagues són sostingudes durant molt temps, i sobretot si al final, el dijous, el govern no pot dir que va només a escoltar. Tu ets una part de la negociació, per tant, entenc que avui ningú vulgui dir em mouré del lloc, no?, perquè tu vas a negociar, per tant, avui doncs tothom al carrer i dijous ja ho trobarem. Però el govern, que deia que no s'asseuria, doncs el dijous s'asseu, per tant, ja s'ha mogut. Crec que si al final això s'acaba resolent només amb diners, crec que la imatge d'USTEC tampoc seria la que li convindria, perquè en principi, i a més tenen raó, això no hauria d'anar només de diners. I quan es diu que l'educació ha de ser una prioritat de país, doncs passa també per algunes de les coses que estan denunciant del que passa a les escoles, no? Veurem dijous, segur que no en sortirà res. Seria molt estrany que en surti res, no? Però el sol fet de que estiguin disposats a seure, doncs ja em sembla un cert pas endavant.
3: Jo diria que amb tot el que portem de curs i amb aquestes 17 jornades que al final haurem tingut de vagues, s'ha anat com escalant el conflicte de manera que es podia haver estalviat. És a dir, crec que aquí estem fent una crisi del sistema educatiu del país, perquè ni els uns ni els altres no han encertat la negociació, i segurament en les darreres hores no han encertat el relat tampoc, no? D'una banda, doncs, el govern és veritat que ha heretat coses, però crec que els consellers d'educació sempre hereten coses, com les hereten els d'afers socials i les hereten, no?, els que porten habitatge, perquè són conflictes endèmics, no?, que tenim en l'estat del benestar. Però el govern potser es podia haver estalviat coses que han encès encara més les manifestacions, no? Les dues Mossos d'Esquadra infiltrades a l'Assemblea, no han fet cap favor. La polèmica dels Mossos als instituts, amb la consellera Niubó dient jo no en sé res, i la consellera Parlon, que demà haurà de parlar al Parlament, tampoc han ajudat amb res. I per tant, jo diria que aquesta crisi que s'ha anat fent grossa i que ha anat creixent i que s'ha anat escalant, doncs s'han de buscar responsabilitats als dos costats, no? Quan un està disposat a negociar, al final ha de moderar i mesurar com diu les coses i què fa també, no? I és evident que si tu vas a la vaga has de pressionar, però has de mantenir la teva autoritat moral per pressionar. I crec que aquesta mobilització anava de moltes d'altres coses, anava d'una escola amb professionals que poguessin atendre la diversitat, anava de recursos i anava de moltes d'altres coses, a més dels diners. I per tant, crec que aquesta sortida d'avui dels 400-500 euros, potser, ho veurem amb els dies, no ajuda el col·lectiu de mestres que està al carrer, Que és veritat, eh?
1: Entenent això que dius, és veritat que avui, parlant, per exemple, la nostra companya Sara Canyete, que ha estat a la mobilització de mestres i de professors...
3: Els talls de veu deien moltes altres coses.
1: I ella, quan li dèiem, escolta'm, però parlen d'aquest augment de sou, que diu la Iolanda Segura, i diu, no, aquí no es parla de l'augment de sou, aquí es parla de les ràtios, aquí es parla de l'escola inclusiva, aquí es falta de que no tenen mesures, de que el govern no els escolta, i a més de l'augment de sou. Però no ho centralitza en tot l'augment de sou. Vull dir que a vegades també... A vegades, potser per la poca traça dels portaveus o perquè a vegades els periodistes apretem per treure un titular i quan en traiem un l'estirem molt, ha quedat avui molt reduït als 400 euros, quan és veritat que fins ara l'augment de sou era una de les reivindicacions.
3: Critiquem que es faci un acord amb els dos sindicats que no són majoritaris al sector i que, en canvi, potser avui... el sindicat majoritari del sector, que durant el procés ha estat reivindicant totes les altres coses, potser no ha afinat del tot. No?
0: Vostè, que és el sindicat principal, que no el majoritari, és, és una precisió...
3: No ho dic per presumir,
0: sinó perquè és un error que a vegades al matí també cometem i dic, que és el principal, perquè no té la majoria. A vegades tampoc ni els propis representants d'USTEC, que sempre ha demostrat una actitud molt combativa, defensen certs arguments, de sobretot aquestes reivindicacions que feien avui. A mi m'ha sorprès avui, no ja el titular de l'Ara, que ja m'ha sorprès de bones a primeres, sinó que quan nosaltres li hem preguntat al matí, ni tan sols digués això de dir, escolti, era una pregunta molt dicotòmica d'això i hem exagerat, però el problema no és aquest, perquè realment, efectivament, si tu parles amb els professors, el que et diuen és que els problemes són molts altres. Però el que ha dit Iolanda Segura no és, escolti, per aixecar-nos de la per aixecar les mobilitzacions volem una persona més
3: una
0: a cada aula,
3: volem
0: una ràtio més baixa, no ha dit, volem 400 euros més al mes, que això a qualsevol treballador, encara que tinguin tota la raó els professors, a qualsevol treballador, no és que se li posin les mans al cap, perquè crec que tots, tot i viure en un món de gelosies, sempre tendim a acceptar que la resta puguin tenir unes certes millores laborals, però tothom pensa, clar, jo també vindré a treballar demà 3 hores abans i em paguen 300 euros més. Llavors, això ajuda poc a les famílies que, havent estat sempre molt comprensives amb aquestes reivindicacions, acaben ja una mica fartes davant de tot el que ve aquest tercer trimestre. Per tant, això pel que fa a USTEC. Pel que fa al govern, crec que ells primer han pecat d'una certa ingenuïtat al pensar que la bona voluntat inicial i el canvi d'actitud no en general a les conselleries d'Esquerra, sinó especialment amb el que va representar el conseller Cambray, que és algú que ha fet molt de mal per qüestions d'actitud i per la manera de governar en la relació amb els sindicats educatius. Crec que ells van pecar de pensar que amb el simple canvi d'actitud i de voluntat això ja aniria millor, quan el nivell de cremar-se dels professors estava tan elevat que era impossible. A partir d'aquí, els errors que han dit que són evidents i flagrants, que formen part de la tàctica negociadora, però han tibat massa, i ara tenim una relació tòxica. Quan tu tens una relació tòxica, no pots anar amb la teva parella a reformar casa teva perquè acabareu barallats per qualsevol cosa. Per tant, crec que uns i altres haurien d'arribar dijous i dir, escolteu, nosaltres, totes aquestes vagues, ens aparquem. A canvi d'aquesta negociació que heu arribat a aquest pacte, que va ser una tàctica negociadora de dir, hem arribat a un pacte amb els sindicats que són els majoritaris del país, però els minoritaris en l'educació, nosaltres la reobrim. I amb aquest acord de mínims, que suposa renunciar d'uns i altres, perquè al final uns han anat molt forts amb una cosa i uns i altres, tornar a començar, intentar acabar aquest curs en pau...
1: Però els discursos que arriben no és que vagin així a dijous.
0: Però paradoxalment, si tu mires la distància de les propostes...
3: Tampoc és tanta.
0: No és tanta. És a dir, entre 200 i 400 euros al mes, ja sé que és el doble, però ostres, podem arribar a un acord? La ràtio no és una distància que dius que és insalvable. És que estem parlant de coses que... És una distància que, estant en una taula de negociació i havent de barallar-se o batallar durant hores i hores, pensant en acords a llarg termini, en solucions diferents, en coses, en una relació sana, que no tòxica, es podria arribar a un acord.
1: En els augments de sous també s'ha de tenir en compte els terminis, És a dir, la proposta del govern són 200 euros d'aquí a 3 anys.
3: 3 anys. Sí, però...
1: Comencen per 60, d'aquí 80, i acaben sent 200 euros d'aquí a 3 anys. Desconec si l'Auster, quan demana 400 euros, els demana ja el mes que ve. Si són el mes que ve, home, hi ha molta diferència entre els 60 i els 400, n'hi ha molta diferència.
0: Exacte, sí,
2: però, és a dir, i és en els mestres i en qualsevol altre salari. Estem parlant de la funció pública, estem parlant d'una estabilitat que no tothom té en el seu dia a dia. Però dit això, jo crec que hi ha dues coses. Una, el govern, tu deies, ha pecat d'ingenuïtat i d'una certa supèrbia.
0: Ingenuïtat al principi i supèrbia posterior.
2: I perquè de la mateixa manera que crec que el govern s'ha equivocat en aquest pols pensant que els tombaria, també crec que estaria bé que l'USTEC reconegués que aquest govern, i no un altre, ha proposat una inversió rècord a l'educació. I que un govern, el que sigui, el d'un ajuntament, un consell comarcal, la Generalitat, o és igual, el govern central, ha de tenir una mirada transversal. I segurament per això hi ha una certa diferència entre la posició dels sindicats UGT i Comissions i els sindicats gremials. Digues-li USTEC, digues-li SEMAF, és a dir, per què? Perquè tu has de tenir una visió transversal sobre l'administració pública. I els sindicats de classe la tenen i els gremials tenen la seva part, que està molt bé. Que està molt bé, però que probablement té un punt miop quan el que has de fer és mirar d'una manera àmplia tot el que és l'administració. Després hi ha la comparació de si els Mossos més, hi ha més abans i més diners, i llavors venen els metges, que jo crec que sí que també tenen molts motius per queixar-se i probablement es queixen menys i no per manca de motius. És a dir, que jo crec que l'Illa va pensar, l'Illa o el govern Illa o el Consell de la Presidència, quan no hi era la consellera i estava... havent-ho arreglat amb UGT i Comissions, doncs aquests ja vindran.
3: Ja ho tindríem.
2: I jo crec que va pecar de desconeixement i de desconeixement del que és l'USTEC.
0: Que és una cosa, perdó, que en altres àmbits, per exemple, els pressupostos, a vegades passa. És a dir, que aquesta manera de negociar de jo ho faig del cort amunt per pressionar l'altre està molt pensada des del punt de vista de la tàctica política, no des del malestar dels professors. El que passa és que aquí, si anem a una guerra o una batalla a llarg termini, han d'anar molt en compte. És a dir, qui es pot permetre més una mobilització com la d'avui? El govern no li és còmode, però al final que ha tingut uns problemes al matí, les bueno, famílies han fet el que
2: hi havia molta gent a la mani, però si tu mires els percentatges de seguiment, són relatius.
0: Ara estava parlant amb els meus amics que són pares i que havien de portar a l'escola, doncs sí, un se'ls ha quedat a casa, els altres els han portat a l'escola i han fet el que han pogut, però al final, si aquests dies es van sostenint, és el que deies tu abans, a qui li farà pagar més? Home, l'oposició li farà pagar al govern, i més si comet errors com el tema dels policies infiltrats. Però al final, el camp de suport que hi ha generat els professors, que segurament hi era molt més fa un cert temps, i que més enllà del tòpic de sempre, de les condicions i tot plegat, que això vull ja apartar-ho del debat perquè em sembla absurd, però fins i tot els professors se'ls pot, o els sindicats se'ls pot acabar girant en contra si allarguen molt aquesta tensió. Depèn, no ho sé.
1: Depèn, és a dir, per exemple...
0: Han de vigilar molt els
1: perquè també quan parles amb professors et diuen mentre només vam parlar de ràtios i mentre només vam parlar de recurs a l'escola inclusiva, ningú no es va fer ni cas. A la que vam deixar de fer colònies, tothom nerviós. Perquè llavors, les empreses de cases de colònies... o compte perquè llavors el meu negoci depèn d'aquí, els autocars que portaven els... o compte perquè llavors aquí una part del sector també del turisme, compte perquè d'aquestes extraescolars també depenen. Vull dir que també depèn si el govern pot permetre's que aquest conflicte, que ara mateix és només de la comunitat educativa, acabi també anant al sector de les cases de colònies, al sector dels autocars, al sector de les extraescolars... Si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen per perdre, perquè és evident que els professors hi haurà un moment que perdran la molta o poca simpatia que puguin tenir per bona part de la societat, que es vegi perjudicada perquè no pot portar els nens a escola, perquè encara que diguem que és molt important les ràtios, molt important els recursos, hi ha molts pares que també veuen l'escola com un pàrquing on deixen els nens al matí i així se'n despreocupen, desgraciadament. Vull dir que si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen a perdre.
3: Jo no estic tan d'acord amb que sigui un conflicte només de les escoles, ja, hores d'ara, perquè ja han advertit les cases de colònies, ja han advertit els autobusos, ja han advertit les famílies... Sí, sí. Inevitablement els hi genera un embolic que el seu fill pugui anar a l'escola o no pugui anar-hi perquè decideixen no portar-li perquè només hi ha uns serveis mínims X, etcètera, etcètera. I per tant, jo crec que tant els uns com els altres farien bé de seure's dijous amb una actitud diferent, perquè crec que d'aquí a final de curs estaria bé que això es resolgués i que el curs vinent...
1: Si no es resol aquest any, el començament de curs al setembre...
3: Tindrem un començament de curs al setembre molt calent, perquè si la gent se'n va escalfada a l'estiu, quan tornem al setembre ens podem trobar que hi ha vagues el primer dia no, però el segon
2: sí.
3: Els que més pateixen són els nanos, eh?
2: Clar, hi ha una cosa que hi ha mestres que no volen escoltar, però és que és així. A qui més perjudica, Mayol, no és ni a tu, ni als nostres amics.
0: I les colònies
2: són a les famílies vulnerables que són els que pateixen més els problemes aquests, sí, sí, de les ràtios
3: no,
2: i les
3: que després,
2: classes i que no tenen l'alternativa que... de el portaré a no sé on, perquè l'has de portar a l'escola sí o sí. I això estaria bé que també ho tinguessin present a l'hora de plantejar determinades mobilitzacions, que volguen ajudar, que volen ajudar els més dèbils de la cadena, poden acabar perjudicant més amb aquests infants. I després, dos, jo crec que el suport a la, als mestres ha anat pujant i baixant en funció una mica també de com plantejaven ells les reivindicacions. És a dir, quan comença el soroll fort, que no era nou, perquè ja se n'havia parlat, i no només d'això, en cursos anteriors, és amb el canvi d'inici de curs, que aquí jo crec que perden una part important del favor de la comunitat de les famílies. Després, quan comencen a parlar de les ràtios, de les dificultats, de que no se'ls hi paguen les nits de campaments, coses que probablement molts pares o molta gent desconeixia, jo crec que guanyen suports. És a dir, també ells han de calibrar una mica què reivindiquen i com ho reivindiquen. Perquè jo estic d'acord que aquesta inestabilitat permanent, que és evident que al govern no li convé i és el primer responsable en resoldre'l, tampoc crec que els hi estigui beneficiant si perduren el temps. El mateix favor que tenen ara el poden perdre.
0: I que, a més, els temes que s'han de resoldre, més enllà de les reivindicacions salarials o laborals, han d'anar a resoldre el gran tema, que és què està passant ara mateix a les aules. Ah. Perquè baixa el nivell, com ensenyem amb les pantalles, com encarem el futur...
1: com encarem la diversitat.
0: Com encarem la diversitat.
1: Diversitat no només allò d'ètnia, sinó també de coneixement, de necessitats especials, etc, etc. Perquè, clar, les aules avui dia no són les aules de fa 30 o 40 anys. Exacte. Ha canviat moltíssim. I la dificultat de fer front a això, no es pot utilitzar les mateixes receptes que s'utilitzen fa 30 o 40 anys, perquè la realitat és molt canviant.
0: No és només... que també passa per aquí, que hi hagi 5 nens menys i un assistent social més, sinó que s'ha de replantejar tot el model de l'escola i mentre estem en aquest debat no s'està fent l'altre,
3: que
0: realment també
3: durant,
0: és important.
3: Perquè durant els darrers anys hi ha hagut canvis importants en el sistema educatiu, s'ha canviat la manera de treballar a les aules, es treballa per projectes, han entrat els mòbils, han entrat no, les tauletes, han entrat els ordinadors, etc, etc, i estem en un punt en el qual... algunes persones comencen a posar en dubte aquest model del que està passant a dins de les aules. No? I els que ens interessa l'educació, doncs veure que després es restringeix el debat en el món educatiu a coses tan, tan concretes... No?
2: Jo crec que no restringeix, és a dir, han sortit, no sé, 25 informes, ja no dels Bofill, que ara no sé com es diuen, sinó de llibres... No, vull dir, aquest debat hi és, i a part de que és un debat que segurament és dels que més interessa als que tenim fills, no? Nosaltres no ens vam preguntar quan els hi van donar la tablet, no ens han preguntat quan els hi han tret els telèfons, vull dir, en fi, i...
0: Hem anat fent
2: el que hem pogut, no? I, en fi, és molt difícil. I ells no ho tenen gens fàcil.
3: La tablet i el projecte i el telèfon és una cosa, diguem-ne, que a nivell social potser és... Diguem-ne, és un,
2: depèn,
3: és un debat,
2: perquè ara el debat és
3: un debat
2: més si l'han de tenir al 10, als 12, als 14, a la tablet, ja no tinc el telèfon.
3: Però és un debat més públic perquè és més ampli, diguem-ne. No es restringeix exclusivament a l'àmbit educatiu, perquè també ens ho plantegem els adults. Si
2: sí,
3: hem d'anar amb el mòbil
2: tot el dia.
3: Però
2: aquest debat, i els companys que fan informació d'educació, se n'han fet un tip de fer peces perquè en la comunitat educativa hi és. Vull dir que existeix. Una altra cosa és que, en fi, informativament pugui ser més o menys rellevant, però sí que el tenen, aquest debat. I el debat aquest, per exemple, d'estudiar per projectes o no, doncs no sé,
0: havia
2: de ser fantàstic, però, ara ja no ho és.
3: Ara ja no ho és, ho era molt, ara ja no ho és, etc. Com estudies mates, si amb caixetes, sense caixetes, etc, etc, no? Però a mi, potser en un món més ideal del que vivim, no? M'agradaria sentir els sindicats gremials i la consellera del RAM també parlar sobre aquestes coses, no? I aquest conflicte que crec que ja està molt enquistat no beneficia aquest tipus de debat. És a dir, és evident que hem de parlar de ràtios, és evident que hem de parlar de persones especialitzades per atendre la diversitat, és evident segurament que hem de parlar de sous, però ostres, potser també l'educació de la canalla del nostre país mereix que parlem d'altres coses, no? I són debats que té la gent que hi entén, la gent que llegeix diaris, doncs potser se n'assabenten, però, o que escolten la ràdio o el que sigui, però és un debat que no està al carrer, no? I crec que és un debat que afecta molt el futur de els resultats que obtenen els nens i les nenes de les escoles, no? Perquè després vindran els exàmens PISA, després vindran els exàmens de nivell, i tot el dia estem dient que cada dia surt més baixet, no?
1: Falten 17 minuts per arribar a les 4. Farem una pausa abans, però equitat.org és la Fundació Bofill.
2: Perdó, demano nom, disculpes, no? Però no era despectiu, que sinó que no sabia el nom.
1: Equitat.org.
2: Però després, d'on diu? L'antiga Bofill,
1: sí, encara. Bofill, eh? Perquè si no, no ens aclarim. Sí. Això costuma passar. També durant molt de temps vam estar dient tants euros les antigues pessetes. Això també ho havíem dit.
2: O l'antiga Convergència.
1: També, ui, aquesta encara ara. Per cert, ja per tancar el tema, dijous hi ha reunió, i com dèiem, molta voluntat de canvi. No, consellera Sílvia Panet, que després de la reunió del govern avui, així és com el govern es planteja anar dijous a la reunió amb els sindicats.
11: És un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments i és la posició del Departament d'Educació. Ara, hi ha d'haver un principi de realitat.
1: Explicar l'acord amb UGT i amb comissions, escoltar a les reivindicacions de l'USTEC i els altres sindicats, i bany de realitat.
0: És el que et deia abans, una relació tòxica. Quedem, si vols, i tu ja diràs el que hagis de dir.
1: I ja està. Això per les dues parts. Per tant, ara mateix, home, som a dimarts, d'aquí a dijous veurem si canvia, però ara mateix moltes perspectives de canvi no ho sembla. Fem una pausa i decidim més coses.
14: Catalunya migdia.
19: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
22: Parella, què us podem partir?
19: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
23: Ocasión Plus, ves, llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
24: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
1: Catalunya migdia.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
9: Tretze minuts per arribar a les 4 de la tarda. Si tinc temps encara hi tornaré a la política catalana, però em vull aturar una estona en l'ansavirus, perquè un jove italià de 25 anys ha començat a tenir símptomes compatibles amb aquest antivirus. L'han traslladat a un hospital de malalties infeccioses de Roma per fer-li proves. Ja estava fent quarantena perquè va estar en el vol que va sortir de Johannesburg a Sud-àfrica cap a Europa, i en el que durant una estona, només una estona, també va embarcar la dona que va morir més tard a causa del virus i que la van fer baixar de l'avió. Fins ara, qui havia donat presumptament positiu o havia tingut símptomes en aquest vol, ha acabat donant negatiu. Veurem què passa amb aquest jove italià. El pacient ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, que hi va donar positiu en antivirus, sí que ha començat a tenir símptomes. Està aïllat en una de les plantes més altes de l'hospital. La resta de passatgers, que en són 13, de moment són negatius, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. Aquest brot d'antivirus, segons diuen els experts, està acotat, tot i que no es descarta que pugui sortir algun cas positiu més entre els passatgers del vaixell. Però no s'espera, segons l'Organització Mundial de la Salut, que això se surti de mare. Veurem, toquem fusta. El que no s'acaba és la confrontació del president de les Illes Canàries amb el govern espanyol. Avui, Fernando Clavijo, el president de les Canàries, ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver ocultat que un dels espanyols ja era positiu quan estava al vaixell. Diu que ho van amagar i que no ho han dit fins que ja havia desembarcat. El Ministeri de Sanitat, a través de la ministra Mònica García, li ha respost que tots els passatgers eren asimptomàtics i l'ha acusat d'estar intentant treure rèdit polític d'aquesta crisi.
10: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
11: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
9: La relació entre el govern espanyol i el govern canari, ja per exemple amb la immigració ja va ser dificultós, ara un altre cop amb l'antivirus, a més amb un partit que a vegades dona suport, a vegades no el soe, de segon de com es vegi.
12: És que a vegades la política és molt absurda. Sovint, però la política és un art noble que destrossen els polítics a vegades, i en aquest cas és que, o sigui, aquest intent de Fernando Clavijo de cada dia treure alguna cosa, que no és que el govern espanyol ho hagi fet tot bé, tampoc, però quina necessitat tindria el govern d'amagar que hi ha hagut un positiu? Perquè quin motiu hi ha? Vull dir, que és bastant normal que ha passat. Aquests senyors en un vaixell han desembarcat, se'ls ha fet una prova i un senyor ha donat positiu. Ara no sé si és home o dona, ha donat positiu. Tu què necessites? Cada dia sortir perquè vas fer el ridícul amb lo de les rates voladores i ara necessites sortir com el que
13: nedadores.
12: Tens... Nedadores, perdó.
9: Nedadores, sí, voladores. Bueno, rates voladores,
13: potser aquí no,
12: Si igual pregunto, també, Si li pregunto l'HGPT, em diu que també, i l'envio a la finista.
9: Ho veus que et lleves massa d'hora.
12: Exacte. Aquesta dia començo a estar amb el cap volant, també. Vull dir, és que hi ha un moment que dius, escolta, jo també entenc que el senyor Clavijo no surti i digui, el govern ho ha fet tot bé. Hi ha coses discutibles, com el fet de la decisió que es fes a Canàries sense l'aprovació prèvia, com el fet dels dubtes entre Robles i la ministra García sobre la quarantena, d'acord, però, escolti, el sisè dia de crisi no li trobarà una cosa nova al govern espanyol, no passa res, ja està, ja s'ha acabat aquesta crisi política.
13: Jo estic bastant d'acord, és a dir, segur que no ho ha fet tot bé, però se li poden retreure moltes coses al govern cada dia, però això jo crec que ho ha gestionat prou bé, tenint en compte que fa una setmana ningú sabia què era
12: això. Que hi ha 100 persones amb un vaixell, sí. Un virus, unes rates, no sé.
13: Que a Ushuaia, Argentina i altres llocs d'allà sabien el que era, però aquí no. A mi no m'enganxaran amb dient com es propaga o es deixa de propagar. O sigui, a la hemeroteca no quedarà un tall de esto es un resfriado. No. Però de la polèmica política, a mi em sembla que, de veritat, la veig artificial, la veig forçada i, sobretot, la veig irresponsable. És a dir, si l'OMS s'equivoca i si els experts s'equivoquen, doncs el senyor Clavijo tindrà motius per dir no sabien el que deien. Però amb tot el que han dit fins ara, crec que la seva resposta no ha estat correcta, perquè el que ha fet és fomentar una por entre els seus ciutadans que amb el que diuen els experts i el que diu l'OMS no estava justificada. I ja no diem si a més a més demana ajuda a la intel·ligència artificial perquè li digui que les rates poden arribar nedant 200 metres o 400 metres, no sé quants eren, no?
12: No recordo.
13: O avui dia això quan el Ministeri ho ha explicat, és a dir, era un pacient, que és veritat, no sabem si és home o dona, que primer va donar un positiu lleu, no? Que és això que vam aprendre també amb el coronavirus, després a la segona va donar negatiu i ara ha tornat a donar positiu. A més, és que no en treu res del govern per mentir en això. Llavors, el dispositiu que, vist des de fora, era complexa perquè diferents països, a més amb protocols diferents, perquè els holandesos fan la quarantena a casa, els d'aquí estan tancats, els dels Estats Units també estaran en un hospital, vull dir que una mica cada país, que això ja no sé si hauria de ser així o no.
9: I encara més dificultós per les exigències del govern canari de demanar que el vaixell no toqués terra i que quedés fundejat i no pas atracat. Si hagués atracat hagués estat més fàcil perquè amb un EPI haguessin baixat pel seu propi peu, pujat a l'autocar i ja està. No, se'ls havia de treure des del vaixell perquè, clar, no van voler que toqués terra. Vull dir que això era per complir una de les peticions del govern canari.
13: Sí, a mi em sembla que té un punt d'irresponsable, la veritat. És a dir, crear una por que a priori no està justificada i a més amb una cosa que no decideix només el govern espanyol, perquè en aquest cas ho decideix l'OMS, que és qui li diu, no? A més, et toca fer-ho i a més per solidaritat, no? A Canàries, que ja era un dels destins del vaixell. Tinc la sensació que el senyor Clavijo ha entrat, s'ha anat embolicant ell, sí. I ara no sap molt bé com sortir-ne i cada dia la diu més grossa, no?
14: Jo crec que tot el que hem sentit fins ara de l'antivirus per la part de l'OMS i dels experts, no?, donen una certa tranquil·litat i una certa seguretat del que és o no és aquest antivirus i, no?, ens expliquen que a segons quins països d'Amèrica Llatina hi ha casos cada any i ningú li agafa... No?
9: I fins i tot hi ha morts cada any.
14: Sí.
9: No,
14: morts
9: no
14: cada
9: una
14: any.
9: Quantitat molt gran, però sí que hi ha morts.
14: Té un índex de mortalitat,
13: i escoles tancades.
14: Perquè té un índex de mortalitat que és el que és. No? I, per tant, només puc entendre les declaracions del senyor Clavijo des de que ha començat aquesta crisi del vaixell com entre l'atac de Banyes de no m'han tingut prou en compte i necessito... donar o fer-me el valent davant de la meva parròquia, que són els meus votants, no? I per tant, no respon ni molt menys a cap criteri mèdic o de seguretat o el que sigui, sinó que només respon a defensar el seu territori, sí. I a que els seus votants doncs estiguin contents de mirar, almenys ha contestat, no? Això té un recorregut curt, perquè al final el vaixell ja és fora de Canàries i navegant cap a
9: però a vegades Països Baixos. L'electorat premia aquestes actituds.
14: Sí, per això t'ho dic, per això ho fa.
12: Que també fa gràcia Mònica García dient intenta treure rèdit polític, pues com tots els polítics, en qualsevol moment que ho fan.
13: El que passa és que s'espera que a part de treure rèdit polític, quan gestionen, tinguin un punt de responsabilitat.
12: Ah, sí, sí, això no? Sí, amb tot.
13: Ja no et dic el bé comú.
9: No, encara és naïf, la
13: neu. No, perquè jo...
12: No,
13: perquè,
12: veritat, té tota la
13: perquè
12: raó,
13: la política però... és gestionar. Hauria,
9: sí, sí.
13: Clar,
14: llavors... No, perquè la generació de l'alarma que pot haver estat generant aquest senyor no condueix a res, al contrari. És a dir, no, quan l'OMS i els experts han estat dient no, tothom tranquil, perquè això és el que és, i és veritat, avui mateix el senyor de l'OMS, quan ha sortit de la Moncloa, ha dit pot ser que surtin més casos, però no s'espera que en surtin més enllà de la gent que ha estat al vaixell, doncs, i ha fet una recomanació als Països Baixos dient potser que us ho mireu, això, no?, de com esteu fent les quarantenes. Més enllà d'això, l'alarma que produeix aquest senyor no serveix de res, al contrari, més aviat és perjudicial per tota la resta de la societat, no?
9: Bé, veurem, en tot cas hi haurà segurament algun degoteig més de casos en els pròxims dies, però s'espera, com dèiem, que sigui de gent que estava en aquest vaixell i que si estan més o menys controlats i a més en hospitals, doncs a veure si es poden anar recuperant tots plegats. Ens queden, 4 minuts per arribar a les 4, per tant no cal que us hi estengueu gaire, però espereu per la setmana que ve, acord de pressupostos?
12: Sí.
9: Sí, però afegeix, sí, aquest sí és un desig o
12: no,
9: els missatges que arriben és que
12: tu has dit que siguessin breus. Jo crec que
9: una mica més, perquè el Garriga fins d'aquí 3 minuts i mig no hi entrarà, però
12: crec que la setmana que ve, si res no es torça i si tot evoluciona com ha d'evolucionar, hi haurà pressupostos no sé si aprovats, però almenys tindrem l'acord.
13: El dubte era què passaria després de les eleccions andaluses. Abans ja sabíem que no en sabríem res. Per tant, els terminis són els que ja eren previsibles. Hi havia el dubte si amb el cas de les Mosses infiltrades i la petició de que es destitueixi a Trapero, això podia ser una dificultat en la negociació. Esquerra i Comuns han deixat clar que no. I, per tant, en principi, jo crec que si no es trenca res molt gros...
12: Alguna sorpresa hi pot haver, però en principi, si tot va com ha d'anar...
13: Sí, si tot depèn d'una bilateral, perquè allà es digui que es faran coses...
12: Exacte, moltes
9: sorpreses no hi poden haver, més que res, perquè ja estem a meitats de maig i al final acabaran aprovant els pressupostos del 26 l'any 2027.
13: I quan parlem de coses veritades, la línia orbital és del 2004, vull dir que vindrà d'un any.
14: Jo crec que és esperable i a hores d'ara ja és molt desitjable. No? Perquè no cal aprovar els pressupostos al mes de setembre, perquè els pressupostos al mes de setembre no tenen gaire temps d'execució, diguem-ne.
9: Una altra cosa, si calia arribar fins aquí després d'allargar-ho tant.
13: La resposta curta, no.
12: No, estava pensant una dada que sempre m'agrada.
14: La resposta una mica més llarga és política.
12: Que l'últim president que va aprovar tots els pressupostos...
9: Això t'agrada molt, això t'agrada molt.
12: A temps es deia José Montilla. Sí, és una dada que sempre...
9: T'he vist dir-li amb ella en persona, fins i tot.
12: Sí, sí, bueno, perquè vam estar comentant aquesta dada i ell va respondre, perdona.
13: Fets i no paraules.
12: Exacte. I el president Montilla va respondre, perdona, jo no vaig perdre ni una votació al Parlament. I aquell govern li deia el Ragón Cant.
9: Sí que t'ho va dir, és veritat, és veritat.
12: És una dada que, perquè, ostres, el de l'aprovació, de fet, una altra dada que m'agrada molt. En els últims 15 anys hem estat més dies en pròrroga pressupostària que amb els pressupostos en vigor.
9: Que en teoria el tòpic diu que és la llei més important de la legislatura.
13: Sí, però... Dragon Khan va ser el primer tripartit.
12: És veritat. No va dir Ernest Maragall.
13: No, va ser Carretero. No?
9: Jo crec que era el primer. Jo diria que era el primer.
12: Però
13: segur que el del Montilla també
12: el
13: deia.
12: Semblava una bassa d'oli.
9: Doncs mira.
13: Però amb el que ha vingut després...
12: No, clar. Bueno, clar, perquè hem ficat el xambala ja.
9: Sí. Bé, en tot cas, veurem si la setmana que ve doncs hi ha acord de pressupostos, ja ho anirem informant a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info. Nosaltres ho deixarem aquí. Queda un minut per arribar a les 4 de la tarda, un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per escoltar els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia, gràcies a la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
12: A vosaltres.
9: Ho deixem aquí. Bona tarda de dimarts a tothom.

Bandera. Peça de tela, generalment rectangular i fixada a un pal o a una corda que porta colors, franges, símbols o emblemes distintius i que representa un país, una institució, una comunitat o un col·lectiu. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I saludem l'Eloi Vila, amb qui fem un cafè avui. Eloi, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: President dels nostres noticiaris, Òscar Fernández. Benvingut de nou.
3: Bona tarda.
1: Te vas malalt ahir?
3: No.
1: Ah. Va anar bé?
3: Sí.
1: Ha sonat molta sintonia avui. És que no tenies ganes de quadrar-ho bé avui, això?
3: No. No he volgut allargar, perquè si allargava era molt perillós per trepitjar els senyals horaris.
2: Clar. Certificat que és una sintonia molt xula.
3: Sempre hi ha un moment en què has de decidir si fas curt o fas llarg, a vegades.
1: I què és millor, la vida, fer curt o llarg?
3: Depèn de què.
1: Tu, Eloi, sols fer més llarg o curt?
2: Més llarg, sempre. Sempre.
3: Hi ha coses que sempre és fantàstic. Gràcia,
2: però és com molt evident, no? Allò de dir, jo què sé, vas a buscar una mica de menjar perquè tens
1: allò... Tira
3: llarg. Sí, que sobri, però aquí estic d'acord. Aquí estic d'aquí. Aquí estic molt d'acord.
2: Una mica de llarg.
3: Clar. Jo tinc un amic que sempre diu, més val que ens faci mal que no que sobri. No fa molta gràcia aquesta dita.
1: Sí, sí. Està bé, està bé, està bé. Ja. Doncs mira, tu és 12 de maig, dimarts, i estem pendents d'això també. Una guerra de xifres.
3: El conflicte en l'educació entre mestres i el govern s'explica avui en bona part en base a les xifres de la vaga. Els sindicats parlen d'un 70% de seguiment, la Generalitat d'un 32%. Pels mestres i els professors, a la manifestació del migdia a Barcelona hi havia 70.000 persones. Per la Guàrdia Urbana n'hi havia 26.000. Els sindicats reclamen una pujada salarial de 400 euros al mes. El govern ara mateix diu que no n'oferirà més. Pròxim capítol, demà, amb una vaga al Penedès i al Baix Llobregat, i sobretot demà passat dijous, quan el govern i els sindicats es tornen a reunir per negociar, tot i que els missatges que ens arriben de moment és que les dues parts no estan gaire disposades a moure's.
1: I mentrestant, la picabaralla política ara arriba amb l'antivirus, o es manté, vaja.
3: Sí, tot plegat, perquè pel govern espanyol, pel malalt espanyol que ha donat positiu. Ara té símptomes, després d'haver estat evacuat del creuer. El govern canari diu que el govern de Pedro Sánchez va amagar que el malalt ja havia, estava malalt, ja havia donat positiu dins del creuer. El Ministeri de Sanitat ho rebat. Diu que fins que no va estar ja evacuat, no va donar cap símptoma i no va donar positiu. Ara mateix estem pendents d'un nou possible cas, el d'un italià que tindria símptomes compatibles amb la malaltia.
1: I una petició, 26 anys.
3: És la pena de presó que demana la família d'Helena Jubany pel principal acusat del cas, Santi Laiglesia, pel crim que es va cometre l'any 2001. Acabada la instrucció, la família demana citar a declarar una trentena de testimonis.
1: Absolt.
3: L'Audiència de Barcelona descarta que Jair Domínguez cometés un delicte d'odi quan va dir al matí de Catalunya Ràdio que el feixisme, els nazis, se'ls combat amb un cop de puny a la boca. L'acusació particular, exercida per Vox, sol·licitava 2 anys de presó i una multa pel Jair.
1: I als esports, Hansi Flick es queda.
3: Sí, fins l'any 2028, com a mínim. El tècnic del Barça insisteix que l'objectiu...
1: Ja ho he aplaudit.
3: Ja l'he sentit. El tècnic del Barça diu que l'objectiu en aquest final de Lliga és arribar als 100 punts, en vol sumar 3 de mal camp de l'Alavés, això a la zona alta de la Lliga, per la permanència d'aquí uns minuts per roda de premsa Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol. Demà se la juga a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. El Girona no tornarà a jugar fins dijous a casa, també se la juga en aquest cas contra la Reial Societat.
1: Ahir... pels pèls ho va salvar, això,
3: i amb Estuani, que tindrà 50 anys i encara farà gols.
1: I aquesta tarda de què estarem pendents?
3: Doncs de les tempestes i les possibles pedregades que poden afectar sobretot la Catalunya central. Hi ha avisos de nivell 4 sobre 6 per intensitat de pluja. Ens diu el Francesc Mauri que plourà molta quantitat en poca estona. No seran moltes hores de pluja, però sí que de sobte patacs d'aigua poden ser importants. Ara mateix ja plou, i fort, en alguns punts de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona i a l'entorn de Montserrat.
1: Doncs hi tindrem un ull posat i ho explicarem a la tarda de Catalunya Ràdio, també a Trescat Info. Òscar Fernández, gràcies per ser-hi un dia més.
3: A tu, fins demà.
1: Fins demà. I avui una mica, és dia també de ressaca blaugrana. L'Eloi també hi era ahir.
2: Sí, home, ja explicava que sóc de celebrar les coses.
1: Vas poder sortir de Barcelona amb comoditat?
2: Sí. Molta comoditat, des d'aquí la ràdio fins...
1: Clar, la rua quedava més cap avall, sí. No? I vas poder sortir.
2: Jo havia d'anar a agafar la ronda per anar cap al nord, cap al Montseny, i estava... vaig anar molt bé, la veritat.
1: Ho vam seguir ahir a Catalunya Ràdio, vam fer una audiència digital d'aquelles que es recorden, 5 hores de rua, 750.000 persones que van acompanyar l'equip, i, a més,
4: amb banderes, sí. Exhibició de banderes, que, Judit, han sí. generat una mica de controvèrsia.
5: Déu-n'hi-do, sobretot la imatge aquesta de Lamine Yamal onejant la bandera de Palestina, que ha provocat, un, si més no, un toc d'atenció o unes declaracions de Hansi Flick. No li va agradar gaire l'entrenador del Barça aquest gest. Veurem si això es fa més gran o no.
4: I, a més, amb això que no sabem si es farà gran o no, nosaltres tindrem informació. D'aquí uns instants, Laia Tudel ens explica la intrahistòria i el que està passant al voltant de la bandera de Palestina de Lamine Yamal. Ara estic fent una mica una autoparòdia, com va dir el Bassas ahir. Però és que m'està escrivint a Víctor Navarro i em diu que a les 6 de la tarda ha convocat roda de premsa el president del Madrid, Florentino Pérez.
5: Què dius?
1: I que és oficial.
5: Què dius?
1: Ara potser entenc que em puc refiar al 100% del Víctor Navarro, eh? Però a veure si ho podem comprovar, però serà per escoltar-la si es produeix. Víctor, espero que no me l'hagis colat, perquè ho acabo de llegir.
5: El Víctor sempre està atent.
1: Sí, el Víctor sol estar atent,
5: sí.
1: Però mira, veig l'Arnau, que està obrint una la web del Madrid, diu comunicada oficial, i m'aixeca el polsai. Confirmada! Confirmat! Tira'm la sintonia exclusiva, perquè ja podem confirmar-ho a aquesta hora. La notícia és aquesta. No és aquesta, la música. No, home, no, la d'exclusiva, la que em tira l'Enric. Sí, home, sí.
5: Ell vol aquella vintage.
1: Sí. Ja... Ara, home, ara, aquesta.
5: A ell li agrada un toc més vintage.
4: I ara en blanc, la notícia aquesta hora és que Florentino Pérez a les 6 de la tarda compareix. Per dir què?
1: No ho sabem.
5: Ai.
1: Comparecerá en sala de prensa tras la celebración de la junta directiva y atenderá a los medios de comunicación.
4: Doncs veurem, eh?
2: Però...
5: Mira que bona aquesta.
4: Ara, aquesta, molt ben triada.
5: Molt
4: aquí.
5: Bé.
1: Què pot voler dir Florentino Pérez?
2: Mourinho, t'imagines, Arbeloa no acaba la temporada?
1: Truca al Ciro, a veure si ens fa una
5: home. Com t'està agradant,
1: Jo pensava, dic, avui ja no podem fer res d'esports. Toma!
5: Merda, diu, merda.
4: Ens la convoquen a les 6 de la tarda!
1: Bé, ara haurem de parlar amb el Carandell i companyia, perquè alguna cosa t'haurem d'escoltar de Florentino Pérez. Bé, doncs això...
5: No para arrencar.
1: Sí, ara vindrà la Tudel, i també amb la Tudel ho comentem tot plegat, la Lamine Yamal, la bandera i els sums un corda, si falta. 6 de la tarda, Florentino Pérez. Roda de premsa inesperada i poc habitual després de la roda de...

0: És un cas que ens arrossega i que és ja, podríem dir que malauradament forma part de la cultura popular del país, no? Uh-huh. És un cas que tothom n'està molt pendent. Doncs atenció, perquè 26 anys de presó es demanen per Santi la Iglesia, que és un dels grans sospitosos d'aquesta història. Sobre ell pesava molta càrrega incriminatòria, però no s'havia concretat. S'esperava això?
1: És el principal acusat d'aquest crim hores d'ara i pensem que ha passat doncs gairebé 25 anys, és a dir, molt de temps. Llavors aquí la Fiscalia fa una aposta molt ferma perquè no l'acusa d'un homicidi o si diu que és un assassinat amb traïdoria i per això demana 20 anys i a més també parla d'una detenció il·legal i en demana 6 anys. És a dir, que el que diu la Fiscalia és amb els elements que tenim sobre la taula, creiem que el Santi la Iglesia va participar en aquest crim i ho transforma en aquests dos delictes que són molt greus.
0: Clar, és un nom que ja forma part de l'imaginari i en part ja li pesa una pena prèvia, que és la de que tothom cregui, tothom, que molta gent cregui que, sí, que ja està implicat.
1: Ell sempre ha mantingut la seva innocència. Santi la Iglesia va ser imputat l'any 2005. Ell era, sí, l'Helena Jubany era una jove de 27 anys, se'n va a Sabadell perquè acaba amb una relació, se'n va a Sabadell, comença una nova vida, i una de les maneres que ella troba doncs, per teixir una xarxa amb els seus amics és entrar a la Unió Excursionista de Sabadell. Llavors, ella porta un temps allà i és quan apareix morta el 2 de desembre de 2001. I llavors totes les persones implicades en aquest cas formaven part de la Unió Excursionista de Sabadell. Santi la Iglesia era un dels membres i era la parella de Montse Careta, que es va suïcidar a presó, perquè va ser detinguda i es va suïcidar a presó. Per què era un element molt clau tant Montse Careta com Santi la Iglesia? Perquè Helena Jubany, el que diu la Fiscalia que li fan és algú la convenç perquè baixi, perquè surti de casa seva i se'n vagi probablement a aquest pis de la Montse Careta, allà probablement la droguen, no diu exactament qui, diu que amb la participació segur de Santi la Iglesia i la pugen a aquest pis i la tiren. Llavors, per això, Santi la Iglesia era un element com bastant clau en aquesta incriminació sobre les persones que estaven al voltant d'aquesta història. I Montse Careta, doncs, com desgraciadament es va suïcidar a presó quan la van detenir, també acusada de participar en tot això, doncs contra ella, òbviament, doncs, no hi ha hagut res més.
0: La família de l'Helena Jubany també és acusació particular. Mm-hmm. Canvia molt el que demana la Fiscalia del que demana l'acusació particular?
1: Ells demanen el mateix, demanen aquests 26 anys i també una indemnització civil de mig milió d'euros. Sí que van una mica més enllà que la Fiscalia, perquè la Fiscalia l'únic que diu és hi ha una participació activa de Santi la Iglesia i llavors ell, activament o per omissió, és a dir, per no evitar-ho, per no fer res perquè això no sigui, ell està implicat en el fet de que Helena Jubany la droguen amb benzodiazepines i la tiren. Llavors, què fa una mica més enllà la família? La família sí que diu clarament que l'Helena Jubany és portada a la casa seva a aquest domicili on estava el domicili de Montse Careta i diu que és el domicili conjugal de Montse Careta i Santi la Iglesia. Ells, a la instrucció, sempre ho van negar, van dir que no vivien junts, que eren nòvios, que portaven 2 anys junts, però que no vivien allà. Això serà fonamental en el dia del judici, no? Si vivien allà o no vivien allà. Llavors, això és una de les coses que ells estableixen de manera molt clara, però és veritat que per la resta, ells fan la mateixa postura que la Fiscalia i també demana una cosa interessant, que és, per l'altre investigat que hi ha en aquesta causa, que és el Xavi Jiménez, que se li imputa un dia abans de que prescrigui la causa per ell, ells diuen que creuen que Xavi Jiménez va participar en la redacció dels anònims. Recordem que Helena Jubany, uns 3 mesos abans de ser trobada morta, de que l'assassinin, rep uns anònims estranys, una mena de joc.
0: Que sembla un joc i després no està en joc perquè portava un líquid que la va deixar mig de lloc.
1: Exacte, que portava benzodiazepines, que és el mateix que després li troben al cos una vegada està mort. Llavors diuen, creiem que amb les pericials caligràfiques i tot el que es va trobar a l'ordinador de l'Helena, segurament el Xavi Jiménez pot haver participat en la redacció d'aquests anònims, però sí que pensem que no, això no té cap relació directa amb l'assassinat. I llavors demanen que s'arxivi la causa contra el Xavi Jiménez.
0: Això la Fiscalia.
1: Això tant la Fiscalia com la família.
0: O sigui, en això estan d'acord.
2: Perquè una pregunta, amb les proves d'ADN que hi van haver-hi després de reobrir-se el cas, es va trobar finalment que hi havia restes d'ADN de Santi la Iglesia?
1: Aquest és l'element clau. Santi la Iglesia, la seva situació processal canvia bastant en el moment que es troben ADN al jersei i la roba que hi havia al terrat des d'on tiren Helena Jubany. I llavors, en aquell moment, això va comportar fins i tot una cosa que ens va sobtar molt, que és l'ingrés a presó. No, Santi Iglesias va estar 40 dies a presó a finals d'any i a inicis de gener per aquest ADN que es va trobar. És veritat que el seu advocat, en tot això, diu, ells formaven part de la mateixa Unió Excursionista,

0: pasta, no és estrany que s'haguessin tocat, però una de les queixes de la família és que la instrucció en el seu dia va ser una mica d'aquella manera. Llavors, ningú li va preguntar de manera clara i directa a Santi la Iglesia quan és l'última vegada que tu vas veure a l'Helena Jumany.
1: Aquest ADN pot ser de fa dos dies o feia una setmana que no es veia.
0: Ell no va dir fa un mes que no ens veiem. No? Llavors, tot això estarà a debat, però sí que és un element clau.
2: Clar, que aquest cas, a més d'aquest component popular, d'aquesta sensació de justícia, de que reobrís el paper d'un programa com Crims,
0: i tant.
2: No? I a més, tots aquests errors a la instrucció inicial, no? Que amb el pas del temps, no? Tots tenim aquella sensació de dir, hòstia, per fi, aquest cas es reobre primer,
1: bé.
2: I per fi, perquè en el programa Crims s'apuntava molt.
1: Home, no s'apuntava molt. Sí, hi ha un policia... Molt.
2: Sí, sí.
1: Que diu amb noms i cognoms que creu que Santi la Iglesia és el culpable d'aquest assassinat. Ho diu amb totes les lletres.
0: Sí. I a més d'aquest paper del policia, que és molt important, també és veritat que va servir una mica com perquè la gent tornés a recordar-ho. Hi ha gent que va trucar a la família, es va oferir, escolta, jo me'n recordo d'això, jo me'n recordo d'una altra cosa, detalls, no? I va servir també per impulsar la investigació.
1: Això encara no és un judici. De moment és una instrucció. Arribarem a judici, ara ja ho podem donar per fet, Rebeca, o encara pot tenir un gir final?
0: Jo soc molt prudent, jo soc molt prudent sempre. Tot fa pensar que sí, és veritat que ara això és... S'ha acabat la instrucció, la investigació està acabada, ara s'han fet els escrits a les parts, no? Que es diu, a veure, vosaltres amb això què creieu que ha passat i què demaneu, és aquestes peticions, i ara hi ha d'haver-hi una última... com una última sessió amb la jutgessa instructora que escoltarà a tothom i decidirà ja definitivament si això
1: ara,
0: va judici.
1: La fiscalia diu això, les defenses diran el que diguin i l'acusació particular diu el que diu. Sí. I ara això ho rep un jutge, s'ho mira...
0: Sí, l'instructor. Sí.
1: I decideix si això és suficient per anar a judici o no.
0: Exacte.
1: I aquest pas té uns temps marcats o pot durar el que el jutge consideri
0: no
1: que
0: pot,
1: necessita?
0: No pot trigar gaire, no pot trigar gaire.
1: Si això ho sabrem abans d'acabar el curs...
0: Jo m'atreviria a dir que sí, però amb aquesta idea que a vegades els tempos judicials, no? Que hi ha moltes coses que diuen que seran imminents i després no, però no hauria de trigar gaire i després això, si va a judici, també hi ha un element important, perquè això va per jurat popular. Perquè és un homicidi.
3: Clar, és un altre tema del cas.
0: És un jurat popular, aquí serà també difícil després escollir les persones per, o sigui, que no estiguin gaire contaminades.
3: Clar, és un cas supermediàtic. Com es fa per triar algú que no sàpiga...
0: Veritat, que sí,
2: els casos més difícils, no, d'escollir gent...
0: És molt complicat, no... però és veritat que les parts aquí poden dir que no a un cert número de persones. Tu no pots com dir que no a tothom, no? Sempre tens, crec que són 4 o 5 persones que les parts poden dir que aquesta persona no pot formar part del jurat popular perquè està molt contaminada, perquè ja té una idea preconcebuda de qui és l'autor, qui no és l'autor, sobre la culpabilitat o no de Santi la Iglesia.
1: Tu creus que sabrem què va passar del tot? Ho arribarem a reconstruir?
0: Mira, Santi la Iglesia fins ara sempre ho ha negat tot, ha dit que ell no va estar en aquell domicili. Llavors, si això no canvia, que no fa pensar que canvi, jo crec que és molt difícil respondre les preguntes bàsiques que els periodistes ens fem, és de què va passar, per què surt l'Helena aquell 30 de novembre a primera hora del matí de casa seva, qui la truca o a on va, per què acaben aquelles circumstàncies en aquell edifici. Crec que tot això serà com molt complicat. I si arriba a judici, podrem com una mica veure si amb les proves que hi ha es pot considerar doncs, que la tesi que tenim fins ara, que és per un motiu que no sabem, doncs, la droguen i la tiren des d'aquest edifici, o si realment doncs, no és suficient.
1: Mira, tinc el telèfon Mireia Balaguer, que és advocada penalista. Bona tarda, senyora Balaguer.
4: Hola, bona tarda.
1: Ara la Rebeca deia, ens repassava una mica els arguments de la fiscalia i de l'acusació particular. Vostè, que es dedica a això, creu que és són uns escrits suficientment sòlids com perquè donem per fet que hi haurà judici, que per tant això seguirà el següent pas, que és fer-se aquest judici?
4: Sí, jo sincerament entenc que sí. És a dir, hi ha un relat de fets, està corroborat amb una proposició de prova, que la idea és, les acusacions ara han d'aconseguir provar tot això que, en aquest relat, que és un relat relativament senzill, però s'ha de provar tot això que diuen, sense cap gènere de dubte. Això serà ja més de cara al judici. Però ara, els indicis, jo entenc que són suficients per superar l'audiència preliminar i que l'audiència acordi l'apertura de judici i que es faci aquest judici.
1: Ens deia la Rebeca que creu que el jutge no trigarà gaire, per la seva experiència també creu que serà així, que això al llarg del mes de juny ho hauríem de tenir resolt? Resolt vull dir de si hi ha judici o no hi ha judici.
4: Sí, jo... Home, el mes de juny és el mes que ve. Això és molt ràpid, eh? Vosaltres som molt optimistes. Que la justícia, a més, ara estem passant un moment complicadet. Així que amb tota aquesta llei de l'eficiència, tot això que està passant, aquesta reorganització de la justícia que diuen que és per optimitzar-la. De moment, encara, els que estem cada dia, els operadors jurídics, no hem notat cap optimització, de manera que no m'atreviria a posar una data tan propera, però sí que...
1: Abans de final d'any, abans d'acabar el 26, sabem si hi ha judici o no.
4: Sí, el jurat és un procediment que funciona bastant bé, l'oficina del jurat va bastant al dia... És a dir, bé, quan estem davant del jurat estem davant de delictes normalment com aquest, no? Delictes greus, delictes amb víctimes mortals, i per tant vull pensar que sí, que això es farà. A més, després de tants anys, ara és el moment d'apretar l'accelerador. Ha costat molt arribar fins aquí i penso que sí, que anirà prou ràpid.
2: Mira, ja quan hi ha casos com aquest, en què hi ha, doncs això, no?, una mena de pressió popular perquè es tiri endavant el judici, s'acceleren o no? No, mai és un motiu.
4: No hi ha... La pressió popular la vivim des de fora. Mm-hmm. Els jutges i el funcionariat actua... Sí, vull pensar que no.
1: Vull pensar, no. Vull pensar. Sí, clar, vull pensar.
4: No, és que no m'atreviria a dir-ho mai. Perquè sí que és cert, clar, que són humans i es comenten les coses.
1: No, però a part...
2: Accelera processos.
1: Però a part, a mi el que em crida molt l'atenció és que aquest cas, que és tan mediàtic, tu quan tens el jurat...
3: Clar.
1: Tot aquest jurat hauran de ser gairebé que marcians per no tenir una idea ja feta, no?, d'aquest cas. Hauran de ser d'un altre país, perquè a casa nostra és gairebé impossible no saber res d'aquest cas.
4: Clar, no. Sí,
1: és a dir,
4: que
1: és obligatori que parteixin de zero, o es dona per fet que alguna cosa en sabran?
4: Home, es dona per fet que alguna cosa en sabran, perquè no els podem aïllar de la informació que estem rebent des de fa 25 anys. Clar. Sobre aquests fets. Això no ho podem evitar. Les persones que estan dintre del cens del jurat són el cens electoral. Cada a principis d'any es fa una selecció dintre del cens electoral, que són els majors de 18 anys, que són els que tenen dret a votar, i doncs dintre d'aquest cens és on escollim les persones que formaran part d'un jurat. A més, són persones que viuen a la província de Barcelona, perquè, clar, han de viure a prop del Palau de Justícia on es celebra el judici. Per tant, donem per sabut que el coneixement el tindran. Ara bé, el que ha de fer un bon advocat i un bon fiscal és fer les preguntes adequades al moment de la selecció del jurat per saber si aquella persona té un coneixement excessivament superior al normal, si té algun tipus de contaminació, si té algun tipus de tendència. És un procediment, és des del punt de vista de l'advocat penalista, que és els que ens dediquem a això, és meravellós. Però, és un dels moments més macos.
2: Sí. El primer moment, la primera selecció és aleatòria? La primera.
1: És a dir, l'Eloi està preguntant, li pot tocar amb ell?
3: Clar, és com si et citen per anar a les eleccions, és el mateix, clar, a la mesa.
2: O sigui, podria tocar, diguéssim, a la primera selecció, però després seria descartat.
4: Correcte.
2: Perquè és un tema, per exemple, que estem tractant ara aquí, per tant, en tinc un coneixement.
1: Vostè, senyor Vila, ha parlat mai públicament d'aquest cas en mitjans de comunicació?
2: Sí.
4: Exacte.
1: Això el descarta ja?
4: Clar, perquè nosaltres ens donen una fitxa amb els noms i cognoms, edat, professió i una sèrie de dades de cada jurat escollit, seleccionat, millor dit. I una vegada nosaltres ho preparem com, no com a les pel·lícules americanes, però déu-n'hi-do, Fem una recerca, busquem...
1: No, hi ha el podcast del Carles Porta del jurat, que ja ho explica una mica, i era bastant americà, això. Sí, era bastant americà.
4: Sí, és molt, molt interessant, molt interessant. I després has de saber quan recusar a un jurat, perquè no tens tampoc... em sembla que pots recusar tres o cinc, ara de memòria me'n recordo.
1: Clar, entre totes. T'has de guardar molt bé les cartes per no gastar-les amb els tres primers i després que
4: Correcte.
1: Se t'encolin de dolents després.
4: És una estratègia molt interessant, perquè tu comences a recusar però no saps el que et vindrà després. Potser és pitjor del que tens ara i ja te l'hauràs de quedar perquè no tens més cartes de recusació.
1: Tu pares a pensar, i...
2: Això és un procés clau, eh?
1: No, sí, sí. Tu pares a pensar i al final la justícia té un punt d'aleatori de dir, m'estic jugant la vida i aquí l'advocat ha de prendre una decisió sense saber què ve després, que dir, home, jo no me la vull jugar sense saber què ve després, que em poden caure 25 anys i sóc innocent.
3: No, és bèstia.
1: Clar, no?
4: Clar, és molt bèstia. Després, és a dir, certament, una vegada seleccionat el jurat, sí que s'ha de fer el que és l'objecte del veredicte, i això també, la redacció d'aquest objecte, que és un sí o un no, on ells han d'anar contestant en funció de la prova practicada, segons com estigui descrit, és una condemna o és una absolució. Això pots estar hores per redactar l'objecte del veredicte. És molt, molt tècnic. El jurat és molt tècnic i molt difícil. Molt.
1: Una pregunta ja que ens afecta només uns quants aquí, però me la fa arribar un company periodista d'aquests dels bons. Em diu, els periodistes estem descartats d'ofici, pot ser?
3: Bona pregunta.
4: No, d'ofici no. O sigui, ara els advocats estan descartats d'ofici, però els policies... ara mateix és que hauria de tenir la llei davant, que no la tinc. Però jo crec que no. És una pregunta
3: Javi
4: que es faria...
3: periodista del Mundo, de successos, a més, va formar
4: part
3: de l'aventura.
4: Clar, hauries de preguntar quin tipus de periodisme fa aquella persona i indagar una mica, i en funció d'això hi ha recuses o no. Perquè segons com ja t'interessa que sigui membre del jurat.
1: Clar. Bé, doncs això és el que expliquem avui amb Mireia Balaguer, que és advocada penalista, arran d'aquest cas Jubany, que sembla que ara sí s'encamina ja cap a judici. Segons la Rebeca, ho tindrem aviat relativament, sense donar-ho per fet. Segons la nostra experta, o més experta encara...
3: Molt més.
1: Ja veurem si ho tenim abans de final d'any, ja podem estar contents. Mireia Balaguer, gràcies per atendre'ns a la tarda de Catalunya Ràdio.
4: A vosaltres. Adéu, bona tarda.
1: I anem amb moltes coses, però deixa'm afegir-te una qüestió més, perquè ja que parlem de judicis, Rebeca, sí. Error judicial que ha permès que un assetjador sexual reincident de menors quedi absolt?
3: Sí, això la Mireia, mira, ha marxat, però potser ens podria ajudar. Això és una cosa que es diu la teoria del fruit enverinat, no? Que és quan tu, una de les proves que fas servir per condemnar algú, encara que sigui molt clara, es fa d'una manera que no ha garantit els seus drets fonamentals, tot el que surt d'aquella prova queda anul·lat. Llavors, en aquest cas, el que ha passat és un home de Blanes detingut el 2018 perquè el que havia fet, suposadament, era mitjançant Instagram... contactar amb menors d'edat de 15 anys i aconseguir fotos d'elles, no?, que suposava, doncs, això, tenir pornografia infantil d'aquestes noies menors d'edat. Llavors, ell, en la detenció, dona accés al seu ordinador, fotos i diferents coses, dones les claus i també està el seu telèfon allà. La policia demana després al jutjat, doncs, que li deixi accedir al telèfon, i una cosa que és molt delicada, el jutjat ho justifica, ho soluciona amb tres línies, poc justificat. Llavors, tot això, quan obren el telèfon, troben les proves clares perquè aquest home pugui acabar condemnat, la fiscalia li demana 37 anys, però una vegada arriba al judici, el que es diu és no està suficient motivat l'accés al telèfon, i llavors, com no està suficient motivat l'accés al telèfon, encara que al telèfon hi hagi les proves indubtables de que ho va fer, no se'l pot condemnar.
1: És molt incoherent, no? Això és per fotos per la finestra.
3: Això és el que juguen tota l'estona els advocats, o molts advocats.
1: Ja, però per què el sistema et permet aquesta... quan és obvi?
3: Perquè el que s'ha de fer, és veritat, que jo això ho entenc, t'han de garantir els teus drets fonamentals, ja. Les teves comunicacions,
1: doncs
3: és una cosa essencial.
1: Els teus drets estan garantits, però si resulta que sense garantir-los estem trincat, doncs a la presó, i si t'hem vulnerat els drets i eres innocent, doncs et fotem una indemnització com uns campions, no?
3: Sí, doncs...
1: Això
3: és així, ho hem vist en casos molt flagrants de narcotràfic.
1: No tinc ni idea de dret, o sigui que segurament estic dient barbaritats, però...
2: Faries un canvi legislatiu,
1: soc
2: clarament.
1: Soc un ciutadà indignat.
3: Sí, pensa que fins i tot a vegades, si amb una escolta telefònica, a més, escolten que tu no només estàs cometent el delicte pel qual t'investiguen, estàs cometent un altre, allò ha de tenir unes garanties, s'ha de parar tot, s'ha d'informar un altre jutjat, aquest jutjat ha d'obrir una investigació, perquè si no tot això pot acabar amb una nul·litat. Com és aquest cas.
1: Però clar, sí, és un cas com aquest, a més, sí. Perquè mira, és un cas de que van robar 25.000... Sí. Mira, noi...
3: És que aquí la sentència, fins i tot, la sentència diu que s'han de posar una vena als ulls, que els ha costat molt, però que és que amb la resta d'indicis És a dir, sense el telèfon no aconsegueixen...
2: La garantia dels drets fonamentals és clau.
3: No? Sí.
1: Això estem absolutament
2: sí,
1: d'acord. S'han de garantir, però
2: vegades,
1: home...
2: A vegades arriba, es porta uns límits no, que no entens, no? Si hi ha unes proves que són com molt...
3: Sembleu policies, eh? Això és la queixa de totes policies.
2: No, som ciutadans, no? Que també ens costa a vegades d'entendre... No? Som ciutadans que ens costa d'entendre determinades decisions judicials, no?
1: Sí. Agent a la vila.
2: Sí.
1: Li donem... Aquest control policial deixa lliure ja la nostra ciutadana Rebeca, que ens ha dit policies.
2: I li, li agraïm.
1: De quin cos, de quin cos series tu?
2: Hòstia, no fotis.
3: Un urbà.
1: Forestal, forestal.
3: Ah, sí, agent urbà. Bombers, que a tothom li agrada ser bombers. Bombers.
1: Jo seria...
2: No, no passaria les proves, segur.
1: De la Guàrdia Muntada del Canadà. Per anar a cavall, bàsicament, i acariciar-los, els cavalls. Rebeca, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Farem una pausa. Atenció, atenció. Atenció. Digue'm, Carla, digue'm-ho. Ciro López, bona tarda. Ciro López, bona tarda.
5: Bona tarda. Com estàs?
1: Jo estic expectant. Ara farem una pausa i quan tornem et faré una pregunta.
5: Molt bé.
1: Pot dimitir Florentino Pérez? No contestis.
5: Va.
1: Ara venim.
6: A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a capraboacasa.com.
7: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
8: I què?
7: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
8: Oh.
7: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
10: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7 el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
11: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
12: Aquest diumenge i tots els festius...
13: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
12: Obren de 12 a 8 de la tarda.
13: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
12: Molt més fàcil i còmode.
13: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
12: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
13: Obren de 12 a 8 de la tarda.
14: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem...
15: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
16: Fixa't com sona Edició Clàssics.
14: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
17: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
15: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
14: Oh, Fixa't com sona...
18: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
19: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
20: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
21: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
20: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res, ja. I bueno, sí. Va quedar així.
22: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
23: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Avui és una jornada inesperadament intensa al món esportiu, perquè ens acabem d'assabentar d'una convocatòria que això al migdia, quan has fet al migdia, no se sabia.
3: No, perquè si no ho hauríem explicat.
1: Home, t'imagines, no ja ho sabíem, però no ho hem dit.
3: Però perquè és bastant important, perquè és una persona que no parla gaire.
1: Florentino Pérez ha convocat roda de premsa a les 6 de la tarda i la seguirem en directe a la tarda de Catalunya Ràdio. Què ha d'explicar Florentino Pérez? No ho sabem. Vaja, no ho sabem nosaltres, però potser sí que ho sap el Ciro López. Ciro López, com estàs? T'he notat amb un to molt baix.
24: No.
1: Que estaves fent la migdiada.
24: No, és que estic sorprès, no?
1: Sorprès? Encara, o flipant?
24: Encara no he reaccionat. Eh?
1: Tu saps què dirà Florentino ja?
24: No, he enviat una, he enviat un missatge, però encara no m'han contestat, de gent propera al Florentino, i no m'han contestat. No sé, a mi m'estranya.
1: No estava prevista aquesta convocatòria, ni era plausible
24: pensar
1: que...
24: S'havia parlat, eh? Sí? S'havia parlat de la possibilitat. Jo crec que fa un mes algú havia dit que el Florentino tenia previst parlar després de que acabessi la temporada.
1: Clar, però això no ho anuncies...
24: Acabat la temporada, no ha acabat la temporada.
1: I que si ho vols fer no ho anuncies ara per d'aquí una hora i mitja.
24: Clar,
1: no,
24: i després hi ha un tema que també... Perquè podries convocar per anunciar que l'entrenador que tens se'n va i que ve un no, però clar... Això, el Mourinho ja va dir ahir que no parlaria del seu futur, i és normal, ho vas dir ahir, que en principi la idea era que acabessi la temporada...
1: Clar, Mourinho acaba la temporada aquest diumenge, vull dir que li queden 5 dies per desvincular-se del Benfica.
24: Si això fos pues el dimarts que ve,
1: clar,
24: o el dilluns...
1: Diries, és per Mourinho. Ja.
24: Anunciarà lo del Mourinho, no? Però clar, no sé. Clar, a mi m'han té sorpresa, però jo no crec que se'n baixi. Eh?
0: Perquè si l'home ha desaparegut, que és Florentino Pérez, que no parla mai, quan compareix normalment per què ho ha fet? Per exemple, l'última vegada que compareix.
24: Jo crec que l'última vegada, jo crec que va ser així, en una roda de premsa, igual en la destitució d'algun entrenador. En la marxa, jo crec que l'última vegada va ser la marxa del Zinedine Zidane. Te'n recordes que va sortir amb ell en roda de premsa?
1: Sí.
24: Van estar els dos. Primer va parlar el Florentino i després va parlar el Zinedine.
0: Però no va ser un anunci sorpresa, això. No va ser una compareixença anunciant sorpresa que marxava Zidane, sinó que va ser acompanyant a un tècnic que havia...
1: Clar, no és habitual que Florentino èxits, Pérez no aparegui ell sol davant dels mitjans de comunicació. És molt poc habitual.
24: No. Mira, ara estava mirant el Marca, que ja saps que el José Félix Díaz, que és el nou director, pues té també bona relació amb el president.
1: Té bon fil,
24: té bon fil. Que el màximo mandatario haga un balance de la temporada e informes sobre asuntos referidos a la actualidad del club, tanto en la composición deportiva como la directiva.
3: Ui.
0: Sí, pot ser.
1: Ja, però això és tan genèric que és com dir que Ciro López entrarà a la tarda de Catalunya Ràdio i parlarà del Madrid i d'altres qüestions. Ah, molt bé, doncs ja està.
3: No, però això de la composició...
0: Temes econòmics de fons, podria ser?
24: Podria ser.
1: Anunciar que es ven al club una part del club, no? Això del model de propietat.
24: Sí, però això té que anar a assemblea. Em recordes que va parlar d'això en l'assemblea ordinària, la que fa cada any, en aquest any, l'any passat va ser a l'octubre o novembre, però això tenia que tenir el vistiplau d'una assemblea extraordinària, no? Per fer aquest canvi
1: en
24: l'estructura social del club, no? Llavors...
1: És a dir, ara mateix, Ciro, tu que el coneixes molt bé, l'entorn del Madrid i del madridisme i de les entranyes del club, tant tu com la gent que ho segueix esteu una mica perduts. No sabeu què vol dir Florentino d'aquí una hora i 40 i 20 minuts. És fort, això.
24: No. Però és que ni gent propera ni gent que estigui junt, no. És que ara estic repassant la premsa i ningú la toca, eh?
1: Ningú sortirà Florentino Pérez, ja està.
24: Sortirà Florentino Pérez, sí. Mira, en el Marca ara...
1: Vinga, va.
24: No és propera hora.
1: La secció del la secció del Ciro és... ens llegeix el Marca.
3: Què diu el Marca?
1: Què diu el Marca? La podria fer el Ciro o Mariano Rajoy.
24: Mira si estic perdut.
1: Que has de llegir el Marca en antena.
24: Que tinc que llegir el que diu el Marca i a l'As. Terremoto en el Real Madrid. Florentino comparece esta tarde ante los medios de comunicación en una comparecencia poco habitual en el presidente del... Ya. Això
1: ja ho hem llegit. Lo
24: que no és normal. Informació, eh?
1: Hòstia.
24: Com veus...
3: Ja està, no diuen res més?
1: No.
3: Periodista,
24: bueno,
3: nois.
24: Comparecerà en la sala... Clar, és que...
1: Hem fitxat un col·laborador que sap llegir. Això és tot el que podem dir.
3: Això és el col·laborador perfecte, eh?
24: En castellà.
1: Això sí, en castellà, que ja té idiomes. El Ciro té idiomes.
0: Que pogués plegar Florentino?
1: Tu creus que és impossible que plegui? Que digui, mira,
24: jo crec que no plega. Jo crec que no. Jo estic convençut que... No.
1: Mira que ens hem excitat aquí per un moment, eh? Ens ho hem imaginat.
24: No, però jo crec que no, perquè no és el moment... Com diria aquell, no és ni el joc ni el moment, no?
3: I, o sigui, clar, i si tampoc faria una roda de premsa per anunciar que marxen persones importants, com diu una estructuració com José Ángel, o sigui, coses...
24: O que incorporen, pues, igual, pues, que també hem parlat molt de la possibilitat de Mourinho, però també s'havia parlat de la possibilitat de que s'incorporessi al club el Toni Kroos, com una mica de director esportiu. Si és veritat també la informació que jo tinc, que el José Ángel Sánchez li ha demanat des de ja fa temps al José Ángel anar-se, no? Anar-se del seu lloc de director general. Bueno, igual també
1: ja, però perdona si convoca la premsa de sorpresa per anunciar això, li demanarem danys i perjudicis per alterar la programació de Catalunya Ràdio, clar.
24: Però si és per anunciar lo del Toni Kroos, sí que a mi m'encaixa, perquè a més, pues, en la situació esportiva, una vegada ja que ja està tothom, ja està tot el peix venut, pues igual. Igual sí que pot anunciar i té una excusa per fer una roda de premsa i parlar de tot, no? I, en la incorporació del Toni Kroos.
1: Bé, fem una cosa, Ciro, et deixem llegir el Marca
24: sí,
1: en privat.
24: Si
1: te sabetes alguna cosa, fes-me un WhatsApp i et tornem a trucar.
3: Si no anem llegint nosaltres el Marca, no? També o no? Millor el Ciro,
1: no, el Ciro,
3: no?
1: El Ciro ho fa molt bé, que té el link a favoritos. Ciro, re, una abraçada, gràcies per posar-te tan de pressa.
24: Que vagi bé. Si alguna cosa, te'n truco.
1: Això espero. Vale. Clar, avui la Tudel no la volíem fer baixar per parlar d'això, sinó d'una altra cosa, perquè ahir, Judit, vam tenir una imatge molt potent a la rua del Barça, ja cap al final, Lamine Yamal amb una bandera als dits.
3: Sí, segons ens expliquen els fotoperiodistes que van poder captar el moment precís, no?, en què li donen aquesta bandera i la uneix, això va passar a Gran Via en Passeig de Gràcia, li van donar aquesta bandera a gent que estava mirant la rua i al cap d'uns minuts va tornar aquesta bandera, però és que al cap d'unes hores va ser ell mateix, Lamine Yamal, qui va decidir penjar una fotografia, diverses fotografies, on se'l veu onejant aquesta bandera de Palestina. I de fet, recordareu, no és la primera manifestació, podríem dir, política de Lamine Yamal. Fa unes setmanes, uns mesos, al març, no?, després d'aquell episodi dels càntics islamòfobs a l'estadi de Cornellà al Prat, entre aquell partit de la selecció espanyola i Egipte, doncs ell mateix també va penjar un post a les seves xarxes socials on acusava de racistes els autors d'aquells càntics. Per tant, Lamine Yamal, que es va posicionant i va creant aquest perfil, no?, aquesta imatge pública seva, més enllà de la de futbolista.
1: Això és el que hem vist, però hi ha intrahistòria. A veure, fem la versió del Barça reservat, del mini Barça reservat.
3: Molt bé.
1: Tudel, d'entrada, això ha tingut una primera reacció pública i oficial de l'entrenador.
3: Sí, avui hi havia roda de premsa prèvia del partit de demà, del partit de Lliga, a l'Alavés Barça, i evidentment a la roda de premsa li han demanat per una d'aquestes imatges, que és de la mina amb la bandera, i clar, tu t'esperes, Flick, doncs que pugui dir una cosa com molt...
1: Que s'escapi una mica.
3: Allò que no diu res, no? Doncs els jugadors són lliures, cadascú fa el que vol, alguna cosa així... però no és el que ha dit.
2: This I normally don't like. No, this is don't like. I...
4: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva, i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
2: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
1: Comença fotent una mica de pau, després ho desvia ja cap a la celebració.
0: Suau, no?
3: Però els entrenadors... Comença dient, no m'ha agradat.
1: Però me'n sorprèn que sigui...
0: Però perquè els entrenadors també vetllen sempre perquè hi hagi una pau, i no? Tot el que pugui haver-hi, sigui un pollastre no associat a l'equip, doncs no...
3: Sí, però aquí diu que
0: no
3: és ell, que és cert, que Flick ha tingut la conversa amb Lamine i que li ha dit, no agafis aquesta bandera perquè té unes conseqüències o t'estàs posicionant, i això no... Nosaltres, ell considera que ell com a esportista esportista i els jugadors, els esportistes no s'han de posicionar políticament, en aquest cas. És el que diu.
0: Sempre, amb els futbolistes, sempre, si alguna cosa també els havíem criticat, hòstia, me'n recordo de dir, és que mai es posicionen, és que mai...
1: No, és que si critiques la MIM per agafar la bandera de Palestina, també pots criticar a Stejna o a Lewandowski per portar una estelada. No?
0: És que jo crec que no s'ha de criticar ni un ni l'altre.
1: No, per això.
0: Més, dir, que em sembla que l'expressió amb llibertat de lluir i mostrar el símbol que vulguin, excepte determinats símbols, evidentment, ja hauríem d'acceptar. Jo crec que els futbolistes està molt bé que es posicionin, i a més...
3: Però
0: a més,
3: és no ho veiem gaire, eh?
0: Diuen, no veiem
3: la tendència
0: gaire,
3: és que no ho fa. Per això sorprèn que la Mina i...
0: Iñigo Martínez l'any passat amb l'estelada, sí. No? Que a més és curiós i em sembla molt bé, perquè és que d'estelades pràcticament no en veiem. Teníem els carrers plens d'estelades i ara pràcticament no en veiem, i que Lluís a la rua del Barça també em sembla molt,
3: el cas és que...
0: significatiu i molt bé, em sembla.
3: Quan Flick ha tingut aquesta conversa, la resposta que ha tingut de la Mina, que manté a hores d'ara la Mina, és que ell està convençut del que va fer d'agafar aquesta bandera, i ara ho explicarem, però vaja, diu Flick, perquè ell té 18 anys, és veritat, pot fer ja el que vulgui, però ell està convençut perquè tampoc és la primera vegada, com deia la Judit, que ell, no només ara comentaves aquests crits racistes, però en Palestina també ha fet altres publicacions a favor del poble palestí. Ell està rebent, després d'aquesta imatge, us podeu imaginar les conseqüències, tot el que fa a la Min té moltes conseqüències, rep molts missatges, molts inputs, rep missatges positius, en aquest sentit de que els agrada que hagi fet i hagi agafat aquesta bandera, i ha rebut molts missatges, molts haters també, és veritat. Hi ha molts missatges...
1: Però això ja li sol passar habitualment.
3: En tot, sempre, no?
5: Tot el
3: sempre.
5: Que
3: deu
5: fer.
3: Però
0: la Mina era conscient del que suposava agafar aquella bandera, seguríssim,
3: molt conscient.
0: No?
3: I ell era conscient, perquè sempre ho és, que aquella era una fotografia, perquè...
0: Potent. Però...
3: Manté la bandera una estona.
5: I la penjada ell mateix.
3: I ella penjada del seu post.
1: Rep molt de hate, molt d'odi. Ell com respon a això? Respondrà públicament a això?
3: Públicament encara no ho ha fet, i de moment no ens consta que ho faci. Potser ho farà. Però el que sí que ha decidit és, des de primera hora del matí, ja quan veia que rebia tants missatges, és explicar-se per què ell ha fet això, perquè ell està molt convençut. I el que està fent és enviar missatges privats, responent a les seves xarxes, quan rep algú que li pregunta per què has fet això, per què has agafat aquesta bandera, no has d'agafar aquesta bandera, doncs ell està responent amb un missatge que li respon a tothom, en el sentit del que diu aquest missatge és que ell va agafar aquesta bandera perquè li van donar uns aficionats, i que aquesta bandera que va decidir ensenyar-la no implica que ell tingui cap posicionament cap a cap costat, ni cap posicionament polític, ni cap a ningú d'una ideologia determinada, que senzillament amb aquesta bandera el que Lamin estava fent era preocupar-se pel que considera que és una de les catàstrofes humanes més grans dels últims anys, i que ell, amb aquesta bandera, aquest és el missatge que està enviant Lamin a tota la gent que li està qüestionant o criticant, o directament haters, per ensenyar la bandera, diu que ell el que està fent és defensar els drets humans i dels nens del poble de Palestina.
1: Això ho estem explicant ara, vull dir, no és una cosa que haguem llegit ja.
3: No, estem veient, no és públic, no, és un missatge.
1: És una informació que estem donant aquí aquesta hora.
3: Sí, és la informació que nosaltres tenim i que sabem que és que la Mina és la manera que ha decidit de moment respondre a tots els haters que estan rebent. No sabem si aquest mateix missatge potser finalment decideix ell posar un post i fer-lo públic, eh?
5: Comunicat públic.
0: És que clar, és que onejar una bandera palestina vol dir estar en contra del genocidi que viu el poble palestí ara mateix, no? Que és el que has dit, és el que acabes d'explicar, i em sembla que un jugador, un jove com el Lamine Yamal, sigui capaç de fer això, sabent les conseqüències que això comporta, em sembla d'una consistència ideològica molt a favor de que els futbolistes es mullin amb el que creguin.
1: Doncs la Laia Tudel, que ens explica aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, Lamine Yamal responent missatges privats per justificar o explicar per què va decidir ahir agafar aquesta bandera de Palestina. Tudel, moltes gràcies.
3: Estaré molt atenta a la lectura del Ciro del Marca.
1: A veure si...
3: Jo no llegiré el Marca, m'espero el que
1: si
3: em digui el Ciro.
1: Si ens ho fa saber el Ciro López. Farem pausa i ens n'anem als Estats Units, a veure si allà llegeixen el Marca. Jo crec que algú el deu llegir.
23: Aquest dimecres a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Athletic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres a partir de 8:45, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
8: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a CupraOfficial.es.
9: Què us poso?
10: Per mi una estrella.
9: I per tu?
11: Jo també una estrella.
10: Ara estem d'acord.
11: Estem d'acord?
25: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
26: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
27: Senyores i senyors, bon dia.
28: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
29: Gabriel Rufián, bon dia.
30: Què s'ha de fer?
31: Frenar el feixisme espanyol i català.
29: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
32: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
29: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que es digués el dia del llibre?
33: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
29: l'altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
28: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
29: Hola, Anna.
34: Hola.
28: Amb Ricard Ostrell.
34: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
28: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Lídia Heredia, bona tarda.
35: Bona tarda, bona tarda. Quina excitació que porteu, eh?
36: Oi, oi, oi.
1: Estem vivint uns dies que duren anys, eh?
0: Terratrèmol a Madrid.
1: Estem aquí que tenim una mica
35: no
1: de
35: sé,
1: tot.
35: No sé què us fa més contents, si la victòria del Barça o el terratrèmol a Madrid. Sigueu sincers.
0: Tenim tot, eh?
1: No, Lídia, sí que ho saps.
36: I a més està passant tota l'hora, eh?
0: És que el tenim tot.
1: Sí que ho saps, Lídia, sí que ho saps.
35: Ai, és que sou dignes d'estudi, eh?
1: Home, perdona, vaig a les imatges de la penya blaugrana de Washington i hi havia... Sí. Vull dir que l'ambient a Washington també era maco, eh?
35: Sí, ja saps que aquí hi ha molta gent del Barça i pots veure, samarretes, nanos amb samarretes del Barça, i també hi ha molt merengón, eh?
1: També.
35: De fet, un senyor que treballa a l'edifici on visc em va veure al matí i diu, què, avui, clar, o sigui, el clàssico el tenen com molt present.
1: Clar.
35: I llavors jo sempre pregunto, i què? Llavors, jo crec que ells no s'atreveixen a dir-me que van amb el Madrid, i llavors ell em va dir, no, perquè el meu equip del Salvador porta una samarreta que és com la del Barça. Llavors jo tinc una mica el cor partit.
1: Els hi compres, però d'aquella manera, eh?
0: Tu el vas veure?
35: Mira, és que no el vaig veure. El vaig, sí.
1: Lídia.
35: Sí. No, el vaig veure, però no, d'aquella manera, mal vist, Garriga, mal vist. Ja ho saps què em passa a mi.
36: Has fet falta el Garriga al costat, dient-te, va,
35: sí.
1: És que l'últim
35: no,
1: clàssic...
35: No, però vam fer unes costelletes de porc amb salsa barbacoa, que trobo que... Això va fer festa, no? Va fer una mica de...
0: Gran futbol.
35: Sí, una miqueta. Sí, el vam veure, però jo el veia i estava treballant, també.
1: És que la
35: Lídia
1: no
35: para. Malament.
1: Escolta, la imatge de la Rua, una de les imatges, ara ho comentàvem, és aquesta bandera palestina de Lamine Yamal.
35: Sí,
1: això no sé
35: sí.
1: Si també ha arribat aquí, si li pot fins i tot generar problemes a Lamine, que ha de venir a jugar al Mundial.
35: Jo crec que si Infantino ha confirmat que l'Iran ve a jugar, no patiria per Lamine en aquests moments, la veritat. Dit això, no he vist, eh? No he vist, la veritat que no he vist cap ningú. No, cap ni un. Dit això, sí que és cert, Lamine al marge, que com sabeu, el tema Israel i Palestina és el tema més delicat, més punxegut de tots els que surten aquí quan es parla de llibertat d'expressió, eh? I hem vist detencions d'estudiants per haver escrit un article en un diari d'una universitat criticant el govern d'Israel. Per tant, que aquest tema és delicat aquí, no hi ha cap dubte. Que Lamine pugui tenir problemes, no lo veo.
1: Bé, doncs esperem que sigui així.
35: A veure, escolta'm, potser un tuit de Trump li cau, eh? però un problema de veritat.
1: Home, seria fort, això, un tuit de Trump de Lamine Yamal, i és el que li falta a Lamine, per ser pilota d'or.
36: Avui hi havia qui comparava la imatge de Lamine amb la bandera de Palestina amb la imatge de Leo Messi a la Casa Blanca amb Donald Trump.
1: Home, la comparació és sagnant, certament.
35: A veure, jo crec que Messi, tampoc molt còmode, jo no el recordo en aquella imatge,
1: Ell estava allà... Es va deixar fer una
35: exacte,
1: mica.
35: Perquè s'hi havia de ser, però... No semblava que fos el seu plan preferit de la tarda, eh?
1: No, tampoc trobaríem gaires imatges de Messi fora de camps de futbol gaudint-ho gaire, en general.
35: Ja.
0: No, i sobretot no mullant-se.
35: Sí.
0: No?
35: És això
0: abans,
35: sí.
0: Abans dèiem això, no, dels futbolistes, que tant que els hem criticat a vegades que no es mullen per temes socials, jo estic, quan es mullen, llavors també hi ha qui els critica. A mi em sembla molt bé que mostrin la seva opinió.
1: Bé, més enllà d'això, Lídia, avui ens ha sorprès una estadística que no sé si hauríem de comentar o no, perquè reforça teoria conspirativa, però diu que als Estats Units un de cada quatre ciutadans creuen que els intents d'assassinat o l'últim intent d'assassinat a Donald Trump és un muntatge.
35: Sí, jo també dic, a veure, per què les fem, aquestes enquestes? Però sí, efectivament, és una enquesta del NewsGuard, que és una empresa que es dedica a la verificació de notícies publicades a internet, també amb una altra empresa demoscòpica, i ha donat aquest resultat, que un de cada quatre nord-americans creu que el que va passar és fals o és un muntatge, no? En fi... Jo el que us diria és que, a més, la notícia és que allò que es diu, no? La conspiració ha canviat de bàndol, perquè si fa anys això era terreny adobat, sobretot pels seguidors de Donald Trump i els seguidors del moviment MAGA, no? Del Make America Great Again, resulta que hi ha gaire més demòcrates pensant que això és un muntatge que no republicans. Cosa que confirma una cosa molt humana, que tu t'apuntes a la teoria de la conspiració que més et convé.
1: A la que et bufa el vent a favor.
35: Ah, exactament. I això és així. No sé, és a dir, hi havia... És el lloc on hi havia més periodistes per metre quadrat, i la veritat és que donar crèdit a que algú no s'arrisqui a passar la vida entre reixes per participar en un muntatge per fer veure que atempta Trump, a mi em sembla una mica rebuscat, perquè aquest presumpte assassí li caurà cadena perpètua.
1: Tots els paquets del món, sí, sí.
35: Clar, perquè és que ja l'han acusat d'intent d'assassinat d'un president, no? Però sí, escolta'm, diu que un 45% creu que les coses van passar tal i com les van explicar les autoritats i els mitjans, d'altres, el 32%, o sigui, hi ha un 24% que diu que era fals, un 45% que diu que sí que s'ho creu, i després hi ha més d'un 30% que diu que no està segur. És a dir, que aquest 1 de cada 4...
1: O sigui, que gairebé que la meitat estan amb dubtes com a mínim.
35: Clar, totalment.
1: Tu, Lídia, tens dubtes?
35: Jo no. Però, escolta'm, és que tampoc em vaig tenir de Butler, que és aquell de l'orella, no?
1: I l'orella la té molt fresca, sí, sí.
35: I encara hi ha molta gent que a mi, no sé si us passa, hi ha molta gent que em pregunta, però escolta'm, allò va ser un muntatge. De fet, aquesta mateixa enquesta va passar pels anteriors intents d'atemptats contra Trump, i més o menys està igual, eh? També un 24% dels enquestats creu que el de Butler, el de Pennsylvania, quan estava en aquell míting, aquella imatge del fight. I tal, un 24% continua creient que és un muntatge. Aquell de Florida, que ja era... perquè a més Trump no era en aquell moment a Mar-a-Lago, sinó que va entrar... Aquell, un 16% només es pensa que és un muntatge. Vull dir que aquest ja...
1: Com més espectacular, més muntatge sembla.
35: Ah, exacte.
1: Si no d'allò, és igual, aquest potser sí que era veritat.
0: Exacte. Hi ha una raó directa en què passa això quan Trump viu un nivell de popularitat baixa?
1: Bé, això sempre trobaràs l'enquesta.
35: En el cas del míting electoral, en aquell moment es va explicar també, no?, que el va reforçar, sens dubte. Però, esclar, fer-ne d'això... És allò, no? És aquella teoria que tant en tant ens hem d'anar refrescant, en què una cosa és la causalitat i l'altra és la casualitat, diguéssim, no? És a dir, que no sé, la correlació i la causalitat, és a dir, que no és exactament el mateix. És veritat que Trump està en uns nivells de popularitat generals molt i molt baixos, però que les teories de la conspiració anaven d'això, no?
1: No ens hi abonarem,
35: però jo francament,
1: nosaltres no ens hi abonarem. Lídia Heredia, no és casual que col·laborin en aquest programa, perquè ens agrada tenir el millor de cada casa.
35: Veus
1: que bé com hem lligat això.
35: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Lídia. La setmana que ve.
35: Adéu.
2: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
3: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
2: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
5: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
12: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
13: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
14: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
15: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
1: I avui el berenar l'ha rebut la Mercè. Mercè, bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Has rebut aquí una coca estupenda, eh?
16: Oi, tan boníssima.
1: Això t'ho envia una persona que t'estima del teu entorn. Qui creus que t'ho pot enviar, això?
16: Què crec? Pues no ho sé, el Guillem.
1: Ah, a veure, ara et saludarà algú, a veure si el reconeixes. Ja pots saludar.
17: Hola.
16: Hola, Guillem. Hola. Hola, hola.
1: Que els has conegut, Mercè.
16: Oh, i tant que sí, i tant, el Guillem, la meva jove, la Ingrid, sí, que els conec i tant.
1: Ingrid, Guillem, per què li envieu aquesta coca a la Mercè?
17: Perquè l'estimem. Cada dia em porta a Barcelona i la tinc de cuidar, jo també.
1: Oh!
18: Perquè t'he de donar moltes gràcies, perquè fa moltes, moltes coses per nosaltres des que som petits. Ens està ajudant molt, sempre al nostre costat. I, bueno, i li volíem agrair, com que li agrada molt el dolç, pues, quina manera millor que aquesta, no, Guillem?
17: Sí, i que se l'acabi tota.
18: Que se l'acabi tota.
1: Mercè, t'estimen molt, Mercè?
16: Oh, i tant, jo també molt amb ells, els estimo molt, molt, molt, a tots, el Guillem, el Jan, el Martí, el Sergi, la meva jove, el meu fill, a tots, molt contenta. No m'ho esperava.
1: Doncs Mercè, que ho puguis gaudir i compartir amb tots ells, que veig que sou una família molt unida, que us estimeu molt, per molts anys, Ingrid, Guillem, Mercè, que sigueu molt feliços.
16: Gràcies, moltes gràcies.
1: Ai, la Mercè Maco. Estava contenta, eh? Anem al butlletí de les 5 i a veure què ens trobem a les 6. Eloi, segueixo per la ràdio.
0: I tant.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
36: Bona tarda, us informa Maria Costa. La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. L'aturada d'avui és la primera de les tres vagues generals que els sindicats han convocat a aquesta recta final de curs. El sindicat majoritari d'educació, l'USTEC, assegura que si el govern planteja un increment salarial de 400 euros al mes, podrien aixecar les protestes, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
20: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
36: Precisament també aquesta emissora, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims i insisteix que l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres és del tot vàlid.
6: Més notícies amb Cèlia Forment.
7: L'explosió d'una bombona de butà en un edifici al barri del Poblenou de Barcelona ha acabat amb una persona ferida greu i una altra menys greu per cremades. Es tracta d'una mare i una filla que vivien al pis que s'ha incendiat i que estan ingressades a l'hospital. L'incendi també ha deixat 9 ferits lleus que no han estat hospitalitzats. Els bombers han evacuat de l'edifici 9 persones més i el foc ja està extingit. Anem cap allà, Miquel Jarque, bona tarda.
8: Bona tarda. Tot ha passat a la cuina de l'habitatge. Ho ha explicat Carlos Chico, cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona.
9: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i han sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent o consultades per si calgués o no reallotjar-les.
8: Les primeres observacions dels bombers de Barcelona és que l'edifici no ha patit danys estructurals. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Els lletrats del Parlament veuen poc marge per portar a la justícia les amenaces racistes del diputat de Vox, Alberto Terrades, a una parlamentària d'Esquerra. A petició de la mesa, els serveis jurídics de la cambra han apuntat en un esborrany que les paraules del dirigent ultra contra Najat Driouech, d'origen marroquí, les empara la llibertat d'expressió i la inviolabilitat parlamentària. Terrades va dir-li això.
10: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
7: L'Audiència de Barcelona absol Jair Domínguez de l'acusació de delicte d'odi. L'acusació particular, exercida per Vox, sol·licitava 2 anys de presó i una multa per haver dit en un programa de Catalunya Ràdio que el feixisme, els nazis, se'ls combat amb un cop de puny a la boca. El Tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència de Barcelona conclou que les expressions de l'humorista, que es van fer en 2 dies després de les eleccions del 2021, quan Vox va entrar al Parlament per primera vegada, s'emmarquen dins d'un programa d'entreteniment.
6: La inflació s'accelera als Estats Units el mes d'abril fins al 3,8% interanual arran de la guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. És la més alta en gairebé 3 anys i està lleugerament per sobre del pronòstic del mercat. L'alça de la gasolina ha influït especialment amb el galó de benzina ja per sobre dels $4.50 de mitjana, quan abans de la guerra estava a $3. Precisament, mentre els ciutadans estan notant les conseqüències del conflicte, directament a la seva butxaca, el Pentàgon ha actualitzat la despesa militar que ha suposat ja la intervenció de l'exèrcit dels Estats Units contra l'Iran. La factura s'eleva ja als 29.000 milions de dòlars. Rússia ha aprovat amb èxit un nou míssil intercontinental amb capacitat nuclear, segons ha anunciat Vladimir Putin. El president rus assegura que el nou projectil pot superar els 35.000 quilòmetres d'abast, cosa que li permet arribar pràcticament a qualsevol punt del planeta. Després d'aquest assaig, Putin diu que l'arma estarà operativa per entrar en combat a finals d'any i que cap sistema antimíssils la pot aturar.
11: Finalment, amb capacitat de superar tots els sistemes de defensa antimíssils existents i futurs, Sarmat es posarà en servei de combat a finals d'any.
6: Els esports amb Sònia Oler, bona tarda.
21: Bona tarda, Maria. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat una roda de premsa d'urgència per aquesta tarda a les 6. No se sap què dirà el president blanc un cop el Madrid acaba una temporada sense títols. La 36a jornada de Lliga arrenca aquest vespre amb 3 partits. Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. El Barça s'enfrontarà a l'Alavés demà sense Lamin Yamal lesionat i Rafinha sancionat. L'empat a 1 del Girona ahir al camp del Rayo deixa els de Mitchell amb 39 punts, marcant la permanència. Quarts per la cua i dijous rebran la Reial Societat. L'Espanyol també té 39 punts i demà rep l'Atlètic Club. A l'ACB, a les 8, bàsquet Girona-Manresa, partit de la 31a jornada, i el Barça d'handbol jugarà contra l'Olborg les semifinals de la Final Four de Colònia. En l'altra semifinal jugaran el Magdeburg i el Futsal de Berlín.
19: Fins aquí les notícies.
1: Cinc i sis minuts. D'aquí una hora compareix Florentino Pérez a la Ciudad Real Madrid. No sabem per dir què. tenim el Ciro López llegint el Marca. De moment no ens ha dit que tingui cap novetat, que s'hi dimiteix, que s'hi anuncia direcció esportiva, que si nou entrenador... Bé, veurem, d'aquí una hora ho seguirem en directe. Però, ara ens posem en mode safareig. La gran cita ha estat un dels temes d'aquestes últimes setmanes. Judit Pastor, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Marc Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda, Garriga.
1: Són la nostra parella de fans del programa.
3: Ens hem fet parella per això.
2: Sí, som parella de comentar la gran cita.
1: O sigui, vosaltres dos estaríeu d'esquena i us giraríeu els dos?
2: Home, 100%.
3: Sense dubtar-ho.
2: Hi hauria tanta química.
3: Ens menjaríem la boca i tot.
2: Sí, jo crec que sí.
1: Però què és això, aquesta grolleria?
2: Ens uneix molt la gran
3: cita. És que, escolta, aquesta sintonia, de veritat, Garriga...
1: És una mica tonto.
3: Excitadíssim. Jo ja estic.
1: Sort que ens han posat lluny, perquè això és insuportable.
3: No, tu ben lluny, tu ben lluny.
1: Escolta'm una cosa, i 6 mesos després encara estaríeu junts amb la Judit?
3: No, per la meva part no.
2: Per la teva part no.
1: S'apagaria el foc?
3: Sí, m'haurien de donar més temporades de la gran cita, saps? Que espero que n'hi hagi moltes més.
2: Això... I puc fer una pregunta amb el Francesc Garriga? 6 mesos després estaríeu junts?
3: No, evidentment que no. Si en Garriga és de...
1: De què? Acaba la frase.
3: Un home de món. Un home de món, que t'agrada conèixer moltes persones.
1: Ah, 6 mesos després de rodar la gran cita, ja hem vist el final, els 6 capítols, però a més, s'ha fet un especial a YouTube on s'ha explicat què ha passat al cap de 6 mesos, perquè una cosa és el que passa al programa, però la vida continua.
2: Això és el que vol saber Catalunya ara mateix.
1: Estan junts o no estan junts?
2: Ara.
1: Aquells dos que ni en pintura estan junts o no estan junts? Va. Aquells dos que semblava que sí...
2: Resulta que potser no.
1: Tu has vist, Marc Andreu?
3: Tot.
1: Què t'ha semblat aquest review final?
3: Molt emocionant, perquè no t'esperes. Hi ha girs de guió i això és el que vols. Això el capítol 8. I a més, després hi ha girs de guió també en aquests 6 mesos després.
1: Tu, Judit, has quedat impactada?
2: Hi ha cosetes que m'han sorprès. Només et diré que al principi no confiava en la intel·ligència artificial i crec que potser té més raó del que creiem.
1: Ens acompanyen 5 dels participants de la gran cita, 3 que s'estrenen a la tarda i 2 que ja van venir quan encara no podíem explicar res i les coses han anat evolucionant. Wen, Paula, Dani, Isaac, Xavi, bona tarda a tots.
4: Hola, bona tarda. Hola, bona tarda.
1: Són veus ja molt conegudes per la nostra audiència. Com esteu?

0: transmet coses molt guais i a mi almenys l'únic que em diuen és que tot genial, que els ha agradat molt i suposo que els meus convis també.
1: Els missatges són tots positius.
2: Però clar, teniu personalitats molt diferents tots i tu, Xavi, segurament desprens coses que no desprèn la Paula o la Wen, vull dir que tots teniu una personalitat com molt marcada, que també és part de la gràcia del programa, no? Que sou tots molt diversos.
0: És el que t'anava a dir, jo crec que és la clau una miqueta de la gran cita, que la gent s'emmiralla molt amb nosaltres perquè som persones diferents, vivim relacions diferents i la gent es pot sentir molt identificada des de casa amb cadascú de nosaltres, amb les nostres coses, però jo crec que això és el bo de la gran cita, que has vist de tot.
2: Tu tenies una mica més d'experiència en mitjans, no? Una mica.
0: Cosa, sí.
2: Els altres, algú havia fet coses en mitjans abans?
1: No, mai.
3: Mai.
1: No, zero.
2: Res. És el primer cop que us asseieu un estudi de... Bueno, vosaltres dos segur que no, i vosaltres dues havíeu fet...
1: I alguna vegada ja
2: havia fet coses, però vull dir que no sé com esteu processant això vosaltres.
3: Bueno, és un xoc.
1: Sí, perquè de repente hi ha aquesta exposició, hi ha molta rebuda de missatges, a part des d'un àmbit molt bonic, perquè els missatges que rebo jo són de, ostres, em veig reflexada en tu, ets un exemple, moltes mares dient-me, és que he obligat a la meva filla que ho miri, perquè de veritat ets un exemple de superació i de com s'han d'enfrontar les coses.
2: Perquè estan davant d'alguns perles, també.
1: No, més aviat, en el meu cas almenys, és més de poder-se prioritzar. Aquest és el missatge que crec que ha agafat la gent, de posar-se al capdavant de les persones, dels vincles, i que abans que els altres, o que un home, diguéssim, vas tu, com a persona i com a dona.
3: Bravo.
2: I tu, Ben, com has viscut?
3: Jo he rebut missatges molt macos, també, sobretot al final penso que és quan més m'he vist jo com a adulta, i penso que és això, o sigui, la gent s'ha vist molt reflectida també, ha sigut com molt, o sigui, ha sigut una onada molt maca de missatges molt agradables i de gent que ho ha rebut amb molt d'amor.
2: Marc, Judit, si us sembla, anem a anar concursant per concursant o parella per parella, perquè totes tenen la seva història. El Dani i l'Isaac eren una de les parelles preferides de la gran cita, amb la intel·ligència artificial a favor, no, Judit?
1: Molt a favor, un 89.
2: I això acabava així.
4: I després d'això, doncs, sí que és veritat que ens vam anar trobant pues quedant amb amics, més quedades grupals, i vam anar reestructurant tot això en una amistat, no? Crec que estàvem molt bé, crec que ho estàvem aconseguint, però és veritat que el desig segueix, i de vegades un pues, es deixa emportar per això. I ara estem en un moment en el que...
2: Ara.
4: Bueno, doncs...
2: Ara.
4: Estem fent cas aquest desig.
2: Digue-ho.
4: Però tenim una conversa pendent també.
2: Ja, va, sí,
4: no?
2: Però...
4: I veient com reestructurem això i com tirar endavant.
5: Quina vergonya.
2: Marc Andreu, al final de la temporada i d'ells dos és... xocant.
6: Clar, perquè una gira i l'altra no. Mm-hmm. I semblava que tot apuntava que els dos es girarien i sortirien com a parella.
2: I 6 mesos després us esteu girant molt sovint? Amb l'un amb l'altre?
7: Bueno, a veure, clar, el final del programa és un context molt concret, és en un temps molt determinat i en una intensitat molt alta. O sigui que jo crec que fora la vida real el ritme és diferent i això també et permetix un poc, pues, potser anar girant-te més d'un cop, amb més confiança i coneixent a la persona de veritat, perquè realment penseu que ens heu vist a la tele, però no ens coneixíem tant i tant, realment.
5: Sí, i anar a poc també, no? O sigui, no és una decisió tan ràpida com la del programa de sí, ara som parella, de sobte, és com anem al nostre ritme, marquem els nostres...
8: Però no m'ha quedat clar.
2: No, sí que t'ha quedat que clar.
8: Que sou una amistat que feu cas al desig.
5: Voleu una etiqueta,
8: és
5: no?
8: És això, l'amistat que fa cas al desig.
2: Això té una paraula.
8: És la paraula que tenim tots al cap.
7: A veure, jo crec que tothom en general tenim obsessió per posar etiquetes.
8: Sí, això també és veritat. I queda demostrat al programa.
7: Si la pregunta és, som nòvios o no som nòvios, la resposta és no, no som nòvios. Però
2: no sou res, com dius en algun moment del concurs.
7: Això m'he perseguit tota la vida. No. Ni tant ni tampoc. Vull dir, ni som nòvios ni no som res. Estem en un procés ara, pues, poquet a poquet, anar coneixent-nos i ben on va, però fluint. I aquesta paraula l'odio, però bueno, és que és així.
2: Però clar, en el teu cas, tu has rebut missatges de dir... Però com el deixes plantat?
7: Sí, molt.
2: Estàs amb gent enfadada, sí. Fins i tot?
7: Sí, i al final vull dir-te que jo sóc el primer conscient del tio que és l'Isaac i de la decisió que vaig prendre, que alguns l'entendran i uns altres no, però sí que molta gent m'ha dit que no et deixis escapar, és una persona meravellosa, però jo tot això ja ho sé, perquè jo el conec, l'Isaac. O sigui que gràcies pels missatges, però de veres que jo sé millor que ningú la bona persona que és Isaac.
8: Una pregunta. Físicament, quan esteu esquena per esquena un amb l'altre, es nota que un es gira i l'altre no? És que l'altre dia vam fer prova.
2: Hauríeu de vist la redacció fent proves de girar-se a dir...

0: Ah, ho he notat, ja ho saben, ja quan la giren ja ho saben.
1: No, no.
2: És sorpresa total. En aquell moment...
1: Sí, sí, no, no, totalment.
0: Si tu et gires i realment no has notat que l'altre no es movia.
1: No, per res, bueno, és que et diuen 3, 2, 1...
3: Sí, a més, crec que estàvem tots tan nerviosos que jo no sabia ni girar-me. O sigui, jo no podia...
2: Cap a quina banda
3: és? Jo no sabia girar-me cap a la banda que em van dir que m'havia de girar. Em volia com per jo intentar adivinar si l'altra persona s'està girant.
1: I penseu que en el moment en què jo em vaig girar, o sigui, jo vaig llegir la meva carta i em giro i veig a tothom, o sigui, familiars, amics, no sé què, plorant. Jo estava com veient a la meva millor amiga plorant.
4: Guanyador de jocs plurals, perquè de veritat...
2: Aquella carta és preciosa, realment.
0: Doncs bé, tirem la carta, tirem la carta.
5: Jo ara i aquí, Dani, vull poder mirar aquest instant d'aquí 2, 5, 10 anys i poder dir que ens vam agafar de les mans i no vam ser covards. Li vam guanyar la batalla als fantasmes del passat per poder construir un futur on el cor manés per sobre del cap. Passi el que passa.
0: Aquesta carta la vas escriure tu?
1: Sí, sí, sí. És meva, 100%. Bueno, totes les cartes són nostres.
0: És que està molt ben feta molt. I, a més, està tan ben feta que sembla que sigui com preparada perquè al final...
6: Cagun, nena. Clar, imagina't, posa't el meu paper, que jo em llegeix en aquesta carta...
0: Et sents el dolent una mica? Et vas sentir el dolent una miqueta?
6: Em sento...
0: Sense ser-ho, ara, no, ara parlant seriosament.
6: I parlant d'aquesta situació concreta, sóc jo el dolent de la parella, per dir-ho d'alguna forma. Jo sé que no sóc dolent a la meva vida, jo sóc molt bona gent, però en aquest moment, doncs sí, em va tocar assumir aquest paper, però també vaig voler ser sincer.
0: Bé, en aquest cas hem vist una parella que sembla que van junts, que després no, que ara sembla que la cosa han vingut junts, per tant, diguem que ja indica alguna cosa, però clar, aquí els altres han vingut sols. Han vingut sols. La UEM va tenir diverses cites amb l'Alexis, que és un altre dels personatges...
2: Un perla,
7: sí. És un perla.
0: Una altra perla fina, que vas rascant i vas trobant rastre digital i dius, epa, aquesta web! Ui. Que ha aparegut per aquí.
2: Hòstia, coses molt fortes, eh?
3: Això ho he de parlar jo amb ell, eh?
2: Ho has de parlar amb ell.
0: Tan amics, tan amics.
3: Vull saber què està passant. És que és complicat de plantejar aquest tema, eh? No sé molt bé com plantejar-ho, però...
2: Li envies el link i a veure què t'explica.
3: El tinc pendent, o sigui, el tinc guardat, el link.
0: Hi ha links,
2: No, per escriure-li.
0: No explicarem, no donarem més detalls, cadascú que faci la recerca que vulgui, però vaja, són noms i cognoms i apareix molt rastre digital. El capítol de YouTube hi ha un moment bastant tens, Wen.
2: Sí.
0: Com t'agrada la tele, com t'agrada la tele.
2: Això m'ho va dir la Paula, primer. O sigui, sí, ella la culpable.
7: El primer crit és el meu.
2: I després tu dius, com t'agraden les càmeres.
7: És que, sí, és que jo em vaig sentir molt així, O sigui, em vaig sentir superenganyada.
8: Clar, però nosaltres com a espectadors això no ho hem vist. Vull dir, com a espectadors es veu una relació i no acabes... Vull dir, veus que té una cita amb la seva... com pretendent, exacte, sí, idíl·lica. Sí. I allà veus que potser sí que està jugant molt, però
0: tu,
8: realment...
0: En quin moment comences a dir...
2: Doncs jo no vaig entrar absolutament de res. O sigui, per mi era com una persona que estava entregadíssima a mi. A més, jo rebia missatges també de la Paula.
0: O sigui, en l'1 a 1,
2: perfecte. O sigui, brutal, sí, de veritat. I va ser el cap de setmana que jo considero que una careta es pot aguantar molt poc temps. Aleshores va ser el cap de setmana que va fer pues, que tot això caigués pel seu propi pes. Fins i tot va ser el mateix dissabte a la nit, o sigui, va ser horrible. I, bueno, ja em veieu la cara el diumenge. Sí.
0: Vull dir... Però quan dius horrible, què vol dir horrible?
2: Horrible va ser que jo em vaig sentir...
0: Li posis això.
2: Per favor.
0: No,
2: horrible en el sentit d'adonar-me'n que he estat coneixent una persona que era totalment al contrari que jo pensava, del que jo pensava que era.
7: Sí, no la va cuidar.
2: Res, no, és que no em va cuidar en cap moment. O sigui, jo em vaig sentir sostinguda per aquesta gent, no per ell. Jo sabia que venia una persona que a mi no m'aportava res, que era un altre Xavi, i després que m'havia de trobar amb tota aquesta gent que havien passat per moments molt macos entre ells, que s'havien apoyat moltíssim entre ells, i jo em veia amb una persona al costat que era un bloc de gel, que a mi ni em sostenia, res, em vaig plorar i només em van sostenir aquesta... O sigui, per mi va ser una mica dur.
0: Però tot i això, pel que hem vist en aquest capítol de YouTube, tu encara després del programa intentes...
2: Sí, perquè saps què passa? Que davant de càmeres de vegades com que et cohibeixes...
0: Sí, volies donar encara una altra oportunitat.
2: Bueno, volia fer un cafè, volia saber si aquesta persona era real el que jo havia viscut allà o era una cosa totalment diferent. No em va caler, no em va fer falta.
0: Home, no, li tires encara que...
7: Bueno, li va fer ghosting.
2: sí, va ser una mica, o sigui, a veure.
9: Sí, expliques que li vas enviar un missatge llarguíssim.
2: No, o sigui, jo el que li vaig
10: proposar... Això ho diu ell.
9: Sí, diu, un missatge molt llarg.
2: Bueno, li vaig proposar fer el cafè quan va venir del viatge i bueno, no va haver-hi resposta. Aleshores, vaig passar unes setmanes i vaig dir, mira, és igual, em despedeixo ja, t'envio un missatge, que sí que és veritat que era llarg, i dic, és que no vull saber res més, prou.
0: Però YouTube, ell encara diu que encara vol demanar-te.
11: Però és que no ho ha explicat quan li va demanar. Quan es van tornar a encendre les càmeres? Quan ens van demanar que féssim uns vídeos d'actualització?
2: Exacte, quan ens van demanar que féssim els vídeos, ell va aparèixer i em va dir, ai, quina pena que ara, per estar enfadat, no estem fent els vídeos que estan fent en Xavi o la Marta, la Paula i en Guillem, per exemple.
9: Guillem, tu què sents quan, no una, sinó dues vegades... Tu no et gires i ella gira. O sigui,
2: mira,
9: jo això
2: mira.
9: Vaig fotre un crit.
2: Té,
9: vaig
2: i tothom,
9: veure el capítol.
2: I tothom. I jo la primera també.
9: Però què sents per dintre?
2: Ràbia. Ràbia. És això, és tornar a fer una altra vegada el paper. O sigui, què fas? Si és que el que vols fer és tornar una altra vegada a ser el personatge. Vull dir, jo he conegut, o crec que he conegut una part de l'Alexis que podia ser fins i tot real. Vull dir, tio, no sé, madura.
0: Aquí tenim un spin-off, eh?
9: És boníssim.
0: Què fa l'Alexis?
11: No, no volem saber.
8: No se li ha donat tant de paper, perquè és el que busca al final, no, també.
0: Però jo m'ho miraria.
9: Ja.
0: I aquí el senyor productor diu, ui, bitllet.
8: Sí, però si va fent mala persona i afecta emocionalment altres persones, que no li donem
2: aquest.
8: Que faci joc de cartes, que al final només els clients que participen.
0: Bé, la Wendy, ja veiem que la cosa no va acabar tan bé. Anem al Xavi. Perquè tu vas començar una relació amb la Marta, que semblava una cosa consolidadíssima, no?
12: Bueno, sí, segons la Paula estàvem casats.
11: Estaven casadíssims, estaven. Clar, de repente arriben. Sí, sí. Hi havia un matrimoni, una convivència d'un munt de dies,
9: amb la gosseta i tot.
12: Ai, no, increïble.
0: Oh! Tot i que això de la gosseta, ja veiem que tu...
12: Yeah! Allà ho porto regular,
0: Has d'agafar la cullera i fotre-te-la endins una mica a la força,
12: Ho porto regular, perquè són...
0: Quan veus aquell vestidet, vas dir, me cago en aquesta red flag, no me l'esperava per aquí.
12: És que jo havia de gestionar no una, sinó dos intensitats. No una, sinó dos. És que són exactament iguals l'una i l'altra. No li falta parlar, que ho estic dient, veritat. És una barbaritat. I clar, jo estic allà amb un cap de setmana romàntic i de sobte, hòstia, portem el gos. Va, em sembla perfecte. Passa res. Jo tinc una gossa, la meva gossa és una gossa normal.
10: Però no porta
12: vestirets.
10: No és.
12: Aquesta no ho és, aquest és el problema. Clar, jo veig allà que tarda molt sortint del bany, no sé què, i la vesteix, els pijames, i el joc, i clar, a mi el cap m'explota d'una forma que jo no entenc res ja.
0: El Xavi i la Marta ho expliquen així.
13: Bueno, com heu vist, no estan junts ja. Mira, vam sortir de la gran cita i vam estar dos mesos junts, no? Vam anar a la Cerdanya, vam fer plans, passàvem el dia a dia junts... Què va passar? Bueno, ja érem feliços.
12: Cert, és veritat que érem feliços fins que, bueno, va haver un moment que jo em notava que no estava bé, que...
0: Em vas avorrir? En dos mesos?
12: No, què va. No, però sí que és cert que...
0: Home, però en dos mesos, que s'apagui tan ràpid...
12: És que jo no considero que haguem estat dos mesos. A mi se m'ha fet llarguíssim. O sigui, tu no saps el que és la intensitat de la gran cita. És a dir, jo vaig sortir d'allà amb la idea de que ja era la meva parella a tots els efectes. O sigui, no és una relació... Nosaltres no hem construït relacions com les que pots veure tu en el teu dia a dia. És a dir, nosaltres venim d'una bombolla, d'una intensitat espectacularment gran... I nosaltres, quan sortim de la gran cita, tenim la sensació de que portem mig any amb aquestes persones. I ens va passar una mica això, jo, particularment a mi. Jo vaig tornar una miqueta al món real i, bueno, hi havia certes situacions que a mi em van col·lapsar.
0: És que, a veure, vist des de fora, era una parella que teníeu com molta química.
9: Sí. Però éreu dos universos
0: però,
9: diferents.
0: Però, tècnicament, si miraves les compatibilitats, deies, però si duraran dos setmanes...
9: Però la broma aquesta que fèieu de la pija i el quinqui, no? Una mica,
12: bueno, la Marta i jo hem parlat moltes vegades, que la Marta i jo era totalment inviable que ens haguéssim coincidit en fora de la gran
0: cita. No us hauríeu conegut mai, no?
12: Mai. Jo no m'hagués fixat amb ella i ella amb mi tampoc, estic convençut. Però crec que el nostre també és una lluita contra estereotips, és una feina de resiliència també, venim també de l'oell d'allà d'on venia amb l'altre compi... I va ser tot genial i al final ens estimem moltíssim. El nostre problema no és que no ens estimem, simplement que bueno, que ja hi ha hagut moments que em demanava coses que jo no li podia donar i ho hem portat de la manera més madura que hem pogut, que crec que ha sigut amb una maduresa i una empatia i una gestió emocional molt gran, i ja està, i hem d'entendre que les parelles es trenquen i que ens podem portar bé. Fora de...
8: És que hi ha molt carinyo, perquè de fet aquest discurs de ruptura s'estaven agafant la mà
0: i el que deia la Judit al principi, la intel·ligència artificial es donava un 27% de compatibilitat.
3: És baixíssim, és lamentable el
0: 27%. I al final doncs, no ha durat, i en vens dos que els la donava molt alta, la persona ha dit que no, però després la vida ha fet que acabin més a prop.
9: O l'altra parella, no? La Carla i el Gerard, que van venir la setmana passada al programa, un 91%.
0: Van venir aquí i ens van dir, no us podem dir res, si no fa mal que ens digueu res.
9: I al final,
0: agafant la mà tota l'estona.
9: Potser sí que té raó la intel·ligència artificial.
3: És que és una també de les altres coses que té la gran cita que agrada tant, és a dir, aquí hi ha dues persones que se suposa que són compatibles i no han sortit junts, una persona que no, és molt, molt, molt poc compatible amb la seva parella i ha sortit junt. Clar. Vull dir que hi ha exemples de tot i al final la IA no ens pot marcar el nostre destí. O sigui,
0: però
9: al final, mira què ha acabat passant al cap de 6 mesos.
3: Sí, però...
0: Jo aquest software doncs el podeu deixar per unes proves aquí hem de fer personals, perquè hi ha molt solter la tarda i... A veure si ens surt bé.
9: Aquí també.
0: I aquí també. Ara, espera, que anem a la Paula. Marc Andreu, aquí m'he de controlar, eh?
8: Sí.
0: M'he de controlar.
8: Perquè t'encanta aquesta parella.
0: Perquè aquesta parella...
9: Respira, Garriga, respira.
0: Tens una paciència, Paula.
11: Ens hem treballat molt, eh?
0: No, és que jo crec que t'has tret un màster. S'hauria de convalidar el màster. La Paula i el Guillem.
10: Vam acabar el programa i jo crec que vaig fer com
0: callo,
10: un esforç.
0: Callo.
10: De poc a poc, lentament, intentar reprendre la nostra amistat i passar d'un amor que no ha pogut ser a una amistat, i jo crec que ho he aconseguit. I que ho hem aconseguit una mica.
11: Sí, s'ha hagut de treballar bastant, s'ha hagut de remar molt.
0: Has agafat tu la pala.
11: Hi havia moments en què jo li deia, Guillem, no m'estic sentint cuidada com una amistat.
0: És que sobra.
11: Reina.
0: És que sobra. Ni com a amiga. Home, Guillem.
11: No.
8: Ja saps, estàs indignadíssim.
0: Ja sap que és la seu?
11: Ja ho sap. Espero.
9: Et va marcar aquella frase, no podies.
0: Quan dius la seu, què vols dir la seu, vella? Què et refereixes?
3: Trobo que cau bé el Guillem.
8: Com
3: es nota, nena.
0: Home, és que aquest programa, per què ens enganxa?
9: Perquè és visceral.
0: Perquè ens teu el pitjor de nosaltres, de dins.
8: A mi m'encanta.
11: Va ser un momentazo, he de dir.
0: Però un moment, tu estàs allà patinant sobre gel.
8: No sé, fot una hòstia també.
9: No, em va tirar.
0: T'empenta.
11: No ho va fer adrede. No,
0: perdona'l. El bar diu que t'empenta, és vermella directa.
11: Ui, ma mare, com es va posar.
0: Ja ho vam veure. Això que és una reina, que de seguida la teva mare només passa a la porta i diu...
9: No li facis mal, eh? No li facis mal.
8: Molt ben dit.
0: A veure, que no t'hem deixat parlar. Tu estàs bé, et veig molt bé.
11: Estic molt bé. Jo he fet un creixement aquí.
0: Però ho passes malament durant el programa.
11: Sí, ho vaig passar malament.
0: I aquelles llàgrimes que veiem teves són autèntiques.
11: Són autentiquíssimes. Jo vaig tenir un atac de plorera, que potser hi vaig estar mitja hora, abans de poder gravar el total. I foto uns hipidos que estic... Però és que són reals, o sigui, ho estava passant... Clar, perquè jo veia. Dic, estic tenint una ruptura davant de càmeres i jo d'aquí uns mesos ho hauré de veure. Dic, jo no estic preparada per aquest moment.
0: Te n'havies penedit, fins i tot, d'haver anat al programa en algun punt?
11: En cap moment. O sigui, a mi aquesta experiència m'ha donat tot. O sigui, jo he fet un creixement aquí, a nivell intern, a nivell d'autoestima, brutal. O sigui, ara em sento dona.
9: Bé, Paula, tu hi ha algun moment que dius... Ai, on m'estic posant? Perquè tu ja vas veient que és una mica perlilla, Guillem. Tu ja ho vas veient tota l'estona, però tot i així dius, vinga, va, no?
11: A veure, és que la història del Guillem i jo té molt de darrere de càmeres. I jo el Guillem l'evitava moltíssim. Jo no el triava. No, és que l'evitava completament. I jo, a la cita curta, jo vaig sentir papallonetes pel Víctor. És que jo anava pel Víctor, 100%.
0: El mosso.
11: Ah, però el mosso. Hi ha molta història que no sabeu i que no coneixeu.
0: Home, doncs explica!
11: Vale, el que va passar...
0: És exclusiva, això?
11: Sí, sí, totalment, 100%.
0: Això que és exclusiva, eh? Tenim una exclusiva.
11: Jo he dit moltes vegades...
0: Ara. Atenció a l'exclusiva de la Paula de la gran cita.
11: He dit moltes vegades que me'n penedeixo de no haver explicat coses que passaven darrere de càmeres perquè no s'entenen moltes coses, perquè tothom és... Paula, per què no triaves el Víctor? Però el que va passar va ser que el Víctor de seguida me va dir, ui, no, jo vull marxar d'aquí, jo tinc dubtes, jo vull conèixer una persona que està fora.
0: Ui!
11: Ah, i jo vaig dir...
0: Com que una persona que està fora,
11: sí,
0: això?
11: Que la va conèixer aquella setmana.
0: Estem tots aquí.
11: Sí, quan va anar a la ràdio ho va explicar.
9: Sí, el suplement amb l'escapa va dir que havia conegut una noia, però clar, la manera que ho va explicar ell, vaig pensar que era de després.
0: Clar.
9: No era de després.
11: Va ser durant aquella setmana. Què va passar? Que jo vaig dir, barrera emocional, i jo em permetro conèixer aquest xiquet que a mi m'està fent aquí un tilín i tinc una energia aquí sexual que estic notant de l'hòstia. Vale, què va passar? Que en el moment que havíem de girar-nos, el Víctor me va dir... Havíem tingut les cites llargues. I el Víctor que en aquell moment ell m'havia dit que marxava sol i que volia seguir conèixer una persona de fora, me va dir, la cita amb tu ha sigut brutal, m'has trencat tots els esquemes, jo te vull seguir coneixent. Clar, jo tenia claríssim que em girava amb el Guillem.
0: Per què fas que no?
12: No, perquè hi ha gent que ha deixat anar unes fantasmades allà, allà dins.
11: Claro,
12: que...
11: vaig dir, jo ho tenia claríssim.
12: És que és increïble, eh?
11: I una persona, el Guillem ho tenia molt clar que es volia girar amb mi, que em volia continuar coneixent, i el Víctor m'havia marejat, i de repente em dius això, i vaig dir, no. Jo he ficat una barrera emocional, el Víctor m'ha dit que marxava i jo estic començant a sentir cosetes pel Guillem. Claro, què va passar? Que més endavant, quan vam tenir la cita amb el match ideal, si us fixeu, el Víctor diu, bueno, amb la Paula, una amistat o potser possibilitat de parella. En aquell moment tenia nòvia.
0: Ui, ui, ui.
11: Sí, s'estaven coneixent. No era una relació formalitzada, però s'estaven coneixent. Clar, jo quan vaig veure jo vaig dir, però com pot ser? Clar, i tothom, Paula, el Víctor, donar-li una oportunitat. Que oportunitat? Si tots els homes són iguals.
0: Tots els homes són iguals.
9: Home.
0: Wow.
9: Clar, la campeta no... del programa sí que et fa pensar
0: sí,
9: això
0: sí.
9: Una mica.
0: Bé,
8: ja no preguntarem si s'ha tornat a veure amb en Víctor durant aquests 6 mesos, però entenc
0: no, però,
8: que...
0: Un dubte que teníem
11: no,
0: també...
11: No, des de fa dies.
0: Amb el Guillem no veiem ni un sol petó.
11: Ah, però n'hi van haver molts darrere de càmeres, ah. I ben preciosos i ben intensos.
8: I per què no en veiem cap
0: no en veiem
8: a càmera? No volíeu...
0: No volíeu ensenyar-vos?
11: Jo crec que el moment més ideal per haver-nos fet el petó va ser a la cita de sofà. Però si us hi fixeu, jo estic tot el rato amb els llavis com tancats. Mm. Físicament, jo estava com que m'hi llançava, però me faltava la cita amb el Víctor. I jo, pues...
0: Mare meva, aquí estaven tots jugant a pòquer.
9: Jo faig una petició.
0: Exacte. Allà, una, eh?
8: Aposta primera, segura.
0: Jo no, som molt promiscus. No, no, no. Mira, mira-te'ls aquests, eh?
12: No, a mi no,
9: no. Però jo faig una petició. Si hi ha propera temporada de la Gran Cita, demanaré més capítols, perquè em fa la sensació que ens hem perdut una de coses.
0: No ho sabeu.
11: És que darrere de càmeres passava de tot, clar. De veritat, us ho dic.
12: Pots fer tres programes més amb la
0: Gran Cita. Sí, sí, sí.
12: No, no tres, pots fer.
0: És que amb coses que heu fet que no sabem que heu fet?
6: Sí, òbvio.
12: Jo sí que sé el que ha passat, però jo, és que a sobre jo no vaig fer res, és que jo soc burro.
0: Si tu ets el que té la pinta més de perla de tot.
12: A que sí, a que sí.
0: Pues, no, és veritat.
12: Estava allà super in love allà dins.
9: Tu has tingut alguna altra cita quan s'ha acabat el programa?
12: No. Amb gent del programa, vols dir?
9: Bueno, en general. En general.
12: En general, sí.
0: Home, deveu estar lligant i rebent una de DMs.
12: No, no creguis.
9: Alguna cita pendent que tenies? Alguna cita pendent que tenies del programa?
12: No, del programa amb cap.
9: No.
12: Sí, prou feina vas tenir que m'agradés una o dos.
0: No. Home, perdona, n'hi havia una altra que...
12: Sí, però és que si la coneixes és un drama, allò, eh?
8: No. Per què, per què?
12: És que és un desastre, allò.
8: Ah, vull dir...
12: És que, a part, aquí
9: estem parlant
12: aquí hi ha una altra part.
0: La noia aquella...
9: L'amiga de la Marta.
0: La noia aquella, que és molt cridanera.
12: Sí, sí. Hi ha l'altra part, que és que després et diuen que és el teu match ideal i tu aquí... I comences ja a dir, potser el problema el tinc jo també.
0: Perquè, amb les meves preferències,
12: perquè hi ha cada match ideal... Bueno,
0: una cosa, digue-li a la web.
12: Que l'escriguin a la web, també.
9: La Mònica, també, sí, sí. Pobra Mònica.
12: Clar, cada...
11: També és un parla.
0: Bé, doncs, escolta, això és la Gran Cita. Si no us heu enganxat ja, no té cap sentit perquè ho heu de fer ja, ho teniu a 3CAT. Us ho hem destrossat, potser una mica, però és igual, perquè veureu els perles i el seu que és la seu i el fum que és que... Hi ha moltes coses per seguir i us ho passareu molt bé. Gràcies per venir una altra vegada.
8: A tu, com
0: que sigueu molt feliços, que trobeu l'amor, o que el consolideu, o el que ho hagueu de fer. Amb
11: alguns l'han trobat ja.
0: Ui. Ens vols donar una última notícia?
11: No, jo no és meva l'exclusiva.
12: M'has picat també el peu per algú?
11: Sí?
12: M'has tocat el peu per algú?
0: Esteu lligant aquí a l'estudi 1?
11: No.
12: Que volia que ho expliquen.
0: Són moltes hores.
11: Pregunteu i a veure què responen.
12: És per mi.
8: La Wen, potser.
11: Ai, no vull dir res jo.
0: Estàs enamorada?
11: Hi ha papallonetes.
0: Però amb algú que coneixem?
11: No ho sé. No crec.
12: Com que?
11: No ho crec. No sé, no és el programa, crec.
0: Ah.
11: No, com
0: no
11: és
0: el programa, crec.
11: No està caracteritzat el programa.
0: M'informen per línia interna que sí és del programa. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies.
8: Però no podem acabar així.
0: Ens heu de portar el que no surti.
11: Quan vulgueu, ens torneu a invitar.
9: Potser és el programa, però que no veiem nosaltres.
0: Ara m'ho conteu, eh?
11: Vas bé.
0: A la pròxima,
11: Espera allí.
0: Gwen, Paula, Isaac, Xavi, Dani, gràcies per venir. La Gran Cita, ens encanta. Farem una pausa i seguim pendents de Madrid. A les 6 compareix Florentino Pérez. Ja veurem si per anunciar una cosa grossa o no. Adéu.
14: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
19: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
20: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
21: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
20: Per aprofundir en tota mena de temes.
22: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
20: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
23: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
19: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
24: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
25: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
24: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
19: Cada dissabte a les 11 de la nit...
25: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
19: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
26: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
27: Entendre és obrir els ulls.
28: Obrir la ment.
27: Obrir la ment.
28: Obrir la ment.
26: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Evitem el soroll.
29: Ens allunyem de les estridències.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
29: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
26: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
29: Per donar context als grans titulars.
26: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
19: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
30: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregir. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
19: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
31: Som pura cafeïna.
19: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Ah, clar, que m'ha tirat la sintonia del temps, aquella vintage que vam dir que tiraríem sempre. Estic pensant, què és aquesta sintonia? És la del temps. Tinc el Néstor Gómez, el nostre meteoròleg. Com estàs, Néstor? Bona tarda.
32: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: Perquè ja tot el dia ho hem explicat i ara podem ja anar sobre el terreny. Possibles pluges fortes, breus però molt intenses. Què està passant ara mateix al país?
32: Més que possibles, diríem que ja estan descarregant, ja han descarregat i continuaran descarregant. Diríem que les pluges ara més intenses les tenim situades cap al Vallès, però tenen rumb cap a Barcelona. És a dir, ja des d'aquí, des dels estudis de TV3, a Sant Joan d'Espí, ja veiem alguns llamps fins i tot. És a dir, que d'aquí a poquet aquesta tongada forta de precipitació arribarà a Barcelona. Però, déu-n'hi-do, com m'ha descarregat avui a punts del massís dels Ports, sectors del Montsant, muntanyes de Prades, també cap a l'àrea de Montserrat. a Montserrat, per exemple, només en aquesta tarda, perquè ha durat aproximadament hora, hora i mitja, aproximadament al voltant dels 53 litres per metre quadrat a Monistrol de Montserrat, a Montserrat, al Monestir, a l'entorn dels 49 litres per metre quadrat, a Reginars 35, Becaris 37, és a dir que allà on descarrega ho fa amb ganes. També fa molt poquet, ha plogut al voltant d'uns 25 litres a Sant Cugat, al Vallès, amb una mica de calamarsa, i una calamarsa o pedra que s'ha presentat a Collbató, Becaris, Pieres, Esparreguera, és a dir que tenim molts indrets d'aquest sector del prelitoral que ha descarregat amb ganes. I com dèiem, ara a les pluges intenses tenim molts nuclis de tempestes a punts del Pla de Lleida, sobretot Noguera, àrees de les Garrigues, també cap a l'Urgell, però aquests dies són de curta durada, són intensos però de curta durada, però en canvi les taques més importants les tenim aquestes que dèiem de direcció a Barcelona, és a dir, si no està plovent, poc li faltarà. A més, ja veiem el cel completament negre, tot i que a aquesta hora del dia hauríem de veure perfectament el sol, i també un altre nucli de tempesta intens se situa cap a la Garrotxa, sobre pràcticament sobre la vertical d'Olot, que ja ha deixat en aquell cas al voltant dels 20 litres per metre quadrat, de tal manera que després d'un matí molt tranquil, molt assolellat, que semblava mentida que pogués girar com un mitjó a una tarda amb tant d'enrenou.
0: Per tant, hi ha enrenou, però no hi ha cap emergència encara al país, i per tant la precaució de sempre, però sense haver de lamentar estralls greus enlloc, eh?
32: No, afortunadament aquestes tempestes ens preocupem una mica més Montserrat per tema orogràfic. Té unes parets que tenen un desnivell molt vertical, diríem que l'aire topa contra aquestes parets, puja cap amunt i crea un efecte retroalimentació, es retroalimenta la tempesta i pot ser perillós si es manté estàtic. Ha mantingut una miqueta ja estàtica, però s'ha mogut, afortunadament, i aleshores ha fet que sí, que descarreguessin aquests 53 litres que dèiem de Monistrol, però no ha anat a més. Aquesta és la tempesta que s'ha desplaçat cap a la resta del Vallès i posa rum a Barcelona. La part bona, com dèiem, és que passen ràpid, tret d'aquesta Barcelona, que pot durar una horeta, horeta i pico, però hi descarregarà amb ganes. La resta, els que tenim a la resta del país, passen amb rapidesa, i això sí, el que passa que allà on descarrega ho pot fer no només amb ganes, sinó deixant aquesta calamarsa, i sobretot el que notarem és un gran descens de la temperatura, perquè hem tingut un dia molt agradable, sí, però després de la caiguda de la pluja, en el moment de descarga de la precipitació, farà fresca. En alguns casos ja ha caigut la temperatura respecte a les que tenia fa horeta i mitja o dues hores, al voltant d'uns 10 graus, és a dir que notarem la refrescada.
0: Mira, jo em penedia d'haver agafat la jaqueta i ara penso que he fet bé d'agafar la jaqueta aquest dematí. Néstor, gràcies.
32: Gràcies a vosaltres.
0: Té bé. Avui li paguem doble al Marc Andreu. Marc Andreu!
1: Bona tarda. És que jo encara estic obsessionat amb el que ha passat, que ho podeu recuperar
0: la
1: carta,
0: com que
1: sobre la gran cita.
0: S'ha quedat amb notícies per confirmar de...
1: Mira, m'interessa més això que el que hagi de dir del futbol, no sé què estem esperant. Imagina't.
0: No, el futbol no, és Florentino Pérez.
1: Ah, doncs pues està relacionat amb el futbol.
0: Sí.
1: Ah, pues ja està.
0: No t'interessa per res, no?
1: M'interessa més la tele.
0: Molt bé. Àlex Oteles, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: T'interessa més la tele o Florentino Pérez?
2: Home, la veritat és que m'interessa més la tele. Crec que, malgrat tot, m'interessa una mica més que en el Marc Florentino Pérez.
0: Bé, Florentino Pérez compareix a les 6 de la tarda. Ho seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio. Comença a haver-hi molt xup-xup.
11: No això tenim és cap, molt sèrio.
0: No tenim cap notícia. Ara veig aquí un company de Onda Cero que diu que simplement defensarà el club i marcarà l'estratègia a seguir pels propers passos i anunciarà el dossier que han preparat per seguir endavant. Si és això, doncs, com diria el Marc Andreu, quin flop.
2: Sí, quin flop.
0: Si anuncia alguna cosa més grossa, bé, ho sabrem aquí a Catalunya Ràdio. Però aquesta setmana hem estat molt pendents de la cobertura informativa, també a la tele, de l'antivirus. I tu, Àlex, has posat una mica la lupa per veure'ns com ho han tractat els diferents canals.
2: Sí, a veure, jo crec que arribarem a un assolit suficient, perquè la veritat és que les televisions públiques jo crec que ho han fet prou bé, però les privades han tornat a caure en el vell alarmisme i tenim dos programes fonamentals. Primer, que hi ha moltes ganes d'omplir minuts i minuts i minuts, i a vegades no hi ha prou informació, i aleshores això obre la porta que hi hagi...
0: Has d'anar-ho estirant, no?
2: Especulacions, que una imatge que has captat, no? Per exemple, un dels talls que us porto recordo, és del noticiari d'Antena 3, va sobre aquestes imatges que va captar OK Diario, que ja és un dels missatges, mitjans més hostils contra Sánchez, que es veia un psiquiatre baixant d'un autobús que havia estat en contacte amb els passatgers i ho feia amb el vestit protector ja tret i penjat de la mà. Clar, deien, home, se l'hauria d'haver tret un cop hagués baixat de l'autobús. A partir d'aquí, les autoritats han explicat que ell va seguir el protocol dins del vaixell, etc, i que només ara se l'acabava de treure. Però ja s'alimentava la llavor del dubte, i fixeu-vos com no hi ha res més que una imatge de 10 segons un senyor amb un vestit, i fixeu-vos l'alarmisme que traspua la peça d'Antena 3.
3: Y se baja en lo que parece una parada improvisada, una zona que no está acotada, parecen pocas medidas de seguridad a su alrededor, ninguna. Ahora ven lo que dicen de este episodio tanto la ministra como la directora general de Protección Civil.
2: Tot es parece, tot es dicen, etcétera, etcétera. A Telecinco directament tenien una peça que deia textualment: el psiquiatra con el traje EPI en la mano y el pasajero sin mascarillas. Dos imprudencias que se deberían haber evitado. A veure, s'està dient i repetint tots els experts que això no és el coronavirus, que n'hi havia prou d'estar realment un moment a prop amb algun malalt per encomanar-te, sinó que el contagi és molt més dificultós. I per tant, per exemple, el que dèiem de l'alarmisme, no? Doncs Sonsol i Sonega, el seu programa de tardes, també d'Antena 3,
0: a veure,
2: sortia dret amb un immens mapa del món al darrere, i aquesta era la seva introducció.
4: Las 5, el antivirus se expande por el mundo entero, es última hora, tres pasajeros del crucero están aislados en Estados Unidos, bajaron del barco tras la primera muerte, pero hay más, otras dos personas aisladas en Singapur. También
5: Singapur, compte que hi ha dos aïllats a Singapur,
2: Exacte, sí, en total estem parlant de mitja dotzena de persones, però clar, el mundo
5: entero. Si ho hem de fer amb totes les malalties...
2: Efectivament. I l'altre drama és quan es convida experts dubtosos. Per exemple, Fernando Clavijo, que és un col·laborador de Cuatro que s'espenja sempre amb teories molt creatives al programa Horizonte de Iker Jiménez, aquí ja ha sucat molt de pa, de fet, tot el programa. I també, un dels... Per exemple, ell és el que va difondre aquesta teoria de les rates nedadores, que deien que, clar, que si el vaixell estava a prop de la costa, les rates, que poden ser transmissores del virus, podien anar nadant fins a les Canàries, tota una campanya per...
5: Rates nedadores.
2: En tot cas, jo aniria al tall 4.
5: Anem al tall 4.
2: És, hi ha un moment de Risto Mejide que té el director general de Salut Pública en conversa, i ell diu que la imatge aquesta famosa, doncs, que en realitat és una anècdota que fa massa, que li estem donant massa voltes, i ell no li agrada la resposta, i fixeu-vos de quina manera més brusca el talla.
6: Hombre, meras anécdotas no, vamos a decir. Este caballero... Ya llevaba el EPI quitado cuando le vemos ya el autobús marcharse. Es decir, tampoco tenemos constancia que no se lo haya quitado dentro del mismo autobús.
7: Bueno, no, porque no tenemos una cámara por detrás, pero se lo quitó al bajarse del autobús.
6: Bueno, eso es una opinión, igual que puede ser que yo le diga que se lo ha quitado dentro del autobús, porque eso no lo sabemos.
7: No voy a entrar a responder eso.
6: Ah, perfecto. Pues nada, si no va a entrar usted, no entro yo tampoco. Gracias, buenas tardes.
2: Apa, l'engega. A partir d'aquí, en els dos segons de després que l'engega, que l'altre encara està en pantalla, es veu clarament com l'altre reacciona, sense ser conscient, i...
5: Està punxat encara.
2: Està punxat encara, però amb el micro ja ha baixat, i diguéssim que el que diu les seves paraules no fa falta saber molta llengua de signes per saber què està dient. I el normal seria no... sucar y pam, eso. Doncs
6: y esto no lo hacemos nunca, pero en esta ocasión yo creo que vale la pena que nuestros espectadores conozcan quién es Pedro Gullón, el director general de Salud Pública, porque a la hora de despedirse ha hecho esto.
2: I aquí es veia la imatge ell repetint i dient clarament, hijo de puta, amb una cosa claríssima.
5: Home, però això... Si tu no ho has emès voluntàriament...
6: Exacte. Bien. Pues nada, me ha recomendado mucha fruta para... de ahora en adelante.
2: A mi em sembla deshonest. Perquè realment està fora, clar, és que l'altre també hauria d'haver estat una mica més espavilat i aguantar-se 3 segons la reacció.
5: Fatal, fatal. Escolta, Marc, Andreu, tens alguna recomanació aquesta setmana?
8: Tinc moltes recomanacions i recomanacions, eh? Però és que ara estic obsessionat amb la gran cita. Jo recomanaria la gran cita tot el dia.
5: Tu segueixes pensant en la gran cita,
8: sí,
5: encara.
8: Sí, perquè han passat coses en aquell estudi, en aquest estudi que...
5: Què ha passat a l'estudi?
8: No, hi ha hagut molta química entre... Bueno, jo he vist química entre dos, d'una amistat, entre dues noies que tenen molt bona relació i allà tenen...
5: La Paula.
8: Sí, i tenen uns secrets allà, però que tenen molts secrets entre
5: ara
8: elles.
5: Ara faris un podcast de la gran cita.
8: Evident, no els hi donis idees a 3CAT, eh?
5: El Borda ens mata si li posem una altra
8: podcast. Mare meva.
2: Està venint, ja està baixant.
0: Però què ens recomanes o desrecomanes, Marc Andreu?
8: Mira, us desrecomano Masterchef. És que és molt complex el tema, però és veritat que últimament Masterchef torna a omplir les portades de mitjans digitals per polèmiques i tal, i és veritat que el format ja de per si està molt desgastat.
0: S'ho mira la gent encara, això?
8: Sí, sí, hi ha audiència. Sí,
0: encara fa audiències bèsties, eh?
8: I de fet han seguit renovant.
2: Bones. Jo més que bèsties diria bones.
0: Val, d'acord.
8: Han seguit renovant i ara faran el Masterchef Legends aquest, on tornen exconcursants famosos a competir entre ells, i a partir d'aquí ve amb polèmiques de favoritismes de per part de la producció executiva, també, doncs, això, permetre que certs concursants tornin per interessos...
0: Per què dius certs, no, dius noms?
8: Perquè, o sigui, és que és com entrar en un món que potser no coneixem molt, en aquí no n'hem parlat tant, llavors és com, bueno, ho explico genèricament.
0: Us coneix.
8: Sí, però si de sobte et poso a parlar de l'Alba Carrillo, que no sabem
0: sí,
8: qui tant, és.
0: Sí, tant, que simpatiquíssima, que era ex d'un tenista, no?
8: Pues jo no sé qui és l'Alba Carrillo, vull dir jo...
0: El Fernando López,
8: sí,
0: no?
8: Sí, sí, sí, sí. Ha estat també molt lligada a la fàbrica de la tele i tal.
0: Veus?
8: Però
0: simpatiquíssima.
8: Sí. En sèrio, l'has conegut en persona?
0: No, l'he vist en talls de Twitter. Bé, o sigui, desrecomanem Masterchef.
8: Sí, busquem alternatives.
0: I tu tens alguna recomanació o desrecomanació, Àlex?
2: Jo, mira, tenia desrecomanació perquè, clar, m'heu fet mirar Horizonte per veure aquí què hi havia de...
0: Ah. I has quedat servit, no?
2: M'he quedat servit i Horizonte, amb l'Iker Jiménez, hi havia un tertulià que demanava, diu, un tertuliano de Horizonte pide que los policías puedan vaciar cargadores. Diu, sé que suena barbaritat, però hay que empezar. I clar, és com una agenda adulta dreta que potser hauríem de començar...
0: Que vacin cargadores contra què?
2: Bueno, contra qui? Que tenen massa educació, que si els hi demanes l'hora i no te la donen, no fas canyotes, doncs... No, que
0: dispari, la policia
2: que dispari.
0: Molt bé.
2: I per tant, em sembla que són missatges que des d'una televisió, encara que sigui privada, no s'haurien d'anar difonent.
0: Recomanem Horizonte. No he vist mai. Mira, farem una pausa ara.
8: Molt bé.
0: Ara farem un concurs, també.
8: Ai, que bé.
0: T'agrada el concurs, sí. Eh? Són els 5 minuts...
8: Aguantaré la pausa pel concurs.
0: Vinga, això t'ho agraeixo molt. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. És el telèfon del directe, la Paula... No, la Paula. La Carla.
8: Tu també estàs obsessionat amb la gran cita, eh?
0: La Paula, abans coneguda com a Carla Verdés, està ja preparada per agafar el telèfon i repartir un premi, que de seguida sabrem quin és.
9: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: La teva mare sempre té raó.
12: Em compro un cotxe nou?
13: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
10: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
14: La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
14: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
14: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
14: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
20: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: És que m'heu posat la pell de gallina.
20: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
21: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
0: Ja ho sé, el Marc Andreu ha sortit esperitat de l'estudi, que diu que ha sentit un soroll molt fort.
2: Sí, sí.
0: Com un tro. Bé, ara veurem on va el Marc Andreu. Ara m'emociona. No, se m'ha anat una coseta cap a l'altra banda. Avui tenim un premi fantàstic. És el lot de productes de la Vall d'Aro. Mel de la Vall de Riu d'Aura, Vida Bioritme i melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles.
2: Vols dir que no han anat a trucar des d'una cabina?
0: És possible que hagi anat a trucar per participar al nostre concurs? Podria ser. En tot cas, ja tinc dos participants. Veurem si els enganxem. El primer concursant és l'Anna d'Igualada. Anna d'Igualada, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
22: Bé, molt bé.
0: No estàs gaire animada.
22: Sí, home, sí, el que passa que fa una mica fa el temps.
0: Ah, no, és que sento els parabrises, no? Que els tens engegats, eh? Aquí a Igualada cau fort.
22: Sí.
0: Fa gaire estona que plou aquí?
22: Bueno, ara no sé si plou a Igualada, perquè no estic a Igualada, però quan he arribat, que he anat a la manifestació de professors, estava plovent.
0: I ara on tens que està plovent tan fort?
22: Ara estic a Tarragona.
0: A Tarragona? I a Tarragona plou fort, eh?
22: Bueno, fort, fort tampoc plou, ara plou.
0: Plou. Bé, doncs l'Anna d'Igualada, però que és a Tarragona, s'enfronta a un rànquing. Jo ara et diré una classificació, m'has de dir què correspon, d'acord?
22: Vale.
0: Vinga, som-hi. Suïssa, número 1, Països Baixos, número 2, França, número 3. Aquest rànquing correspon a països que van guanyar les tres primeres edicions del Festival d'Eurovisió, països, els tres països que han acabat amb més edicions d'Eurovisió amb 0 punts, o els primers països a anunciar que no participarien a l'edició d'aquest any d'Eurovisió. Suïssa, Països Baixos i França. Els tres primers guanyadors, els que han acabat amb més vegades a 0 o els tres primers que van anunciar que no participarien?
22: No tinc ni idea. Diria la U.
0: La U? Doncs la U és una resposta correcta! Els països que han acabat més vegades a 0 són Noruega, Àustria i Finlàndia. Però Suïssa, Països Baixos i França són els tres que han participat més vegades. No pengis, Anna, a veure si el teu contrincant ens ho iguala o guanyes tu el premi.
22: Perfecte.
0: 932017474. Em diuen que el participant que teníem a punt ha penjat. Per tant, qui primer truca, participa. 932017474. Ens hem quedat a última hora sense un concursant. 932017474 per fer el rànquing. Em diuen que ja està trucant la gent, i ara la Carla, també coneguda com a Paula, em dirà com es diu el participant. L'Ester, és l'Ester. Ester, bona tarda. Esther, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí conduint amb pluja.
0: On ets tu?
1: Ara estic a Sabadell.
0: I aquí sí que cau fort?
1: Aquí, déu-n'hi-do.
0: I fa molta estona que cau?
1: Ben bé 20 minuts.
0: Bé, doncs sobretot conduir amb molta precaució, eh?
1: Exacte.
0: Vinga, va, som-hi, que et diré tres països i la cosa va també una mica per la mateixa línia. Número 1, Irlanda. Número 2, Suècia. Número 3, França. Aquest rànquing a què correspon? Els països que han guanyat les tres últimes edicions d'Eurovisió, els països que han guanyat més vegades el festival o països que han participat més vegades? Últims a guanyar, més vegades guanyant o més vegades participant? Sense guanyar, perdó.
1: Sense guanyar? O sigui, la primera era guanyant, que no se sent gaire bé amb el soroll de la pluja.
0: Ja ho veig, ja. La primera opció són els... Irlanda, Suècia i França són els països que han guanyat els últims 3 anys. O els països que han guanyat més vegades, o els països que han participat més vegades sense guanyar mai.
1: La 2.
0: Doncs la 2 és una resposta correcta.
1: Bien.
0: Doncs hem d'anar al desempat. Hem d'anar al desempat. Ara us faré la pregunta. Sònia Gelmà, bona tarda. La tinc aquí ja preparadíssima.
11: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
11: Aquí, molt pendent.
0: A les 6 per la Florentino Pérez,
11: eh? Aquí estem.
0: Anem a la pregunta del desempat. A data de 2025, quin és el número total de municipis de Catalunya? Esther.
1: Esther, m'ho diu?
0: Sí, quants?
1: De municipis?
0: Sí.
1: 150.
0: Anna.
22: No sé, 800.
0: Esther, has tirat molt avall, eh?
1: Sí.
0: La guanyadora és l'Anna, perquè són 947 municipis. 947. Anna, enhorabona, guanyes el lot de la Vall d'Aro.
22: Perfecte, moltes gràcies.
0: I Esther, a vigilar amb la conducció, que està plovent molt.
1: Perfecte, gràcies.
0: Vinga, una abraçada. A veure, mira, em diuen que el Marc Andreu ha sortit al carrer. Marc Andreu, què està passant?
19: He sortit a comprovar una cosa que és evident, que està plovent moltíssim ara mateix aquí a Barcelona.
0: Però moltíssim què vol dir?
19: Mira, que la gent està xupíssima de dalt a baix.
0: Què dius?
19: Veritat. Sí, sí. Mira, ara arriba gent a la ràdio que va ben moll, el Kilian, per exemple.
0: Què dius?
19: Tot moll. Sí.
0: Kilian Sarrià Moll, això és una imatge que no s'ha vist a Catalunya.
19: A més, amb el seu traje que sempre porta.
0: És un tio impagable. Sí,
19: trona molt. És que, clar, jo tampoc soc meteoròleg, que jo et dic l'evident. Està tronant i llampegant i estic comptant allò dels elefants per veure quanta estona, com de lluny està la tempesta.
0: I com, de lluny la tenim?
19: Ah, mira, estic comptant ara 6 segons.
0: Aquest tro que hem sentit és de veritat? Ah, no, aquest
19: ens l'ha tirat.
0: No, l'ha tirat. Ah, no l'has tirat tu, Fran? Ah, era de veritat.
19: Jo l'estic sentint de veritat, també.
0: Escolta, jo no podré tornar a casa amb moto, no?
19: Jo crec que ara mateix no, però estaria bé saber quan acaba, per si tenim alguna cita avui a la nit, saps? A veure si podem tenir una mica de temps per nosaltres.
0: Doncs mira, jo avui tenia... Tinc un compromís.
11: Compte aquí.
0: Un compromís.
19: Ai, tinc un compromís.
0: A quina hora? A les 8, al Born.
19: Pues jo crec que a les 8 no arribes, rei.
0: Com no he d'arribar?
19: Home, perquè està plovent molt ara i és d'aquí
0: un... Falta una gòndola per creuar Barcelona.
19: Que ens informin ja.
0: No fotis, home, avui ho havia posat a les 8 per arribar a temps.
19: A veure què passa, però de moment sembla que això no canviarà, eh?
0: Va per llarg, eh? Bernat Soler, com estàs?
3: Doncs, d'una banda, intrigat pel que pugui explicar Florentino Pérez i per l'altra, sobretot, per cap on va aquesta pluja.
0: Marc Andreu, tu tens, has portat paraigües?
19: No, li robaré algú de la ràdio, suposo que hi haurà algú que en té.
0: Si algú perd un paraigua avui, Marc Andreu li ha robat. Àlex, espero que tinguis paraigües per tornar a casa.
2: Porto paraigua.
0: Un home previsor.
2: Previngut.
0: Hi ha gent previsora i gent que no, com nosaltres.
11: Gent que ha vingut amb moto, eh?
0: Com no, tu, jo he vingut a peu, perquè la moto la vaig deixar dormint aquí.
11: Ah, d'acord.
0: A la rua, ahir. Bé, Marc Andreu, torna a entrar. No te'ls refredis. Ara anirem al butlletí de les 6. Si compareix Florentino Pérez, els direm als del butlletí. Que surt Florentino. Però si no surt Florentino, ara escoltarem les notícies i de seguida que aparegui el president del Madrid l'escoltarem, tot pendents de si avui anuncia alguna cosa important o si ens decep. Ara venim.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
7: Bona tarda, us informa Marc Güell. Tarda de tempestes molt intenses. Fins ara les precipitacions han afectat especialment el Baix Llobregat i el Vallès, però cada cop afecten més comarques i en algunes zones van acompanyades de pedra. Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència i allunyar-se de zones inundables. Quina és la situació a hores d'ara? Néstor Gómez, bona tarda.
23: Hola, molt bona tarda. Doncs continuem pendents d'aquests ruixats que ara mateix estan afectats als nuclis més actius de tota Catalunya, a l'àrea de Barcelona o la mateixa ciutat de Barcelona. La part positiva és que passarà ràpid. En qüestió d'una horeta, horeta i mitja aproximadament, ja haurà marxat. Però tot i així, déu-n'hi-do, les pluges que han descarregat, especialment a punts del prelitoral. Destaquem, per exemple, 54 litres a Monistrol de Montserrat, 51 al Monestir de Montserrat, 36 a Carme, 36 a Rellinars, 37 a Vacarisses, 32 a Castellbisbal. Pluges que continuaran encara actives, especialment a l'àrea de Barcelona, durant les immediates hores, i també destaquem les que es troben cap a l'àrea de la Garrotxa, on a Olot ja han deixat caure més de 20 litres per metre quadrat. Unes pluges que de cara al vespre s'aniran desplaçant cap a les comarques de Girona, però tenen les hores comptades. Un cop arribi la nit, aquestes tempestes tendiran a dissipar-se per deixar pas a una nit i matinada força plàcida. Per una altra banda, destaquem les temperatures, que han arribat avui als 27 graus, però que en moment de tempesta, en el cas, per exemple, del pantà de Siurana, aquests 27 graus s'han convertit a l'entorn dels només 16 graus, o a Castellbisbal, dels 24 graus. Un cop ha passat la tempesta, la temperatura màxima rondava la xifra dels 12 graus.
7: Més notícies amb la Txell Vallespí.
24: Esquerra i els Comuns reclamen al govern de Salvador Illa una proposta que permeti reobrir la negociació amb els docents després d'una nova jornada de vaga general educativa. Sentim la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder dels Comuns, Jessica Albiach.
25: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
26: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern, i deixar-se d'ocurrències
24: Avui la vaga de mestres i de professors ha tingut un seguiment del 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC.
7: El president de les Canàries acusa el govern espanyol d'amagar que hi havia contagiats d'antivirus quan el creuer va arribar a Tenerife. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que és mentida i acusa Fernando Clavijo d'intentar boicotejar des del principi fins al final.
5: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
6: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
24: Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres alts càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació.
7: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet a tràmit la denúncia del grup ecologista GPEC Ecologistes de Catalunya perquè revisi la concessió d'aigua del riu Siurana al Priorat, que es deriva cap al pantà de Riudecanyes, al Baix Camp. Els ecologistes parlen de dia històric després de prop de 40 anys de lluita. A Tarragona, Ricard Buigas.
8: Bona tarda. L'advocada dels ecologistes, Meritxell Cotrinas, diu que la concessió actual que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va atorgar fa gairebé un segle i que permet derivar 4.000 litres per segon del riu Siurana al pantà de Riudecanyes ha quedat obsoleta.
9: Això és una gran problemàtica que ja no només passa aquí, sinó que passa amb totes aquestes concessions que es van atorgar fa gairebé un segle a perpetuïtat, no? que les condicions de fa 100 anys, evidentment, a nivell ambiental, no són les mateixes que ara. No?
8: La denúncia s'ha presentat a l'Aragó perquè la seu de la Che és a Saragossa. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
7: Molt pendents dels esports. Ruth Vilà, bona tarda.
24: Bona tarda. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat una roda de premsa d'urgència per aquesta tarda. Florentino Pérez encara no ha comparegut a la sala de premsa del Real Madrid. Ho havia de fer ara. Podreu tenir tota la informació del que diu el president del Madrid a la tarda de Catalunya Ràdio quan acabem el butlletí. La 36a jornada de Lliga arrenca aquest vespre amb 3 partits. Celta-Llevant, Betis-Elxio, Sassuna, Atlètic de Madrid. El Barça, l'entrenador Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més opcional. A l'ACB a les 8, avui tenim un bàsquet Girona-Manresa, és partit de la 31a jornada de la Lliga, i el Barça d'handbol jugarà contra l'Aalborg a les semifinals de la Final Four de Colònia. L'altra semifinal jugaran el Magdeburg i el Fuxé de Berlín.
21: Fins aquí les notícies.
10: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
12: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
13: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
27: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
13: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
28: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic, m'haig de pensar.
20: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Sis i sis de la tarda. Sònia Gelmà, bona tarda.
29: Hola de nou.
0: Jordi Costa, bona tarda.
30: Hola, bona tarda.
0: Ens trobava a faltar, com que ens ho vam passar molt bé, dic, fes-los baixar la sisena altra vegada.
30: Sobretot tu.
0: Ah, potser no em trobo a faltar.
30: No, dic que sobretot t'ho vas passar bé, tu.
29: Ah, sí.
30: El Gaudí... Ja, nosaltres també.
0: Va
29: però
0: ser
29: el,
0: una...
29: Si algú s'ho va perdre, hi ha una sèrie d'imatges al perfil del Tot Costa que poden recuperar, sí. Que es pot veure com la furgoneta avança,
30: la del con,
29: accelera...
30: La del con al cap.
0: La del no s'ha publicat, no.
29: No s'ha publicat, què ha passat aquí?
0: Ah, no, això el vostre community, no sé.
30: Llàstima.
0: Bernat Soler, bona tarda.
31: Hola, bona tarda.
0: Pendents d'una compareixença de Florentino Pérez, no sabem què dirà, tot i que comencem a tenir informacions des de Madrid que ens allunyen la possibilitat d'una dimissió, però és inusual que el president del Madrid comparegui davant dels mitjans de comunicació. Per tant, ja d'entrada ens ha cridat l'atenció que els convoqués d'ara per d'aquí una hora i mitja, que és com ho ha fet.
31: Sí, i una mica jo diria que el motiu també de la nostra alarma i fins i tot de l'organització de programes especials és que l'última vegada que Florentino Pérez va fer una cosa semblant, que va ser el febrer del 2006, va dimitir. Sí, sí, va convocar una roda de premsa a la tarda, sí, per urgència.
0: Ho havia fet després, però jo recordo haver anat a una roda de premsa de Florentino el 2013 i era per anunciar que...
31: Però convocada de...
0: d'una hora i mitja. Sí, però és igual, Sí, llavors era per desmentir una portada del diari Marca.
31: Sí, però ara, per exemple, coincideix també en un moment que esportivament el Madrid no està bé, com en aquell 2006, però vaja, ja veurem.
0: No és que no hagi passat mai, però passa molt poc.
29: És que Florentino parla molt poc. Pensant l'última compareixença de Florentino en roda de premsa, i jo crec que ens hem de remuntar no a mesos, a anys.
0: És que en aquest segon mandat, no sé si ho ha fet gaires vegades, o com a mínim els últims anys d'aquest segon mandat.
30: Ell parla a les assemblees, habitualment, quan ha de presentar la Superliga, el Chiringuito.
29: I quan guanyen Champions o Lligues, aleshores això ja fa una rondeta d'entrevistes.
0: Entrevistes, però rodes de premsa obertes no les fa. De moment no compareix encara a Florentino Pérez, s'havia anunciat per les 6 de la tarda, són les 6 i 8 minuts, i encara no ha aparegut. Recordeu que tenim Catalunya amb un aiguat de cal ample, i per tant estem també pendents de les afectacions que això pugui tenir a les carreteres o de les afectacions que això pugui tenir a nivell meteorològic. Qualsevol informació nosaltres us la farem avinent, evidentment, a l'antena de Catalunya Ràdio. Per tant, si no plega, que semblaria que no ha de plegar, què pot dir Florentino Costa? Perquè si surt per dir no, farem canvis a l'equip. Home, no fa falta convocar una roda de premsa per això, no?
30: Jo la veritat és que no veig per quin motiu hauria de plegar algú que fa 5 mesos va anunciar una mena de canvi en l'ordenament del club i venda d'una part del club en accions. És a dir,

0: Hagi quedat pendent de la segona hora?
1: No, però deixa'm dir que el que no surti d'aquí, si no sabem ja què diu Florentino Pérez, el podreu seguir pel digital, eh? El canal digital de Catalunya Ràdio, sabeu que aquí no serà per canals digitals, doncs podeu allà escoltar el que no surti d'aquí, que avui tenien una especial Oreja de Van Gogh.
2: Sí, avui, mira, m'havien citat i al final no hi puc anar perquè estic aquí amb tu.
1: No em perdonaré haver evitat a Catalunya la trobada en antena llarga i sense els senyals horaris a les 7 pel mig, Juliana Canet.
3: Home, i tant.
1: Sonia Gelmà. Però hem de fer una pausa rapidíssima. Si apareix Florentino, a la tarda l'escoltem.
4: Vols estudiar una enginyeria?
5: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
4: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
5: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
6: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
7: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
1: Molt, molt calent sobre la T-mobilitat, eh? I el problema logístic que ha tingut Laia Tudel.
2: Sí, sí.
1: Que...
2: És d'aquelles persones que van només amb el mòbil per la vida. La targeta física ja no existeix.
8: Sí, és que no es pot ser tan moderna. A vegades has de ser més clàssica.
3: Escolta'm, no estarem aquí perquè aparegui Florentino Pérez i ens expliqui uns canvis societaris.
1: Espero que no.
3: Al Real Madrid.
2: Companys d'Onda Cero apuntaven que feia un temps que està preparant com una mena d'informe arbitral de tots els greuges que té el Real Madrid.
1: Però que és un podcast, ara, Florentino Pérez.
2: Per presentar-lo davant la UEFA.
3: Que és allò de l'informe aquell Negreira que vol presentar la FIFA.
2: Ah, exactament.
8: Sí, faria aquesta roda de premsa, aquesta compareixença per fer això.
2: Home, és un bon... Vull dir, ara que deu fer 6 hores que ens parla de Negreira, doncs és una bona manera de tornar-ho a posar...
0: Ell els informes arbitrals els acostuma.
3: Mira, apareix l'amic del Garriga.
1: Juan Camilo. Juan Camilo. Fa la mateixa cara que fa 15 anys.
3: El cap de premsa o responsable de premsa que s'encarrega de gestionar les rodes de premsa i que té una tàctica molt bona per evitar donar el torn de paraula als mitjans que no són de Madrid, com per exemple Catalunya Ràdio, que és evitar el contacte visual.
1: No, mira.
3: Aleshores, tu aixeques el braç i en cap moment et mira. Sí, sí. I, no
2: i després hi ha, té una altra tàctica, que és que quan et veu et diu sí.
8: I fa veure que t'apunta en una llista, en un paper, que no t'apunta mai.
1: Que és un paper imaginari. Sí. Per cert, m'indica una persona molt important d'aquesta empresa que els mòbils tenen una reserva de bateria per casos com aquest. La targeta funciona encara una estona. Li pots comentar a aquesta persona? Doncs bé, ja li hem comentat a aquesta persona.
8: No m'ho puc creure.
3: Aquesta persona et pot explicar si la T-mobilitat funciona amb aquests telèfons?
1: No sé si està gaire familiaritzat amb el tema de la T-mobilitat.
2: Puc explicar jo, Bernat, perquè la tinc.
3: Clar, però doncs és el primer cop a la història. Que...
8: Però això que t'acaben de dir...
1: T'ha canviat la vida?
8: No, ara m'hauria canviat la taula.
1: Ja et fa sentir que portes una L al davant?
8: Al front, sí, una L.
1: Bé, a Real Madrid Televisión segueixen fent bullir l'olla. Encara començarà amb el tot costa.
9: Germán ha ganado una. Los dos finalistas que se van a encontrar hoy en la próxima semana, París Saint-Germain y Arsenal, tienen una entre los dos. 13 Copas de Europa en los últimos 13 años, una Copa de Europa del propio Bayern. Han ganado en medio de los años que no ha ganado el Real Madrid.
1: Ja estem parlant de Champions. Sempre que hi ha una cosa dolenta, estem parlant de Champions, no? Mira, em diuen, Josep Pedrerol acaba de dir que Florentino està... més fort que mai. Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
8: A veure.
1: A ver, ¿qué tal?
10: Muchas gracias a todos por su asistencia. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. Miren.
1: Florentino Pérez acaba de convocar eleccions i va haver eleccions, tot i que no es van produir al gener del 25. Escoltem el president.
10: Una senzilla razón. Porque yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios.

0: Les 7 i 25 minuts d'aquest dimarts 12 de maig de 2026, un dia que passarà la història. Sònia Gelma, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per la compareixença inesperada i explosiva, i més qualificatius que de seguida analitzarem, de Florentino Pérez.
1: I el dia en què l'ABC ha perdut un subscriptor, ho ha anunciat Florentino Pérez, que es donava de baixa d'aquest mitjà. Per cert, aquest diàleg que hem anat sentint a la roda de premsa entre un periodista de l'ABC, que hi era, que és Rubén Cañizares, i Florentino Pérez, el mateix Rubén Cañizares ja ha fet un tuit i ha dit que ell, que Florentino Pérez havia convocat la roda de premsa per intentar humiliar ABC, el Grupo Vocento i a ell, i que ell no s'ho podia, no li anava a permetre, que hi ha límits que no es poden sobrepassar, molt orgullós del seu treball i del seu diari, així de clar. És cert que amb ell no el sentíem gaire perquè no li han donat micròfon, però hi ha hagut un diàleg bastant...
0: Però no ha donat el braç a torça, lògicament, perquè li estaven qüestionant la honorabilitat, gairebé diria que més que la professionalitat.
1: Però vaja, més enllà d'aquest atac al diari ABC i a la resta de mitjans de comunicació, el president del Madrid el que ha anunciat és eleccions anticipades. Ha dit que sí, presentarà, que no dimiteix ni marxarà enlloc, que no està cansat, això ho ha dit unes quantes vegades, que no està cansat, i ha convidat els opositors que s'hi presentin aquestes eleccions en una roda de premsa, com deies, estrambòtica, que trigarem a oblidar, i on Florentino Pérez durant una hora ha repetit en diverses ocasions la seva argumentació i les Champions que té el Madrid.
0: De seguida, sessió extraordinària del Boig de la Castellana, la Ruth Vilán repassarà el més destacat, el Very Best i no és poc, d'aquesta compareixença, i avui el Boig de la Castellana tindrà convidats convidats extraordinaris, especial guest star, per acabar de contextualitzar aquesta compareixença molt difícil de catalogar de Florentino Pérez.
1: Era un dia on, òbviament, el tot costa el que estava previst és que parléssim del Barça l'endemà de la Rua i el dia abans de jugar demà a Vitoria contra l'Alavés. Hansi Flick ha donat per fet la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més d'opcional en una roda de premsa on, a més, ha fet un, no sé si dir que ha fet un toc d'atenció, en tot cas ha mostrat el seu malestar pel fet que Lamine Yamal mostrés ahir una bandera de Palestina durant la Rua. Considera ell que el futbol i l'esport no s'ha de barrejar, que li ha dit que li va dir a Lamine Yamal, però que en aquest cas Lamine Yamal és major d'edat i va fer el que va voler, òbviament. La victòria del Barça, per cert, mantindria les opcions d'arribar als 100 punts i de pas ajudarien els equips catalans en perill de descens. El Girona va sumar un punt ahir a Vallecas i té ara mateix els mateixos punts que l'Espanyol, només dos per sobre de l'Alavés, que és qui marca el descens. Demà també ja s'inicia la jornada i, per tant, torna a jugar en aquest cas l'Espanyol, que rep l'Atlètic Club amb l'objectiu de trencar una ratxa de 18 partits seguits sense guanyar. Hores d'ara tenim un partit pel descens en joc, el Celta al Llevant, i el Llevant perd ara mateix per 1-0, gol de Juglar, un resultat que és molt convenient tant per l'Espanyol com pel Girona. Girona rep dijous la Real Societat en aquest objectiu de sumar punts de cara a evitar el descens. Més enllà d'aquest Celta Llevant, que seguirem molt atents aquí al Tot Cost, ara mateix mitja hora de joc d'aquest partit. A les 8 també hi ha un Betis Elx que també afecta la lluita per la permanència, l'Elx és un dels equips afectats, i a 2:15 de la nit l'Osasuna Atlètic de Madrid.
0: Hem de, evidentment, comentarem la prèvia del partit de l'Espanyol amb el Sergi Andreu, el post del gol miraculós d'Estuani a Vallecas amb l'Eduard Solà, evidentment, seguirem totes les evolucions d'aquests marcadors que afecten directament els dos equips catalans que busquen garantir la continuïtat a primera divisió.
1: Primera encara, un fons inversor encapçalat per Sergio Ramos ha acordat la compra del 60% del capital social del Sevilla, valorat en 400 milions d'euros. Encara està pendent aquest acord pel que sigui aprovat pel Consell Superior d'Esports. En principi, Sergio Ramos hi voldria intervenir de manera activa en la vida esportiva, sobretot en l'estratègia esportiva del Sevilla a partir d'ara.
0: En un altre dia sucaria en pa en el retorn de Yucatán de Ramos, però
1: no
0: avui,
1: ser, no.
0: Avui no serà el dia.
1: El Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà el dissabte 13 de juny. L'altra semifinal la jugaran al Magdeburg i el Fuchse de Berlín. Això és a la Final Four, que ja sabeu, de Colònia.
0: El Barça, per tant, ha tingut un bon sorteig, una semifinal contra l'equip no alemany, per tant, l'equip, no diré que més feble, però més assequible. Després ho comentarem amb el Ramon Salmur.
1: En bàsquet, un duel català obre avui la 31a jornada de la Lliga CB, a les 8 del vespre, al Bàsquet Girona, Baxi Manresa. El Barça, el pivot Jan Veselý, ha anunciat la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada. El pivot txec de 36 anys tancarà la seva trajectòria esportiva després de 4 temporades al Barça. Hem quedat un parell de punts. En ciclisme, Jonathan Narváez s'ha endut la 4a etapa del Giro d'Itàlia. Giulio Ciccone, que ha arribat tercer avui, és la nova maglia rosa. I el Club Natació Sabadell ha escenificat aquest migdia un canvi de cicle amb el comiat de cara a la pròxima temporada als dos equips de waterpolo. L'equip femení David Palma no continuarà després de 9 temporades i de guanyar, entre d'altres, 3 Champions, i Quim Colet no seguirà a l'equip masculí després de 8 anys durant els quals destaca l'Eurocup guanyada.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, en què tindrem 5è quart, si el temps ho permet, per parlar, entre altres coses, d'aquest anunci de retirada per sorpresa de Jan Veselý, al marge d'aquesta jugada intersetmanal en joc. I també és el dia en què tenim una pregunta per vosaltres.
1: És una pregunta prèvia a aquesta compareixença gairebé històrica que hem viscut de Florentino Pérez, que segur que ens provocaria moltes preguntes, però avui us preguntem, arran de la renovació confirmada pel mateix Flick fins al 2028, el poseu a l'altura de Guardiola i Luis Enrique com a entrenador del Barça? Amb dues opcions, podeu votar que sí o podeu votar que no, que li falta la Champions.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició, escurçada però apassionant, del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Senyor Miguel Rico, bona tarda.
4: Bona tarda, tinguem.
0: Així, en una paraula, com us heu quedat amb la compareixença de Florentino?
4: Jo impressionat.
0: Sí, sí, és que no hi ha un... És...
3: Sí, sí, sí, jo
4: impressionat amb el sentiu, sí, sí, ja sent més negatiu de la paraula.
0: Sí, sí.
4: Perquè si t'hagués de fer un resum de les meves sensacions, el primer que et diria és que tinc certa llàstima per la imatge que he donat avui al president del Madrid i que no arribo a comprendre com ningú de la seva família o cap directiu o executiu del club hagi fet el possible per treure el més aviat possible del ridícul tan immens que ha fet avui.
0: Del club, perquè ningú té prou nassos o prou atreviment per fer-ho. I el més preocupant, de la seva família, jo crec que ningú se l'estima prou per dir-li papa, avi, el que sigui, tira de la casa.
4: Això d'avui és...
0: És grotesc.
4: Lamentable.
0: Clar, clar.
4: Però també insuperable. I, a més, que deixa amb evidències certes característiques, jo diria, preocupants, com la obsessió compulsiva del seu discurs, repetint 32 vegades cada cosa que ha dit, convocant una roda de premsa per parlar només del que ell volia parlar, i mostrant-se un competidor del president Trump, que podria convertir l'home més poderós del món en un amateur al costat del president del Madrid.
3: És que ha constatat que no accepta res de crítica. O sigui, no. Per tant, qui de la seva família o del seu entorn el pot frenar a que no surti a fer el ridícul que ha fet?
0: Però ha sigut delirant. Hi ha un moment, perquè per mi aquí, ara em podreu dir, home, això no és edatisme. Jo crec que arriba un moment de la teva vida en què no estàs per estar a primera línia, i jo crec que aquest senyor, que ha tingut i té tot el poder del món, avui ha demostrat, com ens passa sovint quan veiem Trump, que tens la sensació que no hi és tot, jo ho sento. Sí,
1: l'altra cosa és que està... No,
4: jo és que em quedo en que no és que hagi estat malament, és que ha donat la sensació de no estar bé.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. De no ser-hi tot, com deia el...
4: Jo no m'atreveixo a anar tan a lluny. Però diré, no és que hagi estat malament, és que sembla que no estigui bé.
1: El que s'ha demostrat també és que tot sovint el silenci té molt més valor que les paraules. És a dir, Florentino porta callat potser 10 anys.
4: 11.
1: I amb el seu silenci,
3: sí, sí,
1: ha construït la imatge d'un senyor poderós que hi toca, que té tot pensat, que... I en canvi,
3: hora,
1: la seva,
3: avui,
1: en una hora ho has posat tot, perquè en una hora hem vist...
0: Poderós ho senyor... continua sent, això és...
1: Bueno, és un senyor poderós, però que té una sèrie d'obsessions malaltisses,
4: sí, sí, sí.
1: Que efectivament no domina l'escenari com ens pensàvem que el dominava. Vaja, jo crec que avui ha perdut molta gran part de la seva reputació.
4: És que tot el que no li han fet llegir durant aquests anys, avui que ha sortit sense papers, s'ha tret la... No, màscara i ha quedat evidenciat com un petit o gran dictador que ha confessat públicament que ell ha liquidat a tot Déu que escrivia críticament sobre la seva gestió al Madrid, a més tractant de confondre la gent amb el sentit de que escrius o escriuen o parlen contra el Madrid.
0: Sí, sí, amb mala
4: intenció. Però ell no és el Madrid. Ell, que ho ha repetit 100 vegades, ell és un soci més del Madrid que ara és dirigent del Madrid. Però atacar el president del Madrid és, no és anar contra el Madrid, que és el que han volgut fer molts presidents de molts clubs al llarg, sí, de la història, sí, pensant-se que el club era ell mateix.
0: Això, aquest és l'únic tic que no em sembla exclusiu d'ell. Li ha passat, vaja,
4: molt.
0: El Barça va passar amb Núñez,
4: que parlaves
0: contra Núñez i estaves atacant el Barça.
4: I a més, president. Però, també el d'ara. Però, a tots. Els hi ha,
0: sí,
4: passat,
0: però,
4: a tots.
0: Però no, és que per això ho comentava abans. Com més anys portes, com més longeu és aquest lideratge gairebé unipersonal, més surten aquests tics que...
4: Criticar el president, sigui del club que sigui, no és atacar el club.
0: Evidentment que no. I sobretot no és escriure amb mala intenció, això és un... No,
4: ell s'ha encarregat de dir que ha anat liquidant a tot Déu que ha escrit...
0: No, i ha dit...
4: Críticament, i ha donat a entendre...
0: Me voy a cargar a los malos.
4: Que continuarà, i pel que jo he entès, sense dir-ho, amb un titular tan gruixut com els que ha fet, ell ha dit, voy a ser l'últim en irme, vull dir que vol continuar fins l'últim dia al peu del canó liquidant gent, perquè una altra cosa que espero sentir, que m'ho fetireu avui i que em dona la satisfacció de sentir-ho, és que aquest xulerío de dir que se presenten contra mi, bueno, explica les condicions que es podran durant 20 anys
0: que
4: es presenti contra tu, algú contra tu,
3: i resultarà
4: que el 99,9% dels socis del Madrid no es poden presentar. Clar.
0: Molt bé, de seguida en parlem, insisteixo, Boig de la Castellana, i avui amb convidats especials. Per cert, estava convocada avui també l'Anaïs Martí, però ha estat engolida per el ciclo Florentino Pérez i té feina a la Vanguardia. Malgrat tots els malgrats, sempre és bo recordar que tot costa una dècada.
2: Tot costa una dècada.
5: Per molts anys, i que en feu molts més. Això vol dir molt. A les malfetats programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem. Per tant, felicitats i per molts anys.
2: Tot costa una dècada.
0: Avui, que la cosa va de presidents, Joan Laporta, el dia que fèiem 1.000 programes, evidentment en un to i un context bastant més alegre que el que ha protagonitzat el president
4: del... Perdona'm un moment, vull dir una cosa. Al mateix temps, m'admiro del que s'ha de fer a la vida perquè no es parli de que el Barça ha guanyat la Lliga.
0: Sí, tu creus que és contraprogramació?
4: Bueno, escolta'm. Els arguments que ha donat per presentar-se a les eleccions,
0: Negreira,
4: no són els mateixos avui que fot 10, 15, 20, 30 dies,
0: si fos 40, això,
4: 45, si ho, els mateixos.
0: Si fos això, ho podria haver fet ahir, també t'ho dic, i contraprogramar la
4: Rua.
0: En fi, ara anem cap a Madrid.
6: Madrid, Madrid, Madrid.
2: El Boig de la Castellana.
0: Vint minuts i les 8. David Sánchez, bona tarda. Què?
1: Ara sí.
0: Com estàs?
7: Com a primer de tot, saludar i una abraçada a Rubén Cañizares, Alfredo Relaño, Juanma Castaño, Manu Carreño, Segurola i tota la reteilada de periodistes que han estat molt, Molt atacats per Florentino Pérez en aquesta roda de premsa sorpresa que es feia oficial a les 4 de la tarda i que més o menys ningú tenia ni idea del motiu de la roda de premsa. Es parlava primer de si presentaria la dimissió, en segon terme si convocaria eleccions, en tercer lloc si faria o llançaria un missatge de tranquil·litat, i en definitiva ha estat una hora d'atac continu contra els mitjans de comunicació de Madrid.
0: David, jo és que hi ha hagut moments que he tingut la sensació, recorda, evidentment recordes, aquells àudios que es van filtrar d'una conversa de Florentino Pérez parlant de periodistes, de futbolistes del Madrid, la famosa gravació de Este es un Tolili. Jo avui he tingut la sensació que estava tenint el mateix tipus de conversa però en públic, és a dir, sense cap mena de filtre.
7: Sí, jo mai havia vist un Florentino Pérez tan beligerant de forma pública, de forma privada. Florentino Pérez sempre s'ha comentat, és un president rajador, però sempre els corrillos of the record amb els mitjans i periodistes que fan la informació del Madrid, però de forma pública sempre s'havia guardat Florentino Pérez de no dir una mala paraula ni de cap mitjà de comunicació ni de cap periodista, però jo crec que a aquestes alçades de la vida ja Florentino Pérez fa el que li rota, el que li passa pel cap, i avui ha estat una mostra en aquesta hora de premsa d'atac continu contra els periodistes. També per traduir, hi ha un moment de la roda de premsa que parla d'un possible candidat amb accent mexicà. Uh-huh. Es refereix a Enrique Riquelme, que va ser
0: Ho ha comentat abans el Garriga, però està bé que ens ho detallis, perquè la veritat és que és un personatge que aquí a Barcelona o a Catalunya és desconegut.
7: Bé, és un president d'un grup energètic que es diu el Grupo Cox, que va néixer a Alacant, que va fer carrera professional a Panamà i a Mèxic, i d'aquí l'accent mexicà d'Enrique Riquelme, tot i que és de nacionalitat espanyola. Ja en el moment que parla d'una persona, d'unes energètiques, d'un president poderós, es refereix a José Ignacio Galán, que és el president d'Iberdrola, que sempre s'ha parlat aquí a Madrid, que és el gran enemic professional de Florentino Pérez, i que, pel que es comenta a Madrid, seria l'avalador d'Enrique Riquelme en el cas de que aquest es presentés com a candidat a la presidència del Madrid.
0: Molt bé, doncs entenc que ens sentirem a parlar ara que es convocaran eleccions, tot i que Florentino Pérez també ha estat confús a l'hora de precisar terminis i quan es convocarien aquestes eleccions. Rut Vilà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per qui no hagi estat seguint l'antena de Catalunya Ràdio i, per tant, la compareixença de Florentino Pérez des de l'inici, des d'un quart de set del vespre, la Rut ha fet l'exercici de resumir-la en el més destacat, i no és una feina fàcil.
1: No, anava dient aquest tall. No, aquest. I anàvem canviant els talls que triàvem. Doncs Florentino, com deies, ha començat aquesta roda de premsa explicant que, en principi, la convocava per dir que convocava eleccions sense donar gaire més detalls.
8: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
1: Ha explicat que hi ha una campanya contra ells, de diversos grups de comunicació i de determinats periodistes. També ha parlat de l'oposició, dient que eren nens a l'ombra. Els deia que es presentin en aquestes eleccions, i ell ha acabat dient que acabarà amb tots els dolents.
8: Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados así, no, que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces. Pero aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que también les puedo recordar que yo soy presidente de una empresa que es líder mundial en infraestructuras, que tiene 170.000 empleados y que factura 50.000 millones al año, y que mi salud es perfecta.
1: I un altre dels punts en què ha incidit durant aquesta roda de premsa és en parlar del cas Negreira.
0: Sí, sí, un llenapistes.
1: Ha repetit en diverses ocasions que espera que hi entri la UEFA. Ha dit que el Madrid està fent un dossier, crec que repetia, i que ja l'ha enviat a la UEFA perquè l'organisme europeu entri en aquest tema, i a més ha parlat de robatori.
9: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions. Es que es poca, ya lo sé. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
0: Aquest document en concret és d'una vergonya aliena infinita, és a dir, és d'haver perdut el món de vista. Tu, en un context col·loquial, pots dir que t'han robat lligues, però és que ho està dient seriosament.
1: Sí, i sobretot que ho està dient com a president del Madrid. No és un senyor al bar que diu, no, és que aquestes els heu robat.
4: També ha quedat clar, ha dit que aquesta mateixa temporada li havien fotut 18 punts. És a dir,
1: sí, ja no dona...
4: Aleshores el Madrid seria campió amb 4 desavantatges sobre el Barça, com a mínim.
0: Però el que és bèstia, David, és que, vaja, a mi em fa la sensació que ell s'ho creu, això. És a dir, no, que no està actuant pel seu públic, que podria ser, sinó que ell s'ho creu, que aquest any en concret el Barça guanya la Lliga pels arbitratges.
7: Ha estat bé un periodista quan li preguntava ¿por qué ahora las quejas cuando en aquella famosa pregunta del socio compromisario que le preguntó, oiga, ¿por qué no van en contra del Barcelona por el caso Negreira? Florentino Pérez va dir obertament que no era el momento y que el Barcelona era un club amigo y que necesitaban un Barça fuerte para que el Madrid fuese más fuerte. Ha dit avui Florentino Pérez que encara no se sabia res pràcticament del cas Negreira. Jo crec que el tema Negreira esclata després del tema de la Superliga i era una roda de premsa on estava claríssim que primer atacaria la premsa i en segon terme parlaria del cas Negreira. Com deia el Miguel Rico, és evident que no era el motiu principal, però si aprofitant aquesta roda de premsa evita que es parli del títol del Barça, benvinguda sigui la roda de premsa. Jo no conec encara a aquesta hora de la tarda a Madrid a cap periodista, cap persona, cap aficionat del Real Madrid que estigui d'acord amb la roda de premsa d'aquesta tarda del president del Madrid.
0: Ruth, ens quedava encara un últim hit.
1: Sí, perquè no ha volgut entrar en temes d'actualitat, però sí que ha donat la seva opinió de la baralla entre Tchouaméni i Valverde del vestido blanc.
9: Pues me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado, que seguro que no estaban contentos, porque pensaban que van a salir y lo cuentan, y ustedes hacen como si hubiera sido eso. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí.
1: És a dir, que assenyala algun jugador que ha de marxar del club, que no està content perquè el faran fora, i ho explica del...
4: Bueno, el que valora també és la censura.
1: Sí, sí.
4: La censura d'aconseguir que la llei del silenci imperi al Madrid i felicitar-se de qui la defensa i assenyalar els qui l'han denunciat.
0: Per cert, deia la Ruth, no ha respost a preguntes d'actualitat esportives, ergo, quan li han preguntat per Mourinho ha tocat, ha dit que avui no en parlava d'això, perquè després en parlarem, David, però Mourinho va posar el seu cas a la nevera fins que acabi la Lliga Portuguesa aquest cap de setmana.
1: A Vigo han arribat al descans amb empat a 1. Ha empatat el Llevant amb un gol d'Arriaga al minut 44. Amb poca fortuna per part de Radu, el porter del Celta avui. Descans ara mateix amb empat a 1. Sumaria un puntet al Llevant.
0: Ens anava bastant millor l'1-0, però què hi farem? Incorporo la veu d'un habitual, un analista habitual del Madrid, el Tot Gira, amb el David Clopés. Avui ens fa el favor de treure el cap aquí al Tot Costa. És el redactor cap d'esports del Mundo del Siglo XXI, l'Orfeo Suárez. Orfeo, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: I gràcies, perquè m'imagino que a aquesta hora un periodista esportiu a Madrid té una mica de feina a aquesta hora.
10: Una mica. Escolta... una mica. Reunions i veure com enfoquem una roda de premsa impròpia del president del Madrid.
0: Sí, és com s'ha tacut definir-la. És que, clar, comença sent inesperada perquè la convocatòria no l'espera ningú, ni tan sols a Madrid, però a partir d'aquí, abans ho comentàvem amb el Miguel, amb el Gerard, amb el David, que la sensació és que mostra una imatge una mica perduda de Florentino Pérez. No sé si coincideixes.
10: Sí, exactament. Estàvem acostumats, quasi bé sempre, no? Parlo sobretot els primers anys, no, del Florentino, que ja porta més de 20 anys com a president del Madrid, no, en dues èpoques, però estàvem acostumats, sobretot a les rodes de premsa, a un perfil molt institucional, no, molt, bueno, sí, sí. Amb poques llicències, no? I de cop ens hem trobat amb una compareixença institucional important, donat el moment, el greu moment del Madrid, esportivament, no? Però més enllà de l'esportiu, també institucionalment, i ens hem trobat al Florentino de los Audios, no? El sí, Florentino, sí, desatat, fora de control, i jo crec que un president que ha perdut l'equilibri, i jo crec més important, ha perdut el sentit de la realitat, no? I aquest és el gran problema del Real Madrid, perquè el Florentino no és un president qualsevol, és el líder d'un gran Madrid, no? Durant aquests anys, no? Com ha dit, amb 7 Champions, amb un creixement important del club, però amb un moment, diguéssim, molt delicat. Jo ja fa programes que parlo quan em pregunta el David, no? El David Clopés al Tot Gira, i jo sempre li dic, no és que estiguem a prop del final d'un cicle esportiu del Madrid, que això no seria tampoc una gran notícia, no? És a dir, el Madrid té capacitat per refer-se i tornar a fer un gran equip competitiu i guanyar títols. La pregunta és, estem davant el final del cicle de Florentino Pérez? I jo crec que la roda de premsa d'avui apropa aquesta conclusió, no? Un club de la dimensió del Madrid amb un president que està fora de la realitat, doncs és un perill per al propi club.
1: Perjudica la seva imatge, fins i tot davant els seus socis. Quina és l'explicació que tu hi dones a aquesta compareixença? És a dir, no ha tingut assessors que l'hagin frenat, els assessors ho veuen com ell, algú dins del Madrid avui està dient com no ho hem pogut frenar?
10: Bé, això és la paròdia de, com es diu, no? El rei està desnudo, no? Sí. I cap persona li diu que va sense roba per al Palau Reial, no? Doncs aquesta és la situació al Madrid. Parlem d'un líder molt, molt important que governa el club amb mal a ferro, que pràcticament només el seu primer executiu, José Ángel Sánchez, li diu, o és la massa crítica que té al costat, però no li diu res quasi bé ningú per por a la seva reacció, no? Aquest és un problema ara que té el club, diguéssim, estructuralment, no? Ell ha parlat moltes vegades, no estic malalt, no tinc càncer, no? Però és evident que no està centrat i que està molt desgastat, no? I ara el problema que hi ha... Avui em deia una persona molt propera al club, mentre la roda de premsa s'estava fent, no?, via WhatsApp, i jo li dic, oye, ¿esto qué es? I m'ha dit, no l'hemos podido parar. És a dir, ha estat, perquè a més, es veia a més que era una roda de premsa improvisada, no?
1: Sí, mirava
10: movia
1: el mòbil.
10: Els papers, no tenia guió, tornava una altra vegada, mirava el mòbil, a l'ABC, quan parla i quan es fica amb l'ABC i diu que és un diari antimadridista, en fi, l'ABC és un diari d'establishment aquí a Madrid, no? I no serà el diari, diguéssim, més crític amb el Madrid, no? És a dir, que és un personatge que està fora de la realitat i que avui, doncs, s'ha exposat més segurament del que els seus col·laboradors volien o li aconsellaven, no? I el resultat jo crec que per mi ha estat estrepitós per la imatge del Madrid i per la imatge personal també d'ell mateix, perquè com ha dit, és president d'una de les grans constructores del món, no? Què pensaran els accionistes avui o la gent que compra accions de FS, no? Bé, el que passa a la seva empresa és que, diguéssim, ja té a Santa Maria com a CEO, és a dir, aquest relleu, diguéssim, operatiu a la seva empresa ja l'han fet, al Madrid no l'han fet, i aquest és el problema.
0: Orfeo, una última pregunta. Deies que estem a prop del final de l'era Florentino, clar, però perquè això passi falta algú que el destroni. Ens parlava ara el David Sánchez d'aquest empresari, d'Enrique Riquelme. Tu veus algú capacitat per afrontar un duel, per dir-ho així, amb el poder omnímut de Florentino, malgrat el Florentino que hem vist avui?
10: En aquests moments no hi ha... El Madrid no és com el Barça, que sempre hi ha, o almenys al passat, no? Hi havia molts moviments de gent opositora, grups que es reunien, empresaris que parlaven, no? Això passa poc. El Madrid, jo crec que després d'aquesta roda de premsa, potser hi hagi algun moviment més, no? Ell parla de Riquelme, aquest empresari del sector energètic, no? També d'una persona propera que estaria relacionada amb el Riquelme, d'un familiar de Sánchez Galán, el president d'Iberdrola, gran rival de Florentino amb el pla empresarial del passat. Jo crec que aquí sí que hi ha hagut un petit moviment. S'han vist, pel que jo sé, en gent important del madridisme del passat, Sergio Ramos, Fernando Hierro, diguéssim, han tocat gent per parlar d'una possible candidatura de futur, donat que tot el món sap que està molt desgastat el president, no? Encara que avui s'ha exposat, en la meva opinió, massa, no? I jo crec que això ho ha detectat el Florentino. El Florentino no li té por amb una crisi esportiva, perquè ja una mica ja ha passat diverses, no? Però és un addicte al poder i li té por a qualsevol moviment petit que hi hagi. Per això avui surt i parla de los niños, despectivament, perquè són empresaris joves, i convoca eleccions per tornar a blindar-se. Ell no convoca eleccions per al mal moment esportiu, perquè ell considera que això és conjuntural, i pot tenir raó, eh? Arriba un entrenador, arriba el Mourinho, arregla una mica això i el Madrid torna a guanyar, no sé, una Lliga, una Champions. Això pot passar perquè tens bons jugadors, no? Ell li té molta por als moviments d'una possible oposició, i per això ha parlat avui despectivament de los niños, que són en principi aquests empresaris, però parlem de moviments, de moment, molt petits, molt petits, i per això, diguéssim, per això aquesta manera de parlar despectivament. Ha escollit mal el moment, ha escollit molt malament el guió, i jo crec que s'ha retratat, i a partir d'aquí hi ha un abans i uns després del Florentino. Jo personalment penso fa temps que estem a prop de la fi del seu cicle, però en aquests moments no veig cap persona amb capacitat de poder guanyar el Florentino a les urnes. Encara no. I, a més, recordem que s'han alliberat per la llei els avals, no?, per poder presentar-se com a candidat, però el Madrid, als seus estatuts, manté aquestes quantitats milionàries per que s'han de presentar perquè et donin la condició de candidat. I això fa molt difícil que hi hagi gent amb, diguéssim, amb el seguiment suficient, amb el recolzada per socis majoritàriament, i sobretot amb els calés, no?
0: Doncs anirem veient el futur immediat i electoral del Madrid. Orfeo Suárez, mil gràcies, una abraçada.
10: A vosaltres, una abraçada.
2: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
12: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
13: Vine a Caudet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Caudet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
14: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
16: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
15: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
16: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
17: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
18: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
19: Ostres.
18: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
20: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
0: Avui la cosa va tan desquadrada que serem puntuals i tot. Agnès Marquès, bona tarda.
21: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Bé, una mica trasbalsats
21: sí, sí,
0: per la imatge de Florentino Pérez. A les 10 Catalunya nit, no sé si parlareu de...
21: Sí, sí, home, no ens podem abstraure del que ha passat aquesta tarda, que s'ha rodat premsa.
0: És transversal, sí, sí.
21: Sí, mira, connectarem amb Sebas Guim, el company nostre de 3CAT a la redacció de Madrid, i recollirem també, per cert, les conseqüències o reaccions que hi ha hagut al tema de la bandera de Palestina que va onejar ahir a la Minya Mal. Però dit això, deixa'm explicar que aquesta hora els bombers han fet més de 50 sortides a causa de les tempestes, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. Hi ha hagut un aiguat molt, molt important que en fi, s'ha anat arrossegant per diverses comarques. La major part de les sortides s'han fet al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els bombers han destinat dotacions preventives també a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes. Recollirem el que hagi donat de si a aquest episodi de pluges, que ens diu quan els companys de Servei de Meteorologia que cap a les 10, cap a la nostra hora, ja estaran molt de capa caiguda i que s'ha d'acabar aquí. Però igualment farem pronòstic per les següents hores. Actualitzarem una mica com està la situació dels contagis d'antivirus. No hi ha res nou a aquesta hora, particularment aquella ciutadana francesa que es va contagiar sí que continua en estat greu. I recollirem també com ha anat aquesta primera jornada de vaga general en el món de l'educació. I deixa'm explicar que a la segona hora, a les 11, en descobrirem un Pere Gimferrer diferent. És un gran nom en majúscules de la nostra cultura, però un gran desconegut com a persona, perquè bé, ha anat per uns circuits que molt probablement han estat lluny del gran públic, no? I a través d'un documental que li han fet la Lídia Penelo i el Pol Dopomés, avui el descobrirem, i us he de dir que el títol del documental es diu Pere Gimferrer, un artista adolescent. Descobrim un Pere molt carismàtic, molt sentit de l'humor i realment un tarannà que enganxa. Un poeta i editor de primera.
0: Per desconeixement estic pensant en el Pere Gimferrer del Polònia,
21: doncs,
0: i
21: sí,
0: segurament tindrem una versió més fidedigna.
21: Sí, però documental. Igualment divertida, ja ho veuràs.
0: A les 10, Catalunya nit. Manel Elias, Agnès Marquès a l'aparell. Gràcies.
21: Gràcies.
22: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
23: Amb Sònia Gelmà.
1: Una primera hora monogràfica amb aquesta roda de premsa histriònica de Florentino Pérez, on ha anunciat eleccions i ha atacat bàsicament els mitjans de comunicació. Guerra de conspiracions per part de Florentino, que hi veu a tot arreu aquestes conspiracions. Podeu recuperar aquesta primera hora on hem anat a Madrid amb el David Sánchez i amb l'Orfeo Suárez, periodista del Mundo, i encara no hem acabat, encara ens falta alguna opinió més. Per cert, recupereu l'episodi de Ràdio Volta d'avui, si us interessa el ciclisme, perquè parlen de la Paula Blasi, la flamant campiona de la Vuelta a Espanya femenina. Ja teniu el capítol publicat a les plataformes de 3CAT.
0: Sense deixar les dues rodes, però afegint-hi motor, compte. Aquest cap de setmana, al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Gran Premi de Catalunya de motociclisme. És veritat, no hi serà Marc Márquez, però l'espectacle continua sent colossal. Que hi voleu anar? El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble per aquest gran show de les motos i la velocitat que es viurà aquest cap de setmana a Montmeló. I de les motos, la de la Fuente ja està agafant telèfons a la Cistella. Eduard Solà, bona tarda.
3: Hola, què tal, Costa? Bona tarda.
0: Solà, Igualat canta un gol providencial d'Estuani, que un duel català de l'ACB, jugant a Fontejau des de fa uns instants, el Girona i el Lleida. Jornada intersetmana, no?
3: No, Manresa.
0: Girona,
3: Manresa.
0: Manresa,
1: Manresa, el Baxi, Manresa.
0: Tenim tants catalans a l'ACB que, sí, que m'equivoco de...
4: Jo de Lleida no m'equivoco.
0: Ah, vostè, perdoni. Girona, Manresa, com a, amb tots dos equips, si no matemàticament salvats ja a la categoria, com ha començat això?
3: Doncs ha començat a molt poques cistelles, perquè ja som al segon minut de partit, mira, empat a dos, acaba d'empatar el Baxi Manresa, Girona 2, Manresa 2, en un partit que, com deies, dos equips que estan lluitant per aquesta desena posició que els asseguri disputar competició europea la pròxima temporada, amb un pavelló de Fontejau que presenta una molt bona entrada per veure aquest duel català entre el bàsquet Girona i el bàsquet Manresa.
0: Ho deia bé, no matemàticament salvat el Manresa, per exemple, que té tres victòries més que l'Andorra i que el grup d'equips que marquen que s'esbatussen per quedar-se a l'ACB, però vaja, virtualment sí que està salvat i el Girona ja té la permanència agafada. Doncs amb el Solà i aquest Girona-Manresa, de seguida tornarem a Fontejau perquè ens parli de bàsquet i perquè ens parli del gol d'Estuani d'ahir. Fins ara, Edu.
3: Fins ara.
1: Bones notícies a Vigo. Segon gol de Ferran Juglar, que està fent el possible per ajudar els seus amics catalans.
0: Es comprant cap a casa.
1: Exactament. Celta 2, Llevant 1, quan acaba de començar la segona part, minut 3. Vaja, haurem de veure que no l'anulin per fora de joc, però jo crec que no. Jo crec que
0: diria que és en línia, però el VAR sempre ens amaga un...
4: No podem fer cap comentari.
1: De moment ha pujat el marcador, sí, i si hi ha novetat us aviso, però si tot queda com fins al moment, que és que ho ha celebrat Jucla.
4: Hi ha un ungle que
1: seria
4: ho pot esgarrar tot.
1: Dos... Sí, exacte. Mira, ja s'ha reprès el joc, per tant, es manté el 2-1 pel Celta davant el Llevant.
0: 9 gols ja, Ferran Jucla a la Lliga. Gens malament la temporada del davanter català.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: trobat a faltar, perquè fa estona que no el sentim, el boig de la Castellana. David, ets per aquí, eh?
1: Aquí estic.
2: El David, que deu estar molt pendent de les xarxes socials, imagino. David, Iker Casillas, jo crec que s'ho està passant bé aquesta tarda. Primer ha fet un primer missatge que era una icona d'algú a pensar la cara, de mare meva el que estem sentint, i ara fa una estona ha fet una enquesta i ha preguntat: us ha agradat la roda de premsa de Florentino Pérez? A mi sí, ha posat.
3: Pregunta amb resposta, eh?
2: Sí, ella ha respost i aleshores ha fet l'enquesta i de moment va guanyant el no, però està la cosa igualada, eh? Amb més de 18.000 vots, aquesta enquesta d'Iker Casillas.
1: Resposta irònica, eh? Iker Casillas sí. no és florentinista i Florentino no és casillista, eh?
2: De fet, pel que ens ha explicat el Garriga abans, Iker Casillas seria un dels noms que aniria a la candidatura d'aquest empresari del que ens parlaves abans, Enrique Riquelme, no? Enrique Riquelme.
1: Enrique Riquelme, sí, jo sóc de l'opinió de l'Orfeo, eh? Jo crec que Florentino encara és intocable. És evident que aquesta roda de premsa ha mostrat la debilitat del president davant la massa social, però si no s'apressura l'oposició, si la troben del Florentino Pérez, jo crec que encara avui Florentino és intocable, eh? Sobretot amb les condicions per ser candidat a la presidència del Real Madrid, que són unes condicions molt complicades, per no dir pràcticament impossibles.
0: El calendari electoral no l'ha sabut precisar, oi?
2: No, 15 dies. Uns 15 dies. No.
0: És a dir, no podem saber quin temps tindrà.
4: No. Ara es veu que tenien junta, no? I que ho aclaririn, suposo que ho aclaririn.
0: Jo crec que sortia de la junta.
1: Sí, sortia.
4: Pues, llavors, si fan un comunicat a la junta, hauran decidit quan es convoquen aquestes eleccions.
0: Bé, el que ha quedat clar és que ell o no ho sabia o ha volgut fer veure que no ho sabia, que ja m'estranya.
1: Ha estat tot molt improvisat. Durant la roda de premsa també se li ha escapat dir: vamos a darle patrimonio del club al socio del Real Madrid, amb la qual és la confirmació de la intenció de canvi de model, sí, de Florentino Pérez.
4: És una societat anònima o una cooperativa, clar, presidida per Florentino.
0: Però entenc que sempre en aquell marge que s'havia marcat de 5-10%, sí. No? És a dir, no és que ha de converteixi el Madrid.
4: No, crec que ha dit en un moment determinat que pensava donar 100.000 euros a cada soci.
3: Sí, ho ha dit.
4: Vull dir que això és un nivell de situació que jo, insisteixo, sí. Vull ser...
0: No, jo també ho he sentit, això, no seria, però he

0: no ho he assimilat. És
1: ja us vaig dir que jo aquest Florentino sí que el conec. Aquest Florentino desatat,
0: yeah, sí.
1: Sí que el conec, sí que l'he vist. Que la imatge que teniu vosaltres del Florentino institucional amb la veu d'estar donant missa, sí, però que jo aquest Florentino...
0: A tu el coneixes, per precisar,
1: en
0: un cercle íntim, entenc? No públicament, mai.
1: A la versió jove. Le coneixia a la versió jove i a la versió de la primera vegada que es presenta a les eleccions, perquè a mi... bueno, yo tenía la misión de seguir a Florentino Pérez durante las elecciones que guanya.
2: Però, Gemma, el que és absolutament sorprenent és que aquest Florentino, que en cercles íntims els periodistes de Madrid coneixíeu, o coneixeu, que és un Florentino molt desenfadat, que considera que l'han robat els àrbitres, que ho deia abans l'Orfeo, no? El Florentino dels àudios aquells que van circular, el que és sorprenent és que ha estat la versió pública que hem vist avui.
1: Bueno, és que fins ara l'altre dia, el divendres, quan vam parlar, jo us deia lo de que a la pregunta de què més pot passar al Real Madrid, que passaria el diumenge en el Camp Nou el partit. Lo que no m'esperava era que la roda de premsa d'avui. I ni jo, i crec que ningú, la imatge d'home implacable... de aquesta sensació que hi havia de que no havia ningú al volant, l'ha corroborat.
0: Sí.
1: No hi ha ningú al volant. I això crec que el passarà factura. I a més, perquè l'empresari aquest que estem dient, l'Enrique Riquelme, que ningú, o gairebé ningú, el coneixíem fins ara, és ell qui l'ha posat avui a l'aparador.
0: Sí.
1: A l'aparador. I és un error, és una errada, que és lo de, però què fa? Perquè fins ara, l'Enrique Riquelme aquell, qui le coneixia? A pesar d'estar a la llista de Forbes, de ser milionari als 37 anys, però ningú li coneixia. I a partir d'ara, és la sensació de... entre aquest senyor de Lulu, com diuen ara els modernos, que és desil·lusionant, que és de Lulu, o sigui, que és de pues és això, de ningú al volant, esperpèntic, soberbi, les frases que ha dit, per l'amor de Déu, lo de la niña, que sois todos muy feos, per exemple.
0: Sí.
1: És que ha sigut una darrere de l'altra. I jo tinc una, o sigui, si m'hagués de quedar en una... El que tota l'estona diu lo de el socis, el Real Madrid és del socis. El soci està preocupat ara mateix per la qüestió deportiva,
0: clar,
1: esportiva,
0: clar,
1: en el Real Madrid. I ell ha dit una frase que és: el tema prioritari que resoldrà en aquest moment no és ni l'entrenador, ni jugadors, ni res. És això. O sigui, a Florentino li importa ell. I l'ha posat nerviós aquest senyor, l'Enrique Riquelme, i l'ABC.
0: Doncs així ho ha vist la Gemma Herrero. La Gemma ens visita divendres.
2: Divendres,
0: no? Avui sí. He volgut fer un tastet de com ha vist aquesta compareixença històrica, per negativa, de Florentino Pérez. Gemma, gràcies.
1: Per cert, d'aquí al divendres, el dijous... hi ha un partit al Bernabéu.
2: Sí.
1: Que jo fins ara creia que hi hauria molta gent que diria: mira, passo d'anar al Bernabéu. Pues ara és més interessant.
2: Hi haurà xiulada segura als jugadors, i cal veure com el soci, no?, es pren la roda de premsa d'avui de cara a possibles crits contra Florentino. Però no sé si tu creus que avui li haurà perjudicat els socis també?
1: Jo crec que sí.
2: La imatge,
1: jo crec que a part de la gent que té comprada, que van tots de blanc i es posen allà darrere de la porteria
2: i
1: que són una secta, jo crec que sí.
2: Ah, sí.
1: Tinc la sensació, o espero que sí, que hi hagi una mínima autocrítica en el Real Madrid, perquè la imatge d'avui de Florentino Pérez és que ha sigut esperpèntica. de molta vergonya aliena. Espero que sí.
0: Doncs haurem d'estar pendents també d'aquest partit de dijous, que esportivament no val per res, perquè ni el Madrid pot guanyar la Lliga ni l'Oviedo es pot mantenir, però realment té un interès sociològic ara en

0: encara més alt que el que tenia fa un parell d'hores. Gemma, gràcies.
1: Un plaer, una abraçada.
2: El Llevant, que s'aferra a la primera divisió, no vol deixar el seu braç a torça i acaba de tornar a empatar a Vigo. Gol d'Adrián de la Fuente, un xut molt potent des de fora de l'àrea, no hi ha pogut fer res el porter del Celta. Som al minut 57 amb aquest empatador.
0: El Llevant potser li faltaran dues jornades, però en la dinàmica que va, vaja, a mi no... La segona volta del Llevant em sembla qualsevol cosa menys per baixar.
3: Hi ha equips molt pitjors.
0: Sí, efectivament, però és veritat que la Lliga dura 38 jornades. Si no ho fas bé al principi, a vegades fas...
2: A veure què treu avui de Vigo, perquè no està lluny, de la salvació. Hi ha fins a 4 equips amb 39 punts, que només en tenen 2 o 3 més que ell.
0: Ho té a l'abast, però realment és qui ho té, perquè és qui menys punts té.
2: Sí, és qui ho té pitjor. Sí, en aquest play-off del que parlava Manolo, és qui ho té pitjor.
0: Això mateix. David, abans d'acomiadar-te, a tot això, Mourinho entrant per la porta dilluns.
4: Té pinta. José Mourinho ha dit que a partir de dilluns parlarà del seu futur. Quan truques al Madrid, ningú desmenteix el nom de Mourinho. Si feies la mateixa trucada fa 4 mesos, et descartaven 100% la possible arribada del portuguès. Jo crec que el fet que la darrera setmana ha estat pública, doncs les baralles entre els jugadors del Real Madrid, jo crec que han precipitat l'arribada de José Mourinho. Encara hi ha gent aquí a Madrid que pensa que potser Florentino Pérez té un plan B per la banqueta del Real Madrid, però la gent propera a la planta noble del Madrid t'assegura que ja estan en converses amb Mourinho, amb Jorge Méndez, que està posant al portuguès les seves condicions per entrenar la banqueta del Real Madrid la propera temporada. Es parla de 2 anys de contracte, amb decisió a la planificació esportiva per part de José Mourinho. No se sap absolutament res, però té pinta això de que al final la decisió serà com sempre de Florentino Pérez, i si té que escollir un entrenador, Florentino Pérez, el tio que menys li ha molestat al Real Madrid sent entrenador a les darreres dècades, ha estat José Mourinho, amb la qual sí que té pinta que José Mourinho iniciarà una segona etapa com a tècnic del Real Madrid.
0: Doncs l'estranya parella a punt de retrobar-se, sempre em fa pensar en Joan Pera i Paco... Joan Pera seria Florentino i Paco Morán seria...
5: Un gran argument el que deia el David, el que menys l'ha molestat. Segurament el fitxa per això, no perquè sigui jugui d'una manera...
0: Amb el tarannà, exhibit avui públicament, ja seria això. Què m'ha d'ensenyar Xavi Alonso?
6: Exactament. Ha dit que tant se li en fot el que digui l'estadi dijous,
0: sí.
6: Perquè ell ja ha sentit diverses vegades a la vida Florentino de Missió, i que ell el que vol és evitar que s'ataqui al Madrid.
0: Doncs ho deixarem aquí. Ha estat gairebé, vaja, entre unes coses i les altres, 2 hores de l'antena de Catalunya Ràdio dedicades al Madrid. Jo crec, sincerament, que els esdeveniments d'avui ho mereixien. David Sánchez, gràcies, una abraçada.
4: Adéu, bona tarda.
0: Una pausa i començarem a parlar del Barça, perquè és que demà hi ha un Alavés-Barça i avui Flick ha dit unes quantes coses interessants. No sé si totes correctes, però interessants. Ara venim.
7: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
10: Necessito vacas.
9: Sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
11: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
12: I amb el pla de foment del ciclisme, treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
11: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
12: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
13: Passem a la...
3: la previsió meteorològica.
13: Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
14: i rialles.
15: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
16: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
17: Us esperem! Serà brutal!
18: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
19: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Una mica de Stones per canviar de plana. Demà, a l'Alavés Barça, a 2:15 amb Endy Sorrotza. L'Alavés s'hi juga molt, el Barça no s'hi juga res, més enllà d'aquest repte dels 100 punts. Avui n'ha parlat Hansi Flick. Ramon Salmurri, bona tarda.
20: Bona tarda. Només per tancar el capítol Madrid i el capítol Florentino Pérez, deixar clar que avui els grups de WhatsApp de Can Barça, de membres de la junta directiva i etcètera,
5: estan actius.
20: Sí, s'està calant i xalant molt fort.
2: Estan sucant una mica de pa, Salmo?
20: Un comentari del tot, un comentari d'un pes pesant del club és... deixem-lo fer, que s'està ballant ells.
0: Mac, és que la famosa pancarta Ganes de volver a verlo, de Ganes de volver a veros, avui en Clau Joan Laporta cobra tot el sentit. És a dir, està a punt de... No caurà, perquè els que en saben, l'Orfeu, el David, no ho veuen encara Florentino abdicant, però Joan Laporta en 5 anys no arriba a fer tremolar un règim, perquè ell, aprofitant que ell ha parlat de règim, un règim que semblava inamovible, el del Madrid.
20: Si la rua havia acabat ahir, doncs avui, resulta que no havia acabat.
0: Avui,
20: que la festa
0: avui ja, igual hi ha la luz, avui.
20: Ah. No, va,
2: s'avança el Llevant, sí, a Vigo, amb gol de Brugge.
0: Brugué.
2: Sí. Gironí. Sí. Doncs el Gironí, Brugué, acaba de ficar el Girona en descens. Perquè ara mateix, amb aquest gol al Llevant, empataria amb 39 punts l'Espanyol, el Girona, el Mallorca i l'Elx, però el primer que baixaria seria el Girona. Recordem que el Girona encara ha de jugar el seu partit. Però ara mateix, amb aquests 39 punts, el Llevant... doncs que dinamita la lluita per evitar el descens, perquè es posa fins i tot per davant, ja et dic, d'alguns d'aquests equips que estan intentant evitar-ho.
0: Ara mateix hi ha 5 equips amb 39 punts, i aquí es fa una amenaçada.
5: Hi ha mitja lliga amenaçada. Hi ha mitja lliga amenaçada.
2: Aquí, pendent del que pugui fer el Barça demà a Vitòria...
0: Sí,
2: el Llevant, sí, però deia que el Girona encara ha de jugar.
0: La Sònia és que ara mateix... Si el
2: són Girona... dues places, bàsicament, és que no, molts havíem donat per condemnar l'Oviedo i el Llevant no està condemnat encara, i són dues places per fins a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equips. Sí, perquè Osasuna i València realment s'hi sumen un punt.
5: Més nervis pel Girona i més nervis per l'Espanyol.
0: Sí. A veure, Flick, Salmurri, que avui, vaja, avui lògicament no només ha parlat, sinó que ha confirmat una notícia que encara no és oficial.
20: Sí, de la seva renovació, que signa fins al 2028 amb un any prorrogable més. Aquests dies diu Hansi Flick que li han demostrat que està en el lloc correcte. Hansi Flick volia renovar fins al 2028, el Barça volia que fos el contracte fins al 2029, ja saps que ell té aquesta idea d'any a any, doncs s'ha arribat a l'acord del 2028. Deixa'm dir que avui ha sigut una sessió d'entrenament molt suau. L'equip ha saltat al camp quan passaven 5 minuts d'un quart d'una del migdia, i Hansi Flick ha sortit a la roda de premsa a la una, 40 minuts després que l'equip sortís al camp.
0: És que clar, és que ahir pot semblar una broma, però ahir la rua va durar 5 hores.
20: Sí.
0: Vol dir que els jugadors van estar 5 hores drets.
20: No, i n'hi havia algun avui a l'entrenament, els 15 minuts oberts, que se'l veia...
2: La pizza potser algú la va notar,
20: desgastat.
2: O què?
20: Desgastat.
0: No, vol dir que no era només cansament d'estar dret.
20: Exactament. Sí, vull dir això.
0: Molt bé. Sí, sí. Bé, escolta, sembla perfecte, eh? Vull dir,
20: sí, sí, no, jo crec que no hi ha cap crítica.
5: Venien d'una nit,
0: no, m'havia semblat bé que avui no hi hagués entrenament perquè el Barça la feina ja l'ha feta, llevat que Flick...
2: Tot i que tenen aquest repte dels 100 punts.
0: Sí, sí, però la feina important ja està feta.
20: Després hi entrarem al tema esportiu, si voleu, però és evident que la rua encara cueja no només a nivell físic o a nivell emocional, sinó també a nivell d'algunes de les imatges que es van produir, i la que ha generat més soroll és la de Lamine Yamal amb la bandera de Palestina. I avui Hansi Flick a la sala de premsa li ha tocat el crostó a la mica.
14: This I normally don't like. No, this is don't like. I...
21: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva, i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
14: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
0: Mira, em sap greu dir-ho avui, que sabem que renovarà i, per tant, que és un dia per valorar, per posar en valor la feina de Flick, que de seguida ho farem. És la segona pixada de test heavy de Flick des que és entrenador del Barça. La primera, el dia que va destrossar Dro perquè havia fitxat pel PSG, que ell mateix se'n va donar, i aquesta d'avui és inexplicable. És a dir, no només li està condicionant la llibertat d'expressió a Lamine Yamal, sinó que... suposo que en aquella famosa carta en què la Porta li va explicar què era el Barça, es devia oblidar de que el Barça estava adherit a totes les defenses dels drets humans possibles. És a dir, sense entrar en què puguis pensar tu del conflicte entre Israel i Palestina, jo crec que a Flick avui se li ha parat al cap, o li ha sortit un tic que li desconeixíem, que és de, escolti, si vostè no es vol pronunciar políticament i té tot el dret, però només faltaria que hagi de condicionar a la resta d'integrants. Vaja, la part del Som més que un club la devia entendre per la part de les seleccions.
2: No és només el que ell pensi o deixi de pensar respecte a l'actitud dels seus futbolistes, sinó que a més diu que li va dir.
0: Sí, sí. Bueno, ell és el seu cap. I a mi...
2: Però vull dir, tu pots pensar, jo prefereixo no barrejar política i esport.
6: A mi
2: m'ho
6: sembla bé tot.
2: Però...
6: Que tregui la bandera de Palestina, que l'entrenador li digui que ell, amb ell això no li agradi, que el jugador faci el que vulgui, i puc dir que si jo tingués la 10.000.000ª part de la transcendència mediàtica que té Lamine Yamal, sortiria de cada dia de casa amb una bandereta que estigués del costat de la solidaritat amb pobles que estan sent massacrats.
0: Però clar, és que el cas és aquest, és que ja no és entrar en una disquisició política, com per exemple sí que va fer Lewandowski, que va agafar una estelada. Lamine... Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
0: Lamine fa això no de manera gratuïta.
22: Sí, de fet, ell està molt convençut del que va fer, en aquest cas, amb la bandera palestina. No hi veu cap problema. De fet, va penjar la fotografia ell mateix a Instagram, i ja ha fet també altres mostres, altres vegades, a les seves xarxes de suport cap al poble palestina, per exemple, ja ha fet a alguna altra. Des d'ahir a la tarda, quan es va veure la imatge de Lamine a la rua amb la bandera de Palestina, és cert que va començar a rebre molts missatges. El jugador del Barça, com us podeu imaginar, qualsevol cosa que fa doncs té molta transcendència, però aquella imatge era molt potent. Molts missatges d'agraïment i de suport i donant les gràcies per ensenyar aquesta bandera, però també molts altres criticant-lo i qüestionant-li, i sobretot doncs, a vegades amb missatges no gaire agradables, no?, pel fet de treure aquesta bandera. Què està fent Lamine de moment? Ell ja ha explicat, Hansi Flick, que es manté, li va transmetre que ell estava molt convençut del que feia, i el que està fent de moment és respondre alguns d'aquests missatges que està rebent per privat, per missatges privats, perquè públicament no ha fet cap comunicat, ni en principi farà, veurem, però de moment no, només ho fa per privat. És a dir, ell, dels missatges que rep, si en considera que alguns d'aquests, suposo que els més educats, els li vols unes explicacions, doncs ho fa amb un missatge que ell mateix ha escrit i ha preparat. I és un missatge on el que explica és que ell rep una bandera d'un aficionat, i que el fet d'ensenyar la bandera i després de penjar la fotografia no implica un posicionament polític ni a favor d'una ideologia, sinó que el que demostra és que es preocupa per per una de les catàstrofes humanes més grans de la història i que el que vol defensar amb aquesta imatge és, són els drets humans i els drets dels nens que estan patint a Palestina.
0: Bé, el que és evident és que no és una anècdota, perquè Lamin va estar ben bé 5 minuts brandant la bandera palestina i, com us explica la Laia, a més...
22: molt conscient
0: també,
22: ja. Conscient que en aquell moment era ell, tenia el focus i la fotografia la tindria.
20: De fet, diria que Lamin demana la bandera, la veu, i és el propi Lamin qui diu...
6: Bueno, pues, hi haurà gent que no li ha agradat, que jo, insisteixo, ho puc entendre. A mi, això que diu el flic de la gent que et feia feliç, el Barça i tot, a mi em va fer feliç veure Lamin a la bandera de Palestina.
5: El tema és que Flick...
0: una cosa no treu l'altra ni té res a veure amb l'altra.
5: No, el tema és que Flick, el tema que Flick és que ho vinculi amb la frase que diu Salmo, no? És, són futbolistes, ell és futbolista, no, i què?
22: Com si no fossin persones.
5: Exacte, vull dir, i això sí que ha de ser diferent, per exemple, fa 15 o 20 anys, que per no fotre'n cap jardí, no deies res. Escolta, estem en una època completament diferent, que pots significar-te i pots explicar-te el teu posicionament, i penso que també, no és l'argument...
20: També hi ha un contrast de mirades evident entre Flick i Lamin, fruit de l'edat de cadascú.
5: Bueno, exacte.
20: Sí, Lamin és desinhibit amb tot. Bueno. Amb el dia dels càntics a Cornellà, en el partit de la selecció espanyola contra Egipte, és veritat que l'interpel·laven directament, però Lamin va sortir i va dir, i va donar la seva opinió, i Hansi Flick, vull dir, ve d'un altre futbol i té una, segurament, o almenys ha exhibit una altra mirada al respecte.
0: No, té la seva mirada, que és molt respectable, com és la de Lamin Yamal. Només faltaria, i jo crec que s'ha equivocat l'entrenador del Barça. I és més, insisteixo, en la línia històrica del Barça, jo crec que algú li hauria de fer veure que el Barça no és això. El Barça s'ha compromès... Vaja, és que fins i tot els estatuts van ser modificats fa 5 anys per comprometre's amb totes les causes que tenien a veure amb la defensa dels drets humans.
22: De fet, des del club no han fet cap gestió ni han parlat amb el jugador, perquè evidentment el que diuen és que aquí hi ha una llibertat d'expressió de tothom.
0: En fi, Laia, gràcies.
22: Una cosa només, que ara que parlàvem, per acabar encara de parlar una miqueta més de Florentino, només un apunt més, perquè el Barça ha fet un comunicat, però només... tranquil, ja et veig la cara d'espantat. Aquest comunicat el que diu és que, en referència a aquesta roda de premsa que ha fet Florentino Pérez, el Departament Legal del Barça està estudiant detingudament manifestacions i acusacions que n'ha fet i que en aquests moments el que està fent el club és analitzar aquestes declaracions i valorar les pròximes passes a seguir i ja veuran si...
1: Però que exactament en quin moment...
0: Que set lligues les han robat.
1: Sí, però ell parla dels àrbitres, en tot cas.
0: Home, però el beneficiari ets tu. Jo crec que el Barça ho hauria de demandar, això.
6: No, jo crec que hauria de fer el Barça, de fet, fa temps ja, és preparar un dossier del Madrid, també. Perquè és bastant fàcil d'obtenir, hi ha imatges...
0: No cal anar gaire enrere.
6: No, vull dir que pot...
5: Hi ha arxiu prové.
6: Sí, l'arxiu, inclús del Nodo, et pot ajudar bastant a documentar amb l'anterioritat suficient com per demostrar que és d'una permanència històrica aquest tipus d'errades que casualment, jo no diré una cosa per una altra, que casualment han afavorit el Madrid. Jo recordo finals que he vist, resums de final de Copa d'Europa, que passava un paio pel costat d'un davanter del Madrid i van pirar penal contra, crec que era l'Estat de Reims.
0: Sí.
6: I dius, hòstia... Bueno, i vaig veure un Borussia Mönchengladbach Madrid al camp del Madrid, que jugaven al Borussia Jensen i Stilling i tota aquesta gent, que els hi van fotre un bany, que els hi van anul·lar 200 gols. He vist partits del Milan, partits del Barça, partits amb equips que, com diu el Florentino, no solament són el Barça, partits d'equips petits que han estat molt perjudicats contra el Madrid, i que crec que el Barça, de la mateixa manera que el Madrid fa un informe o un dossier que se'n diu, que diu el Florentino, respecte a actuacions que entén que han pogut beneficiar el Barça hauria de fer un dossier, si aquest són de 200, pues el del Barça de 400 planes. Perquè, clar, aquí estem parlant només de 20 anys del Negreira. El Madrid fot 60 anys que dure.
1: De tota manera,
20: el Barça, el Barça que mira especialment del discurs de Florentino és quan diu: no estoy aquí para que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona.
2: clar, d'acord.
0: Doncs aquí hi ha una
2: aquesta legió. És una altra referència. Jo és que anava a dir que Joan Laporta, ara recentment, després de l'eliminació de l'Atlètic de Madrid, va dir, ens han robat a casa i a fora. I aleshores l'Atlètic de Madrid també hauria pogut demandar, però jo crec que quan fa servir aquesta expressió, tu no acuses l'altre club, acuses si de cas l'arbitratge, no? Però vaja, que aquesta frase que deia el Salmo m'enquadra molt
6: bé. En aquell moment, Laporta ho va dir com a president electe. No era president del club. Sí. No, d'acord.
0: Ho podria haver dit com a president.
2: Sí, no descarto que li puguem trobar
6: Miguel
2: com a president, també.
6: Però sí, que es dona aquesta circumstància, que ho va dir com a un soci que l'han triat president, però no era el president.
0: Molt bé.
2: ¿Com és la frase, Salmo?
20: No estoy aquí para que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona.
6: Enriquezcan, ho ha arribat a dir, sí, enriquezcan. Sí, sí, sí.
0: Va, aparcarem aquí la sitcom Florentino i també hem tancat ja l'episodi Bandera Palestina Lamine Flick. Laia, gràcies.
2: Adéu-siau.
0: I tomb de la renovació de Flick, que ell mateix ha confirmat avui, us vull preguntar, no us preguntaré si us sembla pertinent, perquè la resposta serà que evidentment que sí, us pregunto si poseu Flick a l'altura de Guardiola i Luis Enrique com a entrenadors del Barça.
5: Ma, jo diria que tinc la sensació que no, perquè falta la Champions, és la pregunta, no, l'argument que doneu, sí, no, la resposta. Però també diré que és gairebé crea, és l'entrenador que ha aconseguit crear més consens més ràpid, crec jo, gairebé més que Luis Enrique i que Guardiola. Recordem que Guardiola els primers partits, molta gent deia el Racing Santander i Numancia. Recordem que a l'inici no va ser fàcil, després sí que va ser una màquina de guanyar títols i guanyar partits i per golejades, però...
2: I Luis Enrique el genera molt discutit, els primers 6 mesos van ser...
5: El consens que ha creat el tarannà de Flick, jo crec que sí que no l'havia vist mai, però, bueno, si em senyeixo la pregunta que heu fet, la meva resposta seria que no, perquè falta la Champions.
6: Doncs la, arribarà. La meva serà que em feu la pregunta d'aquí 2 anys, quan porti com a mínim 4, que és el que van estar els altres, no? Bueno, el Pep va estar 3, no?
0: No, 3-4 i l'Enrique 3.
6: Bueno, doncs, això, quan portin 3 anys, ho mirarem. Jo no li vull traure cap mèrit a Flick, que els de tots.
0: Escolta, és que, però, és que intentar posar-lo o no posar-lo a l'altura dels que, millors...
6: És que per ser just, encara no ha fet el mateix temps que els altres...
0: Però una comparació justa potser no la podràs fer mai, perquè és difícil equiparar com van agafar l'equip cadascú.
6: Ja et dic d'entrada que té un mèrit extraordinari.
0: Totalment.
6: Perquè aquest home, bueno, ahir mateix, mira, és l'autocar del Barça, i nosaltres hem vist autocars del Barça amb Guardiola, Figo, i Rivaldo, Ronaldo...
0: Clar.
6: Ahir, mira, bueno, Iniesta, Xavi, Busquets, Guardiola, Cesc...
0: Per això dic...
6: Miraves de l'autocar del Barça i mig autocar la gent no el coneix.
0: Sí, sí, sí. Per això dic que la comparació idèntica no la podrem fer mai, perquè Luis Enrique va agafar una plantilla que tenia Messi, Neymar, Suárez, i Flick ha agafat la plantilla que ha agafat. Vull dir que si anem a... A mirar fil per randa no ho podrem comparar mai.
5: I a més, Jordi, hi ha una diferència també, perquè tant Luis Enrique com Guardiola eren exjugadors, tenien un passat a dins el club...
0: Els hi donava una credibilitat,
5: bueno, exacte,
0: segurament.
5: O tens un passat, exacte, els detractors. I Flick a terra aquí, nou, vull dir, sense passat, aquí.
6: No, i és veritat que com a mínim els ha igualat, perquè amb tots aquests jugadors que hem dit, recordarem el Barça de Guardiola, el Barça de Luis Enrique i el Barça de Flick. No recordarem exactament ni el Barça de Messi, que podia ser perfectament aplicable al Pep i al Luis Enrique, ni el Barça de Lamine, que està passant ara.
5: Sí, sí, de moment no.
6: És el Barça de Flick, aquest. Sí.
0: Molt bé, doncs el Gerard encara no, el Miguel no juga, a veure vosaltres. Sonia Oleart, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: Avui que s'ha confirmat la renovació de... Ah, bé, de fet l'ha confirmat ell, la renovació fins al 2028. Poseu Flick a l'altura de Guardiola i Luis Enrique com a entrenadors del Barça? Sí o no li falta la Champions?
4: Doncs mira, està força igualada la cosa, eh? Sí, 54%, no li falta la Champions, 46%. El Damià diu, evidentment li falta la Champions, però m'hi jugo un pèsol, que deia el mestre Puyol, que sense tanta estatua econòmica, la temporada vinent o la següent, la conquerirà i estarà al top sense arribar a Cruyff, que és inabastable. El Macià diu, per mi sí, en il·lusió i estimació està clarament a l'alçada, fins i tot un pèl per damunt. I si encara no els ha atrapat en títols és perquè els altres dos tenien un tal Leo Messi en els seus millors anys. Deixem créixer l'equip 2 anys més i després comptarem els títols. El Bacari diu, el context en el que Flick ha aconseguit títols és molt més complex que els de Pep i encara més que el de Luis Enrique. El Joan diu, és evident que li falta la Champions, però no té els jugadors que tenien Guardiola i Luis Enrique, però li veig una cosa molt millor. No s'ha buidat com van fer els altres dos. I acabo amb el Ramon, que diu, de moment no, però sí que està fent les coses molt, però que molt bé amb la plantilla que té, que és plena de nanos de la casa i no hi ha diners per poder fitxar. Guardiola i Luis Enrique podien fer-ho.
0: Doncs així ho veu la nostra audiència. Gràcies, Sònia.
4: Adéu.
0: Salmo, de cara a l'Alavés Barça de demà, Flick ha donat a entendre que no ens imaginem una rotació massiva.
20: No, ni de conya. O sigui, ha deixat ben clar que l'objectiu són els 100 punts, les 3 victòries consecutives, que toca guanyar aquests 3 partits i que celebrar s'havia de celebrar i que ja ho han fet i que a partir d'ara a competir. Que, de fet, no està ni per premis individuals en el sentit de sí. Joan Garcia i el Zamora i si juga Tec ja el té garantit.
0: A Joan Garcia tampoc li cal que li facin grans històries perquè té molt d'avantatge.
20: I a Tec segurament tampoc.
22: Ja agrairà.
0: Amb el combo de gelat, pizza, hamburguesa d'ahir, jo crec,
22: a veure si arriba Vitoria.
0: Jo crec que demà no li va bé jugar.
20: Bé, i tot això no hi serà Lamin i tampoc hi serà Rafinha, que està sancionat.
0: Certament. Molt bé, per cert, abans de deixar marxar el Salmo, avui hem tingut sorteig de vol de la
20: Final Four
0: de Polònia. El Barça sap que jugarà la semi contra l'Olborg, que és bona notícia.
20: És una notícia magnífica, és una Final Four i els 4 equips són molt bons, però per mi clarament hi ha 3 equips molt de màxim nivell, diguem-ne, que són el Fuchs, el Magdeburg i el Barça, que estan, diguem-ne, per detalls es definiran els partits entre aquests 3 equips. Jo crec que l'Olborg és un altre nivell. És un equip ofensivament molt potent, però que defensivament no està al nivell d'aquests altres.
0: Molt bé, doncs el Barça amb el més assequible i els alemanys se les fotran entre ells, i ja ens veurem a la final si Déu vol. Això és el cap de setmana del
20: 13-14
0: de juny.
20: Salmo, gràcies.
0: Vagi bé. També demà, però molt abans, a les 7 del vespre, Sergi Andreu, bona tarda.
20: Bona tarda, Costa.
0: L'Espanyol rep l'Atlètic Club a l'RCD Stadium per no fer-nos repetitius en una altra epopeia buscant la permanència.
20: Ho resumiré ràpid, perquè és que portem setmanes amb aquest cuento i demà és ja pràcticament un lut.
0: Tu fa dies que dius que l'Espanyol se salvarà guanyant a l'Atlètic de Cornellà.
20: Sí, perquè continuo convençut que...
0: Tu vas anar a Sevilla de vacances, sí. Us van remuntar al final.
20: De fet, jo li vaig dir a la Sònia, i ho vaig dir per antena també, que abans del Madrid vaig dir el Madrid i contra el Sevilla, l'Espanyol sumarà 0 punts de 6, s'ha complert, i l'Espanyol guanyarà contra l'Atlètic Club. El que passa que l'Espanyol no farà prou en guanyar l'Atlètic Club. Necessita com a mínim 4 punts, com a mínim.
0: Bé. Home, però encara quedaran 3 partits.
20: Quedaran...
0: 2 partits. Sí,
22: dos partits.
20: Però vaja, per demà no hi són Calero i Dolan sancionats, Ngonge lesionat, Romero dubta que arrossega molèsties, l'altre dia el van haver de substituir el Pizjuán. En principi Manolo ha dit que arriba, que està en condicions, veurem. Demà, conscient l'equip, que haurà de sumar com aquests 4 punts. Començant per demà, Manolo vol un equip amb personalitat, valent i que sobretot es deixi la pell al camp.
7: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
20: I com us podeu imaginar, l'estadi, pancartes, tifos, rebuda, tot el que puguis imaginar al voltant de l'ambient de l'estadi, doncs és el que tindrem demà a Cornellà al Prat. A partir de les 7, clar, l'horari farà que no sigui ple. Tot i que estan totes les entrades venudes, ens comentaven avui, hi haurà molts abonats que, com sabeu, l'Espanyol té molts aficionats arreu de Catalunya, que per l'horari del partit potser no podran arribar, però vaja.
0: Tenim, de fet,
20: sí.
0: Entrada...
20: Una entrada doble.
0: Una doble. Pel primer que truqui, el 93 93207474, se'n va veure aquest Espanyol Atlètic Club de demà a l'RCD Stadium.
2: El Sergi va mirant de coadull aquest Celta Llevant, que afecta directament aquest, aquesta lluita per la permanència. Es manté el 2-3, va guanyant el Llevant a Vigo.
6: Que ha fet un pal ara mateix.
2: Minut 86 de partit. Queden 4 més l'ha afegit, però ara mateix el Llevant empataria amb 39 punts amb l'Espanyol i el Girona, aquests dos equips catalans, evidentment encara amb la jornada per disputar. Aquest el Celta Llevant és el primer d'aquesta jornada 36.
0: Ja s'acaba, tenim arribant al descans el Betis-Elx amb empat a 1. Aquest tampoc ens acaba d'anar bé, ens aniria bastant millor que guanyés el Betis. Solà, Fontajau.
8: Hola, què tal?
0: Aquí el Girona de bàsquet sí que va bé, eh?
8: Sí, sí, guanya de 12, 43 a 31, bàsquet Girona 43, Baxi Manresa 31, amb aquests 12 punts d'avantatge, n'ha arribat a tenir 14 en un partit que sempre va per davant el marcador, el bàsquet Girona. Marca jugada Sikankov, penjada cap al segon pal, hi ha una rematada, gol! Sabeu qui ha sigut? Qui ha marcat? Estuani!
0: El Solà que va embogir i no és per menys ahir a Vallecas, perquè a 5 minuts pel final va marcar l'Emau, l'1-0 del Rayo, que, vaja, deixaven molt mala pinta el malalt del Girona, Edu, i el gol d'Estuani, que és un punt i que no et garanteix evidentment res, però és providencial.
8: Sí, perquè canvia realment segurament el pensament dels jugadors, que si acumulaven una altra derrota consecutiva, una quarta derrota consecutiva, doncs ho veien negre. Ara no és que es vegi blanc, però es pot veure una mica gris. No marca, no encara, el Celta, no, eh?
0: No.
8: Pendent aquí del resultat, perquè és veritat que el Girona circumstancialment ara està en zona de descens, però també és una mica trampós, perquè sí. No han jugat.
2: No, clar, el Girona ha de jugar, encara.
8: I, vaja, però no em va fer l'efecte que sigui un equip ja curat, el Girona, de cara a aquestes tres últimes jornades de Lliga.
0: De fet, la segona part és bastant preocupant.
8: Sí, i vaja, no veurem tothom centrat en el partit aquest dijous contra la Real Ciutat. Una mica de falta d'intensitat. Ara em diuen que el Llevant està jugant amb molta intensitat, conscient del que s'hi jugaven. En Mitchell, que sense Benat, sense Abel, no es va atrevir finalment a posar Echeverri. Estuani, que tenia mal al genoll, el van haver d'infiltrar perquè jugués els últims minuts. Va jugar amb Lemar i Unagi a dalt. És a dir, que està buscant també fórmules perquè li està fent molt mal la baixa del davanter ucraïnès Benat. I esperar el dijous, no? Aviam què passa amb la Real Ciutat, que com deia en Sergi Andreu, tothom es pensa que amb 3 punts no n'hi haurà prou i que segurament se n'hauran de fer 43.
0: Bé, doncs per anar bé s'hauria de començar guanyant aquest partit amb la Real Societat, que des de la final de Copa no ha guanyat cap partit, per tant això en teoria ens afavoriria. Això serà dijous a les 8, aquest Girona Real Societat, demà a les 7 a la RCD Stadium, aquest Espanyol Atlètic Club. Solà, ara tornem amb tu.
8: Molt bé.
0: Gràcies, Miguel Rico, gràcies, Gerard Tautet. Avui ha estat un programa estrany, desendreçat, però el vostre concurs ha estat igualment de nivell. Gràcies.
6: Bueno, han vingut amb un orador insuperable.
0: Ah, això és veritat. Sí, avui era difícil millorar el que us precedia. Va, una pausa i acabem amb bàsquet.
9: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
10: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
23: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
24: D'acord.
23: Quin és l'autèntic operador 100% català?
24: Vera.
23: I el més ben valorat pels usuaris?
24: Vera.
23: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
24: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
23: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
24: Vera.
23: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
25: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
26: Etravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a etravel.com.
27: Bon dia, Pitu.
28: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
27: A ell jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
29: Bon dia, Jordi.
28: Una humanitat sense límits.
27: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
3: Això no t'inquieta?
27: No, al contrari, em sento normal.
28: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
15: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
16: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
15: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
17: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
18: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: El cinquè quart.
1: Avui Florentino Pérez ho ha condicionat tot i també farà que els del Big 3 del bàsquet, Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Tingueu una mica més de temps del que... menys de temps del que mereixeu. Normalment és culpa meva, avui directament és culpa de Florentino Pérez. Per cert, que parlant de Florentino Pérez, aquesta tarda s'ha sabut que el Madrid anirà a la Final Four de bàsquet, òbviament, sense Tavares i sense Àlex Len. Per tant, déu-n'hi-do les dues baixes que tindrà Scariolo per aquesta Final Four. Parlant de jugadors grans, vull començar, Ernest, amb l'anunci avui. No sé si... a mi m'ha agafat per sorpresa. No sé si tu te l'esperaves, de la retirada de Jan Veselý al final de temporada, quan acabi el seu contracte amb el Barça.
3: A veure, avui no, que no me l'esperava. Sí que m'esperava, doncs, que a final de temporada prengués una decisió, perquè ara ja es veu des de fa mesos que va seleccionant els partits, i en els partits que tria està bé, continua sent un jugador determinant, i en d'altres partits, doncs, es dosifica i veu faltes molt ràpid o directament no juga, i ara, per exemple, no està jugant fins a, segurament, doncs, partits, diguem-ne, que quedin per davant, playoff potser, no? I per tant és un jugador ja que està, per tema físic, sobretot,
4: sí, evident.
3: I clar, el perfil Veselý és un perfil que els últims anys, per temes de pressupost o de mala gestió, el Barça, diguem-ne, ha anat sovintejant bastant, no? Estic parlant, doncs, de jugadors molt bons, que han tingut un passat molt bo i que venen aquí, doncs, amb 32 anys i acaben, doncs, la part final de la seva carrera, amb la qual cosa, doncs, en fi, doncs, els Lapítoles, els Will Clyburns, els Schengelia, en veus bons moments, i a mesura que s'acosten als 36-37 anys, comencen les lesions, i aquí és on, doncs, et trobes com s'està trobant el Barça.
1: Bé, que el Barça no renovaria Veselý, ja us ho va explicar el sí. Macià fa uns dies, perquè l'arribada de... m'hauràs d'ajudar a recordar Wright i com era l'altre fitxatge pel joc interior?
3: Espera't, el... Nebo, Josh Nebo.
1: Que Nebo i Wright sí. Venien a substituir Veselý i Billy sí. Hernán Gómez, per tant la sortida de Veselý estava cantada, no tant des del meu punt de vista la retirada, però sembla un procés natural. En tot cas, té raó l'Ernest que Veselý ha donat, jo crec que un molt bon rendiment els dos primers anys, aquests dos últims més llastrat per les lesions li ha costat una mica més. Sembla una decisió, tot i que Veselý havia parlat amb altres clubs, però sembla, Laura Valle, és una decisió natural la del txec.
5: Sí, jo només volia fer un apunt, que és que tot i que Veselý estava clar que no continuaria, quan va haver-hi la reestructuració, tenint en compte que Billy no continuava i que canviava tot el joc interior, sí que es van plantejar que fos el cinquè pivot, evidentment amb un rol diferent, amb menys càrrega de partits. I que pogués, evidentment, amb un cos molt diferent, no? Uh-huh. Però està clar que en el moment en què anuncia la retirada vol dir que tot el que hem estat dient tota la temporada queda reforçat per això, la mancança en el joc interior de potencial, perquè el que teòricament estava era el bo, no només és que no jugui o no continuï, és que retira.
1: Laura?
2: Jo vull llançar una... bueno, trencar una llança a favor d'ell, perquè és dels jugadors que a mi m'encanta.
1: Sí,
2: i que
1: home,
2: costa
1: la
2: molt
1: qualitat superlativa. Sí, sí.
2: Tècnica, és un 4 que si tingués un 5 poderós, que segurament és el que jo crec que se li ha vist molta més mancança aquestes dues últimes temporades, doncs per aquesta potència que ha faltat en el joc interior del Barça, no?, i que li pot donar molt més espai amb ell per jugar i no tanta responsabilitat física. I jo penso que ens dona encara grans nits i grans partits que bueno, jo crec que és un jugador que es trobarà a faltar.
1: En tot cas, com diu la Laura, haurem d'intentar aprofitar a veure si el podem veure a un bon nivell en aquest final de temporada amb els play-offs al Barça. Per cert, tenim jornada intersetmanal, en joc el Girona-Manresa a Fontajau, demà Granada-Barça, Breogán-Lleida, i dijous tancarà la jornada pel que fa als catalans el Joventut a Andorra. Laura, et vull preguntar per l'eliminació de l'Uni, que ja havíem explicat que estava debilitat, etc, però vaja, va fallar un llançament de Koulibaly per ser a la final, per resumir-ho, finalment serà el València qui jugui la final contra el Saragossa. Clar, això sí. té un cost a nivell de classificació per l'Eurolliga la temporada vinent.
2: Sí, clar, al final hauran de fer la fase prèvia, perquè passant a la final Saragossa i València, Saragossa ja guanya plaça només com a campió de la Lliga regular i València com a campió de la Copa de la Reina. Aleshores, aquesta tercera plaça d'Eurolliga de l'any que ve se l'haurà de jugar a Girona amb la prèvia. Penso que es va fer un molt bon partit i que la jugada que havia de ser l'última que hagués de donar la victòria per més d'un punt, perquè havia perdut d'un punt a València, era per la jugadora que era Koulibaly, que ha fet l'MVP de tot el que és la Lliga femenina i que se la va jugar sota l'anella i que va ser la mala fortuna de que no va entrar, no? Per mi, felicitar a Girona per la seva gran temporada i esperem que reforcin suficientment bé com per arribar a les parts finals de les tres competicions que no ha pogut ser aquest any, no?
1: Sí, i que si pogués ser que no hagi de marxar ningú abans dels play-offs, que això ja ha passat un parell d'anys, millor, però sembla complicat.
2: Això s'ho han de revisar, sí, això s'ho han de revisar bé.
5: Com si arriben jugadores com es confirma la Diana Martín, això primer reforça la continuïtat de Robert Iñiguez, però sobretot que són jugadores top, vull dir que el projecte de l'Espart Girona es consolida cada vegada més amunt.
1: Iñiguez està renovat o no era oficial?
5: No oficialment, però li estan donant totes les peces que demana, o sigui que podríem dir que sí.
1: Bé, s'ha de dir
2: també que... hi ha rumors de Clara Holm que potser no continua, vull dir, aquí ara hi ha un moviment de mercat molt interessant i inclús algun de Koulibaly, vull dir que anem a veure aquí... com s'han reivindicat aquestes jugadores aquest any.
3: Hi ha un equip que pujarà, que és el Palma, que té un pressupost, es veu, descomunal. Jugadores com la Clara Holm és marcat, és marcat de competència directa amb els de dalt.
5: És un nou actor que entra. El Fulmarino tenia Alba Torrents, que és una jugadora llegenda, no? Vull dir que estan trencant el mercat en quant a fitxatges.
1: Déu-n'hi-do, doncs un estiu complicat i exigent per l'Uni per mirar de mantenir una plantilla competitiva, com ara deia la Laura Antoja. Senyors i senyora, avui en versió de butxaca, però interessant sempre. Gràcies, una abraçada.
5: Vagi bé.
1: Minut i mig i les 9, la Sònia ha rematat el tot costa.
0: Ara mateix ha acabat el partit a Vigo amb victòria del Llevant per 2-3. El Celta aspirava a lluitar per les posicions de Champions. De moment es queda amb 50 punts, però el que ens interessa, el Llevant amb aquesta victòria suma 39 punts, els mateixos que l'Espanyol i Girona. De fet, el Girona ara mateix és en posicions de descens. El Girona i l'Espanyol encara han de jugar aquesta jornada. No és per posar-se encara dramàtics, però la cosa es va complicant a cada segon. Si us heu perdut, us heu estat desconnectats, recupereu la roda de premsa de Florentino Pérez d'avui, perquè n'hem parlat i hem xocat durant tota la primera hora.
1: Solà, com deixem el Girona Manresa?
4: El descans, bàsquet Girona 43, Manresa 32, guanya l'equip local d'11.
1: Gràcies, Edu.
4: Fins ara.
1: I gràcies a la Sònia, també.
0: El Betis Elx, el descans, empat a 1.
1: Molt bé, mal resultat també. Gràcies a la Sònia, a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio al control central, i a vosaltres, per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7, amb més esports. Demà hi ha Espanyol i TDT. Tornem dijous. Sergio, el Sevilla teu, eh?
6: Em porto un pepino, però un pepino grandiós.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
8: Bona nit, us informa Manel Elias. Els bombers han fet més de 50 sortides per les tempestes que aquesta tarda han caigut en diferents punts de Catalunya. El telèfon d'emergències ha rebut més de 200 trucades per un centenar d'incidents, la majoria a la comarca del Vallès Oriental. Les fortes pluges també han provocat algunes incidències viàries que encara continuen. Per això connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona nit.
9: Hola, bona nit. Sí, la carretera B112 es manté tallada entre Collbató i l'aeri de Montserrat a Monistrol en tots dos sentits. Cap a les 6 de la tarda, enmig de la tempesta, hi ha hagut unes llavors esllavissada de pedres que ha afectat dos vehicles. La policia local de Collbató ha hagut de rescatar tres persones que havien quedat atrapades a l'interior. D'altra banda, fora de les pluges, a l'AP7, encara uns 14 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Hostalric en direcció a Girona. Treballen per retirar un camió que ha bolcat cap a les 4 d'aquesta tarda i hi ha un sol carril obert a la circulació. Les alternatives, l'autopista del Maresme, la C32, l'autovia C60 o bé la carretera C35 en funció del recorregut. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies, Marc Güell.
10: El Ministeri de Sanitat ha actualitzat el protocol per als afectats per l'antivirus. Si passats 7 dies les persones en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid donen negatiu en la prova PCR, podran rebre visites. Madrid, Cristian Roldán, bona nit.
11: Bona nit. D'una banda, el nou protocol flexibilitza algunes mesures per tal de fer més còmoda la situació de les persones confinades a centres hospitalaris que no tinguin la malaltia però siguin contactes de positius. Si una setmana més tard del contacte segueixen donant negatiu, es permetrà que rebin visites i també sortir a passejar per la planta on estan ingressats. A més, de cara a aquells positius que s'han produït i que es produeixin entre persones que no anaven al creuer on dius, el Ministeri deixa la porta oberta que els metges permetin fer la quarantena o almenys una part al domicili propi, com passa també en altres països d'Europa. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb prop de 26.000 manifestants. L'USTEC demana un augment salarial de 400 euros al mes com a primer pas per desconvocar les vagues i la consellera Esther Niubó el retreu que facin propostes de màxim.
10: L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia a un jutjat de Barcelona per la presumpta infiltració de Mossos en una assemblea de docents. Segons els lletrats, aquestes accions podrien suposar una vulneració de drets fonamentals. César Lagonigro és el president de l'associació.
12: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
10: Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major Josep Lluís Trapero.
3: I la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona. El Ministeri Públic insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident.
10: Nou expedient de regulació a Catalunya. L'empresa Quality Espresso, que es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè, vol tancar la producció a la zona franca. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de producció, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat aquest anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Òscar Perea és president del comitè d'empresa.
13: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
10: El sindicat també denuncia que l'ERO és una estratègia de l'empresa per deslocalitzar la producció.
3: I ara els esports amb Ruth Vilà.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez, ha anunciat que convoca les eleccions avançades i que s'hi presentarà. En una roda de premsa en què ha estat despectiu amb la possible oposició, Pérez ha atacat periodistes i grups de comunicació i ha insistit a acusar el Barça de la compra d'àrbitres. Per aquest punt, els serveis jurídics blaugranes estudien les declaracions de Florentino Pérez per si es poden prendre accions legals. A nivell esportiu, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més opcional. La 36a jornada de la Lliga Masculina ha arrencat aquest vespre amb 3 partits. Ja ha acabat el Celta 2, Llevant 3. A la mitja part, ara mateix, el Betis 1, Elx 1. I a 2:15 començarà l'Osasuna Atlètic de Madrid. A la Lliga CB també hi ha un partit des de les 8, el Girona-Manresa, partit de la 31a jornada, ara mateix és el descans. El bàsquet Girona guanya d'11:43-32. I el Barça d'handbol jugarà contra l'Aalborg les semifinals de la Final Four de Colònia. A l'altra semifinal jugaran el Magdeburg i el Fuxer de Berlín.
7: Fins aquí les notícies.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
17: Frena el feixisme espanyol i català.
16: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
18: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
16: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que estigués el dia del llibre?
17: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
16: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
16: Hola, Anna.
19: Hola.
15: Amb Ricard Ostrell.
19: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
20: Artistes amb habitació pròpia.

0: De dones artistes n'hi ha des del Paleolític. Hi ha estudis que confirmen que són elles les que pintaven les pintures de les coves, però des de llavors ha plogut molt. I en el món de l'art les ha vist, sobretot, com a muses i models. En el darrer segle, i podríem dir que els dos últims, les dones han anat trobant els seus espais. Però tot i així, en el món que vivim, dedicar-se a l'art és gairebé un privilegi. Per això, les residències artístiques, que permeten crear, a part de tot i tothom, oblidar-nos una mica de les cures, són una opció fantàstica per a les dones.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Enamorades estem de Bedouin, aquesta cantant que, vaja, jo crec que porta l'ADN al United Colors of Benetton, perquè va néixer a Síria, de pares armenis. Es va criar a l'Aràbia Saudita i després se'n va anar a viure als Estats Units. I en tota aquesta motxilla que li travessa tot el que fa, fa aquests discos meravellosos, fins, delicats, com aquest nou EP que es diu On My Own. I fem servir aquest llit musical perquè avui justament hem anat a conèixer una residència, la residència Roser de Foc, a Vinyals i els Arcs, al Baix Camp, una casa antiga de poble amb unes quantes habitacions, estudis privats i una biblioteca on les artistes hi troben un espai meravellós per treballar. Hi arriben per beques, però si ho voleu també, clar, hi podeu llogar un espai si teniu alguna cosa entre mans, si teniu ganes de crear, és un molt bon lloc. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Avui aquest programa no pot començar millor perquè estem a Vinyols dels Arcs, al Baix Camp, a més en un jardí, amb rosers al davant i sentint els moixonets que ens fan companyia. Hem sortit de Barcelona, una bona excusa, perquè els hi vam prometre ja a principi de temporada i al final, a final de temporada, hem arribat aquí a Roser de Foc, que és aquesta residència artística que du també amb el seu company, la Raquel Olives. Com estàs, Raquel?
1: Molt bé.
0: Què tal?
1: Molt bé, encantada que estigueu aquí.
0: Estem molt ben acompanyades, ja heu sentit a la Raquel Olives, que és la cofundadora d'aquesta residència de Roser de Foc. Ara ens parlarem de per què Roser de Foc, etc. Però també d'una veu ja del programa, no ho podríem fer sense ella, Anna Maria Endaver, com estàs?
2: Molt bé, jo si a Saraus, al Camp de Tarragona, aquí estic.
0: Anna Maria Endaver, historiadora de l'art, senyora que treballa al Museu d'Art de Tarragona, però avui ha sortit una mica abans de la feina de demanar permís per venir aquí a estar, a acompanyar-nos en aquest Roser de Foc, i també ens acompanyen una de les artistes en residència que ha estat algunes vegades aquí i que jo crec que ja és com de la casa, l'Anna Sentís, com estàs?
3: Bones, doncs molt contenta d'estar avui aquí.
0: L'Anna Sentís és de Reus. Ara parlarem de que tothom, totes les persones que tenen aquí, podríem dir que tenen doble vida, perquè això de l'art doncs s'ha de fer amb molt bona voluntat i amb una doble vida. Ara en parlarem d'això. L'Anna Sentís, a part de dir-se així, tens un nom artístic, podríem dir?
3: Sí, el meu nom artístic seria La Vulnerable.
0: Doncs ara parlarem de què vol dir això i per què La Vulnerable. I el més important, quan muntes una residència artística i fas saraus, has de tindre content els veïns. I els veïns és l'Elisabet Cirici. Com estàs?
4: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Escolta, està bé?

0: sí, jo crec que no, els llocs de feina doncs, serien Reus, a Tarragona, Cambrils, a la ciutat o pobles més grans que tenim a la vora.
1: D'artistes aquí al poble, com aneu? Com bueno, anàveu abans de que arribessin els forasters?
0: Jo crec que bueno, sempre hi ha hagut no, un cert... Tenim una galeria d'art, Art Amill, no? Amill vivia aquí a Vinyols. Llavors, jo crec que hi havia un regust artístic, vull dir que van anar a parar a un bon lloc, penso.
1: Uh-huh. I què va passar quan van arribar fa 6 anys la gent de Roser de Foc? Era una parella que havien vingut, deien de Berlín, i es van comprar una casa aquí al mig del poble, al carrer Major, ni més ni menys. Ara parlarem com ho van fer tot això. Però què corria pel poble, ara que no en sent ningú?
0: Bueno, dintre del que cap, jo penso que va ser tot com bastant discret, molt a poc, la curiositat, no? Sobretot curiositat de no? qui són, què venen a fer, perquè no? Més el concepte aquest de residència artística, no, jo la primera, no? Estem molt avasats, no sabíem ben bé què era, llavors pues, més que res, curiositat.

0: Raquel, explica, vosaltres veníeu de Berlín, que és aquesta ciutat on, no sé si passen ara totes les coses, perquè ara passen totes les coses a Vinyols i als Arcs, però abans passaven totes les coses, amb aquest món molt cool, molt artístic, que sempre té Berlín aquest regust. Vosaltres veníeu d'aquest món, però ja estàveu, com diuen allà, fix un fèrtig, no? O sigui, ja no podíeu més. I vau decidir que tornau a la daurada Catalunya, o com va anar això?
1: Bueno, una mica de tot. Vam tenir com certa enyorança en algun moment, no? Quan portes temps allà, arriba un moment que dius, no, m'hi quedo o torno. I teníem una certa enyorança per les coses més bàsiques de la vida, com és el mar i el sol. Però també perquè Berlín s'estava convertint en una ciutat bueno, una mica el que li va passar a Barcelona abans. S'estava gentrificant moltíssim, s'estava, no, els preus de la vivenda s'estaven convertint cada vegada en preus menys accessibles i estava deixant de ser, no, aquell espai creatiu, no, que et permetia tenir una vida laboral menys intensa, no, però per una altra banda podies dedicar-te més intensament al món de l'art, i això doncs estava perdent, i aquí va ser quan vam decidir que necessitàvem un altre espai.
0: Vosaltres éreu dos artistes, tu eres sobretot eminentment fotògrafa, uh-huh, i la teva parella era, es dedicava...
1: És músic.
0: És músic, uh-huh, no? I llavors veu dir, escolta, tornem, però no només tornem a podríem dir, a Catalunya, sinó que tenim ganes de muntar una residència artística.
1: Clar, era una mica, sí, tornem, però què fem? Clar, era com, què fem? I els anys a Berlín ens havien donat, per una banda, no, com poder incentivar molt aquesta part artística que a Barcelona no havíem pogut desenvolupar tant, i clar, era com renunciar a això és, no té sentit. I llavors vam dir, bueno, pensant, doncs va aparèixer, no, aquesta idea, gràcies també a que a Berlín havíem conegut, doncs, altres residències artístiques o amics, amigues que havien anat a alguna residència artística, i vam dir, escolta, si nosaltres necessitarem un lloc, no, per fer nosaltres les nostres històries, per què no compartir aquest espai?
0: Clar, hi ha molta gent que potser ens escolta a la ràdio i diu, què vol dir una residència artística, no? Perquè jo crec que encara hi ha molta gent que no ho sap. Mm. És a dir, és un lloc on en realitat el que tens és assegurat, és a dir, un dormir, mm, i uns mitjans per poder crear, perquè normalment a totes les persones que creen, artistes, etc., gairebé tothom està treballant bastant en precari en el món en el que estem avui. És molt difícil, mm, ser artista, a no ser que siguis filla o de milionari.
1: Exacte.
0: En general, la gent té problemes per crear. Llavors, d'alguna manera, el que troben aquí, què és?
1: Per una banda, nosaltres els oferim... Bueno, com ens agrada dir, és que els oferim un temps i un espai per dedicar íntegrament, no, al seu procés creatiu. Perquè, de fet, també, Roser de Foc, el que volem, sobretot, és posar el focus en el procés creatiu, que és aquesta part que normalment et perds. No veus, tu vas a un museu i veus l'obra final, però no saps quin és el viatge que ha tingut aquell artista per arribar fins allà. Llavors, posem molt el focus en això, i, clar, a vegades es corre també el perill del que tu deies, Montse, no?, de la precarietat, perquè sona molt romàntic, no?, això, t'oferim un temps i un espai fora de la teva quotidianitat, del teu dia a dia, perquè...
0: Però qui ho paga, això?
1: Clar, i perquè tu no pots dedicar-te a

0: clarament aquesta vida artística, perquè necessites tenir una feina que et pagui el lloguer, que et pagui les factures, no? Llavors és com, vale, sí, et traiem d'aquesta quotidianitat, però perquè vivim en una societat que no t'ho permet, no? Com dedicar-te plenament a aquesta vida més artística.
1: De fet, això ens ho pot explicar, per exemple, molt bé l'Anna Santís, la Vulnerable, com a artista, perquè tu, de fet, tens una botiga a Reus, que es diu La Caseta de l'Arbre, que és una botiga de moda criança, no?
2: De criança, sí. Torna a tot el que s'entendria com a criança respectuosa. Som cooperativa i jo en soc sòcia treballadora.
1: Uh-huh. Tu tens aquesta botiga, però tu el que t'encanta és escriure, escrius poesia, i tu, de fet, vas venir l'octubre passat, allò vas demanar, m'imagino, una setmana a la feina. Com t'ho vas fer? A veure, explica'm què et passava i se't va obrir el cel, m'imagino, quan vas saber que hi havia una residència més o menys al costat de casa o propera, etc. Oi?
2: Sí, esclar, o sigui, és com un... Jo vaig gastar dies de vacances per venir, vaig haver d'empescar-me-les, doncs, amb el tema de les cures del meu fill.
1: Sí, perquè tu ets mare, que això és una cosa molt important també aquí. És a dir, si les artistes hi ha de normal i els hi costa que trobar aquest espai, quan ets mare... Com, diguéssim, com et permets a tu mateixa, més que t'ho permetin els altres, com et permets a tu mateixa aparco la criatura una setmana i vaig a crear? Com ho vas viure, això?
2: Partint de que jo estic separada i el tenir una custòdia compartida em permet que la meitat del temps no exerceixo a nivell pràctic. Dic a nivell pràctic perquè després la càrrega mental l'arrossegues tant la setmana com que la tens com la que no. Llavors, de fet, me'n recordo que estava aquí de residència i que va haver un jaleo a l'escola del meu fill i vaig haver d'estar resolent coses per telèfon. Però, clar, és com gestionar-te-les amb la criatura, gestionar-te-les amb la feina i que, a més, tenir la sort de que vaig venir becada perquè jo, amb el meu sou, no em puc permetre, tant de bo em pogués permetre, una o dues residències artístiques l'any i potser donaria molt més de si el que sóc capaç de fer. De fet, fa no gaire vaig intentar fer l'invent d'un cap de setmana que ningú em molesti a casa, si us plau, i va ser, sí que vaig escriure alguna cosa més que de sovint, però a grosso modo va ser bastant fallo estratosfèric i dic, hòstia, he de tornar a Roser de Foc. No, però...
1: Tu tens un xiquet de quants anys?
2: Ara en farà 10.
1: Ara en farà 10, vull dir que ja és una persona autònoma, però et necessita.
2: Sí, i afortunadament que cada vegada és més autònom i que, a més, si li dic, ara estic estudiant, perquè jo a banda de treballar també estudio, o sigui, faig com diverses coses.
1: De què fas? De què estudies?
2: Estic fent un grau d'educació primària. Clar, li dic que no em molesti, però al final és inevitable, sent sorolls i que es mou i queda més, però clar, o sigui, jo me'n recordo, vaig escriure molt sobre el puerperi, un cop vaig passar el puerperi.
1: Què és el puerperi, perdona?
2: El puerperi és quan és el postpart no immediat, sinó que dura durant els dos primers anys després d'haver parit d'una d'aixòs. Que hi va haver com molta revolució a l'hora de ganes d'escriure i de més, però si amb prou feines tenia temps per dutxar-me, doncs per escriure encara menys.
1: Clar.
3: Que això que diu l'Anna, perdó, però és que és inevitable, perquè ho hem parlat mil vegades al programa, és com, clar, perquè hem considerat uns artistes i no uns altres i aquests han sigut eminentment masculins, doncs segurament perquè les dones no tenien temps ni d'agafar un boli, perquè no tenien temps ni de dutxar-se, doncs com has de fer una gran obra d'art, o que sí que hi són, evidentment, i si rasques les trobes, però quantitativament no les hem acabat de trobar perquè ha influït tot el que està explicant l'Anna.

0: Anna Maria Endevert, tu aquí estàs com...
1: col·laboradora eterna.
0: Exacte.
1: Sí. Sí, la Raquel i jo ens vam conèixer ja fa anys, treballant com a educadores en espais patrimonials del Camp de Tarragona. Ella ens va explicar el seu projecte, que em va semblar una flipada, i també em va agradar molt que no hi havia com uns condicionants institucionals, no? Sinó que es feia tot el que es fa a Roser de Foc, es fa molt des de la convicció personal del Jordi i la Raquel, de que pot ser algo interessant o divertit, o que les persones que passen per aquí, pues, val la pena que hi siguin. Llavors això em va agradar molt.
0: De fet, ara això t'anava a preguntar, Raquel, que algú està pensant ja a residència artística i van els artistes, els bequen, no? Hem sentit la paraula que ha dit l'Anna, l'Anna Santís. Hi ha gent que pensarà, bueno, i tot això com ho feu? Vosaltres aquí us heu deixat, i ho puc dir així, us heu deixat el sou.
2: Sí, totalment, totalment.
0: Perquè al principi vau comprar una casa... explica una mica el procés, perquè tu et vas vendre una propietat que tenies per poder comprar aquesta casa. Estava que es queia, eh?
2: Sí, estava molt deixada a nivell de... O sigui, a nivell d'obres majors no hem hagut de fer a nivell d'estructura i coses així, però, clar, primer que era una casa que no funcionava com a una casa íntegrament, sinó que era un espai que estava dividit en pisos i estava llogat. Llavors, clar, les persones propietàries d'aquesta casa no hi vivien aquí. I... clar, feia temps que no hi vivia ningú i la casa en moltes parts era un abocador, pràcticament. Llavors, clar, no només les condicions de la casa, sinó el poder preparar-la. Això ens vam estar dels 6 anys que fa que vivim aquí, doncs més de 3 va ser tot aquest procés de recuperar-la i també de trobar nosaltres el nostre espai vital.
0: Clar, perquè vosaltres hi viviu aquí.
2: Nosaltres vivim aquí.
0: És a dir, heu convertit aquest espai en un lloc pels altres perquè els artistes puguin crear, però vosaltres també podeu crear, perquè, clar, vosaltres éreu artistes. Heu estat renunciant una mica al vostre art per ajudar altres a crear, o com ha anat això? Com...
2: En certa manera, jo, per exemple, des del meu punt de vista com a fotògrafa, jo m'he passat com quasi 4 anys sense fer fotografia. I ara...
0: perquè estava rascant parets.
2: Estava rascant parets, estava tapant... no, esquerdes, pintant, muntant una pèrgola, aquesta pèrgola tan maca que estem. Tot coses d'aquestes, però ara Roser de Foc és com que està empenyent una altra vegada com la meva vessant creativa, no? I, uh-huh. I al final és com hi ha un... no? Tot es nutreix, al final. Uh-huh. I és com algo que estic tornant a recuperar.
0: O sigui que va haver molta feina, molt de suar, molt d'arremangar-se.
2: Moltes llàgrimes, també.
0: Moltes llàgrimes, perquè m'imagino que va haver moments durs de dir, vols dir que ho hem fet bé,
2: vols
0: això?
2: Dir, sí.
0: Amb el bé que estàvem a Berlín.
2: Sí. Clar, perquè també amb el Jordi això ho hem parlat moltes vegades. Nosaltres veníem com a... nosaltres teníem la nostra pel·lícula muntada, no? Però clar, després la gent ha de dir, vale, hòstia, que guai, no? Aquest lloc és... no? Respira alguna cosa.
0: Hi ha una... el nom ja del lloc evoca l'espai, que es diu Roser de Foc, perquè hi ha un roser aquí que ara no té roses, però en breu sortirà, no?
2: Ha tingut dues. És sí. Que és un roser de l'any 1955, llavors està molt vellet, però encara hi dura, i treu molt poquetes roses, però encara en treu. I de fet és curiós perquè sempre que... bueno, a mi m'agrada pensar que sempre que venen artistes comença a treure fulles.
0: Comença a florir.
2: Sí, sí. Mm-hmm.
1: És que, Montse, aquest jardí està 100% aprofitat. Aquí, és veritat, quan fem els cicles, quan fem activitats creatives, les fem al jardí amb el roser, i és com molt orgànic, perquè tu, Raquel, deies, hi ha l'empremta del Jordi i de mi en tota la casa. Sí, totalment, però a la vegada és una casa summament oberta.
2: Sí, a tothom.
1: A la ciutadania, amb els tallers oberts, a les persones col·laboradores, com jo mateixa, que vens i proposes i penses i fas un, no, una paella amb la Raquel i Jordi, bueno, això funciona així o podria funcionar diferent, o com ho fem? Bueno, serem pocs, és igual, fem-ho igual. És com un espai, a part de molt gran i molt acollidor, obert a tothom, que crec que per mi aquesta és la clau, perquè residències artístiques cada vegada n'hi ha més, hi ha un boom, sí. Ja s'està estudiant de per què n'hi ha tantes, i respon també en part a aquesta precarització del sector, però com jo deia abans, a mi el que m'agrada de Roser de Foc és que no té uns eixos institucionals atrevessats, no? Té una empremta molt personal i sincera.
0: És evident que hi ha subvencions, és evident que s'han de demanar ajuts, però em dèieu que vosaltres ho esteu fent amb el vostre sou, és a dir, que tu treballes també de tècnic de museu, en Jordi també treballa com a tècnic audiovisual, tots us heu d'esmerçar perquè això funcioni.
2: Clar, clar, clar. I, de fet, també, per una banda, les... les residències becades sí que demanem subvenció a la Diputació i la Generalitat, que ens subvencionen entre un 30 i un 40% de la totalitat de la residència, però el 60% surt de, o de nosaltres o de les activitats paral·leles que fem amb Roser de Foc, doncs des del cicle d'Art en Perspectiva, de gènere...
0: Això ho feu la setmana que ve, eh?
2: Comença la setmana que... D'aquí dues setmanes, el 23 de maig.
1: Apunteu-vos tot, és ja, perquè serà espectacular.
0: Què s'ha de fer? Què s'ha de fer per apuntar-se?
2: Doncs tota la informació la teniu al web de Roser de Foc, roserdefoc.com, o a l'Instagram, i és tan fàcil com omplir el formulari d'inscripció, i serà un matí entorn a la figura de Mercè Rodoreda, i farem lectures, farem pràctiques artístiques...
0: I això, per exemple, està obert a la gent del poble, però a tothom que ho vulgui, si ens estan sentint ara des de Barcelona, també poden venir.
2: Sí, a tothom. No demanem que siguis expert en res, ni res...
0: I en aquests espais on obriu els veïns, el públic en general i tal, hi ha més dones o homes? O hi ha de tot?
2: En general, el nostre públic et podria dir que és un 70-75% femení, un 20-25% masculí. I de les activitats, per exemple, les residències artístiques, excepte una persona, totes han sigut dones.
0: Per què creus que passa això?
2: Bueno, també nosaltres apostem pel... De fet, nosaltres som Roser de Foc, residència d'artistes i artesanes, perquè apostem per donar visibilitat a projectes impulsats per dones. Llavors, bueno, o sigui, no som exclusius, però sí que creiem que és necessari que hi hagi una major visibilitat dels projectes impulsats per dones.
0: També perquè creieu que potser estan més elles en precari o què? Que és aquesta...
2: I al llarg de la història. Sempre hem estat apartades de la vida artística, cultural, política...
1: Tot i ser les grans consumidores de cultura, eh? O sigui, estem intentant arreglar, no?, com un greuge històric, tot i haver estat les grans impulsores que hi hagi cultura, perquè ens hem dedicat més a llegir, ens hem dedicat, no?, com a tenir aquests espais d'inversió en la cultura. Però sí que és veritat el que diu la Raquel, que tot i no ser un espai excloent, a les activitats, de manera natural, hi ha menys nois, això és cert.
0: Sí, si voleu venir a lligar homes heterosexuals a Catalunya, heu de venir a Roser de Foc, clarament.
1: Montse, jo un dia aquí fent una xerrada...
0: Que has lligat tu.
1: Noi em va dir, simpatiquíssim, estàvem fent una xerrada sobre art, dones, no recordo exactament el tema.
2: Crec que era sobre la de religió, potser.
1: Ah, sobre la representació de les dones en la religió i l'art. I un noi maquíssim em va dir, que sàpiguis que m'he perdut el Barça per estar aquí.
2: Ojo, eh?
1: Em va semblar el més maco que em podien dir, però a la vegada li hagués aixafat la cara.
0: Era per lligar. No. Em sembla que volies dir alguna cosa, Anna.
3: No, que jo particularment, o sigui, a banda de la residència en la qual quan vaig venir érem efectivament tot dones, també he assistit a algun d'aquests tallers de perspectiva de gènere com a públic, i particularment jo he agraït que hi hagi una majoria de dones, perquè... Jo que potser estic una mica polititzada i que tinc com un tarannà d'anar doncs, en diferents espais en els quals doncs, es pot ser més crític o es pot parlar de certs aspectes, però realment acaben estant molt masculinitzats i no t'hi acabes de sentir del tot còmode o veus que igual la teva opinió no està, tot i ser a priori com molt progre l'espai. Però realment, inclús amb el que deia l'Anna, tot i haver-hi algun home i de més, sí que em vaig sentir en un lloc molt segur, on realment nosaltres, les dones, podíem parlar i compartir-nos i ens respectàvem molt els tons de paraula i, a més, que en llocs on estan més masculinitzats això no es troba.

0: la veïna, que la tenim aquí silenciosa. Tu, Elisabet, des del principi has participat en les activitats de Roser de Foc. També és molt important com deslocalitzar el pensament artístic, l'art i tot, que tot no passi a Barcelona.
1: Sí, sí, és un,
0: per exemple,
1: un luxe que no hauria de ser, però és, realment passa això, que no està tot molt localitzat i poder estar aquí al poble, no? Dos cases més enllà, pues, no? Tant assistint a la xerrada o van vindre també a fer uns tallers que ens oferien, no? les noies que en aquell moment estaven fent una residència. Va ser molt xulo, també.
0: Quins desavantatges té que no tot passi per Barcelona, Anna Maria Endaver?
2: Bueno, primer i principal, qui cregui que tot passa a Barcelona, no, o sigui, no se n'està enterant de res. Això és la primera i principal. La segona és generar referents, és dir, que la gent que estem aquí sapiguem que aquí podem consumir i produir art, cultura, no?, i pensament crític. I després, jo crec que hi ha una cosa molt social en l'art que jo sempre hi he cregut molt, que és... O sigui, nosaltres tenim com integrat de agafes un dia el cotxe i te'n vas a Barcelona a un concert i si vas bé de pasta t'hi quedes a dormir i és un dia especial.
0: Tu vas a hotels.
2: Jo vaig a hotel perquè això ja ho explicarem un altre.
0: Això m'encanta. Com ella es pilla un hotel.
2: Això ho feia quan tenia calés, ara ja no ho faig, però sí, en qualsevol cas, entenem que és un dia especial anar a Barcelona. I el fet que el Camp de Tarragona, els que hi vivim, o on sigui, la gent que viu a Lleida, més igual, Terres de l'Ebre, entenguin que en la seva quotidianitat això hi té cabuda, et configura diferent la vida i l'entesa de la cultura.
0: També venint de Berlín, com se us ha configurat la vida? Perquè a mi això també em té molt encuriosida. Vens de Berlín, que és una ciutat més o menys tranquil·la. Tranquil·la, vull dir, pel que fan el dia a dia, que és una ciutat verda, freda també, però clar, en el fons una ciutat cosmopolita, amb molts habitants, amb realitats molt diferents, multicultural, de sobte arribes a Vinyols i als Arcs i la vostra vida ha canviat moltíssim.
3: Com... En realitat no tant.
0: D'acord.
3: Això era una cosa que sí que, o sigui, sí que ha canviat perquè estem en un altre lloc, no? Però sí que hem intentat guardar molt aquest esperit que ens vam emportar de Berlín, no? De fes el que vulguis com sigui, però fes-ho, no? És, que això va ser...
0: El do it yourself.
3: Totalment.
0: I quan feu activitats d'aquestes, sé que li pagueu a l'Anna i sé que pagueu a la gent que fan aquestes coses perquè és una dels vostres... Vaja, de les vostres apostes, no volíeu fer que ningú treballés gratis.
3: Clar.
0: Però al mateix temps la gent que ve ho fa de manera gratuïta, és a dir, té accés a això de manera gratuïta o com ho fan? Em refereixo als que venen i s'interessen per el concert que fa ella.
3: Nosaltres marquem un preu com
0: simbòlic,
3: i és una de les coses que, per exemple, ens vam portar de Berlín. Tu allà, per exemple, quan anaves a fer una classe del que fos, es marcava un preu simbòlic, però en funció dels teus ingressos tu podies pagar més d'aquell import si tu ho consideraves. Ningú et preguntava quin eren els teus ingressos, no? Es confia en que si tu creus que pots pagar una mica més, doncs ho pagaves. Uh-huh. Llavors nosaltres una mica doncs, fem això, marquem un preu simbòlic i a partir d'aquí, si tu consideres que vols pagar més o que vols fer una aportació major, doncs la fas. I si no, doncs ja ens sembla correcte. A més, també posem una copeta de vi amb producte local, fem vi de capçanes, no? Que són
0: això és
3: coses...
0: el més important. Això uneix.
3: Exacte. No, però també amb aquests detalls, és com no anirem a comprar el vi a no sé on, doncs anirem a buscar un vi de capçanes que és un celler, que la dona, o sigui, que l'enòloga és una dona i que la qualitat dels vins des de que l'enòloga és una dona han pujat molt la seva qualitat, no? O sigui, són coses que també doncs volem posar en valor.
2: I no només la copeta de vida quan fem cicle d'art en perspectiva de gènere, sinó que moltes de les activitats que es fan aquí a Roser, com el Club de Collage, sempre hi ha com un esmorzaret al mig, que és un moment... que és aquell moment fantàstic en el que sents que la Raquel i el Jordi t'estan obrint casa seva, perquè no estàs com fent feina produint, pensant, sent creatiu, no, estàs tranquil·lament, no?, amb la resta de la gent, xerrant, fent una infusió. I jo crec, per mi, també això és com una cosa diferencial d'un gran museu, d'un gran centre d'art, és aquest espai del tu a tu.

0: A veure, Anna Santís, tu que ja has catat i ja has tastat una mica el que significa estar una setmana aquí, explica'ns com era la teva vida quan venies aquí i explica'ns una mica l'espai on t'estaves, perquè també és important. Clar, estem a la ràdio, no hem pogut fer allò un tour de propietari, però explica'ns una mica que tu tenies una habitació pròpia.
1: Jo tenia una habitació compartida i al principi em feia com, primera, una mica de respecte, perquè jo soc molt meva amb els meus espais, però també em feia molta il·lusió compartir-lo amb la meva companya, perquè ja la coneixia, que és la Marta Busquets, i vam compartir, va ser una fantasia poder compartir espais amb ella, no? Una, perquè super respectuós, ens vam respectar molt els espais una a les altres, també ens vam cuidar molt l'una a l'altra, i també quan estàs en un interval així creatiu, sentir que també t'estan cuidant. Ei, vaig a fer un te, en vols? I després, no, ei, llegeix-me, et ve de gust llegir-me el que has escrit i compartir-nos d'aquesta manera, però després a l'hora, no? Doncs potser hem passat tot un matí tancada a l'estudi, però després venia aquí fora a llegir i després me n'anava a la biblioteca, continuava escrivint, i llavors al final estàs com en un pis, però després que a banda tens com els altres espais també compartits, no?
0: Tu venies amb Carmanyoles, ens has dit. Que
1: ja vaig venir amb Carmanyoles.
0: Perquè només et dediquessis a escriure, veies d'aprofitar el temps.
1: Bueno, clar, o sigui, al final...
0: Carmanyoles per unes setmanes que estic...
1: Pràcticament
0: sí. No toco ni quarts ni hores amb això.
1: Llavors, o sigui, se te'n va molt de temps en el dia a dia, clar, no?
0: És
1: el
0: perquè que deia, no els hi vas demanar, que et facin cap arrosset? No estaven al preu.
1: No, el primer dia ens van fer un sopar meravellós i l'últim dia ens van fer una paella també meravellosa, o sigui... Llavors, bueno, per mi va ser un regalàs. O sigui, jo estic somiant en tornar. Perquè, clar, necessitava fer-me les Carmanyoles perquè en el dia a dia el que dèiem, no?, se't menja el fet de, ostres, si ara has de pensar, què em faig per menjar? Ho he d'anar a comprar, m'ho he de cuinar, després fregat els plats, després no sé què, fregàvem els plats amb la Marta.
0: Vale? Confirmo. Sí, netes, artistes però netes.
1: Artistes però netes. I, però clar, et facilita molt la feina, perquè al final jo em permetia, ostres, se m'han fet les 12 de la nit i no he sopat, i em vaig emportar uns noodles, no?, per algun dia que em passés alguna cosa així, perquè de tant en tant una mica de menjar brossa també va bé. Llavors...
0: Això crea, fa crear.
1: Llavors, doncs, bueno, són les 12 de la nit, em faig uns noodles i continuo aquí fins les tantes i fins que el cuerpo me diga basta. I això de no tenir els horaris, no?, perquè al final, ostres, si l'endemà has de portar la criatura, has d'anar a treballar o el que sigui, que em pugui permetre estar fins les 3 de la matinada, que jo feia molt de temps que no em tirava desperta fins les 3 de la matinada perquè el cos no m'aguanta, i de dir, pues demà m'aixeco més tard i ja començaré a crear una altra, i agafar una vegada, no, aquest d'això i sentir-te molt bohèmia, clar, i sentir-te bohèmia et fa escriure.
0: Bohèmia i somiadora. L'Elisabet, sí, ella també té una cooperativa, de fet, a part de ser veïna, una cooperativa, en el teu cas, d'exercici físic.
2: Sí, fem diferents tipus d'activitat física a l'aire lliure.
0: Tu has intentat implementar-ho aquí? Que la gent faci flexions o alguna cosa mentre escriuen? Els escriptors necessitem, perquè el cor...
2: No, encara no, però segur que aniria molt bé el ratet de mobilitat.
0: Potser els hi pots proposar.
2: Sí, pot ser una proposta. De fet, moltes vegades, no, surts d'estirar les cames, també és un moment com d'estar pensant coses, no, i sorgeixen coses.
0: Quina interacció hi ha, diries, del poble o d'aquesta ciutat petita amb el que passa aquí dins?
2: Bueno, jo penso, no, que la
0: al principi...
2: És com una mica, no? Bueno, primer el que deia, no?, la curiositat. I llavors, a poc a poc, no?, és com la gent veus que hi va participant. Un dels tallers aquests que, no?, havia vingut amb la meva filla, i de cop i volta va aparèixer la meva sogra, també. I no ens ho havíem parlat, eh? Vull dir que sí que veus que la gent...
0: Era el dia del taller eròtic, eh?
2: Hagués sigut xul, però no.
0: No, havia de tenir una conversa pendent.
2: També el dia de... Crec que era una xerrada al vespre sobre, no?, les dones que havien passat per la vida de Picasso.
3: Ui, sí. Ui, aquell dia!
2: No, l'entrada, que a més jo vaig entrar que era, no?, i ara fos i així, però anava reconeixent cares del poble, també, vull dir que va estar molt bé.
0: M'imagino que hi ha moments també, Anna Maria Endeberga, quan treus, per exemple, temes com aquests, a Picasso, hi ha polèmica, també.
4: Sí, això és molt interessant, també, quan surten temes així una mica més escabrosos que...
0: Escabrosos, Picasso, intento... escabros, sí.
4: Jo intento sempre ser molt políticament correcte, però al final totes estem posicionades per sort, sigui d'una manera o d'una altra. Sí que quan deixem, que aquest és el moment màgic que dic jo, no?, acabem i ens prenem una copeta del que sigui i deixem aquest espai per parlar, més o menys en públic, clar que hi ha sempre una varietat d'opinions, però és que és molt interessant, perquè també inclús fins i tot en la intergeneracionalitat.
0: Sí.
4: No només de si estàs més o menys d'acord que Picasso era un impresentable. Recordo un dia una nena que parlava de les dones en la religió, que s'havien representat com a males dones, si portaven els llavis pintats i anaven així ensenyant pit, i una, no una nena, una adolescent em va dir, mira, és que jo, a mi això que m'expliques no em sona de res. I vaig pensar, que guai que hagis vingut, que guai que no et ressoni de res, perquè la seva mare al costat li deia, no, pues clar, és que jo quan era adolescent a mi em deien que portar els llavis pintats era fatal. Llavors aquest punt d'encontre, diferents generacions, nois, noies, identitats, les que tu vulguis, i diferents posicionaments, enriqueix molt i fa aquesta part, no, de xerrem una miqueta i què més en surt, perquè al final ningú té la paraula definitiva de res.
0: Fa de molt mal dir, però clar, a Roser de Foc ara ja fa 6 anys que hi sou, han passat molts artistes per aquí, moltes artistes sobretot, ella, l'Anna Sentís, és la vulnerable, que amb el títol de la seva proposta ja deixa anar a veure moltes coses, em sembla d'una valentia molt bèstia dir-se la vulnerable, perquè encara que sembla que ara la vulnerabilitat està de moda, només està de moda de cara al paper, però la realitat, quan una dona és vulnerable no s'entén gaire bé.
1: És un bon meló.
0: M'agrada que em treguis aquest tema.
1: És un bon meló. Clar, jo em vaig posar a la vulnerable quan potser no estava tan mascat el tema de la vulnerabilitat i ara és com... Porto vulnerable, a més, tot el clatell.
0: Ai.
1: I és com, bueno, és un bon meló. Crec que és una paraula que s'ha pervertit molt, igual que la paraula sororitat, et diria. Al final, el que jo sempre sobre el que escric, ja sigui des de l'erotisme, ja sigui des de les violències, ja sigui d'un tema més emocional... Estic parlant des de la meva voluntat i el que estic dient és soc vulnerable en aquesta situació em sento vulnerable en aquesta situació i som vulnerables en aquestes situacions, no? I durant molt de temps la paraula vulnerable s'ha transmès com a la debilitat. I en realitat crec que hi ha molta fortalesa en mostrar on em sento vulnerable. Llavors, és com... Em vaig posar el nom de la vulnerable, potser d'una manera com molt atrevida, també ho he de dir, però al final és des d'on jo vull viure i des d'on jo em vull relacionar.
0: Raquel, m'imagino que quan vau rebre el projecte d'ella, vau dir, ens agrada. És a dir, quan vaqueu, d'alguna manera també esteu triant.
1: Sí.
0: De tots les artistes que han vingut aquí, ja et deia, fa de mal preguntar, però recordeu o teniu algun record especial d'alguna pràctica artística, d'alguna cosa de les que passés aquí? O que us va canviar o que us va commoure d'alguna manera?
5: Bueno, hem tingut la sort fins ara de que podria dir-te que tots els projectes que han arribat és com que ens han deixat
0: Alguna cosa.
5: Mm. I també ha sigut molt bonic perquè ha sigut com a l'inrevés. És com que Vinyols, al final, apareix en molts dels projectes, o en quasi tots els projectes que han vingut aquí. Al final ens hem deixat una empremta mútua. I crec que això és com... És, al final, la importància de Roser de Foc, no? Que sigui una cosa que passi de veritat. I...

0: Doncs tu demà, Rosa de Foc, a Vinyols i els Arcs. Raquel Olives, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Cofundadora de la residència Rosa de Foc, Anna Santís, la vulnerable. Com estàs? Gràcies.
2: Bé, molt agraïda. Merci.
0: L'Anna Maria Endavert, que...
3: Contentíssima, també.
0: Feliç que hagin vingut aquí. Sí. I l'Elisabet Cirici, veïna del poble. Com es diu la teva cooperativa?
4: En Natura't.
0: En Natura't.
4: En Natura't, sí.
0: Doncs si us voleu apuntar a fer exercici físic a la natura, també...
4: I tant, a tothom, doncs, benvingut.
0: És una opció. Moltíssimes gràcies al Josep Fors i també al Jordi, que ha estat aquí, no l'he deixat parlar, perquè ja sabeu, les dones i els dies, això, però l'estimem. Gràcies.
5: Les dones i els dies. A Montse Virgili.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
10: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
11: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
12: D'acord.
10: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
13: Conxita Badia, us sona?
10: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: A cavall de
14: I CAT celebra 20 anys d'història.
16: 20 anys descobrint nous grups.
17: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
18: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
19: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
20: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
21: I això és només l'inici.
22: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
23: Que aquest any també en fa 10.
24: Doble celebració.
25: Doble festa.
26: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
27: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
28: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
29: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
30: Sí, eh?
29: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
30: De coses d'aquestes de sota terra.
29: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sí, que tenim...
30: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
31: He estat jo, perdó.
30: És la que fa menys que se'n fuma.
29: No.
28: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
32: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.

0: Estem ja cantant, cantant. Només ens falta Ferran Badia, el nostre tècnic, que té molt bona veu, per cert, que ho sapigueu. Està gravant ja promos i falques per aquesta casa, perquè entri aquí a l'estudi i canti amb nosaltres. Olga Ábalos.
1: Ens hem de posar de genolls. Bona nit.
0: Exacte, com estàs?
1: Bé, molt bé. Fantàstic.
0: Doncs avui em parlaràs de col·laboracions musicals entre dones. Venim de Rosa de Foc, escolta, derrapant des de Vinyols als Arts per estar amb tu aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. I jo m'imagino, tu imagines una residència artística entre Sabrina Carpenter i Madonna?
1: Mira, ara sí. Ara sí, i crec que tot el món s'ho imagina, perquè, de fet, el que estem escoltant va ser una cosa que ningú s'esperava que passés al darrer festival de Coachella, que és que durant l'actuació de Sabrina Carpenter, Madonna va aparèixer a l'escenari i van interpretar tres temes juntes, i entre ells aquest Like a Prayer que estem escoltant.
0: I a més, sobretot perquè Madonna moltes vegades les col·laboracions sempre li han portat mal de caps, té una mica de mala fama, de vegades, que sobretot li preguntes a Lady Gaga per Madonna i la cosa no es pot aguantar. I llavors està bé que doncs Madonna també s'entengui amb altres generacions i pugui fer altres projectes.
1: Sí, i a més, en aquest cas, sobretot en el món de la música, no, diguem que a vegades costa, no, que hi hagin col·laboracions entre dones, i sempre que hi ha aquestes...
0: Jo crec que hi ha una intenció,
1: sí,
0: per veure que totes ens portem malament, perquè jo crec que no és veritat.
1: No, llavors és com quan succeeix, com en aquest Coachella, clar, és una imatge molt, molt poderosa, i especialment si són dones de dues generacions totalment diferents, no? Sabrina Carpenter té 27 anys i Madonna, com va sortir a la escenari de Coachella, té 67. O sigui, hi havia 40 anys de diferència entre les dues.
0: Mira com molts senyors amb les seves nòvies. Perdó.
1: Perdó.
0: Algú havia de dir-ho.
1: Estàs pensant en algú en concret?
0: No, no? Deixem-ho estar. Un altre dia. Ahir farem una altra secció aquí en el programa.
1: Però bé, no és la primera vegada que succeeix, eh? Ara me'n recordo quan Olivia Rodrigo, que també ha actuat a Barcelona no fa gaire, va tocar al costat de Sheryl Crow, no, en una gala del Rock and Roll Hall of Fame, i també d'alguna forma Sheryl Crow es va convertint com en mentora, no, també d'Olivia Rodrigo. Vull dir que
0: clar, explica una mica qui és Sabrina Carpenter, perquè potser hi ha qui no la coneix, però és una rossa, podríem dir, que ha jugat molt a la sexualització,
1: sí,
0: i però que fa unes cançons de pop, a mi em semblen molt divertides i molt bones.
1: I té molt bona veu, i ella és una gran performer, llavors té una molt bona posició en escena, s'ha creat la seva imatge, així una mica com de nina, no? Molt maca, tot perfecte.
0: Però podria ser una protagonista de la sèrie Eufòria, no confondre amb la de 3Cat, eh? Sinó...
1: Mira, no l'he vist, però té un punt Disney, fins i tot.
0: Sí,
1: vale?
0: una barreja. Entre Disney i pornografia, tot plegat.
1: El que passa és que amb aquests detalls de convidar a Madonna i altres detalls que ha tingut amb altres artistes més veteranes, fa que Sabrina Carpenter deixi de ser com una cantant tipus objecte sexualitzat, sinó que es converteixi en algú que és transmissor de coneixement. I, com a exemple, aquest duo entre Sabrina Carpenter i Dolly Parton.

0: De fet, estava pensant que Sabrina Carpenter és com Dolly Parton, però més jove. És a dir, tenen aquest punt estètic, molt americà, ros... que... Sí, he pensat que fa molt bona parella. I molt bona veu, com dèiem, Sabrina Carpenter.
1: Té una gran veu. I aquesta col·laboració que estem escoltant, que és tot just de l'any passat, abans que Dolly Parton entrés en aquesta fase una mica de salut més...
0: Delicada,
1: va ser també una sorpresa, no?, pels fans, perquè ningú s'esperava aquesta col·laboració. I ella, la mateixa Sabrina Carpenter, explica que Dolly Parton va accedir a fer aquesta col·laboració sota unes condicions.
0: Què dius?
1: És a dir, diguem que a la versió original...
0: Les veteranes glòries no s'hi posen per poc.
1: A la versió original de Please, Please, Please, que és el tema d'aquesta cançó, doncs hi ha algun parell de versos que hi ha alguna paraulota. Llavors Dolly Parton li diu, vale, tornarem a gravar, jo col·laboraré amb tu, però diguem que hem de canviar algunes coses de la cançó.
0: I què li va demanar?
1: Doncs que canviés un motherfucker que sortia per allà per una altra cosa. Llavors és que hi ha la lletra una mica canviada.
0: O sigui,
1: per
0: ni paraulotes, ni blasfemar, ni res.
1: No, ja són les condicions que li va posar Dolly Parton.
0: I el videoclip com és? Perquè és curiós.
1: Sí, llavors surten elles dues, és un videoclip en blanc i negre, surten elles dues conduint una furgoneta, com si fossin dos grans amigues.
0: Telma i Lluís, però en furgó.
1: Telma i Lluís, com dues fugitives, i diguem que és una furgoneta d'aquestes americanes, no?, que té com una mena de... com una pick-up, no?, que es diu. Llavors allà hi ha un senyor lligat com si l'haguessin raptat.
0: Ja està. Quina bonica imatge. O sigui, Sabrina Carpenter, Dolly Parton, la mateixa persona amb diferents edats. Que...
1: Un Thelma i Lewis, bàsicament.
0: Exacte, un Thelma i Lewis. Com es diu l'actor que estava a Thelma i Lewis? Que no em
1: el Brad Pitt.
0: Això, doncs el Brad Pitt lligat allà. Perfecte, quina bonica imatge ens agrada. Continuem amb Sabrina Carpenter i una altra col·laboració amb Madonna.
1: Tornem amb Madonna.

0: M'agrada aquesta generositat de Madonna de participar també amb una dona tan jove, perquè també es podria pensar que no li agrada sortir a l'escenari, no li agrada compartir espai amb una dona que li porta tant de temps per l'agressivitat amb la que tracten a les dones i el seu físic.
1: Correcte, però en aquest cas, Bring Your Love, que és un tema nou que han gravat Sabina Carpenter i Madonna, és, diguem que va ser com l'excusa, també, perquè o sigui, que aparegués Madonna a Coachella també té un punt de màrqueting, perquè tot just coincidia que feia 20 anys de l'última actuació de Madonna a Coachella, que va presentar aquell disc que es deia Dance Floor, Confessions on a Dance Floor, que precisament, que bueno, d'aquí poc Madonna traurà la segona part. Per tant, d'alguna forma es va com lligar tot per presentar aquest nou tema, perquè Sabina Carpenter
0: sigui més coneguda,
1: doncs Sabina Carpenter va portar a Madonna al seu terreny i viceversa, vull dir que entre elles dues es van unir els seus públics, per dir-ho així, i tot, bueno, diguem que d'aquí unes setmanes tot això desembocarà en el nou disc de Madonna.
0: Exacte, els seus públics i els seus mallots també, perquè anaven pràcticament vestides igual.
1: Home, sí, era molt...
0: Em va encantar. Doncs seguim amb un altre himne, però aquí tornem una mica enrere per veure que això de Madonna i Sabrina Carpenter no és la primera vegada que passa. Ja hi havia casos com Barbara Streisand amb Donna Summer.

0: Aquesta és la Donna Summer.
1: Aquesta és Donna Summer. Clar, això no és disco.
0: Contestant a Barbara Streisand, que això és difícil, contestar a Barbara Streisand, sí? Perquè jo crec que té la veu més preciosa de la història.
1: Les dues. Jo crec que entra...
0: Ai, Déu meu.
1: Es compenetren molt bé en aquest tema.
0: Gallina de pell, gallina de pell.
1: 1979. Això és un tema que es diu No More Tears. Barbara Streisand tenia 37.
0: Ja plorem aquí nosaltres.
1: Donna Summer tenia 31. No, no hi ha tanta diferència. El que passa és que venien de mons totalment diferents. I es van unir en un estudi de gravació per gravar No More Tears, que comença així, però després hi ha aquest gir de guió.
0: Clar que sí, si s'acaben les llàgrimes, doncs que pugi el pòdium. Ai, això és l'època dels escalfadors i les espatlleres, sí. Aquella època mítica dels 80.
1: I aquest tema jo crec que connecta molt bé amb aquesta nova cançó entre Sabina Carpenter i Madonna. Uh-huh. És disco total i és un tema que va ser número 1 a l'any 79 i també aconsegueix fer allò que dèiem de Sabina Carpenter i Madonna. Diguem que Donna Summer es fa conèixer pel públic de Barbara Streisand, que era com un públic més de Broadway, més seriós, etc. I al revés, no? Barbara Streisand, diguem que es modernitza la seva imatge gràcies a través de la música de
0: Donna Summer. És a dir, res d'auditoris, més discoteca, que era el que triomfava llavors. Era un win-win per les dues. Escolta, tenim 2 minuts per acabar aquest programa, així que Cyndi Lauper i Patti LaBelle.

0: Cançó mitiquíssima de la Cyndi Lauper, Time After Time, i cantant amb aquesta senyora, la Patti LaBelle, que era una senyora ja d'una edat.
1: Sí, vull dir, Cyndi Lauper, això és l'any 1985,
0: era
1: això
0: joveneta.
1: És una actuació en directe dins del show que Patti LaBelle tenia a la televisió americana. Patti LaBelle, que és aquesta cantant de rhythm and blues, soul, no? També coneguda per temes com Lady Marmalade, per exemple, sí. No? Tenia una reputació de cantant virtuosa. Va convidar a Cyndi Lauper al seu programa i van acabar cantant juntes amb aquest Time After Time, i a partir d'aquí va néixer una amistat, moltes més col·laboracions, i fins i tot Patti LaBelle va acabar cantant a la boda de Cyndi Lauper.
0: Home, i va ser la boda és amiga per sempre.
1: I va ser padrina del seu fill. O sigui que d'una col·laboració musical pot néixer una amistat.
0: Que bonic, m'encanta. Doncs escolta, amb aquesta música nosaltres ho deixem aquí, acabem el programa d'avui. Olga Ábalos, torna sempre, t'estimem, ens encanta que ens portis
1: també
0: música.
1: Nosaltres,
0: exacte, el pròxim dia entrarà Ferran Badia a cantar, que és el que ens puja sempre la tecla i el piano aquí en aquest programa, ens puja la tecla i el piano, atenció, com ho he dit això. I l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, ja ho he dit, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem, parlarem amb dones que fan teràpia familiar amb un enfocament feminista. Com us ho penseu, això? Com pot ser això? Fer teràpia feminista és possible? Doncs us dic que sí. Demà ho explicarem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Govern i sindicats d'ensenyament continuen enrocats després de la primera jornada de vaga general que s'ha fet avui amb una manifestació seguida per 26.000 persones a Barcelona. Les dues parts es trobaran dijous. És una nova possibilitat de reconduir la situació, tot i que el govern ja ha descartat l'augment salarial de 400 euros als professors, com demana l'USTEC. A l'altre front obert amb el professorat per la infiltració de la policia en assemblees, avui la consellera d'Educació s'ha mostrat sorpresa en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
0: És justament demà el dia en què la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions al Parlament.
2: Catalunya nit.
3: El pacient espanyol que va donar positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els altres 13 passatgers són negatius, de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. Tot i que, si continuen donant negatiu, podran rebre visites. Aquest canvi en el protocol afectaria també la pacient ingressada al clínic. El director de l'Organització Mundial de la Salut dona per fet que hi haurà més casos, però per ara no hi veu un caràcter pandèmic.
4: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
0: Els treballadors interins a l'administració pública que vagin encadenant contractes no podran passar a ser fixos si no s'han aprovat unes oposicions prèviament, encara que faci anys que estiguin vinculats a l'administració. El Tribunal Suprem ha pres aquesta decisió en un cas concret que ara fixa doctrina.
3: I al Catalunya Nit buscarem les reaccions que ha provocat la imatge de Lamine Yamal amb la bandera palestina ahir a la rua de celebració de la Lliga aconseguida pel Barça. És una imatge que s'ha vist arreu i el corresponsal de Catalunya Ràdio a Jerusalem, Jordi Brascó, ha recollit diverses veus. Preguntat en la roda de premsa, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dit que normalment aquests posicionaments en les celebracions no li agraden.
5: These I normally don't like. No, this is don't like.
6: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
5: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
0: Però sí, hi ha una roda de premsa que avui s'han dut totes les mirades i comentaris. És la que ha fet Florentino Pérez. El president del Real Madrid ha convocat eleccions, però el que ha sorprès són els atacs que ha llançat a una part de la premsa de Madrid, a qui acusa de confabular-se contra ell, i també al Barça pel cas Negreira. Ha sobtat el to que ha fet servir i també les successives repeticions.
7: Y yo os anuncio aquí que como siguen insistiendo, como lo Rubén Cañizares, que no sé si está aquí, pero... Bueno, Cañizales, ¿tú perteneciste al relevo o no?
8: No.
7: No, nunca.
8: Nunca.
7: O sea, que tú lo del ABC lo haces por moto propio.
8: Yo que trabajo por ABC.
7: Ya. Bueno,
9: se está dirigiendo.
7: Te metes todos los días con el Madrid.
9: A un periodista.
7: No voy a discutir con usted, porque no es usted solo.
9: Si lo siento al palacio.
7: Bueno, que sí, da igual. Yo me voy a dar de baja. Yo me voy a dar de baja del ABC. Que mi padre me hizo hace 40 o 50 años. Y yo... Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC.
0: En parlarem amb el company a Madrid, Sebas Guim.
3: I en el temps de cultura traurem el cap a Canes amb en Marc Garriga. El Festival de Cinema ha començat fort posant la intel·ligència artificial sobre la taula.
0: Són les 10:05 i ets a Catalunya Ràdio.
3: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De seguida entrarem en matèria perquè tenim un Catalunya Nit carregat de notícies importants, però abans fem un apunt pels ruixats i les tempestes que han descarregat amb força en diferents punts de Catalunya durant aquesta tarda. Els bombers, de fet, han fet més de 50 sortides. La incidència més greu ha estat una esllavissada de terres que ha provocat el tall de la carretera B112 entre Collbató i l'Eri de Montserrat. A aquesta hora, aquesta carretera continua tallada. També hi ha hagut afectacions importants al Pla de Lleida, amb danys en finques de fruiters d'almenys 8 municipis per una tempesta amb pedra. És la tercera pedregada des que ha començat la campanya de recollida. En aquest episodi de tempestes intenses, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 200 trucades i s'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. Repassem què és el que ha passat amb la Gemma Puig.
1: Aquest dimarts ha vingut marcat per aquests ruixats, tempestes que han descarregat amb intensitat, sobretot el gruix més actiu entre la costa i el prelitoral central, amb registres que han superat els 50 litres, 54 a Monistrol de Montserrat o 42 a Valldoreix. Però també les precipitacions han afectat punts del Pirineu, Prepirineu, cap al sector de la Garrotxa, nord-est, també els registres entre els 20 i els 30 litres. Molts d'aquests ruixats, a més, doncs han anat acompanyats de tempesta i calamarsa.
0: Doncs això és el que ha passat avui, el que ens espera del temps per demà, com sempre, abans d'arribar a les 11 amb la Gemma Puig.

0: La primera vaga general de mestres i professors no ha servit per acostar posicions entre el govern i els sindicats. I tot plegat quan falten menys de 48 hores per a la taula sectorial d'aquest dijous, que sí que ha de servir per reconduir la situació en principi sobre el paper. El sindicat majoritari USTEC ha posat sobre la taula un increment salarial de 400 euros al mes com a condició per desconvocar les vagues que hi ha fins a finals de curs. Però la consellera Esther Niubó acusa el sindicat de no tocar de peus a terra. Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit. La vaga ha tingut un seguiment d'un 70% segons l'USTEC i d'un 34% segons el Departament d'Educació. La protesta ha concentrat a Barcelona en una manifestació unitària prop de 26.000 persones que han reclamat la baixada de les ràtios, més mans per l'escola inclusiva i una pujada salarial. La mala maror, però, continua a les portes, com dèiem, d'aquesta taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, assegura que en un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades, o com a mínim una posició intermèdia, ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
1: Ara bé, per la consellera Niubó, aquesta proposta no és realista. Insisteix que la negociació s'ha de moure dins l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres, els dos sindicats minoritaris. Són declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no?, a acostar posicions. Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no?, perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no?, altres professionals que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: Demà continuen les mobilitzacions, però de manera territorialitzada. La vaga està convocada als centres educatius del Baix Llobregat i el Penedès. Es preveuen talls de carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
4: Gràcies, Maria. En terreny polític, Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat de mestres i professors i ha advertit, Txell Vallespí, que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure.
5: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra Republicana i els Comuns, demanen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió d'aquest dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jessica Albiach, la líder dels Comuns.
6: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
7: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
5: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
8: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
5: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions de mestres i professors.
0: Doncs bé, justament gràcies, Txell. En aquest altre front obert amb el professorat per la infiltració de la policia en assemblees de professors, és demà que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament per donar explicacions de la infiltració, com dèiem, en una assemblea de professors. Expliquem que la polèmica continua creixent després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que el seu departament no havia estat informat d'aquesta infiltració. De fet, la consellera Niubó ha insistit que no en tenia coneixement previ i ha assegurat que no s'ha encarregat un informe en aquest sentit des del Departament d'Educació. També ha reclamat

0: situacions podrien haver vulnerat drets fonamentals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Aquesta és una denúncia que se suma a la que ha anunciat el Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que en aquests moments estaria doncs, preparant-la.

0: Dos minuts per arribar a un quart d'onze i arribarem amb l'altre argument important informatiu d'aquesta jornada. El brot d'antivirus que va començar al creuer Ondius suma 10 positius. L'últim que s'ha sabut és el del pacient espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, que avui ha tornat a donar positiu i segueix aïllat amb símptomes lleus, això sí. Anem cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
1: Bona nit.
0: Els altres 13 ciutadans espanyols que viatjaven al vaixell continuen donant negatiu, eh?
1: Exacte, avui s'ha sabut el resultat de la segona tanda de PCRs i, de moment, entre els 14 pacients que hi ha confinats a l'Hospital Madrileny, 5 d'ells catalans, només hi ha un positiu. Aquesta passada nit va manifestar els primers símptomes, una mica de febre i problemes respiratoris lleus, i està aïllat en una unitat altament especialitzada. La resta d'ingressats han confirmat el seu negatiu i, segons el nou protocol aprovat aquesta tarda pel Ministeri de Sanitat, si la setmana que ve segueixen donant negatiu a les PCR, ja podrien rebre visites. Igual que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona o la que està ingressada a Alacant, que avui ha tornat a donar negatiu per tercer cop. Fora de l'estat, la passatgera francesa, que va donar positiu, segueix ingressada en estat crític i avui les autoritats italianes han informat d'un nou cas sospitós que de moment no presenta símptomes i que està a l'espera de resultats.
0: Pel que fa a les quarantenes, el Ministeri de Sanitat segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga l'aïllament dels passatgers de l'Ondius fins al 21 de juny.
1: És una mostra de la bona sintonia entre l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol, una complicitat que ha quedat palesa a la reunió d'avui entre el seu director, Tedros Adhanom, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Tots dos no descarten nous casos d'antivirus, però asseguren que la situació està sota control.
2: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
3: There is no sign that we're seeing...
4: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
0: Doncs una cosa que no canvia és la picabaralla entre la Moncloa i el govern de les Canàries per l'operatiu d'evacuació.
1: Sí, avui al Senat, Mònica García ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'operació la nit abans, mentre que el dirigent canari assegura que li van amagar informació.
5: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
6: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
1: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment van compartir la informació de què disposaven.
7: Doncs bé, sobre el brot d'antivirus en el creuer Ondius, avui escoltem la mirada de l'escriptor i col·laborador d'aquest programa, Jordi Amat.
8: Quan les malalties contagioses s'acosten a través de vaixells, alguna cosa s'activa a l'inconscient que compartim com a humans. No és una por només d'ara, vull dir, no és només el buc holandès Ondius, l'antivirus i el port de les Canàries. Al començament de la pandèmia del Covid ja va passar una cosa similar amb un creuer anomenat Diamond Princess. Se'n recorden? Hi viatjaven milers de persones, va quedar encallat a la costa japonesa i durant unes setmanes hi convivia el grup més nombrós d'infectats fora de la Xina. La repatriació dels passatgers de tot el món ja va ser una operació molt complicada i controvertida. Però al llarg de la història, aquest és un episodi que s'ha anat repetint. Només dos exemples. Al segle XIV, rates, els vaixells o les puces que les parasitaven van anar de l'Orient a Europa en vaixell i van ser les transmissores de la bactèria de la pesta negra que va provocar milions de morts. Al segle XVIII, un vaixell vingut també d'Orient va atracar al port de Marsella. Hi havia tripulació morta i, malgrat això, es va descarregar la mercaderia. Eren farcells de tela i es creu que duien una nova malaltia. Aleshores, la corona espanyola temerosa va prohibir que cap vaixell francès atraqués als seus ports i, si ho feia, s'exigia a les autoritats que es fes, i ho deien amb aquesta paraula, una quarantena. A les Canàries no està passant res que la humanitat no conegui. Simplement tenim la por de sempre i l'esperança il·lustrada que ara la ciència i la salut pública evitin el caos.
7: Passant dos minuts d'un quart d'onze de la nit, ara fem una pausa per la publicitat i a la

0: Nada, entre altres coses, posarem el focus en una de les imatges que ha donat més voltes al món en les últimes hores. La del jugador més popular del Barça, ahir a la rua de celebració per la Lliga, agafant una bandera palestina i fent-la onejar. Estem parlant de Lamine Yamal. I el corresponsal de Catalunya Ràdio al Pròxim Orient, en Jordi Brascó, ha dedicat les últimes hores a recollir algunes de les reaccions que aquesta imatge ha provocat a la zona. Dos minuts i de seguida tornem.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
1: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
3: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
4: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
5: Sí. És una central ja de nova generació.
1: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
1: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
1: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
12: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Són les 10 i 20 minuts. La rua d'ahir del Barça per celebrar la Lliga va deixar moltes imatges que circulen molt, però n'hi ha una, segurament, que ha estat la més destacada i segurament discutida, i és la del jugador més popular de l'equip, Lamine Yamal, agafant una bandera de Palestina i fent-la onejar, cosa que ha agradat molt als uns i ha empipat molt als altres. Volem saber com s'ha rebut això a Israel, i per això connectem amb el nostre corresponsal a Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
14: Què tal? Bona nit.
13: D'entrada, explica'ns-ho, Jordi. Són molt del Barça en aquesta zona o què?
14: A veure, Israel és sobretot del Barça i Palestina és sobretot del Madrid. Però diria que aquesta dinàmica podria canviar ben aviat en els propers mesos o anys, atesa la reacció que ha provocat el gest de Lamine Yamal d'onejar la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga.
13: Sí, sí, clar, aquesta divisió que feies ara, que segurament que hi ha casos de tot, evidentment, però aquesta divisió que feies ara potser hi va quedar allò posada en qüestió, eh? A veure, comencem, si et sembla bé, per la reacció que hi ha hagut a Israel. Com s'ha viscut el gest de Lamine?
14: Doncs mira, ens ho han definit directament com si hagués estat una autèntica bomba. El periodista esportiu israelià amb qui hem parlat, que és Uri Levy, de fet ens ha explicat que molts aficionats del país s'han endut una decepció enorme, perquè en el seu imaginari encara recorden una imatge de Messi al mur de les Lamentacions en una visita del Barça l'any 2013. Però és que, clar, ha plogut molt des d'aleshores.
15: Barça, después de Messi, se busca una nueva cara para representar el club también por la fuera, a lugares como en Israel. Y Lamine es esta cara. Y si esta cara se mueve la bandera de Palestina, es muy duro.
14: Clar, el que explica Uri Levy és que la majoria d'aficionats israelians identifiquen la bandera de Palestina amb el 7 d'octubre i amb un perill per la subsistència dels jueus i de l'estat d'Israel. I en aquest sentit, a Israel n'hi ha que acusen Lamine de postureig, de no saber ben bé què és el que significa el que ha fet, però d'altres comencen a entendre que l'opinió del crac blaugrana era en realitat compartida per molts dels presents de Barcelona.
15: la población se comienza a entender esa realidad. Que, bueno, podemos apoyar Barcelona, pero probablemente la mayoría del vestuario no se apoya a Israel.
14: Aquí Levi posa una mica de sentit comú, però és que fins i tot hem arribat a veure alguns aficionats penjant vídeos a xarxes, tallant amb tisores la samarreta del Déu Blaugrana i llançant-la a la paperera, que a més no són samarretes barates ni molt menys. El missatge que adjuntaven era molt clar: amb el meu país no s'hi juga.
13: Vaja, doncs així és com respira Israel, podríem dir, i a Palestina, com ho han viscut?
14: Doncs imagina't, tot el contrari. De fet, podríem dir que el gest de Lamin obre un escenari d'esperança també pels palestins, perquè és que fins ara pràcticament han estat orfes d'ambaixadors globals en el món de l'esport. Tenim el cas de Kyrie Irving, el jugador de l'NBA dels Dallas Mavericks, però en el món del futbol, tal com ens ha recordat el periodista esportiu amb qui hem parlat, el palestí Basil Migdadi, clar, ens diu que Lamin, en comparació a d'altres estrelles, com per exemple un dels referents àrabs, el jugador del Liverpool Mohamed Salah, ha anat molt més enllà.
16: Yo no he visto que un Mohamed Salah o un otro estrella árabe que ha hecho, que Lamine ha hecho, el público en general querían ver estrellas, pero querían ver estrellas que tienen una personalidad y que son auténticos.
14: De fet, el que ens ha comentat aquest periodista esportiu palestí, Basil Migdadi, és que ell també pensa que aquesta manera de ser de Lamine Yamal, de jugar una mica sense por, de ser jove, també influeix en aquesta capacitat que ha tingut per posicionar-se d'aquesta manera. I en aquest sentit, podríem dir que hem sortit aquí fora aquesta tarda a veure uns nens que jugaven a futbol aquí a Jerusalem Est, i t'he dit que Jerusalem Est és un feu madridista, però el nom de Lamine Yamal ja comença a causar furor, perquè és que, clar, no és gens habitual trobar un futbolista que tant dins com fora del camp s'expressi sense por.
13: Doncs sí, mira, aquesta joventut també s'hi ha referit una mica a Hansi Flick avui quan ha comentat aquestes paraules. S'ha sobreentès també que li ha recomanat no mullar-se d'aquesta manera. El futbol és futbol, però ja sabem que també moltes vegades és molt més que futbol i que té un poder de mobilització molt important, i ahir, efectivament, una de les imatges va ser aquesta, Lamine Yamal, a l'autobús aquest descobert amb la bandera de Palestina. Moltíssimes gràcies, Jordi Brasco, per haver-nos atès en directe al Catalunya Nit una vegada més.
14: Un plaer, com sempre.
13: Bona nit.
12: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Cinc minuts i arribarem a 2:15 de la nit pel que fa a la crònica internacional, més enllà d'aquesta crònica i mirada tan particular que ens acaba d'apropar en Jordi Brasco. Ens fixem un dia més en el president dels Estats Units, Donald Trump, que diu que novament té sota control la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi en aquest conflicte. Abans de marxar al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres d'aquesta setmana, el mandatari de la Casa Blanca per parlat amb la premsa sobre les qüestions que abordarà amb el president de la Xina, Ignasi Abad. Bona nit.
17: Bona nit. Sí, Trump diu que parlarà de moltes coses amb Xi Jinping, però sobretot de comerç.
18: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi, i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts, així que d'una manera o altra guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
17: Molt optimista, per tant, Trump, abans de començar aquest viatge. El president nord-americà treu ferro també a la mala dada de la inflació publicada avui. A l'abril els preus van pujar 6 dècimes als Estats Units. Això situa la seva taxa interanual d'inflació al 3,8%, que és la xifra més alta en 3 anys. Trump creu que és un fenomen passatger i diu que els ciutadans nord-americans ja assumeixen, ja entenen d'alguna manera quins són els costos d'aquesta guerra.
18: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
17: Per cert, que la guerra a l'Orient Mitjà dels Estats Units ja ha costat 29.000 milions de dòlars. És la xifra que ha posat avui sobre la taula el Pentàgon en una compareixença al Congrés nord-americà. A l'Orient Mitjà, a més, Kuwait ha anunciat avui la detenció de quatre persones vinculades als guardians de la Revolució Islàmica, qui acusen de voler cometre atemptats terroristes. I, d'altra banda, Israel ha enviat bateries antiaèries als Emirats Àrabs Units, un dels principals aliats dels Estats Units, perquè es defensin millor dels atacs que reben de l'Iran quan hi ha escaramusses entre els dos països.
0: Gràcies, Ignasi.

0: Quedar o marxar? Aquesta, quedar-se o marxar, aquesta és una mica la qüestió ara mateix. El primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta, el partit, després de la desfeta electoral de la setmana passada, quatre alts càrrecs han abandonat ja l'executiu. Com a resposta als crítics, 110 diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del Partit Laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat al acabar la reunió.
2: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
1: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
3: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
1: Ara per ara, però, encara que Starmer fes un hipotètic pas al costat, no hi ha cap candidat de consens per substituir-lo. La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Jugar amb el lideratge del país no surt de franc.
4: Acabem de sentir els senyals horaris de 10:45 de la nit. La Comissió Europea ha fet un pas molt discutit, convidant a Brussel·les una delegació del govern talibà a l'Afganistan. La Comissió Europea no reconeix formalment el règim islamista, però sí que hi vol negociar la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. Això, tot i que a l'Afganistan hi ha una violació sistemàtica dels drets humans. És un pas que no ha agradat gens a algú unes de les entitats socials que treballen justament amb persones refugiades d'aquell país. Bruno Forte Amiras, Brussel·les, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Què és el que vol? Què és el que busca exactament Europa amb això?
5: Doncs tot això forma part d'aquesta política migratòria més restrictiva que està desplegant últimament el club comunitari. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, es justifica dient que actua a petició d'una majoria de països. Volen agilitzar la deportació d'Afganistan que visquin en situació irregular o que siguin un risc per a la seguretat, ho ha dit el portaveu de la comissió, Markus Lammert.
6: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per a la seguretat.
5: Crítiques, en canvi, per part de les ONGs de drets humans i de la comunitat afganesa. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa, de anuncia a Catalunya Ràdio que els talibans s'acarnissen amb els deportats.
7: Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
5: I també critica les converses que Brussel·les manté amb el règim islamista.
7: Estem força preocupats per això i creiem que qualsevol interacció legitima automàticament un règim molt brutal i molt violent contra la població de l'Afganistan.
5: Però la Comissió Europea ho nega.
6: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
5: I assegura que ja hi ha hagut una trobada entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants.
4: Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
5: Adéu, gràcies.
4: Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem una decisió que ha pres avui el Tribunal Suprem sobre els treballadors i com s'han de vincular en qualsevol dels casos els treballadors a l'administració pública. És una decisió per un cas concret, però compte perquè ha establert doctrina. De seguida ens ho explica en Rafael de Ribot.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
11: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
13: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
12: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
16: Catalunya migdia.
17: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Amb Òscar Fernández.
19: Cada dia a les dues.
17: I a partir de les tres...
19: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
20: La nit dels ignorants s'hereda.
21: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
20: Pot arribar a travessar oceans.
22: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
20: Veu com creixen els seus oients màgics.
23: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
20: I posa la pell de gallina.
24: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
19: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
24: És que m'heu posat la pell de gallina.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
18: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen 5 minuts de 2:15. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors temporals de les administracions públiques puguin passar a ser fixos, encara que vagin encadenant contractes, si no han aprovat abans unes oposicions. Rafael de Ribot.
1: Doncs sí, és un nou pronunciament que fixa doctrina i en el que el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixo l'empleat temporal que hagi superat prèviament una prova d'accés, s'ha que hagi quedat sense plaça i per això encadenar contractes temporals. Per tant, recordem-ho, eh? Prèviament s'ha de superar una prova d'accés, s'ha de quedar sense plaça i això ha estat el detonant d'aquest fet que s'hagin encadenat aquests contractes temporals. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, aclareix que la sentència no afecta els interins.
2: No és extrapolable ni a funcionaris, interins funcionaris, ni interins estatutaris, per entendre'n, són els funcionaris de sanitat, totes les metges, infermeres, tot això que són personal funcionari estatutari, que se'n diu, perquè tenen un estatut propi, ni personal laboral temporal que no tingui aquest tipus de sentència que l'hagin declarat com indefinida no fijo.
1: Doncs gaire segura que aquesta figura, indefinit no fixa, és pràcticament inexistent a la Generalitat.
2: No és fijo perquè no ha passat unes opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
1: Per als que no han superat unes oposicions, el Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar els treballadors i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o a la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba només unes setmanes després del dictamen del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'estat espanyol no es compensava degudament.
0: Gràcies, Rafael.
3: El fiscal del judici, els Pujol, els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. En el seu informe final, remarca que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i també a l'estranger procedents de la corrupció política. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten ara a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Ens ho explica l'enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle. Bona nit.
4: Hola, bona nit. El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
5: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
4: Si s'ha estafat Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans.
5: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
4: No es jutja el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, però diu Bermejo que hi ha vincles.
5: En la declaración que hizo el señor Jordi Pujol Ferro se la reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió que fue tesorero de Convergencia Democrática, el señor Carles Torrent.
4: La família Pujol va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenien a Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
5: Las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La senyora Marta Ferruso Layado.
4: L'advocacia de l'Estat ha negat que els delictes pels quals el jutge hagin prescrit i ha subratllat que moltes de les suposades feines del fill gran de l'expresident eren fictícies.

0: La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia, principal investigat pels delictes d'assassinat i detenció il·legal. Les acusacions proposen deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, que és Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès, bona nit.
1: Hola, bona nit. Les acusacions consideren que Santi La Iglesia va participar activament en tots o en alguns dels actes que van acabar amb la mort de la jove mataronina. Per això demanen per ell una pena de 20 anys de presó per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el seu relat, Helena Jubany va anar al pis que la Iglesia compartia amb la seva parella Montse Careta el 30 de novembre de 2001. L'escrit apunta que la matinada del 2 de desembre una o diverses persones la van drogar, la van pujar al terrat de l'edifici i la van llançar al buit. Tant Fiscalia com Acusació Particular també demanen indemnitzar els pares i els germans de la víctima. Coincideixen a voler deixar fora de la causa provisionalment Xavi Jiménez perquè hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre Helena Jubany, però no amb la participació directa en el crim. Demanen també que s'obri el judici oral amb jurat popular. Montse Careta, que era a la presó per aquest cas, es va suïcidar al maig de 2002. Santi La Iglesia va ingressar a la presó per primer cop al novembre de l'any passat, després que a l'estiu es va reobrir la causa. Des de gener d'aquest any està en llibertat provisional amb mesures cautelars.
2: Segurament recordareu aquest moment que es va produir al Parlament ara fa tan sols unes setmanes.
3: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo,
4: la señora Nayat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada.
3: No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
2: Són aquestes amenaces que llançava el diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la diputada republicana Najat Driouech. Doncs bé, la mesa va demanar un informe per veure si hi havia recorregut legal per amonestar d'alguna manera el diputat de Vox, tot i que veient el rebombori que havien agafat aquestes declaracions, a la seva manera va exposar una disculpa pública si algú s'havia sentit ofès per aquest comentari. Finalment, els lletrats del Parlament, després de dies de mirar-s'ho, veuen poc marge per portar a la justícia aquestes amenaces. Àlex Giral Robert.
5: En un esborrany, els serveis jurídics de la cambra consideren que la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió emparen les paraules del dirigent ultra. Malgrat que va demanar perdó, l'òrgan, presidit per Josep Rull, va engegar la maquinària legal en considerar que Terrades havia creuat totes les línies vermelles, a més d'activar els tràmits per sancionar-lo. La mesa, per cert, també ha elevat a la comissió que s'encarrega de castigar els diputats que vulneren el codi de conducta, la també representant de Vox, Júlia Calvet, que ja té un altre cas obert. Aquesta vegada, petició del PSC, demanen que se l'expedienti per haver carregat contra una compareixença al Parlament de l'Associació Joventut Àfrica Negra.

0: El riu Ter a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, supera el llindar d'alerta per les pluges.
1: A hores d'ara, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, el seu cabal és de 37,9 metres cúbics per segon, molt més que el llindar que tenia al migdia, que era de 9 metres cúbics per segon. Per això, l'ACA demana precaució i que ningú s'acosti a la llera. L'alcalde de Molló, també el Ripollès, Pep Coma, ha retret a Protecció Civil que els hagi fet arribar massa tard l'alerta sobre el llindar del riu Ter en aquesta zona.
2: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants.
1: A partir de demà, els residents a la ciutat sense padró també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona assegura que aquest és un procés molt complex. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del col·legi.
3: I haguéssim agraït de dir, escolti, si vostè no té l'empadronament, li servirà el certificat de transport que digui que vostè ha tingut un passe mensual aquests mesos, o el carnet de la biblioteca, o les assistències al metge, etc. Tot això són coses que nosaltres estem demanant quan no hi ha un certificat d'empadronament o inclús havent-hi un certificat d'empadronament per assegurar el bon resultat de l'expedient.
0: Nou Ero a Catalunya. L'empresa Quality Espresso vol tancar la producció a la zona franca.
1: L'empresa de màquines i molinets de cafè ho justifica amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'Ero afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat aquest anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Òscar Perea és president del comitè d'empresa.
4: Toda la producció i tot los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
2: Les infermeres es manifesten per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals.
1: Ho han fet avui a les quatre capitals, coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria. Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hagin d'assumir més necessitats sanitàries, però cobrant el mateix. Ho ha denunciat David Oliver, del sindicat SATSE a Girona.
5: Tot això doncs ens va caient, doncs des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Però això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental sobretot.
1: Diu que la falta de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina.
0: Tres quarts d'11, Leo Messi continua fent negocis a Catalunya. Després d'adquirir la Unió Esportiva Cornellà, ha comprat ara les antigues galeries Via Wagner, abandonades des de fa dècades. Roger Santaló, bona nit.
6: Bona nit.
0: La intenció de Messi és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer.
6: Sí, exacte. L'estat de les instal·lacions és deplorable després d'estar tancades durant més de 30 anys. L'operació té un valor d'11 milions i mig d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Es preveu que les galeries ara es converteixin en oficines per a grans empreses. Les galeries Via Wagner, ubicades al costat del Turó Parc, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, tenen 4.000 metres quadrats i una terrassa. Es troben en estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de la norantena de locals que hi ha. Una empresa d'inversió els ha anat comprant un per un fins a tenir el control de les instal·lacions i és la que ara les ha venut a Messi.
2: A mesura que s'apropa el 9 i el 10 de juny, els dies que el Papa Lleó XIV serà a Barcelona, anem sabent més i més detalls de com serà aquesta visita. Avui un de ben particular de detall hem conegut. Resulta que el Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i que haurà estat finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i també Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
7: Segons ha pogut saber 3Cat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a 3Cat Info com serà aquest bastó.
8: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata amb formes de la façana del naixement.
7: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet, faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
8: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja aquestes alçades del Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
7: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
9: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
10: Tu me juges pas, mais non jamais. Depuis quelques temps, je vois une médium.
11: Comment s'appelait l'être cher?
10: Irène.
11: J'entends quelqu'un murmurer un prénom.
10: Quel prénom?
11: Antoine?
10: Hein?
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han acaparat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes. Se n'ha parlat força a la roda de premsa del jurat de la 79a edició, que ha inaugurat una comèdia romàntica francesa en una gala en què s'ha entregat també la primera Palma d'Or honorífica. I tenim un enviat especial a Cannes, és el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
12: Bona nit.
0: Quines posicions has pogut copsar al voltant del debat entre art i política?
12: Doncs mira, per començar, Jane Fonda ha obert aquesta edició afirmant que el cinema sempre és un acte de resistència. Tot ve de la Berlinale, quan Wim Wenders va ser molt criticat per afirmar que el cinema havia de quedar-se al marge i no fer política. Unes paraules que el perseguiran per sempre. Hauria estat molt més fàcil que fes com el president del jurat de Cannes, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
13: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Encara que tingui un enfocament políticament brillant, si no és prou artística, serà propaganda. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
12: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Electrique, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno que ha presentat el seu director Guillermo del Toro.
14: No podem canviar la història, però pot ser-sí una mica. Malauradament, l'actualitat fa que aquesta pel·lícula sigui més pertinent que mai, perquè ens diuen que la resistència no serveix per a res i que l'art es pot fer amb una refotuda aplicació de mòbil. Ens enfrontem a coses molt bèsties, però com l'Ofèlia del Laberinto del Fauno, si podem deixar petjada, confrontar la nostra fe amb la seua, la nostra força amb la seua, encara hi ha esperança.
0: Doncs aquí un primer debat, cinema i política, i pel que fa a la intel·ligència artificial, l'abracen o la rebutgen?
12: Hi ha de tot. Del Toro ha plorat al final de la projecció de la seva pel·lícula i s'ha acomiadat així del públic.
14: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres. Això és el que l'art fa per nosaltres. I a la merda la IA.
12: Però abans, l'actriu Demi Moore, membre del jurat, no li tancava les portes a la IA.
15: La IA és aquí. Enfrontar-s'hi és entrar en una guerra que segur que perdrem. Per tant, si trobem la manera de treballar amb ella, aquest seria segurament el camí més intel·ligent per abordar el problema.
12: Gaza també ha estat present per voluntat d'un altre membre del jurat, el guionista de Ken Loach, Paul Laverty.
16: Javier Bardem, Mark Ruffalo, a la llista negra per les seves opinions i per oposar-se a l'assassinat de dones i nens a Gaza. Quina vergonya els que fan això a Hollywood.
12: I finalment Peter Jackson ha recollit la seva Palma d'Or honorífica, dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
17: Ya te imagino caminando por la pasarela. Voy a diseñar una colección especial para ti.
2: I el Teatre Romea de Barcelona recupera Les amargues làgrimes de Petra von Kahn. És un dels grans clàssics del dramaturg i cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder, sota la direcció de Raquel Camacho i amb un repartiment íntegrament femení. L'actriu madrilenya Anna Torrent encarna la protagonista d'aquesta tragèdia colpidora sobre les relacions de poder dins la parella. La Montse Mas ja l'ha vista, ha assistit a l'estrena.
18: Bona nit. Entre miralls, un jacuzzi i maniquins trencats, assistim a la caiguda de Petra Boncan, una dissenyadora d'èxit que s'obsessiona per una jove model d'orígens humils fins a destruir-se. Un text de Fassbinder que ell mateix va dur al cinema el 1972 sobre com el control i l'opressió dins la parella no entén de gèneres ni classes socials. Hores abans de la funció, Ana Torrent, actriu de títols imprescindibles del cinema espanyol com El espíritu de la colmena o Tesis, definia la proposta d'intensa i pertorbadora i la distingia així de la pel·lícula original.
19: También la película, aunque visualmente era muy bella y muy delicada, o sea, como hizo Fassbinder, pero era bello el exterior, pero por dentro había un destrozo y una violència i Raquel ja tot això ja lo pone també en l'exterior, así lo veo yo, ¿no?
18: En canvi, alguns espectadors han trobat a faltar encara més intensitat dramàtica.
20: Bé, però mancat una mica d'intensitat, correcte, sense més, i una mica reduïda respecte a la pel·lícula. Molt escenari, molta música, però una miqueta més de drama que ha estat bé, no?
21: I jo recordo que era més intens, que hi havia més escenes, que hi havia més conflicte, més coses, no? Però bueno.
18: Les amargues làgrimes de Petra Boncan es podrà veure al Romea en la recta final de la seva gira estatal fins al 24 de maig.
0: Doncs queden 6 minuts per arribar a les 11. Avui és un dia en què el món esportiu l'acapara una persona. De moment saludem el David Ubach. Bona nit.
22: Bona nit.
0: I ara ja sí, escoltem-lo a ell. Ha fet una compareixença Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que no estava prevista, i déu-n'hi-do. Ha parlat, per exemple, del cas Negreira.
23: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
22: Hem triat aquest extracte de Florentino Pérez, però vaja, n'hi havia per triar i remenada. Sí, sí. La compareixença de premsa d'avui, convocada d'urgència aquest migdia, no ha decebut ni de bon tros. Singular, per dir-ho d'alguna manera, perquè d'entrada Florentino Pérez, doncs, això que ha aprofitat per carregar contra el Barça pel cas Negreira. Diu que el club està preparant un dossier d'unes 500 pàgines que demostraria la compra d'àrbitres per part del Barça, que espera també reacció a banda del que pugui passar en el curs legal, també en el curs esportiu per part de la UEFA. El Barça ha reaccionat una estona més tard en un comunicat breu però concís de la Barça. Diu que de moment estan estudiant emprendre accions legals per aquestes declaracions de Florentino Pérez, doncs acusant el Barça novament pel cas Negreira. Ho ha aprofitat el màxim dirigent blanc avui.
2: Doncs aquest és un extracte. Hem de dir que a partir de les 11, i amb conversa amb Sebas Guim també, que és el nostre company a Madrid, analitzarem una mica l'impacte que això té, perquè d'on surt, no, també una mica aquesta queixa tan explícita que ha fet Florentino Pérez. Hi ha hagut també algun comentari molt masclista també per subratllar-ho, sí, el sentirem, sí, també després, però el que dèiem, no, que en fi, ha convocat eleccions,
0: sí, i ha carregat contra els mitjans de
2: contra
0: comunicació.
2: Contra els mitjans de Madrid.
22: Sí, els mitjans per atacar-lo de manera organitzada, assegurat.
24: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones. Nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
22: Ara ho dèieu, que ha convocat eleccions Florentino Pérez, per tant, descarta la dimissió, òbviament, perquè es presentarà la reelecció, i ha convidat aquells que acusa de treballar a l'ombra de manera coordinada amb els mitjans de Madrid per atacar-lo a presentar-se i desbancar-lo del mandat blanc. Això, a grans trets, és el que ha donat de si aquesta compareixença de Florentino Pérez, que també ha tingut moments, molt qüestionables, amb atacs a una periodista en concret del diari ABC, sí, a qui ha qualificat de no tenir-ne ni idea de futbol pel fet de ser dona. També ha demanat que li preguntés una noia que hi havia en lloc d'altres periodistes, a qui ha qualificat de lletjos, en tota broma, però
2: sí, fora, sí, de tot, fora totalment.
22: És a dir, una compareixença que comunicativament és molt qüestionable. Mm.
2: I abans també hem parlat de l'altre tema del dia, que és, sens dubte, l'impacte de la imatge de Lamine Yamal ahir amb la rua de celebració de la Lliga per part del Barça amb la bandera palestina. Hansi Flick avui, en aquesta prèvia de l'Alavés-Barça, que ara en parlarem, ha donat la seva impressió sobre aquest fet, sobre el fet que Lamine Yamal portés la bandera de Palestina.
1: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem... A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer... Amb
22: conflicte, d'altra banda, a més de comentar així el fet de la bandera per Palestina i s'ha de parlar amb Minyamal, ha afegit que, vaja, ha deixat verbalitzat que ampliarà contracte amb el Barça fins al 2028 i una temporada més opcional.
0: Merci, David. Fins demà.
22: Fins demà, vosaltres.

0: Amb la cançó que va escollir ahir, la Gemma Puig ho va clavar i estic convençut que amb aquesta farà el mateix.
1: Tot i que no en sumem ni per on va la pista.
0: No, ara mateix no.
1: Molt bé, ens ho dirà ella, no?
0: Segur que sí. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Liz Eriksen que es diu Les, perquè demà tindrem menys ruixats. En tindrem, però no com avui. Avui hem tingut tota aquesta línia d'inestabilitat, de tempesta, calamar-se, que ha anat escombrant, podríem dir, totes les comarques, sobretot aquest sector del litoral i perlitoral central, però també cap a les comarques del nord-est. Encara en queda alguna d'una mica activa, però sí que clarament a la baixa. Demà tindrem una mica el mateix, però menys ruixats. Al matí, un ambient un pèl més fresc, amb boires matinals, amb ruixats que repetiran a partir del migdia, però sí que quedaran molt més restringits cap al Pirineu, Prepirineu i cap al nord-est. Encara, però, hi hauran avisos d'intensitat en aquest sector, entre la Garrotxa, la Selva, el Gironès. Per tant, alguns d'aquests ruixats encara poden descarregar amb intensitat, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i refrescarà una miqueta més. Demà baixa una mica més la temperatura, es notarà sobretot cap a comarques interiors.
0: Doncs si ha de ploure, que plogui bé.
1: Sí, sobretot exacte. Això, no? Que no faci mal i ja està. Això molt bé. Mateix. Gràcies, Gemma. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Són les 11, el 12 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta segona hora del programa aprofundirem amb el que us acabem d'explicar a la crònica esportiva amb en David Ubach, aquesta roda de premsa que ha fet Florentino Pérez davant la premsa per anunciar que convoca eleccions a la presidència del Real Madrid. Però el que crida l'atenció és que ha estat una roda de premsa molt peculiar en què ha volgut denunciar una campanya contra ell dels mitjans de comunicació, o si més no, de part dels mitjans de comunicació. Per entendre què està passant, quin és el context d'aquesta mala maró que hi ha al Club Blanc, en parlarem amb Sebas Guim, ell és periodista de TV3, que segueix l'actualitat del Real Madrid.
1: I farem també un retrat d'un dels grans escriptors de la nostra literatura, Pere Gimferrer. Ens ho han posat en safata, de fet, Lídia Penelo i Poldo Pomés, que presenten un documental, Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent. I atenció, perquè incorporarem a la conversa un autor a qui Gimferrer ha fet d'editor, Eduardo Mendoza.
0: I avui tenim aquí asseguda amb nosaltres, a primera fila, al Catalunya Nit, una oient que destaca per l'instrument que toca, l'arpa celta, per l'instrument que toca i per com el toca, lògicament. Ha quedat segona en el campionat del món. Tindrà l'última paraula del dia i del programa, l'arpista Anna Amigó. Però anirem pas a pas, com sempre. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I per entrar amb garanties en aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat de moment aquest 12 de maig. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
3: Dijous anirem a la mesa, però heu de portar una als deures fets.
4: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3 milers d'euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no? Altres professionals que puguin donar suport per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
5: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria, doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
6: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
7: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante.
8: ¿Les molesta a ustedes que haya ido bien el operativo? ¿Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo?
9: És una sentència que es limita senzillament a personal laboral contractat, o sigui, no funcionaris de carrera o interins, i, a més, han de ser personal laboral que hagi estat declarat anteriorment per un tribunal com a indefinido no fijo.
10: El análisis del caso Puyol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
11: Nobody has come forward Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
12: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres.
13: Yo no me voy a ir. Yo seré el último de los socios del Madrid en que me vaya. Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de toda la, de todos los socios del Real Madrid.
14: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
4: 99.659 99659 sèrie 011.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Josep Pedrerol, bona tarda.
6: Hola, Garriga.
5: Com pots imaginar, aquí la gent està sucant pa per menjar-se aquest berenar que ens està servint el madridisme.
6: Ha estat una baralla forta, forta, forta, entre Tchouaméni i Valverde.
5: Mbappé sortint, que semblava com si sortís d'un parc d'atraccions encantat de la vida.
6: La imatge de Mbappé és molt forta. Aleshores, què toca? Toca canvi. Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no?
7: Sí, això teatro.
6: El culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec.
5: Això et passa a tu?
6: Que ja
7: Teatro del bueno.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
8: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
9: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
10: Fixa't com sona Edició Clàssics.
8: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
11: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
9: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
8: Oh, Fixa't com sona...
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
12: Aneu massa de listos.
13: I els valencians?
12: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
14: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
15: Ha sentit el que acaba de dir?
16: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Vine'm a buscar. Les notícies sota la llum de la lluna. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oh, oh, oh. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Oh, oh, oh.

0: 11 i 10 minuts, ara fa 4 hores que hi ha hagut una compareixença que ha deixat distret tant els seguidors del Madrid com de qualsevol altre equip, m'atreviria a dir. Cap a les 6 de la tarda, Florentino Pérez ha fet una compareixença per denunciar un complot de la premsa contra ell i per això ha dit convocava eleccions i que s'hi presentaria per guanyar-les. De fet, ha arribat a dir que l'hauran de fer fora a trets per demostrar que té el suport de la majoria dels aficionats del Madrid, diu que calen unes eleccions, que pensa guanyar. Ha estat una roda de premsa però molt peculiar, i per intentar entendre millor què hi pot haver al darrere, quin és el context i fins i tot què és el que ha passat, necessitem l'ajuda d'algú que l'ha seguit molt i molt, el que diu Florentino Pérez i també els moviments del Real Madrid. És el Sebas Guim, el nostre company de TV3. Sebas Guim, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Ara ho deia, tu no sé quants anys fa que segueixes a l'actualitat del Madrid, però no sé si havies viscut una roda de premsa així.
1: D'aquesta manera, per descomptat que no. Jo fa 23 anys ja que sóc a Madrid. El Florentino ja l'hem vist dimitir una vegada, va ser l'any 2006. En algun moment de la tarda a mi se m'ha passat pel cap que potser ho tornaria a fer aquesta tarda, però així que ha sortit a la compareixença ja ha deixat clar que està bé de salut i que la compareixença no és per plegar, no és per dimitir, sinó que és, doncs, això, no? Que ara ja sap tothom, per convocar unes noves eleccions i per enfrontar-se a aquell qui s'atreveixi, gosi a presentar-se contra ell a les eleccions a la presidència del Real Madrid, una qüestió que, d'altra banda, doncs, no és gens senzill. Es necessiten 20 anys d'antiguitat com a soci del Club Blanc i la mòdica quantitat de 187 milions

0: Coruña Radio.
1: Y yo pues anuncio aquí que como sigan insistiendo, como los Rubén Cañizares, que no sé si está aquí, pero bueno, los Rubén Cañizares, ¿tú perteneciste al relevo o no?
2: No.
1: No, nunca.
2: Nunca.
1: O sea que tú lo del ABC lo haces por moto propio. Ya. Bueno,
3: se está dirigiendo.
1: Te metes todos los días con el Madrid.
3: A un periodista.
1: No voy a discutir con usted, porque no es usted solo.
4: Si o sea, hay,
1: bueno, que sí, da igual. Yo me voy a dar de baja. Yo me voy a dar de baja de la ABC. Que mi padre me hizo cigarro.
0: Així ha anat posant noms i cognoms i ha carregat en general contra la premsa i en particular contra alguns periodistes. Està justificat això? És a dir, realment hi ha una campanya periodística contra ell? És molt dur a la premsa de Madrid, que hi ha aquí al darrere, perquè evidentment la premsa pot escriure el que vulgui, però d'on creus que surt tot això?
5: No, el Real Madrid suma dues temporades consecutives sense guanyar cap títol important. Sí que és cert que venia en l'anterior d'haver guanyat la Lliga de Campions, però ara mateix suma dos anys en blanc, i a més venim de veure com dos futbolistes de la plantilla i d'altres dos en fa dues setmanes doncs s'han barallat al vestidor. El clima ara mateix és irrespirable i el que necessites és trobar, crec jo, un enemic exterior a qui enfrontar-te per unir forces en l'interior del que és el Real Madrid. Aquest enemic exterior doncs té un nom ara mateix que és els periodistes, que malament escriuen o que escriuen criticant el que fa Florentino Pérez o el que fa el Real Madrid. En altres moments d'aquesta compareixença doncs també han sortit altres enemics, com pugui ser el Barça a través del cas Negreira o els àrbitres mateixos. La clau aquí és desviar l'atenció del que està sent aquesta segona temporada en blanc. Jo crec que és un cop d'efecte, no diríem magistral, perquè ja s'ha vist en altres ocasions, però és un cop d'efecte que buscava a Florentino Pérez i que per descomptat que com a mínim en el termini curt doncs sembla que ha aconseguit.
0: Clar, no sé per això si intentant aturar una crisi n'ha engegat una altra, que no sé si pot ser més grossa o no, perquè no sé si el mateix madridisme es pot sentir representat pel que avui ha dit el president, i no sé de cara, per exemple, a la convocatòria d'eleccions, que ja ens has explicat que hi ha un filtre molt important, que és tenir molts diners, si li poden sortir candidats o no.
5: Mirem què ha passat els últims anys. Ell era president del Real Madrid, va dimitir perquè havia maleducat els seus futbolistes l'any 2006, va haver-hi eleccions, va guanyar Ramon Calderón, però va haver de dimitir el 2009. A partir del 2009 no hi ha hagut votacions. Sí que hi ha hagut molts processos electorals a la presidència del Real Madrid, però el 2009 va guanyar sense oposició, anys més tard sense oposició, i crida l'atenció, l'any 2025, és a dir, fa tot just una temporada, també va guanyar les eleccions a la presidència del Real Madrid sense oposició. Què fa imaginar o pensar que ara mateix doncs trobaré algú les ganes, els diners i tots els requisits per presentar-s'hi? Doncs sembla que podria haver algun candidat, que aquest candidat pugui tenir algun tipus de suport de forts mitjans de comunicació, i que Florentino Pérez, que ha vist que, o està intuint que estan movent fils per aconseguir-ho, s'avança la jugada perquè tingui menys temps de preparar-ho. Al final tot és una mica doncs l'estratègia que vol Florentino Pérez per donar-li pressa a tot això i que no tingui tant de temps. Es parla, i el mateix Florentino Pérez en la compareixença n'ha fet menció, sense citar-lo, doncs d'un empresari de renovables, un noi jove doncs amb accent mexicà, tot i que és alacantí. Caldrà veure, no?, és si la persona que ha de moure fitxa ara, després d'haver estat citat per Florentino Pérez com el gran opositor, que a qui li demana que es presenti per fer-li front i per veure si doncs el pot superar amb el suport dels socis. El que és...

0: és una cosa que és força clara, és que Florentino Pérez al llarg d'aquests 20 anys que porta la presidència del Real Madrid, d'una forma interrompuda, però que són aquests 20, té suports, és a dir, si no hi ha cap altre candidat, guanyarà perquè té la seva gent i no hi haurà problema. I si hi ha combat, doncs veurem si aquesta persona doncs és capaç, en el poc temps que dona la convocatòria d'unes eleccions, doncs generar el suficient suport com per superar Florentino.
1: Els que no el segueixin habitualment avui poden, si avui ho han fet, poden haver quedat sorpresos per una manera de fer gairebé trampiana, podríem dir, amb comentaris com aquest.
2: Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: O aquesta altra.
3: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
1: Perquè del que sí que no ha volgut parlar avui, de moment, és d'esport, és a dir, que no ha anunciat ni fitxatges ni qui serà el nou entrenador, si és que hi ha canvis. En fi, una roda de premsa molt, molt peculiar, que qui vulgui recuperar-la pot fer-ho, perquè hi trobarà coses per comentar segur. Sebas Guim, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui al Catalunya Nit.
0: No, a vosaltres. Una cosa simplement, de la crisi del Madrid no n'ha volgut parlar, de la situació d'Arbeloa no n'ha volgut parlar, de la situació de l'equip no n'ha volgut parlar. L'únic que ha parlat de l'actualitat esportiva és de les batussades que hi va haver al vestidor del Real Madrid per donar-li normalitat. Diu que cada temporada passa. I això crec que també cal tenir-ho en compte, perquè aquesta declaració doncs, també doncs, ha grinyolat una miqueta en una tarda del tot surrealista la que s'ha viscut a la sala de premsa de la ciutat esportiva del Real Madrid.
1: Efectivament. Moltíssimes gràcies, Sebas Guim, des de Madrid. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
4: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Avui al Catalunya Nit parlem d'una figura irrepetible de la literatura catalana i espanyola. Estem parlant de Pere Gimferrer, poeta precoç, intel·lectual exuberant, lector obsessiu, figura central de tota una època, podríem dir de l'Agoix Diví, i una de les grans veus de la poesia contemporània, també. I ho fem a partir del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, dirigit per Pol Dupomés i Lídia Penelo. També saludarem, de fet, en els pròxims minuts, un dels seus grans amics. L'hem descobert també en aquest documental. Es tracta de l'escriptor Eduardo Mendoza. Apareix, com diem, en el documental juntament amb altres noms rellevants de la literatura catalana i espanyola. Surten moltíssimes persones, entre les quals destaquem ara aquí, doncs, Carme Riera, Félix Yazú, Antonio Muñoz Molina, entre molts altres, insisteixo. Poldo i Lídia, bona nit i benvinguts al Catalunya Nit.
1: Molt bona nit.
2: Bona nit.
0: Aviam, és un documental que ens apropa a un Pere Gimferrer que m'atreviria a dir, perquè això no val per tothom, és evident, però que és molt desconegut. És un Pere Gimferrer nou, perquè jo diria que el que sabem del Pere és que és una persona, és una eminència cultural, intel·lectual del país, però és un gran desconegut per la immensa majoria socialment.
1: Totalment. No? Més enllà de la caricatura del Polònia, més enllà del que ell ha volgut explicar de la seva vida en alguns llibres molt personals, com poden ser Interludio Azul o Alma Venus, de la vida personal de Pere Gimferrer se'n sap molt poc, o de com ell aborda el dia a dia. I aquest era l'objectiu que teníem amb en Poldo, de retratar-ho i de descobrir un nou Pere i d'acostar-lo, sobretot.
0: Sí, és veritat que un queda molt més a prop de Pere Gimferrer després del documental que no pas abans. L'ha vist, el Pere, aquest documental?
1: Sí,
2: l'ha provat. Bueno, no, i ens ha posat 3 estrelles de la revista Callers, que és el seu referent
0: de cinema. Referent, sí.
2: Que 3 de 4 no està mal, perquè diu, quin és el màxim de Callers? I
1: m'ha dit, ja, 3. Podem estar contents. Li ha agradat. Ell sí. no va assistir a l'estrena, perquè està convalescent d'una intervenció que li van fer al mes de març, i fins a finals d'aquest mes de maig no té l'alta mèdica, i no pot sortir al carrer. Mm. Aleshores, doncs, no va poder venir, i com no l'havia vist...
2: Malauradament.
1: En Poldo va preparar un DVD, se li va deixar a la porta el dia de l'estrena per si ell volia en el mateix moment que l'estava veient i s'estava estrenant se'l posés, però no. Es va esperar a la nit, des dels primers feedbacks que li van arribar per telèfon, el va veure i ahir ens va trucar i ens va explicar que li agrada molt, que estava molt content i molt, molt agraït i que gràcies, sobretot, per ajudar a presentar-lo d'aquesta manera i d'ensenyar, doncs, una mica com és.
2: És molt fort que l'hagi agradat, eh? Jo estava...
0: Estàvem
2: no
0: nerviosos.
2: Les tenia totes, home,
1: molt,
2: però, vamos,
1: molt,
2: perquè
1: molt
2: és tan...
0: Bueno, és detallista, es veu que és molt detallista, es fixa en tot, li agrada tenir-ho tot controlat.
2: Tot.
0: Aleshores, jo no sé com deu haver viscut aquest procés sense veure al final fins que ja està tancat.
2: Cada escena, cada vegada que li gravem, em posa en dubte el set que li hem preparat.
0: El plano, no?
2: Escolta, que em dedico a això, Pere.
1: I per què se li pregunta...
2: No, però aquí no quedarà bé, no? Però tu creus, no, és que... Però... Digo, no pot ser. Doncs, sí.
0: Escolteu, per què Pere Gimferrer? Per què aquest documental? D'on surt?
1: Això és una obsessió particular... Com a estudiant de filologia catalana, quan estudiava filologia abans de fer periodisme, el vaig descobrir perquè em connectava amb autors que a mi m'interessaven molt, com Joan Brossa. Ell va ser un dels primers en reivindicar Joan Brossa, i em connectava amb tot un moviment de Dau al Set i Vanguardes, que clar, el franquisme havia intentat tapar tot això, i va rascant i te n'adones i descobreixes tota l'obra que té, i vaig dir que això és un gegant, aquest senyor m'encanta. I la primera vegada que el vaig veure, ell no em coneixia de res, ni jo en ell tampoc. Va ser la presentació del primer volum de les Memòries d'en Tàpies. Sí. I jo m'hi vaig acostar i li vaig dir que podem quedar un dia perquè l'entrevisti i parlem de coses de Dau al Set. Em va mirar així tot estrany, però bé, i a partir d'allà el vaig entrevistar, ens vam conèixer, i llavors per coses de la vida ara tenim un vincle molt més estret, però aquesta va ser. Jo vaig veure que era una persona molt enorme i vaig començar a llegir-lo tot, tant assajos, poemaris, com tot el que vaig trobar.
2: La Lídia s'ho sap tot.
0: Sí, i creus que és... perquè jo crec que d'aquesta entrevista i d'aquest documental hi haurà molta gent que voldrà introduir-se també en el món de Pere Gimferrer. Tu el definiries com que té una obra que pot ser, en part, potser no tota, no?, perquè a més és molt extensa, però accessible també pel públic general?
1: Sí. Sí, i jo crec que amb el to que li hem donat al documental veiem un Pere proper. La nostra voluntat no era fer una cosa acadèmica i per la gent de l'alta literatura i l'alta cultura, perquè no tota la seva obra és un assaig de coses molt concretes. Si agafem els dietaris que va escriure en català, hi ha textos que són molt vigents. Qualsevol poemari que espigolem sí que estan farcits de moltes referències i tenen imatges que potser si no tens aquell referent pots dir, ai, aquí m'estic perdent alguna cosa, però la bellesa i l'esclat que produeix és tan immens i a tothom l'interpel·la d'una altra manera que serveix i és vigent i també ens ajuda a entendre a poetes tan importants com són Miró i Tàpies, que té uns assajos imprescindibles.
0: Descobrim en aquest documental un Pere Gimferrer, diríem, divertit i juvenívol. M'agrada molt el títol del documental, no? Retrat d'un artista adolescent, perquè a banda potser de desconèixer aquesta vessant personal tan divertida, no? I amb tocs d'humor, perquè hi ha una certa comicitat, no?, en la seva manera de ser, vull dir que és bromista, etcètera, és una persona que diries que és una persona gran, i en canvi, no, subratlleu tots, a més, durant el documental, no?, tots els testimonis subratllen justament això. Mireu, la seva amiga i escriptora Carme Riera en diu això del Pere.
3: Jo crec que el Pere és un poeta de 80 anys molt jove, eh? És a dir, sempre ho ha estat, jove.
0: Ell mateix també diu, no?, jo he viscut sempre una edat intemporal. Quan tenia 20 anys podia ser que semblava més gran i ara potser més gran a una altra edat.
1: Però aquest sentit de l'humor, sense en Poldo, no s'hagués retratat igual. Perquè en Poldo ha sigut el contrapunt ideal. Perquè, clar, jo m'ho puc saber tot, que no és veritat, de Pere Gimferrer. Però captar-lo d'aquesta manera fresca i treure'l i saber captar aquest punt divertit d'en Pere, això ell ho ha fet molt bé, perquè si no, no...
2: Sí, de vegades no és millor no sàpiguer tant d'un, no? És com també he fet un documental del Rafael Moneo, i no sóc arquitecte, però des de darrere, no?, des d'una mica més junt, ets més objectiu i a lo millor no estàs tan viciat en el bon sentit de la paraula, no? I llavors ho veus més com crec que perquè ho entengui millor el públic, no?
1: Però ell és molt teatral, ja ho has vist.
2: A més, clar.
1: És molt teatral, li agrada la broma,
2: però canta... Jo ja no sabia si la broma venia del Polònia o d'ell, no? Però, i després ja quan vas estar rodant i sempre, hòstia, aquí fa... Sembla que estigui fent... I el Vicent... No, el Vicente Molina Foix, hi ha un moment que parla, que diu... És que és un... És l'autor... És un humorista, llavors és com va obrir la veda, no? Per... Pues, podem... treure aquest tema, i llavors hem aprofitat totes les vessants que té de perquè és que, i a més ell ho fa, també hi ha una mica d'intenció, no és aquello que no, hi ha un moment que es dona un cop a una làmpara i fa
1: com si la làmpara l'hagués
2: no? Sí. Però a veure, no ho fas, normalment fas ahir, no? Però vull dir que ja juga amb això, i això pues, també et dona molta... I te'n recordes a la RAE que van dir, va, ara camina d'un costat a l'altre, que camina una mica com un, bueno, és graciós, com camina, no?
4: I la funció de la poesia, encara que depengui de mecenatges, no està determinada pel mecenatge, sinó que té per missió anar contra l'expectativa del lector. Això també ho ha dit Miró amb unes altres paraules. Si l'art no comença per atacar el lector, per fer-li un xoc, ja no interessa.
0: Bé, després hi ha aquesta manera de parlar tan característica d'ell, eh? Però bueno, tot el contingut, tot el que diu, no? Comença a parlar i de cop dius, ah, una idea, ah, no, espera't, una altra, no? És un intel·lectual de dalt a baix amb moltíssimes referències. Què anaves a dir, Poldo?
2: No, és que ara mateix estava... És que, a més, com sap tant, si estava en l'última entrevista que parlàvem de cinema... Hi ha un moment que li vaig comentar com una cosa personal. A mi saps que m'agrada molt el Howard Hawks, etc. I de repent es vam anar de la línia del guió i vam començar a parlar de... I és que a més ho sap tot i a més et posa a prova. També juga... Però aquesta l'has vist, no? Però aquesta, però, no? Ah, no has vist aquesta? I aquesta l'ha... Bueno, sap que qui l'ha il·luminat, qui ha fet la banda sonora de qualsevol
0: pel·lícula.
2: És un cap
0: privilegiat, no?
2: I a més, sí, a més diu, bueno, és que clar, el cinema... Només són 100 anys, o 120 anys, és fàcil saber-ho tot.
0: És fàcil saber-ho tot.
2: Clar, la literatura, doncs clar, són més anys i tal.
0: Bueno, no, i tot i així, quan passeja per la biblioteca
1: de la RAE,
0: és que s'apropa, que dius, encara no és impossible enfocar la vista des de tan lluny, no? Que ja sap el títol que és i ja sap
2: que l'ha llegit. I s'emociona com un nen.
0: Sí, sí.
2: Hay de todo, aquí parla en castellà, quan està a Madrid es posa a parlar en castellà. I és que lo tienen todo, mira, és que hay, no? I cada vegada està com un nen. És meravellós. Hi ha molta gent que m'ha escrit dient que és l'escena que més...
1: És tendre, perquè el veus que s'emociona.
2: Clar.
1: El veus que és... realment... És que la seva vida és això, són les paraules.
0: En el seu hàbitat.
2: Lo tienen todo.
0: Estem parlant de Pere Gimferrer, poeta, escriptor, gran editor, importantíssim per tota una generació d'escriptors, alguns dels quals, a més, són grans amics, com, per exemple, Eduardo Mendoza.
5: Como amigo, en privado, es muy buen amigo, muy inteligente, muy buena persona y muy divertido, muy culto, muy ingenioso y muy cotilla. No se puede ser nada mejor.
0: Eduardo Mendoza, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Déu-n'hi-do. Una descripció completa.
6: Sí, no, ratifico el que vaig dir. És tot això i més.
0: Escolta, vosaltres us vau conèixer a la universitat?
6: Ens vam conèixer, sí. Tot just començar a la universitat. Devíem tenir 17-18 anys. Jo sóc 2 anys més gran que ell. I jo feia segon, segurament, o tercer, i ell va entrar a fer primer a la Facultat de Dret.
0: I recordes? Recordes quina va ser la primera impressió que et va causar?
6: Sí, bueno, a veure, era, si has vist la pel·lícula, doncs era igual que ara. I portava una cartera molt gran i bueno, no sé, ja es parlava d'aquella manera i es veia que era una persona molt intel·ligent i molt estranya. I a partir d'aquell moment, no sé com, vam començar... Bueno, ja tenia referència perquè ell havia estudiat amb els meus cosins. I em van dir, mira, tenim un company a l'escola que ara farà dret i el coneixeràs, que és un personatge singular i molt valuós. I, efectivament, i de seguida ens vam fer amics i moltes vegades baixàvem caminant des de la Facultat de Dret fins a... recordo, bueno, fins als 5 d'oros, em sembla, una passejada molt llarga, però aquells anys teníem molt de temps i parlàvem tota l'estona. I des d'aleshores fins ara.
0: Amb moltes etapes diferents, no? Perquè

0: bona voluntat, que... I clar, i ho vaig llegir i em vaig quedar bocabadat, perquè tenia un domini de la tècnica poètica, una riquesa d'imatges, i vaig pensar, bueno, això és extraordinari. I després, bueno, i així vam continuar. Després ell, jo havia, anys més tard, havia escrit la primera, no la primera, però una novel·la, La verdad sobre el caso Savolta, que anava portant a les editorials, si no la volien, i perquè era un desconegut, perquè era una novel·la molt llarga, i vaig saber que ell havia entrat a treballar a Seix Barral, com a director literari o com a no sé què. Érem molt joves, eh? I vaig anar i vaig dir, mira, he fet això, tinc aquesta novel·la, no me la volen, si pots donar-li una ullada. I dos dies més tard ja em va trucar. Està molt bé, la contractem, signa quan vulguis i signem el contracte. I bueno, ja està, aquesta és la història. I des d'aquell moment estic parlant de l'any 73. Mira si han passat anys.
1: Mm. Anys i coses, vull dir, de l'èxit de La veritat sobre casos a volta per començar. I després, li confies totes les teves novel·les?
0: Sí, sí, sí, naturalment, naturalment. Bueno, ara ja és... Ja no sé si l'has escrit ell o jo o qui, perquè ja portem tants anys. Però sí, sí, no, jo no faig res sense que ell ho sumiri. I té aquesta qualitat de la que parlo al documental, que li dones un text i l'endemà ja et truca dient, he llegit dues vegades, encara no he fet la tercera llegida, que és la més important, però ja et puc dir que no sé què, no et fa esperar com alguns que passen setmanes. I clar, un escriptor sempre està molt insegur, bueno, un escriptor i tothom, però l'escriptor especialment, perquè ja no sap, i espera al costat del telèfon que li diguin que està bé o que ha de... I ell immediatament això ho fa sempre, amb mi i amb tothom.
1: Mm. Em sembla que ets tu que en el documental, si no corregiu-me, que parla justament d'Art del Mar, que ara el mencionaves, i que dius és que és un llibre que canvia el llenguatge de la poesia, no? que el modernitza, que... Sí. O potser m'estic equivocant i és un
2: Azúa,
1: altre.
2: Fèlix
1: de Azúa ho diu. No? O sigui, clar, hem de parlar també del llegat literari de Pere Gimferrer, no? I potser és una de les coses que més pot destacar, aquesta modernització del llenguatge,
3: com
1: no?
3: Com ha inspirat a altres generacions de poetes coetanis seus i que l'han seguit i que seguint camins que va obrir Pere Gimferrer.
1: Mm. Eduardo?
0: Sí, naturalment. I passa una cosa, amb Pere Gimferrer passa una cosa que és una cosa molt catalana, que és que el personatge de vegades eclipsa una mica el creador. Això li passava a Dalí, li passava a Carme Balcells. No són personatges tan curiosos, tan interessants, tan divertits, tenen tantes anècdotes que de vegades ens oblidem de carrera darrere d'això. Hi ha una obra importantíssima. Mm. Jo crec que Art del Mar és una peça fonamental a la poesia en castellà, però La llum és una obra fonamental amb la poesia catalana.
1: Sí.
0: Mm. I jo crec que El Fortuny, que és una obra que no acaba de funcionar com hauria d'haver funcionat, però és importantíssima, i si hagués continuat hauria renovat completament la novel·lística en català. Mm. Hauria sigut pel català que l'Ulisses o el Proust van ser per la seva llengua, no? Un revulsiu, i bueno, jo crec que és importantíssim això, però ell és tan curiós, tan singular, tan peculiar amb les seves coses, que de vegades penses que és important per paraigües i el barret.
1: Sí. Per subratllar-ho també pels nostres oients, només va descobrir Eduardo Mendoza, també Roberto Bolaño, altres autors com Antonio Muñoz Molina, Isaac Rosa, vull dir que en surten molts també al llarg del documental. Subratllant la idea del títol del documental, Eduardo, tu que l'has acompanyat al llarg de tants anys, tu l'has vist envellir o continua sent aquest poeta adolescent del títol?
0: Mira, continua sent com jo crec.

0: Crec que com la majoria de les persones, ha envellit en un sentit i continua sent el mateix en un altre, no? Ell continua tenint el cap, la creativitat, però d'altra banda també té a sobre tota una carrera. Ell mateix és la seva influència més important, no? Ja ho ha fet tot, ja ho ha escrit tot, però ara torna... Ara... Bueno, cada vegada, per exemple, la seva últim llibre de poesia és molt interessant, però és molt més hermètic.
1: Total.
0: Perquè ja és un destilat de tota una vida d'escriure i pensar la poesia. I, bueno, no sé, és difícil fer un diagnòstic.
1: Home, és difícil, és difícil. No era una tessitura fàcil aquesta en la que t'he posat. De fet, el documental retrata tota una època cultural molt concreta, aquesta Barcelona dels anys 60 i 70. Hi ha també molt document, no? Hi ha molta fotografia i és molt interessant veure i reconèixer cares que ens han acompanyat i noms, no? Al llarg de... No sé si hi ha hagut molta feina aquí de documentació, Poldo i Lídia.
2: Sí.
3: Eren estirant el que ella ens explicava i el que anàvem trobant, intentant il·lustrar-ho, perquè clar, és el que dèiem, la trajectòria i l'obra és tan enorme que s'ha creuat amb tants personatges que és que dius, Terence i Moig sí, però és que també els que... o Octavio Paz, és que també els pintors, molts i molts noms, Anna Maria Moix, Rosa Regàs, molts,
1: hi ha moltes referències. Doncs escolta, Pere Ginferrer, retrat d'un artista adolescent que es pot veure al CaixaForum, en aquesta plataforma CaixaForum
2: sí, Plus. Sí, una plataforma que la pots... és gratuïta. És com un Netflix de cultura, jo sempre ho dic, perquè s'entengui bé, encara que no... Perquè és com igual, i tu pots tenir a la tele, no és...
1: Però gratuïta.
2: Gratuïta.
3: Només t'has de donar d'alta i és d'allò que accés gratuïta.
2: I és brutal, perquè hi ha un contingut que no s'acaba, eh? Hi ha de tot, d'arquitectura, disseny, música... literatura, hi ha concerts, bueno, és brutal.
1: Doncs ara també hi ha aquest retrat del sí. Pere Ginferrer, en el qual doncs, ens hi apropem moltíssim gràcies a la bona feina de tots dos, no? per destriar una mica que com, no? De tota la informació, de tot l'enorme univers que és Pere Ginferrer, com el podíem fer arribar als espectadors, la feina de la Lídia Penelo i del Poldo Pomés i doncs, els testimonis imprescindibles també dels seus amics que l'han acompanyant al llarg de tota la vida. Eduardo, moltes gràcies per saludar-nos avui, per acompanyar-nos. Escolta, l'enhorabona per l'èxit de la intriga del funeral inconveniente. No?
0: Gràcies.
1: Llibre de Sant Jordi, que van sortir ara fa poc les llistes de... No, llibre de Sant Jordi, ara mira, ara que et tinc aquí. No pot ser. Dia del llibre. Què, allò que... Què? Ja era una votat o no, Eduardo?
2: Que maja, eh?
1: Ai, no. No.
2: Perdona, Eduardo, no era la intenció,
1: no,
2: eh?
1: No, saps què passa? Que tinc al cap que justament es van publicar les llistes definitives i ell sortia, lògicament, reconfirmadíssim com el més venut.
2: Number one.
1: Ara m'ha vingut al cap.
0: Ja en parlarem un altre.
1: Molt bé, Eduardo. Escolta'm, una abraçada enorme, que vagi molt bé.
0: Una abraçada.
2: Adéu.
1: Gràcies a vosaltres dos, Lídia i Poldo, també.
2: I els talles?
1: Sí, què et sembla?
2: Només volia agrair, jo tinc que agrair, els, que ens ha costat, és que vam començar el 2018 aquest documental.
1: I de fet, hi ha algunes imatges del 2018.
2: Sí, no, quasi, més del 50, més del 50%. I va costar molt aixecar-ho. Ens van tancar portes gent que no hauria de tancar les portes. I llavors vull agrair perquè al final... que ho teníem, la pandèmia i tot, també es va quedar això una mica... Estava com en un armari i ho hem retomat. Ens han ajudat, bueno, primer CaixaForum Plus, que han apostat i ho han financiat. Santa Ecole també ens va fer una ajuda perquè el Javier Nieto va començar la seva... De jove va entrar a Seix Barral i va conèixer el Ginferrer. És un editor de disseny, però...
1: Però va quedar fascinat.
2: Va quedar fascinat i era un ídol. I ha fet una, bueno, pues ha participat en... I després, músics, el Maedicio Vilaver, que ha cedit la música sense... gratis. I el Daniel Claret...
1: És molt interessant que ho expliquis per veure les dificultats. Com que és de difícil això... tirar endavant no, un
2: no,
1: projecte
2: és que de
1: com
2: dir.
1: Aquest.
3: No, però, és que però tan important... La boca de la cultura ens salva, però qui paga la cultura i qui recolza la cultura?
2: Jo per això dic...
1: I a més estem parlant d'un nom com el de Pere Ginferrer, vull dir que
3: l'interès és obvi. És la primera persona que va traduir Rodoreda a l'espanyol.
1: Fixa't.
3: I és la primera persona que ens va portar a Nier, no? Perquè el poguéssim, perquè la poguéssim llegir, si no llegíem el francès.
2: I jo, que encara que em talleu, ja m'esteu tallant, però tots els fotògrafs han seguit les fotos. Mireu els crèdits. No, és que, oye, poca conya.
1: No, molt bé. S'ha de ser agraït a la vida. Gràcies. Opa. A Pol de Lídia.
3: A vosaltres. Gràcies.

0: Tenim per costum arribar a 3:15, passant per la rotativa, un lloc on, com nosaltres, a aquestes hores de la nit es treballa intensament. Raül Caballol, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: T'han arribat les portades o què?
1: Sí, ja les tenim aquí, alguna d'elles.
0: Doncs
1: sí,
0: vinga, sí. Anem per l'ara. Què diuen?
1: Doncs l'ara, l'obertura la dediquen al tema de la crisi educativa i diuen els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. Diu la vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Foto de portada dels professionals de l'educació que hi van omplir la plaça Sant Jaume a Barcelona. També destaquen en portada en foto la roda de premsa de Florentino Pérez d'ahir i diuen Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I destaquen també altres temes, com per exemple que el fiscal del cas Pujol diu que la família sacsejava, entre cometes, Catalunya. L'OMS preveu més casos d'antivirus dels viatgers del creuer i que PSC, Junts i Esquerra pacten una llei de mecenatge que s'ha fet d'esperar.
0: Molt bé.
1: I l'edició en castellà de Periódico, ja la tenim aquí, diuen el titular, diu l'OMS descarta un brote mayor de l'antivirus, però no nuevos casos. Les autoritats sanitàries fijan en quarantena entre el 10 de mayo i el 21 de junio. Foto de portada igual que l'ara ahir dels, de protesta de professors allà a la plaça de Sant Jaume i diuen los docentes mantienen el pulso. El sindicato USTEC vuelve a sacar a los profesores a la calle y pide un aumento salarial de 400 euros. També destaquen la visita de Trump a la Xina i diuen Trump busca resarcirse del fiasco de Irán con un acuerdo comercial con Xi. Destacan també que el hub tecnológico de España crece un 14% y ya vale 125.000 millones. Y per últim, que la compraventa de pisos en l'Hospitalet i el Baix Llobregat augmenta un 9,7%.
0: Doncs déu-n'hi-do, el que portaran demà les portades de l'Ara i el Periódico. Gràcies, Raül, bona nit.
1: Bona nit.
2: Han arribat altres portades aquí a la redacció, Marc Güell.
3: Sí, tenim la Vanguardia que obre dient que la protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. La foto principal, com us podeu imaginar, és la de Florentino Pérez en aquesta roda de premsa d'aquesta tarda. Florentino Pérez desfermat, titulen a la Vanguardia. I un parell de titulars més. Un tram en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial i que l'Organització Mundial de la Salut relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatius. Tenim també la portada del Punt Avui. Es fixen també en les protestes de l'educació, la vaga que ha començat avui. Protestes, protestar, també és educar, diuen el Punt Avui.
0: Molt bé, doncs això és el que trobarem a la premsa escrita. Però qui posi l'antena de Catalunya Ràdio, 3CAT Info, Joan Rossinyol, bona nit.
4: Bona nit. Deixa'm dir que avui ens faltaria la portada de l'ABC, eh?
0: Ostres, sí.
4: Demà s'ha de mirar amb lupa la portada de l'ABC després d'aquesta tarda tan entretinguda que hem tingut avui, eh?
0: Sí, sí, això Florentino, demà es vendrà, sí. Potser tindrà un pic.
4: I nosaltres suposo que endevineu de què parlarem demà, sobretot, demà al matí, d'aquest nom que ha pivotat tota la tarda. Demà Florentino, també serà un dels noms. Sí, home, sí, demà serà un dels noms i les conseqüències d'aquest terrabastall d'aquesta roda de premsa.
0: I durant uns dies.
4: Però més enllà d'aquesta crisi que viu el Madrid, demà també, i n'heu parlat en aquest Catalunya Nit, parlarem d'aquesta compareixença que faran demà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, demà a la tarda, al Parlament, que compareixen per donar explicacions sobre això.
5: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci propi Departament d'Interior, no?
4: Era la consellera d'Educació, Esther Niubó, que parlava d'aquesta infiltració de Mossos en l'assemblea de professors. Serà, doncs, com dèiem, demà a la tarda que Interior, la cúpula d'Interior, doncs, donarà explicacions en seu parlamentària i ho podreu seguir en directe, doncs, a 3CAT Info. Demà també és dia de sonar. Perquè demà al matí tenim roda de premsa de la direcció del certamen. Sabeu que s'estrena en aquesta ocasió. Sabrem tots els detalls del programa d'aquest festival que es fa a Barcelona del 18 al 20 de juny. Per tant, demà per haver l'orella, per no perdre's res d'aquests dies. I demà també us explicarem, us descobrirem quin percentatge de joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys.
0: Ui, ara ja podríem fer apostes aquí. Ja podríem fer apostes.
4: De moment ens reservem aquesta dada per demà. demà, i demà us donarem tots els detalls. Malauradament, són molt pocs.
6: Són pocs.
7: Minvant, deu ser, si féssim allò, la línia temporal aniria decreixent.
4: Tenim dades de l'Observatori Català de la Joventut, i són dades doncs, que porten al debat, perquè fan aquesta radiografia, no?, de la situació dels joves, en una situació molt, molt complicada.
7: Va, i a ritme de sonar,
2: de la música
7: portada,
2: del sonar.
7: Portada de l'ABC, va.
3: Portada de l'ABC, titulant dient que Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC, i també posen en portada el títol de l'editorial del diari Respectar el Real Madrid des de dins.
7: Demà mig diari anirà de Florentino. Gràcies, Joan, i gràcies, Marc.
2: Bona nit. Bona nit.
7: Minuts i tancarem el dia, i ho tancarem, com sempre, ben acompanyats.
2: Doncs sí, amb la nostra convidada ha estat prenent notes aquí, a primera fila, aquestes dues últimes hores. Mira, ella diu que fer música és estimar-la i no saber per què. Va començar tocant el violí fins que va descobrir que la seva passió era l'alpa celta, l'arpa celta. Ara sí, el violí diu que li agrada per fer jam sessions i fer amics sense haver d'intercanviar paraules. És fantàstic això, i demanarem que ens ho expliqui. En canvi, l'arpa celta és l'instrument que li serveix per mostrar tot allò que porta a dins. Tota la vida ha fet música, però des de fa 6 anys s'hi dedica a temps complet. Aquest any ha interpretat i ha cantat en català a Utrecht un fragment del seu disc Sang de Dona. Ho ha fet en el Campionat Mundial d'Arpa i ha quedat segona, que no és poca cosa, és molta cosa. La nostra convidada és l'Anna Amigó, arpista, cantant i violinista. Bona nit, Anna.
8: Bona nit,
2: Ernest. Què tal, com estàs?
8: Molt bé, i vosaltres?
2: Bé, nosaltres bé. Contents al final de poder parlar amb tu després d'aquestes dues hores. Primera pregunta, no sé, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Ostres, moltes. Sí, i tant, moltíssimes.
2: Doncs ja està bé, escolta'm, no? És aquesta la idea, sí, sí. Aquesta la idea. A veure, què és això del tocar el violí? Et permet fer amics,
8: sí,
2: sense haver d'intercanviar paraules?
8: Sí, això ho vaig descobrir a Escòcia. Quan vivia allí, un dia vaig anar amb un pub, que fan molta música, i de cop es van posar a tocar, no? I s'hi anava afegint gent i músics, i anaven venint músics amb el seu instrument, anaven tocant. I jo tenia el violí a casa, i li vaig preguntar a una noia, si jo porto el meu violí, també podré tocar? I diu, sí, clar, vés-lo a buscar. I així va començar que jo, bueno, doncs, molts dies de la setmana, entre 4 i 6 hores, al pub a tocar, i aprenent cançons, tot de memòria, acompanyant, aprens a integrar amb altra gent, i és això, no has de parlar, has d'escoltar la música i doncs anar-t'hi posant. Sí.
7: Quina bona escola, el pub també, sí. I però portar, per exemple, l'arpa a un pub ja seria més complicat, això.
8: Es pot fer, però.
7: Es pot fer. Com passes a l'arpa? Què et crida l'atenció de l'arpa?
8: L'arpa ja m'agradava de petita, però jo vinc de l'Espluga de Francolí, és un poble, doncs ara tenim 4.000 habitants, hi ha una escola de música, però en aquella època, bueno, avui dia tampoc encara no s'hi pot estudiar arpa, com a molts o la majoria de localitats de Catalunya, o sigui, és en llocs comptats la pots estudiar. Llavors jo per això vaig fer violí, i bueno, doncs l'arpa es va creuant en diferents moments de la vida, i va ser a Bèlgica, després d'Escòcia vaig anar a viure a Bèlgica, i un dia vaig portar el violí al luthier, i en aquest luthier mateix tenien el departament d'arpes, dic, mira, mentre tu neteges el violí, i jo me'n vaig a mirar les arpes, i de mirar vaig passar a posar un dit, de posar un dit a tocar una mica més fort, i ja, bueno, doncs, després ja, la setmana següent ja tenia una arpa a casa, jo.
2: És difícil tocar l'arpa? Sigui, sí, entén-me, clar, tot depèn de la persona, però més o menys que el violí, per exemple.
8: Cada instrument té la seva dificultat. El violí has d'afinar. Tu no tens on posar els dits, els has d'aprendre on els has de posar. L'arpa, quan toques, sona molt bé des del primer dia de classe. És fantàstic, el violí requereix.
2: Costa molt.
8: Sí, a més, necessites la sincronització de l'arquet, no?, quan toques el violí. Amb l'arpa també has d'activar la corda d'una manera en concret. Però, bueno, cada un té la seva dificultat. Sí que és cert que tots dos jo els posaria quasi bé al mateix nivell. La diferència és que el violí tens totes les notes que vols fer, i amb l'arpa, en el cas de l'arpa celta, jo no tinc totes les notes. Tinc com un piano amb tecles blanques i em faltarien les negres, per fer-ho fàcil pels oients. Llavors, si us imagineu un pianista que està tocant tecles blanques i de cop n'ha de posar una de negra, l'agafa d'una capsa, la posa, la toca i la deixa o la treu. Llavors, això és el que fan els arpistes. En el meu cas jo ho faig analògic, amb la mà, canvia unes claus semitonals, que en diem, que canvia mig to la nota, i les persones que toquen l'arpa de concert, que és la més gran, aquesta de 2 metres d'alçada que es veu a les orquestres, aquestes persones canvien les notes amb els peus. Llavors poden seguir tocant mentre canvien les notes. Llavors, hi ha una complicació, sí, és difícil, però no impossible, i tot, com tot, dedicació i voluntat.
7: L'arpa celta com és?
8: Una mica més petita que la de concert, però la de concert té unes 46, 47, 44 cordes, i la celta seria de 38 en avall. Entre 38 i 27, per mi seria l'ideal el 38-36, perquè tinguis una mica de cordes de greus, de baixos, i també cordes agudes que puguis fer una melodia. Com més petita és l'arpa, més de joguet sonarà. Llavors, si et vols fer un acompanyament decent, tu vols baixos, també. Llavors, 38 cordes estaria bé.
7: Hi ha repertori per arpa o què?
8: Sí, poquet. Jo, clar, jo el tema de clàssic, com que no l'he fet, també el desconec bastant. Amb temes de celta, clar, molta música celta és el que es mou més. Llavors, per mi és com un repte agafar la música de casa nostra catalana i posar-hi arranjaments per arpa, no? Perquè doncs, no... N'hi ha de piano, que evidentment l'arpa també, al teu cas amb dos mans, el més fàcil és agafar una partitura de piano i adaptar-la, no?, a l'arpa. Llavors, jo en el meu cas em dedico a això, no?, a crear de zero aquesta partitura per arpa, que és el que jo interpreto.
2: L'arpa, la gran desconeguda, eh? Sí, ara hem de reconèixer-ho. Vas quedar segona al Campionat Mundial d'Arpa. Com ha anat aquest procés? Com és que t'hi vas presentar? Com és tot això?
8: Sí, això també encara m'ho pregunto. Avui he parlat amb un amic i dic, és que no sé ni per què m'hi vaig presentar. Però vaig dubtar fins l'últim minut. Ho vaig enviar a última hora i vaig pagar els 100 euros d'inscripció a l'últim dia, a última hora. Era un concurs que valoraven el projecte en si. És a dir, jo no havia de tocar una cançó que tothom tocaria i que llavors seríem comparats per la mateixa cançó. Llavors, aquí dic, bueno, si jo he de tocar el que jo sé, doncs endavant, no? Perquè què em diran? Que ho faig bé, que no ho faig bé, que els ha agradat, que no els ha agradat. Perfecte. Però jo puc ser jo. No he de ser ningú altre, ni mai de comparar exactament per una nota o una tècnica, no? Llavors, la primera criba era enviar una cançó i a cegues un jurat de 3 persones deia si passaves o no. Jo vaig passar, em van convidar a fer un vídeo de 5 minuts explicant el projecte, un altre jurat de 3 persones em va seleccionar, a mi i a 14 persones en total, i aquests 14 vam ser convidats a Utrecht per tocar 45 minuts en directe amb un jurat professional de 7 persones, divers, arpistes, cantants, compositors i programadors. I bé, vaig passar a la final i vaig quedar 40, segona.
2: 45 minuts de prova, Déu-n'hi-do, eh? 45 minuts de prova.
7: Sí, sí. I escolta, qui tingui ara curiositat per sentir el que fas, per escoltar la teva música, on ho pot fer? Com et poden trobar?
8: Mira, Bandcamp, i bé, en concert, en directe, és com s'aprecia millor, no? Una fenya d'aquestes. Aquest cap de setmana seré al Centre Cívic Urgell fent un taller d'arpa per nens, per explicar l'instrument. I a Barcelona tocaré el dia 13 de juny, que és un dissabte, al Centre Cívic de Sant Martí, a l'Auditori.
7: Perfecte. Doncs quedem convocats.

0: Aquest tema segurament alguna cosa d'arpa hi podríem fer aquí per acompanyar la mar de bé. Es diu Abissal, és del nou disc de Sílvia Pérez Cruz, va sortir el divendres passat i aquesta setmana ens acompanyarà a la sortida del dia i del Catalunya Nit.
1: Amb ella arribarem al moment de l'última paraula del dia i del programa, que avui tindrà l'Anna Amigó, arpista, cantant i violinista i subcampiona del Campionat Mundial d'Arpa. Si voleu escoltar la seva música, podeu trobar-la a Bandcamp, ens ha dit, i buscar el seu projecte Sang de Dona, que de fet ja es pot veure per Catalunya en aquests concerts que ens ha explicat. Anna, gràcies per acompanyar-nos, per ensenyar-nos coses de la música que no coneixíem, com sona i com és treballar l'arpa. I res, aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I res, jo el que he estat sentint aquesta nit és que ha sigut un dia de tempesta, pedregada literal pels pagesos, un cop més, i pedregada simbòlica per altres estaments de la societat. En aquest cas, el tema de que una societat està avançant a diferents ritmes que el que necessitem les persones, s'han manifestat els professors, les infermeres, tampoc no estem evolucionant prou pels nouvinguts a casa, no? I el tema del Florentino també, no? És com una dictadura maquillada de democràcia, ell mateix ho fa tot, no? I això també és el que ens fan creure a vegades molts governs, ho veiem en diferents països dels que heu parlat també aquest vespre. I bé, a mi m'agradaria dir que si després de la tempesta ve la calma, doncs que no trigui, sisplau, i que si pot ser de la mà de la cultura, millor que millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Les pluges d'aquest dimarts han deixat diverses incidències en diferents punts de Catalunya. Els bombers han fet més de 50 sortides i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades. S'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3Cat Info que no han estat incidències greus.
2: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
1: Al Baix Llobregat, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera B112 entre Collbató i l'Eri de Montserrat, on ha calgut evacuar 3 persones de 2 cotxes atrapats per les pedres. D'altra banda, s'ha activat un avís per l'increment del cabal del Ter a l'altura de Sant Joan de les Abadesses al Ripollès, on s'ha superat el llindar d'alerta. Més notícies, Toni Fortesa.
3: Els sindicats d'educació mantenen el pols amb l'administració i continuen el cicle d'aturades aquest dimecres amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Les posicions entre el govern i els sindicats segueixen enrocades. La vaga d'aquest dimarts a tot el sector ha tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern. El sindicat proposarà un augment salarial de 400 euros a la reunió de dijous, però la consellera Esther Niubó avisa que no es poden fer peticions de màxims.
4: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
5: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions.
1: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez.
3: Aquest dimarts hi ha hagut un tiroteig al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, els fets han passat cap a les 6 de la tarda al carrer Saturn i no hi ha hagut ferits. La policia ha rebut diversos avisos per trets i manté oberta una investigació per localitzar-ne els responsables.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix a continuar al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta al partit, després de la desfeta electoral de la setmana passada, 4 alts càrrecs han abandonat l'exercici. Executiu. El viceprimer ministre, David Lammy, diu que malgrat les peticions de dimissió, ningú ha activat les primàries per intentar substituir Starmer.
6: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
1: John Wilson ha presentat al Festival Docs Barcelona The History of Concrete, un documental que dissecciona irònicament les societats capitalistes a partir d'un suposat reportatge sobre el formigó de les obres públiques. El realitzador nord-americà aplica l'exitosa mirada crítica i humorística que ja va explorar a la sèrie How to with John Wilson. Barcelona, Òscar Callau.
7: Les 3 temporades emeses a la plataforma HBO han estat molt celebrades per la capacitat de Wilson per transformar escenes trivials de la vida als carrers d'una gran ciutat en reflexions profundes i alhora humorístiques sobre la condició humana. El documental History of Concrete torna a adoptar aquesta fórmula amb un audiovisual que, a partir d'una recerca sobre els orígens històrics del formigó, ens parla en realitat de temes com l'absurditat del sistema capitalista.
8: El formigó és un material celebrat arquitectònicament i jo volia donar-hi el punt de vista invers en una pel·lícula crítica i amb un punt de vista alternatiu sobre com es construeixen les ciutats.
7: Wilson també ens ha explicat que durant la seva primera visita al Docs Barcelona el 2024 va rodar algunes escenes sobre el formigó a la capital catalana, tot i que al final les va descartar per centrar-se en els carrers de Nova York.
1: I als esports, el Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions del president del Real Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció.
3: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres jugarà l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao.
1: Espanyol i Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2 Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats aquest dimarts Betis 2 Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per la Lliga de Campions, i Osasuna 1 Atlètic de Madrid 2.
3: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
0: Fins aquí les notícies.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
12: Frenar el feixisme espanyol i català.
13: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
14: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
13: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que es digués el dia del llibre?
12: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
13: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
13: Hola, Anna.
15: Hola.
10: Amb Ricard Ostrell.
15: Xirrupiti. Xirrupiti. Xirrupiti. Xirrupiti.

0: Avui, que no he pogut sortir de casa fins tard per culpa d'una migranya que m'ha deixat fora de combat, m'hagués agradat tenir un amic com en Nil, el xat GPT del Jordi, que a més aquesta nit passada el Sense Ficció de TV3, li hagués demanat com recuperar-me abans, tot i que ja em conec l'evolució quan que tindrà i com m'afectarà la resta del dia. Però sí, un amic digital que em fes d'infermer per donar-me tranquil·litat i consell, com fan tantes vegades els professionals, no digitals, no, els professionals de veritat de la infermeria, que aquest dimarts també han sortit al carrer per exigir millores salarials i reivindicar la seva feina, coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria. I dic també, perquè, com sabeu, no ha estat l'única protesta al carrer. L'altra és la jornada de vaga general a l'educació, que també aquest dimecres es repetirà a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. Dos sectors, juntament amb els metges, que han tocat os i que són més necessaris que mai. En un moment en què les persones vivim cada vegada més anys i que ens cal atenció sanitària més específica, no podem deixar els infermers i les infermeres sense atendre les seves reivindicacions. Com tampoc podem girar la cara a les demandes dels mestres i professors que cada dia tenen aules vives, més diverses, que veuen com canvien les directrius cada 2 per 3 i com això acaba repercutint en el futur dels nostres joves, que són els que, en definitiva, en uns anys s'hauran d'ocupar de dirigir aquest país. He tingut un dia d'introspecció en silenci i feina perquè no suportava el soroll fins que la pedregada de mitja tarda m'ha fet aixecar de la cadira i deixar la meva feina a l'ordinador. Les pedres sonaven pels 4 costats i han deixat un paisatge blanc durant una bona estona. He gosat obrir la finestra per fer una foto i els cigrons que caien al cel m'han arribat als peus fins que ràpidament he tornat a tancar. Ha estat descarregar-se el cel i jo aclarir-me les idees i l'emboirament. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem. Oriol Fidalgo, José Luis Santiso, Aina Grau, ai que no acabo. La Mònica Muñoz, el Domènec Sobirà, l'Albert Duran i la Judit Perpinyà. I la vostra veu, perquè avui la meva està tocada, però no, em passarà, no passa res, és pel que m'ha passat avui. La vostra veu, com sempre, i ajudeu-me avui més que mai, és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Ai, bona nit, que comencem ja així, amb una cama aquí, l'altra cama allà, intentant no perdre la veu, que no la perdré, no passa res, no és cap constipat, és senzillament del que porto de dia, i ja està. I tot això, gràcies a vosaltres, que esteu trucant ja al 93207474, doncs ens tranquil·litzarem, beurem molta aigua, hidratarem molt bé i podrem fer amb tranquil·litat la nit dels ignorants. I mentre aneu trucant i aneu parlant amb l'Aina, també tenim els vostres missatges que ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. Hi ha diverses persones que continuen amb una qüestió que ahir ens va deixar una mica afectats per un testimoni d'un oient que ha estat víctima d'una estafa. Per tant, escoltem sobre aquest tema la recomanació que li fa la Montse des del Poblenou a Barcelona.
2: Ara he sentit aquest senyor d'això del banc i de cop he pensat, i anar al síndic de Greuges, perquè en realitat hi ha uns departaments dintre de l'Ajuntament o de la Generalitat, ara no ho recordo, n'hi ha un en concret a la Ronda Sant Antoni, val? I allà hi pots anar-hi i poden orientar. Inclús també hi ha un departament jurídic, que tot això forma part de poder fer reclamacions gratuïtament. Jo vaig fer-ho amb el cas d'un tema d'una brana, d'una constructora que ens va fer mal feta, no? I em vaig moure a aquests nivells. Llavors, potser aquest senyor, si no vol pagar un advocat o no pot d'aquests privats, que tot val un dineral, abans jo m'adreçaria a un d'aquests llocs.
0: Doncs moltes gràcies. És un consell i una recomanació de la Montse des del Poblenou a Barcelona. Ens truca el 93207474 la Maria Rosa, des del barri de les Corts a Barcelona. Bona nit.
3: Oi, Marta, un plaer que feia. molts dies que no parlava.
0: Ja, jo, mira que ho vaig comentar amb l'Aina i l'Oriol i estava patint i tot. I jo dic, ai, ai, ai, que aquesta dona ha fet anys i ho ha celebrat tant que no es lleva del llit, o què passa?
3: No, encara no l'he fet.
0: Encara no?
3: I tant, encara no.
0: Pensava que sí, em pensava que sí, Maria Rosa.
3: No, no, no, encara no.
0: Ah, doncs millor, millor, millor, ja està.
3: Estic viva i amb moltes ganes de viure.
0: Doncs ja està, doncs ja està, ja està. S'ha acabat el patiment.
3: Dic això.
0: Digues.
3: Perquè no li hagi pogut dir a l'Aina. El dia que pugueu, m'agradaria escoltar una melodia que és molt bonica. Gilbert O'Sullivan.
0: Sí.
3: La melodia es diu Claire.
0: Es diu Claire.
3: Claire,
0: sí,
3: és la filla del Gilbert O'Sullivan.
0: Ah, és el nom de la filla, molt bé.
3: Correcte.
0: Perfecte.
3: És preciosa, almenys a mi m'agrada molt.
0: Molt bé.
3: Doncs... Dit això, de manera molt breu, aquell senyor que va trucar ahir amb l'estafa,
0: sí,
3: que li han fet.
0: Sí.
3: Si m'ho permeteu, un consell que li dono, que es posi en contacte amb RAC1, el Jordi Basté, el contenidor, perquè casos dels que li ha passat amb ell, ells n'han resolt diversos. Perquè us he de dir una cosa. Jo, de tant en tant, a Catalunya Ràdio al matí faig el salt. No t'enfadis,
0: no m'enfado, dona, com vaig enfadar. Aquí cadascú pot fer el que vulgui. A nosaltres ens agrada que ens escolteu, però escolta'm, tothom pot fer el que vulgui. Només faltaria.
3: Dit això, una altra pregunta molt breu. Sí. Jo, quan tenia 14 anys, em van tenir que operar de l'orella.
0: Sí.
3: I en aquella època, que això era a començament dels anys 60, la meva mare em va portar a l'Hospital de Sant Pau, que es pagava.
0: Havia
3: especialistes de tota mena. Bueno, el fet, la pregunta en concret que vull fer, com que vaig tenir que anar-hi molt de temps, tots els pavellons que hi ha a l'Hospital de Sant Pau, quan entres, puges unes escales a dreta i a esquerra,
0: sí,
3: en aquella època aquests pavellons era on estaven els malalts, que els cuidaven monges. Llavors, la meva pregunta és, actualment en aquests pavellons què hi ha?
0: D'acord. Molt bé. Apuntada queda, Maria Rosa. A veure què ens diuen els oients.
3: I un plaer parlar amb tu.
0: El mateix dic, Maria Rosa, una abraçada molt gran.
3: I que no us oblido,
0: No, no.
3: Encara que no truqui tant.
0: No passa res, no passa res. Només era...
3: Però...
0: Que n'hem parlat.
3: Us escolto cada dia.
0: Molt bé, sí, m'agrada. Gràcies, Maria Rosa, una abraçada.
3: I per tu també i per tots els ignorants.
0: Bona nit.
3: Bona nit.
0: La Marilo des del Poble Sec a Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, és que m'ha passat una cosa avui que vull avisar a tothom perquè és facilíssim caure. M'han enviat un e-mail d'Endesa.
0: Endesa.
4: Que devia 97 euros. Amb un link per picar. I jo no hi he estat mai a Endesa. Llavors he trucat a Endesa i amb... Dic, però és que jo no hi he estat mai amb vostès, només és per avisar-los del que passa. I diu, No, no, bueno, li he donat el DNI i això, i clar, han buscat i no hi havia res. O sigui, que era un timo.
0: Era una altra estafa. Sí,
4: i après,
0: sí.
4: Clar, jo ho dic perquè hi ha gent que pot estar a Mendeta...
0: Clar, i clicar-ho.
4: Uh-huh. I clicar-ho.
0: Uh-huh.
4: Jo, com que no estava, clar, he vist que era un timo.
0: Clar. Però una altra persona que sí que té Endesa pot caure,
4: claro,
0: i clicar-ho. Fas bé d'avisar.
4: Claro, claro. Sí, sí. I avisar el senyor que mateix ha dit que ja ho diria.
0: Clar.
4: Perquè, clar, ells tenen el nom i tenen el d'això. M'ha estat buscant a la direcció, el meu nom, el meu DNI. Clar, no he trobat res.
0: Clar.
4: Perquè sí, sí, jo no estic a Endesa.
0: Doncs, Marilo, moltes gràcies per avisar els oients.
4: Igual clico... pensant cada diàleg.
0: I ja està, i canviant de companyia i vés a saber què més et fan.
4: O vés a saber què et passa,
0: sí,
4: perquè
0: sí,
4: aquesta gent, si tota la intel·ligència que tenen per fer això la utilitzessin per fer coses bones, el món seria diferent.
0: Sí, però ells
4: perquè
0: no guanyarien tants diners.
4: Perquè hem de ser molt intel·ligents, aquests
0: sí, sí,
4: dolents.
0: Sí, ells no estafarien ni guanyarien tants diners. Aquesta és la cosa.
4: Sí, clar, perquè mira, 97 euros meus, a lo millor 50 d'un altre, 70 d'un altre...
0: Sí, i va sumant, fent. Clar, clar. Sí,
4: I,
0: sí.
4: I, bueno, i que el link no et pugui buidar una altra cosa.
0: Bueno, exacte, com li va passar a aquest senyor que ens trucava ahir, sí, sí.
4: Marilo, no vaig sentir, en devia dormir.
0: No, no, sí, vale, perquè va ser tard. Gràcies per avisar-nos. Ai, sí, quin dia, mare meva, per oblidar.
4: Bueno, un dia, perquè vaja tarda.
0: Ja, ja, també, també. Marilo, vale, moltes gràcies,
4: bona
0: una abraçada.
4: Bona nit a tots i que tothom, sobretot, estigui a la web i no
0: sí,
4: piqui cap link. Primer trucar a on diuen que devem els diners. Primer trucar, perquè llavors tu saps a on truques.
0: Sí, sí, clar. Està clar. Moltes gràcies.
4: Bona nit a tots.
0: Bona nit. Adéu-siau. Una altra persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp i que justament vol parlar exactament del mateix i vol explicar el cas d'un familiar que va ser estafada. És la Isabel, des de les Corts de Barcelona.
5: Vaig explicar a veure aquest senyor què és el que pot fer i que li pot anar bé. A la meva cunyada li va passar una cosa similar. Com es podeu suposar, el primer que va fer, a part de fer la denúncia als Mossos i parlar amb el banc 200.000 vegades, posar-ho en noms d'un abogat. I, bueno, total, que només eren anar i venir del banc, anar i vindre de casa de l'abogat, no en treia res. Fins un dia que es va enterar que on se tenia que fer la denúncia i que allà hi tindria alguna solució era anar al Banc d'Espanya. Ho va fer. Va anar al Banc d'Espanya amb tota la documentació, amb les denúncies i amb tot. No va haver cap problema. En cap moment li van posar cap pega, ni li van dir que no hi havia solució. Tot el contrari. Passat dos mesos, va rebre una notificació del Banc d'Espanya que s'hi presentés i se li van tornar els 10.000 euros que es van... que li van, bueno, que els hi van agafar fraudulentament. Li dic a aquest senyor que no perdi el temps ni amb abogats, ni amb visites als bancs, ni res. Qui li solucionarà serà el Banc d'Espanya. No amb ell. Amb ell i a qualsevol persona que s'hi pugui trobar. El pas és aquest: anar directe al Banc d'Espanya junt amb les denúncies. Bona nit i espero haver complegut.
0: Doncs moltes gràcies, Isabel, perquè justament coincideix amb un altre oient que hi trucava i va dir exactament el mateix, que qui podia solucionar aquest tema era el Banc d'Espanya. Per tant, aquest oient que ens trucava ahir, que estava bastant desesperat, que ho entenc, perquè era un préstec que figura que havia demanat de 50.000 euros l'Albert de Tarragona i que era una estafa, té una via aquí, que és el Banc d'Espanya, com ens han dit més d'un oient. Ara ens truca el 93207474 en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
6: Bona nit, Marta, i tots els ignorants. Mira, jo voldria preguntar, sobretot amb algun ignorant de Barcelona, a veure si sap aquells llums que s'encenen darrere del Palau Nacional de Montjuïc, aquells focus que 5 o 6 raixos de llum que van a l'espai,
0: sí.
6: A veure quan s'encenen, si és una cosa habitual, si és només per les festes, o si ja no es fa, potser. Perquè ara he vist una... Bueno, he vist en el canal 33 de visites i ho han ensenyat encara en llums aquells allà. I sí. El meu fill m'ha preguntat, i quan ho fan això? I dic, home, jo ho he vist alguna vegada en directe, però jo dic, ara no ho sé, ho preguntaré.
0: Doncs mira... Són aquells llums tan potents, aquells focus, diguéssim, sí, no? Que van cap al cel, per entendre'ns, no?
6: Que van cap al cel i quan perden la intensitat, perquè com que no troben cap objecte, després es perden allà en el...
0: Perfecte.
6: És com una linterna, que si tu sí. l'envies així a la foscor, arriba un moment, o com que és tan poc potent, ja ni es veu. En canvi, enfoques un arbre o qualsevol, una paret, el que sigui, i després sí que es veu el raig de llum.
0: Exacte.
6: Això és una...
0: Molt bé.
6: Una cosa. I després, bueno, suposo que ja ho sabeu, però durant la visita que hi haurà el Papa Lleó...
0: I he pensat en vostè tantes vegades, i he pensat...
6: No en diguis pas de
0: vostè. De tu. Jo crec que la idea l'hem tret d'aquí, del Joaquim, i del que vam fer.
6: No ho crec. Mira, la setmana passada, el dilluns passat, vaig estar parlant amb ell, amb en Josep,
0: sí.
6: I no ho va pas dir, bueno, no em van parlar d'això. Però vam parlar de la seva gira, i que ara que el dissabte va ser Pamplona, i així, no?
0: I ara cantaran el Don amb força amb l'Escolanet, que va preguntar en Joaquim, que el vam trobar...
6: No, amb el nou per cantaran. Ara,
0: amb el noi...
6: Amb ell no.
0: No, cantarà amb el noi que vam entrevistar gràcies a la pregunta que vas fer.
6: Vols dir?
0: Sí, home, sí. Sí, jo sí.
6: Ah.
0: Clar, per això dic jo... que la idea l'han agafada arran de la pregunta que va fer en Joaquim. Jo ho tinc claríssim, això.
6: No, però jo tinc entès que serà amb l'Escolania actual.
0: Sí, però aquest noi també hi serà.
6: Ah, també hi serà?
0: També hi serà. L'Escolanet, que ara és podòleg... També hi serà.
6: Sí, en Tavertet es diu, em sembla. O...
0: Ara no me'n recordo.
6: Jo tampoc. Bueno, ja el tinc apuntat així, sí, allò. Oh, doncs mira, ja el dia que el trobi...
0: Lluís Travesset.
6: Travesset.
0: Sí.
6: El dia, si el torno a trobar abans del mes, li diré, no té pas de portar la maleta i venir.
0: Està molt bé. Molt bé, Joaquim. A veure si et respones en això dels llums de darrere del Palau Nacional.
6: Sí, que... A veure, sí, perquè algun dia després vindríem, si sabés que ho fan... Algun dia al vespre així vindré, aprofitaríem per venir.
0: Molt bé, doncs fet, a veure què ens diuen. Gràcies, Joaquim.
6: Molt bé, escolta, poder si jo m'adormís i no sé la resposta, poder ja preguntaré a l'Aina si l'han contestat.
0: D'acord, molt bé, sí, perfecte. Que vagi bé, Joaquim.
6: De res, molt bé.
0: Adéu-siau.
6: Igualment.
0: Bona nit. Adéu-siau. 12:26, calla que ens truquen, Sergi, des de Torredembarra. Bona nit.
7: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
7: Ai, molt bé. Mira, el motiu de la trucada és per animar a totes les persones, a tots els ignorants que tinguin alguna fòbia, història rara i tal, que el consultin amb un terapeuta. Jo he fet la primera classe i em va anar super, super bé.
0: Home, això és molt important, el que estàs dient,
7: Perquè... Sí, no.
0: Recordo el dia que tornaves d'Alemanya i que vas passar molt mal dia.
7: I tant.
0: I et vam com ajudar una mica, empènyer una mica, no?
7: I tant.
0: Així que ha funcionat només en un dia i ja està funcionant, eh?
7: No, bueno...
0: Entén-me, ja ho sé, que queda feina, però vull dir que ja has notat alguna cosa.
7: Feina, encara que m'han dit que per el que em van estar preguntant, perquè el primer dia va ser tot una sessió de preguntes i respostes, i em va dir, jo crec que en unes 6 sessions tu agafaràs l'avió com el que agafa un metro o un tren. Sí. Vull dir que, bueno, que estic supercontent. Els primers deures han sigut una llista de pors, i ara la comentarem a partir de la setmana que ve, que farem una sessió, ara són dos quinzenals, i a partir d'aquí farem una mensual.
0: Molt bé.
7: O sigui que, bueno, de moment m'han prohibit agafar avions.
0: Ah, sí?
7: I, sí, m'han dit que ja em donarà l'alta.
0: Ah,
7: el que va al metge.
0: Està bé.
7: Està de baixa. I, bueno, però ja estic eufòric perquè tu saps el que és això de poder-te agafar uns avions i poder viatjar i visitar
0: món. I treure't aquesta angoixa, clar.
7: I tant, i tant.
0: Que si no...
7: Pues res més, només.
0: Me n'alegro molt, Sergi. I escolta'm, ara m'has de prometre que quan acabis totes les sessions i tornis a agafar l'avió, quan hagis tornat, ens truques i ens dius...
7: L'experiència.
0: Home, trobo que... trobo que encara acabarem amb una entrevista, Sergi, això. Encara ho acabarem així. Està molt bé.
7: Quan vulgueu. Molt bé. Ja en parlem.
0: Molt bé. Que vagi molt bé, Sergi. Gràcies per trucar-nos.
7: Adéu-siau.
0: Bona nit.
7: Adéu, bona nit.
0: Re, falta un minut i arribarem a 1:45 de la matinada.
1: L'entrevista que no t'esperes.
0: A veure, tinc una impressió, però vull veure si és compartida. Quants de vosaltres no heu tingut o heu escoltat una conversa sobre pa, sobre el pa que mengem, en aquests últims 6 mesos o un any? Un té la impressió que fa temps que conviuen 2 relats. La idea que estan desapareixent molts forns, aquells de tota la vida, i una altra idea que s'estan posant de moda nous forns que fan pa artesà i de proximitat. I una prova d'això la tenim al Pla d'Urgell. En els últims anys, 12 forns havien tancat i 7 més podien fer-ho aviat. Aleshores, el Consell Comarcal, l'Associació Líder Ponent i la marca Gust de Lleida van posar en marxa el curs Ajudant de Forner, que ha ajudat a recuperar ja alguns d'aquests forns, incloent una novetat que està guanyant cada vegada més terreny, que són els microforns. L'Èrica Garcia és propietària del microforn Santa Maria de Bellvís, al Pla d'Urgell, que és al límit del Segrià tocant la Noguera. Bona nit.
8: Hola, bona nit, Marta.
9: Primer de tot, al presentar l'Èrica, en detall podríem dir que és politòloga de formació.
8: Exacte.
9: Que treballa de comptable a l'Ajuntament de Castelldans. Però sí, ves sí, per on l'entrevistem, perquè ha obert un microforn a Bellvís. D'entrada, primer aclarim exactament què és un microforn.
8: Bé, un microforn és un forn de pa, sí, on s'elaboren uns quilos de farina de pa, de farina transformada en pa, semanals, d'acord? Hi ha una limitació jurídica. I, a banda, els microforns també tenen la peculiaritat de que no tenen sortides de fums. Llavors, la llicència que es demana a l'Ajuntament per la seva obertura és més simple, amb una comunicació n'hi ha suficient. Llavors, tot el que és la burocràcia administrativa és molt més àgil.
9: Mm-hmm, molt bé, això d'entrada. Clar, dèiem que ets politòloga de formació i que treballes de comptable a l'Ajuntament de Castelldans. I com arribes, per tant, a fer de fornera?
8: Bé, jo em ve de lluny. Qui em coneix molt sap la meva afició que he tingut sempre pel món de la pastisseria. I una cosa t'aporta l'altra, no? El món dels pastissos, al final acabes treballant masses, com són els brioixos, no? Que dintre de la pastisseria hi ha la massa dolça, i d'aquí ja acabes anant cap al pa. I em va passar això, que vaig descobrir el món del pa a través de aquest curs que feia el Consell Comarcal, com bé has comentat, amb els diferents organismes i també el Gremi de Forners de Lleida. I, bueno, per casualitat em va arribar un enllaç un dia de que feien aquesta formació, em vaig inscriure i vaig començar el curs. I, bueno, va ser d'aquelles coses que te fan un clic.
9: Sí?
8: No sé si us ha passat mai a vosaltres.
9: Sí, és meravellós quan passa això, no?
8: Sí, vaig dir, però dic, això sembla com si... d'aquelles coses que dius, sembla que ho hagi estat esperant la vida per això, no?
9: Sí, dius, sí, sí.
8: Dius, com pot ser, no? Pues sí, és que ha sigut així. Vull dir, una descoberta, per a mi, meravellosa, perquè m'ha omplert moltíssim, moltíssim.
9: Perquè tu abans ja havies fet alguns cursos de pastisseria, perquè deies que t'agradava això, no?
8: Sí, moltíssim. Jo havia fet cursos amb en David Pallars, amb el Jordi Borda, són gent de primera línia en el món de la pastisseria, sobretot de són catalans. I després pues, m'he format en el món del pa també amb el Jesús Querol, que és aquí a la zona de Lleida és una eminència, que tenia el pa, fort de pa Ronyó, a Torregrossa, i amb el Jordi Morera, no? També, bueno, pues una de les persones més importants a nivell de pa aquí a Catalunya.
9: Mm. Tu, en el fons, ja sé que ara m'has dit que era com que t'estava esperant, però en el pa, què hi veus? Sí. Què hi trobes que t'atrapa d'aquesta manera?
8: Mira, és que jo el fet de poder fer un pa sense llevat, afegit, em semblava màgic. Com pot ser que amb una fermentació natural, no?, pugui explosionar el forn d'aquella manera i sorgeixi, no?, una fogassa de pa, un xusco que diem aquí a la zona de Lleida. Per a mi era captivador, vull dir, una passada i...

0: tastant coses noves que surten, no? A vegades és, vas a buscar pa i avui tenim pa amb cereals de no sé què, avui tenim pa, tot això, i ara ets allò directament que anaves buscant diferents pans i ja t'agradaven d'aquesta manera, o sempre has anat al, a la barra tradicional, per entendre'ns?
1: No, no, no, jo ni fixar-me. Jo,
0: ah, no, ni fixar-te, no.
1: Ni fixar-me, ni fixar-me. Jo era una persona que comprava el primer pa que trobava, vull dir, era, simplement passava de llarg, però a través de fer aquesta formació, clar, llavors t'hi fixes amb aquestes coses, perquè entens. Ara saps el que compres, no? Saps? Mires l'estructura del pa, mires la seva crosta, mires la seva molla, l'olores, la degustes, la seva humitat. Jo tot això, ni parar-me a pensar mai de la vida. I ara analitzo el pa, cada pa que trobo, el primer que faig és degustar-lo, provar-lo, a veure... Sí, sí, ara me diuen que estic malalta d'aquest tema, no?
0: Clar,
1: però és així,
0: clar.
1: és així.
0: Escolta'm, a Santa Maria, ja hi havia forn al poble o és dels que s'havia quedat sense?
1: No, Bellvís, per sort, sempre hi ha hagut forn. Vam tindre, bueno, el forn de pa Bori, d'aquí de Bellvís, que, bueno, va tancar per jubilació, no?, i la mort d'un dels seus propietaris, però després va vindre un forner d'aquí del poble del costat i distribueix aquí el seu pa. Però encara conservem el pa, el forn de pa Maicar, que és de la Carme i del Marià, que fan pa també aquí al poble. Fan un altre tipus de pa. Ells, nosaltres som els únics que treballem amb massa mare de cultiu, però fan un pa excel·lent també. Són uns molt bons companys també d'aquí de Bellvís.
0: Doncs aleshores, si venim al microforn Santa Maria, quina oferta hi trobem? Per tant, quins pans feu exactament?
1: Mira, doncs, nosaltres treballem amb massa mare 100% de cultiu propi, sense llevats afegits, i treballem el pa d'espelta, treballem el blanc de blancs, que és un pa amb farina molta a la pedra, i porta una mica també d'espelta. Li diem blanc de blancs perquè és dels més blancs que tenim, però quan l'obres pel mig veus que de blanc ni té poca cosa. No
0: en té res.
1: No en té res. Per què? Perquè nosaltres no treballem amb farines refinades. Tot és molt a la pedra, perquè d'aquesta manera el pa conserva totes les seves propietats, vitamines, minerals, etc. No? Tenim també el pa antic, que és un pa també molt a la pedra i amb un sabor molt profund a cereal. Tenim el Proteic Sport, que està fet de farina de cigró, amb chia, cúrcuma, quinoa, porta un aport de proteïna molt elevat, és indicat per persones d'edat avançada i a banda esportistes. Tenim també, bueno, és que tenim 8 classes de pans.
0: Microforn, 8 classes de pans?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: 8 classes de pans, sí. En tenim diversos, sí.
0: I a més feu altres, sí. Segur que feu més coses, no? De rebosteria.
1: Fem coques de recapte, que aquí és molt, molt conegut, és molt tradicional, la coca de recapte. Fem els pastissets de cabell d'àngel. Fem els panadons, que aquí també és molt típic a la zona de Lleida. I, bueno, una cosa que els agrada molt als nostres clients és que tant els panadons que porta els espinacs com el pebrot de les coques de recapte o el cabell d'àngel que porten els pastissets, tot això està cultivat a l'hort del meu sogre.
0: Del teu sogre, molt bé.
1: Sí, el padrí Jaume, no? I llavors els clients saben, i a part els hi dic, no? Els espinacs, aquesta setmana m'ha portat espinacs el padrí Jaume i farem panadons. Això a la gent els hi agrada moltíssim.
0: Clar, saber d'on ven les coses, que és de qualitat, és d'allò quilòmetre 000. Estàs parlant molta estona, estem parlant en plural, que jo crec que aquest projecte no estàs tu sol aquí, que hi ha algú més, no? Que no sé si també s'ha format tant com tu.
1: Bueno, ell va una mica a espentes. Pobre. És la meva parella, Jaume, és el meu home, i ell m'acompanya a totes les meves bogeries. Jo quan li vaig dir, em va dir, pues venga, anem endavant. Jo sóc la que m'he format i ell és el que a darrere va obeint les ordres, pobre. I a banda, ell s'encarrega de la logística. Me fa falta farina, me va buscar farina al molí. També és una cosa de ficar molt en valor, que nosaltres no tenim mai aquí acumulació de farines, sinó sempre comprem poca quantitat per anar al molí i sempre està recient molta. I això també és molt bo pel pa. És una farina que llavors està molt airejada i és molt positiu.
0: Clar.
1: Fermenta millor, etcètera.
0: Clar, sí. Si aneu a buscar sempre els productes, diguéssim, aneu una mica al ritme del dia, entenc que no obriu cada dia o no obriu al matí...

0: els horaris són una mica diferents del que estem acostumats, sí, no?
1: Sí. Mira, nosaltres obrim sempre dijous i divendres tarda i dissabte matí. La gent me diu, home, és un horari molt peculiar. Sí, però a la gent que treballa i té canalla els hi va molt bé aquest horari. Perquè al matí, qui va al forn? La gent gran, o els jubilats, o els parats, no? Els aturats. Però la gent que treballa o que després de que van a buscar la canalla després de l'escola, molts forns estan tancats. Almenys aquí a la zona de Lleida, eh?
0: Ja.
1: Sobretot a la zona rural, eh? A més, a capital, avui en dia, pues, ja hi ha franquícies o algun forn que te trobes obert a la tarda. Però generalment els forns són de matí. I clar, el fet d'estar obert a la tarda també els hi va molt bé.
0: Clar, obert a la tarda i amb coses acabades de fer. Vull dir que, per tant, entenc
1: Exacte.
0: Que allò de tota la nit treballant no us passa a vosaltres.
1: No, nosaltres al treballar amb massa mare i fermentació retardada en fred, que els nostres pans tenen una fermentació llarga, entre 16 i 24 hores, que això també és molt beneficiós a l'hora de les seves característiques organolèptiques i digestives, clar, ens fa poder tindre una maniobra de treball molt més flexible. Llavors, jo deixo preparat abans d'anar a treballar a la massa mare, va fermentant mentre jo me'n vaig a fer números a Castelldans.
0: Clar, perquè mantens la feina, arribo, entenc, no? Clar.
1: Exacte. Sí, quan arribo, començo a pastar i deixo que fermenti una mica i després ja passo a fermentació retardada. I quan ja he d'obrir, doncs el dia que obro, els dijous, només arriba a les 3 i pico, pues ja fico el forn bueno, ben carregat de pa, i quan arriba la gent a les 5, quarts de 6, ja està el pa a punt.
0: Ja està aquella oloreta que deu sortir no? Fora al carrer,
1: exacte,
0: no? I tothom entra a buscar el pa acabat de sortir del forn, mai millor dit. Esteu contents de la resposta que hem dit aquí a Bellvís?
1: Molt, la veritat que nosaltres en un primer moment, si t'he de ser sincera, no comptàvem amb la clientela del poble, no per res, sinó perquè és un poble a vegades costa segons el que no en els pobles
0: coses noves, no?
1: Rurals,
0: sí.
1: Coses noves, sí, però la veritat, nosaltres, jo només tinc paraules d'agraïment per la gent de Bellvís, perquè te puc dir que el 90% de la meva clientela és gent del poble i super agraïts i, a banda, molt fidels. Veus que cada setmana venen a buscar el pa. I veus que és gent jove, també, no?, la franja d'edat. I això també te fa pensar de que hi ha un canvi social en aquest sentit, no? Hi ha ganes de menjar bon pa, sí? I, a banda, compren d'una manera diferent. O venen cada setmana o te compren per tot el mes, no? I així ells s'organitzen millor.
0: Clar, et compres i congeles, acabat de comprar, no?
1: Sí.
0: I tens el pa boníssim cada dia, si el vas traient per menjar a poc, no? És una, és una bona solució pels que no poden anar o no podem anar a buscar el pa cada dia, allò fresc, acabat de fer, no?
1: Exacte.
0: Està bé això que dius, el canvi una mica de paradigma i la gent jove, que entenc que la gent més gran potser va a altres forns que són de fa més anys aquí, no?
1: Sí. La gent gran li costa molt el tema de la massa mare i aquest tipus de pans, perquè són una mica més tupits.
0: Clar.
1: Sí, estan acostumats al pa blanc més airejat, no? més unflat, diríem, pels llevats afegits. Atès que tot té un origen, no? I és que en l'època de guerra la gent gran consumia el pa negre, el famós pa negre.
0: I tant.
1: Sí, i llavors és un pa, bueno, era un pa molt auster, un pa d'una qualitat molt pèssima, bueno, és el que hi havia. I qui menjava el pa blanc? Pues els rics, que era qui podien pagar, pues un pa de farina refinada, no? Al acabar tota aquesta època, per sort, la gent va poder accedir a aquest tipus de pans més blanquejats, més refinats, i s'han acostumat la gent gran a consumir aquest pa blanc. I ara els hi costa molt fer el canvi, perquè també són pans que no tenen cap tipus d'olor quan tu els olores. No, l'olor comú de massa mare no és la mateixa olor, no és el mateix sabor. El pa de massa mare té un punt d'acidesa que la gent gran a vegades no entén, no? Perquè té aquest gust, no? I no saben que és que aquest punt d'acidesa és l'encarregada d'estimular les papiles gustatives, que envien una senyal al cervell i engeguen el procés de la digestió. Això és molt important. Tu, si consumeixes un pa blanc que no té un punt d'acidesa, no estàs donant l'ordre al cervell de que comenci a salivar per iniciar la digestió. Llavors, estàs menjant un pa i de patac cap a l'estómac. Per això també ens costa més de pair aquest tipus de pans. Sí?
0: És però bona la gent aquesta, gran... eh? Està molt bé això.
1: Sí. No, no, és que és així, vull dir, és una cosa que hem de començar a educar la població i han de començar a saber que tot té un perquè. No és perquè sigui una moda, és perquè realment és una necessitat. El cervell necessita un estímul per engegar la maquinària, no?, que és la de la digestió. I l'acidesa, nosaltres com treballem amb un pH controlat, ja fiquem un pH específic, concretament entre 4,4 i 4,6, depenent també del tipus de pa i de cereal, i això ja fa que tu, quan mengis aquest pa, ja comença... Ja sabem que les papilles gustatives, la banda del darrere de la llengua, és on tenim l'acidesa. Llavors, quan arriba el pa a la banda de darrere de la llengua, ja comença a salivar perquè detecta aquesta acidesa i això ja envia l'ordre cap al cervell i se desencadena la digestió, comença la digestió. I d'aquesta manera els aliments, també al tindre saliva, es degraden millor per poder passar cap a l'estómac.
0: Quant de pa dolent que hem arribat a menjar, mare meva. Ui, amb tot el que estàs explicant, Erika. Has fet un màster i ens l'has fet a nosaltres. I com que aquest programa es tracta d'això, d'aprendre coses, doncs avui n'hem après un munt amb la propietària del forn Santa Maria de Bellvís, l'Erika García, a qui li agraïm molt que ens expliqui la seva història aquí al programa. Moltíssimes gràcies i llarga vida al vostre microforn.
1: Moltíssimes gràcies, Marta. I res, animar a tothom a que consumeixi bon pa i pa que faci país. Un pa com el nostre, per exemple, és un pa que està fet tot amb productes de quilòmetre zero, blat del territori, oli del territori, sal d'aquí de les Salines de Vilanova de la Sal per preservar el patrimoni que tenim aquí. I res, donar-vos les gràcies i l'oportunitat que m'heu donat aquesta nit.
0: Moltes gràcies, Erika. Bona nit.
1: Bona nit.
2: No únicament de la paraula dels polítics viurà l'home, sinó del nostre pa de cada dia.

0: guanyarem.
1: Doncs aquesta hora ho deixem per demà al matí, això del pa amb oli, eh? Per ara passen 2 minuts de 3:15 de la matinada. Aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio ens truca el 93207474, l'Esteve des de Manresa. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Vostè dirà...
2: Aviam jo. Sí.
1: Sí.
2: Sí, dic que voldria... aviam. Que surti el que m'està passant amb la Hisenda catalana.
1: Què li està passant a Hisenda, a veure?
2: Aviam, jo fa 4 o 5 anys vaig treballar per una empresa de la Generalitat amb la finalitat de completar els 2 anys últims dintre els 15 últims de la pensió.
1: Sí.
2: Jo tinc 77 anys.
1: Uh-huh.
2: Bé, vaig treballar aquests 2 anys últims i resulta que en comptes de cotitzar-me per totes les hores que treballava, em cotitzaven per una tercera part.
1: Això l'empresa aquesta, eh?
2: Això l'empresa aquesta de la Generalitat, sí. Uh-huh. Vaig anar amb un abogat, vam anar a judici, o sigui, vam posar la denúncia, ens la van acceptar, vam anar a judici, vam guanyar el judici, i entre una cosa i l'altra i tota la justícia que va com va, doncs van passar 3 anys que no cobrava perquè estaven les coses en tràmit, no sortia la sentència i tal. Quan va sortir la sentència, al cap de 3 anys del judici, vaig començar a cobrar la pensió contributiva.
1: Uh-huh.
2: Bé, dintre aquests 3 anys, l'agència tributària m'ajudava amb 147 euros mensuals.
1: Uh-huh.
2: Això per viure.
1: Sí.
2: Va. Quan es va acabar la subvenció, jo vaig començar a cobrar de la Seguretat Social... Llavors em van reclamar els 147 euros mensuals que en principi em van deixar. I jo vaig dir que no els hi pagaria, primer perquè no tenia els cèntims corresponents i que no els podia pagar.
1: I ara on som?
2: I ara som que cada... quan els hi sembla... I és veritat el que dic, quan els hi sembla, em posen una trava al compte del banc per un import que no sé d'on se'l treuen, perquè hi ha vegades que és de 50 euros, hi ha vegades que és de 15 euros, i no sé com treure-m'ho de sobre, això.
1: I que se'l queden ells, entenc?
2: Sí, o sigui, doncs. Envien una nota al banc.
1: Li han embargat, vaja, li estan embargant un cert diners cada mes, una petita quantitat.
2: Això mateix.
1: Ja.
2: I no sé com fer-ho per treure-m'ho de sobre, això. Perquè és cada mes jo no cobro, o sigui, la pensió que cobra el Bru no arriba al salari mínim interprofessional.
1: Clar.
2: I segons la Constitució no em poden embargar res.
1: Ja. Doncs a veure si algun oient
2: que
1: el pugui ajudar, Esteve. Sí.
2: Que em pogués donar alguna solució.
1: Alguna recomanació, sí, sí.
2: Perquè em tenen amargat, perquè quan menys m'ho pensa...
1: Ja li treuen uns diners.
2: Tinc el compte amargat, doncs, amb 50, amb 70,
1: sí, sí, sí.
2: amb 30, però sense que hi hagi un fixe. Que
1: un patró, sí, sí, l'entenc.
2: El dia 15 t'embargaran, no? El dia 21 t'embargaran, que és que a més no ho poden fer segons la Constitució.
1: Ja. Doncs, Esteve, a veure si algú ens pot ajudar amb aquest tema i ens ho explica.
2: De debò que em tenen amargadíssim.
1: Ja m'ho penso. Esteve, gràcies per fer la queixa aquí al programa, a veure si el podem ajudar.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies
2: per escoltar-me.
1: A vostè, bona nit.
2: Bona nit.
1: La Glòria, des de Santa Margarida dels Monjos, bona nit.
3: Sí, bona nit.
1: Com està, Glòria?
3: Jo he volgut posar-me en contacte amb vostès perquè ahir vaig sentir un senyor que li havien fet una estafa.
1: Sí, l'Albert, sí, de Tarragona.
3: I la veritat, em va saber molt greu perquè és que a mi també m'ho van fer, això.
1: Ah, sí?
3: I sí, el 2021... I llavors, jo sé pas el que està passant, però sí que hi ha una solució, i no és exactament la que li van donar les altres senyores que van trucar. Perquè jo tot el que vaig poder fer, ho vaig fer i no em van fer cas. Jo el primer que vaig fer va ser denunciar-ho, que no em va servir absolutament de res, perquè aquesta gent el que fa... Bueno, a mi em van entabanant, em trucaven al dematí i a la tarda, però hores al telèfon, i un dia, i un altre dia. I arriba un moment, que perquè com que són professionals de la mentira, t'ho treuen absolutament tot. El carnet, el compte... Jo, si m'hagués, com sempre dic, si m'hagués demanat la lluna, li baixo, només per no sentir-lo més.
1: Ja.
3: I inclús em cantava, em posava música, bueno, etc. Fins que van vindre els problemes. Perquè com que jo li havia donat el compte... Bueno, jo no sé com s'ho va fer, perquè va treure diners de tots els bancs on va poder, que jo no era clienta, sobretot de Banc Inter. I bueno, jo em vaig començar... Jo llavors tenia una depressió de cavall i jo li vaig plorar, li vaig plegar, en fi. Va ser horrorós. Vaig escriure a qui vaig poder, a Banc Inter, a Jutria, aquí present, a l'atenció al client, a ING, al Banc de Sabadell, que són uns fills de puta, i perdó, però és que són uns fills de puta, jo tenia el compte allà. I jo no, jo sóc molt mala administradora, i jo, afortunadament, diners a mi em van enganxar pocs. Però jo tenia una targeta de crèdit, i aquesta targeta de crèdit ells em van treure els 5.000 euros que hi havia. I llavors jo vaig anar corrents al Banc de Sabadell amb la denúncia i tot el... Oh, sí, sí, això és una estafa, l'han estafat. Sí, sí, l'han estafat. Però ells, aquests 5.000 euros, jo tenia un crèdit amb ells. Aquests 5.000 euros me'ls van fer pagar.
1: Clar, el crèdit.
3: Em van enviar una gestoria, jo no sabia ni de què anava, i quan em vaig donar compte ja m'havien descomptat els cèntims. Clar. Bueno, els hi vaig... per un sarau cap a aquest. Bueno.
1: I com acaba això al final? Quina és la solució?
3: Acaba... Jo tenia... A més, tinc dos antecedents. O sigui, ho sé fidelment perquè una és amiga meva i una altra que em van dir que també ho havia fet. Me'n vaig anar a Àrea Jurídica Global, que és la llei de la segona oportunitat. I aquesta gent són els que m'ho estan arreglant. I jo estic encantada de la vida, perquè m'ha tocat una advocada que és, per mi, un àngel. Però, miri, ni el Banc d'Espanya, ni el banc que tens, ni el que sigui, el primer... Només li diré, perquè jo no puc parlar més del compte, perquè tot això està a damunt de la taula del jutge.
1: Clar, encara està en procés. Millor no explicar-ho molt.
3: Exactament.
1: Sí, sí, sí.
3: Llavors, però aquesta gent que ara precisament es publicita bastant, és veritat. Ara tens que pagar l'advocat.
1: Sí, sí, és clar. Sí, sí.
3: Això és impepinable. I afortunadament, pues, amb l'ajuda de la meva germana i jo, pues, vaig tindre
1: suficients
3: cèntims per poder pagar-la l'abogada. Però jo és que tinc una advocada meravellosa.
1: Doncs, Glòria...
3: I primer, només li dic que jo tenia el crèdit. I el primer que vaig fer és canviar-me de banc, que és el que em va dir que fes. Em vaig canviar de banc, i ja no, o sigui, m'empipaven a la GDB, em vaig canviar el número de telèfon, el fixe el tinc tancat, perquè són molt pesats, i ja m'havien donat la tabarra a l'estafador, només faltava que després m'estiguessin trucant.
1: Clar, nit i dia, sí, sí, està clar. D'acord, Glòria.
3: Jo aquest senyor, el que li recomano...
1: Sí, ja he pres nota. Àrea Jurídica Global, la llei de la segona oportunitat.
3: Àrea Jurídica Global.
1: D'acord.
3: És la llei de la segona oportunitat. A mi m'ho van fer a Barcelona.
1: Perfecte.
3: I estic encantada. I si vol, per privat o per el que sigui... Jo li dono el nom de l'advocada, el telèfon, el que vulgui.
1: El que sigui, perfecte.
3: Perquè aquesta gent són de llei.
1: Molt bé.
3: Però, i em va fer molta pena, pobre home.
1: Sí, sí.
3: Perquè amb ell, jo com que no tenia massa diners, però jo ja... Perquè és que jo no sé com van demanar un crèdit a un banc que jo no era clienta. I el li van donar. És que si, jo tinc 73 anys. Això va passar el 2021. I no entenc, perquè si l'hagués demanat jo, segur que no me'l donen.
1: Clar, clar, sí, sí, és el mateix que va dir ell, sí, sí.
3: I ve el desgraciat aquest...
1: I fa això,
3: i clar,
1: sí, sí.
3: I per treure-me'l de sobre, perquè va ser espantós la persecució, perquè és un negoci. I llavors els Mossos, perquè naturalment aquest cèntim... No es queda en Espanya.
1: No, no, estan a fora a l'estranger. Sí, sí, sí, ens ho va dir aquest oient també. Sí, sí.
3: Clar.
1: Glòria, que arribem a la una i tinc els companys informatius aquí i no ens podem passar de l'hora. O sigui, que t'agraeixo moltíssim la trucada.
3: Que els truquin amb aquesta gent.
1: Perfecte.
3: Perquè són... Olé.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies per atendre.
1: A tu per trucar. Una abraçada, Glòria. Bona nit.
3: Igualment, bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit.

0: Vaga d'aquest dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya ha tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern. Més notícies. Les pluges d'aquest dimarts han deixat diverses incidències en diferents punts de Catalunya. Els bombers han fet més de 50 sortides i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades. S'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. El fiscal del judici, els Pujol, ha afirmat durant la sessió d'aquest dimarts que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre altres delictes, i els ha acusat de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Fernando Bermejo ho ha dit durant la presentació del seu informe final.
1: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90...
0: Aquest dimecres serà el torn dels informes finals de les defenses. Nou ERO a Catalunya aquest de l'empresa Quality Espresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Vol tancar les línies de muntatge de la zona franca amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. I una comèdia romàntica francesa ha inaugurat la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món. A la gala també ha recollit la Palma d'Or honorífica al cineasta Peter Jackson, artífex de la trilogia del Senyor dels Anells. Totes les converses giren al voltant de la roda de premsa del jurat, on s'ha parlat dia i de la dicotomia entre art i política. El Teatre Raval, a Ciutat Vella, Barcelona, ha reobert aquest dimarts amb un espectacle de Federico García Lorca. L'obra, titulada Federico García, ha inaugurat la temporada del nou espai després d'una reforma integral. L'espectacle és una mirada diferent del que s'ha fet i s'ha explicat sobre el poeta, una peça que pretén ser una mena de guia per comprendre millor l'artista i que narra les seves circumstàncies personals, familiars i socials més elementals. Pep Tosar ha explicat a Catalunya Ràdio per què els fa especial il·lusió que el muntatge hagi inaugurat la temporada del nou Teatre Raval.
2: Perquè terriblement continua sent estrictament necessari reivindicar Federico García Lorca, no? Perquè és que el monstre que el va assassinar el tornem a tenir, si no a casa nostra, portat al costat, no? El feixisme torna a avançar a passes agigantades.
0: Federico García s'estarà al Teatre Raval fins al 26 de juliol. Esports. El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Athletic Club de Bilbao. I Espanyol i Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per la Lliga de Campions. I Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
3: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
3: A Catalunya Ràdio. Postdates.
9: La generositat és el ciment de l'amistat. de 60 anys d'anar pel

0: d'Eugeni Xammar.
1: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Abans de continuar, jo haig d'entomar el mea culpa perquè m'he confós amb una cosa. Abans, quan parlàvem amb Joaquim de la Bisbal d'Empordà i estàvem parlant de l'actuació de l'Escolania de Montserrat amb el Sergio Dalma, jo he dit que també actuaria en Lluís Travesset, el nen que ho va fer l'any 2011 i que un dia nosaltres vam entrevistar perquè en Joaquim va fer la pregunta de què se n'havia fet i el vam trobar i està treballant de podòleg, etcètera, etcètera. I jo he dit, no, que cantaran junts. I ell m'ha dit, ai, que no ho sabia. No, no, jo m'he confós. Ell ha dit que estaria encantat si li demanessin, però no que cantin junts. Per tant, una cosa no treu l'altra, vull dir, hem de dir la veritat. Jo m'he confós perquè el titular que jo havia llegit era una mica confós, però la culpa és meva per no haver acabat de llegir fins al final la notícia. Ell diu que estaria encantat si li diguessin, per tant, error meu, així que demano disculpes. Dit això, a part de tots els missatges que hem rebut pel tema de l'estafa, també hi ha un altre tema que aquests dies ha sortit i avui en diversos missatges de WhatsApp al 667-220-148. Hi ha un oient que va parlar sobre i criticava les pel·lícules dels dissabtes a la tarda a les teles públiques en general. Doncs, tema pel·lis del cap de setmana, també n'ha parlat en aquest missatge que ens ha deixat l'Anna des del Fort Pienca, Barcelona.
1: Acabo de sentir aquesta senyora que estava dient que els dissabtes i els diumenges fan pel·lícules tan dolentes. Bé, m'agradaria que digués, doncs, quin tipus de pel·lícules li agraden a aquesta senyora. Perquè, mira, a qualsevol cadena, perquè en fan, amb 7 o 8 cadenes fan pel·lícules, i en fan de tota mena. Des de dibuixos animats, d'espionatge, d'amor, d'espanyolades, o sigui, en fan de tota manera. Vull dir, quin tipus de cine li agrada a aquesta senyora? Que m'agradaria que contestés, que tornés a trucar i ho digués. Aviam, perquè jo vaig molt al cine i doncs aleshores penso pues, que n'hi ha de vegades que sí que són dolentes, però és que n'hi han que estat molt bé. I ara només és això. Bona nit i gràcies per escoltar-me. Oh, una abraçada molt forta per tots els ignorants, que feia dies que no tocava.
0: Doncs sí, és veritat que feia dies que no havies deixat missatge, Anna, així que t'agraïm moltíssim el comentari. Sobre el tema mateix, sobre aquestes pel·lis del cap de setmana, aquest és el missatge de la Cecília des de l'Eixample de Barcelona.
2: Mira, et truco en relació a la trucada que va fer ahir la nit una senyora que va comentar el tema de les pel·lícules de TV3 els dissabtes i els diumenges per la tarda. La veritat és que són horroroses. Vull dir, jo no sé qui ha dissenyat aquest programa. Les del dissabte encara mira, potser algun dissabte encara, però és que les dels diumenges són unes de crims, de desaparicions, totes passen al mateix puesto, en un llac, troben un cadàver, estan fetes als països nòrdics. Bueno, són horroroses, totes són iguales. I les del dissabte, també, déu-n'hi-do, últimament, unes de franceses que dius, dolentetes, dolentes. Això ens han de passar a TV3? Tan inútils? Ens pensa que som la gent que ens hem de quedar a mirar aquestes pel·lícules? Després diran que, clar, que no volen que mirem TV3. Doncs mira, jo el que faig, li dic a aquella senyora, miro La de Mallorca, la IB3, Bec. Escolta, a veure, no pots veure-ho, això? Que és que ens han pres el pèl? Tens veure aquestes pel·lícules, per l'amor de Déu. Pues sí, si els hi podeu fer arribar aquesta queixa, doncs jo també em sumo a la d'aquesta senyora.
0: Doncs vinga, sumem més gent a les queixes sobre les pel·lícules dels caps de setmana a la tarda. En canvi, hi ha un altre missatge sobre el mateix tema d'en David des del Carmel de Barcelona que diu la qualitat de les pel·lícules de les tardes del dissabte i el diumenge a TV3 i Televisió Espanyola deu tenir a veure amb les dades d'audiència i el cost de les llicències per emetre més bones pel·lícules. Això és el que diu en David. Ara ens truca el 93207474 en Ferran des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
3: Sí, bona nit. Bueno, al fil d'això que esteu dient de les pel·lícules, ahir vaig veure una pel·lícula a la TV2 UHF, que és Tu i jo.
0: Tu i jo.
3: De Cary Grant i Katharine Hepburn.
0: Home,
3: és una pel·lícula preciosa.
0: Clar. Parles d'un clàssic, sí, sí.
3: És perquè jo quan em vaig casar vaig anar precisament a la Costa Blava.
0: Veus, va portar, sí, et va portar records.
3: Pues total, total. I vaig presentar a la meva àvia, a la meva esposa, i, bueno, això toca el cor.
0: Clar, t'ho diràs. Molt bé.
3: I, bueno, sobre la vaga dels ensenyants. Vinga. Bueno, jo vaig estudiar magisteri a Ciutat Real, perquè jo soc militar i em van destinar allà. Hi havia un noi que estava fent lo que és la mili, que és mig any, de sargento. I dice, ah, yo me quiero quedar. Dic, mira, tranquil. Dic, tu, ara perquè estàs aquí, que és com està de Santa Coloma a la plaça Catalunya. Però quan demanis, a lo millor t'envien a Ceuta, o a Melilla, o a Canàries. I doncs a veure què li dius a la teva dona. A lo millor la teva dona no té molt interès en anar al Marroc.
0: No, no, clar.
3: O con los guanches, y la guagua y el mojo picot.
0: Pot ser, pot ser.
3: I ell s'ho va pensar, i ara és el alcalde i el director del col·legi.
0: Veus?
3: A Bolaños. Que és on tenen les esvergínies com el Magro. El que passa al Magro, allà comencen el festival de teatre, que va el president del govern, bueno, el que tocava, el Felipe, el Calvo Sotelo, l'Aznar,
0: el que fos,
3: el Suárez, i comença allà, en el Magro, que és una ciutat que és preciosa.
0: Veus?
3: Preciosa. Perquè la van fer els banquers de la banca Burger d'Alemanya. I és preciós.
0: Ella va deixar molts diners, està clar. Sí, sí.
3: No, i a més és preciós, és molt bonic, molt bonic.
0: Molt bé, Ferran. Perfecte. Doncs escolta'm, gràcies per la trucada.
3: Si podeu anar al Magro, aneu al Magro, que mereix la pena.
0: Vinga, m'ho apunto. Gràcies.
3: Vinga, gràcies.
0: Adéu, bona nit. El Pep des de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
4: Bona nit, Marta, què tal?
0: I felicitats, Pep, que no t'he pogut felicitar fins ara.
4: Felicitats a tots els culers.
0: Home. Molt bé, molt bé.
4: És que ahir vaig agafar aquí una rua i, bueno, se m'hi trauen la llengua.
0: Home, tu diràs, ja m'ho penso ja, que la nit va ser llarga.
4: Bueno.
0: Digues.
4: Precisament s'ha quedat ample avui el president del Madrid,
0: Home.
4: S'ha quedat ample.
0: Molt ample, sí. Ja ho té jo, aquest senyor ja ho té, això.
4: Un gran president, el nostre estimat, i que és advocat i dels bons, que s'agafi aquí, que aquí les declaracions que ha fet... A veure
0: què passa. Que va
4: de listos, home.
0: Sí, sí, però sempre.
4: No, ho deixem aquí, que no havia faltat ningú.
0: No, i ara. Digues.
4: Mira, una cançoneta abans que se m'oblidi.
0: Digues.
4: Que és una cançó que quan jo hi veia era és un dels vídeos poder més macos i de que més bons records tinc, A Lei Tut Mi, dels Aha, però en versió catalana.
0: Ah, sí?
4: Sí, que això la van fer un any aquests, quan fan aquests discos de...
0: La Marató?
4: De la Marató, sí. L'han fet en català. I tinc molt bons records de l'Eight to Me.
0: Molt bé.
4: I després una altra coseta.
0: Digues.
4: Sobre el que va explicar aquell senyor ahir de la caixa.
0: De l'estafa.
4: I la senyora també, que se'ls va quedar els diners a dintre, no surten. Jo vaig demanar, em va passar a mi també, ja fa poder 2 mesos, 400 euros. I, esclar, jo vaig demanar-ho amb un caixer que no era... que són caixers, això és el problema, que són caixers que no es revisen al dia. Aquesta senyora li va passar que, com queda dintre de la caixa, quan varen plegar, varen mirar-ho, i tot correcte, no? Però el caixer, jo on vaig treure, era, concretament, estava dintre de la Onceria, ja tenim un caixer, no? I són de la caixa. Però, esclar, són caixers que són prestats o són llogats, o que no es van a revisar cada dia.
0: Ja.
4: Tot correcte, no? Em van donar un justificant com conforme estaven els diners allà dintre, que va ser un error i tal, però com que no es revisen cada dia, em van fer esperar 20 dies per tornar amb els 400 euros.
0: Carai, Déu-n'hi-do.
4: Clar, si jo necessito aquests 400 euros per passar el mes, què?
0: T'han fotut.
4: Ja està, no se pot fer res. Jo no sé, esclar, són caixers que no els revisem cada dia i t'has d'esperar. Sí, bueno, t'has d'esperar, però és correcte. Tot això, els errors i tal, ens estem justificant com conforme és correcte, no?
0: Clar,
4: sí, vale, tot el que tu vulguis, però així és això. Però, mira, vindi, gràcies, que no els tinc que necessitar. Però entenc que fuma, esperar 20 dies perquè ens el doni.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
4: Això està una mica mal muntat, no?
0: Sí, mal muntat. Escolta'm, Pep, perdona, però la cançó, com has dit, és A Late to Me, has dit?
4: Del Zaha.
0: A Late to Me, eh?
4: Sí.
0: Val, és que no sabia si l'havia apuntat bé. D'acord.
4: Del Zaha.
0: Sí, sí, d'acord. Sí, pres nota.
4: I després una pregunta, que fa dies que ho vaig demanar-ho, sobre l'electrònica a les cuines. Us en recordeu que vaig demanar aquí quan es va inventar i quin temps va... Quin va ser els primers... Quants anys fa que es va inventar l'electrònica a la cuina? Que demanes la comanda i automàticament surt a la cuina. Té una pantalla...
0: Sí, sí, sí, les pantalles aquelles. No ens ho ha contestat ningú, no?
4: Saber si hi ha algun xef que hi ha per aquí i ho tenen. És que és impressionant. Jo quan estava treballant, vaig explicar això del marxaval i que tenies que portar i bueno...
0: Clar, però ara mentre tu demanes, ja a la cuina ja ho estan,
4: sí,
0: ja ho estan rebent. Sí, sí.
4: Surt la beguda, surt la... Fins la comanda, fins el que va i tot. I per exemple, si demanes... Avui mateix és que els he preguntat a uns, que són molt amics, i per exemple han fet 40 reaccions de bacallà. I se'ls hi ha acabat, i et diuen, s'ha acabat el bacallà, 40 racions.
0: Clar.
4: Com que està controlat que n'han fet 40, t'indica la cuina
0: el moment
4: les racions que han fet.
0: Perfecte.
4: És fantàstic, això. Atreu molt treball, eh?
0: Va, que si no ens ho diu ningú, ho buscarem nosaltres, doncs, Pep.
4: Perfecte.
0: Sí, sí. Va,
4: sobre una altra pregunta sobre això de la cuina. Quan començarà el joc de cartes? Torna a començar el joc de cartes? És que em té molt enganxat amb el joc de cartes.
0: Sí, però em sembla... Ara no vull respondre. No vull respondre, però ja respondrem. Sí, sí, ja respondrem. Sí? Joc de cartes. Vinga, gràcies.
4: Una abraçada.
0: Adéu.
4: Bona nit.
0: Adéu, bona nit. Eduard de Sabadell, bona nit.
5: Hola, bona nit. Com esteu? Tots bé, no?
0: Bé, i vostè?
5: Bé. Vostè.
0: Tu.
5: Després de vostè, el senyorio està només guardat pel Madrid.
0: Va.
5: El senyorio del Real Madrid.
0: D'acord.
5: Bé, jo trucava només perquè abans un senyor ha parlat de la pel·lícula
0: sí.
5: Tu i jo,
0: sí.
5: I no sé qui s'ha equivocat amb ella. És a dir, ell és el Cary Grant, l'artista, i ella no és la Cary Grant, és la Deborah Kerr.
0: Molt bé. Ara ens entenem. Perfecte. Gràcies,
5: sí,
0: doctor.
5: Sí, una pel·lícula romàntica molt maca, molt agradable. Una abraçada per tots.
0: Molt bé.
5: I felicitats per tu.
0: Gràcies.
5: Adéu,
0: bona nit. És que tenim uns oients que en saben de tantes coses, perquè també he trucat la Maria Rosa per dir el mateix, o sigui que ens ha quedat clar, Deborah Kerr i Cary Grant, tu i jo. Va, us explico alguns missatges més i ens n'anem de viatge de seguida, eh? La Isabel, des de Sabadell, ens diu... Al Mercat Central de Sabadell, l'única parada que queda d'ous en té de blancs. I sí, estic bastant d'acord amb la senyora que està trista per les pel·lis de les cadenes públiques. Diu, jo no estic trista per aquest motiu, però sí per les pel·lis o sèries franceses de polis els diumenges a TV3, una darrere l'altra. No s'aguanten i totes són iguals. Diu, i Televisió Espanyola no està tan malament, però repeteixen molt les pel·lícules en poc temps. La Lídia, des de Sant Sadurní d'Anoia, diu, jo tinc gallines... Les blanques fan ous blancs i les rosses fan ous rossos. No hi ha més secrets. L'Antonio ens diu llengua catalana, llemosí, diu històric, a partir del segle XVI i especialment durant la Renaixença, segle XIX, el terme llemosí, perquè ens ho van demanar, va ser utilitzat de manera àmplia i de vegades impròpia per designar la llengua catalana basant-se en el parentiu amb els trobadors occitans. L'Àngels, des de Lleida, que té una proposta per la nit dels ignorants.
6: Era per fer una suggerència, no sé si ho podeu fer o no, però si alguna vegada poguéssiu entrevistar algun doblador o dobladora d'aquestos que doblen les veus als artistes, és que m'agradaria molt que hi ha veus molt maques. No sé si tindríeu l'ocasió, això.
0: Sí que hi ha veus maques, sí. Ho intentarem, perquè sempre prenem nota de les vostres propostes. I l'últim missatge ens el fa en Carles des de Badalona. Ah, no, doncs no, ara no el tenim. No el tenim, no passa res, ja el recuperarem. No, ja el recuperarem. Perquè el que farem ara és fer una mica de pausa i marxar de viatge.

0: que fa 15 dies jo em vaig quedar amb les ganes d'arribar fins a Singapur i el Toni em va dir, no, escolta'm, això em sembla que millor per un altre dia. Toni Arbonés, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: I un altre dia, no, per una altra nit, perquè em vas dir que viatjar fins a Singapur dona per una secció només per Singapur, no?
1: I tant, i tant. Ja veuràs que m'hauràs de dir que me'n vagi, perquè
0: encara
1: ens podíem allargar bastant més del temps que tenim, em sembla, eh?
0: Sí? Doncs sí, va, intentem anar als llocs més xulos, més bonics, que més recomanis.
1: Sí, tot i que, clar, aquí és una mica ambivalent, a Singapur, perquè ja saps que té un sobrenom, hi ha persones que ni diuen o l'anomenen Disneylandia amb pena de mort.
0: Ai, va, sí, no m'agrada.
1: Mira, no, clar, el cert és que abans d'entrar-hi fa una mica de basarda, sobretot si llegeixes tota la normativa, l'estricta normativa que regeix en aquesta ciutat-estat, que està força sida de prohibicions, de multes...
0: Ah, sí? Mira, per exemple?
1: Està prohibit creuar el carrer amb semàfor vermell, alimentar els coloms, cantar cançons obscenes, cantar o tocar un instrument a partir de les 10 de la nit. Està prohibit fumar, mastegar xiclet, espectorar.
0: De veritat.
1: Ja està, tirar escombraries, sí. I fins i tot hi ha coses il·legals, curioses. Està, per exemple, és il·legal suïcidar-se.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: A Singapur?
1: És il·legal, sí. Evidentment, clar, amb tantes prohibicions pots pensar, i si...
0: Si ho faig, si clar, passa si alguna d'aquestes coses,
1: si
0: què em passaria a mi?
1: Si feu al carrer quan no haig de creuar,
0: sí,
1: això...
0: Sí.
1: Què em passaria? Doncs bé, hi ha càstigs corporals en forma de cops de bastó, per violació, per avalots, per vandalisme...
0: Mare meva.
1: Entre molts d'altres, i l'assassinat i el tràfic de drogues es castiguen amb la pena de mort. És a dir que, atenció...
0: Ara entenc el sobrenom, sí, de Singapur. Ara ho entenc.
1: Clar, la taxa d'execucions de Singapur és una de les més elevades del món en proporció a la seva població. El 2025 van executar 17 persones.
0: Doncs,
1: és a dir
0: això
1: que...
0: no ho expliquem, eh?
1: No, això no ho expliquem. Però bé, s'ha de saber tot dels països.
0: Sí, s'ha de saber. Llavors, si vas, sàpigues de què va.
1: Exactament. Llavors, hem de dir doncs, que és una ciutat que vagis on vagis. El gran germà et vigila. Te'n recordes, el gran germà?
0: I tant, que me'n recordo.
1: Aquest personatge,
0: sí, sí,
1: de ficció de la novel·la, sí, sí, 1984, d'Orwell.
0: Et vigilen sempre.
1: Sí, quina llàstima que el món s'hagi...
0: convertit en això, no?
1: Hagi anat per on hagi... per on, exacte.
0: Sí, sí.
1: Bueno, ja saps que el George Orwell, aquest personatge del 1984, era dictador d'Oceania, un dels tres estats en què es dividia el món. Llavors, la societat orwelliana, tothom estava sota vigilància estricta de les autoritats a través de les telepantalles. Doncs què passa,
0: aquí?
1: Aquí a Singapur? Clar, l'Orwell deia, el gran germà us vigila. Doncs aquí podries dir el mateix, perquè a Singapur, vagis on vagis, sempre hi ha un munt de càmeres enfocant-te. Jo un dia, amb una boca de metro, em vaig comptar 15.
0: Sí.
1: Sortint del metro. Com aquell qui no vol.
0: Ho saben tot.
1: A qualsevol pal de carrer n'hi ha 8 o 10 càmeres. És a dir, que totes mirant cap a tot arreu, és a dir, que tot el que facis que sàpigues que quedarà enregistrat. És clar que a Londres això també passa. A Londres hi ha un milió de càmeres al carrer.
0: Per això et dic que al final s'imposa el gran germà tot arreu, no?
1: Sí, senyor, el gran germà ja no només està al 1984, sinó està en aquí. Durant la pandèmia es va fer famós fins i tot un gos robot que vigilava doncs, que la gent complís la distància.
0: La distància, ja me'n recordo, sí que me'n recordo.
1: No sé si et mossegava en cas
0: de... Crec que no, però vigilava.
1: Veus com fa cosa entrar a Singapur? Fa una
0: mica. Però ningú t'ho diu, això, abans d'anar.
1: Però si no fas res incorrecte, no t'ha de passar res.
0: No, esclar.
1: És una ciutat ben interessant. És una ciutat, un estat i una illa tota la vegada.
0: Tota l'hora.
1: Bé, de fet, no és que Singapur sigui una illa. Són 63 illes, de les quals només 3 estan habitades, i una, doncs, és la gran ciutat. Ocupa l'extrem de la península Malaia, al nord hi ha Malàisia, al sud l'estret de Singapur i el mar de Java. Singapur, per cert, ve del malai Singapura, que vol dir ciutat lleó.
0: Lleó.
1: Per tant, el símbol és el merlion, que és un ésser en cap de lleó, i amb cos de peix o de sirena.
0: Molt bé.
1: Bueno, va ser inicialment un petit port de pescadors que va evolucionar fins a, doncs, a esdevenir un puntal del comerç colonial, sobretot en l'època colonial britànica, gràcies a Sir Thomas Stamford Raffles, que el 1819 doncs, era tinent general de Java, que és una illa que està una mica més al sud. I ara Singapur es considera la Nova York d'Àsia.
0: Sí, és veritat.
1: També té aquells barris de gratacels.
0: Sí, senyor.
1: Hi viuen uns 6 milions de persones i té una de les densitats de població més grans del món.
0: Més altes.
1: La qual cosa a mi em va fer pensar, escolta'm, com s'ho fan per anar encabint cada vegada més gent?
0: Clar. Sí,
1: doncs guanyar terra al mar. Van creixent. Llavors transporten plaques de formigó
0: Que, de veritat?
1: Sí, sí, les arrosseguen pel mar o compren terra als veïns. A Malàisia, a Indonèsia, d'alguna manera, doncs, hi ha illes malaies i indonèsies que es van encongint a costa de Singapur, que va creixent. Després veurem què es fa amb aquesta terra guanyada,
0: sí,
1: al mar. Aquest és un projecte d'enginyeria capdalt, eh? És molt important.
0: Clar, per no quedar-se sempre amb el mateix terreny.
1: I ja saps que Singapur està considerada també una de les nacions més riques del món. L'any, mira, el 2025, perquè et facis una idea, van tenir de renda per càpita 79.000 euros.
0: Apa, aquí.
1: Quan a Catalunya va ser de 32.000 euros.
0: I és que, clar, estem
1: aquí veus la
0: a les antípodes, totalment.
1: Sí, i aquí, sí, un cop més, els primers a establir-s'hi van ser immigrants xinesos, també. Tot i que el 74% dels singapuresos són d'origen xinès, no els hi pots dir que són xinesos.
0: S'enfaden?
1: Recordo que estava consultant un mapa de paper.
0: Sí.
1: Jo soc d'aquesta generació, llavors es va trobar un home...
0: necessiteu ajuda.
1: Necessiteu ajuda, que esteu perduts. I jo li vaig dir, home, ja veig que sou xinesos. Diu, no, som singapuresos. Ah. Dic, encara que vegis que tenen els ulls emmetllats
0: no,
1: i et recorden molt, eh? No, són
0: singapuresos, molt bé.
1: Bé, i aquí, com ens va passar doncs, a Penang i a Malaca, per molts murals doncs, s'explica la història del poblament de Singapur. És interessant també, igual que ho va ser a Kuala Lumpur, visitar el barri xinès,
0: sí,
1: però aquí també doncs, tenim el barri indi, el colonial, en fi, passejar una mica per la ciutat tant de dia com de nit, perquè amb tantes càmeres això sí que ho té,
0: clar,
1: és seguríssim.
0: Molt segur,
1: no,
0: clar, aquí ningú pot fer res.
1: Farà res. Aquí a Singapur, igual que altres ciutats es vol doncs, anar-hi amb autobús, aquí és recomanable anar amb metro.
0: Per sota terra.
1: Allà es coneix amb les sigles MRT, Mass Rapid Transit, trànsit de masses, ràpid de masses. En fi, són trens...
0: Anava a dir que deuen tenir...
1: Ultramoderns, pràcticament no hi ha presència humana en els túnels, que per cert doncs, té algunes de les seccions més llargues i profundes del món. De fet, la majoria d'estacions doncs, poden funcionar com a búnquers i com a refugis antiaeris. Fixa't tu quina visió van tenir els singapuresos.
0: Per si les mosques...
1: Ja fan bé.
0: Si passa alguna cosa, la gent cap al metro.
1: Ja fan bé. I és una ciutat jardí. Allò que vam explicar també a Kuala Lumpur, que com que són ciutats que són en zona de selva, doncs aquí també hi ha molta vegetació. A més, doncs, perquè el govern doncs, ho va obligar a partir del 2008, perquè volia compensar d'alguna forma la pèrdua de terra, doncs incentivant la vegetació al cel a través de terrasses i de jardins d'alçada. Hi ha gratacels amb les façanes regalimant literalment de plantes des de dalt
0: fins a baix.
1: Fins a baix.
0: Tot el gratacel.
1: O amb palmeres plantades als balcons. Palmeres, eh? No una floreta.
0: No, palmeres.
1: Palmeres, eh?
0: Tens una palmera amb un balcó,
1: sí,
0: de
1: sí, són els jardins verticals, eh? S'intenta d'alguna forma doncs, que aquestes plantes, aquests arbres, atenuïn aquesta sensació de densitat i de grisó del formigó, exactament. Ara, que la millor forma de treure d'aquesta idea grisa és anar al jardí botànic.
0: Hi ha un jardí botànic,
1: hi ha un jardí
0: també
1: botànic i un subjardí a dins del jardí botànic d'orquídees, ja, perquè
0: oh,
1: saps que són molt importants les orquídees a Singapur.
0: A Singapur.
1: De fet, és la mostra d'orquídies tropicals més grans del món.
0: Deu ser una meravella, vaja.
1: És una meravella, ja saps que Singapur és el primer exportador mundial
0: d'orquídies.
1: D'orquídies,
0: tinc mala sort amb les orquídies, eh? No m'han durat mai gaire.
1: I ja saps que durant molts anys els singapuresos han honorat els caps d'estat, els dignataris, les celebritats que visiten la ciutat posant el seu nom a una orquídea.
0: Ah, sí?
1: Hi ha l'orquídea romagosa, no sé, no ho sabia.
0: No, doncs no me l'han presentada, no.
1: Sí, home, sí.
0: No la tinc.
1: Clar, clar, totes les celebritats que visiten...
0: És que no hi he anat, jo encara no la tinc.
1: Doncs que sàpigues...
0: Quan hi vagi tindré una orquídea romagosa.
1: Perquè hi ha l'orquídea Narendra Modi, el primer ministre de l'Índia, la Margaret Thatcher, en fi.
0: Tu diràs, té una orquídea també.
1: I també, evidentment, la flor nacional de Singapur és una orquídea, l'anomenada Banda Miss Joaquim.
0: Ostres, és que... Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I després, un dels llocs que segur que anireu a petar si aneu a Singapur és el complex de Marina Bay. Pots arribar-t'hi passejant pel Nova York singapurès.
0: Per la superfície, ara
1: exactament.
0: El metro no calia, eh? Podem anar per
1: la superfície,
0: per
1: podem aprofitar i passar al barri financer. I aquest complex de Marina Bay és el complex lúdic més important de la ciutat, amb la Roda, el que abans en deien Nòria,
0: sí,
1: el Museu d'Art i Ciència i l'icònic Hotel Marina Sands. No sé si l'has vist en fotografia, si l'heu vist algun cop. És un hotel amb tres grans torres de 55 pisos cadascun, just al davant del centre financer, Podem anar-hi, si som al centre financer, creuem el pont de l'Hèlix, de Hèlix, que es diu en anglès, un pont recobert per una malla d'acer en espiral i tendals de vidre, per d'alguna forma doncs, fer ombra a la gent, perquè ja som, allà estem amb clima tropical.
0: L'estiu deu fer moltíssima calor, no?
1: Fa molta calor. I de nit, si anem de nit, doncs s'il·lumina i és molt bonic de veure, també. I creuant aquest pont aniríem just als peus d'aquest hotel Marina Sands, aquestes tres torres que comparteixen una coberta molt curiosa en forma de quilla de vaixell. Sí, hi pugem, perquè hi ha un mirador, s'hi pot pujar, hi ha un voladís de 67 metres i des d'aquest mirador estàs al buit, tens 200 metres.
0: Si tens vertigen, no és recomanable.
1: No és recomanable. Però és curiós de veure, perquè el que seria la quilla d'aquest vaixell, doncs hi ha una piscina que se'n diu l'Infinity Pool, la piscina
0: que no s'acaba mai,
1: infinita, perquè si et banyes allà no tens, no hi ha horitzó. Hi ha bars, hi ha restaurants, en fi. I just al darrere de l'hotel, doncs hi ha, en aquests terrenys guanyats al mar, hi ha dos hivernacles molt curiosos, un que és la cúpula floral i l'altre que és el bosc de núvols. Què els hi passa amb aquests hivernacles? Doncs que la cúpula floral està considerat l'hivernacle més gran del món, que és una cúpula, com diu el seu nom, on s'hi reprodueix vegetació pròpia d'arreu del món, de Califòrnia, del Mediterrà, de Sud-àfrica, d'Austràlia, sí. I és curiós. Però a mi encara em va quedar més el bosc nebulós, l'hivernacle següent, que potser no és tan gran, però s'hi ha fet una muntanya de 42 metres artificial, entapissada de vegetació tropical.
0: És molt fort.
1: I està envoltada de passarel·les, com les anelles una mica de Saturn, perquè us imagineu. Llavors tu puges amb un ascensor per l'interior de la muntanya i baixes
0: caminant
1: per aquestes passarel·les. Si tens vertigen, tampoc és
0: recomanable. I vas veient-ho tot des de la passejada cap avall, no?
1: Vas donant voltes a la muntanya i vas observant doncs, totes les orquídies, les falgueres, les bromèlies, les molses, que són aquesta pell que recobreix la muntanya de dalt baix. Fins i tot hi ha un salt d'aigua.
0: També?
1: Un salt d'aigua artificial, doncs, que depèn de com bufa el vent, perquè també hi ha vent, doncs, t'esquitxa.
0: Potser t'esquitxa, no?
1: Has d'anar amb compte, sí.
0: Si m'hi hagués estiu, és igual.
1: Aquests dos hivernacles són exemples d'enginyeria sostenible i han fet, d'alguna forma, doncs, s'han fet amb solucions, intentant trobar solucions energèticament eficients pel refredament dels dos hivernacles.
0: Ja.
1: En fi, és interessant
0: de veure.
1: S'ha de veure, sí. I acabaríem la visita en un bosc que està format per 18 estructures que imiten els arbres, perquè aquí tot és artificial.
0: No són arbres,
1: No són arbres de debò, Són arbres artificials. De fet, es tracta de jardins verticals i d'autèntics motors ambientals, també, perquè estan aquests pseudoarbres, estan equipats amb tecnologies ambientals que, d'alguna forma, imiten la funció ecològica dels arbres reals.
0: Se les inventen totes. I com es diu? Això té nom?
1: Es diuen superarbres. És el bosc del Super Threes.
0: Sí.
1: Molt bé. De fet, cada arbre és un gran esquelet metàl·lic, també, recobert per unes 163.000 espècies diferents de plantes i de flors tropicals. En fi, és molt bonic. Dos d'aquests superarbres estan units, estan connectats per una passarel·la penjada al buit, des d'on tens una panoràmica d'aquesta zona de jardins en terrenys guanyats al mar, i del hotel Marina Sands.
0: Trobo que això de coses penjades al buit els agrada molt, no?, aquí a Singapur.
1: Mira, són atraccions d'aquestes que s'inventen per atraure, doncs...
0: més gent.
1: Per crear curiositat i per atraure més gent, certament aquí és espectacular. I, a més, per acabar-ho de parlar el clau, no?, aquests arbres, aquests superarbres, compten amb una escorça de cèl·lules fotovoltaiques que aprofita l'energia solar per il·luminar-se quan és de nit. Com si fos la fotosíntesi dels arbres reals. De manera que quan arriba la nit, els arbres s'il·luminen amb llums de colors i llavors ja el bosc...
0: I no es gasta energia perquè ha vingut de...
1: Sembla el bosc de... En fi...
0: Que bonic, no? ha de ser bonic.
1: És molt maco. Llàstima de l'espectacle de llum i so, que llavors amb tot aquest discurs ecològic, no?, t'hi posen música que no té...
0: res a veure i allò se'n va en orris, no?
1: Sí, una mica els hi falla doncs, tot aquest discurs bioclimàtic i de sostenibilitat. Però, en fi, què hi farem?
0: No, però si anem aquí...
1: Però val la pena de fer això. Una petita passejada per Singapur.
0: Singapur es mereix un viatge sol, també?
1: Sí, també.
0: Tu pots anar uns dies a Singapur, com qui va uns dies a Nova York...
1: Sí, t'hi pots entretenir.
0: Vigilant de no fumar pel mig del carrer ni fer res que estigui prohibit.
1: M'has mentat, no ens hi hem entretingut, però, esclar, tots aquests barris, doncs, el xinès, l'indi, el colonial, està ple de museus, tens llocs per entretenir-te, sí senyora.
0: Doncs vinga, a la llista de llocs pendents. Toni Aragonès, moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
0: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Som pura cafeïna.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
4: Sí, eh?
3: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
4: De coses d'aquestes de sota terra.
3: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
4: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
5: He estat jo, perdó.
4: És la que fa menys que s'enfuma.
3: No.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
7: Quatre minuts i tres quarts de dues de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Encara hi havia un missatge de WhatsApp al 667-220-148 que no hem pogut escoltar, que és una resposta, diverses respostes que té en Carles i ens ha deixat el missatge des de Badalona.
8: El nostre amic ignorant de Vallcarca, que va preguntar sobre com és que el papa podia creure en les aparicions de la Verge Maria. Home, per mi la pregunta no és aquesta. Per mi la pregunta seria com és que uns nens han pogut enganyar tants milions de persones. Respecte a la pregunta de música d'anuncis, a veure, tots els artistes tenen unes societats que gestionen els drets d'autor i que normalment són... Bueno, cobren molts diners per agafar una cançó d'un artista. I el que, per exemple, aquí tenim a Espanya, tenim les GAE. Però el que solen fer els anuncis, els publicistes, perquè surti més barat el tema, fan covers. I llavors amb els covers pagues molt menys diners i llavors tens la cançó que tu pretens posar a tal anunci. O també moltes vegades van servir músiques lliures de drets, com per exemple la música clàssica.
7: Doncs aquesta és la resposta que ens quedava i que ens... les respostes en plural i que ens ha fet en Carles de Badalona. Però en tenim de més contestades de preguntes i anem a un moment. Ja vaig molt ràpida jo, que ens truca en Miquel des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
9: Hola, bona nit.
7: Digues, Miquel, com estàs?
9: Molt bé, ella pot preguntar sobre el programa de Vanguardia.
7: Sí.
9: Perquè aquesta setmana no se l'han fet i no sé per què, si ja tenen el pan o què.
7: Aquest cap de setmana no l'han fet, Vanguardia?
9: No, al principi no. El segueixo cada setmana, estem estranyant.
7: Molt bé, doncs investiguem a veure què ha passat, d'acord?
9: Molt bé,
7: i t'ho diem. Gràcies, Miquel. Bona nit. I l'última trucada d'avui de la nit dels ignorants, en Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit.
10: Bona nit. Mira, et truco perquè veig que els presentadors de televisió,
7: sí,
10: en diverses cadenes, vull dir,
7: sí,
10: que no és una cadena, posen uns pantalons que si s'ho abaixen allà per fer tres vestits. Uns pantalons que fan riure.
7: Però de llargs o d'amples?
10: D'amples, que abans jo, quan era jovenet, portava els pantalons que podia fer amb la pota d'elefant,
7: sí,
10: perquè és que són dobles. Sí. L'altre dia va sortir la vigília que fa la ruleta de la fortuna,
7: sí,
10: a la suerte, vull dir.
7: Sí.
10: I aquella noia semblava... Si havies estat per un dia per l'estació de França, en aquells temps, quan... Portava un traje negre, un pantaló i una caçadora o una jaqueta,
7: sí,
10: que semblava aquell estil que portava abans amb els carros, les marrasses...
7: D'ample que anava, no? Això se li diu oversize, em sembla. Són coses molt grans, no?
10: Sí, però sí. Que posem uns pantalons. Aquest dia, avui estem a dimecres ja, el dilluns, va sortir a la Telecinco l'Anna Rosa.
7: Sí.
10: Bueno,
7: també.
10: Feia pena, pena.
7: Ja veig que no agrada, no agrada com van vestits, ja
10: no
7: veig.
10: No agrada, no agrada, no.
7: No, no, no, no.
10: No, no, no. Però la que encara es comporta bastant en... No sé si és els vestits i els presentadors o jo la meva empresa de televisió o si són companyes per...
7: No, no, per... això depèn de la cadena sempre. Hi ha un servei de vestuari a la cadena, sí, sí. Els hi deuen donar així. Sí, sí.
10: És... No. És horrible, horrible.
7: No agrada, ja ho veig, Juanjo.
10: Amb aquest aspecte.
7: Molt bé.
10: Perquè sobra tela per
7: tot arreu. Sí, sí, sí, poden fer un altre vestit. Molt bé, Juanjo, vale. Gràcies per trucar-nos, que descansis.
10: Vale,
7: adéu-siau, bona nit.
10: Adéu.
7: Va, que obrim el capítol, encara que tenim temps de preguntes contestades. Parlem d'uranetes, perquè al Pou tenim pendents dues preguntes sobre aquests ocells. La primera ens la feia la Joana des de Collbató. Volia saber per què, quan les uranetes fan els seus vols, mai topen entre elles. Respon Xavier Riera, que és responsable de l'àrea de divulgació i formació de l'Institut Català d'Ornitologia.
2: Jo crec que hi ha una confusió, perquè suposo que la pregunta no va tant per les uranetes, sinó pels falciots, d'acord? El falciot negre és aquest ocell fosc, que és tot negre, que viu dins de les ciutats i que fa aquests xiscles i que, de fet, vola a gran velocitat i que molta gent confon amb les uranetes. Per tant, quan pregunten per què no topen entre elles, jo m'imagino que es refereixen als falciots, no a les uranetes. Llavors, els falciots no topen entre ells, tot i que volen a gran velocitat i van amunt i avall per carrers estrets i això, bàsicament perquè tenen uns sentits molt esmolats, vull dir, tenen una vista molt millor que la que tenim nosaltres, i perquè tenen una perícia a l'hora de volar que és increïble. De fet, aquests ocells ho fan tot a l'aire, d'acord? Copulen a l'aire, mengen a l'aire, dormen a l'aire, per tant, és un medi que tenen totalment dominat i és per això que no col·lisionen entre ells, d'acord? Però parlo dels falciots, que és el que crec que la gent pregunta, perquè dins de Barcelona, per exemple, d'uranetes pràcticament no n'hi ha, tot el que hi ha són falciots.
7: Doncs mira, aquesta és bona, perquè segurament estem molt confosos. La segona pregunta la feia l'Aleix des d'Esparreguera, que volia saber quants anys viuen les uranetes, i contesta el mateix Xavier Riera.
2: Nosaltres la dada de més longevitat que tenim són 7,9 anys. Podria ser que n'hi haguessin algunes que duressin més, però les dades que tenim nosaltres a partir d'anellaments i recaptures són de 7,9 anys. Llavors, totes aquestes dades les pots trobar al CIOC, que és el Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya. Busques l'espècie i hi ha un apartat que és longevitat, d'acord? I bàsicament això se sap a partir d'anelles, anellaments i recuperacions, perquè, clar, aquests ocells no es mantenen en captivitat, per tant, no se sap de cap altra manera. És una de les funcions de l'anellament. Quan anelles un ocell com a poll i el captures al cap de no sé quants anys, doncs saps quan ha viscut fins llavors, almenys. I la dada més que tenim més llarga de longevitat és 7,9 anys.
7: Doncs li donem les gràcies per totes aquestes respostes a en Xavier Riera, que és responsable, com deia, de l'àrea de divulgació i formació de l'Institut Català d'Ornitologia. I no acabem encara aquí el capítol de les preguntes contestades, perquè setmanes enrere la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
5: Mira, la meva pregunta és sobre els eriços de mar, sobre les galoines.
7: Sí.
5: Perquè ara és temporada, i com jo era molt joveneta, anava a la Costa Brava o a la part de Castelló, i a l'agost, perquè ho feien les vacances a l'agost, i és com els francesos o algú venien i menjaven les galoines. I ara, volia que un expert m'ho digués, a veure, perquè és ara, i anys enrere no era aquesta temporada.
7: Doncs mira, Carmeta, hem traslladat la consulta al Museu de la Pesca de Palamós i aquesta és la resposta que ens han donat el nostre company Albert Duran i ha posat la veu.
11: El Pla de Gestió de Pesca de Garotes diu: establir un període de veda per les captures de pesca recreativa de les espècies de garotes Paracentrotus lividus i Esfarecinus granularis i també Herbacia lichula entre l'1 d'abril i el 30 de setembre de cada any. Per tant, es poden pescar d'octubre a març. Aquestes limitacions van començar el 2008 i ja determinaven també les talles mínimes que havien de fer o el nombre màxim que en podia pescar cada persona, entre d'altres. El 2020 es van afegir més criteris i es va fixar el pla de gestió modern, però amb la mateixa temporada que la que ja s'havia establert el 2008, si no ens equivoquem. Abans d'aquesta data, creiem que no hi havia cap limitació específica per les garotes.
7: Doncs, mira, ja sabem més sobre les oronetes i sobre les garones que encara ens quedaven pendents. I sí que ens queden altres preguntes pendents que no tenen resposta, jo us les dic ara, i així, si us inspireu per demà, doncs ens podeu fer arribar les vostres respostes. Ja fa temps que en Joan des de Vallcarca ens va demanar Glenn Miller va morir en un accident aeri, i ell diu, es va arribar a buscar el seu cos. La Dolors des de les Borges Blanques, quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places. La Carmeta, des del barri de Sants, és possible saber quantes vinyes de vi hi ha al Priorat i a la Terra Alta? L'Aleix, des d'Esparreguera, per què als escarabats no els passa res, encara que caiguin d'una gran alçada? La Rosa vol saber què fa actualment en Josep Cuní. I la Mireia, des de Castellà del Vallès, demanava que han inaugurat un edifici de biomèdica dels laboratoris AstraZeneca i també vol saber si s'investigaran malalties rares de la vista i si s'investigarà l'ELA.

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens ha triat aquest llibre, Dones, publicat per Columna, de l'escriptora Isabel Clara Simó. Són històries sobre personatges femenins que l'autora d'Alcoi ens va regalar ja fa temps. És un llibre de l'any 1997. I el conte d'avui porta per títol La presidenta. Diu així, el Consell d'Administració de l'empresa té avui reunió. La presideix Magdalena Ortín de Sala, una prestigiosa i destacada economista. És una dona maca, molt ben vestida, el balanç de l'empresa és preocupant i els consellers desgranen un nombre interminable de dificultats. El mercat, la política, la balança de pagaments, la nova llei de crèdits, la recessió... La Magdalena té les celles aixecades i no ha parat de mirar els papers de sobre la taula sense fitar a la cara cap ni un dels consellers. Fa anar un peu a sota la taula amb mostres d'impaciència. Higini Lamadrid, que és ara parlant, observa els núvols en el front de Magdalena i vacila i s'atropella. Ell el mira, tot de sobte, interrogant. La cara de la Magdalena glaça els nervis de Lamadrid, que resta amb la boca oberta, sense acabar la paraula que estava a punt de dir. O sigui, la Magdalena parla increixendo. Acabarà fent violents cops de puny a la taula. Que el paisatge té la culpa d'un desastre incalculable. O sigui, que tots hem treballat amb afany, amb intel·ligència i amb prudència, però els fats estaven en contra. O sigui, que l'economia financera és un joc d'atzar sense cap previsió possible. O sigui, aquí la veu de la Magdalena ja és, va més amunt, ratlla, fa agut fins i tot, que les altres empreses han resat a Sant Antoni i per això han pogut esquivar tots els perills. O sigui, que l'ensorrada de tres, violent cop de puny sobre la taula, empreses subsidiàries s'ha produït sense causes racionals, sinó com un estúpid terratrèmol sobtat per la ira de Déu? O sigui, els crits ara travessen com agulles esmolades les parets i arriben a les orelles dels despatxos adjacents on tot d'empleats se senten arronsar el melic com si estiguessin davallant del Dragon Khan. O sigui que petites causes imprevisibles no han estat detectades per ningú? O sigui, una forta alenada d'aire de la Magdalena produeix un silenci tan sobtat que els consellers han de dominar urgentment els seus esfínters, o sigui, que ens cau a sobre un cataclisme perquè som idiotes totals? Tots i cadascun dels homes miren esmaperduts el rostre convuls de la Magdalena. És clar que saben que té sobtats atacs d'ira. És clar que saben que cal ensabonar-la i donar-li la raó perquè la Magdalena és tot un caràcter. Mare de Déu, i quin caràcter. Planyo el seu home quan el lacardi. És clar que l'han vista sovint molt enrabiada. És clar que a l'empresa roden caps amb una facilitat estremidora. No és, doncs, estrany que se'ls hagin deixat els budells i que la resta del dia tindran amargues cagarrines. Després d'un silenci pitjor que l'urpa afilada de la mort, la Magdalena mira severament cada un dels homes, s'atura en l'Andreu Ginés Malvarrosa i pregunta, preguntes com punyals, directes a la jugular. L'Andreu Ginés Malvarrosa quequeja audiblement i tremola visiblement. Rere ell, la Magdalena enfoca amb els seus ulls de foc un altre conseller. L'interrogatori dura quasi una hora. Suen els fronts i els palmells de les mans. Les rèpliques amb què els talla la Magdalena quan intenten escapolir la responsabilitat que els toca són vitriòliques. Acabada la ronda de preguntes, la Magdalena comença a donar ordres, a dictar ràpidament a les secretàries que en tot el temps no han mogut un múscul. Les seves decisions, aquest cop, no fan anar amunt i avall els caps esquiescents i aduladors. Ningú no gosa. Arriba un moment, però, que la Magdalena s'aixeca de la butaca i diu, imperiosa, farem un break de mitja hora. Es gira i desapareix ràpidament per la porta.
Els homes asseguts no piulen, ni fan xivarri, ni apressen les secretàries a portar algun cafè. Ni tan sols es miren. Només se sent un... palidíssim, que no se sap molt bé qui l'ha produït. La Magdalena entra al bany, orina, i s'acosta en acabat al lavabo a rentar-se les mans. Es mira al mirall. Després, seu a la butaca de vímet, posa el cap entre les mans i els colzes repenjats en els genolls i esclata un plor inacabable. Plora ben bé 5 minuts seguits, procurant ella no fer cap mena de soroll. En havent-se alleujat, s'aixeca i es mira al mirall. Té la cara trista, el maquillatge devastat pels plors, i li tremolen els llavis i vincla les espatlles. A la fi, fa un llarg sospir, treu de la bossa de mà un neceser de maquillatge i arranja les destrosses de les llàgrimes. Pòlvores, ombra d'ulls, una ratlleta grisa sobre les parpelles, un xic de coloret a les galtes, una ditada de ruix als llavis. Es pentina. Està una estona veient si hi queden rastres de mullena i en veure que l'estropell ha estat ben subsanat, es redreça, s'estira el vestit de la pitrera, es mira directament als ulls i diu: «No afluixis, Magdalena».

0: Doncs nosaltres tampoc no afluixarem,
1: però amb un altre ritme, eh?
0: Molt diferent d'aquesta protagonista de la història d'avui, de la Isabel Clara Simó. No afluixarem perquè demà tornarem a ser aquí. Però atenció, demà és dimecres. Demà és dimecres. I demà hi ha Barça, hi ha partit de futbol. I aquest partit de futbol del Barça comença a 9:15. I això vol dir que nosaltres començarem la nit dels ignorants mitja hora més tard, a 1:15 de la matinada. Per tant, sigueu, si us agrada o no us agrada, o voleu escoltar el partit o no, és igual, a 1:15 sonarà aquesta sintonia i jo us explicaré com ha anat el dia, que espero que hagi sigut molt diferent al d'avui, i començarem a rebre les vostres trucades i a explicar-vos doncs tot allò que tenim previst les nits de dimecres a dijous. I no us estranyeu si a 12:00 encara sentiu els companys d'esports que està fent la transmissió del partit. Nosaltres demà mitja hora més tard, però aquí serem puntuals. Així que descanseu, fins demà, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al 3,8%, amb taxa interanual al nivell més alt dels últims 3 anys. El president Donald Trump diu que això és un efecte passatger i que quan acabi el conflicte els preus baixaran de cop.
2: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir un arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
1: Trump diu que té controlada la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi al conflicte. El mandatari de la Casa Blanca ho ha dit poc abans de marxar cap al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els docents tornaran a la vaga.